0: permanència, però si perd, el camp del Rayo Vallecano viurà un tram final de campionat molt complicat i de molts nervis. El Miquel Agut demà ens ho explicarà tot des de Vallecas. Fem el partit en directe de 9 a 11 i a les 11 arrencarem el Tu diràs demà. Hola Agut, què tal? Bona nit.
1: Exactament, Aleix Pariser, Emilian, bona nit. Ara mateix el Girona és 17è, això vol dir que és el primer equip que se salvaria amb un punt per sobre del descens. Si guanya demà, serà 13è i obrirà un forat de 4 punts amb el descens, que, per cert, marca l'Alavés, el proper rival del Barça. A la convocatòria les altes són Àlex Moreno i Abel Ruiz. No hi és, sancionat, Brian Hill. Ha explicat Mitchell a la prèvia que estaven preparats per sortir a jugar en descens si ahir l'Alavés hagués guanyat, i d'altra banda reconeix que està sent la temporada de més patiment des que va aterrar a Montilivi.
2: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer. Estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys.
1: Un patiment que és evident, però ell està convençut que tenen aquí per guanyar els 4 partits que els queden.
2: Naturalitat, la sensació de necessitat que la hem tingut en 2/3 de la competició o més, i responsabilitat per donar sempre el 100% i ja està. Penso que en els 4 partits són capaços de lluitar tops.
1: Un Girona que vol fugir del descens, un Rayo que té 42 punts i que es retrobarà amb Vallecas després de guanyar a Estrasburg i classificar-se per la final de la Conference League. Diu Íñigo Pérez que el partit de demà, per ells, ha de ser tan important com la tornada de les semifinals de dijous passat.
3: Creo que es un partido igual o más importante que el que jugamos el otro día en Estrasburgo, porque creo que ese sí que nos da el primer título. Creo que podemos decir que con 45... ojalá no me equivoque, podríamos estar celebrando que permanecemos en primera división. Por lo tanto, el partido de mañana es, bueno, de una importancia capital.
1: Això és el que diu Íñigo, que no podrà comptar ni amb Ilías Akomah lesionat ni amb Isi, que està sancionat. Arbitrarà el partit Cuadra Fernández, madrileny adscrit al Col·legi Balear. Al VAR hi haurà Figueroa Vázquez. Recordo, per cert, abans d'acabar, el calendari que té el Girona en les últimes 4 jornades. Demà al camp del Rayo, dijous a Montilivi contra la Reial Societat, diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid, i l'última jornada serà a casa i contra l'Elx.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Agut. Demà et sentim des de Vallecas.
1: A disposar, Aleix. Bona nit. I cuida't, que ens coneixem.
0: Que és animal. Però si estem marxant cap a casa ja, estem sortint del Camp Nou i marxant cap a casa per tancar aquest especial des de les instal·lacions del Barça. No, un parell de coses més. El Barça d'hoquei patins no ha pogut aconseguir la Champions en caure a la final per 3-1 contra el Porto a Coimbra, a Portugal. Allà hi està l'Albert Ferran com a enviat especial. Hola Albert, bona nit.
4: Hola, bona nit Aleix. El Barça s'ha quedat a les portes de la 23ª Champions de la secció. Dijous es va carregar l'Sporting, ahir va eliminar el Benfica, però avui no ha pogut amb el tercer equip portuguès, el Porto, i s'ha hagut de conformar amb el subcampionat europeu. En un partit en què els blaugranals ja ha passat factura els primers 7 minuts, perquè el Porto s'ha situat ràpidament amb un 2-0 a favor. No ha estat una bona primera part del Barça, de fet el millor dels blaugrana ha estat el porter Sergi Fernández. A la represa, però, ha arribat el gol del Barça que li permetia entrar de ple dins del partit, un penal transformat per Ignacio Labart que situava el 2-1 encara amb 22 minuts per disputar-se. A partir d'aquí, partit equilibrat, amb moltes interrupcions, amb nervis a la graderia, el pavelló era ple d'aficionats del Porto, i el partit s'ha acabat decantant pels portuguesos amb el 3-1 definitiu a 6 minuts pel final. Els jugadors del Barça, per cert, han acabat indignats amb l'actuació arbitral, sobretot amb les targetes blaves i les revisions del VAR. El més crític, el capità i porter del Barça, Sergi Fernández, que avui jugava el seu últim partit a la Champions.
5: Sempre que juguem una Champions aquí a Portugal passa alguna cosa. Sempre passa alguna cosa. Jo estic a punt de retirar-me, tinc els ous molt pelats i estic cansat. Soc àrbit, m'he tret el curs aquest any. Quasi fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge que hem fet.
4: I explicava que ha vist una vermella amb el temps exhaurit.
5: Me'n vaig a Marbella. Me'n vaig a Marbella, ja m'ho han dit els àrbits. Contents estaven aquí mentre celebraven els del Porto. M'han dit, tens vermella? Bueno, que se la mengin ells. A mi tant me fa, la veritat.
4: De la seva banda, el tècnic Ricard Arias es mostrava orgullós de la final a 8 que han disputat els seus jugadors.
6: Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
4: El Barça s'ha quedat sense Champions, va perdre també a les semifinals de la Copa del Rei, per tant ara se centrarà en l'última competició que li queda, la Lliga. El cap de setmana vinent arrenquen els play-off.
0: Molt bé, doncs llàstima pel Barça d'hoquei patins, Déu-n'hi-do amb les queixes dels jugadors. Gràcies, Albert, bon viatge de tornada. Avui també hem viscut aquest vespre en la prèvia del Barça-Madrid des del Camp Nou aquí, el partit de l'Uni Girona, de l'Espart Girona, la Lliga Femenina, a les semifinals. S'ha quedat a les portes de passar a la final el conjunt gironí, empatat a Fontejau amb el València, com que el València havia guanyat d'un punt en el partit d'anada a la seva pista. El València i el Saragossa femení jugaran la final d'aquesta Lliga Femenina de bàsquet.
7: RAC 1.
0: Tot i això, per cert, ens explicava l'Aguilar que l'Espart Girona jugarà l'Eurolliga femenina l'any que ve. Per tant, com a mínim, mira, aquesta bona notícia sí que se l'emporten, tot i no haver passat a la final. Anem a les motos. Gran Premi de França. Ha estat un desastre pels germans Márquez i, en canvi, un festival per Jorge Martín. Hola, Quim Salvador, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Com dèiem, Martinator ha guanyat, va guanyar ahir l'esprint, ha repetit remuntada avui a la cursa en diumenge i amb la victòria s'ha situat a només un punt del líder del Mundial, que continua sent Marco Bezzecchi. Per tant, les Aprilia se continuen anant com un tro, també a aquests dies alemans, a França. I la creu, la notícia, pel que més ens interessa al motociclisme català, és pels Márquez. Ahir es va lesionant Marc, que ja ha estat operat avui a Madrid, i l'Àlex, que venia de guanyar Jerez, ha caigut també només començar, Quim.
8: A la segona volta i rodant vuitè, a més ens ha espantat una mica perquè ha trigat a aixecar-se. Després, Àlex Márquez ha estat molt autocrític al micròfon de DAZN.
9: He picat un poquito así de cabeza de lado y nada, son esos 5 segundos que tienes que volver a saber dónde, no dónde estás, pero a saber situarte otra vez. Pero nada, ha sido una caída muy tonta, he hecho más lento la 3 y cuando he entrado en la 4 he dado un poquito más de gas y he perdido el tren delantero al hacer el cambio de dirección, que no me lo esperaba, y así mucha rabia porque es un error muy estúpido.
8: L'Àlex, guanyador de l'any passat a la cursa de casa, arribarà al Gran Premi de Catalunya vuitè a la General del Mundial, a 73 punts de Bezzecchi. I en Marc és a 71 punts i avui ja ha passat pel quiròfan a Madrid, operació doble i simultània del dit petit del peu dret que es va fracturar ahir i també de l'espatlla dreta, on un cargol desplaçat d'una operació del 2019... prèvia a la gran lesió del 2020, també el braç dret, li estava afectant el nervi radial i de retruc el pilotatge. Ducati ha explicat en un comunicat que l'operació ha anat bé, que Marc Márquez rebrà demà l'alta hospitalària i que la seva evolució determinarà el retorn a la competició. Es perdrà, això ja és segur, el Gran Premi de Catalunya del cap de setmana vinent. Encara a MotoGP, Àlex Rins ha acabat la cursa d'Alemans 12 i ha sumat 4 puntets i tampoc ha anat a França Maverick Viñales, que s'està recuperant d'una operació a l'espatlla esquerra i encara no està confirmat si serà o no el Gran Premi de Catalunya. La cursa de Moto2 l'ha guanyat el mallorquí Izan Guevara i la de Moto3, el murcià Máximo Quiles.
0: Com deia el Quim, el Gran Premi de Catalunya la setmana que ve. I amb RAC1 en directe des del circuit. Tant dissabte l'esprint com diumenge la cursa farem les dues transmissions amb el Quim Salvador des del circuit de Barcelona-Catalunya. Per tant, el cap de setmana vinent respirarem benzina a RAC1 amb aquestes transmissions del Gran Premi de casa nostra. Gràcies, Quim. Bona nit.
8: Adéu, bona nit.
7: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: I ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques el cada setmana aquí al Tu diràs, que és l'Àlex Farsac. Hola, Farsac.
10: Hola, bona nit, Aleix.
0: Déu-n'hi-do quina nit, que heu viscut també aquí a la redacció.
10: Sí, déu-n'hi-do.
0: Què més ens queda per saber, més enllà de tot el que hem explicat?
10: Doncs mira, que aquest matí s'ha disputat la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que ha reunit prop de 50.000 participants, que en són 10.000 més que l'any passat. La prova, amb un recorregut de 10 quilòmetres, ha començat a les 9 del matí amb sortida des de l'Avinguda Diagonal i l'arribada a la plaça Catalunya. En la categoria masculina, el vencedor ha estat Pol Espinosa, amb un temps de 29 minuts i 44 segons per davant de Mourad Mounim i Marc Fernández. I a la categoria femenina, la victòria ha estat per Sandra Sancho, amb un un registre de 35 minuts i 33 segons, superant a Raquel Yécora i a Brisa McGrath. En tennis, el Masters 1000 de Roma, Rafael Jodar ja és al 700 de final després de derrotar a Matteo Arnaldi en 3 sets per 6-1, 4-6 i 6-3. I a la Premier League, l'Arsenal ha guanyat el West Ham per 0-1 i deixa pràcticament sentenciada la Lliga anglesa. Els d'Arteta tenen 5 punts d'avantatge respecte al City de Guardiola, que encara té pendent el partit contra el Crystal Palace de la 31a jornada, a falta només de 2 jornades per disputar-se. Una situació semblant també al PSG, a la Ligue 1. Els de Luis Enrique han fet un pas gairebé definitiu cap a títol després de guanyar per 1-0 al Brest al Parc dels Prínceps. Tenen 6 punts d'avantatge respecte al Lens i la propera jornada s'enfronten a ells, per tant es podrien proclamar campions al camp del seu màxim perseguidor. I en últim punt, també en futbol, demà tancarà la jornada de la Premier League un Tottenham Leeds a les 9 de la nit i a la Sèrie A ho farà un Nàpols-Bologna.
0: Molt bé, doncs demà us explicarem totes aquestes coses. Gràcies, Farsac.
10: Bona nit.
7: Adéu. Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. Ben amunt, Barça. Felicitats.
11: Esportiu McDonald doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
7: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
12: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
13: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
14: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
15: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
16: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
17: Nil Moliner.
16: Joan Dausà.
17: Mamaduixa.
16: Maria Jaume.
17: Max Navarro.
16: Siderland.
17: Banda Neon.
16: I Naina.
18: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
19: El 12 de maig.
20: I des del Teatre Victòria.
21: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
22: Amb el patrocini de Santander Es Music.
23: D.O. Catalunya.
22: Frit Ràbic.
23: L'Illa Diagonal.
22: Som Connexió.
23: I Veolia.
22: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
23: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
24: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
25: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
26: Winamax, les millors quotes.
27: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
28: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
29: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
28: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
29: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
30: RAC un podcast.
29: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Jack, dic jo que donaríem molt de joc.
1: Yeah.
0: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
1: Yeah.
0: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
1: Yeah.
0: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
2: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18.

0: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Sí, al llarg dels darrers mesos han vingut cada mòdul, cada braç de la creu prefabricat d'Alemanya.
3: L'han portat d'Alemanya, eh?
2: Sí. Sí,
3: com les peces dels cotxes, una mica, no? Sí. Està venint d'Alemanya.
2: Tot i que molts dels materials es van fabricar aquí i els vam enviar cap allà.
3: Uh-huh.
2: Doncs en cadascuna d'aquestes cobertes ens hi cabia un braç. Per tant, entre els dos transeptes i la nau principal hem anat repartint els mòduls de la creu esperant el moment de l'elevació final.
3: Això que es va produir, evidentment, per la gent que us encarregueu d'aquesta fase de l'obra, imagino que el moment aquest en què pots posar tots els braços de la creu junts i veure com s'eleva fins a dalt de tot i acabar d'encaixar-la, deu ser de les coses més brutals que has viscut aquí a la Sagrada Família, no?
2: És molt impressionant i també anys planificant cada maniobra, doncs ja el moment passa en una hora.
3: Clar, per tu, des d'algun punt de vista, a tu se't va fer curt, no?
2: Se't va fer curt, sí.
3: Clar, perquè tu quants anys portes aquí, Mauricio?
2: La Sagrada Família aquest any faig 20.
3: 20 anys, eh? Clar, i el projecte per tu més important ha estat aquesta creu, d'alguna manera, o no?
2: Sí, encadenant tots els terminals de les torres, començant el 2021 amb l'estel de la Torre de la Mare de Déu, que l'idea era acabar tots els terminals alhora. La pandèmia ho ha fet impossible. I gairebé cada any hem acabat una de les torres.
3: Per què és important aquesta creu? Què és el que volia gaudir amb aquesta creu coronant la Torre de Jesús?
2: La creu culmina un programa jeràrquic de 18 torres, començant per les façanes amb els 12 apòstols i el conjunt central de torres amb la Mare de Déu, els evangelistes i la Jesucrista amb la creu. Per tant, és la torre més alta de tot aquest conjunt monumental de 18 torres.
3: És una creu que sigui podrà pujar en el seu dia, no? Encara falta una mica de temps, em sembla.
2: Falta una mica de temps i cal dir que l'espai és molt reduït. Aleshores, aquesta visita com s'organitzarà encara no està diguéssim, decidit.
3: Clar, perquè quanta gent hi cabrà aquesta creu?
2: 12.
3: 12 persones? I quanta gent visita la Sagrada Família cada dia?
2: Milers.
3: Doncs sí que serà molt reduït, efectivament. Hi haurà bufetades per poder pujar en aquesta creu, que, a més a més, clar, la perspectiva que tindrà sobre la ciutat de Barcelona és extraordinària, perquè està a més de 170 metres del terra.
2: Correcte.
3: I algú de vosaltres hi ha pujat fins allà dalt? Sí, clar.
2: Bueno, jo pujo dos cops cada dia i la cap d'obra també. Sí, i els treballadors, per descomptat.
3: I què em pots dir de la sensació d'estar allà dalt?
2: Bueno, és una vista única, però també és una sensació d'estar al mig de la ciutat, perquè també els vidres miren avall. Aleshores, veus l'eixample.
3: Ja no només hi ha una perspectiva cap a l'exterior de la ciutat, exacte, cap al mar, cap a la muntanya, sinó cap a baix.
2: Sí, i fins i tot pots veure l'estel de la Mare de Déu, que
3: també,
2: sempre el veus allà dalt, sí. I en canvi des de la creu el veus a baix.
3: T'he de preguntar, Mauricio, aquesta creu s'il·luminarà, clar, de dia, s'ha fet d'una determinada manera i amb uns materials perquè brilli, no?, amb la pròpia llum del sol. De nit també s'il·luminarà?
2: Bé, això és molt interessant perquè Gaudí va pensar ja en la il·luminació de tot el conjunt simbòlica. Aleshores, ja des de la primera torre de Sant Bernabé, que ha orientat els poliedres a la base del terminal per apuntar els focus cap a la creu. Aleshores, cadascuna de les torres ja estava pensada per il·luminar la creu.
3: Ah, cadascuna de les torres és una font de llum cap a la, cap a la pròpia creu.
2: Sí. Sí,
3: com la idea gairebé de l'univers, no? Que el sol il·lumina la lluna que veiem il·luminada des de la Terra, no? D'alguna manera.
2: Sí,
3: és com un rebot de llum.
2: Exacte, i a la vegada la propagació de la llum de Crist que es comunica amb els evangelistes, amb els apòstols i cap al ciutadà.
3: Que portis 20 anys aquí, perquè em sembla, Mauricio, que tu no ets català, no ets nascut a Barcelona, no?
2: Ni a Catalunya. Vaig néixer a Mèxic.
3: Sí. Vas néixer a Mèxic?
2: Sí.
3: I aquest català que tens, evidentment, l'has anat aprenent aquí. Quan vas saber que un dels teus objectius vitals era treballar en aquesta Sagrada Família?
2: Bueno, no, tot és sort, coincidències de la vida. No, no estava previst.
3: Però des de Mèxic coneixies l'obra de Gaudí, evidentment.
2: Sí, tant. Des de primer semestre, els meus arquitectes favorits eren dels meus professors, explicaven amb molta il·lusió l'obra de Gaudí i d'alguns altres arquitectes japonesos, venecians. I els meus arquitectes favorits, després de...

0: 30 anys o més, no han canviat.
1: Són els del primer semestre de la carrera,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I quan tens la certesa que treballaràs a la Sagrada Família, què vas sentir?
0: Bueno, no m'ho vaig acabar de creure. La Sagrada Família, anys i anys, no l'acabes de conèixer a tota. Trobo detalls encara avui en dia.
1: Això et dona la perspectiva de qui va ser Gaudí, d'alguna manera?
0: Clar, és una visió genial, però després 40 anys, una mica més, dedicat a resoldre diversos racons del projecte fent maquetes a una escala enorme, que no hi cabien en l'obrador, diguéssim. Tota una vida seva i després 5 generacions a partir d'ell construint el seu somni.
1: Això comentàvem amb en Jordi Faulí, que Gaudí, quan va començar, sabia que no ho acabaria, no? I d'alguna manera va tenir una visió i va voler construir aquesta façana que tenim aquí al costat, que és la del naixement, com una motivació pels que vinguessin al darrere, no? Això serà així d'increïble. El fet de que tu estiguis a prop, vegis la possibilitat a prop d'acabar aquella obra, quin pes et posa al damunt?
0: Well, evidentment és una gran responsabilitat, un pes, i també cada generació ho ha fet el millor que ha pogut, sempre tenint en compte Gaudí estaria orgullós d'això que estem fent, i si la resposta és sí, doncs tirem endavant.
1: Aquesta alçada de 172 metres... 172 i mig. Per què són 172 i mig?
0: Totes les altures i les mides generals de la Sagrada Família segueixen aquest mòdul de 7 i mig, 7 metres i mig, i aleshores és un mòdul més dels 180 metres que se li atribuïa a la muntanya de Montjuïc.
1: Un grau menys que la muntanya del Montjuïc.
0: Correcte.
1: Per què? Perquè Gaudí sabia que...
0: Gaudí volia respectar la creació de Déu.
1: Clar, un home no pot superar la creació de Déu.
0: Seria un acte de soberbia.
1: Des d'aquí, per tant, des de dalt de la creu, pots veure gairebé l'alçada, pots estar gairebé a l'alçada de la creació divina, que és Montjuïc.
0: Correcte.
1: Però no arribar-hi del tot, no? Mauricio Cortés, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Per aquesta visita. Doncs bé, el Via Lliure des de la Sagrada Família, en aquests darrers minuts, abans d'arribar a les dues del migdia, ens quedem en aquests 172 metres i mig, a sota d'aquesta creu gegantina, que d'aquí, justament un mes, doncs van airar el papa Lleó XIV, en una visita molt esperada, que és molt important per la gent de la Sagrada Família, per la gent de Barcelona i de Catalunya en general. Per tant, gràcies per ser-hi i ens escoltem d'aquí uns dies. Moltes gràcies.
2: Fins aquí
3: els millors moments del Via Lliure.
4: RAC 1. RAC 1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de Vallecas, Rayo Girona. Els de Mitchell tenen una nova oportunitat per escapar del descens.
5: Línia de fons a la dreta, a la centre de l'àrea.
6: Gol!
5: Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
4: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dilluns, Rayo Girona a RAC 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC 1. Tots som un milió.
4: Escolta el futbol a l'aplicació de RAC 1 sincronitzat amb la televisió.
8: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
9: Fàcil, només amb un clic.
10: Obre l'aplicació de RAC 1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
8: Ajusta la transmissió de RAC 1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
4: Molt ràpid.
10: Molt còmode.
9: Molt RAC 1.
7: Tots som 1.

0: Especial Tu diràs, campions de Lliga, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 46 minuts, què tal? Bona nit, benvinguts a un Tu diràs especial Barça campió de Lliga que fem en directe des de l'Auditori 1899 del Camp Nou. Som al lloc dels fets. En un dia tan especial, històric, no podíem ser en un altre lloc que a l'estadi on el Barça s'acaba de proclamar fa només uns minuts campió de Lliga derrotant el Real Madrid en un clàssic que recordarem per sempre més. Aquesta és la Lliga del Clàssic. Així l'hem batejada aquí a recull el Tu diràs i així crec que la recordarem. La Lliga del Clàssic, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Avui el Barça ha guanyat 2-0 en un partit que ha dominat de principi a fi, en què ha sotmès el Madrid de la manera que ha volgut, com ha volgut i quan ha volgut, amb dos golaços, el primer de Rashford de falta directa, si no l'heu vist recupereu-lo, és una meravella com des de la banda esquerra, no? per una falta que era molt millor per un esquerrà, ell aconsegueix fer l'efecte perfecte per superar Courtois i que la pilota vagi a l'escaire. I després un altre golaç de Ferran Torres després d'una assistència d'esperó de Dani Olmo. Ha estat una primera part boníssima del Barça i una segona part més en què ha contemplat amb el marcador i dominant en tot moment, insistim, la part futbolística. N'ha pogut fer més el Barça, però Courtois avui ha estat inspirat en algunes accions. El Barça de Flick, doncs, que suma la segona lliga seguida, però que ja quedarà batallada, insisteixo, com aquesta Lliga del Clàssic. Una lliga que no ha estat fàcil, que el Barça s'ha hagut de treballar, que ha hagut de guanyar unes quantes vegades, primer perquè ha tingut lesions a jugadors importants, com Lamine Yamal, Pedri, Rafinha o De Jong, entre d'altres, perquè va marxar Íñigo Martínez, just abans de començar la temporada, recordem-ho. Flick ha hagut de trobar un central esquerrà com Gerard Martín, se l'ha inventat i li ha funcionat a les mil meravelles, com ha crescut aquest futbolista, perquè Araujo va tenir un problema de salut molt important que el va apartar de l'equip durant moltes setmanes, perquè els davanters, Ferran Torres i Lewandowski, han estat alguns mesos sense veure porteria, una cosa estranyíssima en un equip campió. A més, va haver-hi alguna ratxa dolenta a l'inici de la temporada, amb derrotes al Bernabéu, per exemple, en el primer clàssic, i després, al cap d'un parell de setmanes, al Pizjuán, al camp del Sevilla, per 4-1. Semblava que el Barça no estava fi, que no arrencava bé en aquest inici de Lliga, però després va saber refer-se. Després d'aquella derrota al Pizjuán, va arribar a la de Stamford Bridge, però des de llavors el Barça ha fet un pas endavant i ha estat molt millor que el seu rival. Fa dos mesos, sense anar més lluny, el Barça perd a Montilivi i el Madrid es posa líder amb dos punts de marge en una lliga que semblava que seria molt igualada. I des de llavors el Barça no ha tornat a perdre. Des de la derrota a Montilivi al febrer, el Barça ha aconseguit 11 victòries consecutives, una ratxa increïble. I per això aquesta lliga té tant mèrit, un mèrit brutal. I a tot això sumeu-li que el Barça ha jugat en tres estadis diferents com a local, i no ho ha notat. De fet, el Barça porta 18 victòries seguides a casa. Mai cap equip, bé, només hi havia un equip històricament que havia aconseguit guanyar 18 partits a casa de les 19 jornades que té una lliga, i el Barça ja ha igualat aquesta marca històrica jugant a l'estadi Johan Cruyff, a Montjuïc i al Camp Nou. En porta 18 i pot aconseguir la 19a i fer encara més història contra el Betis en l'últim partit de la temporada aquí a casa, que serà diumenge vinent. Per cert, diumenge vinent es tancarà la lliga aquí a casa amb aquest Barça-Betis. Bravo Barça, no es pot dir res més que moltes felicitats als jugadors, aquesta generació meravellosa que ens diverteix, que ens fa sentir orgullosos del Barça, i sens dubte el líder, a Hansi Flick, que a les últimes hores ha tingut la desgràcia de perdre el seu pare i que avui ha fet el cor fort, ha vingut aquí a l'estadi i ha dirigit, com sempre fa, al Barça perquè aconseguís aquesta victòria, aquest triomf que matemàticament li dona la Lliga, i evidentment a tota la gent que forma part del cos tècnic del primer equip per la feinada que han fet durant aquests 10 mesos de competició. És un equip d'autor que està fet ja, tot i que sigui tan jove, sembla que està fet, que ha madurat en aquests dos últims anys i que està fent mèrits per ser recordat i per convertir-se en un equip llegendari. Segurament li falta triomfar a Europa, que és la competició que més llueix, la Champions. Ho ha intentat aquests dos anys, s'han acabat a les portes de la final. Però per la resta, és que no es pot dir res més. El Barça està fent, ha fet dues temporades espectaculars. Ha guanyat 5 dels 8 títols que ha disputat aquest Barça de Hansi Flick. Ha estat una nit rodona des de l'inici, quan hem començat a la 6 de la tarda amb la prèvia de dues hores que ha fet el Pou, fins ara, pràcticament la mitjanit. Ha sortit tot perfecte, el públic ha omplert l'estadi, més de 62.000 persones, ha animat des del primer moment, el Barça li ha respost amb aquests dos gols a la primera part, que han sentenciat ja el partit, I ho ha pogut celebrar davant de la seva afició en un moment que, insisteixo, no s'havia vist mai, que en un duel directe contra el Madrid el Barça aconseguís guanyar una Lliga. Ho havíem vist en una Copa, ho havíem vist en una Supercopa a Espanya, però mai un duel directe en una Lliga havia donat el títol. Avui, doncs, per sempre més, quedarà aquesta Lliga del Clàssic. I a més, amb un marcador que té cert simbolisme, no? 2-0, les dues lligues consecutives del Barça de Flick contra el Madrid d'Mbappé, que es queda a 0, en blanc un any més. I una nit rodona perquè s'ha pogut celebrar el Camp Nou. El Barça feia 3 anys que no jugava un clàssic al Camp Nou, des del març del 2023, amb aquella victòria per 2-1 amb gol de Kessié. El Barça no havia pogut tornar a jugar a casa seva, al seu estadi, un partit contra el Madrid. I el retorn no podia haver estat millor. El Barça al novembre torna a l'estadi, encara que sigui a mitges, i al maig està celebrant una Lliga derrotant el seu etern rival. I si ampliem el focus, és que encara és més bèstia. Aquesta és la 12a Lliga del Barça en els últims 20 anys. Des del 2006 fins al 2026, des de l'era Rijkaard fins a l'era Flick, el Barça ha guanyat més lligues de les que ha perdut. 12a Lliga en els últims 20 anys. Una dada en perspectiva realment increïble. I en el global, doncs encara el Madrid està per davant, però aquesta és la 29a Lliga de la història del club. I es queda només a 7 lligues del Madrid, que en té 36. A poc a poc li va retallant distàncies al Barça en el palmarès global. La nit serà llarga, aquí al Tu Diràs, des de l'Auditori 1899, amb la resta de companys que estan pendents que arribi Hansi Flick per fer la roda de premsa en directe. Repassarem moments, dades d'aquesta lliga, serem a la zona de Canaletes, perquè la font està en obres, però a la zona de Canaletes sí que hi serem, per saber si l'afició ha sortit al carrer, tot i que sigui diumenge a la nit i demà sigui dilluns laborable, per saber si l'afició ha sortit a celebrar aquesta segona lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. I tindrem protagonistes, que aniran passant per aquest set que hem muntat aquí a l'Auditori 1899 a les instal·lacions del Camp Nou. La Lliga del Clàssic, la comencem a celebrar en aquest Tu Diràs especial.
0: RAC 1 RAC 1 La campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
2: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
3: Escolta, ve a dir una cosa que l'he de dir públicament.
1: Sí,
3: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hauria atrevessat, demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar
1: van ser 4.
4: Bueno, 4!
3: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
1: No, que m'agrada puntualitzar...
3: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
1: Sí, exacte.
3: Hem d'anar acabant.
2: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
0: RAC 1.
2: Tots som un milió.
0: El Barça de Flick ja és campió de Lliga. Enhorabona, campions!

0: Per parts. A l'estudi de RAC1 segueixen el Puig, el Molló i el Sapers. Esteu per aquí, companys?
1: Som aquí, som aquí. Aleix.
0: Perfecte. Jordi Roura crec que ha arribat per aquí.
1: També el tenim per aquí.
2: Hola, Aleix.
0: Home, Roura, què? Hosti, quina alegria, eh?
2: Sí, home.
0: Ah, ja t'ho esperaves, no?
2: Bueno, tu ja em coneixes. Sí, però aquests partits sempre són una mica... Jo n'he viscut de tots i, bueno... Després, home, quan veus el partit, ara ho comentàvem una mica, no? Des d'un punt de vista estrictament futbolístic, crec que el Barça ha estat molt superior.
0: Molt,
2: superior, molt. Molt superior, sí.
0: A més, és que però ha sotmès i ha dominat en tot moment el que ha volgut s'ha jugat al Barça.
2: Sí, a més, no sé, per estructura de joc, per tot. Per exemple, veus el Madrid, crec que ha tingut moltíssims problemes per iniciar el joc des de darrere. Moltes vegades han abusat del pilotasso, perquè més que per idea, jo crec que era perquè no sabien... Hòstia, d'una falta de recursos, no? Jo crec que és veritat que amb totes les baixes que té, amb tot el que tu vulguis, però jo crec que futbolísticament avui el Barça ha estat... La sensació que ha donat és que està, en aquests moments està molt per davant, futbolísticament parlant, del Madrid.
0: Sí, sí. Escolta, un pas ràpid per la zona de Canaletes amb el Pau Bombardó i de seguida sentirem Hansi Flick, que és a punt d'arribar aquí a l'Auditori 1899, des d'on estem fent aquest Tu diràs especial campions. Pau, què tal? Bona nit. Quina és la situació aquí?
3: Què? Bona nit. Bona...
0: Ai, que està
3: per...
0: Això vol dir que hi ha gent, està allà.
3: No, perquè... Sí, no, la plaça Catalunya ha quedat... Per...
0: Aparta't una mica, a veure si aparta't una mica de la gent, que així podrem sentir-te millor.
3: Està per bones, ja. Ara em sentia...
0: Ai, es va tallant. Mira, doncs, espera't, ara tornem, Pau. Aviam si millorem el so, que està arribant Hansi Flick aquí a l'Auditori 1899. Sentirem en directe les declaracions de l'entrenador del Barça quan queden 5 minuts per la mitjanit i de seguida tornem a la zona de Plaça Catalunya, que ens deia el Pau, pel que he sentit, que estava absolutament plena. Per tant, Marta, tot vostre des d'aquesta zona privilegiada aquí al davant del tècnic del Barça.
4: S'asseu Hansi Flick a la sala de premsa, a l'Auditori, i arrenca la compareixença de l'entrenador del Barça.
5: Torn, indicar el nom i el mitjà. Mireia.
6: Bona nit. Mireia Ruiz. Un moment. Dic que està rient perquè ens acabem de trobar per aquí darrere, que hem vingut en un sprint, perquè si no arribava de la zona mixta aquí a la sala de premsa. Bona nit. Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Et volia preguntar de què estàs més orgullós, tant de la Lliga, de tota la temporada, com de la nit d'avui. Gràcies.
5: Bona.
7: Bé, jo crec que és una pregunta difícil per un dia com avui. Estic molt orgullós del meu equip. Estic molt content i agraït al meu equip, al club, al president, en Deco, tothom que ens ha ajudat molt i ens ha donat suport dia rere dia. Però el més important és l'equip i com juguen amb els altres, per als altres, és increïble i realment ho valoro moltíssim. Perquè crec que també en les darreres setmanes, el darrer mes, hem jugat amb més connexió, m'ha agradat veure-ho, que ho hem controlat, avui no era fàcil tampoc. Hem acabat 2-0 i ells han pressionat, però crec que hem controlat la pilota, hem defensat molt bé. I estic orgullós i mai no oblidaré avui, el dia d'avui, i estic content per això i per l'ambient a l'estadi, que ha estat increïble. I si pensem que encara n'hi ha d'haver 40.000 més de persones, serà increïble, i estic molt content aquí a Barcelona. Gràcies.
4: Hola, Hansi, congratulations. Marta Ramon en directe a RAC1. És un dia difícil per tu, però hem vist que els jugadors t'acompanyaven molt. S'ha tornat a notar allò que dius sempre, que sou com una família. Com et sents després d'haver encadenat la segona lliga consecutiva com a entrenador? És una gesta important en un club com el Barça. Com creus que serà recordada aquesta lliga, i si creus que fins i tot té més mèrit que la lliga de la temporada passada per totes les dificultats que us heu trobat aquesta temporada?
7: Sí, realment hem tingut moltes lesions, han passat moltes coses aquesta temporada, i com deia abans de començar la temporada, pensava que el segon any seria més difícil, però crec que hem jugat a un nivell fantàstic i és genial com hem jugat, l'estil amb què hem jugat. No hem marcat tants gols potser com la temporada passada, però crec que hem defensat molt millor, sobretot cap al final de la temporada, i estic molt content. I quan veus quants jugadors joves tenim, és increïble, realment. A la Lliga, Paco Barcí, Gerard, Martín, Eric, és increïble com estan jugant tots, i crec que tampoc seria just assenyalar aquests tres jugadors, perquè realment avui he dit a l'equip que segurament seria la decisió més difícil que havia de prendre avui qui jugaria, perquè teníem moltes opcions, només cal mirar la banqueta que teníem. I estem al final de la temporada i és molt important que potser arriben alguns unes setmanes tard, però com dic, estic agraït pel que obtenim i el que veiem de l'equip, i per el suport fantàstic també de l'afició, que és increïble. L'ambient que hem tingut aquí a l'estadi és increïble, i per nosaltres ara hem de jugar 3 partits més, i òbviament volem arribar als 100 punts, que encara és possible, i és el següent objectiu que ens marquem i que volem assolir, i volem centrar-nos en els propers partits al 100%, com fem sempre. Però crec que ara també s'han merescut celebrar-ho, i espero que ho puguin fer aquesta nit.
8: Hola, Hansi, ¿qué tal? Raúl Fuentes de Radio Marca. Tú llegaste a Barcelona hace ya dos temporadas, venías de una etapa muy exitosa en el Bayern, pero ¿qué es lo que te ha dado Barcelona y el Barcelona para renovar estos ánimos de seguir, de querer quedarte, de querer renovar con este club? Es decir, ¿qué tiene diferente para ti estos dos años con el resto de temporadas que has dirigido a otros equipos? Gracias.
7: Com a entrenador sempre és difícil, mai no és fàcil, perquè has de gestionar un equip, has de gestionar jugadors, i tothom té els seus propis objectius també, no només els col·lectius, ells volen jugar també, és normal. Jo també he estat jugador i també volia jugar tots els partits. Has de gestionar tot plegat, i és complicat, però al final es tracta de l'actitud i la mentalitat que mostra l'equip en tots els entrenaments. Al principi de la temporada vaig parlar, de fet, dels egos, però sempre he dit,
9: hi havia el cap, Gabriel Martínez, el director de comunicació del Barça, parlant amb un to una mica alt.
7: Deia que arribaríem al màxim nivell, perquè sempre quan miro els entrenaments, el que hi passa, sempre tinc aquesta sensació positiva, i crec que l'equip necessita això també, aquesta sensació positiva, i que sempre mirem cap endavant i no cap enrere. Només mirem enrere quan hem de millorar coses, corregir. I l'entrenament és el més important, i el que veig als entrenaments m'agrada realment molt, i crec que això és el millor que pot tenir un entrenador. Tinc un gran suport del meu personal tècnic, de tothom al club, i això ens ajuda molt. Com dic, és com una família, i us puc explicar, de fet, perquè crec que no és normal. Aquest matí, quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors. I com han reaccionat ha estat increïble, no oblidaré aquest moment. Estic molt content realment amb tots els jugadors de l'equip, amb el personal tècnic i amb el club. per mi realment són una família i realment estic molt content de treballar per aquest magnífic club i de viure a Barcelona, perquè la gent també és molt amable amb nosaltres, amb mi, amb el meu equip tècnic, amb tothom. I és el que més valoro. Em sembla fantàstic. I per això em sento que estic en el lloc adequat, en el moment adient. I per això tots volem seguir aquí i volem donar més a aquest club per arribar al següent nivell. I sé que tothom aquí a Barcelona vol guanyar la Champions League i tornarem a intentar la propera temporada. I tant de bo ho aconseguim, aconseguim aquest objectiu.
10: Últimes tres preguntes, les three questions, please.
11: Res.
12: ¿Qué tal, Hansi? Enhorabuena por la Liga Victoriusia, Radio Estadio, en directo para el Radio Estadio Noche. Hay muchas imágenes para destacar de la celebración, me quiero quedar con dos. La primera, el abrazo que te ha rodeado el staff justo después del partido. La segunda, el manteo de por parte de los jugadores. Rafinha ha dicho que eres como un padre para los jugadores. No sé qué te hace sentir esas dos imágenes, el abrazo y luego el manteo de tus jugadores.
13: No, it makes me proud.
7: Em fa sentir molt orgullós, molt orgullós. I crec que es veu la connexió que tenim, i això és el més important, al futbol, a la vida. Tenir aquesta connexió. I crec que tothom se sent part d'aquesta família, tothom se sent part del projecte. I tothom està connectat amb això i centrat. Realment avui és complicat de tota manera parlar de tot això, però estic molt content. Gràcies.
14: Aquí, hola Hansi, congratulations. Quan vas fitxar pel Barça, t'havies arribat mai a imaginar que guanyaries dues lligues seguides i l'Argona contra el Madrid al Camp Nou? Gràcies.
7: How are we thinking positive? Jo sempre penso en positiu. Sempre sóc així. I quan entrenes un club com el Barça, sempre has de guanyar títols. Si no has guanyat cap títol, no és una bona temporada i és normal. Però sí, jo òbviament somiava amb això. I això és el que volia i cal lluitar pels teus somnis. I en tenim més de somnis que volem assolir i seran per la propera temporada i ens centrarem en això i ho farem amb la mateixa actitud, amb la mateixa mentalitat i ho farem per l'afició, pel club, perquè és increïble.
15: Congratulations, Mr. Flick. I wanted to ask you about...
7: Enhorabona, senyor Flick. Volia preguntar-li per la seva relació amb la ciutat de Barcelona, la seva integració. Viu aquí i sembla que està molt content, ho ha dit, que està molt content aquí. Què fa que se senti tan content a la ciutat? I havia sentit mai tant afecte com avui? No, no, mai. I és increïble. Ho vaig dir ja la temporada passada, crec, des del primer dia, des del primer contacte que vaig tenir amb el president i amb el Deco, i també quan vaig arribar a la ciutat, les primeres setmanes, mesos, va ser increïble, tothom ens va acollir molt bé, ens va donar la benvinguda a Barcelona, aquí, al club, i crec que és totalment diferent d'abans, per mi. És a dir, que estic molt content amb això. Sí. I ho valoro molt. Gràcies.
10: Moltes gràcies, Marit.
13: Gràcies.
9: S'acaba la roda de premsa de Hansi Flick, que s'ha emocionat explicant el moment de la trucada de la seva mare aquest matí, agraint molt el suport que ha rebut dels jugadors, també de l'staff i també del club en un dia tan complicat, però que ha acabat celebrant el segon títol consecutiu de Lliga. Ha volgut posar en valor el treball en equip, la feina dels seus jugadors, subratllant gran l'objectiu d'acabar la Lliga aconseguint els 100 punts. També ha volgut remarcar aquesta connexió que hi ha a l'equip, que són com una família, ho diu moltes vegades, però també ho ha volgut posar en valor. També ha posat en valor com s'han sobreposat a les dificultats d'una temporada farcida de lesions. Ha reconegut també que estava molt orgullós de com han millorat en defensa aquesta temporada, i acabant doncs ambiciós, parlant dels somnis que tenen de cara a la temporada que ve, amb la Champions entre cella i cella, i amb aquesta reflexió de la seva relació amb Barcelona, dient sense embuts ni pal·liatius que mai havia sentit tant amor com el que sent des de que és entrenador del Barça.
11: La 29a Lliga a falta de 4 jornades pel final. No hi ha cap Lliga guanyada amb més antelació en tota la història del club.
16: Ben amunt, Barça. Felicitats.
0: Aquí seguim, eh? Ara sí, des de l'Auditori 1899, fent aquest, tu diràs, especial des del Camp Nou, des de les instal·lacions del Camp Nou, on el Barça acaba de proclamar-se campió de Lliga. Clara, amb protagonista a la zona mixta?
17: Sí, Araujo, el capità.
18: Nosotros el objetivo era poder ganar la Liga, pero se dio de esa manera y la verdad que muy feliz.
19: Y dedicado a Hansi Flick, evidentemente.
18: Sí, muy evidentemente dedicamos al míster. Esta mañana nos informó de lo que había pasado, pero bueno, el míster también ha sido muy valiente y el equipo le debía esta victoria.
17: Ronald, ha sido una...
20: Barciense en la tele, que no firmaría la temporada que viene a hacer lo mismo que esta temporada. Eso habla también de la ambición del equipo.
18: Y evidentemente, al final ganamos 2 títulos, jugamos 4, entonces sabemos que tenemos cosas pendientes, pero estamos trabajando para eso y ese grupo va creciendo cada vez más. Muchos jugadores jóvenes, pero que van creciendo en experiencia, nos sirve mucho las eliminaciones en Copa, la eliminación en Champions, creo que nos sirve de experiencia para lo que se viene.
17: Pero la segunda temporada...
21: Para lo que se viene, la temporada que viene, ¿tenéis como gran prioridad la Champions o toca ahora celebrar Liga y no pensar mucho en eso?
18: Bueno, a ver, nosotros tenemos que ser valientes y sabemos que es un gran objetivo, ¿no? Vamos a trabajar para eso. Ahora celebrar, obviamente, pero vamos a ir con todo la próxima temporada.
22: Es un equipo muy joven, con muchísimo futuro, y eso es una garantía para este Barça, ¿no?
18: Sin duda. Yo siempre lo digo, ¿no? A veces que los años pasados que quedamos eliminados, siempre lo dije, que este grupo va a dar mucha alegría a la gente, y lo estamos viendo. Cada año vamos creciendo y eso es importante.
17: Ronald, ha sido una temporada complicada para ti, tuviste que parar unos meses. Ahora miras atrás y piensas en qué momento, en el trabajo que hiciste, ¿qué piensas?
18: Que valió la pena. Hoy me siento muy bien, me siento muy feliz, disfruto, a pesar que quizás no he tenido los minutos que desearía. Siempre me ven ahí aletando, feliz. Estoy feliz de otra vez estar disfrutando de fútbol, que es lo que más me gusta hacer.
23: Roland, hemos visto celebrando mucho desde el banquillo, presionando en todos los partidos. Qué final de temporada, ¿no? Y supongo que qué alegría que siente el vestuario en este momento, encima poder ganar la Liga ante el Real Madrid.
18: Tremendo, una alegría inmensa. Trabajamos muchísimo en la Liga, hay que darle mucho valor porque es el trabajo de todo el año, y se ve reflejado porque somos los campeones.
22: Felicidades, capitán.
21: Renovar Hansi Flick.
17: Otra pregunta
21: a quedar, no tendremos noticias tuyas este verano, supongo, ¿no?
18: Sí. Obviamente, yo siempre Barça.
17: Contundent Araujo, siempre Barça, cuando le preguntan si es quedará, siempre Barça, dit, y aviat tindrem més protagonistes, avisarem quan vinguin.
0: Ah, sí? Quin festival, Clara.
17: Sí, algú mira. Més vindrà, ens estan dient.
0: Ah, perfecte, doncs mira, ara el sentirem. Més veus, deixeu-me sentir veus dels jugadors i ara anem a canaletes. Ha parlat Eric a Sport 3, ha dit això al central del Barça.
24: Per començar, li vaig a Eric. Eric, primer, bona nit i moltes felicitats.
25: Gràcies.
24: Heu guanyat la Lliga contra el Madrid, al Nou Camp Nou, amb un estadi que estava com estava. Què sents?
25: Bueno, molt contents. Al final crec que, com cada temporada, un dels objectius és guanyar la Lliga. Aquest any no es feia més especial, tornar aquí a casa, al Camp Nou, amb no tota la nostra gent, però quasi tota la nostra gent. I bueno, avui un partit molt especial, un Barça-Madrid sempre especial, i res, molt contents.
24: No sé si ets conscient de que el que heu fet és, no només per la Lliga, sinó pel com històric, mai havia passat, heu estat protagonistes d'un partit històric, d'una nit històrica.
25: Sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
24: Això que el dia ha començat amb una notícia trista, l'anunci de, heu conegut l'anunci de la mort del pare de l'entrenador, com ho heu viscut? I potser ha sigut fins i tot un moment, un motiu més per dir, avui la victòria per ell.
25: Sí, està clar que al final un dels meus motius era dedicar-li a ell la victòria. Crec que bueno, el Marcus i el Ferran, quan han marcat, li han dedicat. Bueno, crec que sempre diem, no, que és com un pare per tots nosaltres, i què menys, no, que dedicar-li aquesta victòria a ell i a la seva família.
24: Mbappé, Bellingham, Mastantuono, Courtois, 14 punts de diferència.
25: Bueno, crec que hem tingut una regularitat molt bona a la Lliga. Crec que et podria dir que els partits que hem perdut algun ha sigut injust, però bueno, crec que és un dia per disfrutar. Hem fet una temporada molt bona a la Lliga i crec que hem d'estar molt contents.
24: Falta un partit a casa, però és que no, ho heu guanyat tot. Una de les claus és això, la fortalesa a casa. On està el secret d'haver-ho fet també aquí?
25: Bueno, la nostra afició, al final jugar a casa, crec que els rivals, bueno, tenen una sensació diferent, no? Crec que només hem perdut un partit, que va ser el Champions contra l'Atlètic, però bueno, crec que la Lliga ens hem fet molt forts aquí a casa i crec que, òbviament, és un dels punts forts de l'equip.
24: Falta això que deies tu, aquesta paraula... il·lusiona molt la Champions, però ho deia el Ronald al discurs, un equip molt jove. Almenys a Espanya tens la sensació que es pot obrir un període d'hegemonia, perquè és que teniu molt marge de recorregut, de millora i d'edat, òbviament.
25: Bueno, crec que diria que portem ja 2 anys junts, no? amb el míster, amb els jugadors. Crec que et diria que dia a dia anem millorant com a equip. Crec que és algo molt important. Europa encara ens ha faltat competir una mica millor. Crec que vam competir millor que l'any passat, però encara ens ha faltat una mica més. I crec que, bueno, amb el futur que té aquest equip, crec que venen anys molt bons.
24: Objectius en punts, us fa il·lusió la xifra?
25: Bueno, està clar que ara arribats a aquest punt, crec que és un objectiu molt maco. Crec que és algo que és bo per tots, seguir aquesta motivació, no parar de guanyar i seguir acostumant-nos, no, a guanyar.
24: La última, perquè vols de celebrar. Te la faig mig seriosament, mig en broma, però va, toca. Quants memes us heu enviat de Tchouaméni i Valverde?
25: Bueno, òbviament que va ser algo que va xocar l'equip, però bueno, avui disfrutarem de la victòria i deixarem que ells facin el que hagin de fer.
24: S'hauràs de dir que es continuïn pegant.
25: No.
24: Eric, moltes gràcies i felicitats. A gaudir.
0: Vinga, endavant. Quan
1: Aleix. Fer...
0: Sí, digues, Clara, perdona.
1: Aleix, arriba Fermín per poder parlar amb ell. A veure, mira, anirem per torns. Primer són els altres companys i ara vindrà amb nosaltres, t'aviso, en 2 minutets.
0: Val, perfecte, doncs mira, tindrem l'ocasió de parlar i saludar també Fermín, que avui ha fet un autèntic partidàs.
1: Si te vols fer una pregunta, li podré posar a l'orella, si vols també, si vols dir alguna cosa.
0: Doncs vinga, a veure si podem saludar-lo en aquest programa especial que estem fent des de l'Auditori 1899, a Canaletes. A veure, un pas ràpid amb el Pau Bombardó. Bé, li dic Canaletes, però en el fons és Plaça Catalunya. Pau, digues.
2: Què tal? Sí, Plaça Catalunya, una Plaça Catalunya que està plena a vessar, s'ha quedat petita la Plaça Catalunya. Veiem com el centre de la plaça, diguem, el bell mig de la plaça, és on estan celebrant de manera més efusiva aquells aficionats amb bengales, petards, i diguem-ne que al voltant, la part més perifèrica de la plaça, és una mica més de celebració passiva, amb els telèfons mòbils enregistrant el moment, la gent curiosa que passava per aquí, molts turistes també que passaven a mirar-se a veure què estava passant, però encara segueix arribant gent aquí a Plaça Catalunya, n'arriben més dels que marxen, i tenim, com dèiem, la Plaça Catalunya habilitada perquè la Rambla està completament tallada, i a més han reforçat la vigilància policial en aquella zona perquè ningú se li acudís baixar més avall de la Rambla per intentar arribar cap a Canaletes.
0: Està plena, Plau, la Plaça Catalunya ara mateix, o què? No,
2: completament, sí, completament. Diguem, el que és la zona del centre de la plaça està completament plena, i la part més perifèrica, que és on passarien el... Sí, endavant.
1: Aleix, amb el Fermín. Fermín, enhorabona.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Com d'especial és guanyar contra el Madrid la Lliga?
3: No, molt especial, perquè els culers i pel club era un moment històric, i crec que ens ho mereixíem i hem fet un partidàs i ens hem portat la Lliga.
1: A més, sou un vestidor molt culer, això encara fa més especial.
3: Sí, òbviament, al final molta gent de la Masia, ho hem viscut des de petits, i per nosaltres guanyar la Lliga aquí al Camp Nou davant l'etern rival és un orgull i és un somni per nosaltres.
1: Aquesta setmana Madrid ha estat més moguda, no sé si com ho heu viscut vosaltres, si el vestidor heu comentat alguna cosa amb el que ha passat allà.
3: No, no s'interessa res el que passi fora del Barça i cadascú sap el que passa al seu equip i nosaltres estem, hem d'estar centrats en la nostra feina i arribar als 100 punts, que és el pròxim objectiu.
1: Lliga, Supercopa, aquest equip ha demostrat que pot fer més, temporada que ve, encara fer un pas més endavant, no?
3: Sí, sí, volem fer un pas més, volem la Champions com tots els culers. No ens obsessionem, però sabem que pel club i per la gent és molt important i nosaltres som els primers que volem guanyar-la. I res, l'any que ve pelearem una altra vegada i ojalà aconseguir la Champions.
1: L'estiu passat, al tram final de mercat, sonava que potser podries sortir. Quina temporada has fet? T'has consolidat més que mai?
3: Sí, molt content. Mai he tingut dubtes de la sortida del Barça. Això sempre són rumors, però hem fet una temporada molt bona, tant col·lectivament com individualment. Estic molt content i res, ara a celebrar-lo.
1: Ale, si li vols fer una pregunta, t'escolta el Fermín, una només, que no tenim més temps.
0: Molt bé. Hola. No, hola, Fermín, què tal? Felicitats.
3: Hola. Moltes
0: Estem
3: gràcies.
0: Fent un programa especial. No, simplement que si t'has quedat amb l'espineta de fotre el gol, haguessis matat a Lewandowski en aquella, eh?
3: ¿Cómo?
0: Que haguessis matat a Lewandowski en aquella que no t'ha donat, que tenies ganes de fer el golet.
3: No, si el s'hagués fotut d'ell també estaria content, però estava sol i se l'he demanat una mica.
0: On anireu a celebrar-ho? Teniu clar o què?
1: On anireu a celebrar-ho?
3: Sí, òbviament. Hi ha que celebrar les lligues.
0: Val, perfecte. Doncs a celebrar-ho molt. Felicitats.
1: Gràcies, Fermín, enhorabona.
0: Vinga, adéu, se'n va pitant
1: doncs
0: Fermín.
1: Doncs les paraules de Fermín, que evidentment celebrarà avui amb tots els companys aquesta lliga.
0: Que bé. Ara tornem a l'estudi de RAC1 per parlar també amb l'Àngel Pich Alonso, que el tenim per aquí. Hola, Pichi, eh? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. El Jordi Roura, el Puig, el Saperes, el Molló, el Pintanel. Tenim un munt de gent a l'estudi. També tindrem companys aquí a l'Auditori 1899. Però tenim amb nosaltres un protagonista, que és el president, actual president, del Futbol Club Barcelona, senyor Rafa Juste.
5: Què tal, senyor Juste?
0: Hola, se sent?
5: Sí, bona nit.
0: Què tal? No se sent, no se sent res, no? Jo diria. Jo no el sento. Hola. Podem pujar el canal del set que tenim muntat aquí a l'auditori? I així sentim a Rafa Juste? Hola? No. Doncs fem-ho així, vinga. Hola, Rafa, president, bona nit.
6: Bona nit, on pots dir Rafa també, tu? Sí.
0: Què? Que està content? Mira, m'ha portat aquesta, la rèplica de la Copa aquí, que és preciosa, no? Aquesta petitona que tenen aquí, que els han regalat.
6: Sí, avui tot és un dia preciós, sobretot quan guanyes una lliga d'aquesta manera, davant de tants milers d'aficionats, de culers, dels que estaven al camp, dels que no hi eren, i em refereixo, com jo, que vaig perdre els pares i els avis, i molt feliç, és impossible descriure el que sents, el que portes dins, però m'imagino que cada culer es sentirà com jo, molt feliç.
0: Deu haver estat complicat, no, pel míster, avui dirigir aquest partit, tot i la il·lusió que li hauria fer, no?
6: Home, són moments que molt complicat, aquest dematí set amb ell, li he fet una força encaixada, una forta abraçada, però evidentment complicat. Si és un pare, és un pare, com una mare és una mare, però jo crec, avui li deia que el pare ho veu des del cel, sempre vas amb aquest tòpic, jo em passa molt a mi, però és una petiteta mostra de l'efecte que tots li tenim, no, amb en Hansi?
0: La veritat és que, clar, vostè com a president, escolti, l'altre dia aixecant la Lliga F, ara aquesta aquí amb el president electe Joan Laporta, els ha fet gràcia aixecar-la d'aquella manera allà amb els companys, bé, amb tots els jugadors?
6: Bueno, ho dèiem, en primer lloc agrair al president Laporta el que ha fet pel club, perquè si no tot això no podria haver estat, no? Segons ens coneixem des dels 6 anys, el que fèiem anant cap allà caminant per la gespa és dir, ostres, tot el que hem viscut junts de culers, que han sigut molts i molts i molts i molts partits, molt moltes finals, moltes alegries, moltes tristors, doncs un parell d'amics de barri aixecar una copa com aquesta de la Lliga i donar-la a la capital del Barça, pues, realment és el somni més gran que pots tindre. Jo no et dic com a persona, però sí com a amic.
0: I fotien molta conya, o què, els jugadors allà? Vostè, el president Laporta?
6: Sí, alguns són de conya, no diré quins, però alguns són de molta conya, però bueno, en fi.
0: L'han encertat amb Hansi Flick, això és veritat, eh? Dues lligues seguides contra el Madrid d'Mbappé. Té molt mèrit, eh? Perquè a més era un projecte de zero amb certs, no sé si dir dubtes, perquè clar, era un entrenador que sí, venia de fer coses molt grans amb el Bayern, però després se la va fotre amb la selecció d'Alemanya, i no sé, aterrava aquí com una mica amb l'incertesa de dir això funcionarà o no, aquesta aposta de Laporta i de la junta directiva.
6: No, és així, però des d'aquí també voldria tindre un agraïment molt gran a Ronald Koeman, voldria tindre un agraïment molt gran a Xavi Hernández. I perquè sense aquestes maneres de veure el futbol ells van arriscar també molt amb el seu temps, i el que ha fet el Hansi potser és culminar, no et dic una obra, perquè això del futbol, i aquí està el Pichi que m'escolta i en sap moltíssim, és qüestió de molt de temps, és qüestió de tindre moltíssima paciència, cosa que els culers no tenim moltes vegades, i aleshores quan hi ha gent de casa encara en tens que tindre més. Però jo veig que el Hansi el que està donant amb aquest equip és una maduresa, que aquests nois l'estan agafant potser més ràpid de lo que jo m'imaginava personalment, i fa molt de goig veure tot un equip tan jove fet a casa, i per què no també amb companys que venen de fora que ajuden a reforçar i a donar més estabilitat, perquè porten més anys amb el futbol amb aquesta plantilla.
0: Ha estat una nit rodona, ha sortit tot perfecte des del principi, no? A més amb un partidàs de l'equip contra l'etern rival.
6: Ja fa dies que l'equip està, vaja, això és el que en diu el Deco i els que hi entenen de futbol, molt ben posat al camp, molt seriós, i bé, avui també ho han tornat a veure, no? Hem tornat a fer un partit molt seriós davant d'un gran rival, que és el Madrid, i que, com sempre diem, tenim que tindre humilitat, esforç i molt de treball, no?
0: Què li sembla la situació que està vivint el Madrid? Aquesta crisi, 2 anys en blanc, jugadors pagant-se, la imatge d'avui...
6: Mira, jo he estat avui amb el president d'honor, en Pirri, amb la directiva que ha vingut al Madrid. Han estat tremendament cordials a nosaltres, s'han estat fins al final esperant que acabés el joc, ens han felicitat, i amb això em quedo, vull dir, em quedo amb aquesta imatge d'aquells, representa una entitat també molt gran, i bé, des d'aquí agrair-los el seu comportament.
0: Aniran a celebrar-ho també vostès o no?
6: Quan?
0: Avui. Quan? Jo em referia aquesta nit.
6: I he començat allà quan hi havia la copa, però vaja, demà, avui no sé què farem, però demà sí que hi ha una rua, que per cert em sembla que han confirmat que en Hansi també hi serà.
0: Sí, és veritat.
6: I aleshores demà serà un altre dia perquè tothom al carrer pugui veure la desfermació d'alegria en els jugadors, que és moltíssima.
0: I l'estiu serà mogut o no? Pot avançar alguna cosa?

0: Ja serà president fins al 30 de juny.
1: Ja, però com vull continuar sent vicepresident, saps, si la porta veu bé esportiu, doncs tinc que mantenir-me amb aquesta prudència i precaució. Per tant, vull dir, feina d'Endeco i d'Envogen, que ho estan fent de collons.
0: Molt bé. Gràcies per haver-se acostat aquí al set, aquest muntatge que hem fet aquí a l'Auditori 1999, per portar la rèplica, que és xulíssima, i guardi-la de record, que això no li treu ningú. Vostè no va ser el president que va guanyar aquesta lliga. Això no li treurà ningú ja.
1: No, gràcies a tots. També aquí saludar en Jordi Roura, que crec que estava també al plató.
0: Sí.
1: I bé, tots formen part d'un gran col·lectiu que és al Barça, i en poca o molta mesura l'ajuden a fer molt gran, o sigui, una abraçada a tots ells.
0: Molt bé, gràcies, president Justé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau, bona nit. En directe, aquí a l'Auditori 1999, amb aquesta rèplica de la Copa que ha portat el president Justé. De futur no n'ha volgut parlar, però és veritat que avui no toca, tampoc. Pichi Roura, què? Voleu dir alguna cosa del que us deia el Rafel, que ja marxa, per cert, el president?
2: Home, ja li havia enviat un missatge, jo felicitant-lo,
0: Sí?
2: De manera. Sí, sí, sí.
0: L'has vist com aixecava la Copa? Feia bé,
2: Sí, estava content. Bueno, és per estar content, veritablement és per estar content.
0: Sí, amb què et quedes tu d'aquesta lliga, Pichi, per exemple? Hi ha algun moment que diguis, o alguns altres?
2: Bueno, no sé, jo crec que, excepció de l'inici, que van haver dubtes, jo crec que les primeres jornades van haver certs dubtes, va arribar al Bernabéu, es van perdre aquells dos partits, i que si s'havia marxat Iñigo, semblava que sense Iñigo no, l'equip no podia funcionar defensivament, i l'equip ha funcionat, i sobretot ara al final, perquè quan s'ha lesionat Lamine jo estava espantat, i la resposta de l'equip Getafe aquests últims partits ha estat extraordinària i refrendada el dia que calia, que era avui davant de l'afició. Per tant, una temporada enorme, però que ha de servir perquè es vegi el dèficit que es té respecte als equips europeus forts, i que s'han de reforçar aquestes posicions per lluitar en les mateixes condicions que el City, que el Bayern i que aquests equips, el Champions.
3: S'ha tallat, no?
4: Ah, sí, sembla que sí.
3: Sí, s'ha tallat la despresa, avui... Roura, de la Lliga, amb què et quedes?
4: No, avui. Jo crec que al final... Jo crec com han superat els moments complicats, no? Perquè al llarg d'una Lliga que és molt llarga, hi ha moltes situacions, el tema de les lesions, que tots, és veritat, que tots n'atenen, però el
0: Barça
4: ho ha sabut solventar-ho de millor manera, no?
0: Sí. Sóc aquí. Em sentiu?
5: Sí.
3: Sí.
0: Val, perfecte.
3: Sí, tenim aquí el Jordi Roura, que ens està explicant una mica a l'eix com havia vist la temporada, com havia fet el Pichi abans.
4: No, estàvem comentant una mica com havien solventat la situació, no? I després com l'han acabat, no? Al final ho han acabat d'una manera històrica, no havia passat mai, i crec que això doncs és maco i demostra una mica el creixement de l'equip, el segon any, que sempre és més difícil mantenir el nivell i mantenir les coses, no?
5: És més difícil i han guanyat tots els partits
4: aquí, i han guanyat tots
5: els partits. Difícil. Això és
4: no, però
5: molt difícil.
4: Havien comentat moltes vegades, no, és que ara ja els coneixen i tal, és veritat, però també han sigut capaços d'anar modificant i d'anar continuant. Jo crec que té moltíssim mèrit el que han fet, com ho han fet, i sobretot el que és més important, no? Crec que encara tenen molt de marge per poder anar creixent i poder millorar i poder, com deia l'Àngel abans, realment competir encara amb més força a Europa, no?
3: És sobre això que dius, Jordi, jo pensava abans també que havia estat una mica la lliga de les solucions, no? Per tot el que havia fet a nivell individual de trobar solucions. Abans l'Aleix enumerava el cas d'Iñigo, que també el citava el Pichi, la lesió de Lamine, la situació d'Araujo, la situació dels davanters, tot el que ha anat movent, les peces que ha anat trobant per substituir, per poder pal·liar a aquest dèficit que ha tingut en determinats moments de la temporada, i després les solucions tàctiques també per trobar una mica l'evolució al futbol de la temporada passada. Jo crec que té molt mèrit el bloc que ha acabat construint i el joc que ha acabat fent a aquest Barça amb tot això.
2: I està molt bé que faci menció a Ronald Koeman i que faci menció a Xavi, que ells han estat partícips del qui és, però veritablement el que té importància de veritat és Hansi Flick, sense cap mena de dubtes, en els mateixos arguments. Ha fet un equip totalment diferent i totalment atractiu.
0: I a vosaltres, Puig, Molló, Pintanel, amb què us quedeu d'aquesta lliga? Hi ha algun moment que digueu, mira, això ho va canviar tot?
5: No, a mi m'ha agradat l'evolució i veure
3: El toc d'atenció que fa només a començar la Lliga, que ell parla de, dels egos, que els egos baten l'èxit, que aquella frase és molt contundent.
0: A Vallecas, no? Va ser això?
3: De Hansi Flick. I com ha tornat a construir un equip? Segurament ella ja veu que hi ha coses que trontollen, que hi ha actituds que no li acaben d'agradar, que veu algú que potser s'ha animat més d'hora del que calia i s'ha vist... més superior o més campió del que calia abans d'hora i aquella situació l'arregla i ràpidament i ara ja estic amb l'Àngel amb el que diu ara amb la baixa de la Minya Mal per exemple, com l'equip s'ha refet d'alguna manera, no? Ha optat per una mica més de control segurament del que tenia en altres moments de la temporada i ha sabut reconstruir-se perquè la baixa de la Minya Mal doncs no s'hagi notat a nivell de resultats i fins i tot et diria a nivell de joc. Vull dir, no tens la sensació de dir, hòstia, avui ens faltava la Minya Mal. Jo, no. Almenys avui no l'he tingut ni en aquests últims partits tampoc, ni al camp del Getafe, no?
6: I ara que deies això, Puig, només breument del tema de l'ego, avui parlàvem amb l'Àlex també d'un moment de la temporada que no era exclusivament de la Lliga, però sí aquell moment amb la derrota al camp del Chelsea, que és un dels moments baixos de la temporada, que en aquella roda de premsa Flick diu, no, veig com està treballant l'equip i ens enlairarem i això millorarà. I jo en aquell moment vaig pensar, ho ha dit per sortir del pas, jo no veig el Barça. I de cop l'equip realment es va enlairar i em sembla un dels punts d'inflexió, com a mínim una de les frases també de la temporada de Hansi Flick, perquè jo en aquell moment no veia que el Barça pogués acabar on ho ha fet ara avui, per exemple, guanyant el títol de Lliga.
7: I ho repeteix diverses vegades en aquella roda, però està en Fort Bridge. El que deia també el Puig de la maduresa de l'equip, fixeu-vos avui que afegeixen 3 minuts a la primera part i el Barça fa que en aquells 3 minuts afegit no s'hi jugui, és a dir, fa un rondo mantenint la pilota i també parla una miqueta de la maduresa i de l'evolució d'aquest equip. Jo de moments i de fet ho vaig pensar i abans també ho comentàvem amb el SAP de la redacció, després de la derrota al Bernabéu a finals d'octubre vaig tenir la sensació, per tot el que va passar, per com va acabar les picabaralles, jugadors del Barça defensant-se, anant en contra dels jugadors del Madrid, i vaig tenir la sensació, i ho vaig pensar, dic, els han fet empipar. I ho deia, i vaig pensar, aquell dia el Barça serà campió, de fet, ho vaig escriure a les xarxes socials i s'ha complert, no? I crec que a partir d'aquell moment crec que va haver-hi també una evolució i per mi és fonamental i no entendria aquest títol del Barça sense veure un vestidor que van tots a una. Per mi això és fonamental.
2: Aleix, una cosa vull dir, el comportament del Real Madrid al final del partit. Chapó, eh?
0: Sí.
2: A mi, anar a felicitar els seus companys, anar a felicitar Hansi Flick, que m'ha semblat, i s'han esperat al camp durant molts minuts, vull dir que haguessin pogut lo normal en unes altres èpoques, en les èpoques de Mourinho sense anar més lluny, hagués acabat estat que en el moment que ha pat el cadet, se'n van cap al vestidor i s'ha acabat.
4: No, i a més s'havia parlat molt que si el passadís a les setmanes anteriors, que si no ho farien, que no sé què, que no sé quantos, i estic totalment d'acord.
3: I abans del partit, que també hem destacat que Bellingham ha anat a...
4: No, han tingut un component.
0: I Vinícius també ha anat
3: a Flick,
0: com
3: abraçar-lo.
4: Un component exemplar.
0: Mira, voleu sentir Arbeloa a Madrid Televisión felicitant el Barça en aquesta línia del que dieu, tot i que comença parlant del VAR i d'alguna jugada polèmica, Arbeloa, que això no s'ho podia estalviar, mira.
4: Bueno, però en general...
8: Han aparecido, claro, que... Que había un codazo y bueno, pues seguramente, no sé, habrá que preguntar por qué no ha entrado el VAR. Pero bueno, felicitar al FC Barcelona por haber ganado la Liga hoy en un partido que se les ha puesto muy de cara muy pronto. Y bueno, pues nosotros a seguir los 3 partidos que nos quedan.
0: Doncs això. Què deia Roura? Elegància, no?
4: No,
0: senyorio.
4: Que s'han comportat molt bé. I fins i tot, al final, inclús durant el partit, han estat... Després hi ha hagut un ple de picabaralles, al final que s'han emprenyat una mica, però fins aquell moment anava tot molt... Però estic d'acord amb l'Àngel. Han tingut un comportament, jo crec que sí. Bueno, com ha de ser, no?
3: Jo em quedo en un moment de la Lliga, també després d'una derrota, la de Montilivi, que el Barça perd el lideratge en favor del Real Madrid. Som al mes de febrer... i el Barça a més ha perdut l'anada 4-0 de les semis de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Jo és un moment que també crec que l'equip podria haver trontollat i en canvi es reacciona encadenant amb la d'avui 11 victòries. O sigui, és que des de llavors el Barça ho ha guanyat tot. O sigui, que ha tingut reaccions de campió quan ha tingut una ensopegada, perquè el que deia abans en Pintanel, les 10 primeres jornades són dues derrotes i un empat del Barça en els 10 primers partits, però clar, llavors respon amb una ratxa de 9 victòries consecutives. Després de Montilivi, 11 victòries consecutives. Clar, és que és un equip que quan té una ensopegada després reacciona de la millor manera possible.
0: Mira, i això ho volia destacar abans i se m'ha oblidat, que té molt mèrit. Reacciona en aquestes 11 victòries consecutives que li donen la Lliga després de Montilivi, que és el febrer,

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
2: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
3: Del Camp Nou avançarà per Travessera de les Corts fins al carrer Numància, continuarà pel carrer Berlín i el carrer París fins a arribar a Balmes. Des d'allà la comitiva baixarà fins a Gran Via, que recorrerà direcció al centre de la ciutat, fins a arribar a Passeig de Gràcia. Important remarcar que no passarà per Plaça Catalunya. Inicialment la intenció era que passés per Plaça Catalunya, però finalment no passarà per Plaça Catalunya. La rua continuarà pujant al Passeig de Gràcia fins a l'altura de la Pedrera, passarà per davant d'aquest edifici tan emblemàtic del modernisme de la ciutat, punt on es preveu un dels moments de màxima animació. El trajecte de tornada es farà pel carrer Provença fins a Ribau, connectant novament amb el carrer París i l'avinguda de Sarrià, fins a arribar una altra vegada a la Travessera de les Corts. La rua finalitzarà una altra vegada al punt de sortida, pujant Aristides Mallol, finalitzant una altra vegada al Camp Nou, a l'estadi.
4: Demà posa't el rellotge per saber quants quilòmetres camines, que em fa...
3: Sí, no, jo sempre tinc l'app aquesta del cor, que aquesta, diu les sí, passes, sí, els quilòmetres, tot això, i l'any passat, és que no recordo bé, però ja va ser bastant de rècord la xifra, o sigui que serà una curiositat que demà revelarem, el tu diràs.
4: M'encanta. Molt bé. Mira, tinc per aquí, deixem-me saludar-los, aquí a l'Auditori 1899, i el sumarem a la tertúlia, el Toni Padilla, company del diari Ara. Hola, Toni.
5: Bona nit a tothom.
4: Què tal? Bona nit, Paco Cabezas, cap d'Esports del Periòdic. Hola, Paco.
6: Hola, bona nit.
4: Què tal? Bona nit. S'ha fet llarg, però ha acabat arribant, la Lliga. No, vull dir, s'ha fet llarg tot, el camí, 10 mesos, el clàssic aquest també, que no arribava mai, i al final ha sortit tot rodó, i aquí estem, en un programa especial, a l'Auditori, a punt de tancar les instal·lacions del Barça, celebrant una Lliga.
5: Sí, ha valgut la pena, un dia molt, molt gloriós. Crec que al final molts barcelonistes portaven esperant un moment així, en el sentit de, a curt termini, poder tornar a l'estadi i viure una nit d'aquestes de glòria, i llavors el fet també d'aquest guió perfecte de poder-ho fer als morros del Real Madrid. A la prèvia del partit veies la cara dels socis, sobretot els socis veterans, i els veies amb aquells ulls que els hi brillaven, esperant que l'equip no fallés. L'equip no ha fallat, i de fet al final es contraposava amb dos projectes, un que es cau a trossos, un que realment és un projecte en autodestrucció, i un altre que sap fer-se fort davant de les adversitats. Llavors ha estat com posar en un mirall la realitat d'uns i altres, i en un Madrid que ha intentat caure amb dignitat i ni així els hi dona, i un Barça que n'hi ha de fer el millor partit per poder guanyar. De fet, al final veia tanta diferència que pensava, només dos?
4: Bueno, tots hem somiat amb la maneta, però...
5: I admeto que anava a escriure la crònica, la tenia molt escrita amb paraules que he hagut d'eliminar com golejada. He hagut de canviar el golejar per derrota, i perquè em dic, hòstia, poc, al final era com dir, el tercer hauria acabat de ser,
4: però
5: la sireneta.
4: No em compres que el 2-0 és el simbolisme, és les dues lligues de Flick contra el 0 del Madrid d'Mbappé. Té simbolisme, aquest 2-0.
5: Això, parles molt amb Oriol Jové, i amb el tema del simbolisme.
4: No sé, però a mi, jo per trobar-li una cosa positiva...
5: És
4: a dir, el resultat reflexa el que hem vist en aquestes dues últimes temporades, no? Un 2-0 claríssim en lligues, no?
5: Sí, sí, fins i tot m'atreveria a dir que només hi ha un atac, òbviament, en aquesta jornada, que és, òbviament, la tràgica mort, la pèrdua del pare de Hansi Flick, però dins de lo tràgic i lo trist que és aquest procés per al qual tothom ha de passar, que és la pèrdua d'un pare, crec que ha permès veure com s'ha guanyat el cor de tantes persones aquest alemany treballador, incansable, ambiciós, però que sembla com que li molesta a vegades estar en primer pla. Òbviament el futbol el guanyen els futbolistes, però el fet de que hagi passat això ha permès que el barcelonisme a mostrar-li l'estima a Hansi Flick. És una relació molt, molt bonica. Una persona que és cert que hauria de millorar potser només el tema de la llengua. Quan ha dit aquell primer bona nit, i dic, potser s'anima en català, dic, no, no, ni això, però una persona que crec que s'hi sent bé, que ha entès molt el club, que s'ha generat una relació molt especial i que duri molts anys.
3: Ves que ha dit a la roda de premsa que no havia tingut mai aquesta connexió, aquesta relació amb la, amb l'afició, la ciutat, com ho estava vivint ara a Barcelona, que no li havia passat mai
5: i viu a Barcelona. Sí, altra setmana es tanquen en grans... Ell viu, ell te'l troba.

0: homes. Sí, sí, molts ens passen que ens l'hem trobat i tal més dius, mira, està aquí. Això és bonic.
1: Paco, què?
2: ¿Os acordáis ahora de toda la literatura que se ha escrito y se escribió sobre que el Barça no le daba para ganar la Champions? Pues muchas veces me refería a momentos como este. Yo creo que hoy hemos certificado que la afición está muy orgullosa de un club sin igual, pero sobre todo está muy orgullosa de tener un entrenador que ha cambiado completamente a no solo al equipo, sino también a un club. Es un entrenador que ha conectado muy bien con la gente y sobre todo ha permitido que la afición se sienta muy identificada. Tú ves al equipo de hoy, al Barça, y ves que hay un cordón umbilical que une a la Masía con la hinchada, y eso es súper importante porque además lo contrapones con el proyecto del Real Madrid, que más allá de que es un proyecto que se cae a trozos, ves que cada uno va a la suya, pues te hace pensar eso, que el proyecto de Madrid está muerto. Yo creo que hay un cambio de ciclo muy claro a todos los niveles, a nivel de vestuario, a nivel de entrenador, pero quizá también a nivel de presidencia, y en cambio ves en el Barça un alumbramiento que no hace falta que esté coronado con títulos como la Champions. Es que no hace falta, muchas veces yo creo que nos enrocamos en ese resultadismo. Cuando tú ves las caras de la afición hoy, incluso he visto aficionados que estaban llorando cuando se manteaba a Hansi Flick, pues yo creo que todo cobra al final un sentido. Y sobre todo, chapó a la actitud de nuestro entrenador, que en un momento tan complicado tenga la fortaleza de sentarse en un banquillo, y no solo eso, sino dirigir al Barça en uno de los grandes partidos de la temporada, yo creo que dice muchísimo de él. Jo crec que nos podem estar tots muy contentos.
3: No ha de ser fàcil el que ha fet avui Hansi Flick, sens dubte. Mira, també aquí amb nosaltres, a l'auditori, el cap d'esports de Recuix, el Lluís García. Hola.
4: Bona nit, Aleix.
3: Què? Has baixat al camp, tranquil, després de la celebració, ara amb fred, com ho veus?
4: Molta tranquil·litat. És a dir, jo crec que m'ha faltat, com el Toni, ho estàvem comentant abans fora d'antena, que ens ha faltat un punt d'aquell gol final, aquell roig, no? Allò de dir, escolta, ja anem guanyant 2-0, queden 10 minuts, anem a fer el guai, és perquè el partit ha estat de control total, que és una cosa que al Barça de Flick no li havien vist i que sempre... Li...
3: Perdona, t'hauria agradat que facis 5 minuts, com deia el moment.
4: Home, no, és que perdona, és que això ho trobo una estafa, és una estafa. O sigui, ens hem mirat amb Marc Guillén i dir, però què és aquesta estafa? Per què el partit avui li dona per acabar el minut 90?
5: Curt,
6: no és nou, Joan Lluís, el dia del 5-0 va passar el mateix, que sempre ho reclama Joan Puquí.
4: Clar, és que...
6: El dia del 5-0 també tampoc ho havia afegit.
4: És a dir, per què l'has de retallar el partit 5 minuts? O sigui, quin és el motiu? Sí. El partit dura 90 minuts i més el que es decideixi afegir. Hi ha uns criteris objectius pels quals s'ha d'afegir. Doncs avui, pum, això ho hem matat. Hernández, que ve de l'any passat, de les dues traques amb la mà de Fermín i la mà de Tchouaméni al Clàssic, que també em va deixar de mala llet aquell dia, un dia que pràcticament guanyes la Lliga. Però, en fi, no, però escolta, és un gran dia, és un gran dia pel barcelonisme, més que res per les certeses que veus i totes les incerteses que veus en el rival, perquè realment el Madrid té l'altre dia, repassàvem, té molts jugadors que tenen un futur molt incert des del punt de vista o perquè se'ls acaba el contracte o perquè per un tema d'edat o per un tema que s'hi han gastat un dineral i no han rendit al nivell que esperaven, més la gran estrella que és Mbappé, que veurem si la temporada que ve continua al Madrid o no, això vull veure-ho. Però i el Barça, en canvi, són certeses, té una base molt sòlida, té la Masia com a escut protector, que ha tingut la sort o l'encert aquesta junta directiva de trobar-se amb aquesta generació de futbolistes en un moment clau de la història del club, perquè el club estava entrampat econòmicament i a condicions normals era perquè se n'anés el seu rendiment no fos el que hem vist, diguem-ho així, i hem tingut la sort i l'encert d'apostar per aquesta generació de la Masia, que és espectacular, liderada per Lamin, per Cubarsí, per Fermins, per l'encert de fitxar Pedri, per Joan García, tota aquesta gent que la gent, els aficionats s'identifiquen tant amb ells que fa que aquest Barça tingui una pinta increïble de cara al futur.
3: Deixeu-me, hem de fer una pausa i ara rematarem a l'estudi també i acabarem de fer també algunes opinions més aquí, perquè encara hi ha molta gent celebrant el títol i per tant crec que els hem d'acompanyar avui en aquest programa especial. Però no em vull oblidar de dir que Marc Casado ha fet un post a les seves xarxes socials que diu on ens veiem culers.
0: Ui!
6: Peligro.
3: Però tal qual, o sigui, el tio ha tirat allà la fitxa, on ens veiem culers? I vinga.
5: I a veure què passa.
3: A veure on te'l trobes.
5: La nit és jove.
3: I hem de sentir Rashford parlant del seu futur, perquè ha aparegut persona mixta i ha parlat del seu futur. Ara el sentirem. Fem una pausa i continuem en directe des de l'Auditori 1899 a les instal·lacions del Camp Nou per celebrar aquesta 29a Lliga de la història del Barça. La segona de l'era de Hansi Flick, la segona consecutiva. només perquè us en feu una idea, el Barça en tota la seva història només ha fet dues lligues seguides en 10 ocasions amb la d'avui. Per tant, és una cosa molt difícil el que ha aconseguit fer Hansi Flick, guanyar dues lligues consecutives. I més, contra un Madrid que semblava que seria imparable, amb Mbappé, Vinícius, Bellingham i tota la de jugadors i jugadors que van acabar fitxant. Fem una pausa i ara continuem des d'aquí i des de l'estudi de RAC1 a la planta 3 amb l'Àngel Pichalons, el Jordi Roure i la resta de companys.
1: Felicitats, Barça!
3: Pràcticament la mitjanit, aquí seguim des de l'Auditori 1899 a les instal·lacions del Camp Nou. Escolta, mira, un missatge intern pel nostre tècnic a Barcelona, als estudis, que és el Pol Llergo. Pol, pots tirar la celebració en alemany? Perquè hem fet una celebració en alemany dedicada a Hansi Flick. Va, home, s'ho mereix, a veure.
5: Herzlichen Glückwunsch, Hansi Flick!
3: Olé!
5: De Barça.
3: Que bo,
5: és Ligameister.
3: És Ligameister, el Barça. Això, el Rocco m'ha dit que volia dir alguna cosa així com moltíssimes felicitats, Hansi Flick, el Barça és campió de Lliga. És...
4: Un dia el Rocco ens colarà un altre missatge i riurem.
3: Me'l
4: conec.
7: Per exemple, campió del món és Weltmeister.
3: Weltmeister.
7: Bueno, clar, tu saps alemany.
0: Que va. Sabia.
3: Sabia poca cosa. Sabia. Sota, abans de seguir, un moment, voleu iniciar un debat, elèctric o gasolina? No debatrem sobre el Barça, perquè el Barça avui és felicitat. Debatem sobre elèctric o gasolina, híbrid o híbrid endollable. Aquests són els debats que la gent es pregunta al carrer. Si teniu pensat canviar de cotxe, a Expocació Girona us resoldran tots aquests dubtes. Hem més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetres zero. Els dies 15, 16 i 17 de maig, això és el cap de setmana vinent, a Fornells de la Selva trobareu Expocació Girona. I també hi ha furgonetes i autocaravanes. Tota la info a expocació.cat. A veure, a l'estudi de RAC1, Pichi Roura, us aguanto 10 minuts més i us deixo anar a descansar també. Vull saber què us ha semblat el partit d'avui, purament, no només la Lliga, sinó avui. O sigui, és que el Barça avui ha estat molt bé en molt tot. Bé. No li pots criticar res, Pichi, no?
8: Sí, ha estat un partit força complet, ha coincidit poc i ofensivament ha tingut ocasions, eh? Si anem, ha tingut Courtois 3 o 4 accions claus de gols, que no normal hagués estat que el resultat fos més ample, no? Per tant, molt bon partit defensivament i ofensivament, per tant aquella por que jo tenia que sense la mina i pues mira, no fes falta la mina tots aquests partits.
3: No, que el Barça opta els 100 punts sense la mina, que ha guanyat els 3 partits, te recordes? Que dèiem, a veure què passa a Pamplona, Getafe, sí, i mira, sí. I segueix optant els 100 punts. T'ha sorprès algun jugador en particular? No sé, Ferran Torres, per exemple, avui ha fet un partidàs.
8: Ferran ha estat extraordinari, ho ha fet tot bé. I els pocs minuts que ha tingut el mig centre, que per mi em sembla un futbolista extraordinari.
3: Bernal?
8: Sí, senyor.
6: Ah. Saca des de Jong.
8: No.
6: Quin provocador.
8: De Jong ha jugat una mica més avançat.
6: Ha tingut una recuperació que ha anat a terra, l'hem vist, no, allò...
3: Estava intens avui.
8: No s'ha vist.
9: Aquestes hores es poden dir ja segurament... Potser m'ha passat pel cap durant el partit. Penses al final que com més lluny de la porteria pròpia de Jong, millor, no? A l'hora de defensar, vull dir, com més allò, aquesta posició de mitja punta, bé, potser millor
6: enviat,
9: que no pas més enrere.
6: Ha sortit per això avui.
9: Sí, avui sí. Però clar, tu veus com interpreta Gavi aquesta posició, com interpreta Marc Bernal.
8: De fet, Gavi està jugant molt bé en aquesta posició, al costat de...
5: Jo crec que avui el Gavi, per mi, ha sigut des que ha tornat, és el millor partit que ha fet. Sí. Per mi ha estat francament bé avui.
8: No, veritablement està donant rendiment. No fa res especial que diguis no sé què, però manté la posició en tot moment, està pressionant...
5: No, perquè el Gavi continua tinguent... Això abans ho comentàvem, no? Vas que... És que bé que lluita, quin caràcter... Però és que és un jugador... En sèrio.
6: Has d'explicar la història que has explicat abans, Jordi.
5: No, és igual. Tècnicament, molt lluitat.
3: Home, explica-la, que avui no estic jo al contingut premium, collons.
6: Ara te l'explicarà.
5: Però que juga molt bé, però estan com encasellat en que només que és agressiu, que ho és,
10: en i
5: que va molt bé.
10: En pilota ha millorat moltíssim, Gavi.
5: És que és molt bon pilot. El que passa és que, bueno...
3: No, però només en pilota, Jordi, tu que li destaques? O sigui, intel·ligència futbolística, no? Llegir el partit. No, avui no creus que ha llegit molt bé on posar-se, col·locació...
5: Jo crec, avui, des que ha tornat, jo crec que ha estat molt bé avui. Només de començar el partit ha tingut dues o tres accions defensives molt bones, però després és un jugador que entén el joc, que sempre està ben col·locat, que sembla, això que diu l'Àngel, sembla que no foti res, però perd poques pilotes, entre línies rep molt bé, sempre està ben perfilat, té molts condicionants que si torna bé i esperem que no tingui més problemes físics, pot ser un jugador i ha treballat un jugador important, molt important.
1: I Pedri està còmode al costat d'ell.
5: Està còmode.
11: Sí, això no ho dèiem. Dèiem que, no, que De Jong, com ho dèiem allò, que De Jong feia millor a Pedri,
3: jo crec que Gavi també fa molt bo a Pedri, no?
5: No, es complementen, jo crec que... Es tenen confiança, no? Jo crec que se s'entenen bé.
1: I fins i tot avui no s'ha barallat amb Vinícius.
5: No. Bueno, ha estat a punt. No, però jo crec que el Barça avui ha estat molt superior, eh? Des d'un punt de vista futbolístic ha estat molt superior. I després, el que és molt important, que jo tot l'any porto amb el rotllo aquest, no? Cada vegada estan llegint millor, no? Els tempos cada vegada són capaços de defensar millor en pilota... I això no vol dir que no siguin ofensius ni que no hi baixin, sinó simplement, doncs, a vegades escolta, no cal arriscar tant, no cal, no? I crec que a mica ho estan interpretant i això tenen un marge encara per millorar moltíssim.
1: Molt bé, Eric, de lateral dret.
3: Sí, ens agrada, i de cara l'any que ve és una opció com Empané, Condé, continuï així. Escolta, Roura, no, va, què va passar, fins on puguis explicar, què va passar amb Gavi en un torneig a Sant Cugat? Es pot explicar o no?
5: No, això que comentava, no?, que vull dir que el Gavi l'han encasellat una mica en que és defensiu, que és agressiu, que ho és i que va molt bé que ho sigui, però que és molt bon jugador tècnicament, no? Dit això, doncs, quan era, no sé, era la Vina en un torneig aquí a Sant Cugat, que era una final, i més que era contra l'Espanyol, doncs, no sé, hi va una pilota per allà i es tira en planxa i també es va fotre un hòstia amb el cap en el pal, que no sé si es va obrir el nas, no sé, va dir, hòstia, niño, cony, tranquil, home, saps? Però és així, és punt d'honor, és supervalent.
3: No l'heu controlat mai.
5: No, però, insisteixo, però futbolísticament és molt bo, més del que la gent es pensa.
3: Val. Voleu sentir-lo a Esport 3 o no? Vinga, Gavi, avui tot el cor del mig del camp del Barça, Esport 3.
12: Gavi, què tal? Bona nit, felicitats.
13: Bona nit.
12: Quina nit, eh?
13: Quina nit.
12: Increïble. Jo crec que no se podia ganar de mejor forma que ganar en el clàssico con nuestra gente. Y creo que es la primera vez que se gana un clàssico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también. No em faig una del partit, perquè l'heu liquidat ràpid, 2-0. Les últimes setmanes, molt, ho deia i Hansi Flick a la roda de premsa, tenint molt clar el que s'ha de fer, tant a Getafe com a Osasuna, i avui també, 2-0 i encarrilat.
13: Sí, al final no era fàcil, ¿no? La gente yo creo que se pensaban que iba a ser un partido muy fácil, sobre todo por la baja que tenían ellos, cómo venían jugando, pero bueno, yo siempre digo que un clásico es un clásico, da igual cómo vengan los dos equipos, y obviamente hemos salido a por todas del minuto uno, yo creo que se ha visto, y yo creo que hemos hecho un gran partido todo el equipo.
12: ¿De qué estás más orgulloso de aquest equip?
13: Bueno, sobre todo de la competitividad que tenemos, ¿no? Que somos ambiciosos, tenemos un grupo muy ambicioso y yo creo que al final esto pues dará sus frutos en lo largo de los años, ojalá. Pero como te digo, estos dos años que hemos ganado muchos títulos desde que ha venido el Mr. Hansi, pues hemos crecido mucho y yo creo que vamos a crecer muchísimo más. Y como te digo, espero seguir en esta línea y la temporada que viene llevando lo máximo de títulos posible otra vez.
12: Avui acabo, heu sortit a guanyar per vosaltres, per aquesta afició. Imagino que també per Hansi Flick, després del que us ha explicat al matí amb la mort del seu pare.
13: Sí, obviamente esta victoria va por él, por el míster y su padre. Él nos dijo esta mañana que desgraciadamente había fallecido su padre y obviamente nosotros pues le queríamos dedicar esta victoria a él y así ha sido y estamos orgullosos del míster, de que haya estado con nosotros aquí y para nosotros pues es como un padre, ¿no? Y estamos orgullosos de él.
12: Gavi, gràcies. Bona nit i gaudir.
13: Gràcies, moltes gràcies.
12: Doncs les paraules de Gavi, el migcampista del Futbol Club Barcelona, que marxa aclamat també pel públic que encara hi ha aquí al Camp Nou.
3: Molt bé, gràcies, Francesc Latorre, també col·laborador del Tu Diràs. No, anava a dir que ens ha explicat la crònica en el seu moment. Soc molt de Latorre. Anava a dir que posem-nos en situació, que no, és que potser, no, han fet un minut de silenci... No, se li ha mort el pare, aquest senyor, i ha vingut aquí a dirigir un clàssic, a celebrar una lliga, a intentar posar bona cara quan s'ha mort un pare. Vull dir, que em poso la seva pell i jo no vindria a treballar, em sap molt de greu. Jo no faria el programa aquell dia, no?
14: Segurament que em dóna la sensació que, sense conèixer el pare, que ell sap que el que li hauria dit el pare és tu et quedes allà.
3: Sí, també hi ha un punt a vegades d'això.
14: Sí, al final crec que quan acomiadem a persones és molt dur, però a vegades es parla molt del que és la cerimònia, les formalitats, i una altra cosa és que la vida va per una altra banda. I tu pots decidir com vols mantenir el record o l'homenatge que li fas a una persona, no? Crec que al final Hansi Flick és una persona que viu pel futbol, que ha estat feliç, i estic convençut que el pare era allí. si el pot veure, ja us diria. Jo som Barça-Madrid, és a ti la vida, sigues feliç, la vida continua. I el millor homenatge a vegades que pots fer tu a les persones és tirar endavant i estar aquí. Tindràs tota la vida que et quedi per recordar-lo, i entenc que pot haver-hi un punt de debat. Jo en aquest cas, per exemple, sóc molt més partidari del que ha fet Hansi Flick, i a la vegada, per exemple, em sembla també maco que crec que avui ha fet Ruiz de Galarreta, el jugador de l'Atlètic Club, que ha dit: jo no vaig a un partit perquè he estat parat. Per mi, el naixement d'una criatura sí que justifica potser l'absència, però en aquest cas, tenint en compte que els serveis, que el funeral pot ser en un o dos dies i que al final són coses més llargues, vull pensar que al final el Hansi sap que el seu pare estaria content del que ha fet.
3: ¿Qué voles dir, Paco? ¿Que feies que sí?
2: No, es que escuchando a Toni he recordado que esta mañana, cuando hemos conocido de la noticia de la muerte del padre de Hansi Flick, he leído un reportaje que había publicado hace años el diario alemán Die Welt, y Hansi Flick explicaba que cuando era un niño su padre había sido delantero centro en su pueblo. ¿Pues y que su padre era muy estricto con él, que incluso lo ponía a correr con un cronómetro y que le costaba a veces felicitar a su hijo, que le decía las cosas que hacía mal, pero muy pocas veces las cosas que le decía que hacía bien? Y entonces Flick, años después, reflexionaba en que quizá todo ese aprendizaje, a veces tan duro, pues ahora lo valoraba un poco más. Es decir, concuerda mucho con lo que estaba contando ahora Tony, de que posiblemente su padre, habiendo sido siempre tan estricto con su manera de ser, pues le hubiera gustado que su hijo siguiera con su vida tal y como es, y que hubiera entrenado hoy al Barça, e incluso que mañana participara en la Rúa, porque forma parte de su responsabilidad. El padre de Flick, además, había trabajado en la obra, tenía una cuadrilla de obreros, es decir, que era un señor trabajador, severo. Bueno.
3: Que bé, doncs sí, no, és una elecció, i escolta, després s'han dut aquí el carinyo de la gent, que suposo que això l'haurà reconfortat. Atenció, Pau Bombardó des de Plaça Catalunya ens diu que ha arribat Marc Casador. Pau, explica.
15: Sí, es repeteix la història de l'any passat. Marc Casador ara fent aquí una volta per Plaça Catalunya, corredisses al seu darrere, i Marc Casador que està, doncs, escortat per diverses persones, ara aquí tancat i buscant ajuda de les forces policials per retirar-lo de la zona, però l'afició completament volcada i perseguint-lo. Es repeteix la imatge de l'any passat.
3: Hi ha molta gent encara o què aquí a Plaça Catalunya?
15: Doncs sí, déu-n'hi-do, per tractar-se d'un diumenge cada mes laborable, doncs força gent aquí a Plaça Catalunya. Ara tots, com deia, s'han desplaçat corredisses preguntant a veure què passava, doncs Marc Casador que s'ha deixat veure també per aquí, per Plaça Catalunya.
3: I el càntic que més ha triomfat, Pau, quin seria? Del que has sentit?
15: S'han recordat força del Madrid, això sí. S'han recordat força del Madrid, diguem-ne fent referència a que saludés el campió, amb aquell càntic que em sembla que ja tots coneixem.
3: Sí, va ser tot, no?, el que el va fer gros.
16: Sí, home,
9: sí.
16: L'altre ja el recuperàvem aquest. Sap a la redacció, eh?
9: I vam comptar, Joan Lluís, les vegades que repetia, no sé si eren 6 o 8, per si algú no li havia quedat clar el que deia.
16: Madrid, deia.
9: Sí, Madrid!
3: Madrid, cabron, no passa res, la 1 i 5, ja es pot dir, saluda al campió. Sí. Val. Gràcies, Pau, ara tornem. Fins ara, Casador a Plaça Catalunya, no podia faltar. Pichi Roura, no, per anar-vos acomiadant. No sé si voleu dir alguna cosa més. Mira, sí, jo tinc dues preguntes. Una és sobre el Madrid i bueno, què volies dir, Pichi?
17: No, t'estic insultant.
3: No, jo volia dir una sobre el Madrid. Què us sembla aquest Madrid? Què us ha semblat aquest Madrid? I com veieu el que ha passat aquesta setmana, pagant-se un tio a l'hospital perquè topa amb una taula? I després us vull preguntar què li falta a aquest Barça? No, aquest Barça de Flick que ens enamora, què li falta perquè pugui triomfar a la Champions? Com ho veieu, això?
17: Bueno, un vestuari d'un equip gran, quan les coses no van bé, comencen a tirar en tot, i bueno...
3: N'has viscut alguna, de similar o no, tu?
17: Sí.
3: Sí, pot arribar a les mans.
17: Sí.
6: I ara si li pregunten, es pot explicar? Diran, no.
3: Però tu no, tu no. Però, jo no. Tu no.
17: Jo l'únic que puc rebre un par d'hòsties de cap de les maneres. Però sí. Entrar al descans un company al vestidor i liar-se dos abofetades amb un directiu dintre del vestidor. Vull dir que sí, però quan les coses van malament...
3: El Saragossa, era això? Que...
17: No, era aquí.
3: Era aquí, imagina't.
17: Sí. Quan les coses van malament, doncs... Los nervios están a flor de piel, com es diu castigament, no?, en aquest sentit. I, bueno, poden passar coses d'aquestes, però la dinàmica ja no ve d'ara, ve de l'any passat. El Real Madrid l'any passat no aconsegueix guanyar cap títol. Es reforça moltíssim, perquè en parla de Trent, de Mastantuono, de Heisen... S'ha gastat una quantitat de calés brutal.
3: I
17: torna
3: solució.
17: A repetir una temporada pitjor que la de l'any passat.
3: I té difícil solució, no?
17: I tot això... Bueno, gastar-se més calés.
3: Bueno, ja. Però això no vol marxar ningú dels que hi ha aquí.
17: Ja, no, que en aquest moment el Madrid té un problema greu, sense cap mena de dubte, té un problema greu, perquè té molts futbolistes, contractes llargs, i òbviament voldrà reforçar-se, segur que voldrà reforçar-se en aquest sentit.
3: Tu, Raura, com veus el Madrid? Tu com l'has vist avui o tota la temporada?
5: Bé, tornant a això de l'incident, el que diu Miquel Àngel, no? Quan un equip d'aquest nivell és el segon any que no guanya res, inevitablement sorgeixen problemes. Això crec que això és dintre, crec que és bastant normal, no? I passa. El que ja no està normal és que s'hagi sortit públicament tot i que s'hagi dit tot en el moment. Això ja és una mica més estrany, no? Perquè això normalment passa, te n'assabentes al cap del temps, o s'oblida, o no es diu, o queda com un tema intern del vestidor i s'ha acabat, no?
3: Tu n'has viscut, també?
5: Sí, també. He vist com entrar com a jugador i com... Perquè passa, perquè és normal, sempre passa, sempre hi ha algun incident, no? I després, home, el Madrid té un problema. Primer té que decidir qui serà l'entrenador la temporada que ve, no? I això és la primera decisió important que han de prendre, i en funció d'això hauran de veure quina plantilla fan, i és evident que hi ha molts jugadors que jo crec que no continuaran, o que no és fàcil.
17: Jordi, després del partit d'avui, puja Subenteros a Mourinho.
5: Ah, bueno, jo qui vindrà... no sé qui vindrà, no sé què decidiran fer, però aquesta és la primera gran decisió que han de fer. I després, òbviament, gastar-se molts diners, perquè hi ha jugadors que crec que no continuaran, en contractes que hauran de resoldre i hauran de reforçar-se, perquè si hi ha un tercer any sense res, per un equip com el Madrid, això és terrible, no? Ara té uns moments complicats.
17: Sobretot la marxa de Toni Kroos i Modric, jo crec que ha fet molt mal, perquè tot el que han portat no té res a veure amb el que eren ells, i ahir li està faltant tot, i que ha aparegut Gullen en moments determinats, Sarda, que sembla que pot aportar alguna cosa de futbol, però li falta el Real Madrid,
5: avui,
17: li falta ahir.
5: Avui, per exemple, el Madrid ha tingut molts problemes, no? Però jo crec que avui, ostres, és que han sigut pràcticament incapaços de sortir ni una vegada des de darrere, diguem-ne, amb un joc una mica combinatiu, no? Intentaven només i acabava amb una passada llarga, no?
3: No s'han cregut en cap moment.
5: Però crec que ha sigut una constant al llarg de tota la temporada, que han tingut molts problemes a la creació, sobretot amb jugadors que poguessin crear la jugada des de darrere, no? I com diu l'Àngel, no? Des que han marxat aquests dos jugadors... Han fitxat molt, però aquesta zona concreta jo crec que tenen un dèficit important.
17: Si avui el futbolista més important d'ells ofensivament era Brahim. Era el que creava certs problemes entre línies i això, però clar, hi ha un equip gran que tingui que ser Brahim, el jugador que li dona una mica d'intel·ligència al centre del camp, doncs diu poc en favor.
18: Quan s'acaba venint Mourinho...
9: Jo
18: sí, de peus, és una colla bona,
17: hi haurà guerra una altra vegada,
5: no, segur.
18: Però vull dir que no té cap mena de sentit futbolista.
3: Bueno, això va passar amb Bengal o no? No va passar amb Bengal en aquella època, quan va retornar,
6: sí, va durar el que
3: va ser una mica estrany també aquell retorn, tot i que li va anar prou bé, no? Si no recordo malament.
6: El retorn no,
3: és al principi, el 98-99, l'any del centenari.
6: Sí, guanyar dues lligues.
5: Jo, si tu dius...
6: Però el retorn que... dura res, acaba destituït, no acaba la temporada.
5: Doncs dius, jo vull portar el Mourinho perquè, doncs, no ho sé, doncs perquè...
6: Gaspar.
5: Perquè futbolísticament penso que pot donar ordre al vestidor, perquè pot no sé què. pues bueno, pues feu el que creieu convenient. Si realment tu portes el Mourinho només per crear controvèrsia...
1: Segundes partes nunca fue.
5: Ah, aquí vaig.
6: La sensació és anar cap enrere.
5: S'equivoca.
6: És involucionar.
5: No,
6: i més l'altre és el moment en el que arriba Mourinho en la primera etapa, que és acaba de guanyar el triplet, és a dir, una justificació d'entrenador que acaba de guanyar...
11: Avui ha guanyat punts, eh? Avui, després del resultat i de la imatge que ha donat el Madrid, ha guanyat punts.
6: Però hi ha anys que en aquell moment arriba com un entrenador que està, hòstia, en un moment que ha estat capaç de guanyar un triplet amb l'Inter, i ara, si tu mires la trajectòria d'on ve Mourinho, és d'entrenar, ha anat entrenant al Tottenham, ha entrenat a la Roma, ha entrenat al Fenerbahçe, és un entrenador que va claríssimament cap avall. Ara,
9: sí, sí. Jo no sé si podran fer tants canvis, perquè m'agrada veure qui marxa del Madrid. Vull dir, que econòmicament, no sé fins a quin punt hi haurà els jugadors que renunciaran. I en aquest sentit, no oblidem que el Barça també fa dos estius estàvem així, amb jugadors que deia, ostres, de quin no en serveixen la meitat, i que ara molt serveixen. Vull dir que jo no crec que Mourinho sigui l'entrenador que els pugui fer ressorgir, però...
19: Busques un canvi de dinàmica.
9: Sí.
19: I potser recuperar jugadors que sembla que ara no serveixen.
4: Ara, però realment aquí la història recent del Barça és tan important aquell estiu i la decisió de portar Hansi Flick, perquè en la situació econòmica en què estava el club és un entrenador que ha caigut com de peus absolutament, perquè amb la correcció que ha tingut amb l'afició, amb les decisions que ha pres, amb la capacitat de revertir la moral d'aquell equip d'aquell estiu del 24, que era un equip que estava enfonsat. El Madrid venia de la Champions d'en Mbappé i realment el tio, el que ha aconseguit amb aquest equip és brutal. I...
3: Fixa't, perdona, en els petits detalls que són... Ell s'estrena més talla, ho recordaré sempre, el Barça comença perdent 1-0 i Cobercí treu una bola sota la línia que era el 2-0 i que hauria començat malament aquella etapa. I a partir d'allà el Barça aconsegueix remuntar i, clar, quan guanyes tot és molt millor, no? Tot és molt fàcil creure en la idea, creure en l'entrenador. No sé, va tenir aquest punt de sort que s'ha de tenir.
4: Pot ser, però vaja, sí que és veritat que va aconseguir una ratxa impressionant no? Fins a Pamplona, em sembla que són tot de victòries, i jo, vaja, s'ocupa, i demano qui sigui, sisplau, que vingui Mourinho. No, ho dic de debò, perquè és que és entregar el club a una persona que te'l dinamita. És a dir, amb ell o te'n vas cap a dalt o te'n vas cap a estampar-te, perquè tensiona tant l'ambient. El madridisme no està unit en que vingui Mourinho, en que vagi cap allà Mourinho, perquè allà hi ha gent que encara té seny i recorda com va acabar allò. Mourinho no va acabar guanyant el Cup Champions, tampoc ho recordem, i que també des d'un punt de vista institucional la imatge que va deixar el Madrid fotent-li el dit a l'ull a Tito Vilanova, vull dir, és lamentable, i és un entrenador més que al seu moment per mi ja va passat de fa molts anys, i per tant per mi és entregar-li el club a un personatge que tòxic absolutament, que els hi pot encara destrossar encara més el xiringuito que tenen muntat.
14: És que si fitxes de nou a Mourinho, el que estàs demostrant és que estàs fitxant d'una forma reactiva per intentar aturar un cicle victoriós al Barça, que va ser la primera arribada de Mourinho. Era, hosti, tu, el Barça de Guardiola jugueu molt bé, són una generació increïble. Ja no es tracta de guanyar, es tracta d'aturar això, d'aturar l'hemorràgia i d'alguna forma buscar la criptonita, buscar el dolent de la pel·lícula, que va ser Mourinho, que no va guanyar tant, però va ser el dolent de la pel·lícula, que se'ns va fotre dins del cap a tots, que ens va fer patir, que portava els partits a l'extrem, que va ser desagradable. D'alguna forma és entregar-te una miqueta a una persona molt, molt diabòlica, però el que necessita ara el Madrid és el Mourinho del passat, el Mourinho victoriós, el Mourinho de moda, el Mourinho que podia parar els equips grans, i el Mourinho actual, aquest, no existeix. El que et vindràs això és un senyor que ara el Benfica doncs, està enfadant-se amb tothom, que ha marxat també malament a Turquia, a la Roma va fer una miqueta bé, els va donar un títol relativament menor, i és a dir, no existeix. Si bé, la sensació és que el Barça podrà donar una mica de continuïtat a aquest cicle. És cert que la segona època d'Ancelotti els va sortir bé, en aquest cas, però és un perfil molt diferent. Jo, sincerament, se'm fa molt dir el futbol, llavors és molt sorprenent i poden passar mil coses, però a mi se'm fa molt difícil pensar que un segon periple de Mourinho pugui donar-li un cicle guanyador del Real Madrid. De fet, la primera sensació, i potser m'ho m'equivoco i m'haig de menjar totes les burles, és que té un punt gairebé còmic, té un punt de tragicomèdia espanyola, no? de proverbios de les novel·lates aquestes una miqueta, no? De Lazarillo de Tormes, de, bueno, ¿quién va a volver? Mourinho, no?
3: Hi haurà un efecte efervescent al principi, potser els ajudarà molt efervescent, de venga, venga, venga, i a la que vagi caient pel seu propi pes pot ser que acabi com el Rosario de l'Aurora, la sensació que a mi em fa.
14: Encara més?
3: Sí, potser sí. Per cert, hi Hi ha imatges de Balde, també amb Casadó, a Canaletes, perquè ja les xarxes van boges amb tot el que està passant a Canaletes, a la zona de Plaça Catalunya.
0: Al vell mig de Plaça Catalunya, els han pujat.
3: Al vell mig de Plaça Catalunya.
0: O sigui, per fi, una Plaça Catalunya lliure de coloms, sense diabòlic.
2: Les rates de l'aire.
0: I els han elevat i estan vivint-ho realment. O sigui,
19: i amb la samarreta del Barça, els dos,
0: han de ser molt curiosos.
19: Sí. La temporada passada Casadó es va tapar una miqueta més, sí, perquè no el reconeguessin, però els dos directament amb la samarreta del Barça.
20: Casadó anava amb la de celebració de la commemoració del títol de Lliga l'any passat.
0: Tant de bo en Marc Casadó creï un costum que sigui que els jugadors hi vagin, que l'any vinent ja siguin tres, que llavors vagin quatre, que hi vagin tots, i que important, per cert, que abans que tenim aquí el president Justet, les complicitats, aquests futbolistes, el nano aquest del Baix Montseny, que ha jugat poc, i el tio celebra igual, perquè s'accepta el seu rol, i han de jugar altres, però hi suma.
3: I és del Barça. Mira, deixa'm saludar un bon amic de la casa. Res, només vull saber el titular que posarà demà a La Vanguardia, Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia. Hola, Joanjo.
21: Hola, com esteu?
3: Què tal? Encara ets a la redacció?
21: Estic sortint del camp ara mateix. O sigui,
3: hòstia, del camp.
21: A les Roderies del Camp Nou, sí, perquè estic... Encara amb bastanta gent. Aquest típic escena de gent buscant taxi, saps?
3: Sí, The Walking Dead. The Walking Dead.
21: Walking Dead, exacte, sí.
3: Què titules demà que llegirem a La Vanguardia?
21: Bueno, de fet, l'article ja l'he penjat a la web. I ara, hòstia, el titular exacte no, però sobretot remarco la importància de la segona lliga, perquè, de fet, té més importància per mi que la primera, perquè consolida, reafirma, corrobora que el camí que portes és el bo... I crec que el fet que siguin consecutives doncs fa molt més fort el projecte, la creença en el projecte, i a més el que suposo que ja heu dit i que no seré original, que la plantilla està plena de gent jove, un producte de proximitat. Tot això fa que la gent quan estava celebrant avui el títol estava celebrant el present però també el futur. Jo crec que se sent orgullosa perquè hi ha un sentit de pertinença molt gran amb aquest equip, amb el projecte, amb la manera de jugar, i jo crec que això es nota molt amb tot el que ha passat avui aquesta nit al Camp Nou.
3: El Barça lleva a l'èxtasis al Camp Nou al coronar-se campió de Liga ante el Madrid. Això és el que ha escrit.
21: Aquesta era del Juan Bautista de la crònica, sí. Sí.
3: I tu
21: sí,
3: dius, el barcelonismo adora a Flick i el madridismo desorientado invoca a Mourinho, que és una mica el que estàvem comentant ara mateix.
21: Exacte. És que la victòria del Madrid ha desorientat o està desorientant molt el madridisme. Jo crec que fa uns mesos ens diuen que estarien invocant a Mourinho i ens ho prendríem com una broma, i ara resulta que va en sèrio. O sigui, jo crec que això és una victòria més del Barça, no? Com està deixant perdut el madridisme, buscant... en fi, em recordo una mica quan el Barça va tornar a fitxar Van Gaal, no? Que semblava impossible, no?, recaure.
3: Sí, jo he recordat aquesta.
21: I veus? I el Madrid està una mica en aquest... en aquest forat, en aquest pou, no? Jo els veig molt perduts.
3: Escolta, només volia saber amb què et quedes d'aquesta lliga. Sí, a tu que t'agraden aquestes coses, si hi ha algun moment o algun record que tinguis que dius, mira, aquesta lliga, per mi és la lliga del clàssic, jo l'he batejada així a Recull i al sí. Tu diràs, crec que serà, ja havia la lliga de l'1-0, hi ha la lliga del que tu vulguis, i aquesta és la lliga del clàssic, no? La recordarem pel clàssic. No sé si tu et quedes amb algun moment, Joanjo.
21: Home, jo em quedo amb la imatge del Flick quan tots els jugadors no sé si en català està ben dit mantejar, no sé, la veritat, no sé exactament com es diu, però amb aquesta imatge, no? Jo crec que el que ha passat avui amb el Flick, que s'ha mort el seu pare, la imatge de Flick com aglutinador de tot en el Barça, de la gespa, d'aquesta comunió que hi ha amb el públic, i jo crec que ja diguem que s'ha pujat un esglaó la duració que sent el barcelonisme amb el Flick, perquè ha sigut molt emotiu tot el que ha passat avui amb ell, no? El minut de silenci, les abraçades, no sé, que és un dels nostres, no? Jo crec que avui, més que mai.
3: Molt bé, Joanjo, m'alegro de sentir-te. Felicitats també per la part que et toca.
21: Igualment, Aleix.
3: Una abraçada.
21: Vinga, una abraçada a tots.
3: Adéu. Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia, també en directe en aquest Tu diràs especial que estem fent des de l'Auditori 1899. Espero que ens aguantin una mica, perquè si no ens fotran fora i haurem de fer ràdio caminant pel carrer, com ja hem fet algunes vegades. Per tancar, Pitch i Roura, de cara al futur, com veieu aquest Barça? Què li falta, què no li falta? Mira, és que Rashford ha dit això, anem a sentir-lo. Rashford, a la zona mixta, sobre el seu futur.
7: are you thinking to the next season? What is the future for Marcus Rashford?
8: Listen, I don't know. I want to be here, but football things is changing so fast there. So we will see. I enjoy now. I enjoy with the team and the staff and my family. And yeah, after the season is finished, then we will see.
3: Sí, t'has atrevit, Clara, a preguntar-li pel futur, sí, i ha dit que no ho sap, que ja ho decidirà.
7: Tot i que li agradaria quedar-se, que la família està bé aquí, que està gaudint moltíssim, però que el futbol també canvia molt ràpid i que quan acabi la temporada ja ho parlaran. Però sí que ha insistit, perquè després hem tornat a repreguntar, i ho ha tornat a dir, que per ell es quedaria.
22: Deu ser l'anglès a qui se l'entén més, no? Vull dir, un tio que és anglès...
7: Sí, sí, sí. M'he sorprès a mi
22: mateix. No sembla anglès, Rashford.
6: Jo de cop he pensat, sí que entén anglès, que puc entendre un tio de Manchester City. No entenem l'agut, eh? I ja m'entén.
7: L'Alan.
3: Quin gol ha fet l'anglès, eh? Que semblava que no, però hòstia...
0: I que important, perquè ha marcat el to del partit. O sigui, tu marques aquest golaç, en un porter com Courtois d'aquella forma, és ja com un cop, no? Perquè el Madrid va sortir com orgullós, a dir, som conscients que som un xai que ens porten a l'escorxador, però anem a intentar caure amb certa dignitat, i que de les primeres et marca aquest golaç. Bé, va deixant perles, però és que és un jugador una miqueta estrany, perquè sí, fa un gol increïble, llavors algunes centrades les enviava a través de les corts. Però bé, el gol l'ha fet, ja forma part de la història del clàssic, i a partir d'aquí que sigui el que vulgui.
2: Pero los jugadores extraños son los que son los más guays de ver, de siempre, porque nunca sabes. Pasa un poco como cuando estaba Dembélé, ¿no?
22: Dembélé está pensando mateix.
2: En esa fina frontera entre la genialidad y el ridículo. Es que justo después de que haya marcado, yo creo que uno de los mejores goles de falta que he visto nunca en el Camp Nou, tira un centro y que se va a la nada. Y dices, o sea, me estoy volviendo loco.
22: Te digo que me ha tret bastante pollaguera el partido de Rashford. Es decir, ha fotut un golaç increíble, pero el partido en general...
2: Pero con ese gol se le perdona absolutamente
22: todo. Sí, pero es un jugador regular d'aquests que fan el seu partit, tipo Dembélé, ¿no? Ells van a la seva, que et poden fer un gol com el de Newcastle, un gol com el d'avui de falta...
6: Hauríem d'aconseguir afinar-lo com Luis Enrique amb
2: Dembélé, ¿eh?
6: No estaría malament, això, ¿eh?
2: Pero tiene una cosa que es especialmente buena, y a pesar de ser una estrella mundial, que ha sido capitán de la selección inglesa, durante muchos partidos ha sido suplente de Rooney, y no se ha quejado. Es un futbolista que va a la suya, bueno, pues juego la segunda parte, pues juego 20 minutos, pues los hago, incluso sí, te marca un gol
3: no
2: y te
3: da una asistencia. No se ha quejado porque está cedit, pero ya, siempre la ha liado allá on estaba,
2: pero
3: ¿no?
2: Amb
3: el United...
2: No.
0: Potser els darrers anys de carrera l'han canviat, al final és cert que el que diu el Paco, aquest noi era... Tu abans, en una època anaves a Manchester i tu el trobaves a tots els murals, les publicitats, i era la cara visible del club que sempre ha cedit, potser és el que té més aficionats arreu del món. O sigui, ser Marcus Rashford costava, eres l'esperança del futbol anglès, i és cert que surt malament de Manchester United, però jo crec que el passa que aquest té per Aston Villa, en que un any ja el comença a deixar a la banqueta, potser va dir, vale, aquesta és la realitat, és el que toca, i després de ser suplent a Birmingham.
3: Com
0: a ciutat, Birmingham.
3: Ja, no seria...
0: I ara és suplent a Barcelona, i dius, hòstia, pues he millorat.
19: I el treball de flic, aquí també hi ha un treball de flic amb el futbolista, sí. Treball evidentment futbolístic i treball també a nivell psicològic.
3: Us el quedaríeu roure a Pichi o no, a Rashford?
2: Silencio.
5: No, aviam, al final això és com tot, depèn de les condicions. El que està clar és que amb la seva arribada el fons d'armari va millorar, no? Al final el club, l'equip ha millorat i t'ha donat, imagina't ara si penses totes les lesions que hi ha hagut, tots els problemes que hi ha hagut, t'ha solventat molt. No, és que, escolta, és que val 200 milions. Pues, escolta, 200 milions no, evidentment. Però, no sé, depèn de les condicions i, sobretot, depèn de l'alternativa que tinguis. És evident.
3: Va. Tu, Pichi?
17: Has de fitxar un davanter centre.
5: Això és el prioritari.
17: Que no té per què ser el nou referent golejador, el killer, el que finalitza les accions. Però és que has de fitxar probablement un central o un lateral esquerre.
3: Central, extrem i davanter és el que volen, sobretot el davanter.
17: Bueno, extrem... Pues...
19: No, perquè sota el meu punt de vista, eh?
17: Clar, la meva opinió.
3: La idea és que Rashford no segueixi, per tant faltaria algú en aquesta posició.
17: Vale, i jo prefereixo tenir un lateral esquerre consistent i que et pugui aportar ofensivament.
3: Molt bé. Voleu afegir alguna cosa més i us deixo marxar? Esteu contents? Anireu a celebrar-ho? Què fareu?
17: Estem molt contents, quasi tant com tu.
5: Sí. No, bé, home, i que
17: veritablement aquest Barça il·lusiona la gent, tio. I això és el més important. El que ha aconseguit Hansi Flick aquí és increïble. D'estar en la ruïna a fer-lo campió de Lliga dos anys consecutius. Per tant, l'únic que li falta a l'equip és un pelet més per poder competir amb els grans d'Europa.
5: Però és que, a més, afegint això que dius tu, és que crec que té molt de marge. És que per la joventut, per com són la majoria, el nucli dur de la plantilla, té molt de marge de millora aquest equip, encara, crec jo.
3: Molt bé. Gràcies, Pichi i Roura, per la paciència. Ens veiem diumenge que ve.
6: Una abraçada.
5: Gràcies, una abraçada.
3: Vinga, adéu-siau. Aquí a l'estudi de RAC1, voleu dir alguna cosa més també vosaltres, que no us quedi res al pap, en una nit tan especial? Molló, Puig, Pintanel, Saperes, vinga, deixeu-vos anar, que ara és el moment.
6: Mira, m'arreco jo. Ara que parlaven de planificació, no m'agradaria, perquè estic escoltant molt això de vendes no doloroses, de traspassos... Bé, vull dir... no perdem de vista que quan no hi ha hagut calés i s'ha tirat de... s'ha apostat per la Masia, la cosa ha anat bé. Vull dir que si ara aquest estiu hi ha més diners, vull dir, tampoc es tracta de tornar-te boig i començar aquí a desprendre't de jugadors que potser vindran de fora. I vull dir, per posar un exemple, si ara Valde ha de marxar, bé, però portarem què? Portarem un Junior Firpo, per dir un nom, però vull dir, saps? Ostres, que per portar depèn qui. Hosti, jo prefereixo quedar-me amb els jugadors d'aquí, que saps el que et donaran, que saps la seva implicació, el seu compromís, i que potser no et donaran per la Champions, però t'asseguraran lligues i arribar lluny segurament en moltes competicions, no sé.
10: En aquest sentit, Molló, jo estic molt, molt d'acord amb tu, però crec que és en la línia del que va dir Hansi Flick, no? De dir, hem d'afinar molt en el mercat de fitxatges, i també he lligat una mica el que deia de quin era el perfil de jugador que volia, que era jugadors, jo crec, líders, potents, que és, no fem invents, no? És a dir, si hem de fer invents, potser quedar-nos amb un jugador que ara, doncs tirem amb el que tenim, no? Ara, si anem a fitxar un jugador, si gastem els calés, en tenim pocs, gastem-nos-els en jugadors que ens marquin la diferència, en intentar fer aquest saltet, segurament, si és el que et falta per poder anar per la Lliga de Campions amb aquell davanter referencial, amb aquell central que t'acabi de donar més garanties defensives, però no anar a fitxar qualsevol cosa o mitjanies, perquè jo crec que llavors no serveix de res.
12: Sí, jo estic d'acord. Jo primer crec que s'ha de ser coherent en el mercat, però també crec que el Barça necessita una o dues peces que et facin augmentar el nivell. També crec, jo no soc partidari dels que diuen no, amb això no et dona per competir a la Champions. Jo crec que el Barça l'ha donat, i realment crec que hi ha hagut decisions arbitrals i moments puntuals de l'eliminatòria que han fet que el Barça es quedés pel camí. Però sí que penso que un o dos fitxatges de primer nivell, si el Barça ho pot assumir, crec que és important per fer aquest de qualitat a Europa. I després un últim apunt. Em sembla bastant bèstia que el Barça, aquesta és la seva temporada, a 4 jornades per acabar la Lliga, 3, li tregui 12 punts a Madrid.
3: No, 14.
12: 14, és que em sembla molt...
10: I els que li treu a l'Atlético.
3: No, el rècord són 15, no vas dir, Molló?
12: És que em sembla molt bèstia. I si el Barça es fica al cap el que volia, que és el 100 punts, el Madrid avui ha dit al Veló que ha acabat la temporada, el Madrid es deixarà anar. És que em sembla bastant bèstia. Potser només ens en recordarem que el Barça guanya la Lliga, etcètera, etcètera, però la veritat és que la sangria pot ser brutal, ja ho és.
10: Sí, això parla molt de com treballa l'equip durant la setmana. Vull dir, quan tu fas una lliga de 100 punts i no et desconnectes i sempre hi ets i ets competitiu, pots jugar millor, pots jugar pitjor, això tots els entrenadors ho diuen, vol dir que durant la setmana la feina que es fa en el dia a dia és bona, i el Barça porta 2 anys fent bona feina en el dia a dia, i no és fàcil en un club gran com el Barça, i a més fent gaudir la gent. Jo em quedo molt amb el que deia el Pichi, és veritat, vull dir, aquest equip ha tornat a enganxar a una afició que estava així com una mica destrempada, que a més havies anat a Montjuïc, que tampoc no era el Camp Nou, que l'equip sí guanyava una lliga amb Xavi, per exemple, però que no transmetia el que està transmetent ara aquest equip. I jo estic amb l'Àlex, que aquest equip és veritat que no ha guanyat la Champions, però no l'ha guanyada, però la podria haver guanyat, jo crec, tant el primer any com el segon, potser més fins del primer que el segon. Sí, jo el primer sempre em queda aquella espina, i ho vaig dir, que la gent deia no passa res, i vaig dir, hòstia, aquestes oportunitats s'han d'aprofitar, i aquell equip anava disparat cap a, no sé, potser després t'hagués acabat pintant la cara a la final, no ho sabem mai, però bé, tindràs un Lamine Yamal un any encara millor, tindràs un Joan Garcia un any encara millor, vull dir que per poc que, com diu Flick, no fotis tonteries i no la caguis en el que vingui, jo crec que aquest equip tard o d'hora l'acabarà aconseguint. I en aquest sentit, per rematar-ho només,
6: la capacitat de Flick de fer rendir jugadors, perquè
19: i això és brutal.
6: Ha arribat Rashford i hem vist una versió molt correcta, el que deia també el Jordi Roura, és un jugador que ha millorat el fons d'armari que tenia el Barça. Ha arribat Cancelo, jo pensava, però què estem fotent? I ha acabat sent Cancelo titular i fent bastant bons partits i avui sent indiscutible en un clàssic com per exemple el del Real Madrid. El que deia també el Joan just sobre la base d'aquest equip que té el Barça ara, que jo crec que genera identificació en la gent, orgull i sentiment de pertinença, i és una celebració del present del Barça i del futur que li espera, perquè, com diu el Puig, intuïm que pot arribar a ser també campió de la Champions i posar-li per tot això la medalla a Hansi Flick i també a Joan Laporta, que des del primer dia de les eleccions, jo ho recordo, tenia l'obsessió aquesta de la via alemanya, va optar primer per Koeman, després per Xavi, finalment va acabar anant a Hansi Flick, i és una de les coses de les quals crec que pot presumir Joan Laporta, d'haver apostat en el seu dia per Frank Rijkaard, després per Pep Guardiola, i ara per Hansi Flick, que ha estat un encert absolut.
13: I per cert, mira, que estem parlant dels 100 punts, i també pot arribar al Barça als 100 gols. 91 gols, queden 3 partits, per tant, és possible, no és complicat, però és possible arribar als 100 punts i als 100 gols.
22: De fet, el Barça ara és l'equip més golejador i menys golejat, que això també té molt de mèrit, i ara que dèiem als 100 punts, clar, tu fas un cop d'ull a la Lliga, al Barça. Les dues últimes derrotes són a Montilivi.
19: És impecable, la Lliga.
22: Amb aquella jugada polèmica, que no hagués hagut de sumar aquell gol. Al camp de la Real Societat, a Noeta, on també hi ha polèmica arbitral, acabes perdent per un gol, i per tant, diguéssim que són dues derrotes que van del cantó d'un duro, i altres de remuntar a l'octubre, que és veritat que perd contra el Madrid, a Bernabéu, amb la pobalgia de Lamine, amb un equip que estava físicament bastant trinxat, la de Sevilla, que és una rara avis, aquest 4-1, i l'empat contra el Rayo Vallecano. La resta són 30 partits, que són 30 victòries del Barça.
13: Sí, és que és una de les 5 millors lligues de la història. La
3: 30 resta. Victòries porta el Barça la mateixa?
13: Sí, sí. Pot fer rècord de victòries. Si guanya els partits que falten, farà rècord de victòries a la història de la Lliga.
6: Si qui vagi victòria no espatlla...
3: Sí. Ah, que hi ha canvi de paper, se'l Barça jugar a RAC1. Nervis, tensió.
6: Pressió.
13: Quin record, Aleix, aquell partit del Camp del Llevant.
3: Hòstia, no me'n recordis, que vam trencar una lliga sense perdre. Amb un 5-4, al Ciutat de València, després d'una gran paella, Molló i jo, allà.
22: No repetirà ningú, no, d'aquella transmit?
3: No, jo no hi vaig, segur.
13: Sempre estem a disposició de...
3: Cupido va venir a València i anirà a Vitoria.
13: Escolta'm, Coutinho va fer un hat-trick aquell dia.
3: Sí.
13: Això no s'ha valorat mai prou, eh?
3: No eren dos de Coutinho i dos de Luisito?
13: Doncs mira, jo em vaig quedar amb això.
3: No, eren hat-trick? Era hat-trick de Coutinho i un de Luisito.
20: Coutinho doblet va ser contra nosaltres, el 2-8.
15: M'agrada molt que per això recorda més la paella que el hat-trick de Coutinho. Sí.
3: La recordo a la Malvarrosa, sensacional. Sí.
13: Perquè va triar ell.
3: Clar que sí.
13: Ben triat.
3: Sí, senyor. Us agrada la Lliga del Clàssic o no?
6: Sí.
3: Com a títol? Sí, fes un bon resum, no? De dir, hòstia, d'altra cosa de la Lliga del Clàssic, pam, ja et ve el cap.
15: Sí,
3: no?
15: aquella festa que vam fer, vam guanyar el Madrid, aquell Madrid d'Arbeló.
19: És històric, sí. És històric, no ha passat mai.
3: Sí.
6: Per mi és... Mbappé segur que no.
22: És també aquesta o la Lliga del Camp Nou pel retorn, per tornar al Camp Nou, però bàsicament jo crec que la recordarem més pel Clàssic.
3: La Lliga del Clàssic del Camp Nou, ja està.
6: Sí.
15: La Lliga del Cono.
3: Sí. Serà reconocible, no que ho diguem? Vale, gràcies. Una abraçada, adéu.
6: Explica-lo una mica, Aleix, que no l'hem entès.
3: Sí, per això. S'han d'anar separant les síl·labes. Ja el trobareu. Una abraçada a Puig, Molló, Pintanel, Saperes, gràcies.
6: Bona nit.
3: Fins ara. Aquí, a l'Auditori 1899, abans d'anar a tancar la paradeta, m'agradaria saber una última opinió de tota la resta. Però la Clara Rodergas ens vol fer sentir Arbeloa.
20: Un moment
3: per recrear-nos.
20: Anem ràpid.
3: Avui que hi ha hagut una iniciativa del club que m'ha fet molta gràcia, que això ara ho explicaré. El Barça ha regalat a tots els periodistes a la zona de tribuna, et donaven un tiquet que posava val per unes crispetes.
20: I veig que no l'hem gastat.
3: No, jo no l'he gastat, perdó. Però és que és sensacional.
22: L'únic que ocupi, el que l'ha gastat.
20: Jo m'has avisat.
3: T'has agafat les crispetes que regalava el club? Clar, el club va regalar crispetes perquè és el que estaves fent amb el que ha passat a Madrid últimament. Unes crispetes, no? Des de la setmana passada ens estem fotent crispetes amb Tchouaméni i Valverde.
16: Però això té una intrahistòria, que és que els que seguim l'actualitat del Barça cada dia, com que anàvem bombardejant els companys de comunicació amb els stickers i les emoticones de les crispetes, mentre estava passant tot el que estava passant al Real Madrid, diguem que vam prendre una mica
3: els heu donat una idea, no?
16: Sí, una idea...
3: Com que el Madrid era un circ últimament, i el circ...
16: Una interacció, i amb sentit de l'humor, doncs han tingut aquesta iniciativa.
3: Sí, sí, doncs han regalat a tota la premsa val per unes crispetes. Jo no les he anat a buscar, aquí teniu el val.
20: Sí, te record.
3: No, això, doncs vinga. No,
20: sí, ràpidament.
3: Que s'està pendent d'Arbeloa.
20: Sí. Ràpidament, sobre aquesta setmana tan dura que estàvem dient, diu el tècnic que entén la frustració i el desencant de l'afició.
1: No podemos decir muchas cosas porque entendemos la frustración, el desencanto, bueno, pues los insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve.
20: Y claro, le quedan al Madrid 3 partidos sense res en joc i amb tot el que hi ha per demana, així explica Arbeloa com han d'afrontar aquest tram final.
1: Sabiendo que nuestra temporada ha acabado hoy, lo que no podemos hacer es dejarnos, ni mucho menos. Son 3 partidos que tenemos que salir a ganarnos. Aquí defendemos algo que es mucho más grande que todos nosotros, mucho más grande que nuestro prestigio, que es el escudo del Real Madrid y a millones de aficionados y bueno, pues tenemos que demostrar que de verdad estamos dolidos haciendo 3 grandes partidos y 3 grandes victorias.
20: Sobre Mbappé no s'ha mullat, diu que veurem si pot jugar o no amb el que queda de temporada, que li han preguntat si li agradaria que hagués viatjat. Ha dit el que volia jo era que jugués des de l'inici al 100%, no ha volgut dir res més, i sobre el seu futur ha dit que evidentment haurà de tenir una conversa amb el club, però que serà ja un cop acabi la temporada.
3: Per cert, sensacional, m'han passat uns amics meus, entenc que no és cap fake, Mbappé, avui, per demostrar el seu madridisme, ha fet un post a Instagram amb la mala folla que l'ha fet al minut 18 o 19 i el Barça anava 2-0. Llavors ha posat una foto de la seva tele amb un 2-0 ja i posava a la Madrid, que dius, hòstia,
11: i una altra cosa.
3: Fes-ho al 0-0, fes-ho a l'inici del partit.
11: I una altra cosa amb aquesta imatge. La imatge es veu que està mirant el partit per Vinesports. Vinesports, això vol dir una o dos.
3: Pirata.
11: O que era França.
3: O que és pirata.
11: O que ha anat a França, o que era pirata. Sí, no, per tant, qualsevol de les dues interpretacions és dolenta. O tenia o pirata o VPN, o és que potser ha agafat un jet i s'ha anat a França.
3: Poca vista. Clara, per tancar-ho, no? Ja sé que fa poc que estàs a la transmissió del Barça jugar a RAC1, però no sé si vols afegir alguna cosa d'aquest Barça, d'aquesta Lliga.
20: Diuen que no digui res, em diuen per aquí, eh? No, que realment pocs partits, però és emocionant poder veure, no?, una Lliga que guanyes així i després dels anys també complicats que ha viscut el Barça, ara poder celebrar 2 anys unes lligues consecutives veient aquest equip que transmet tanta confiança, tant barcelonisme, que el veus en comunió amb l'afició, que lluita moltíssim, que sent l'escut, que sent els colors, realment tu veus que aquest equip pot aconseguir coses molt grans en els propers anys, que tant de bo duri i que tant de bo fiques que hi ha molts anys, perquè crec que podem celebrar molts títols.
3: Molt bé, gràcies Clara, eh?
20: Bona nit.
3: Per la feina, fins aviat, ens veiem a Oslo.
20: Sí, tenim feina, tenim feina.
3: Anirem amb la Clara Rodergues d'aquí unes setmanes a Oslo. Marta, vinga, la teva última opinió. Tu que sí que fa... Tu fa uns quants anys que segueixes això del Barça jugar a RAC1 i que n'has vist a tots colors, ja havies guanyat lligues.
18: Aquest estiu farà 10 anys que estic al Barça jugar a RAC1.
3: Hi ha moltes lligues en aquests 10 anys.
18: Sí.
3: No hi ha Champions, però hi ha moltes lligues.
18: Champions no, però lligues sí. No facis que no amb el cap, Joan Lluís.
22: I drames europeus, ni te'ls explico,
18: Ramon. Sí, però per què no ens centrem en les lligues, no? I en el que estem gaudint amb Hansi Flick,
3: sisplau. Aquesta en concret. És més especial que l'any passat? És especial respecte a les últimes 10 aquesta que has viscut?
18: Com et diré, la sensació que em queda és que la temporada passada va ser molt d'enamorament romàntic, màgia i tot, semblava que estiguéssim surant en un núvol per com va arribar l'equip a final de temporada, i crec que aquesta segona temporada potser té encara una mica més de mèrit, perquè és l'any 2 d'un projecte que a més no va començar del tot bé la temporada, amb preocupat una mica per alguns senyals que donava el vestidor i que donava el personal que treballa en el dia a dia amb l'equip. Ha estat una temporada duríssima per les lesions i per alguns problemes a l'hora de treballar en el dia a dia a la ciutat esportiva, i s'ha hagut de sobreposar a moltes situacions complicades, perquè pràcticament en cap moment de la temporada ha pogut tenir la plantilla al complet i sempre li ha fallat alguna o diverses peces a l'hora importants pel seu 11 i pel seu joc. Aleshores, jo crec que és una segona temporada, amb aquesta lliga especialment, que té encara més mèrit. De fet, per això li preguntava Hansi Flick a la roda de premsa i m'ha vingut a dir que sí, que d'alguna manera havia estat molt més dura aquesta temporada per tot això i per tot plegat, doncs encara el feia sentir més orgullós aquest títol. I jo crec que en bona part ha posat a prova la classe d'entrenador que és Hansi Hansi Flick, perquè ha demostrat que té molts recursos per tirar endavant situacions que són molt complexes i sense aquest olfacte que ha tingut per fer evolucionar el joc. Subratllava també a la sala de premsa que estava molt content perquè ara l'equip, segons ell, doncs ara el veu defensar millor, que han aconseguit controlar més els partits, que era l'estabilitat que ell buscava, ja deia la temporada passada que volia buscar i que era el repte d'aquesta temporada. Doncs jo crec que per tot plegat és una lliga que posa molt en valor la feina de Hansi Flick. Per mi també sí que la recordarem com la lliga del clàssic, però per mi és una lliga molt d'entrenador, és una lliga molt de Hansi Flick.
3: Les dues, de fet, les dues. No vas a Vitòria, no, dimecres?
18: No, hi ha canvi de papers ja.
3: Val.
18: Se'm farà molt estrany, eh?
3: Han caçat Olmo, Pedri i Eric amb el Bicinc. El nostre company Ahraf, el periodista...
18: Sense Íñigo encara ho saben fer servir, eh?
3: Sí.
18: Perquè Íñigo era l'instructor.
3: Olmo, Pedri i Eric fent una mica de Bicinc per Barcelona.
22: L'any passat me'l vaig creuar jo, sortint de la ràdio, van aparèixer els cinc, que no donava crèdit, jo.
18: I no et van posar en el cistellet, rotllo ET, saps?
22: No, però em van mirar descollonant-se directament. I van començar a riure, en plan, mira què... No, també quina malifeta estem fent, saps? Estem agafant el Bicinc, saps?
3: Són nens.

0: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Descobreix els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
2: Freestyle, eh? És el nom artístic, és el Maharaka. L'Albert s'anomena Maharaka.
3: A veure, doncs va.
2: I ens ha fet un freestyle, mireu, escolteu-lo.
3: Anem a sentir-lo, va.
4: Ei, Pau Bombardó, no ens hem pogut trobar. Potser ens haurem de demanar perdó. Aquest any no sé si haurem quedat segons, crec que no. Ha sigut el Madrid, aquests cabrons. Torna el Maharaka a rapejar per vosaltres, és RAC1. Tot i que siguin diferits, serà igualment divertit, creu tu. Avui celebrarem tot, fins i tot la partida del pare del Hansi. Tot i que ens faci mal, estarem sempre celebrant-ho amb amics. No som amish, no duem la barba llarga ni tenim falta de portàtil. Som versàtils, els putos campions d'aquest any, així de xachi. Fuck the shit. Visca el Barça i visca Catalunya lliure.
3: Endavant. Ja anem per tot.
5: Molt bé.
3: Bombardó, torna cap a casa. Gràcies.
2: Vinga, va, adéu, bona nit.
3: Adéu, encara se sent ambient, a Plaça Catalunya. A veure, ara us deixo marxar. Subdirector del Mundo Deportivo, Fernando Polo, bona nit. Bona nit. No, vull saber només què titules i què t'ha semblat aquesta lliga.
6: A veure, el titular és Saluda al campió, el titular de la portada.
3: Val.
6: L'altra part, cadascú que pensa que vulgui.
3: Val.
6: Ei, a veure, que tinc aquí algú fent els coros. No cal fer la primera part de la... Hi ha algú rient. Sí.
3: Val.
6: Saluda al campió.
3: Val, m'agrada. I la lliga, què? Com la valores?
6: Home, la lliga té molt mèrit, perquè és que el Barça li ha passat de tot, ha tingut lesions importants, començant pel gran Joan Garcia, que si us en recordeu, a finals de setembre es lesiona, la pubàlgia del Lamine, les repetides lesions de Rafinha, fins i tot coincidint amb la pitjor època d'eliminatòries contra l'Atlético de Madrid, i diversos episodis de problemes físics, que jo crec que li han anat malament a l'equip, però tot i això, i tot i haver perdut el partit del Bernabéu, Flick va saber mantenir aquest esperit de grup, d'equip, de família, i al final doncs li van donar la volta. I tot això contra un Madrid que es va reforçar gastant-se molta pasta. Ha passat la fitxa Joan Garcia per 25 milions, a Rooney, i va aconseguir la cessió de Rashford perquè no va poder fitxar a Luis Díaz. I el Madrid entra amb Mastantuono, Trent, Huijsen... I em deixo un que...
3: Carreras?
6: Clar, doncs no sé si va estar a vora dels 200 quilos. Vale? Llavors, home, que li hagis guanyat dues lligues al Madrid d'Mbappé amb una inversió de 100 i pico milions llarg, vora 200, tu amb 27,5 i una base de l'equip que hi havia i de la Masia, doncs jo crec que té molt de mèrit. I ja et dic, sobretot, havent començat amb la primera part de la temporada que el Madrid estava per davant teu i sorties del Clàssico del Bernabéu per darrere. Llavors, home, jo crec que té mèrit.
3: I tant. Demà seguim parlant, vindràs a la tertúlia, no, demà?
6: Si em convides a fer la millor tertúlia de la setmana, doncs ja.
3: Aquí t'espero, clar que sí, a les 11. Gràcies per aquesta connexió d'urgència. Una abraçada, us llegim demà.
6: Adéu.
3: Gràcies. Fernando Polo també sumant-se a la festa. Per cert, parlant de festa, hi haurà festa a l'Udegas. Alguns directius i potser jugadors i membres del cos tècnic se'n van cap a l'Udegas. Jo aquí ho deixo anar, sí. Toni Padilla, Paco Cabezas, com ho remateu? Vinga.
7: Està pensant que en la ruta entre el Camp Nou i casa meva hi ha l'Udegas. Ara sí, encara ens hi deixaran entrar.
3: Però...
7: No, crec que al final és una lliga molt, molt emotiva. Una lliga, segurament, la primera va ser una lliga excitant, crec que va ser com un primer amor, saps? Com quan t'enamores i tot és excitant i tot és salvatge i tot és elèctric i ens estirem els cabells i arribes a casa amb xupetons i mossegades.
8: Calma,
7: dues de la matinada. Encara m'he moderat. I aquesta segona lliga...
3: L'estil peculiar.
7: Crec que és quan es veu de veritat que la relació funciona, perquè has de superar problemes. Perquè ha marxat Íñigo, perquè has perdut durant bona part de la temporada Joan Garcia, perquè has perdut bona

0: part de la temporada Lamine, has perdut una bona part de la temporada Pedri, has tingut baixes, has tingut cops, has tingut algunes eliminacions, has tingut jugadors cansats, i és quan arriba l'hora de la veritat. I era Cruyff qui deia que la segona temporada era complicada. Doncs després de l'enamorament de la primera, ara arriba doncs la consolidació de que això es pinta bé. Per tant, és impossible no engrescar-se de cara al futur, i que sigui molts més anys i que tinguin fills i que vagi tot molt bé.
1: M'encanta la relació aquesta. Que no perdin també
0: que romàntics que som.
1: Que no perdin la passió i la rauxa. Vull dir, ara s'ha estabilitzat això, però no s'ha de perdre, aquella efervescència del primer any. Val. Fins aquí, tant. Paco. Ponme orden, Paco.
2: Yo tengo la sensación de que la primera liga fue algo así como un sueño, una fantasía, algo que no nos acabamos de creer demasiado. Y esta segunda liga ha sido la realidad. Hemos descubierto que era verdad todo lo que hayamos visto el año pasado, y que incluso se podía mejorar. Yo a este Barça lo veo un equipo muchísimo más estable que el de la temporada pasada. Antes hablabais del 2-0 contra el Real Madrid, pero a mí me ha parecido un resultado fantástico, porque sobre todo ha indicado que sabe controlar los partidos. Ha habido momentos en que Pedri hacía lo que le daba la gana, y parecía que tenía un reloj para controlar los horarios de la fiesta. ¿Cuándo empieza la fiesta? ¿Cuándo la tenemos que acelerar? ¿Y cuándo la tenemos que finalizar? Y yo creo que eso también es un síntoma importante de madurez. Sí que es cierto que estoy con el comentario que antes hacía Jaume respecto a que ahora que por fin este verano parece ser que el Barça va a poder fichar con relativa normalidad, estaría bien que no se nos fuera de las manos, y que si tenemos una base muy estable, ya no hablo solo a nivel deportivo, sino a nivel de convivencia en el vestuario, estaría bien que no se nos fuera tampoco la mano con, bueno, ese punto de avaricia que puede venir a veces cuando quieres ir mucho más allá. Yo creo que ya tenemos la base, tenemos unos futbolistas que se llevan además de maravilla entre ellos, que hemos descubierto esa semana que eso es muy importante para la salud de un vestuario y de un club, y que si se tocan dos posiciones de una manera más que correcta, yo creo que es más que suficiente. Y solo última cosa, valorar sobre todo la temporada de Gerard Martín, porque es un futbolista del que no se ha hablado prácticamente nada, que era un jugador que parecía que estaba condenado un poco a la irrelevancia, y que Flick se la ha sacado de la chistera para que sea el central zurdo titular de todo este Barça. Además es un jugador que hace 3 semanas falleció su abuelo y ha seguido jugando también como si nada. No, es un impertérrito.
1: Rendina un nivel.
2: Y ha rendido un nivel extraordinario. Y yo creo que eso es solo la metáfora de lo que es este Barça, que cualquier futbolista sabe adaptarse a su situación y además rinde de fábula.
1: Paco, Toni, moltes gràcies per la paciència també i per acompanyar-nos. No oblidaré mai que veu estar en l'especial Campions Lliga del Clàssic.
2: La Lliga del Clàssic.
1: A l'auditori. Gràcies, amics.
3: Bona nit.
1: Una abraçada. Joan Lluís, ho anirem deixant aquí. Què més vols afegir, tu?
4: No, res, escolta, que sóc molt feliç i que per molts anys, ja que ho hem dit tot, i que escolta, que aquest Barça pinta molt bé, que això és la millor notícia, que mires al futur i ho pots fer amb un somriure. I a veure aquest estiu, quines novetats tenim amb aquest estiu, que en priori sí que serà un estiu de normalitat, a veure si el club l'afina i no la vessa. De moment ho ha fet molt bé en aquest aspecte. I res, escolta, que encara queden 3 partits que els explicarem
1: punts,
4: a RAC1 i que
1: punts,
4: estarem pendents a la Lliga, evidentment, de què passa amb Girona i Espanyol, que esperem que es quedin a primera.
1: Perfecte, escolta, moltes gràcies també.
4: A vosaltres.
1: Vinga, demà més, que hi ha la rua dels campions. Pràcticament les 2 de la matinada. Aquí seguim en directe a l'Auditori 1899 a les instal·lacions del Barça. Però com que han d'anar tancant aquest auditori i totes les instal·lacions, farem una pausa i de seguida seguirem des de fora, amb un micròfon sense fil, seguirem des de fora de les instal·lacions del Barça per acabar de tancar aquest especial Campions, perquè hi ha vida més enllà d'aquest títol de Lliga que ha aconseguit avui el Barça guanyant 2-0 contra el Real Madrid, i ho repassarem en el tram final d'aquest Tu diràs especial. Us recordo que queda molt poc per la 6ª edició de la gala dels Premis RAC 105. És aquest dimarts, dia 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona. Premis RAC 105, 6ª edició, amb actuacions en directe de Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. Les entrades ja estan exaurides, però no us perdeu la gala d'aquests Premis RAC 105, perquè la podreu veure en directe a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals. 12 de maig, aquest pròxim dimarts, tornen els Premis RAC Connection 5 amb el patrocini de Santander, S-Music, D.O. Catalunya, Frit Ràbic, L'Illa Diagonal, Som Connexió i Veolia. I amb la col·laboració d'Estrella Damm i el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest dimarts, 6a edició dels Premis RAC 105. Ara tornem des del Camp Nou.
3: RAC 1 RAC 1
5: Quina hora és?
6: Quina hora és?
5: És la de comptar diners.
6: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijuli.
5: A França et volen ficar a la presó si fa rave.
6: Sí.
5: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
6: Bueno, per casualitat tu vas anar a la rave?
5: Sí, hi ha festa, i en Juli. Però Juli, sí. Sinònim de festa.
6: Ja has anat, eh? I què tal?
5: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
6: Sí.
5: La vaig conèixer allà.
6: Hola.
5: La rata Remy se'm va enfilar al cap i va començar a estirar els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno o que preparés una truita. No? Va ser les dues coses alhora.
6: Vols dir que això t'ho fa... Juli!
5: Perdona, la rata.
6: Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta rei?
5: Doncs per berenar vaig menjar creps.
6: Però tampoc em refereixo al berenar.
5: De Nutella.
6: Nutella. Nutella
5: amb sucre glacé. Eh? Sí. Només que el sucre glacé doncs, venia de Colòmbia. Era un sucre de I com diuen els francesos, liberté. Egalité i sucre glacé.
7: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
3: RAC 1.
7: Tots som un milió. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
8: Tot allò que t'agrada,
7: molt més fàcil de trobar.
9: El que encara no has escoltat
10: i segur que t'agradarà.
8: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
11: Per triar i remenar.
12: Amb tot el contingut dels programes.
13: I també els podcasts originals de RAC1.
14: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
15: I som tots.
16: Més fàcil.
17: Més directe.
18: Més intuïtiu.
7: Més RAC1. Tots som un milió.
3: RAC 1.
19: La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, van y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Galú, ¿cómo es, compañeros?
20: Garulera. ¿Cómo es? Garulera.
19: Así no, compañeros, venga.
20: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No Lo Sé.
19: Venga, que nos vamos.
7: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
19: Voz corporativa, compañeros.
3: RAC 1.
19: Tots som
7: un milió.
19: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les dues en punt, aquí seguim en directe des de fora ja de les instal·lacions del Camp Nou per celebrar aquest títol de campions de Lliga. Foli, Pol Llergo, des dels estudis centrals de Barcelona. Una mica de separador de campions de Lliga al Barça, avui que ha guanyat la Lliga.
7: El Barça de Flick ja és campió de Lliga. Enhorabona, campions!
1: Clar que sí, enhorabona a tots els campions. El Barça de Flick, que ha guanyat aquest títol de Lliga brillantment superant el Real Madrid. Portem més de 7 hores de directe des del Camp Nou. Ha arrencat el Pou a les 7 de la tarda, amb 2 hores de prèvia abans del partit. Després hem narrat el partit de 9 a 11. A partir de les 11 ha començat la celebració amb els parlaments, amb el títol, amb el mantejant a Hansi Flick, després els petards, i hem continuat des de l'Auditori 1899 fent aquesta programació especial del Tu diràs avui amb un munt de protagonistes, de veus, explicant-vos que la plaça Catalunya s'ha omplert de milers de persones, amb Casadó, amb Balde, que han aparegut per allà, amb Olmo, amb Eric, amb Pedri, agafant un bicing, com van fer la temporada passada també, després de guanyar la Lliga. Realment increïble tot el que hem viscut en aquesta nit, i demà, insisteixo, la Rua dels Campions. A les 5 de la tarda arrencarà aquí, des del Camp Nou, la Rua dels Campions, amb un autocar, evidentment, descapotat, amb els jugadors, amb Hansi Flick també, tot i la pèrdua del seu pare, que no s'ha volgut perdre el partit d'avui, i també serà demà en aquest autobús dels Campions fent la Rua, que anirà doncs, per tota la zona de l'Eixample i arribarà pràcticament fins a la Pedrera i després tornarà cap aquí, cap a Aristides Maiol, cap a la zona del Camp Nou. Més enllà del títol de Lliga que ha aconseguit el Barça en aquest 10 de maig, la Lliga del Clàssic, que mai oblidarem, hi ha més coses al món. Per exemple, parlant de la Lliga, aquest dilluns el Girona es juga la vida. Es juga un partit que pot marcar la temporada. Si guanya, s'acostarà moltíssim a la permanència. Però si perd, el camp del Rayo Vallecano viurà un tram final de campionat molt complicat i de molts nervis. El Miquel Agut demà ens ho explicarà tot des de Vallecas. Fem el partit en directe de 9 a 11 i a les 11 arrencarem el Tu diràs demà. Hola, Agut, què tal? Bona nit.
9: Exactament, Aleix Parisé, Emilian, bona nit. Ara mateix el Girona és 17è, això vol dir que és el primer equip que se salvaria amb un punt per sobre del descens. Si guanya demà, serà 13è i obrirà un forat de 4 punts amb el descens, que, per cert, marca l'Alavés, el proper rival del Barça. A la convocatòria les altes són Àlex Moreno i Abel Ruiz. No hi és, sancionat, Brian Hill. Ha explicat Mitchell a la prèvia que estaven preparats per sortir a jugar en descens si ahir l'Alavés hagués guanyat, i d'altra banda reconeix que està sent la temporada de més patiment des que va aterrar a Montilivi.
10: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer. Estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys.
9: Un patiment que és evident, però ell està convençut que tenen aquí per guanyar els 4 partits que els queden.
10: Naturalitat, la sensació de necessitat que la hem tingut en 2/3 de la competició o més, i responsabilitat per donar sempre el 100% i ja està. Penso que en els 4 partits són capaços de lluitar tops.
9: Un Girona que vol fugir del descens, un Rayo que té 42 punts i que es retrobarà amb Vallecas després de guanyar a Estrasburg i classificar-se per la final de la Conference League. Diu Íñigo Pérez que el partit de demà, per ells, ha de ser tan important com la tornada de les semifinals de dijous passat.
15: Creo que es un partido igual o más importante que el que jugamos el otro día en Estrasburgo, porque creo que ese sí que nos da el primer título. Creo que podemos decir que con 45... ojalá no me equivoque, podríamos estar celebrando que permanecemos en primera división. Por lo tanto, el partido de mañana es, bueno, de una importancia capital.
9: Això és el que diu Íñigo, que no podrà comptar ni amb Ilías Akomag lesionat ni amb Isi, que està sancionat. Arbitrarà el partit Cuadra Fernández, madrileny adscrit al Col·legi Balear. Al VAR hi haurà Figueroa Vázquez. Recordo, per cert, abans d'acabar, el calendari que té el Girona en les últimes 4 jornades. Demà al camp del Rayo, dijous a Montilivi contra la Reial Societat, diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid, i l'última jornada serà a casa i contra l'Elx.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Agut. Demà ens sentim des de Vallecas.
9: A disposar, Aleix. Bona nit. I cuida't, que ens coneixem.
1: Que és animal. Però si estem marxant cap a casa ja. Estem sortint del Camp Nou i marxant cap a casa per tancar aquest especial des de les instal·lacions del Barça. No, un parell de coses més. El Barça d'hoquei patins no ha pogut aconseguir la Champions en caure a la final per 3-1 contra el Porto a Coimbra, a Portugal. Allà hi està l'Albert Ferran com a enviat especial. Hola, Albert, bona nit.
16: Hola, bona nit, Aleix. El Barça s'ha quedat a les portes de la 23ª Champions de la secció. Dijous es va carregar l'Sporting, ahir va eliminar el Benfica, però avui no ha pogut amb el tercer equip portuguès, el Porto, i s'ha hagut de conformar amb el subcampionat europeu. En un partit en què els blaugrana els hi ha passat factura els primers 7 minuts, perquè el Porto s'ha situat ràpidament amb un 2-0 a favor. No ha estat una bona primera part del Barça, de fet el millor dels blaugrana ha estat el porter Sergi Fernández. A la represa, però, ha arribat el gol del Barça que li permetia entrar de ple dins del partit. Un penal transformat per Ignacio Labart, que situava el 2-1 encara amb 22 minuts per disputar-se. A partir d'aquí, partit equilibrat, amb moltes interrupcions, amb nervis a la graderia, el pavelló era ple d'aficionats del Porto, i el partit s'ha acabat decantant pels portuguesos amb el 3-1 definitiu a 6 minuts pel final. Els jugadors del Barça, per cert, han acabat indignats amb l'actuació arbitral, sobretot amb les targetes blaves i les revisions del VAR. El més crític, el capità i porter del Barça, Sergi Fernández, que avui jugava el seu últim partit a la Champions.
17: Sempre que juguem una Champions aquí a Portugal passa alguna cosa. Sempre passa alguna cosa. Jo estic a punt de retirar-me, tinc els ous molt pelats i estic cansat. Soc àrbit, m'he tret el curs aquest any. Quasi fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge que hem fet.
16: I explicava que ha vist una vermella amb el temps exhaurit.
17: Me'n vaig amb vermella, ja m'han dit els àrbits. Contents estaven aquí mentre celebraven els del Porto. M'han dit, tens vermella? Bueno, que se la mengin ells. A mi tant me fa, la veritat.
16: De la seva banda, el tècnic Ricard Ares es mostrava orgullós de la final a 8 que han disputat els seus jugadors.
18: Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
16: El Barça s'ha quedat sense Champions, va perdre també a les semifinals de la Copa del Rei, per tant ara se centrarà en l'última competició que li queda, la Lliga. El cap de setmana vinent arrenquen els play-offs.
1: Molt bé, doncs llàstima pel Barça d'hoquei patins, déu-n'hi-do amb les queixes dels jugadors. Gràcies, Albert, bon viatge de tornada. Avui també hem viscut aquest vespre en la prèvia del Barça-Madrid des del Camp Nou aquí, el partit de l'Uni Girona, de l'Espart Girona, la Lliga Femenina, les semifinals. S'ha quedat a les portes de passar a la final el conjunt gironí, empatat a Fontejau amb el València, com que el València havia guanyat d'un punt en el partit d'anada a la seva pista. El València i el Saragossa femení jugaran la final d'aquesta Lliga Femenina de bàsquet. Tot i això, per cert, ens explicava l'Aguilar que l'Espart Girona jugarà l'Eurolliga femenina l'any que ve. Per tant, com a mínim, mira, aquesta bona notícia sí que se l'emporten, tot i no haver passat a la final. Anem a les motos. Gran Premi de França. Ha estat un desastre pels germans Márquez i, en canvi, un festival per Jorge Martín. Hola, Quim Salvador, bona nit.
21: Hola, bona nit.
1: Com dèiem, Martinator ha guanyat, va guanyar ahir l'esprint, ha repetit remuntada avui a la cursa en diumenge i amb la victòria s'ha situat a només un punt del líder del Mundial, que continua sent Marco Bezzecchi. Per tant, les Aprilia se continuen anant com un tro, també a aquests dies alemans, a França. I la creu, la notícia, pel que més ens interessa al motociclisme català, és pels Márquez. Ahir es va lesionar en Marc, que ja ha estat operat avui a Madrid, i l'Àlex, que venia de guanyar Jerez, ha caigut també només començar, Quim.
21: A la segona volta i rodant vuitè, a més ens ha espantat una mica perquè ha trigat a aixecar-se. Després, Àlex Márquez ha estat molt autocrític al micròfon de DAZN.
22: He picat un poquito así de cabeza de lado y nada, son esos 5 segundos que tienes que volver a saber dónde, no dónde estás, pero a saber situarte otra vez. Pero nada, ha sido una caída muy tonta, he hecho más lento la 3 y cuando he entrado en la 4 he dado un poquito más de gas y he perdido el tren delantero al hacer el cambio de dirección, que no me lo esperaba y así mucha rabia porque es un error muy estúpido.
21: L'Àlex, guanyador de l'any passat la cursa de casa, arribarà al Gran Premi de Catalunya vuitè a la General del Mundial a 73 punts de Bezzecchi. I en Marc és a 71 punts i avui ja ha passat pel quiròfan a Madrid, operació doble i simultània del dit petit del peu dret que es va fracturar ahir i també de l'espatlla dreta, on un cargol desplaçat d'una operació del 2019, prèvia a la gran lesió del 2020, també el braç dret, li estava afectant el nervi radial i de retruc al pilotatge. Ducati ha explicat en un comunicat que l'operació ha anat bé, que Marc Márquez rebrà demà l'alta hospitalària i que la seva evolució determinarà el retorn a la competició. Es perdrà, això ja és segur, el Gran Premi de Catalunya del cap de setmana vinent. Encara MotoGP, Alex Rins ha acabat la cursa de Le Mans 12 i ha sumat 4 puntets i tampoc ha anat a França Maverick Viñales, que s'està recuperant d'una operació a l'espatlla esquerra i encara no està confirmat si serà o no el Gran Premi de Catalunya. La cursa de Moto2 l'ha guanyat el mallorquí Izan Guevara i la de Moto3, el murcià Máximo Quiles.
1: Com deia el Quim, el Gran Premi de Catalunya la setmana que ve. I amb RAC1 en directe des del circuit. Tant dissabte l'esprint com diumenge la cursa, farem les dues transmissions amb el Quim Salvador des del circuit de Barcelona-Catalunya. Per tant, el cap de setmana vinent respirarem benzina a RAC1 amb aquestes transmissions del Gran Premi de casa nostra. Gràcies, Quim. Bona nit.
21: Adéu, bona nit.
1: Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques el cada setmana, aquí el tu diràs, que és l'Àlex Farsac. Hola, Farsac.
23: Hola, bona nit, Aleix.
1: Déu-n'hi-do quina nit, que heu viscut també aquí a la redacció.
23: Sí, déu-n'hi-do.
1: Què més ens queda per saber, més enllà de tot el que hem explicat?
23: Doncs mira, que aquest matí s'ha disputat la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que ha reunit prop de 50.000 participants, que en són 10.000 més que l'any passat. La prova, amb un recorregut de 10 quilòmetres, ha començat a les 9 del matí amb sortida des de l'Avinguda Diagonal i l'arribada a la plaça Catalunya. En la categoria masculina, el vencedor ha estat Pol Espinosa, amb un temps de 29 minuts i 44 segons, per davant de Mourad Mounim i Marc Fernández. I a la categoria femenina, la victòria ha estat per Sandra Sancho, amb un registre de 35 minuts i 33 segons, superant a Raquel Yécora i a Brisa McGrath. En tennis, el Masters 1000 de Roma, Rafael Jodar ja és al 700 de final després de derrotar a Matteo Arnaldi en 3 sets per 6-1, 4-6 i 6-3. I a la Premier League, l'Arsenal ha guanyat el West Ham per 0-1 i deixa pràcticament sentenciada la Lliga anglesa. Els d'Arteta tenen 5 punts d'avantatge respecte al City de Guardiola, que encara té pendent el partit contra el Crystal Palace de la 31a jornada, a falta només de 2 jornades per disputar disputar-se. Una situació semblant també al PSG, a la Ligue 1. Els de Luis Enrique han fet un pas gairebé definitiu cap al títol després de guanyar per un gol a 0 al Brest al Parc dels Prínceps. Tenen 6 punts d'avantatge respecte al Lens i la propera jornada s'enfronten a ells, per tant es podrien proclamar campions al camp del seu màxim perseguidor. I un últim apunt, també en futbol, demà tancarà la jornada de la Premier League un Tottenham Leeds a les 9 de la nit i a la Sèrie A ho farà un Nàpols-Bologna.
1: Molt bé, doncs demà us explicarem totes aquestes coses. Gràcies, Farsac.
23: Bona nit.
0: Adéu. Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
2: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
4: Ben amunt, Barça. Felicitats.
6: Esportiu McDonald doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
24: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
25: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
26: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
27: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
28: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
29: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
30: Nil Moliner.
29: Joan Dausà.
30: Mamaduixa.
29: Maria Jaume.
30: Max Navarro.
29: Siderland.
30: Banda Neon.
29: I Naina.
31: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
32: El 12 de maig.
33: I des del Teatre Victòria.
34: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
35: Amb el patrocini de Santander Es Music.
36: D.O. Catalunya.
35: Frit Ràbic.
36: L'Illa Diagonal.
35: Som Connexió.
36: I Veolia.
35: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
36: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
37: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
38: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
2: Winamax, les millors quotes.
39: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
40: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
41: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
40: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
41: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
42: RAC Podcast.
41: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
43: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
44: Yeah.
43: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
44: Yeah.
43: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
44: Yeah.
43: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
45: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Són les 2 i 18 minuts de la matinada. Aquí tancarem aquest Tu diràs especial Campions de Lliga que hem fet des del Camp Nou, des de l'Auditori 1899. Sens dubte, agraint en primer lloc la part tècnica en aquest muntatge, sempre que sortim dels estudis doncs és tot una mica més complicat, però gràcies al gran Xavi Cupido ha sonat tot de meravella. El Xavi Cupido ha estat aquí al Camp Nou amb nosaltres. El Pol Llergo ha estat als estudis centrals coordinant també tota la part tècnica. I després els companys de la redacció d'esports, el Roger Saperes, que ha coordinat tota la producció i logística del programa, el cap d'esports de Reculls, el Lluís García, el Xavi Puig, el Jaume Molló, també per la paciència d'hores i hores de ràdio, el Miquel Agut, que ha estat a la redacció, amb la Marta Ramon, la Clara Rodergues, l'Àlex Pintanel, també amb el Bernat Balboa, amb el Pau Bombardó, que l'hem tingut a Plaça Catalunya, al costat de Canaletes, amb els estudiants en pràctiques, l'Àlex Farsac i la Júlia Moner, que també ens han donat un cop de mà avui en una nit de moltíssima feina, i els col·laboradors, que han tingut la paciència d'estar fins a altes hores de la matinada comentant aquesta Lliga del Barça, el Toni Padilla, el Paco Cabezas, el Jordi Roura, l'Àngel Pichel Alonso i la resta de trucades que hem fet durant la nit d'avui. Moltes gràcies a tots, felicitats al Barça, hem fet més de 7 hores i mitja gairebé de directe des del Camp Nou, com deia abans, quan el Pou ha arrencat des de les 7 de la tarda, per celebrar aquesta Lliga com Déu mana i per compartir-la amb els oients, que per això fem ràdio, sobretot, per explicar-vos les alegries, evidentment també les decepcions quan toca, però les alegries en aquest cas del Barça de Flick, que fa 2 anys que ens en dona moltes d'alegries. Amb aquesta Lliga del Clàssic, avui el Barça ha coronat, guanyant el Madrid per 2-0 al Camp Nou amb un partidàs i amb una festa que ha estat rodona per tots els aficionats que avui han omplert l'estadi. La Lliga del Clàssic, no l'oblidarem mai, i s'ha aconseguit per primer cop a la història guanyant el Real Madrid en un partit de futbol, en un partit directe, en un duel directe. El Barça ha sentenciat matemàticament aquesta Lliga a falta de 3 jornades. La Lliga del Clàssic, la Lliga 2025-2026, la segona de Hansi Flick consecutiva.
1: Tu diràs.
3: S'ha acabat el bròquil, surten a la gespa els àrbitres del partit i just al darrere els jugadors del Barça i els jugadors del Real Madrid. El Barça de blaugrana, com ens agrada, el Madrid de blanc de cap a peus. També ens encanta que el Madrid vagi de blanc de cap a peus. Els jugadors del Futbol Club Barcelona amb la mirada seriosa, concentrats i amb la il·lusió de poder fer història. Mosaic espaterrant a la xiula el senyor Hernández. El Barça intentarà fer gols a la porteria del gol sud, a la porteria de la travessera de les Corts. Primer desplaçament al llarg de Courtois, la toca Gavi amb el cap, se la queda Fran García a l'obertura. A veure què fa Rashford, va cap a la pilota, el xut, gol! Esquerrà, Marcos, o per un dretà que té un toc de pilota descomunal. Aixeca el cap Fermín, veu el desmarcatge d'Olmo a l'interior de l'àrea, Olmo d'Esperó per Ferran, l'has de fer, la rematada, gol! Aquesta jugada és 100% Futbol Club Barcelona. Desmarcatge en profunditat a l'interior de l'àrea de Dani Olmo. El veu perfectament Fermín. Li posa la pilota perfecta. El toc subtil, precís, preciós d'Esperó de Dani Olmo. Deixa la pilota morta a l'interior de l'àrea de Courtois. I el tauró! I el tauró Ferran Torres! Emergeix des de la profunditat de l'oceà futbolístic! Iñak! Ferran Torres la posa a l'espai per Rashford, Rashford li guanya l'esquena! A Fran García l'has de fer, Marcus! La rematada, fora! Fora! no sé si la toca Courtois.
4: Sí, l'han tocat una
3: no
4: mica
3: sé
4: Courtois.
3: Si la toca Courtois. Jo crec que és corna, eh? Jo crec que la toca Courtois i és corna. Xiula el senyor Hernández. Al descans, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 2, Real Madrid 0. Valen els gols de Rashford i Ferran Torres. Dos gols preciosos. La Lliga cada vegada més a prop. Ha començat la segona part al Camp Nou. Hi ha la sintonia de RAC1. Barça 2, Real Madrid 0. Gols de Rashford i Ferran Torres. Té la pilota. Cancela, la posa perfecta pel tauró a l'interior de l'àrea, la rematada amb l'esquerra. Courtois amb la cama, corna! De Jong a l'interior de l'àrea, apareix Lewandowski. A veure, Robert, amb l'esquerra. Courtois, corna! No té sol a fer missi. Xiula l'àrbitre. Final, final, final, final. El Barça és campió de Lliga contra el Madrid. El Barça és campió de Lliga al Camp Nou a la cara del Madrid. Per primera vegada en tota la història de la Lliga Espanyola, el Barça es proclama campió guanyant el Real Madrid. Eufòria al Camp Nou, deliri col·lectiu al barri de les Corts. El Barça és campió de Lliga. Barça 2, Real Madrid 0. Som-hi, capità, som-hi, Ronald, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt! Ben amunt, Ronald! Ben amunt, capità, que el Barça torna a ser campió de Lliga! Ben amunt aquesta Copa Araujo! Ben amunt al cel del barri de les Corts! L'equip ha tornat al Camp Nou i torna a ser campió de Lliga!

0: Hola, què passa?
1: Que sou de Polinyà o què?
2: Què tal? Jo el conec.
0: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
2: Sí, de RAC1.
0: Sí, som de RAC1.
2: Els taloners.
0: Sí, els taloners.
2: Què tal, maco?
0: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
3: Venim de Dublín.
0: Veniu de Dublín?
4: Què diu?
3: Què sembla?
0: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
3: Exacte, aquest sembla.
0: Hòstia, per tant, you speak English?
2: A little bit.
0: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
2: Jo us escolto cada dia.
4: Ai, molt que bé.
2: Ara sóc conductor d'autobús.
0: Condueixo un autobús a Dublín?
4: A Dublin?
2: Els públics, autobús públic.
0: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
2: Us escolto.
0: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
4: No pot ser. Tu,
0: mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublin,
2: vosaltres.
0: Escolta, RAC1.
2: Sí.
5: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
2: Ok, lads. See you soon.
6: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
4: Arrenquem?
0: Vinga, va, som-hi,
4: vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
7: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
8: No correu.
4: Estem baixant per l'escala d'incendis.
0: Som força gent, eh?
4: Alegria, alegria.
9: Baila, baila.
4: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
7: Vinga, planta 11.
4: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista,
8: Va bé, vostè, senyor
9: Virgili? No, no em trobo gaire bé.
4: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
0: Ostres, realment, la imatge és dantesca, eh? Atenció, atenció!
4: Planta 4, la propera...
6: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
4: Planta
7: 3! Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
6: RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara...
10: Fàcil, intuïtiva i renovada.
11: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe...
11: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
6: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
11: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 11 de maig del 2026. La setmana comença amb un ambient suau, amb algunes bandes de núvols, algunes boires. Al matí predominarà el sol i a tarda esperem alguns ruixats al Pirineu i punts del Prepirineu. L'ambient, si fa o no fa com el d'ahir, demà les tempestes guanyaran protagonisme a la tarda i a partir de dimecres baixaran les temperatures. Milers de persones han celebrat aquesta nit a la plaça Catalunya de Barcelona el títol de Lliga del Barça. Els blaugrana van passar per sobre del Real Madrid en un partit que va acabar 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. A la celebració al centre de Barcelona, dos convidats inesperats, Marc Casado i Alejandro Valde, que han sorprès l'afició fent una aparició estel·lar a la plaça Catalunya. Aquesta nit, jugadors i equip tècnic han celebrat el títol en dues discoteques diferents a la part alta de la ciutat. El Barça no perd el temps i avui mateix farà una rua de celebració pels carrers de Barcelona. Començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i també s'acabarà l'estadi. Hi ha hagut alguna modificació en l'itinerari que no passarà per la plaça Catalunya, però sí per la Pedrera, entre altres punts emblemàtics de la capital catalana. Tots els detalls els comentarem amb, avui a la tertúlia especial, en Joan Jopallà, Santi Segurola, Miguel Rico, que s'afegiran als habituals del dilluns. Mentrestant, més enllà de la victòria del Barça, ara en parlarem. Avui continuarem pendents del brot d'antivirus. Les dues dones que fan quarantena a Barcelona i Alacant han donat negatiu, però aquesta matinada els Estats Units han confirmat el positiu d'un ciutadà que anava a bord del creuer. Això quan avui desembarquen a les Illes Canàries, que encara en queden 30 viatgers d'aquest vaixell. A casa nostra arrenca una setmana de vagues, escoles, instituts públics. Les protestes comencen demà i dijous el Departament d'Educació ha convocat una reunió per reduir tensions. L'USTEC considera que arriba tard i reclama que a la trobada s'hi arribi amb propostes concretes. A tot això, Donald Trump titlla d'inacceptable l'última proposta de pau que ara ha fet l'Iran. Teheran reclama que Washington aixequi les sancions econòmiques i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. En parlem també amb els habituals del dilluns, Mònica Terriba, Josep Martí, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Joaquim Forn i el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. De la plana política, el PSC i Esquerra podrien desencallar l'acord pels pressupostos la setmana que ve. Segons llegim al periòdico i a l'Ara, els republicans avalarien els comptes a canvi de tirar endavant el projecte de tren orbital, entre d'altres. Ara que parlàvem de trens, si sou usuaris de Rodalies, recordeu que avui és el primer dia feiner en què s'han de tornar a pagar els bitllets després de 3 mesos de gratuïtat. I a les carreteres, cap de setmana nefast, 4 morts en 3 accidents de trànsit. I a la resta dels esports, més enllà del títol de Lliga del Barça, avui a les 9, en directe a RAC1, el Girona juga al camp del Rayo Vallecano. De moment té només un punt de marge sobre el descens, però si guanya s'escaparia a 4 quan falten 3 jornades per jugar. Partit importantíssim avui, aquest Rayo Vallecano-Girona. I en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions 3-1 contra el Porto. I avui al món RAC1, cap a 11:15, parlarem del fenomen de Crims amb el seu creador, en Carles Porta, avui que s'emet l'últim capítol de la temporada. I després del Carles Porta, amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cunyell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Pedrol?
4: Doncs sí que el Barça ha revalidat el títol de Lliga després de guanyar 2-0 el Real Madrid i milers d'aficionats ho han celebrat de manera espontània i fins ben entrada la matinada al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya. Habitualment el punt de trobada és la Font de Canaletes, però com que hi ha obres en aquell punt de la Rambla, els aficionats s'han hagut de desplaçar uns metres més amunt, cosa que no ha impedit que hi hagués una gentada de por. Com l'any passat, Marc Casado ha fet acte de presència, vestit amb la samarreta del Barça i acompanyat d'Alejandro Valde. Tots dos s'han posat al mig de tothom, han esperonat els seguidors que hi havia i han liderat diversos càntics com aquest que ha fet tanta fortuna un dia de partit.

0: Després d'això, Casado i Valde han celebrat el títol amb la resta de companys a una discoteca al costat del Turó Parc, a tocar de la plaça Francesc Macià.
1: Sí, aquí a la planta 3 hem vingut a ballar tots.
0: Sí, sí, els hi ha faltat això. Pedri, Daniel Olmo i Eric García hi han anat amb B5, repetint la imatge emblemàtica de la temporada passada. En canvi, el president electe, Joan Laporta, ha optat per passar la nit al Luz de Gas, on també hi havia familiars de jugadors i on ha rebut Laporta un autèntic bany de multituds. Aquesta nit també ha dormit poc l'expresident Joan Gaspar, que s'ha banyat a la platja de la Barceloneta com a part d'una promesa que va fer el programa de Mega, el Chiringuito.
1: En tots de tancament, sí que
0: hi
1: ha. Sí, sí. Abans, perquè... sé que deixem de fer coses rares, no sé, a la celebració. Hi ha una rua, avui. Bueno, clar, la festa ha acabat fa poca estona, però va començar ja la nit a la gespa al Camp Nou. Només acabar el partit, els futbolistes es van apropar ja a la grada d'animació.
0: Sí, i... sí, sí, i allà va començar tot. Coversí va agafar un megàfon, Rafinha un timbal, i uns minuts després el capità Ronald Araujo va aixecar el títol abans de parlar des del bell mig del Camp Nou. Després, en directe al Tu diràs de RAC1, Araujo feia balanç de la temporada i Fermín López deia que l'objectiu de l'any vinent és la Champions.
2: Valió la pena, hoy me siento muy bien, me siento muy feliz, disfruto, a pesar que quizás no he tenido los minutos que desearía, siempre me ven ahí aletando, feliz, estoy feliz otra vez, estar disfrutando de fútbol, que es lo que más me gusta hacer.
3: Sí, sí, volem fer un pas més, volem la Champions con tots els culers, no ens obsessionem, però sabem que pel club i per la gent és molt important i nosaltres som els primers que volem guanyar-la.
0: El d'ahir va ser un dia especial per Hansi Flick, el seu pare va morir ahir al matí i durant tota la nit se'l va veure emocionat, tot i així va acabar contentíssim amb el seu equip.
4: El més important és l'equip, i és increïble veure com juguen entre ells. Ho aprecio molt, això. Les últimes setmanes i mesos crec que hem jugat masses partits. Avui no ha sigut fàcil, perquè ells han pressionat, però crec que hem defensat molt bé. Estic molt orgullós. Mai oblidaré aquest dia. Mai.
5: I'm proud. You know, I never will forget this day. Never.
0: En el terreny estrictament esportiu, el Barça va guanyar 2-0 al Madrid amb un golàs de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres, que va fer un partidàs. El Madrid, en plena crisi, no va oposar resistència i la sensació és que el Barça no va voler fer sang a la segona meitat. Com dèiem, avui 5 de la tarda, rua dels campions pels carrers de Barcelona, començarà i acabarà el Camp Nou. El recorregut, agafeu paper i boli, serà el següent. Avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància, continuarà pel carrer Berlín. Començarà el Camp Nou. Acabarà el Camp Nou. Va, el recorregut avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància, continuarà pels carrers Berlín i París fins a arribar a Balmes. Des d'allà la comitiva baixarà fins a la Gran Via, arribarà al Passeig de Gràcia, la rua pujarà fins a la Pedrera. El trajecte de tornada a partir d'allà es farà pel carrer Provença fins a Aribau, connectant un altre cop amb el carrer París i l'avinguda de Sarrià, fins a arribar un altre cop a la travessera de les Corts i acabarà el Camp Nou.
1: Al Camp Nou passa alguna cosa o no?
0: Ho veurem, en principi...
1: Si s'omple el Camp Nou, no.
0: No, en principi no hi ha constància d'això.
1: Val, jo crec que deuen acabar allà i ja
0: està. Sí, exacte.
1: Quan no hi ha constància vol dir que no ho sabem, no?
0: No, ara ho mirarem, però ho investigarem.
1: Investigarem. Aquestes eufemismes de Mancantra, aquests eufemismes del Pedrol. Bueno, ai, Araujo. Araujo, si avui ha agafat la... Araujo té magre, eh?
0: Sí?
1: Jo crec que ho té. Va amb el té magre, vull dir, és que clar, aquí ara s'han de fer coses. O sigui, la primera que s'està fent és la de Julián Álvarez.
0: Mm.
1: Jo crec que Julián Álvarez, jo crec que ja ha dit a la gent de Madrid que vol marxar. Aquí ha dit que vol marxar i que vol marxar. I llavors, a partir d'aquí, començarà una negociació amb l'Atlètic de Madrid i el Barça per veure quan costa això. I a partir d'aquí veurem. Però, esclar, s'haurà de donar de baixa algú i aquí el nom d'Araujo agafa protagonisme.
0: Mm.
1: Ara em fotré la gent en contra, eh? Ara em fotré la gent en contra. Jo no vendria Araujo. Jo no. No, jo sé que això és el difícil dir-ho, eh? Perquè tothom, abans que qualsevol altre, se'l trauria. Jo crec que Araujo l'hem assenyalat molt. I que si algunes cagades que han fet altres les hagués fet Araujo, l'estaríem cremant a la plaça pública. I a mi em sembla un jugador... Però, bueno, veurem. Veurem. Veurem.
0: I Lewandowski?
1: Oh, està fora, jo crec que està fora. Jo crec que està fora. Està fora, és que si... Que està, sí, sí. Està fora. Però veurem. Rafa Juste, president interí del Barça. Avui intentarem parlar amb ell aquí al món a RAC1. Més enllà de la nova lliga del Barça, les dues dones que estan fent quarantena a Barcelona i a la cara han donat negatiu en antivirus, però els Estats Units han detectat un positiu que anava al creuer.
6: Sí, anem a pams. D'una banda, la dona que està aïllada voluntàriament a l'Hospital Clínic no té símptomes, però la de Alacant sí. Ara passarà dos dies més confinada i després anirà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Ara bé, fa tot just un parell d'hores, a les 4 de la matinada, hora catalana, el Departament de Salut dels Estats Units ha anunciat que un ciutadà nord-americà que anava a bord del creuer és positiu i que n'hi ha un altre que té símptomes. Per tant, seria el primer positiu des que ha començat l'operatiu per repatriar els passatgers de l'Ondius. A banda, l'Organització Mundial de la Salut ha comunicat que un ciutadà francès que també anava al vaixell ha començat a tenir símptomes a l'avió, que el tornava cap a casa, i tot plegat ha agafat per sorpresa tant l'OMS com el govern espanyol, que hi van assegurar que cap dels evacuats tenia símptomes.
1: I això, quan avui desembarquen a les Illes Canàries, els últims 30 viatgers del creuer.
6: Marxaran amb un avió dels Països Baixos i un altre d'Austràlia, però no ho faran fins aquesta tarda. Després l'Ondius abandonarà l'arxipèlag, el dubte que es manté és quants dies de quarantena hauran de fer els repatriats del creuer. El Ministeri de Sanitat vol que en siguin 42, i més ara, que s'ha detectat un positiu, encara que els passatgers siguin asimptomàtics, però el govern espanyol necessita un aval judicial. Dissabte, la justícia va aprovar que les persones a bord del vaixell fessin una setmana de confinament tan bon punt arribessin a la península, però la pregunta és si també avalaran un aïllament d'un mes i mig, que evidentment condiciona molt més la vida dels afectats que no pas una setmana.
1: I a Catalunya avui comença una setmana que estarà farcida de vagues a les escoles.
6: Les protestes comencen demà a les escoles i instituts d'arreu del país i el govern, que aquest cap de setmana ha intentat rebaixar la crispació amb els professors, ha aconseguit l'efecte contrari. Pràcticament, la consellera Esther Niubó va anunciar ahir al Via Lliure de RAC1 que convoca una taula sectorial per aquest dijous, és a dir, dos dies després de la vaga, i això no ha agradat gens als sindicats contraris a l'acord presentat pel govern, que també critiquen que Niubó assegurés també al Via Lliure que la quantitat de vagues és desproporcionada.
7: En un mes, que és final de curs, doncs viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs aquest clima, la comunitat educativa, es pugui relaxar, perquè tenim, si m'ho permet, la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
6: Demà, com dèiem, vaga arreu de Catalunya i a partir de dimecres començaran les aturades per comarques i per zones educatives.
1: Val, mentrestant, això ho comentava i vaig escoltar la consellera i no se'n sortia gaire. I a la reunió de dijous el govern també haurà de donar explicacions sobre per què va infiltrar agents dels Mossos en una assemblea de mestres.
6: Sí, el Via Lliure, Esther Niubó, va assegurar que ella no sabia res d'aquest dispositiu, però va fer pinya amb el Departament d'Interior.
7: No em toca a mi doncs conèixer què hi ha darrere d'aquests operatius. Jo aquí puc dir doncs que confio plenament.
1: Vostè ho sabia?
7: No, evidentment no ho sabia, però això doncs jo he de dir que he de confiar doncs en la professionalitat evidentment del cos de Mossos.
6: La consellera també va defensar el pla per desplegar agents de policia de país en alguns instituts. Va dir que hauria preferit explicar la prova pilot quan ja s'hagués fet i en tinguessin uns resultats. De fet, Niubó va apuntar que el mes de desembre decidiran si mantenen la mesura o no segons com hagi anat als instituts que hi participen.
1: Amb tots els meus respectes, m'ho poden explicar del dret i del revés i em diran que forma part de la legislació dels Mossos d'Esquadra en una reunió de sindicats de mestres, em sembla greu, estrany i propi de... no ho feu dir, però, ostres, una circumstància molt estrany. I algú hauria d'explicar per què unes mosses d'esquadra, entre el marge de que en 5 minuts se les va clitxar, que aquesta és una altra cosa que no, gairebé no ho devem fer, però que dues agents dels Mossos s'introdueixin dins d'una reunió d'uns sindicats, d'una reunió de sector... Mare meva, em sembla... Sí, llavors ho poden entrar els Mossos on vulguin. En fi, de la crònica internacional, Donald Trump assegura que l'última proposta de pau de l'Iran és totalment inacceptable.
6: Sí, el president dels Estats Units ha definit així l'escrit presentat pels ayatolàs ahir a la tarda amb l'ajuda del Pakistan. Teheran vol centrar la primera fase de les negociacions en el final del conflicte armat i en el desbloqueig de l'estret d'Hormuz i deixar per més endavant qualsevol debat sobre el programa nuclear. I a més, la Guàrdia Revolucionària també assegura que prendrà represàlies contra qualsevol país que doni suport a les sancions de Trump sobre el pas marítim. Això mentre l'Iran ha intensificat els seus atacs al Golf, Kuwait i els Emirats Àrabs Units han denunciat nous atacs aquesta nit contra el seu territori.
1: I de tornar a casa nostra, el PSC i Esquerra podrien desencallar l'acord pels pressupostos la setmana vinent.
6: El periòdico i el diari Ara coincideixen que s'han compromès a tirar endavant la xarxa de trens que connecta la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, és a dir, unir Mataró i Vilanova i la Geltrú passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca del Penedès, entre altres ciutats. I d'altra banda, els dos partits també aprovaran l'execució de les inversions pendents que el govern espanyol encara ha d'aplicar a Catalunya després que Junts tombés el consorci d'inversions al Congrés. D'aquesta manera, els republicans renuncien a una de les línies vermelles que s'havien marcat en el passat, que és que Catalunya recapti l'IRPF, això renunciarien. Teòricament, la setmana que ve es convocarà una comissió bilateral entre la Generalitat i la Moncloa per validar aquests compromisos als quals han arribat Esquerra i el PSC.
1: I ara que parlàvem de trens, avui és el primer dia feiner en què s'han de tornar a pagar els bitllets de Rodalies.
6: Després de 3 mesos i mig de gratuïtat per la crisi de Gelida, els usuaris que viatgin amb bitllets de Renfe avui ja no poden entrar als trens amb abonaments gratuïts, els que han fet servir fins ara. Cal comprar-ne de nous o bé recuperar els bitllets del gener passat, que es poden bescanviar les taquilles. Dissabte passat els tiquets de franc ja no valien i l'embolic va ser majúscul perquè moltes estacions no es van poder comprar els nous abonaments per un error, un nou error del sistema.
1: I les carreteres, cap de setmana horrorós, amb 4 víctimes mortals en accidents de trànsit a Catalunya.
6: Accidents a l'N240, a Montblanc, a la C-152, a la Vall d'en Bas, i l'última

0: Els Omellons, a les Garrigues, on ha mort un home de 79 anys que ha bolcat amb el tractor. A banda, els últims dos dies també hi ha hagut 5 ferits greus i un crític, després d'una topada entre dos cotxes a la C31 a Cubelles. Aquest any ja han mort 40 persones a les carreteres.
1: I la Guàrdia Urbana de Barcelona investiga un robatori de cables que ha acabat amb una dona ferida.
0: Sí, va passar divendres passat, però ho hem sabut aquesta matinada. Els lladres van entrar a un bloc de pisos fent-se passar per treballadors d'una empresa de telefonia. Un cop al terrat van tallar diversos cables, però un dels trossos va caure al carrer i van anar a parar damunt d'una dona que ha quedat ferida. Arran d'això, els lladres van fugir corrents, van abandonar la furgoneta amb què es desplaçaven, on la policia ja ha localitzat diversos trossos de cable. De moment, la Guàrdia Urbana ha localitzat el propietari del vehicle i ara l'investiguen per un delicte de robatori amb força.
1: Que, Mònica...
2: Doncs setmana marcada pels canvis. Aviam. De moment, avui, més tranquil·litat, matí de sol i després a la tarda alguns ruixats típics de primavera en punts del Pirineu, sectors del Prepirineu, interior de les comarques de Girona, i temperatures, si fa o no fa, com les d'ahir, entre els 22 i els 26 graus al migdia, i ara mateix amb poc fred, ambient suau ara mateix, entre els 16 i els 18 graus a Barcelona, 16 també a Tarragona, 11 a Lleida, 13 a Girona, 15 a Arenys de Mar i 9 graus a Berga. Demà més sol al matí, però a la tarda sí que les tempestes guanyaran protagonisme al Pirineu, Prepirineu, comarques del prelitoral i a la tarda sobretot al nord del país, comarques de Girona, Barcelona i fins i tot poden arribar a trams de la costa i del prelitoral, sobretot de cara al vespre. Baixa la temperatura demà, sobretot costa i prelitoral de Barcelona, i puja en canvi cap a les comarques de Lleida. Dimecres és quan comença a baixar la temperatura a tot arreu, un descens de 4-5 graus d'aquestes temperatures, amb un matí tranquil, i després a la tarda de nou aquests ruixats al Pirineu, Prepirineu i entre Girona i Barcelona. Baixa la temperatura, per tant també la cota de neu, i tornarà a nevar al Pirineu, amb cota de neu d'entre 1.800 i 2.000 metres, sí, a mitjans de maig. Sí que tenim una baixada important de temperatures, i a l'arribar precipitació, doncs neu al Pirineu. Dijous també s'esperen alguns ruixats al centre i al nord del país, i divendres continua el temps insegur, i aquestes temperatures que baixen a partir de dimecres tornen a baixar una mica a partir de divendres i queden força tocades al cap de setmana. I després la setmana que ve pinta que es recuperaran.
1: O sigui, que setmana de fred, per entendre.
2: Setmana més fresca, sobretot a partir de dimecres, i les tempestes més generals de moment demà a la tarda, i ja veurem si divendres també.
1: Deixa'm parlar amb sèries, perquè Adolescència s'ha tornat a coronar i ha arrasat els premis BAFTA de televisió.
0: Sí, la sèrie de Netflix, que analitza la masculinitat tòxica i la influència de les xarxes entre els adolescents, ha guanyat tots els premis principals, s'ha convertit en la primera sèrie de la història a endur-se 4 màscares daurades en una mateixa cerimònia. Millor minissèrie dramàtica, millor actor protagonista, millor actriu secundari i també millor actor secundari, aquest últim per Owen Cooper, de 16 anys, que s'ha convertit en un dels actors joves més premiats de la història.
1: I amb música, aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona ha viscut el retorn d'una vella glòria del món de la música, Eric Clapton. Feia 22 anys que Eric Clapton no tocava a Barcelona. Pel que fa a la resta dels esports, avui el Girona té un partit importantíssim per la permanència al Camp del Rayo.
3: 9 del vespre en directe a RAC1, el Girona té una gran oportunitat d'agafar distància respecte de la zona de descens. Ara mateix és l'equip que marca la salvació amb només un punt de marge sobre la zona baixa. També viu una situació límit l'Espanyol, que tancarà la jornada amb només 2 punts més que el descens, després de perdre dissabte al Camp del Sevilla. L'equip de Manuel González encadena 18 jornades sense guanyar, però el club l'aguantarà fins que la temporada s'acabi, passi el que passi. I per cert, deixa'm dir-te que hem fet els deures i no hi haurà festa al Camp Nou, és a dir, la rua arrencarà i acabarà des d'allà, però no s'obrirà l'estadi.
1: Ja es va fer... Sí, però trobo falta alguna cosa.
3: Sí.
1: Saps que, bueno, és a dir, abans parlàvem tots els jugadors i feien tots bajanades i i ara no, ara parla l'entrenador...
3: I el capità.
1: I el capità. Mm. I ja està. Llavors avui els veurem a tots de la rua mamats, alguns com a guilles i... I mira, ja està ahí saludant i està una mica de festa de final de curs a col·le. Però jo allò del Camp Nou ho trobo faltar, no? Allò de sortir i veure quines barbaritats deien els jugadors. Bueno, i allò de quan anaven al Palau, te'n recordes? Quan anaven allà al Palau de la Generalitat i a l'Ajuntament i creuaven i tot. Era tot una mica, i sortia llavors fins i tot la Mercè, que sortia al Casaus i que deia que la Verge Maria i Déu Nostre Senyor i tot plegat, que em consta que la porta això ho volia recuperar, però no ho ha aconseguit o no ho ha volgut fer. En fi, que per cert que a Anglaterra, el VAR va donar vida i a l'Arsenal, que continua depenent de si mateix per guanyar la Premier.
3: Sí, l'equip d'Arteta guanyava 0-1 al camp del West Ham i va encaixar un gol al minut 96, però el VAR el va anul·lar per falta del futbolista del West Ham, Pablo Felipe, el porter de l'Arsenal, David Raya. D'aquesta

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Us preocupen les notes? La clau és la comprensió lectora. Millora la comprensió lectora amb Gliffing. Informa't en el 652-808-870 o a hola@gliffing.com. No és màgia, és neurociència. Gliffing funciona. 652-808-870.
4: 1 milió oients a l'abril?
5: Que no entenc.
4: Voleu fer el favor?
5: Sí.
4: RAC1 no només ha mantingut aquest milió d'oients, sinó que ha tornat a barat el rècord de la Ràdio Catalunya. 1 milió oients al Brasil.
6: Molt bé, ja està quedat clar, eh?
7: Ai, espera't, espera't que el tall té recorregut. Que no guanyis el mes, també.
4: No. No
7: facis. I com sempre diem, obrigado, obrigado, obrigado, muito obrigado.
4: No, no, per favor, de riure, para de riure, Dani Simón i companyia, i Mònica Usart i tots, i ja està, prou ja.
7: És el meu públic. Tan agraït.
4: Sí, d'aquesta cosa, saps? Nyic, nyic, nyic, sí. Bueno, són les 6 i 20 de l'altre. 6 i 22 minuts. Jo crec que també haurien de començar a canviar la cançó. Però és que hi va sonar 3 vegades al camp. 3, eh? I vaig pensar, hosti, vols dir que també cal o no cal? Clar, això ens reporta una altra època. Hauríem d'agafar una cançó nova per a tot aquest temps. Ja m'agrada, ja que soni aquesta cançó, perquè em sembla una cançó meravellosa. Però, bueno, mira, escolta'm tu. Viva la vida de Coldplay.

Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.

0: És realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
2: Hola, com anem?
1: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
3: Molt bé.
1: I la petita, com està?
3: Doncs ja camina.
1: I el gat?
3: Bé, molt bé.
1: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
4: Ostres, m'encanta!
5: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
1: Benvinguda.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Vine a Caudet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
8: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97%. Com et quedes?
9: De debò?
8: Com et quedes?
9: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
10: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobra per celebrar cada gol per 764 € amb 15 i amb els nostres tecnoavantatges.
11: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
12: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
13: Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
14: 12.428, 1, 2, 4, 2, 8, de la sèrie 32, 0, 3, 2.
13: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
15: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
17: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Albert Pedrol, Pol Prats, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que milers d'aficionats del Barça han celebrat fins fa poca estona el 29è títol de la Lliga de la seva història.
1: La plaça Catalunya de Barcelona s'ha omplert de gom a gom en una celebració espontània que no s'han volgut perdre. Marc Casado i Alejandro Valde. El Barça va guanyar 2-0 al Real Madrid i va aconseguir la segona Lliga consecutiva. La Rua, avui a les 5 de la tarda, en directe a RAC1, començarà i acabarà al Camp Nou, però no hi haurà festa a l'interior de l'estadi.
0: Les dues persones aïllades a l'estat han donat negatiu en antivirus, però un passatger del creuer que ara mateix vola cap als Estats Units ha donat positiu.
2: També hi ha dos passatgers amb símptomes, un francès que ja és a París i avui li faran proves, i un nord-americà que en principi ha donat negatiu, igual que les dues dones de Barcelona i d'Alacant.
0: I a Tenerife aquesta tarda desembarcaran els últims 30 passatgers de l'Ondius.
2: Marxaran cap als Països Baixos i Austràlia, mentre estan els catalans i espanyols afectats ja són a Madrid, no tenen símptomes i avui comencen la quarantena, no se sap per quants dies.
0: A casa nostra, les escoles i els instituts afronten una setmana plena de vagues.
2: Demà a tot el país i dimecres, dijous i divendres per territoris. Esther Niubó ha anunciat a RAC1 que dijous es reunirà amb els docents, però els sindicats reclamen que sigui abans.
0: Donald Trump ha rebutjat la darrera proposta de pau de l'Iran.
2: Els ayatolars volen negociar primer el final del conflicte i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després el desarmament nuclear. Trump diu que és totalment inacceptable.
0: El PSC i Esquerra podrien tancar un acord pels pressupostos la setmana que ve.
2: Ho llegim a El Periódico i al diari Ara. Esquerra renunciaria a la recaptació de l'IRPF a canvi d'executar les inversions pendents de l'Estat i d'ampliar la xarxa de trens.
0: I justament avui és el primer dia feinent que Rodalies torna a ser de pagament.
2: Això després de 3 mesos de franc per la crisi de Gelida, s'han de tornar a comprar els abonaments o, si encara els teniu, vas canviar els bitllets del gener.
0: I deixem enrere un cap de setmana negre amb 4 morts a les carreteres.
2: En total 3 accidents, un a Montblanc, a la Vall d'en Bas, i un altre als Omellons, a les Garrigues. A banda, un altre xoc va deixar 6 ferits, un d'ells crític. Aquest any ja han mort 40 persones a les carreteres.
0: A la resta dels esports, avui el Girona té un partit importantíssim per la permanència al camp del Rayo Vallecano.
1: A les 9 del vespre, en directe a RAC1, l'equip de Michel té una gran oportunitat d'agafar distància respecte al descens. Ara mateix el Girona és l'equip que marca la salvació amb només un punt de marge sobre les 3 últimes posicions. I el Barça d'hoquei patins continua sense poder guanyar la Champions. Ahir tenia l'oportunitat de fer-ho, però va perdre 3-1 contra el Porto a la gran final.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Aquesta setmana tornen a baixar les temperatures i s'espera un temps insegur a les tardes.
3: Sí, quan es notarà més el descens de les temperatures serà sobretot a partir de dimecres, i de moment avui els termòmetres marcaran valors semblants als d'ahir, entre els 22 i els 26 graus al centre del dia, amb més sol al matí i després a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu, sectors del Prepirineu o l'interior de les comarques de Girona. I demà també tindrem un matí tranquil, però a la tarda les tempestes sí que guanyaran protagonisme i descarregaran amb ganes a bona part del país.
0: Temperatures a aquesta hora?
3: Entre 16 i 18 graus a la ciutat de Barcelona, 16 també a Tarragona, 11 a Lleida, 13 a Girona, 16 a Badalona, 10 a Balaguer i 13 a Manresa.
0: Pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a l'AP7 a Tarragona en sentit sud per un accident que hi ha hagut de matinada, i pel que fa al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dilluns 11 de maig del 2026.
4: RAC 1. Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
5: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
4: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
5: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
4: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
6: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
7: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
6: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
8: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
9: Ganes de cinema? Aquest dimecres 13 de maig pots celebrar el 40è aniversari de Top Gun a Movie Balmes i també recuperar l'èxit de Top Gun Maverick.
10: I dijous 14 de maig torna a Movie Balmes al Cinema Club de Gigi Vives amb les ventajas de ser un marginado.
9: Movie Cinemes, als cinemes de Barcelona.
11: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
12: Césped Solución.
13: Més informació a céspedsolucion.es.
14: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan. Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
15: Godan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
16: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
17: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
16: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
18: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
19: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
20: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
21: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
22: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
23: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
24: Escolta, navega, descarrega, informa't.
23: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. El món a RAC1.
0: 6:38, el Barça ha revalidat el títol de Lliga després de guanyar 2-0 al Real Madrid i milers d'aficionats ho han celebrat de manera espontània fins ben entrada la matinada al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya.

0: Habitualment ja sabem que el punt de trobada és la Font de Canaletes, però com que hi ha obres en aquest punt de la Rambla, els aficionats s'han hagut de desplaçar uns metres més amunt, Pedrol, cosa que no ha impedit que hi hagués una gentada.
1: Sí, com l'any passat, Marc Casado ha fet acte de presència, vestit amb la samarreta del Barça, aquest any acompanyat Alejandro Valde. Tots dos s'han posat al bell mig de tothom, han esperonat els seguidors que hi havia i han liderat diversos càntics com aquest que ha fet tanta fortuna un dia de partit.

0: Després d'això, els futbolistes han celebrat el títol en una discoteca al costat del Turó Parc, a tocar de la plaça Francesc Macià. Pedri, Dani Olmo i Eric García hi han anat amb bicing, repetint la imatge emblemàtica de la temporada passada. En canvi, el president electe, Joan Laporta, ha optat per passar la nit al Luz de Gas, on també hi havia familiars de jugadors i part de la directiva de Joan Laporta.
1: La festa s'ha acabat fa poca estona, però va començar ahir a la nit a la gespa del Camp Nou. Només acaba el partit, els futbolistes es van apropar a la grada d'animació. Ho va seguir la Clara Rodergas. Clara, bon dia.
2: Bon dia. L'actual és una de les plantilles més jove i, sobretot, més culer dels últims anys, i ahir va quedar exemplificat amb la celebració del títol sobre la gespa, amb banderes, bufandes i entonant els càntics de tota la vida amb la grada d'animació. Un vestidor amb figures que han viscut penúries i d'altres que han estat aire fresc per a aquesta generació. El capità i encarregat d'aixecar el títol, Ronald Araujo, mirava enrere amb orgull després d'haver estat fora un temps per cuidar la seva salut mental.
3: No, que valió la pena, valió la pena. Hoy me siento muy bien, me siento muy feliz, disfruto, a pesar que quizás no he tenido los minutos que desearía, siempre me ven ahí aletando, feliz, estoy feliz otra vez estar disfrutando de fútbol, que es lo que más me gusta hacer.
2: Un Araujo que es vol quedar, com també Rashford, autor d'un golaç i que encara té el futur a l'aire, clau va tenir Fermín l'estiu passat.
4: Sí, molt content, mai he tingut dubtes de la sortida del Barça, això sempre són rumors, però hem fet una temporada molt bona, tant col·lectivament com individualment, estic molt content.
2: La plantilla va continuar la festa després del partit.
1: En el terreny estrictament esportiu, ahir el Barça va furgar en la ferida del Real Madrid, que no aixeca cap.
0: Sí, victòria 2-0, amb un golaç de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres, que va fer un partidàs. El Real Madrid continua en plena crisi, no va oposar resistència i la sensació és que el Barça no va voler fer sang que la segona meitat. Avui a les 5 de la tarda hi haurà la rua dels campions pels carrers de Barcelona. Començarà i acabarà al Camp Nou, com dèiem, a les 5 en directe a RAC1, però no hi haurà festa a l'interior de l'estadi.
1: Vint minuts i arribarem a les 7 del matí. Les dues persones aïllades a Barcelona i Alacant han donat negatiu per antivirus, però ja s'ha detectat el primer positiu des que ha començat l'operatiu per evacuar els passatgers del creuer. El Departament de Salut dels Estats Units ha anunciat fa poques hores, a les 4 de la matinada, hora catalana, d'una banda que un ciutadà nord-americà que anava a bord del creuer és positiu i que n'hi ha un altre que té símptomes. Tots dos formen part dels 17 ciutadans dels Estats Units que també estan tornant en aquests moments cap al seu país, tot i que, aparentment, qualsevol persona que tingués símptomes, recordem que no podia abandonar el vaixell. I això no acaba aquí, perquè paral·lelament l'Organització Mundial de la Salut ha comunicat que un ciutadà francès ha començat a trobar-se malament a l'avió que el portava de nou cap a França, aquest positiu, i els passatgers que ara han desenvolupat símptomes compatibles amb els de l'antivirus han agafat per sorpresa tant el govern espanyol com l'OMS, que havien assegurat, per activa i per passiva, que tots els viatgers es trobaven bé, que no es podien considerar malalts i que no calia preocupar-se. De fet, abans de deixar sortir ningú, els equips mèdics van revisar totes les persones de dins el vaixell i van donar llum verda perquè comencés la repatriació sense excepcions. El fet que el ciutadà francès es trobi malament, però no vol dir que hagi contret la malaltia i ara li faran una PCR per comprovar si té el virus o no. És per això que el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, feia una crida a la calma.
5: There could be symptoms associated with those.
6: Podrien tenir símptomes associats, però que tinguin símptomes no vol dir que estigui relacionat amb l'antivirus. Pot ser que sí, pot ser que no. Els experts francesos faran el que calgui per gestionar-ho.
5: To manage this.
1: Els resultats de les proves se sabran en les properes hores, presumiblement aquest vespre, i el govern de França vol ser implacable amb les mesures perquè no hi hagi la més mínima possibilitat de contagi. Corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon dia.
7: Bon dia. Aquest vespre se sabrà el resultat de la prova PCR del ciutadà Francesc. La informació es va saber un cop els 5 passatgers ja havien aterrat i ja havien estat traslladats amb diferents ambulàncies escortades per la policia fins a l'hospital. La ministra de Salut francesa, Stéphanie Ries, confirmava en una entrevista a la televisió France 2 que els 5 francesos són considerats del risc per ser casos de contactes.
8: Estem prenent mesures molt estrictes, les més estrictes de la zona europea. I just al començament de l'epidèmia, quan tot es decideix i cal trencar les cadenes de transmissió del virus. Un aïllament que durant els primers dies serà a l'hospital per fer la bateria d'exàmens necessaris. I veurem en els dies vinents les modalitats de l'aïllament, que durarà 40 dies.
7: El govern francès ja ha emès un decret per adoptar mesures estrictes d'aïllament per tots els casos considerats contactes i avui es tornarà a reunir per seguir avaluant la situació, que podria canviar si el passatger amb símptomes dona positiu.
1: El dubte a hores d'ara és el mateix que hi havia divendres. Quants dies de quarantena hauran de fer els repatriats del creuer? El Ministeri de Sanitat vol que siguin 42 dies, encara que els passatgers siguin asimptomàtics, però el govern espanyol necessita un aval judicial. Dissabte, la justícia va aprovar que les persones a bord de l'Ondius fessin una setmana de confinament, però la pregunta és si també avalaran un aïllament d'un mes i mig, que evidentment condiciona molt més la vida dels afectats. Segons l'OMS, 42 dies de quarantena són ideals, però també admeten que ells no poden imposar res als països. A l'espera que la justícia torni a pronunciar-se, doncs, avui desembarcaran a les Canàries els últims 30 viatgers de l'Ondius, això després que ahir ja en baixés bona part del passatge. Els primers van ser els catalans i els de nacionalitat espanyola, que ja estan a Madrid, i els que encara són a bord del vaixell marxaran aquesta tarda, si no tenen símptomes, amb un avió dels Països Baixos i un altre d'Austràlia. Sapiguem quina és la situació del port de Granadilla de Abona amb l'enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Penya. Joel, bon dia.
9: Bon dia. L'Ondius salparà avui de Tenerife després d'estar-s'hi poc més d'un dia i mig. Quan surti el sol es reactivarà el protocol de desembarcament. Avui han de baixar la resta de passatgers que queden dins, una trentena. Uns són un grup de ciutadans dels Països Baixos que tot fa preveure que seran els primers en baixar. Els últims, a les 6 de la tarda, en fer-ho seran els australians, neozelandesos i asiàtics que pujaran en un avió d'Austràlia. La ministra de Sanitat, Mònica García, va detallar com seran les properes hores.
10: A les 7 de la mañana el barco va a repostar. Seran unes hores de repostaje y luego una hora de habituallamiento y posteriormente por la tarde quedan todavía dos vuelos para venir. El vuelo de Australia, en el que irán 6 personas, y el vuelo de Países Bajos, en el que previsiblemente irán 18 personas.
9: A bord hi quedarà la tripulació essencial per dur l'EMA de Ondius fins als Països Baixos i hauran de sortir avui perquè demà arriba un episodi de mala mar a les Illes Canàries i la navegació per les aigües de Tenerife es complicarà de valent.
1: Ara són 3:15 del matí. De tornada a casa nostra, avui comença una setmana que estarà farcida de vagues a les escoles i a les portes de les noves protestes que comencen demà. El govern intenta rebaixar la tensió amb els mestres i professors amb una reunió de la taula sectorial, tot i que de moment l'anunci no ha sortit gaire bé. El va fer ahir el Via Lliure de RAC1 la consellera Esther Niubó, consellera d'Educació, que també va carregar contra els sindicats per la quantitat de vagues convocades fins a final de curs.
11: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim, si m'ho permet, la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
1: Niubó va anunciar que la trobada es farà dijous, per tant, dos dies després de la primera jornada de vaga a tots els centres educatius, prevista per demà. A partir de dimecres i fins divendres ja començaran les aturades per comarques i per zones educatives. I a la reunió de dijous el govern també haurà de donar explicacions sobre per què va infiltrar agents dels Mossos en una assemblea de mestres. Al Via Lliure, Esther Niubó va assegurar que ella no sabia res d'aquest dispositiu, però va fer pinya amb el Departament d'Interior.
11: No em toca a mi doncs, conèixer què hi ha darrere d'aquests operatius. Jo aquí puc dir doncs, que confio plenament. No, evidentment no ho sabia, però això doncs, jo he de dir que he de confiar doncs, en la professionalitat evidentment del cos de Mossos.
1: Explicacions que no han agradat als sindicats. La consellera també va defensar el pla per desplegar agents de policia de paisà en alguns instituts. Va dir que hauria preferit explicar la prova pilot quan ja s'hagués fet i quan ja en tinguessin uns resultats. I, de fet, Niubó va apuntar que el mes de desembre ja decidiran si mantenen la mesura o no, segons com hagi anat als instituts que hi participen. Ara passen 2 minuts de 6:45 del matí. En Crònica Internacional, Donald Trump ha dit aquesta matinada que la darrera proposta de pau que ha proposat Teheran és ras i curt, totalment inacceptable. Ho ha escrit així en un missatge a les xarxes socials, en què també posa en dubte, Pol, la legitimitat de l'equip negociador iranià.
12: La reacció de Trump arriba poques hores després que ahir a la tarda els ayatolars fessin arribar l'última proposta de pau a través del Pakistan com a mediador. Segons l'Iran, la primera fase de les negociacions, diguem-ho bé, hauria de centrar-se en el final del conflicte i en el desbloqueig de l'estret d'Hormuz i deixar per més endavant qualsevol debat sobre el programa nuclear. A més, la Guàrdia Revolucionària també assegura que prendrà represàlies contra qualsevol país que doni suport a les sancions de Trump sobre l'estret. Això mentre l'Iran ha intensificat els seus atacs al Golf, Kuwait i els Emirats Àrabs Units han denunciat nous atacs contra el seu territori.
1: I de tornada a casa nostra, avui diversos mitjans publiquen que el PSC i Esquerra podrien desencallar l'acord per als pressupostos la setmana que ve, malgrat les últimes crisis que hi ha hagut i que ha hagut d'abordar el govern de Salvador Illa, com la vaga de professors, ara en parlàvem, i els Mossos infiltrats en una reunió de docents. El Periódico i el Diari Ara coincideixen que socialistes i republicans han acostat posicions fins al punt que l'aprovació dels comptes podria ser imminent, just després de les eleccions andaluses, que són aquest diumenge.
12: D'una banda, el govern es comprometria a tirar endavant la xarxa de trens que connecta la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, és a dir, unir Mataró i Vilanova i la Geltrú passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca del Penedès. I d'altra banda, Esquerra també hauria esgarrapat l'execució de les inversions pendents que el govern espanyol encara ha d'aplicar a Catalunya, això després que Junts tombés el consorci d'inversions. D'aquesta manera, els republicans renuncien a una de les línies vermelles que s'havien marcat en el passat, que Catalunya recapti l'IRPF. A partir del 17 de maig es convocarà una comissió bilateral entre Generalitat i Moncloa per validar aquests compromisos entre Esquerra i el PSC.
1: Ara que parlàvem de mobilitat i de trens, avui és el primer dia feiner en què Rodalies torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat per la crisi de Gelida. Això vol dir que els usuaris que viatgin amb bitllets de Renfe avui ja no poden entrar als trens amb els abonaments gratuïts que han fet servir fins ara, cal comprar-ne de nous o bé recuperar els bitllets del gener passat, que es poden bescanviar a les taquilles. Això quan deixem enrere un cap de setmana tràgic a les carreteres. Des de divendres a la nit, 4 persones han mort en 3 accidents de trànsit. L'últim, un home de 79 anys que va volcar amb el tractor que conduïa els Omellons a les Garrigues.
12: El primer va ser a Montblanc, va ser un xoc frontal entre dos vehicles en què van morir tots dos conductors. Va passar a l'N240 a l'encreuament amb la C14. El segon va ser un accident múltiple a la C152 a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Van xocar 3 vehicles i va morir un dels conductors. I el tercer, aquest tractor volcat que ara dèiem als Omellons. A banda, un altre accident a Cubelles, al Garraf, va deixar un ferit crític i 5 de greus i tots continuen ingressats a l'hospital. Aquest any ja han mort 40 persones a les carreteres.
1: I a 10 minuts per les 7, encara un últim apunt abans de la resta dels esports en sèries Adolescència. Resat aquesta nit els Premis BAFTA de televisió. La sèrie de Netflix, que analitza la masculinitat tòxica i la influència de les xarxes entre els adolescents, ha guanyat tots els premis principals. A més, Owen Cooper, de només 16 anys, s'ha convertit en un dels actors joves més premiats de tota la història. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
13: Bon dia. Mai fins ara una sèrie havia aconseguit 4 Premis BAFTA de televisió en una mateixa cerimònia. Ahir, Adolescència es van dur 4 Màscares daurades, a la millor minissèrie dramàtica, millor actor protagonista, millor actriu secundària i també millor actor secundari. Aquest últim un premi per al jove Owen Cooper, que ja va aconseguir un Globus d'Or i un Emmy pel mateix paper a la sèrie. I a l'hora de recollir el seu BAFTA, va fer un discurs amb menció inclosa per als Beatles.
14: Gràcies a la família d'Adolescència. S'han convertit en família i he conegut germans i germanes al llarg d'aquest viatge. A la meva família, que m'acompanya aquesta nit, us estimo. I com va dir John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Jo crec que només calen 3 coses per triomfar a la vida: una obsessió, un somni i els Beatles. Moltes gràcies.
13: Adolescència ha estat un èxit de crítica, però també de públic. Segons xifres de Netflix, més de 142 milions de persones han vist capítols de la sèrie arreu del món.
1: Vuit minuts i les 7.
15: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
1: A la resta dels esports hi ha vida més enllà del títol de Lliga del Barça. Per exemple, avui el Girona té un partit transcendental per la permanència al camp del Rayo Vallecano.
0: Sí, a les 9 del vespre, en directe a RAC1, l'equip de Michel té una gran oportunitat d'agafar distància respecte de la zona de descens. Ara mateix és l'equip que marca la salvació amb només un punt de marge. També viu una situació límit l'Espanyol, que tancarà la jornada amb només 2 punts més que el descens. Tot i així, el club assegura que Manolo González acabarà la temporada.
1: A Anglaterra, el sistema de videoarbitratge va donar vida i a l'Arsenal, que continua depenent de si mateix per guanyar la Premier League.
0: L'equip de Mikel Arteta guanyava 0-1 al camp del West Ham i va encaixar un gol al minut 96, però el VAR el va anul·lar per falta del futbolista del West Ham, Pablo Felipe, el porter de l'Arsenal, David Raya. I en hoquei patins, el Barça continua sense poder guanyar la Champions. Ahir tenia l'oportunitat d'aixecar el títol després de 8 anys sense aconseguir-ho, però va perdre 3-1 contra el Porto en la gran final. El vestidor blaugrana, per cert, va acabar molt empipat amb l'arbitratge.
16: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: 6 minuts i mig i les 7.
15: RAC 1.
17: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
18: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
19: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Fires de maig o dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig, al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa dels sorteig per comprar al comerç local.
21: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i AENA.
17: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta'n les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
22: La teva mare sempre té raó.
23: Em compro un cotxe nou?
24: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
22: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
25: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
26: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
15: El món a RAC 1.
1: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
27: Ojo que arriba Eurovisió i pensa que aquesta vegada Espanya no hi participa i, per tant, no es farà per televisió espanyola, sinó que es podrà veure la semifinal 1, la semifinal 2 i la gala final a través de YouTube. Tu tens YouTube instal·lat a la teva tele? Doncs si tens una Smart TV amb connexió a internet, segurament tindràs l'aplicació de YouTube instal·lada. Només l'hauràs d'obrir i buscar Eurovisió. Si no tens l'aplicació de YouTube instal·lada, segur que la teva tele ha de tenir una botiga d'aplicacions. Busca-la allà, te l'instal·les i veus Eurovisió. Si la teva tele no té internet, hi ha diversos aparells que, connectats per darrere, poden convertir la teva tele en una televisió intel·ligent, com per exemple Google TV, Apple TV, Fire TV d'Amazon o qualsevol aparell d'aquests anomenats TV Box o Android TV. I en cas que no te'n vulguis comprar, si la teva tele té Wi-Fi i està connectada a internet, encara que no tingui l'aplicació de YouTube, recorda que sempre pots compartir la pantalla del teu mòbil amb la tele. Això, o te'n vas a casa als veïns i feu germanor, que potser no ho veuràs ni t'importa, però no està de saber-ho.
1: Hi ha 2 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
28: Tras un accidente de avión, una empleada adicta a concursos de tele de supervivencia y el consejero delegado de la empresa, machista, tirano y mal encarado deben entenderse en una isla desierta. Esta es la premisa de la película Enviad ayuda, pero para no desvelar más y no chafar la diversión, diré que hay giros inesperados, que es una comedia terrorífica y que Sam Raimi, el director de Spider-Man, se lo ha pasado en grande aquí. La lucha de clases, de sexos, la mezcla de géneros y los protagonistas, sobre todo una Rachel McAdams, sí, la del Diario de Noah, dándolo todo, tienen como resultado una gamberrada divertida con muy mala leche que hará que el lunes sea más llevadero. Puedes encontrar Enviad ayuda en Disney Plus.
1: I al diàling. Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. Crec que l'antivirus no és l'únic que va circular pel creuer.
3: Ara, a Telecinco, el titular de l'Anna Rosa és nos están contando la verdad sobre l'antivirus. Acaba de quedar ara mateix. Se pudieron contagiar más pasajeros en el avión. Nos están contando la verdad sobre el contagio. Se pudieron contagiar.
4: Hasta aquí, de conyac y festa, noi.
1: Fa uns dies l'Àngels Barceló feia l'Hoy por Hoy des de la Casa Milà, però no sé si li va agradar gaire.
5: Marta Lacambres, la directora general de la Fundació Catalunya a la Pedrera. A la Pedrera, a la Pedrera, que és la propietària de l'edifici, no Marta, sinó la Fundació.
6: Descobreix lo moda nou SQS a Omoda Jaeco M Automoción.

0: que va, Peu a Terra, que és dilluns. Dilluns 11 de maig del 2026. Una setmana on esperem meteorològicament canvis. A partir de dimecres baixa la temperatura. Demà a la tarda les tempestes seran extenses, però avui comencem el dia amb força clarianes i al matí el sol serà protagonista. Esperem xàfecs a la tarda només al Pirineu i punts del Prepirineu. L'ambient càlid com ahir. Si heu passat la nit en una cova, sapigueu que el Barça ha guanyat la Lliga. Milers de persones han celebrat el títol a la plaça Catalunya de Barcelona, que ha substituït la Font de Canaletes, afectada per les obres de la Rambla. Marc Casado i Alejandro Valde s'han sumat a la festa per sorpresa. Abans del clàssic, el Barça va liquidar el Real Madrid 2-0, amb dos gols, un de Rashford i un altre de Ferran Torres, quan no s'havien jugat ni 20 minuts. El marcador ja no es va moure i va certificar la segona lliga consecutiva, la primera de la història que el Barça s'emporta en un clàssic. Avui arriba la segona part de la festa, amb la rua pels carrers de Barcelona. Arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou, recorrerà el centre de la ciutat, ara us explicarem els llocs, fins a la Pedrera, al Passeig de Gràcia, i llavors tornarà a l'estadi. Aquest matí es parlarem amb el president interí del Barça, Rafa Juste. El saludarem en una tertúlia esportiva a primera hora amb el Joan Jopallàs, amb el Santi Seguró, el Miguel Rico i amb altres. Més enllà de la Lliga del Barça, el brot d'antivirus s'estén lentament. Un dels passatgers del creuer Ondius que va desembarcar ahir a Tenerife ha donat positiu després d'abandonar el vaixell. És un nord-americà que vola cap als Estats Units aïllat de la resta. L'altra mala notícia és que un segon nord-americà i un francès han presentat símptomes quan tornaven cap a casa. En canvi, la resta de passatgers que han desembarcat, més de 90, estan sans i estalvis, i avui s'evacuarà la trentena que queden. A Catalunya aquesta serà una setmana moguda a escoles i instituts, amb una vaga general demà que pot ser multitudinària. El Departament d'Educació ha convocat una reunió dijous per redreçar el rumb, però l'USTEC avisa que arriba tard. I a l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar un acord de pau. Donald Trump ha qualificat aquesta matinada d'inacceptable l'última proposta de l'Iran. Parlem de tot plegat a la segona tertúlia. Mònica Terriba, Josep Martí, Teresa Cunillera, Màrius Carol i Quim Forn, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. En plana política, l'Ara i el Periódico avancen avui que el PSC i Esquerra podrien desencallar l'acord dels pressupostos la setmana vinent en canvi d'impulsar un tren orbital a la segona corona metropolitana de Barcelona. A la resta dels esports, avui a les 9 del vespre i en directe aquí a RAC1, el Girona juga un partit clau per la permanència a Vallecas, al camp del Rayo Vallecano. Els de Mitchell tenen ara mateix només un punt de marge sobre la zona de descens. I en hoquei patins, deixeu-me dir que el Barça ha perdut la final de la Champions 3-1 contra el Porto. El dia que cap a quarts de 12 visitarà el món a RAC1 Carles Porta, l'ànima de Crims, que avui emet l'últim capítol de la temporada. Carles Porta serà el punt i final a aquestes 6 hores de ràdio i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com duia la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol?
3: Sí, que el Barça ha revalidat el títol de Lliga després de guanyar 2-0 al Real Madrid i milers d'aficionats ho han celebrat de manera espontània i fins ben entrada la matinada al centre de Barcelona, concretament a la plaça Catalunya. Habitualment el punt de trobada és la Font de Canaletes, però com que hi ha obres en aquell punt de la Rambla, els aficionats s'han hagut de desplaçar uns metres més amunt, cosa que no ha impedit que hi hagués una gentada de por. Com l'any passat, Marc Casado ha fet acte de presència, aparició estel·lar, vestit amb la samarreta del Barça, acompanyat d'Alejandro Valde. Tots dos s'han posat al mig de tothom, han esperonat els seguidors que hi havia i han liderat diversos càntics com aquest que ha fet tanta fortuna un dia de partit.
0: I aquests dos sonats han anat a la plaça Catalunya?
3: Sí. I s'han deixat veure, vull dir que el perfil no ha sigut precisament baix.
0: Yeah.
3: Després d'això, els futbolistes han celebrat el títol en una discoteca al costat del Turó Parc, a tocar de la plaça Francesc Macià.
0: És que n'hi ha moltes, eh? O sigui, n'hi ha unes quantes. Mm. Hi ha unes que estan... Sí, unes quantes. Mm. Que rius.
3: No,
0: hi ha la de la planta 3 d'aquesta sí. torre, que és una discoteca en si, ja.
3: Sí?
0: Això d'aquí?
3: Ah, sí?
0: Per què em passiva, aquest?
2: broma.
3: No.
4: Però he pensat que estava deixant anar, sí que te les coneixes bé, no, les discoteques de Barcelona?
2: No.
4: M'ha mirat amb aquesta cara.
3: No, jo no me les conec. Després d'això, els futbolistes, doncs, això ho hem dit, no? Vale. Pedri, Daniel Moll, Eric García ja han anat amb Bicing a la discoteca, repetint la imatge emblemàtica de la temporada passada. En canvi, el president electe Joan Laporta ha optat per passar la nit al Luz de Gas, on també hi havia familiars de jugadors, per ser Joan Laporta, que s'han dut un bany de multituds en la seva entrada a la discoteca.
0: Això de dir ha optat per passar la nit al Luz de Gas, com si s'hagués quedat a dormir allà, home, tampoc ha sigut això, eh?
3: Dormir poc, penso Joan Laporta. Per cert, aquesta nit també ha dormit poc l'expresident Joan Gaspar.
0: No sé, encara dorm, pobre home.
3: No. Però dic que ha allargat la nit. El president Joan Gaspar ha allargat la nit perquè s'ha banyat a la platja de la Barceloneta com a part d'una promesa que va fer el programa de Mega El Chiringuito.
0: Ja. La festa continuarà avui a les 5 de la tarda, en directe a RAC1, amb la Rua dels Campions pels carrers de Barcelona. Començaré a acabar al Camp Nou, però no hi haurà celebració a l'interior de l'estadi.
3: Exacte, perquè la celebració ja considera el club que es va fer ahir. El recorregut de la Rua serà el següent. Avançarà per la travessera de les Corts, fins al carrer Numància. Continuarà pel carrer Berlín i el carrer París, fins a arribar al carrer Balmes. Des d'allà, la comitiva baixarà fins a la Gran Via i arribarà al Passeig de Gràcia. La Rua pujarà fins a la Pedrera, mentre que el trajecte de tornada es farà pel carrer Provença fins a Aribau, connectant un altre cop amb el carrer París i l'avinguda de Sarrià, fins a arribar novament a la travessera de les Corts i al Camp Nou.
0: Deixa'm dir que l'únic que no hi hagi festa al Camp Nou. I em diràs, potser és que la gent vol, o sigui, el club vol i l'Ajuntament, que tothom vagi al carrer i no hi hagin 100.000 persones, o 60.000 persones al Camp Nou, cosa que em sembla bé, eh? Cosa que em sembla la mar de bé. Però és que trobo faltar allò, saps, allò dels discursos dels futbolistes. Ahir vam veure un discurs de Ronald Araujo, molt ben entrenat i estudiat, i el discurs de Hansi Flick, i cap a casa. I ja està. No sé, jo aquestes coses de... Home, no sé si hem de tornar a l'Ajuntament i a la Generalitat com a les èpoques del Núñez.
4: Sí,
0: tu ets a favor, no?
4: M'encantava, jo sempre hi anava, oi que sí?
0: Allò estava molt bé, estava molt bé. Però ara prefereixen fer aquestes rues i tal, no sé, trobo una mica que falta alguna cosa, no sé. Escolta, tot són queixes, tampoc no... Què més, va?
3: Que els protagonistes seran els mateixos futbolistes que van començar la festa al Camp Nou. Pau Gubarsí va agafar un megàfon, Rafinha un timbal, i uns minuts després el capità, com dèiem, Araujo, va aixecar el títol abans de parlar al bell mig de la gespa del Camp Nou, i després en directe el tu diràs de RAC1, Araujo, que feia balanç a la temporada, i Fermín López deia que l'objectiu de l'any vinent es el único título que le falta a esta generación, que es la Champions.
5: Valió la pena. Hoy me siento muy bien, me siento muy feliz. Disfruto. A pesar que quizás no he tenido los minutos que desearía, siempre me ven ahí aletando, feliz. Estoy feliz de otra vez estar disfrutando de fútbol, que es lo que más me gusta hacer.
6: Sí, volem fer un pas més. Volem la Champions con tots els culers. No ens obsessionem, però sabem que pel club i per la gent és molt important i nosaltres som els primers que volem guanyar-la.
3: El d'ahir també va ser un dia molt especial per Hansi Flick. El seu pare va morir ahir al matí, durant tota la nit se'l va veure emocionat. Tot i així, va acabar orgullós i contentíssim amb el seu equip.
7: El més important és l'equip, i és increïble veure com juguen entre ells. Ho aprecio molt, això. Les últimes setmanes i mesos crec que hem jugat masses partits. Avui no ha sigut fàcil, perquè ells han pressionat, però crec que hem defensat molt bé. Estic molt orgullós. Mai oblidaré aquest dia. Mai.
8: I'm proud. I never will forget this day. Never.
3: I no n'hi ha per menys, perquè el Barça va guanyar 2-0 al Real Madrid amb un golaç de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres, que va fer un partidàs. El Madrid, en plena crisi, no va oposar resistència i la sensació és que el Barça no va voler fer sang a la segona meitat. Per acabar-ho de rodonir, Kylian Mbappé, que no va ni viatjar amb problemes físics, va fer una publicació a Instagram que no ha agradat gens a l'afició del Real Madrid. Va adjuntar una fotografia veient el partit quan el resultat era de 2-0 a favor del Barça.
0: Bueno, un moment. No és que ja és una flipada tot. Que va col·locar amb el 2-0 a la Madrid, que no sé si se'n fotia o no. És que estava veient 20 esports, estava veient. Que això una de dues. Si estava a Madrid o estava veient en pirata. I això vol dir que segurament no estava a Madrid, que segurament estava a París. És el típic de debò, eh? S'està... Chapó per Courtois, perquè estava convençut que Courtois es desmarcaria també, i no, hi va jugar. I a Mundial, jo crec que Mbappé, o sigui, a diferència de Vinícius, que també té Mundial, Vinícius hi era ahir. Mbappé porta una temporadeta, bueno, dues temporades, que déu-n'hi-do. Que déu-n'hi-do. Bueno, tots els detalls avui aquí al Món RAC1, però més enllà d'aquest segon títol de Lliga consecutiu del Barça de Hansi Flick, avui estem molt pendents del brot d'antivirus. Aquesta matinada els Estats Units han confirmat un positiu ara entre els viatgers del creuer que estan repatriant cap a casa seva.
4: Sí, de fet, dels 17 nord-americans que estan sent traslladats amb avió, un presenta símptomes d'antivirus i l'altre ha donat positiu lleu en el test pel virus. Tots dos viatgen en una unitat especial de biocontenció de l'avió que els ha de dur fins a Nebraska. A banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha comunicat que un ciutadà francès que també anava al vaixell ha començat a tenir símptomes a l'avió que el tornava cap a casa. Tot plegat ha agafat per sorpresa tant l'OMS com el govern espanyol, que ahir es van assegurar, recordem-ho, que cap dels evacuats tingués símptomes. La bona notícia és que les dues dones que fan quarantena a Barcelona i Alacant han donat negatiu en antivirus.
0: Que és una bona notícia. Això quan avui desembarquen a les Canàries els últims 30 viatgers del creuer.
4: Marxaran amb un avió cap als Països Baixos i un altre cap a Austràlia, però no ho faran fins aquesta tarda. Després, l'Undius abandonarà l'arxipèlag, però encara no se sap quants dies de quarantena hauran de fer tots els repatriats del creuer. El Ministeri de Sanitat vol que en siguin 42, encara que els siguin asimptomàtics, però el govern espanyol necessita un aval judicial. Dissabte, la justícia ja va aprovar que les persones a bord del vaixell fessin una setmana de confinament, tan bon punt arribessin a la península, però ara caldrà veure si, de nou, la justícia també avala un aïllament d'un mes i mig.
0: De tornada a casa nostra, avui arrenca una setmana de vagues, escoles i instituts públics.
4: Demà hi haurà la primera aturada a tot el país i dimecres n'hi haurà una altra que afectarà només els centres del Baix Llobregat i el Penedès. Però el que ha tret de polleguera ara els sindicats és que Educació els ha citat dijous per rebaixar tensions, és a dir, dos dies després de la primera vaga. Ho anunciava al Via Lliure la consellera Esther Niubó.
2: Veiem que aquest malestar encara és present, és veritat. I aquí, doncs, penso que és on hem de donar més passos. Nosaltres estem disposats a seure amb tothom. De fet, ho estem fent. I, de fet, aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats, doncs, que tenen representació aquí per poder parlar.
4: Però un d'aquests sindicats, USTEC, treu foc pels queixals i en un comunicat diu que la trobada arriba tard. També lamenta que no se'ls hagués comunicat la convocatòria d'aquesta reunió i que se n'hagin assabentat a través de les declaracions de la consellera a RAC1.
0: És fort, amb això. En aquesta reunió de dijous, la consellera també haurà de donar explicacions per les dues agents dels Mossos que estaven infiltrades en una assemblea de mestres.
4: Sí, de moment Niubó ha fugit d'estudi en declaracions al Via Lliure i ha dit que no en sabia res.
2: No em toca a mi, doncs, conèixer què hi ha darrere d'aquests operatius. Jo aquí puc dir, doncs, que confio plenament.
0: Vostè ho sabia?
2: No, evidentment no ho sabia, però això, doncs, jo he de dir que he de confiar, doncs, en la professionalitat evidentment, del cos de Mossos.
4: La consellera també va defensar el pla per desplegar agents de la policia de paisà a instituts i escoles públiques i va apuntar que al desembre decidiran si mantenen la mesura segons com hagi anat, ha dit, els centres que hi participen.
0: De la crònica internacional, la proposta de pau de l'Iran no ha agradat gens ni mica al president nord-americà, que diu que és totalment inacceptable.
4: Sí, ho ha dit en un missatge a True Social. Teheran exigeix que els Estats Units aixequin les sancions econòmiques i també el bloqueig de l'estret d'Hormuz. El debat sobre l'arma nuclear el volen deixar per més endavant. Això mentre l'Iran, com dèiem, ha intensificat els seus atacs contra Kuwait i els Emirats Àrabs Units.
0: I a tot això, de la plana política, el PSC i Esquerra sembla que encarrilen els pressupostos.
4: Sí, les dues formacions han desbloquejat el quart cinturó ferroviari i el mecanisme per executar les inversions de l'Estat. La línia orbital del ferrocarril, recordeu, fa més de dues dècades que és en un calaix. Ara, segons Ara i el Periódico, els dos partits li han tret la pols i l'han recuperada juntament amb la societat mercantil, com dèiem, per executar les inversions de l'Estat espanyol. De retruc, com deies, això permetrà desencallar els pressupostos la setmana vinent. Teòricament, es convocarà una comissió bilateral entre la Generalitat i la Moncloa per validar aquests compromisos a què han arribat Esquerra i el PSC.
0: Ara que parlaven de bitllets de tren, ara que parlen de trens, avui és el primer dia feinent que s'han de tornar a pagar els bitllets de Rodalies.
4: Després de 3 mesos de gratuïtat per l'accident de Gelida, des de dissabte els usuaris han de tornar a pagar. Avui és el primer dia feiner i atenció, perquè dissabte hi va haver una allau de queixes per falta d'informació. L'embolic va ser majúscul perquè a moltes estacions no es van poder comprar els nous abonaments per un error del sistema. A més, els viatgers han de tornar a pagar, tot i que encara hi ha restriccions de velocitats en alguns trams de la xarxa ferroviària.
0: A les carreteres drama de cap de setmana deixem 4 víctimes mortals.
4: En 3 accidents de trànsit a la Nacional 240, a Montblanc, a la C-52, a la Vall d'en Bas, i l'últim, als Omellons, a les Garrigues, on ha mort un home de 79 anys que ha volcat amb el tractor. A banda, els últims 2 dies també hi ha hagut 5 ferits greus i un estat crític després d'una topada entre 2 cotxes a la C-31 a Cubelles. Aquest any ja han mort 40 persones a les carreteres.
0: I el temps...
9: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: No queda clar. Mònica Usar, què? Com ho tenim, això?
10: Doncs mira, aquesta setmana s'esperen canvis. A partir de dimecres, sobretot, baixen les temperatures i l'ambient serà més fresc que no pas aquests últims dies. I també s'esperen algunes tempestes, que seran, sobretot, més generals, podríem dir, de cara a demà a la tarda. Afectaran qualsevol punt del país. Tot i això, començaran per les comarques interiors, prelitoral, Pirineu, Prepirineu, i després a la tarda més aviat quedaran concentrades a les comarques de Girona, Barcelona i nord de Catalunya. I com dèiem, a partir de dimecres, aquest descens d'entre 4 i 5 graus de les temperatures que deixarà aquests termòmetres més tocats a finals de setmana, quan l'ambient serà més fred del que tocaria aquesta època de l'any. I de moment avui comencem el dia amb poc fred, ara mateix entre 15 i 17 graus a Barcelona, 17 també a Tarragona, 11 graus a Lleida, 12 a Cambrils, 12 a Girona, 15 a Sabadell i 14 graus a l'Ella, i el mitjà semblant al d'ahir, entre els 22 i els 26 graus de màxima. Ara mateix amb algunes boires, algunes bandes de núvols, i a la tarda avui amb alguns ruixats, bàsicament en punts del Pirineu, sectors del Prepirineu i interior de les comarques de Girona.
11: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Deixeu-me dir que a Barcelona, a l'última dècada, l'Ajuntament ha desmantellat més de 6.500 pisos turístics il·legals.
4: Ho llegim avui a La Vanguardia. Són habitatges sense llicència que es llogaven a turistes a preus astronòmics i que ara ja tornen a tenir un ús residencial. A l'última dècada, els inspectors han obert més de 16.000 expedients sancionadors, però calculen que a la ciutat encara queden uns 600 pisos turístics il·legals, apuntant que la majoria estan en mans de màfies que continuen operant, tot i acumular desenes de denúncies i multes milionàries.
0: I en sèries, Adolescència s'ha tornat a coronar i ha resat els premis BAFTA de televisió.
4: La sèrie de Netflix, que analitza la masculinitat tòxica i la influència de les xarxes entre els adolescents, ha guanyat tots els premis principals i s'ha convertit en la primera sèrie de la història a endur-se 4 màscares daurades en una mateixa cerimònia. Millor minissèrie dramàtica, millor actor protagonista, millor actriu secundària i també millor actor secundari, aquest últim per al jove Owen Cooper, de 16 anys, que s'ha convertit en un dels actors joves més premiats de la història.
0: I en música, aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona ha viscut el retorn d'Eric Clapton. Feia més de 20 anys, 22 concretament, que Eric Clapton no tocava a la ciutat de Barcelona. Pel que fa a la resta dels esports, recordeu que avui hi ha un partidàs també, el Girona, té un match importantíssim per la permanència. Rayo Vallecano-Girona.
3: Sí, 9 del vespre, en directe a RAC1. El Girona té una bona oportunitat d'agafar distància respecte de la zona de descens. Ara mateix és l'equip que marca la salvació amb només un punt de marge sobre la zona perillosa. També viu una situació límit l'Espanyol, que tancarà la jornada amb només 2 punts més que el descens. Després de perdre dissabte al camp del Sevilla, l'equip de Manuel González encadena 18 jornades sense guanyar, però el club l'aguantarà fins que s'acabi la temporada, passi el que passi.
0: Dimecres és importantíssim per l'Espanyol. Importantíssim. Hi ha entrades a la venda per 10 euros. O sigui, dic perquè l'Espanyol, amb bon senderi, vol omplir l'estadi de cara per aquest primer partit, primer bench ball que té l'equip blanquiblau.
3: Contra l'Atlètic de Bilbao.
0: Sí, senyora. I a Anglaterra, el Bar va donar vida ahir a l'Arsenal, que continua depenent de si mateix per guanyar la Premier.
3: L'equip d'Arteta guanyava 0-1 al camp del West Ham i va encaixar un gol al minut 96, però el Bar el va anul·lar per falta del futbolista del West Ham, Pablo Felipe, el porter de l'Arsenal, David Raya. D'aquesta manera, l'equip d'Arteta manté els 5 punts de marge sobre el City, que continua, això sí, tenint un partit pendent. Queden 2 jornades pel final. I en hoquei patins, el Barça continua sense poder guanyar la Champions. Ahir tenia l'oportunitat d'aixecar el títol després de 8 anys sense aconseguir-ho, però va perdre 3-1 contra el Porto a la gran final. El vestidor blaugrana, per cert, va acabar empipadíssim amb l'arbitratge del partit.
0: I ja.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 7:20.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Vinga, un, dos, tres, comptant cotxes des del RAC. Allà ens espera el Ferran Aràndiga, com cada matí. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment amb dos accidents. Un a primera hora de la matinada a la AP7, que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. El segon accident ha estat fa una estona a la AP2, concretament a Artesa de Lleida, en direcció Saragossa, que deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, sobretot amb molta intensitat concentrada en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió habitual a la C58 des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. Trobem lentitud també força habitual a la AP7, als punts del Papiol, a Barberà i a Montornès del Vallès, en sentit sud. Recordem també l'entrada cap a Barcelona pels túnels de Vallvidrera, continua amb molta congestió, i també tenim 2 quilòmetres de retencions a la C17 a Parets del Vallès, en sentit sud, i també en sentit nord a la C60 a la Roca. Per últim, des del Llobregat continua també les retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i al Papiol en direcció a Barcelona, i en sentit nord també des de Gavà i el Prat, amb 1 quilòmetre de cues en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
13: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models

0: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: 7:22.
3: RAC 1.
4: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho, amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
5: Parella,
4: i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
9: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
8: Vine i decideix-te, per fi, a veure i sense les teves ulleres de prop.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: Malco?
16: Polo.
15: Malco?
16: Polo.
15: Buscar un rènting flexible per a la teva empresa pot ser com anar a cegues. Amb Malco Rent-A-Car no aniràs a les palpentes. Trobes sense sorpreses. La millor quota amb tot inclòs, sense riscos i sense permanències. Malco Rent-A-Car, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
17: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
18: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
19: Joana, et veig molt rejuvenida.
20: Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
21: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
22: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
25: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau. Continues utilitzant

0: i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou aquí a Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia fet per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. Qualis AR Motors, Punès.
3: RAC 1. El món a RAC 1.
4: 3 minuts i 2 quarts de 8.
5: Cada dia una idea.
4: La del Xavi Puig.
6: Canviar les piles al rellotge de sorra.
7: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
4: La proposta del Prieto.
8: Si algun creador ha contribuït a situar els ovnis al nostre imaginari col·lectiu, aquest ha estat Steven Spielberg. Fa uns anys va ser el productor de la infravalorada Falling Skies. La sèrie se centra en els supervivents d'una invasió extraterrestre que ha deixat el planeta en runes i amb moltes persones esclavitzades. Superant les seves diferències, els protagonistes miren han de trobar els punts febles de l'enemic. Estones es passa de sentimental i s'entreté massa amb els embolics amorosos, però sap contagiar la sensació de perill i la certesa que en una situació com aquesta els humans podríem arribar a fer tanta por com els invasors. Trobareu les 5 temporades de Falling Skies a Netflix.

0: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
1: L'aplicació de RAC1 ara...
2: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe...
3: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
5: Que milers d'aficionats del Barça han celebrat fins ben entrada la matinada la 29a Lliga de la història del club. L'epicentre de la festa ha estat la plaça Catalunya de Barcelona, que s'ha omplert de gom a gom. El Barça va guanyar ahir 2-0 al Real Madrid i la rua serà avui a les 5 de la tarda en directe a RAC1. Començarà i acabarà el Camp Nou, però no hi haurà festa a l'interior de l'estadi.
6: Les dues persones aïllades a Barcelona i Alacant han donat negatiu en antivirus, però un passatger del creuer ha donat positiu. És un ciutadà nord-americà que ara mateix vola cap als Estats Units. A banda, hi ha dues persones que han abandonat el vaixell amb símptomes.
7: A Tenerife aquesta tarda desembarcaran les últimes 30 persones que queden a bord de l'Ondius. Marxaran cap als Països Baixos i Austràlia, mentre els catalans afectats ja són a Madrid.
6: A casa nostra, les escoles i els instituts es preparen per una setmana plena de vagues. Demà tot Catalunya i dimecres, dijous i divendres per territori. Els sindicats critiquen que el govern els hagi ofert una reunió dijous, dos dies després de l'aturada general.
7: I Donald Trump ha rebutjat la darrera proposta de pau de l'Iran. La considera totalment inacceptable perquè Teheran no pensa renunciar als plans nuclears.
5: I a la resta dels esports, avui Girona té un partit importantíssim per la permanència al camp del Rayo Vallecano. 9 del vespre, RAC1. L'equip de Mitchell pot deixar de ser l'equip que marca la salvació. Ara té només un punt de marge sobre el descens. I el Barça d'hoquei patins continua sense poder guanyar la Champions. Ahir va perdre la gran final 3-1 contra el Porto.
4: I el temps.
8: Expocasió Girona, fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero, us ofereix aquest espai.
4: Mònica Usart, bon dia.
9: Bon dia. Avui s'espera un matí de sol i després a la tarda creixeran nuvolades que deixaran alguns ruixats, bàsicament en punts del Pirineu, sectors del Prepirineu i també l'interior de les comarques de Girona, amb unes temperatures que al migdia seran semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 26 graus. Demà a la tarda s'esperen tempestes a moltes comarques i a partir de dimecres baixen les temperatures, que baixaran encara més a finals de setmana. I ara mateix entre 15 i 17 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 11 graus a Lleida, 12 a Girona, 11 a Vic i 14 a Sant Pere de Ribes.
10: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
11: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
4: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire. Mònica.
9: Doncs es manté la qualitat bona a tot arreu amb semàfors verds i blaus.
12: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
13: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
14: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
13: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
12: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
15: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
4: Trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia.
16: Bon dia, doncs. Comencem la setmana avui dilluns, de moment amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, a l'altura de Tarragona, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions en sentit sud. L'altre accident, el segon, fa una estona a la AP2 a Artesa de Lleida en direcció Saragossa, que deixa els vehicles al voral. Pel que fa als voltants i accessos de Barcelona, ara mateix tenim el nus de la Trinitat, que pateix molta congestió i complica de retruc les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També des del Vallès arriben moltes cues per la C58 en tot el seu tram, que de manera intermitent envia retencions des del Sant Quirze. També tenim força lentitud en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera que impacten de ple la circulació de la Ronda de Dalt. A la AP7 també hi ha molta lentitud a diversos punts en sentit sud, com el Papiol, la Barberà i també entre la Roca i Montornès. En sentit nord tenim 3 quilòmetres de retencions a la C60 a la Roca del Vallès. Des del Llobregat, per últim, recordem que tenim molta congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol, que sumen cues cap a la capital, també amb un quilòmetre de trànsit intens des de Cavall al Prat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
4: I a aquesta hora, a les 7:34 minuts, com cada dia obrim el diari de El Món a RAC 1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedrol, bon dia.
17: Bon dia.
4: Marc Segués, bon dia.
18: Bon dia.
4: Marina Arbós, bon dia.
19: Bon dia.
4: Sergi Ambudio, bon dia.
20: Bon dia.
4: Aquest matí tots els diaris publicaran portada imatges d'un Barça eufòric celebrant la Lliga. Els mitjans catalans festegen aquesta nova gesta dels de Hansi Flick i posen el dit a la nafra a la profunda crisi del Real Madrid.
1: Assistència sanitària, la dels metges, patrocina aquesta secció.
5: Santi Noll escriu a Mundo Deportivo que la Lliga del Barça és el resultat d'un model d'èxit i afegeix: els jugadors del Real Madrid van fer la sensació d'haver acabat la temporada fa un mes i de ser un equip desunit en el qual Kylian Mbappé es va esborrar tot plegat en un club mancat de direcció. En canvi, el Barça va ser tot el contrari.
18: El diari Esport, Joan Bahils, assegura que no hi ha més plaer per més que ja no hi ha plaer més insuperable pel barcelonisme que guanyar la Lliga en un clàssic i enfonsar de pas el Real Madrid. I afegeix: mentre a Barcelona se celebra un títol merescudíssim, la crisi del Madrid no para de fer-se més profunda, amb un equip sense ànima que deambule pel camp.
19: L'Esportiu qualifica el nou títol del Barça com la Lliga del Clàssic i Oriol Tortajada afirma que guanyar la Lliga a la cara del Real Madrid és senzillament meravellós i que si això no és el llindar màxim de la felicitat, s'hi acosta.
20: A La Vanguardia posen un semàfor verd a Hansi Flick i en pàgines interiors Joan Bautista Martínez titula el seu article amb un èxtasi mai viscut i assegura que la victòria va ser única. El cap d'esport, Joan Jovellàs, destaca la importància de la segona Lliga de Flick, creu que remet a la constància, reafirma el camí fet i ratifica la feina.
5: El periòdico parlen de Lliga de Somni, assegurant que l'equip va conquerir el títol humiliant al Madrid al Camp Nou, i sobre Hansi Flick, Joan Domènech deixa clar que s'ha guanyat l'amor infinit dels culers per les alegries, per haver destruït un Madrid que amenaçava amb arrasar i per projectar una idea de futur potenciant la joventut de la plantilla.
18: L'ara Toni Padilla escriu que ahir el Barça va convertir el Madrid en una joguina amb la qual va fer el que va voler en una nit rodona en què semblava que fins i tot sortiria el sol. I acaba dient que de vegades els somnis es fan realitat. El Barça va guanyar la Lliga a casa amb la seva gent, derrotant el Madrid i enviant a l'etern rival al racó de pensar.
19: I Ramon Besa, al diari El País, diu que el Barça va celebrar el títol més inèdit, sonor i desitjat i escriu que no ha sigut la Lliga més brillant, però aplaudeix l'equip per ser regular, honest, ambiciós, brillant i conscient de la importància del moment.
4: Els diaris de Madrid també feliciten el Barça per la seva segona Lliga consecutiva, però aquest dilluns posen al centre de la diana l'equip d'Arbeloa. Els mitjans veuen el club blanc en una descomposició irreversible i demanen un trencament total.
20: El Marca publica un "res és seriós al Madrid". Juan Ignacio García Ochoa critica que els blancs entreguessin la Lliga sense oposició, firmant un partit que va ser la viva imatge del vist durant la temporada, i admet que urgeix una revolució a un Madrid que ha firmat una de les pitjors campanyes de la seva història.
5: El diari As Tomás Roncero sosté que ha sigut una temporada depriment, un desastre en majúscules. Es critica una pobresa, diu, futbolística que ha sigut molt decebedora, digna d'un malson, i Antonio Romero adverteix: la nefasta temporada de l'equip demana conseqüències i responsabilitats immediates.
18: El Mundo titula: el Barça alça la Lliga sobre les ruïnes d'un imperi. El diari carrega contra un Madrid desnortat i enmig d'una crisi insufrible. Miguel Riaño ja augure que ara vindrà Mourinho i lamente: portar-lo ara sense fer una revolució a l'equip és una gran traïció a l'home que va construir una dècada gloriosa.
19: I l'ABC afirma: el Barça remata al Madrid. Rubén Cañizares conclou que no hi ha ningú al volant, així que només queda encomanar-se a Mourinho per evitar la tercera temporada en blanc. I diu: serà o porta gran o infermeria.
21: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera: escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària. La dels metges.
4: I futbol a banda, atenció perquè continua portant cua la infiltració de Mossos en l'assemblea de mestres. Ahir avui la majoria de diaris carreguen de valent contra el govern català i creuen que ha de donar unes explicacions com Déu mana.
20: El diari Ara, Xavier Bosch, parla d'un error policial molt greu i assegura que colar policies a una reunió sindical és propi d'un estat feixista. A més, critica el nivell de l'operatiu. Diu, literalment, que les enxampessin als pocs minuts revela un nivellet de preparació de l'escamot espia més propi d'un TVO que d'un cos professional. I acaba, és massa gros perquè no es depurin responsabilitats.
18: El nacional José Antic es pregunta, de debò vol negociar la consellera Niubó i creu que ja fa dies que el govern hauria hagut d'explicar per què la policia va fer just el contrari de protegir drets fonamentals com el de reunió o el de vaga.
19: I al Punt Avui, Lluís Simón Rabasseda és molt contundent i escriu, el que no diu Trapero és que tots aquests Mossos que van a instituts d'incògnit només deuen voler obtenir el graduat escolar.
4: 21 minuts i les 8. Hola, Polls, bon dia.
0: Hola, bon dia. Vera és l'autèntic operador català. És l'operador més ben valorat pels seus clients i no només té el millor internet de Catalunya, més de 60.000 cases, sinó que dona suport als millors esdeveniments musicals i culturals, esportius, populars i els connecta amb la seva pròpia xarxa perquè tu en puguis gaudir al màxim. Truca al 1543 o entra a sonvera.cat.
4: 20 minuts i clavem les 8.
17: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
22: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
24: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
25: Maria, estàs en muter.
26: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
27: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar

0: superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu Cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
1: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més?
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
4: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: És t'entendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
6: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
8: 17 minuts i les 8. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
9: Aquest matí a tots aquells que els agradin els biopics si llegeixen l'article de Diego Manrique a El País. Diu que ningú s'hauria de prendre gaire seriosament aquestes pel·lícules perquè passen molts filtres blanquejadors i tot sovint són lamentablement covards. I anime a recórrer els llibres, que també passen la censura, però menys perquè els interessats consideren que molesten menys.
8: Dua Lipa demanda a Samsung per fer servir la seva imatge sense permís.
10: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
11: La cantant els reclama gairebé 14 milions d'euros perquè la seva imatge apareixia sense permís a l'embalatge de cartró dels televisors d'aquesta marca coreana. Dua Lipa va saber-ho el juny de l'any passat i va demanar a Samsung que deixés de fer-ho. Però la cantant diu que l'empresa s'hi va negar. La demanda alega que ella i només ella és la propietària dels drets d'autor de la fotografia que es feia servir a l'embalatge. Ho llegim al The Guardian i al Der Spiegel.
12: Ei, tu! Sí, tu. Jo no t'ho hauria de dir, però si fas servir carburants BP, podríem veure't menys pel taller. Perquè els carburants BP contenen tecnologia activa que ajuda a reduir el risc d'avaries. BP, quilòmetres de qualitat. Consulta condicions a bp.com/carburantesbp.
8: Martí Esteban, bon dia.
13: Bon dia.
8: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
13: Que és perillós reenviar les imatges de bon dia que circulen pel WhatsApp perquè són un mètode per piratejar-te el mòbil. Hi ha un missatge que també corre per l'aplicació i que recomana eliminar totes aquestes fotos i vídeos, però és fals i aquestes imatges no suposen cap perill. Ho explica Verificat.
8: Mònica Usart, bon dia.
14: Bon dia.
8: La meitat de centres educatius no estan preparats pel canvi climàtic.
14: Segons un nou informe fet per la Fundació Equitat, a partir del 2030 hi haurà 65 dies en període lectiu amb temperatures per sobre dels 27 graus. Això vol dir que un quart del curs escolar es faria amb unes temperatures que reduirien la capacitat de fer tasques complexes, afectarien la comprensió lectora i també la memòria, entre d'altres. Adaptar els espais suposaria una inversió de 200 euros a l'any per alumne durant una dècada.
8: Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
8: Obren un restaurant gourmet per gossos.
15: Sí, a Lió, i es diu Dogstronomy. Ofereix productes de tota mena, com magdalenes de salmó, gelat de sardina o pastissos d'aniversari.
8: Gelat de sardina.
15: Sí, no, no fa massa bona pinta. És el primer restaurant per a quissos de França i ja ho està petant. Ho llegim a The Times.
8: Què fem cada cop més?
16: Parlar amb números. Anem integrant tot d'expressions basades en els nombres, com ser un zero a l'esquerra, contacte zero, 100% per la certesa absoluta, 24/7 per la plena dedicació o 360 quan hi ha una visió completa de les coses i reflexiona avui el Magí Camps a La Vanguardia.
8: Tota la raó. I no, aquest cop els Simpson no han predit l'antivirus.
13: No, és una afirmació que ha omplert les xarxes, però és totalment fals. Encara que la sèrie s'ha caracteritzat per predir algunes coses que sí que han acabat passant, en realitat el que existeix és un capítol que narra com el Bart enganya els passatgers d'un creuer fent-los creure que tenen un virus anomenat Pandora i ho fa per evitar que s'acabin les vacances. Ho explica Maldita.es.
8: Pinterest supera totes les expectatives.
10: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
15: La xarxa social d'imatges i inspiració visual ha publicat uns resultats trimestrals millors dels que ningú s'esperava. Ha disparat els ingressos un 18% fins als 1.000 milions de dòlars, gairebé 40 milions més dels que pronosticaven els analistes. Pinterest viu un moment de solidesa i no para de créixer. En una dècada ha passat de 130 milions d'usuaris als 620 milions actuals. Ho llegim a La Vanguardia.
17: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
18: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
19: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
8: Fem un cop d'ull a les xarxes.
20: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
8: Guillem Tarrés, bon dia.
21: Bon dia. El creador de contingut Jesús Villegas, conegut per la seva creativitat a l'hora de plantejar vídeos i projectes, ha anunciat que estarà 15 dies sol en una illa, sense mòbil, sense pantalla, sense música, sense res. Explica que ha arribat a un límit amb l'ús del mòbil, que ha decidit posar-se a prova i forçar-se a desintoxicar-se i documentar tot el procés. Un dels temes que vol analitzar és el canvi en el desenvolupament cognitiu abans i després del repte.
22: I per què hago todo esto realmente? Hay un estudio que decía que en 14 días el cerebro puede rejuvenecer el desarrollo cognitivo 10 años. Si dejas el móvil, si tienes una adicción como
23: simplemente
22: yo.
23: Simplemente 14 días.
22: Así que me he hecho pruebas del cerebro antes y me haré después.
23: Mañana tendréis ese vídeo.
22: Y voy a ir documentando un poco todo cómo es esta experiencia.
21: A partir d'avui compartirà a través d'una persona de confiança tota la seva experiència a xarxes. Si us interessa, el podeu seguir sota el nom de Lluïses Villegas.
20: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
8: La notícia fric.
24: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
8: No deixeu-me un bon dia.
25: Bon dia, malestar dels veïns d'un carrer de Londres sense sortida perquè s'està convertint en una trampa per una empresa de cotxes autònoms. Són vehicles d'una empresa americana que fa proves a Londres per introduir-hi taxis autònoms, però se'ls estan travessant directament aquest carrer sense sortida en una setmana i han anat a petar fins a 3 vegades, despertant els veïns a les tantes de la matinada quan els vehicles han de fer marxa enrere i maniobres per sortir-ne.
8: On hi ha Salmó aquest matí?
25: A Variety, que publica el sou que ha cobrat el trio protagonista del Diable es vesteix de Prada 2, segons aquesta revista, Meryl Streep, va demanar 12 milions i mig de dòlars per tornar a interpretar el paper de la dura editora de moda 20 anys després. Segons Variety, Streep hauria pogut demanar molts més diners encara, però va decidir compartir el caixet amb les seves companyes protagonistes, Anne Hathaway i Emily Blunt, que també han cobrat 12 milions i mig per la pel·lícula. A més, les tres s'enduran incentius de taquilla. Dues setmanes després de l'estrena, a la segona part del Diable es vesteix de Prada, ja suma 433 milions de dòlars a tot el món.
8: I avui que és Sant Anastasi, patró de Lleida, és l'aniversari de...
25: El nedador de sincronitzada Denis González, que fa 22 anys, el futbolista Fermín López, 23 anys...
8: Ah, mira!
25: La cantant Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Cause You Cannot Shake Me, 27 anys, i l'exfutbolista Andrés Iniesta, 42 anys.
8: Ah, Andrés, 42, déu-n'hi-do.
26: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
27: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
26: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
27: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
26: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
27: RomautoNissan.com.
8: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dilluns, Martí?
13: La de La Vanguardia, que conversa amb el periodista i comediant Pedro Ruiz. Té 78 anys i diu que no tornaria a néixer. Es defineix com un pessimista vitalista. Creu que el planeta va ser un èxit, la humanitat un fracàs i que la televisió és un microones que escalfa plats oblidats.
28: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
29: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
30: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: Pràcticament 8 i les 8.
31: Més Renfe és el programa de fidelització de Renfe.
0: Quan viatges acumules punts i aquests punts es converteixen quan tu vulguis en bitllets gratuïts, descomptes, accés a les sales club, pàrquing gratuït, hotels o lloguer de cotxes. Donar-te d'alta el millor programa de punts és gratuït al nostre web. Sumes punts viatjant amb AVE, ABLO, Larga Distància o Avant, i a mesura que els acumulis pujaràs de nivell i obtindràs més punts cada vegada que utilitzis la teva targeta. Més viatges, més punts, més Renfe.
1: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
2: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
5: A Moeve estem amb tu, per això ara estalvies el doble. Només per ser de Moeve Go estalvies des de 10 cèntims per litre. I si sumes energies amb el pla Multienergy pots acumular fins a 65 cèntims per litre. A més, a la Moeve han portat 2 cèntims extra per litre. Consulta les condicions a Moeve.es. Moeve.
6: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
9: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
11: Etravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a etravel.com.
23: Hola, bon temps! És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte! I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
31: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
32: RAC 1. La campanya del torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
33: RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
34: 4 minuts i les 8. I aquesta hora la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, la protecció a partir dels 60.
35: Llegeixo en una notícia del 3CAT que es tripliquen els casos d'infeccions de transmissió sexual entre els majors de 60 anys. Infeccions com la gonorrea, la clamídia o la sífilis s'han disparat durant l'última dècada entre els més grans. Després de llegir la notícia, he anat força amoïnat a casa els pares i els he demanat amb el to més amable que us podeu imaginar si m'havien d'explicar alguna cosa. S'ha fet un silenci. La mare m'ha mirat contrariada, el pare mig somreia. Per què rius, pare? Vol ser tu el primer de reconèixer alguna cosa? M'ha dit que no m'havia de dir res, que estava content de veure'm i que per això somreia. Excuses de mal pagador. He anat a la seva habitació, he regirat la tauleta de nit als armaris per si trobava preservatius o joguines o vés a saber. Res, res de res. I això encara m'ha enervat més. Els he dit que si no m'ho volen explicar, que no m'ho expliquin, però que després hi he deixat la frase a mitges i també els he deixat amb la paraula a la boca. Se'ls veia disgustats perquè saben que sé que no es protegeixen. Demà hi aniré sense avisar-los.
8: Tres minuts i les vuit.
10: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
8: Amb la Vinaixa.
12: Entreteniment, espectacle, festa, oci, show, ambient de gala, un esdeveniment radiable amb artistes de casa. Demà la música surt en escena, la sisena edició dels Premis RAC 105. Una nit on la teva música t'acompanyarà. No farem spoilers. Que soni I Got a Feeling, de Black Eyed Peas.

0: Estem amb la Cristina Fortun, tècnica agrícola de Ametller Origen. Ara que tenim aquí, ja han arribat les nespres?
1: Ara comencen. Són una de les primeres fruites de la temporada i tenen una durada curta, per això són especials. Lleugeres, dolces, refrescants i plenes de potassi i vitamines, ideals per donar la benvinguda al bon temps.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: L'aplicació de RAC1 ara...
4: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe.
4: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: El Barça ha guanyat la Lliga i avui tothom, amb tota la raó del món, mirarà cap a Hansi Flick, cap als futbolistes, cap a Pedri, Lamine, Rafinha, Eric, Lewandowski, Cubarsí o un immens Fermín. I és normal. El futbol sempre acaba sent dels futbolistes, dels que surten a la foto, dels que aixequen copes, dels que marquen gols i dels que fan que, en aquest cas, els culers tornin a mirar el futur amb aquella barreja d'orgull i alleujament que només provoca el Barça quan funciona. Si algú vol saber què penso de Hansi Flick, que escolti el que va dir el Pou al final del partit d'ahir i que miri com els futbolistes l'enlairaven. L'encert increïble de Hansi Flick contrasta amb la deixadesa com el Real Madrid ha tractat aquests últims anys els seus entrenadors i tot allò que té a veure amb futbol. Però avui m'agradaria parlar d'un altre home, d'un que no surt gaire a les portades, que no celebra gols fent veure que ha inventat la pólvora i que probablement ha treballat aquests mesos en un dels llocs més desagradables que hi ha al futbol mundial, que és la direcció esportiva del Barça, post-caos econòmic. Perquè Deco ha fet una feina enorme. I dic això sabent perfectament que durant molt temps molts el miraven amb aquella desconfiança tan culer que només reservem pels directors esportius, els nous entrenadors i els cunyats, que en el fons en això del futbol ho som tots. Semblava que Deco fos només un amic de la porta amb mòbil portuguès i agenda de representants, però resulta que no. Resulta que darrere aquella expressió tranquil·la de senyor massa seriós hi havia algú que entenia exactament què necessitava aquest equip. Perquè mentre el madridisme es dedicava aquesta temporada a organitzar guerres civils, filtracions, conspiracions i sessions de teràpia emocional amb Arbeloa fent de fiscal imperial, el Barça fitxava bé. Que sembla una ximpleria, però en aquest club és revolucionari. Fitxar bé. No perseguir cromos impossibles. No vendre fum. Fitxar futbolistes útils. Construir un equip coherent. Donar un entrenador adequat a una plantilla molt jove. Detectar talent abans que costi 100 milions i una hipoteca emocional. I aquí Deco ha estat clau. Un Deco que deu estar dormint pensant com fitxar Julián Álvarez. Ha pres decisions complicades, ha suportat pressions, ha hagut de treballar amb menys diners que un estudiant d'Erasmus i tot i això ha aconseguit donar sentit esportiu a un club que feia temps que vivia instal·lat en aquella barreja tan culer de nostàlgia, d'histerisme i de romanticisme presumptament i pressupostàriament suïcida. Hi ha una altra cosa important, que ha tornat una certa normalitat futbolística al Barça, que ja era hora. Perquè durant anys el club semblava una sèrie turca escrita per economistes amb ansietat. Cada setmana passava alguna cosa, que si palanques, que si inscripcions, que si drames institucionals, que si auditories, que si senyors indignats a Twitter demanant el fitxatge simultani de Haaland o d'Mbappé. Per cert, en un club amb dos dits de front, Mbappé demà estaria en venda. Només faltava aquesta foto que ha penjat ahir al seu Instagram. Amb el 2-0 va penjar una foto de la seva tele amb un ala a Madrid. El pitjor de tot és que estava mirant la cadena Bein Sports. Això vol dir que ho veia pirata o que veia el partit a França. A Can Barça aquesta temporada, en canvi, hi ha hagut una idea, hi ha hagut un pla, i en això, en el Barça, és gairebé un miracle marià. Per això avui els focus aniran amb tota la raó del món, amb tota, cap a un bestial Hansi Flick, i cap als seus futbolistes. I és molt just que sigui així. Però entre tota aquesta alegria convé oblidar una figura sovint invisible però decisiva. Si ens preguntem al Madrid qui és el director esportiu, probablement la immensa majoria dirien que Florentino Pérez. Però aquí a Can Barça, mentre molts parlaven, cridaven o es barallaven, Deco pencava. I a vegades el futbol, els campionats també els guanya això. Un home tranquil fent bé la seva feina mentre al voltant tothom sovint perdia el cap. Per molts anys als culers, felicitats per aquesta segona lliga consecutiva i a celebrar-ho. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 11 de maig del 2026.
2: I aquesta setmana arriben canvis, amb tempestes generals demà a la tarda i dimecres amb una baixada de les temperatures, però avui dia més tranquil, amb ruixats de tarda al Pirineu i temperatures semblants a les d'ahir.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, recordem que tenim un accident actiu ara mateix a la AP7 entre Granollers i la Roca del Vallès, en sentit sud, que obliga a tallar un carril de circulació i provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades en direcció Tarragona. També recordem que des de primera hora del matí hem tingut un accident a la AP2 a l'altura d'Artesa de Lleida, que en direcció Saragossa, doncs continua amb els vehicles al voral provocant poc més d'un quilòmetre de cues.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: Ho dèiem ara al davantal, el Barça torna a ser campió, l'equip de Hansi Flick ha revalidat el títol de Lliga i milers d'aficionats ho han celebrat fins ben entrada la matinada al centre de Barcelona. El Barça en tenia prou en puntual Camp Nou per sentenciar el títol de Lliga als morros del Real Madrid, però en lloc d'optar per un plantejament de mínims, conservador va furgar en la ferida del Real Madrid, que està en descomposició, i va agreujar la crisi blanca amb una victòria 2-0.
1: Vinga, som-hi, capità! Som-hi, Ronald! Ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt! Ben amunt, Ronald! Ben amunt, capità, que el Barça torna a ser campió de Lliga!
0: Tot i que avui a les 5 de la tarda i en directe aquí a RAC1 hi haurà la rua oficial dels campions, de seguida en donem tots els detalls, aquesta matinada a la plaça Catalunya de Barcelona ja s'ha omplert d'aficionats culers que han celebrat de manera espontània la 29a Lliga de la història del club, la segona consecutiva de l'equip de Hansi Flick i la primera que aixeca a la cara del Real Madrid. Aquest nou èxit ha desfermat l'eufòria entre els culers que ho han celebrat fins fa molt poca estona. Habitualment el punt de trobada sempre és la Font de Canaletes, però com que hi ha obres en aquell punt de la Rambla, els aficionats s'han hagut de desplaçar uns metres més amunt, a la plaça Catalunya. Ho ha seguit el Pau Bombardó.
2: Milers de persones van celebrar durant la nit el títol de Lliga del Barça a la plaça Catalunya, una ubicació diferent a la d'anys anteriors. La Font de Canaletes, tancada per obres, no va poder ser aquest any el punt de reunió dels culers, però els aficionats es van concentrar igualment a les immediacions de la Rambla. Durant la nit es va veure molta afluència de gent, tot i ser l'endemà un dia laborable, i es van escoltar càntics, petards, es van encendre bengales blaugranes i l'ambient va ser de festa i celebració. Es van deixar veure també a la festa els jugadors del Barça, Marc Casador i Alejandro Valde, que van arribar fins al vell mig de la plaça alçats sobre les espatlles d'uns companys per celebrar el títol amb els culers. La resta de la nit es va desenvolupar sense més incidents.
0: Ara ho sentíem, que ho deia el Pau, Casador i Valde van fer una aparició estel·lar a la plaça Catalunya de Barcelona amb un perfil no precisament baix. Només arribar, tots dos van esperonar els aficionats i a coll i bé van liderar diversos càntics com aquest que ha fet tanta fortuna, que és el d'un dia de partit.

0: Després, Caçador i Valde han tornat amb els seus companys per celebrar el títol en una discoteca al costat del Turó Parc, al costat també de la plaça Francesc Macià de Barcelona. Tampoc s'han volgut perdre Pedri, Olmo i Eric, que hi han anat amb bici, repetint la imatge emblemàtica de la temporada passada. En canvi, el president electe Joan Laporta ha celebrat el títol a la discoteca Luz de Gas, al costat d'altres directius i dels familiars d'alguns jugadors. Com és habitual, Laporta s'ha endut un bany de masses i ho ha ballat absolutament tot. Si feu una recerca ràpida, veureu com les xarxes socials ja van plenes de vídeo des de l'interior de Luz de Gas, on, per exemple, hi ha un vídeo del company Víctor Navarro de la Copa i el Gigantes, que es veu clarament com Joan Laporta està ballant la despetxada Rosalia. La nit d'avui també ha sigut llarga per Joan Gaspar, que s'ha banyat a la platja de la Barceloneta com a part d'una promesa que va fer al programa El Chiringuito. Anècdotes al marge, la festa dels futbolistes i aficionats s'ha acabat fa molt poca estona, però va començar ja la nit a la gespa al Camp Nou. Només acabar el maig, els jugadors es van apropar a la grada d'animació, Pau Cobercí va agafar un megàfon, sí, de clar, Pau Cobercí va agafar un megàfon i Rafinha un timbal. Minuts després, el capità Ronald Araujo va aixecar el títol de Lliga abans de començar els parlaments des del vell mig del Camp Nou. Ho va seguir la Clara Rodergas.
1: Una plantilla jove i molt culer, amb jugadors que de petits ja anaven al Camp Nou, eren socis i seguien el Barça allà on anaven. Canvis dels èxits de Guardiola i Luis Enrique i les derrotes més doloroses dels últims anys. La celebració sobre la gespa era la d'uns futbolistes que passaven per aficionats, en plena comunió amb la grada i entonant els càntics històrics i clàssics, i també els més antimadridistes, perquè ells també ho són. Tot i que havien passat pocs minuts des del moment en què Araujo havia aixecat el títol de Lliga, Fermín ja deixava clar a RAC1 que l'any que ve volen la Champions.
2: Sí, sí, volem fer un pas més, volem la Champions com tots els culers. No ens obsessionem, però sabem que pel club i per la gent és molt important i nosaltres som els primers que volem guanyar-la. I res, l'any que ve pelearem una altra vegada i ojalà aconseguir la Champions.
1: Un títol entre cella i cella, tot i que ahir, de moment, tocava celebrar i la plantilla va continuar la festa després del partit. Avui, més.
0: Efectivament, avui més. Com deia ara la Clara Rodergas, un dels grans protagonistes del postpartit va ser el capità Ronald Araujo. Ell va ser l'encarregat d'aixecar el títol i trencar el gel amb el primer Parlament. Llavors no va dir res de l'altre món, però després va parlar en directe al Tu diràs de RAC1 i va fer balanç de la temporada.
3: Valió la pena. Hoy me siento muy bien, me siento muy feliz. Disfruto, a pesar que quizás no he tenido los minutos que desearía. Siempre me ven ahí aletando, feliz. Estoy feliz de otra vez estar disfrutando de fútbol, que es lo que más me gusta hacer.
0: El Barça no vol perdre el temps i avui mateix farà una rua de celebració pels carrers de Barcelona. Començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i també s'acabarà l'estadi, tot i que no hi haurà festa a l'interior. L'itinerari ha incorporat canvis d'última hora. Finalment no passarà per la plaça Catalunya, però sí pel passeig de Gràcia, per davant de la Pedrera, entre d'altres llocs emblemàtics de la capital. Informa Marta Ramon.
4: La rua sortirà a les 5 del Camp Nou. El recorregut avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància, continuarà pel carrer Berlín i el carrer París fins a arribar a Balmes. Des d'allà, la comitiva baixarà fins a la Gran Via, en direcció al centre de la ciutat, fins a arribar al Passeig de Gràcia. La rua continuarà pujant pel Passeig de Gràcia fins a la Pedrera, punt on es preveu un dels moments de màxima animació. El trajecte de tornada es farà pel carrer Provença fins a Ribau, connectant un altre cop amb el carrer París i l'avinguda de Sarrià fins a arribar altra vegada a la travessera de les Corts fins a acabar el Camp Nou.
0: El d'ahir al Camp Nou va ser un dia emotiu des del començament. Va arrencar amb un mosaic impressionant on es llegia Força Barça, seguit d'un minut de silenci en memòria del pare de Hansi Flick, que va morir ahir. La nota més incomprensible va tenir lloc abans de començar amb un embolic a les afores de l'estadi. Resulta que uns aficionats del Barça es van confondre i van apedregar l'autobús de l'equip blaugrana pensant-se que era el del Real Madrid. Tot plegat va quedar en una bretolada molt desafortunada que després també es va repetir amb l'autocar de l'equip blanc. En el terreny estrictament esportiu, Álvaro Arbeloa va sorprendre més d'un posant Tchouaméni de titular després de la baralla amb Fede Valverde, que va provocar a l'uruguaià un traumatisme cranioencefàlic. Tampoc hi era Kylian Mbappé, que es va quedar directament a casa amb problemes físics. El francès no passa ni de bon tros pel seu millor moment al conjunt blanc. L'afició el té enfilat i ahir ho va empitjorar encara més, com ara dèiem al davantal, amb una fotografia que va penjar durant el partit a Instagram. Se'l veia mirant el partit quan el resultat ja era de 2-0 pel Barça, cosa que molts seguidors han interpretat com una befa. A més, és significatiu el canal de televisió que mirava, Bein Sports. Això vol dir dues coses: o que pirateja el futbol o que és a França. El Barça va aprofitar la crispació del Real Madrid a la perfecció. Primer de tot, Marcus Rashford va marcar un golaç de falta directa per avançar l'equip blaugrana.
5: A veure què fa Rashford, va cap a la pilota, el xut, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! esquerrà, Marcos! Era per un esquerrà, Marcos! O per un dretà, que té un toc...
0: I 10 minuts més tard, Ferran Torres va marcar el segon després de culminar una gran jugada col·lectiva. L'excepcional assistència va ser de Dani Olmo.
6: Aixeca el cap Fermín, veu el desmarcatge d'Olmo a l'interior de l'àrea. Olmo d'esperó per Ferran, l'has de fer, la rematada... Gol!
0: El Barça en va tenir dues de claríssimes per golejar abans del descans, però el Real Madrid en va sortir sencer. Tot i així, l'equip d'Arbeloa tampoc va ser capaç d'incomodar el Barça a la segona part, mentre que la sensació és que l'equip blaugrana tampoc va voler fer sang. Al final, 2-0, campions de Lliga i focs artificials al Camp Nou. Marta.
4: En la celebració dels dos gols, tant Rashford com Ferran Torres van anar a abraçar Hansi Flick en un dia que el tècnic no oblidarà mai. Les emocions estaven a flor de pell i tots volien fer-li costat. Quan es va sentir el xiulet final, els jugadors van mantejar-lo i després Flick va aixecar la petita rèplica del trofeu de campió de Lliga cap al cel, pensant en el seu pare. També el president electe, Joan Laporta, va anar-lo a abraçar amb les llàgrimes als ulls. A la sala de premsa, l'entrenador convivia amb la tristor de la pèrdua i l'alegria del títol.
7: This morning...
8: Aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare ens havia deixat. He pensat si amagar-ho o parlar amb l'equip. Per mi són com una família i he decidit que els hi explicava la situació. Mai oblidaré aquest moment. Estic molt content i molt orgullós de cada jugador, del cos tècnic i del club.
7: In the team, my staff around, and the club.
4: Flick, després d'aconseguir la seva segona lliga consecutiva, es va mostrar sobretot orgullós d'un vestidor que és com una família i, mirant endavant, va reiterar l'objectiu de guanyar la Champions la temporada que ve.
0: Aquest matí tots els diaris publicaren en portada imatges d'un Barça eufòric celebrant el títol. Els mitjans catalans festegen aquesta nova gesta dels de Hansi Flick i posen el dit a l'anàfora a la profunda crisi del Real Madrid. N'informa Albert Pedrol.
9: Santi Noll escriu a Mundo Deportivo que la Lliga del Barça és el resultat d'un model d'èxit i afegeix que els jugadors del Real Madrid van fer la sensació d'haver acabat la temporada fa un mes i de ser un equip desunit en el qual Kylian Mbappé es va esborrar tot plegat en un club mancat de direcció. En canvi, el Barça va ser tot el contrari. El diari Esport Joan Bahils assegura que no hi ha plaer més insuperable pel barcelonisme que guanyar la Lliga en un clàssic i enfonsar de pas al Real Madrid. I afegeix, mentre Barcelona se celebra un títol merescudíssim, la crisi del Madrid no para de fer-se més profunda amb un equip sense ànima que deambula pel camp. L'esportiu qualifica el nou títol del Barça com la Lliga del Clàssic i Oriol Tortajada afirma que guanyar la Lliga a la cara del Madrid és senzillament meravellós i que si això no és el llindar màxim de la felicitat, s'hi acosta. A La Vanguardia, Juan Bautista Martínez titula un èxit mai viscut i assegura que la victòria va ser única. El mateix diari, Joan Jopallàs, destaca la importància de la segona lliga de Flick, creu que remet a la constància, reafirma el camí fet i ratifica la feina. I Ramon Bes, al País, diu que el Barça va celebrar el títol més inèdit, sonor i desitjat i escriu que no ha sigut la lliga més brillant, però aplaudeix l'equip per ser regular, honest, ambiciós, brillant i conscient de la importància del moment.
0: La felicitat a Can Barça contrasta amb la cara de pomes agres del madridisme que hi va completar una de les setmanes més patètiques dels últims anys. Perdre la Lliga al Camp Nou ha estat la gota que ha fet vessar el got de la paciència de l'afició. No en va, el Real Madrid tanca la temporada en blanc i en plena crisi. Evidentment, agafa molt protagonisme el partit del Real Madrid amb l'Oviedo d'aquest pròxim dijous, on harem de veure quin és el veredicte de l'afició del Bernabéu quan els jugadors trepitgin el camp i Florentino Pérez, que ahir ni Butragueño eren a la llotja del Camp Nou, aviam què en diuen els seus seguidors el dijous que ve. Ahir Arbeloa assegurava que entén el desencant de la seva afició.
10: No podemos decir muchas cosas porque entendemos la frustración, el desencanto, los insatisfechos que tienen que estar con esta temporada. Y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve.
0: Els diaris de Madrid també feliciten el Barça per la segona lliga consecutiva, però avui posen al centre de la diana, evidentment, a l'equip blanc. Els mitjans de la capital veuen el club en una descomposició irreversible i demanen un trencament total. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
11: El diari Marca publica res és seriós al Madrid quan Ignacio García Ochoa critica que els blancs entreguessin la Lliga sense oposició, firmant un partit que va ser la viva imatge del que s'ha vist durant la temporada. Per tot plegat, admet que és urgent una revolució a un Madrid que ha firmat un dels pitjors anys de la seva història. Alas, Tomás Roncero sosté que ha estat una temporada depriment i un desastre en majúscules. Critica una pobresa futbolística que ha estat molt decebedora, digna d'un malson, i Antonio Romero adverteix la nefasta temporada de l'equip, demana conseqüències i responsabilitats immediates. El Mundo titula: el Barça alça la Lliga sobre les ruïnes d'un imperi. El diari carrega contra un Madrid desnortat i enmig d'una crisi insufrible. I al mateix diari, Miguel Riaño augura que ara vindrà Mourinho i lamenta: portar-lo ara sense fer una revolució a l'equip és una gran traïció a l'home que va construir la dècada gloriosa. I a l'ABC, Rubén Cañizares conclou que no hi ha ningú al volant, així que només queda encomanar-se a Mourinho per evitar la tercera temporada en blanc. I conclou: serà o porta gran o infermeria.
0: Tot això a les ràdios de... Aviam, aquí s'ha de dir que a les ràdios de Madrid i també rendien l'evidència. La SER, per exemple, Manu Carreño aplaudia l'autenticitat del Barça.
12: La constatación de que gana el mejor, no es que no se le puede poner ni un solo pero a este título del Barça. Es verdad que durante buena parte de la temporada también hemos dicho que este Barça era menos fiable que el de la temporada anterior, con un Rafinha, Lewandowski, Lamin en estado pletórico, pero luego ves los números y es que no hay ni un solo pero que ponerle. Los números y también un poco la superioridad, sobre todo en un día como hoy, donde se ve que ha ganado un equipo que tiene una entidad, ¿no? Una personalidad y una identidad de juego muy reconocida. Es un Barça muy reconocible, un equipo muy reconocible. Y enfrente a un Real Madrid que ahora mismo es un poco un alma en pena, ¿no? Que no sabes muy bien qué es lo que les viene ni qué es lo que quieren, pero la verdad que hoy en día hay una diferencia abismal. Aunque si echásemos la vista atrás al otro clásico, que no hace tanto, en octubre lo ganó el Madrid, le sacaba 5 puntos al Barça y aquel día pues cambiaron muchas cosas, ¿no? Con aquel desaire de Vinicius a Xabi Alonso, la fractura en el vestuario, y desde entonces fíjate en lo que ha acabado derivando. Pero enhorabuena al Barça, que ha sido sin duda el mejor.
0: Y al partidazo de la COPE, Juanma Castaño, Paco González y Manolo Lama coincidían en assenyalar sense pèls a la llengua al principal responsable de la crisi blanca, Florentino Pérez.
13: Tú puedes someter en examen con lupa a cada uno de los jugadores y yo creo que no aprobará ninguno. O sea, acaso Courtois, muy, muy poquitos pueden aprobar la temporada. Pero la lupa principal tiene que estar puesta sobre las dos cosas que han cambiado el rumbo de una temporada que a lo mejor iba a ser buena. Una es que el club se pone del lado de Vinicius y le tolera el pollo de Xabi Alonso, y otra es quitar a Xabi Alonso para meter a alguien sin experiencia. Yo no le echaría la culpa a Arbeloa, para mí es culpa de Florentino Pérez.
14: Estamos proyectando que el problema del Madrid es Mbappé.
15: No lo es.
14: O es Vinicius. El problema del Madrid es estructural. El Madrid lleva muchos años con problemas y cada vez se van acentuando más. ¿Alguno ha visto aparecer a la máxima figura del Madrid en este año? Pero es que da igual. Y Florentino va a seguir cuando ganaba Champions. Era el mismo que cuando Las Palmas. Es el mismo.
15: Yo discrepo una cosa. No es el mismo. Cada año tiene un año más.
14: Sí, claro.
15: Y ya es una edad donde
14: Cuando digo el mismo, me refiero a que sí.
15: No es el mismo ni de lejos.
0: Tomás Roncero, mentrestant al Chiringuito, un dels grans periodistes del Madrid, també admetia que el Barça és molt superior al Madrid. De fet, creu que els blancs havien d'estar agraïts que els de Flick no els haguessin volgut golejar.
16: Un equipo, ahora mismo, hay que decirlo, es un equipo, una plantilla tirando a mediocre y futbolistas que no están a la altura, y que llega el Barça con los chavales de la cantera y con dos o tres tal, y nos pasa por encima, y casi nos vamos contentos porque no nos han humillado. Y el minuto 20 yo con 2-0, digo, me cago en la leche, que nos van a meter una manita encima, digo, y que salga a la calle. Y como ha ido pasando el partido, ya ha fluido, y hemos quedado 2-0, bueno, como nos han humillado, bueno, sí, ya estaba previsto, si la Liga la tenemos perdida. Resignación, a echar la cabeza, eso cuando ha pasado en el Madrid. Y luego ves cosas en el campo que a mí me ponen muy... Pues esto, yo digo que mi Madrid me la han secuestrado, me la han quitado.
0: A Cataluña, en

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
2: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
4: ¿Qué pasa aquí?
5: ¿Y tú quién eres?
4: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
6: Fixa't si és intel·ligent,
7: Sí, no. Per ser l'entrenador no sap el seu propi nom, és un senyor gran,
8: No descartis,
4: ¿Qué pasa aquí?
5: ¿Y tú quién eres?
4: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
5: ¿Quién? ¿Cómo dices?
4: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
6: ¿Qué está pasando aquí?
7: Se li han gastat les piles a la intel·ligència artificial.
4: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
6: Y Tchouaméni li respon...
5: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
4: ¿Cómo? ¿Resbarlado?
7: Qui ha fet aquesta merda? Resbarlado. Això no va enlloc.
6: Ai, quina tonteria.
5: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbarlado.
4: ¿Cómo? ¿Resbarlado? ¿Qué quieres decir?
7: En aquest moment de màxima confusió...
6: Tchouaméni li respon...
5: Que se ha resbarlado, árbalo.
4: ¿Pero lo habéis arblado?
5: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbarlado.
7: Hi ha algú que parli bé en aquesta recreació? Jo crec que ha començat sent castellà, però està derivant. Jo crec que ja és euskera.
6: Sí. Perdona, li ha dit que se ha resbarlado, árbalo. I diu, ¿pero lo habéis arblado? I Árbalo Alberlora li respon...
4: Pues si lo habéis arblado y se ha resbarlado, no se arbre más.
5: Vale, arberlo da.
4: Payaso tú.
7: Bueno,
6: així s'acaba.
7: Ara sí, un aplauso, per favor.
9: Un dels grans moments de la història de RAC1, sens dubte, a França. Alguns també celebren la Lliga del Barça. Les últimes hores ha fet fortuna el moment en què l'entrenador del PSG, Luis Enrique, s'assabentava ahir de la victòria del Barça 2-0 contra el Madrid. L'equip parisenc va guanyar 1-0 al Brest i abans de marxar l'Asturià va preguntar a la premsa el resultat. Quan li van dir va tancar el puny i va esclavar un som-hi. De la Lliga del Barça aconseguida a la cara del Real Madrid, escoltem el comentari que hi signen dos col·laboradors del món RAC1. El primer, des de la perspectiva culer, el signa el subdirector del diari AS, Santi Jiménez.
10: El triomf de la Lliga d'ahir és un èxit col·lectiu sense precedents, perquè aquest cop no es pot dir que sigui la Lliga de Messi, de Guardiola o del Trident. Probablement és conjunt, la Lliga del Flick, que manant un grup de xavals de la Masia ha deixat de nou el Real Madrid de les Estrelles a zero per segon any consecutiu. Una Lliga guanyada amb l'esperit de Cruyff, que va venir per tal que des de la seva arribada el Barça guanyés 19 lligues de 37 seguint el seu mestratge, el 57% de les disputades. Flick s'ha patat, de fet, ja a dos entrenadors del Madrid, Ancelotti i Xavi Alonso. I a la pràctica ja es va patar ahir el tercer, Arbeloa, falta Mourinho. I ho va fer en un partit seriós, que el Barça podia haver guanyat per molta més diferència amb un equip amb nanos de la casa. Un triomf que em pregunto com podria haver estat si el més dotat de tots els xavals, Lamine Yamal, hagués estat sobre el camp. Una carnisseria.
9: I el segon comentari també el signa el periodista, escriptor i madridista empadernit, Manuel Javois.
11: 14 puntos más que una diferencia es un veredicto. La Liga le ha contado una historia de terror a los madridistas. Nos ha contado una historia de terror. El Barcelona ha conseguido algo que en el fútbol moderno vale más que los fichajes de relumbrón. Es decir, una idea reconocible que incluso en sus peores partidos ha sabido quién quería ser y cómo lograrlo. Ha tenido tramos de brillantez, ha tenido tramos de pragmatismo, algunos de puro sufrimiento, pero el equipo ha transmitido continuidad, ha transmitido algo. Se ha sostenido en jóvenes que ya juegan como veteranos y en una sensación colectiva de hambre que el club llevaba tiempo sin encontrar. El Madrid, por lo demás, ha vivido instalado en la excepcionalidad. Demasiados partidos resueltos por talento individual, demasiadas noches dependiendo de que apareciera una solución más milagrosa. Y eso sirve a veces para sobrevivir en eliminatorias, pero en una liga larga termina pasando factura. El Madrid

0: Cae muy pocas veces antes de tiempo, pero cuando lo hace es cierto que la demolición no deja ni las piedras.
1: Gràcies, Javois. En plena tertúlia avui, Rafa Juste, el president interí del Futbol Club Barcelona, per parlar d'aquesta victòria. El saludarem d'aquí una estona aquí al Món RAC1. 2:02 del matí, més enllà de les celebracions per la segona lliga consecutiva del Barça, avui també continuem molt pendents de l'evolució del brot d'antivirus. Aquest matí es reprèn a l'illa de Tenerife el procés de desembarcament i repatriació dels més de 120 passatgers que viatjaven al creuer Ondius. Fins ara han enfilat el camí cap a casa més de 90, tots aparentment sans i estalvis quan ahir van baixar del vaixell. Ara bé, a les hores posteriors, ja dalt dels avions que els tornaven cap a casa, almenys 3 han presentat símptomes. Són un francès, aïllat ara en un hospital del seu país en espera que els PCRs determinin si és positiu d'antivirus, i 2 nord-americans que encara estan volant cap a Nebraska, l'única ciutat nord-americana que disposa d'un hospital federal preparat per qui passin la quarantena. El Departament de Salut nord-americà ha informat aquesta matinada que un d'ells ha donat positiu lleument en un test PCR, però de moment no ha desenvolupat cap símptoma greu. Per tant, el balanç d'aquesta hora és agredolç. La gran majoria de passatgers ha desembarcat sense problemes i han tornat als seus països per passar la quarantena, però el brot podria haver-se estès lentament entre almenys aquests 3 viatgers. Si es confirmés que han contret l'antivirus, el nombre d'infectats seria 9, 3 de morts i 7 més de contagiats. Ara bé, ahir quan les autoritats de França van comunicar que un dels seus ciutadans tenia símptomes, el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, feia una crida a la calma absoluta i recordava que pot haver replegat qualsevol altre virus com el d'un constipat comú que també provoca els mateixos símptomes, tos i malestar.
2: There could be symptoms associated with those.
3: Podrien tenir símptomes associats, però que tinguin símptomes no vol dir que estigui relacionat amb l'antivirus. Pot ser que sí, pot ser que no. Els experts francesos faran el que calgui per gestionar-ho.
2: To manage this.
1: Les proves PCR ens faran sortir de dubtes aquest vespre. De moment, aquest pacient francès espera els resultats d'aquesta PCR aïllat en un hospital. Corresponsal de RAC1 a París, Marta Casagolda.
4: Aquest vespre se sabrà el resultat de la prova PCR del ciutadà francès que hi va presentar símptomes durant el vol de trasllat cap a París. La informació es va saber un cop els 5 passatgers havien aterrat a l'aeroport Le Bourget, al nord de la capital francesa, i ja havien estat traslladats amb diferents ambulàncies escortades per la policia fins a l'hospital. La ministra de Salut francesa, Stéphanie Rhys, confirmava en una entrevista a la televisió France 2 que els 5 francesos són considerats d'alt risc per ser casos de contactes i que França està prenent les mesures més estrictes de l'espai europeu.
5: Estem prenent mesures molt estrictes, les més estrictes de la zona europea. I just al començament de l'epidèmia, quan tot es decideix i cal trencar les cadenes de transmissió del virus. Un aïllament que durant els primers dies serà a l'hospital per fer la bateria d'exàmens necessaris. I veurem en els dies vinents les modalitats de l'aïllament, que durarà 40 dies.
4: El govern francès ja emès un decret per adoptar mesures estrictes d'aïllament per tots els casos considerats contactes. I avui es tornarà a reunir per seguir avaluant la situació, que podria canviar si el passatger amb símptomes dona positiu.
1: La bona notícia, però, del dia és que els 2 casos sospitosos d'antivirus a Espanya estan descartats, com a mínim de moment. Són, primer, 2 dones que estan ingressades a Catalunya, Barcelona concretament, i a Alacant, perquè havien compartit avió amb una de les víctimes mortals del brot, la vídua del pacient zero. Les proves PCR han donat negatiu, però la pacient d'Alacant preocupa perquè encara té símptomes. Ara li faran una altra PCR per garantir que no hi ha infecció. Els que també s'hauran de carregar de paciència són els 9 passatgers espanyols i 5 de catalans que viatjaven a l'Ondius. Ahir van ser els primers a desembarcar del creuer i avui ja han passat la primera nit a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Tot i que cap d'ells té símptomes, el Ministeri de Sanitat els vol tenir tancats a pany i full ratllat 42 dies per garantir-se que no s'han contagiat. Fins avui, la justícia només ha avalat una quarantena obligatòria de 7 dies, però ahir l'OMS recordava que el termini adequat per curar-se en salut és de 6 setmanes. Ara bé, Tedros Adhanom no descartava que puguin confinar-se també a casa seva. A Tenerife aquesta tarda completaran el desembarcament dels 30 passatgers que encara queden a l'Ondius. Es repetirà la mateixa operació d'ahir, aniran en barques fins al port, pujaran a un bus i els traslladaran fins a l'aeroport. Allà els esperaran 2 avions, un que anirà cap als Països Baixos i l'altre a direcció Austràlia. Actualitzem l'última hora, ens anem en directe al port de Granadilla de Bona, amb amb l'enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Peña. Joel.
6: Bon dia. Avui el moll del port està molt menys concorregut que ahir a aquesta hora, després que la majoria de passatgers ja hagin baixat del vaixell. L'Ondio salparà avui de Tenerife després de fondejar durant un dia i mig. Quan acabi de sortir el sol, tot just comença a sortir ara, que serà aviat, per tant, es reactivarà el protocol de desembarcament. Primer, reomplint el dipòsit del vaixell, una imatge que ja podem veure ara mateix amb un altre vaixell en paral·lel a l'Ondio. Més tard, cap a la tarda, els últims viatgers deixaran el vaixell. Avui han de baixar la trentena de viatgers que queden dins. Són un grup de ciutadans dels Països Baixos que tot fa preveure que seran els primers en desembarcar i els últims en fer-ho. Ho faran cap a les 6 de la tarda. Si es compleixen la planificació, seran australians, neozelandesos i asiàtics que pujaran a un avió d'Austràlia. La ministra de Sanitat, Mònica García, va detallar la planificació d'avui a partir de les 8 del matí, hora catalana.
7: A les 7 de la mañana el barco va a repostar. Seran unes hores de repostatge i luego una hora de avituallamiento i posteriormente por la tarde quedan todavía dos vuelos para venir. El vuelo de Australia, en el que irán 6 personas, y el vuelo de Países Bajos, en el que previsiblemente irán 18 personas.
6: D'aquí a 12 hores, doncs, l'MV Ondius hauria d'haver marxat ja del port de Granadilla cap als Països Baixos amb només la tripulació essencial a bord. És un horari que volen complir de totes, perquè demà arriba un episodi de mala mar a les Illes Canàries i la navegació per les aigües de Tenerife es complicarà de valent.
1: Gràcies, Joel. Ahir l'operatiu va anar com una seda i tant el govern d'Espanya com l'OMS en van treure pit, Joel?
6: Sí, els passatgers de l'Ondius van desembarcar, com estava previst, en una zòdia que s'ha hagut en zig-zag fins a l'inici de l'escullera del port de Granadilla. Des d'allà, els passatgers, tal com fan avui també, pugen en un autobús bombolla de l'exèrcit, també separats entre ells, uns vehicles militars que, a més, duien els seients coberts amb plàstics. Finalment pugen en l'avió, que els ha de repatriar, i d'allà cap al seu destí. Ahir es van veure algunes imatges que van fer rufar el nas als crítics d'aquest protocol, entre d'altres la psiquiatra que acompanya els passatgers es va treure la mascareta després de baixar de l'autobús per parlar amb ells. Tot i això, Mònica García treia pit.
7: Yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación y del éxito y de el orgullo de un país como el nuestro que se ha hecho cargo de esta operación y que, bueno, pues no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino los embajadores, las embajadoras nos han trasladado no solamente su gratitud, sino, bueno, pues el orgullo de tener un país que es solvente.
6: Fent números, ahir van baixar una norantena de persones en avions de l'Estat espanyol, França, el Canadà, els Països Baixos, el Regne Unit, Irlanda, Turquia i els Estats Units, que van ser els últims en marxar abans no es pongués el sol. Ara els Estats Units han anunciat que un d'aquests passatgers ha donat positiu lleu en antivirus i un altre té símptomes. Tot el desembarcament es va fer amb un protocol pensat per aïllar totalment els passatgers de l'MV Ondius i evitar el contacte amb els ciutadans de Canàries. De fet, els membres de seguretat que els rebien anaven també totalment equipats amb EPIs.
1: A Madrid, l'Hospital Gómez Ulla estava blindat per la policia. Ahir, els 14 passatgers de l'Ondius que s'hi han hagut d'aïllar hi van arribar després d'un vol d'un parell d'hores a bord d'un avió oficial de l'Exèrcit d'Espanya. A la base de Torrejón de Ardoz els esperaven dos autobusos escortats per la Guàrdia Civil i la policia per completar el trajecte de poc més de 30 minuts fins a l'hospital. Ara estan confinats en una mena de búnquer medicalitzat, no es poden creuar en cap altre pacient, no rebran visites i l'únic contacte amb l'exterior seran els metges que els puguin atendre. Des de Madrid informa Roger Perciba.
8: Policies a peu, situats a diferents punts de la plaça de l'Exèrcit al barri de Carabanchel, vigilen els accessos a l'Hospital Militar Gómez Ulla. S'acosten vehicles de la Policia Municipal, Guàrdia Civil, Policia Estatal, tots escortant dos autobusos blancs conduïts per xofers amb vestits de protecció biològica. Alguns veïns aplaudeixen. Arriben per fi els passatgers de l'Ondius. L'Hospital Gómez Ulla serà a casa seva durant com a mínim les pròximes 6 setmanes. Ocuparan una planta normal de l'hospital, això sí, totalment aïllada de la resta del centre per evitar contactes amb altres pacients, els seus familiars i personal que no sigui el reduït i especialitzat equip mèdic que els supervisarà les 24 hores del dia. Si es mantenen asimptomàtics i tot va bé, no caldrà que pugin a la planta 22, on hi ha les 8 habitacions d'aïllament d'alt risc del Gómez Ulla, habitacions amb doble exclosa i pressió negativa per evitar que en surtin partícules contaminades i preparades per afrontar els casos més extrems, des d'incidents nuclears a químics i bacteriològics. Durant la quarantena no podran rebre visites.
1: A les últimes hores, qui s'ha fet fonedís és el president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo. La nit de dissabte-diumenge, poc abans que el creuer arribés a Tenerife, havia fet un ridícul espantós amb una compareixença d'urgència que va encendre totes les alarmes. Resulta que Clavijo va advertir d'un risc que fins avui ningú havia previst. Tenia por que una rata infectada amb l'antivirus saltés del creuer, nedés 300 metres i escampés el patogen per la illa. El temor del president de les Illes Canàries es basava en una resposta de la intel·ligència artificial. El temor del president canari es basava en una pregunta. Si una rata podia nedar. La intel·ligència artificial li va contestar que sí i ell va enviar la captura de pantalla a la ministra de Sanitat, Mònica García, per justificar els seus recels. És que un s'imagina la rata fent els 100 metres esquena. És bestial. Quan va rebre el missatge, la ministra no se'n sabia venir, va encarregar un informe als seus tècnics per intentar dissipar els dubtes del president de les Canàries. Hora més tard, el document ja estava a punt, deixava molt clar que els animals que escampen l'antivirus no són rates comunes, per començar, sinó uns ratolins endins que no saben nedar. També recordava Clavijo que un cop examinat el creuer de dalt a baix no s'havia trobat ni un sol rosegador amagat enlloc. De fet, la teoria de l'Organització Mundial de la Salut és que el virus va pujar al creuer després d'infectar el pacient zero a l'Argentina, però a terra ferma, i no pas a través d'un ratolí amb ànima de polissó. Ahir, en una entrevista a la SER, el secretari de Sanitat, Javier Padilla, se'n feia creus que el president de les Illes Canàries necessités tantes explicacions.
9: Verdaderamente impresionante el nivel de exposición de la ignorancia sin ningún tipo de reparo. En el día de ayer se desmarcaron con esta idea, algo digamos que estrambótica. Nosotros le enviamos un informe tan tremendamente surrealista desde el punto de vista científico que nadie en su sano juicio pediría a ningún técnico que lo hiciera. Pero bueno, para dar respuesta a esto se hizo ese informe.
1: En fi, de l'esport de Fernando Clavijo i de l'èxit de l'organització d'evacuació, escoltem el comentari que signa la directora del diari de Tarragona i col·laboradora del Bonarracu, Natàlia Rodríguez.
10: Però veurem, president, si el virus es mogués així per rates que salten dels vaixells, les Canàries ja estaria infectada fa anys amb tota mena de virus. No es mouen les rates, es mouen les persones infectades. Passa el mateix amb el dengue, no viatgen els mosquits, viatgen els malalts. Si no fos així, en un lloc turístic com les Canàries, amb centenars de creuers cada any, hi hauria tota mena de malalties d'altres continents. La cara de la ministra de Sanitat havia de ser tot un poema. Una operació impecable que implica 23 països, dirigida per l'OMS i amb l'agraïment públic fins i tot del Papa de Roma, però que no se n'ha lliurat del fang polític gràcies a tot un president de Canàries emparrat en trobar rates nedadores. Els virus són un problema perquè nosaltres som un problema i la supèrbia i ignorància d'alguns ridícules si no hi haguessin persones que han mort i malalts pel mig.
1: Ara ho deia la Natàlia, les reticències del govern canari contrasten amb l'agraïment de bona part de la comunitat internacional a Espanya per rebre els passatgers de l'Òndius. Ahir fins i tot el Papa, que visitarà les Canàries d'aquí un mes, va aplaudir el gest de solidaritat.
11: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas.
1: Amb la repatriació dels passatgers de l'Ondius, ara l'OMS i les autoritats sanitàries de cada país hauran de rastrejar tant els viatgers com els seus contactes per garantir que el brot no s'escampa. En espera de confirmar o descartar aquests tres casos sospitosos de les darreres hores, el nombre d'infectats ingressats es manté en 3, 2 a Sud-àfrica i 1 a Suïssa. També hi ha un quart que preocupa les autoritats, un ciutadà britànic resident a la illa de Tristan da Cunha, un territori d'ultramar del Regne Unit que va baixar de l'Òndius el 14 d'abril després de 15 dies de travessa. Va començar a presentar símptomes fa 4 dies, però encara no li han pogut fer cap test perquè resulta que Tristan da Cunha és una illa remota de només 200 habitants, que només compta amb un parell de metges. Com que tampoc té aeroport, per atendre el malalt, ahir 8 soldats i sanitaris de l'exèrcit de la Gran Bretanya es van llançar amb paracaigudes damunt de l'illa. Sembla una escena de pel·lícula, però no, és una operació absolutament real. Ara li faran test al pacient per saber si és positiu o no d'aquest antivirus. 18 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. A Catalunya avui comença una setmana que serà molt calenta. Escoles i instituts, els sindicats majoritaris han convocat per demà la primera de les tres grans vagues nacionals que sacsejaran la comunitat educativa fins a final de curs. Ahir, en una entrevista al Via Lliure de RAC1, el govern de Catalunya va intentar rebaixar els ànims amb un anunci que, de moment, ha caigut en sac foradat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat tots els sindicats dijous a una trobada de la taula sectorial al departament.
12: La negociació no n'hi ha hagut com a tal en aquests moments. Sí que hi ha hagut converses, hi ha hagut reunions, hi ha hagut diàleg, una interlocució constant amb molts d'aquests sindicats, però penso que és important que en la situació de conflicte en què vivim, no, de 17 vagues en un mes a finals de curs, que, com a mínim, penso que hem de tornar a seure i hem de poder escoltar-nos a tots.
1: Però els sindicats majoritaris, els que convoquen les vagues d'aquest tram final de curs, ja han advertit a la consellera que el gest arriba molt tard. També recriminen a Esther Niubó que el reuneixin en una mateixa trobada tant amb ells, USTEC, la CGT i professors de secundària, com a la UGT i a Comissions Obreres. Recordeu que UGT i Comissions són els dos sindicats minoritaris que han subscrit un acord amb el Departament d'Educació. La reunió de la tarda, la taula sectorial, en principi tindrà lloc dos dies després que demà totes les escoles i instituts estiguin convocats a una primera vaga nacional. Serà el tret de sortida de quatre setmanes de mobilitzacions pràcticament ininterrompudes. Ho ha seguit en Josep Moragues.
13: Després de l'aturada de demà a totes les aules del país, les protestes continuaran. Dimecres hi haurà vaga a les classes al Baix Llobregat i al Penedès. El dijous serà el torn de Girona i de les comarques de la Catalunya Central. I divendres, al final de la setmana, les protestes es concentraran a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. De cara a la setmana vinent, també hi haurà aturades importants perquè dilluns i dimarts les protestes seran a les zones que més alumnes concentren a tot el país. Dilluns serà el torn del Barcelonès i dimarts dels dos Vallesos, Occidental i l'Oriental, i també del Maresme. Pel dia 27 de maig, en dues setmanes, i si tot continua igual, hi ha convocada una vaga a tot el país. I finalment, el dia 5 de juny, tot culminarà amb una nova manifestació unitària i una vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya.
1: La tensió entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació ve de molt lluny, des de que la conselleria va tirar pel dret i va tancar un acord amb Comissions i la UGT, que representen amb prou feines un de cada 10 docents. En aquest ambient encaldejat, la infiltració de dues Mossos d'Esquadra a una assemblea de mestres i professors ha acabat d'afegir llenya al foc. En l'entrevista d'ahir al Via Lliure de RAC1, la consellera Niubó li va admetre al Xavi Bundó que ella no en sabia res, però va evitar picar el crostó al Departament d'Interior.
12: No em toca a mi conèixer què hi ha darrere d'aquests operatius. Jo aquí puc dir que confio plenament. Vostè ho sabia? No, evidentment no ho sabia, però això jo he de dir que he de confiar en la professionalitat evidentment del cos de Mossos, no? Qualsevol criteri, qualsevol operatiu que es faci des d'aquest àmbit, entenc que tenen uns criteris professionals i estic convençuda que des del Departament d'Interior ja faran les explicacions pertinents.
1: Els Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior defensen la infiltració. Recorden que entre les funcions que la llei reconeix a la policia hi ha la de recollir i tractar la informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social amb la finalitat de poder dur a terme una valoració d'amenaces i riscos. Ara bé, tant els sindicats com la gran majoria de grups polítics de l'oposició creuen que espiar mestres i professors és passar-se llargament de frenada. Aquest matí els diaris hi ha opinions per tots els gustos. En destaquem dues. La primera la signa el Xavier Bosch Lara. Es titula Trapero, pues molt bé, pues adiós. Tot i que Bosch lamenta que vulguin fer saltar Trapero pel càrrec de director general de la policia, perquè és la baula més feble de tota la cadena, pel que fa a la polèmica, també reconeix que està molt decebut amb ell des que va admetre que hauria detingut Puigdemont i escriu adeu-siau a l'heroi, tot d'una vam recordar que un policia és un policia. Bosch també carrega durament contra el govern socialista per la infiltració policial a l'Assemblea de Mestres i Professors i veu una estratègia molt greu antics antidemocràtics pròpies d'un estat feixista. En canvi, en un altre article, en aquest cas a Crònica Global, el periodista Xavier Salvador es pregunta i què si els Mossos vigilen els mestres? Creu que el problema de fons continua sent el mateix des del 2017. Qui considera legítima la policia i quan ho considera. Afegeix Xavier Salvador que Catalunya té una relació peculiar amb l'escàndol perquè no depèn tant del que passa com de qui ho fa. I assegura que en una democràcia liberal la intel·ligència policial no és cap anomalia ni cap pecat original. El que també caldeja l'ambient a les aules és el canvi climàtic. La meitat de les escoles i instituts de Catalunya no estan preparades per fer front a l'escalfament del planeta i es calcula que els pròxims anys gairebé una quarta part del curs escolar s'haurà de fer en temperatura temperatures superiors als 27 graus. Els experts han avisat a les administracions que s'han de posar les piles per garantir el confort tant d'alumnes com de professors. Té totes les dades l'Eudald Martínez.
13: Així ho apunta un estudi que han elaborat la Fundació Equitat.org, l'Institut Metròpoli, la UOC i l'Institut de Recerca en Energia. Calculen que encara hi ha més de 1.200 centres educatius on encara no s'han instal·lat els sistemes de climatització necessaris, que tenen dèficits d'aïllament o problemes de ventilació. Marça Torres, una de les autores, explica a RAC1 que això acaba afectant negativament els alumnes.
14: Té un impacte en el seu aprenentatge, no? Especialment doncs, en tasques complexes com podria ser l'àlgebra, la comprensió lectora o tasques relacionades amb la memòria, que també poden impactar en els resultats, doncs, com per exemple les proves PISA, però també tenen impactes en la seva salut.
13: Una de les escoles afectades és la Samuntada de Sabadell. La directora Patrícia Rey lamenta a RAC1 que un dels problemes és la burocràcia.
15: Quan tu vols fer alguna acció, no saps fins quin punt depèn de l'Ajuntament o depèn del departament. I moltes vegades es passen la pilota uns unes altres i arriba un punt que no pots fer res.
13: En el seu cas, el centre i l'AFA han acabat tirant pel dret i han pagat de la seva butxaca la instal·lació de persianes mallorquines i d'arbres al pati. Això els ha permès rebaixar fins a 3 graus la temperatura, tot i que admeten que calen actuacions més estructurals.
1: Per cert, que avui ens ha sorprès també saber que Catalunya instal·larà aquest any detectors de freqüència a les aules que acullin la selectivitat. L'objectiu és evitar que els alumnes facin servir aparells com ara auriculars minúsculs que no es veuen a simple vista per estar connectats amb l'exterior i que els cantin les respostes. Als professors també els preocupen les ulleres intel·ligents de tota mena que permeten copiar, les calculadores que semblen normals i que realment estan connectades a internet, o minúsculs aparells amb eines d'intel·ligència artificial incorporades. Si un professor enxampa un alumne fent-ne servir algun, quedarà desqualificat de la prova i no podrà fer cap altre examen. Un moment, si us plau, que de seguida tenim encara més notícies. És un dilluns avui poc habitual.
16: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
17: Como hemos cambiado.
18: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
19: Què fas?
20: Segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa. Begudes...
19: Què és això?
20: És el mantra clau de l'estiu.
19: Aquest estiu, viatge amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
21: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
22: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
23: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel? Però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
26: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
0: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
2: No.
0: Et surt de dins això de...
3: Necessito vacas.
0: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
4: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
5: Ara amb Lidl Plus 6 burger meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
6: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans... Parlem.
7: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
27: Valorado.
7: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
27: En España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: 7 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al Món a RAC1, a l'Orient Mitjà. Les probabilitats d'un acord de pau entre l'Iran i els Estats Units s'allunyen cada dia que passa. Resulta que aquesta matinada Donald Trump ha despatxat amb una piulada l'última proposta de l'Iran. La qualifica ras i curt de totalment inacceptable. El règim dels ayatolàs proposava que els Estats Units aixequessin les sancions econòmiques i el bloqueig de l'estret d'Hormuz, a canvi de firmar un acord de pau que inclogui la reducció del seu programa nuclear. Però Trump... creu que fan curt. A Donald Trump el treu de polleguera que l'Iran intenti deixar per més endavant qualsevol discussió de fons per desmantellar el seu programa nuclear. Amb les negociacions encallades, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran continua posant a prova l'alto el foc. A les últimes hores ha intensificat els atacs al Golf amb bombardejos contra Kuwait i els Emirats Àrabs. De moment, els Estats Units no respon amb una represa generalitzada dels combats i Donald Trump continua insistint que la treva continua en vigor. Encara a l'Orient Mitjà, avui ja ha fet nit a Catalunya l'activista de la flotilla Sahil Abukashek, que havia passat els últims 10 dies retingut a Israel. El Mossad l'ha permès tornar a Catalunya al costat de l'altre activista empresonat, el brasiler Tiago Ávila. Israel ha decidit deixar al calaix qualsevol causa per terrorisme i activitats il·legals i alliberar-los a la frontera amb Egipte. Ahir, desenes de persones van rebre Abukashek a l'aeroport del Prat. Ho seguia en Jordi Claret.
28: Entre banderes palestines, crits i aplaudiments, en Saif es retrobava ahir amb la seva família, amics i companys. Sortia de la porta d'arribades de la terminal 1 de l'aeroport del Prat, somrient amb el puny en alt i agraint el suport de les desenes de persones que s'havien acostat a rebre'l. Després d'unes quantes abraçades, sorprenia anunciant que la seva lluita no s'acaba aquí.
29: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque en nuestro camino... Nuestro camino solo acaba de empezar.
28: Tot i reconèixer que ha passat uns dies durs en què l'han increpat i assenyalat de terrorista, manté els ànims intactes i aparentment un bon estat de salut. Abukashek va agrair el suport de les autoritats espanyoles i va recriminar a Suècia, amb qui comparteix passaport, d'haver-lo deixat tirat. També va llançar dards a la Unió Europea i en especial a Grècia per permetre, i diu, no condemnar la seva detenció.
1: De la crònica política avui el periòdico i l'Ara asseguren que el PSC i Esquerra podrien desencallar l'acord pels pressupostos la setmana que ve. Fa setmanes que els uns i els altres negocien amb discreció els comptes de la Generalitat que van desescarrilar al març. La clau per desencallar aquest acord seria el compromís del govern de tirar endavant la xarxa orbital de trens, que és una línia que connectaria la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. És a dir, uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca. Esquerra també hauria esgarrapat l'execució de les inversions pendents que el govern d'Espanya encara ha d'aplicar a Catalunya amb una societat mercantil que substituiria el Consorci d'Inversions que Junts va tombar al Congrés. Amb aquestes concessions, Esquerra renuncia a una de les línies vermelles que s'havien marcat, que Catalunya recaptés l'IRPF. Ara que parlàvem de trens, si sou usuaris de Rodalies, atenció perquè avui és el primer dia feiner que el servei torna a ser de pagament. Renfe ha retirat els abonaments sense cost que oferia des del gener després de l'accident de Gelida. Ara els usuaris han de comprar-ne un de nou, però aquest cap de setmana no podien per un error del sistema. L'altra opció és recuperar els abonaments del gener que van quedar a mig gastar. Nil Sant Martí.
30: Sí, d'aquests bitllets de gener se'n poden recuperar els viatges o dies que no es van fer servir llavors, sempre que no s'hagin llançat. Les plataformes d'usuaris carreguen contra Renfe i el govern precisament per no haver-ho dit amb més antelació perquè la gent mantingués els bitllets. I a la vegada també denuncien que alguns dels nous bitllets de Rodalies que ara toca pagar han pujat de preu respecte del gener. D'una banda, hi ha l'abonament de Rodalies a 20 euros mensuals i l'abonament únic, que també inclou regionals, que en costa 60. Aquests no canvien de preu, però sí que pugen els bitllets de 10 viatges de Rodalies i regionals i altres abonaments propis de Renfe. En concret, pugen un 3,5% respecte d'abans de la crisi de Gelida. El motiu és que la Generalitat va aprovar aquest augment de preus tot just la mateixa setmana de l'accident ferroviari mortal que va portar de nou a la gratuïtat temporal. Des de dissabte que els bitllets de franc ja no serveixen i aquell dia l'embolic va ser majúscul. A moltes estacions no es podien comprar els nous abonaments per una fallada del sistema i els gratuïts marcaven error. Renfe es va treure de la màniga uns vals de 10 viatges gratuïts pels que s'hi van trobar aquell dia. En cas d'una nova incidència en les vendes, no descarten tornar-ne a repartir.
1: La primavera encara no vol tornar per donar pas a l'estiu. Després d'un diumenge suau, avui les temperatures es tornaran a enfilar. Però tenim a l'horitzó l'arribada d'una nova refrescada a partir de dimecres. En 30 segons el temps.
2: A Serenet creixem per donar-ho tot a internet.
8: Connectivitat, ciberseguretat, clau de proximitat. Veu.
2: Creixem amb més de 30 anys d'experiència i amb totes les solucions d'internet per a empreses.
8: Xarxes privades, fibra segura.
2: Creixem amb una gran capacitat tecnològica, amb data centers propis en territori nacional i amb una infraestructura de màxima seguretat.
8: Plans de contingència, SOC.
2: Creixem amb el millor servei al client, atès directament per tècnics professionals.
8: Telefonia fixa i mòbil.
2: Fes que la teva empresa avanci i creixi amb Serenet. Serenet, connectem amb la teva empresa.
1: Mònica Usart, bon dia.
9: Bon dia.
10: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Atenció, perquè avui es mantenen les temperatures estables, però atenció, que tenim baixada a partir de dimecres.
9: Exacte, a partir de dimecres baixada important dels termòmetres, que es farà més evident a finals de setmana i tindrem unes temperatures que estaran uns 4-5 graus per sota del que seria habitual a aquesta època de l'any. Però com comentaves, avui encara es mantindran els valors més elevats, entre els 22 i els 26 graus de màxima, i hem començat la jornada també amb poc fred. 17 graus ara mateix al centre de Barcelona, 16 a Tarragona, 11 a Lleida, 12 a Girona, 14 a Roses i 12 graus a Terrassa. Matí de més estones de sol i després a la tarda avui alguns ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu i també l'interior de les comarques de Girona. Demà també més sol al matí, però a la tarda les tempestes demà guanyaran protagonisme i descarregaran a qualsevol punt del país, començant pel prelitoral, comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, però a mesura que avanci la jornada també poden afectar sectors de la costa i del prelitoral. Diumenge matí tranquil, però a la tarda de nou aquests ruixats, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, i coincidint amb aquesta baixada de les temperatures, baixa la cota de neu fins als 1.800 metres i a finals de setmana continua el temps insegur i on s'espera més pluja aquests dies és sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona i Pirineu.
11: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
12: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
11: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
12: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: I a les 9 en punt, el contenidor del món RAC1 regala una altra gran notícia. Si vam tancar la setmana passada amb dos casos resolts, comencem aquesta amb una altra. Avui qui està d'enhorabona és en Pepe, que fa 5 anys que s'enfronta a un càncer de pròstata amb metàstasi als ossos i als pulmons. Participa en un assaig clínic amb un tractament hormonal que està mostrant molt bons resultats, però arrossega conseqüències per la medicació. Per exemple, té artrosi a les mans, cansament crònic, dolor intens als mugrons i excés de calcificació als ossos. Malgrat que l'informe clínic deixa clar que està incapacitat per treballar, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, l'ICAM, que s'encarrega de donar les baixes i altres mèdiques, va concloure que havia d'anar a la feina després d'una visita de només 20 minuts. En Pepe ho va denunciar el gener al contenidor del món RAC1 i ara ha rebut la gran notícia. L'ICAM ha rectificat i, a més, ja ha rebut el primer pagament de la Seguretat Social per la seva pensió d'incapacitat. En Pepe ho celebra i assegura que, més enllà del seu cas personal, el més important és que l'administració pública n'aprengui d'aquest error i corregeixi protocols.
13: M'agradaria que el meu cas fos una lliçó per la resta de casos que pobres, hi ha gent que cauen i que no es poden tornar a aixecar, no? I que hi ha molta gent que passa per aquesta situació i que no hi ha, i que no estan emparats i que no tenen la sort de tenir aquesta notorietat que hem aconseguit amb el meu cas. Així és de nou per tot aquest servei que feu i que esteu fent.
1: Gràcies al Pep, evidentment, per la confiança i sobretot enhorabona. Anem a parlar de sèries perquè Adolescència s'ha tornat a coronar i ha arrasat els premis BAFTA de televisió. La sèrie de Netflix, que analitza la masculinitat tòxica i la influència de les xarxes entre els adolescents, ha guanyat tots els premis principals i s'ha convertit en la primera de la història que s'endú quatre màscares daurades en una mateixa cerimònia. Per acabar-ho de rodonir, Owen Cooper, de només 16 anys, s'ha convertit en un dels actors joves més premiats de la història en aquesta sèrie rodada en pla seqüència. Anem a Londres, allà ens esperen Sergi Forcada.
14: Mai fins ara cap sèrie havia aconseguit quatre premis BAFTA de televisió en una mateixa cerimònia. Ahir, Adolescència, es van dur quatre màscares daurades a la millor minissèrie dramàtica, millor actor protagonista, millor actriu secundària i també millor actor secundari. Aquest últim un premi per al jove Owen Cooper, que ja va aconseguir un Globus d'Or i un Emmy pel mateix paper a la sèrie. I a l'hora de recollir el seu BAFTA, va fer un discurs amb menció inclosa als Beatles.
15: Thank you to the Adolescence family.
16: Gràcies a la família d'Adolescència. S'han convertit en família i he conegut germans i germanes al llarg d'aquest viatge. A la meva família, que m'acompanya aquesta nit, us estimo. I com va dir John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Jo crec que només calen tres coses per triomfar a la vida. Una obsessió, un somni i els Beatles. Moltes gràcies.
15: So thank you so much, sir.
14: Adolescència ha estat un èxit de crítica, però també de públic. Segons xifres de Netflix, més de 142 milions de persones han vist capítols de la sèrie arreu del món.
1: El cinema és Michael, la pel·lícula que narra la història de Michael Jackson, ja és el biopic musical més taquiller a tota la història.
17: The tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top.
1: Aquesta pel·lícula ja ha recaptat més de 570 milions de dòlars arreu del món. També continua batent rècords a taquilla la segona part de El diable es vesteix de Prada.
18: So I used to have your job.
1: En només 10 dies ja ha superat els 430 milions de facturació arreu del món. Per tant, en dos caps de setmana ja ha superat la recaptació de la primera entrega de la saga, l'any 2006, que va superar els 320 milions de dòlars. I en televisió segur que molts dels que ens esteu escoltant sou fans d'aquest programa. Doncs estigueu atents aquest matí, perquè a partir de quarts de 12 ens visitarà aquest estudi de RAC1 el periodista i guionista Carles Porta. Amb ell descobrirem la clau de l'enorme èxit del fenomen Crims, avui que s'emet l'últim capítol de la temporada de TV3 i just ara que arriben nous capítols d'aquest True Crime a Movistar Plus. I ahir Barcelona va viure el retorn d'Eric Clapton. El cantant anglès va actuar al Palau Sant Jordi després de 22 anys sense trepitjar la ciutat. Concert va acabar, això sí, millor que el de Madrid, on Eric Clapton va actuar dijous. Allà el cantant va haver d'interrompre l'actuació perquè algú va llançar la funda d'un vinil que va impactar en el pit del cantant. I a la resta dels esports, ja vida més enllà del títol de Lliga del Barça, sense anar més lluny, avui el Girona té un partit importantíssim per la permanència al camp del Rayo Vallecano.
19: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
1: A les 9 del vespre, en directe a RAC1, Rayo Vallecano, Girona. L'equip de Mitchell té una gran oportunitat d'agafar distància. La situació d'ara és delicada. El Girona és l'equip que marca la salvació amb només un punt de marge. Si guanya, s'escaparà 4 punts. En canvi, si ens ho pega, es complicaria molt la vida. Quan queden 3 jornades pel final. També hi ha una situació similar a l'Espanyol, que té el descens a només 2 punts després de perdre dissabte 2-1 a Sevilla. 18 jornades consecutives sense guanyar, però el club aguantarà el tècnic passi el que passi fins que s'acabi la temporada. La jornada també es va deixar 3 partits. Atlètic de Bilbao 0, València 1, Mallorca 1, Villarreal 1 i Oviedo 0, Getafe 0. A Anglaterra, el VAR ha donat vida a l'Arsenal, que continua depenent de si mateix per guanyar la Premier. Ahir jugava al camp del West Ham, un equip que lluita per la permanència, guanyava 0-1, però va encaixar un gol al minut 96. Arteta es va quedar glaçat, però va respirar tranquil quan el VAR el va anul·lar per una falta prèvia al seu porter David Raya. D'aquesta manera, l'Arsenal manté els 5 punts de marge sobre el Manchester City, que això sí, continua tenint un partit pendent. A la Lliga Femenina, el Barça no fluixa i, malgrat haver guanyat El títol fa dies ahir va derrotar 1-3 al camp del Tenerife i en hoquei patins el Barça continua sense guanyar la Champions. Ahir tenia l'oportunitat d'aixecar el títol després de 8 anys de sequera, però va perdre 3-1 contra el Porto en una final marcada per l'arbitratge. Enviat especial de RAC1 a Coimbra, a Portugal, Albert Ferran.
0: El Barça s'ha quedat a les portes de la 23a Champions després d'una final a 8 de notable alt, en què va superar l'Sporting a quarts de final, el Benfica a les semifinals, però en el partit pel títol no va poder completar un torneig perfecte eliminant el tercer equip portuguès, el Porto. Els jugadors van acabar indignats amb l'actuació arbitral, el més crític el capità i porter Sergi Fernández, que hi jugava el seu últim partit de Champions i no es va mossegar la llengua.
3: Sempre que juguem una Champions aquí a Portugal passa alguna cosa. Sempre passa alguna cosa. Jo estic a punt de retirar-me, tinc els ous molt pelats i estic cansat. Soc àrbit, m'he tret el curs aquest any. Quasi fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge que hem fet.
0: L'expedició torna aquest matí i ara haurà de centrar-se en la Lliga. El cap de setmana vinent arrenquen els play-off.
1: En bàsquet, l'Esper Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Havia de remuntar un punt de diferència contra el València Fontejau, però només van poder empatar a 73. I a l'ACB, el Lleida va guanyar de 9 punts al Bilbao Bàsquet. En canvi, el Baxi Manresa va perdre 10 punts a Andorra. Ara bé, el resultat més sorprenent va ser la derrota a casa del Real Madrid de 4 punts contra el Breogán, tot i que no posa en perill el primer lloc dels blancs a la fase regular. I finalment, el Mundial de MotoGP arriba aquest pròxim cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya amb els dos primers, Marco Bezzecchi i Jorge Martín, separats per només un punt. El madrileny va guanyar ahir a Le Mans, seguit de Bezzecchi i Ayogura. Per la seva banda, Àlex Márquez va caure a la segona volta i va culminar un cap de setmana dolent pels germans Márquez. En Marc va caure dissabte i ahir el van operar a Madrid d'una fractura al dit petit del peu dret.
6: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem. Prova ara.
1: I el trànsit.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí Ferran Aràndiga ens espera. Bon dia.
18: Bon dia, doncs. Ara mateix continuem amb la jornada amb diverses incidències actives. Tenim una avaria a la C32 a l'altura de Sitges, que en direcció Tarragona talla la calçada provocant un quilòmetre de lentitud en sentit sud. També tenim una avaria activa a la C33, concretament al vessant nord, a Montcada i Reixac, que deixa el vehicle al voral, provocant menys d'un quilòmetre, en aquest cas, de retencions cap a Barcelona. Pel que fa a les retencions amb intensitat, sobretot continuen a la AP7 entre Montornès i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. A Ripollet també encara hi ha fortes cues, a la C58 en sentit nord, en direcció Sabadell. També el Nus de la Trinitat encara afecta de retruc les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat encara també continua amb moltes retencions habituals, però a la A2 i a la B23 des de Molins de Rei amb cues fins a Sant Feliu, o també en aquest cas des de Pallejà fins a Cornellà de Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
20: Joan, demanen d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu
21: nebot.
20: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
21: Perfecte.
20: Arribarem a tot?
21: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
22: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Res, 30 segons, la punt final i directe a la tertúlia per parlar de la Lliga del Barça.
23: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
24: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de gastronomia o de gustronomia, perquè això és precisament com han batejat a Lió, a França, un restaurant només per gossos. A Dogstronomy ofereixen plats refinats preparats pels clients de quatre potes. La carta fa venir salivera. Crep de pollastre amb salsa de navius, lluç amb pastanagues, carbassons i arròs de la Camarga i pomes amb flors seques com a guarnició. Iogurt amb peix i musli de civada, cacauets, llavors de chia i coco, gelat de sardines, bueno... Els diumenges aquest restaurant ofereix un brunch que costa entre 16 i 26 euros depenent de la mida del gos. L'èxit de la proposta fa als responsables ja valorin oferir... Va, home, va, no em poseu això, que el ridícul el faig jo. Un menú de gos. Atenció. Déu meu.
2: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
5: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Són les 9 i 12.
7: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
1: Bueno, aviam, Josep Martí, vols fer el favor de callar ja només fora de micròfon? Per l'amor de Déu. Hola, Josep, bon dia.
8: Bon dia, i visca el Barça.
1: Bon dia. Hola, Joaquim Forn, què tal?
8: Bon dia, molt bé, molt bé, molt content.
1: Bon dia. Què, Mònica Terribas?
10: Tot bé, tot bé.
1: Molt bé, perfecte. Màrius Carol, com estàs?
25: Tots els dilluns igual. Escolta, no, vull dir que haurien de ser igual que aquest. Està tot el comentari, tot aquest...
8: Ja està fet.
25: Sí, ja està fet. Ho hem fet aquí fora. Però, sobretot, el que ha estat interessant és la conversa de quan vam arribar a casa, què vam fer? És a dir, si tu has estat al camp i arribes a casa, què fas? No? I és interessant veure. O sigui, per exemple, aquí n'hi ha dos. Jo vaig veure el resum, el resum del Movistar. I perquè en 10 minuts tornes a veure el partit i tal. Va, està bé. I no sé els comentaris d'alguns, o sigui, està bé. I ells resulta, per exemple, tant el Joanjo com el Josep, el que van fer és veure els 25 primers minuts. No, és com si els... Tu no vas fer això?
8: Jo tot el partit.
1: Tu no vas veure tot el partit?
26: Això diu.
1: Estàs com una regla.
25: Sí, el Joan Jusí, el que va veure els 25
8: primers minuts. Sí, però vaig arribar a casa a quarts de dues... Quasi... sí, dos quarts de dues. Tres quarts de dues.
25: No, perquè
8: el que passa
25: és
8: que vas passar...
25: Vas passar per l'ús de gas, va passar per l'ús de gas...
8: No, venia a treballar.
1: Però feu coses molt rares, eh?
8: No, però saps què passa? Que no pots anar a dormir en una nit d'aquestes per un tema...
1: Què m'has d'explicar?
8: Exacte, què t'haig de dir? Però estàs amb l'estrès del tancament, etc, i tu no pots passar de màxima atenció al sobre, diguem, al llit, sense una transició. I llavors cadascú escull la transició que vol, i amb dies així, doncs jo vaig escollir repassar els primers 25 minuts.
25: El partit, els primers 25 minuts van ser esclaus sí. perquè el partit ja es va resoldre, no? Però després va haver-hi moments molt divertits, el Camp Nou dient sí. que se pelen, és que era molt divertit. O sigui, clar, quan tu, els càntics, no són ja en contra del teu rival, sinó que són per enfotre-se'n, Això passa a ser molt més divertit, no?
27: A mi no només em va faltar no? un gol més, sincerament.
1: Carai!
27: Perquè el de Rodoní, no, home, jo vaig molt content, però, hosti, quan anàvem al 2-0, digueu, hosti, avui riurem, avui passarem
25: I després ara ve unes dies divertits,
27: amb les,
25: no?
27: Amb les ganes aquestes un altre gol, com a mínim. I haguéssim pogut marcar-lo, la veritat.
25: Perquè al final acabaran fitxant a Mourinho, no? Que jo crec que és el proper gran error, l'últim gran error de Florentino serà fitxar com si fos el xèrif de Wyatt Earp, no?
8: Em costa molt creure-ho. Els incrèduls, però vaig veure un article abans sí, d'ahir.
1: Jo també.
8: La
25: bota suam.
8: Exacte. Que ho
1: donava per fet.
8: I jo crec que això sí que és una pista que ens fa pensar que sí, que això no és una broma.
1: També tornarem una història molt maca.
8: A mi saps a mi què em recorda, Jordi? Perdona que t'equivoqui, que t'interrompeixi. Quan el Barça torna a fitxar a Bengal.
1: Bengal, jo també. Ho he dit aquest matí.
8: Ah, mira, no en té sentit.
1: Ho he dit també. A les 6 del matí he dit, això em recorda Bengal. I et diré una cosa més, Joanjo. Tornem una altra vegada a una imatge d'un equip que juga d'una manera a futbol amb un entrenador calmat a emportar un paio com Mourinho, que no oblidem que és un piròman en potència.
8: És que jo crec que el que està fent el Barça, més enllà de...
1: Un senyor que, per cert, encara està defensant el racisme en un partit de futbol, eh? Amb aquell Benfica-Madrid, eh?
25: I és un entrenador de que després de perdre un partit que t'han donat un bany, se'n va l'entrenador al contrari i li posa el dit a l'ull. Si el que fa això, després ha d'agafar i, no sé, anar-se'n a un altre planeta, és a dir, i a demanar voluntari per la pròxima, pel pròxim coet de la NASA, aviam si té sort i arriba un altre...
8: El Barça el que ha aconseguit no només és, diguem, reforçar la seva idea, guanyar una segona lliga consecutiva, que això estabilitza molt i et diu, vas pel bon camí, sinó que té desnortadíssim el Real Madrid.
1: Sí.
8: Que és una segona victòria, perquè el madridisme, per què no troba a faltar Zidane, que va guanyar 3 Champions? Per què no troba a faltar Ancelotti, que va guanyar també Champions i donava una sensació d'un patró de joc, etc. Troba a faltar Mourinho. Jo crec que és una prova més de la desorientació del madridisme. Jo, a mi, és que si m'ho haguessis dit fa un mes... És que creia que era impensable que Mourinho pogués arribar a sonar com a possible relleu d'Arbeloa, que no ha arribat ni a entrenador.
1: Mònica.
9: Ahir no sé si va ser Araujo, o no sé qui va ser, parlant de les virtuts de Hansi Flick, va dir una cosa que a mi em va fer pensar, no?, de per què aquest equip funciona. Va dir, sap el que vol de nosaltres, però sobretot sap quins valors tenim cadascú de nosaltres per deixar que nosaltres creixem individualment a dins del camp. Va venir a dir això, eh? No amb aquestes paraules exactes, però... I això és el que ha fet aquest Barça. La gent pot pensar, bueno, hem tingut sort perquè aquests individus són uns ganes i són joves i tal. I hem tingut sort perquè, a més, Hansi Flick sap fer tal. Però aquí es dona una casuística en el Barça actual, que evidentment no es dona en el Madrid, que és... persones individuals amb molt de potencial que no lluiten entre elles, sinó amb elles, o sigui, entre ells, vull dir, com a equip, i ell els hi sap fer aquest joc, no? I segurament això, que ho podríem extrapolar a altres àmbits, que vol dir saber sumar el talent que tens, no només dirigir... com un Excel, de dir, si aquest és bo perquè val tants diners, em funcionarà en aquesta posició. No necessàriament, perquè ha de tenir algú al costat que vulgui que funcioni, no? Jo penso que això el Barça ho ha fet molt bé. Avui tu parlaves de Deco a la portada, no, i sí. M'ha semblat un davantal molt, molt valent, no? Perquè lo fàcil en dies com avui és perdre's amb l'entusiasme de Hansi Flick, o fins i tot amb el que suposava, que a mi ahir em va impactar molt, que ahir Hansi Flick, a cada gest de cada jugador, jo ahir veia que estaven pensant en Hansi Flick emocionalment.
25: Sí, ahir, feien un gol i anaven a abraçar-lo.
9: A cada gest. Això vol dir que ells, aquests nanos, ahir eren conscients que aquell entrenador estava allà amb el cor trencat, diguéssim, eh?
25: La consciència que és el pater família.
9: Totalment, al final. Totalment.
1: Ara, hi havia una dada, perdona.
25: El pater família és el Madrid que va buscar. Sí. Va buscar el jefe del Soprano.
9: Sí, o sigui,
25: que és una altra cosa, això és una altra família.
9: Sí,
25: allò és la família, eh?
9: Sí,
25: i això, el Barça s'assembla més a una família tradicional.
1: També t'he dit una cosa, quan parlava del Deco, ho deia precisament perquè el Deco, com a mínim, és una figura que està respectada dins del club, com el que és, un director esportiu. S'equivocarà o no s'equivocarà, però hi ha un director esportiu. La sensació de que el Real Madrid, el director esportiu, és qui es presideix el club, no la pots evitar. És a dir, el Madrid, per què? Per exemple, és intolerable, al meu entendre, però això ja en parlarem demà, que parlem del Madrid. És, per mi, intolerable, però intolerable, que després dels fets que han passat aquesta temporada, no li haguem sentit la veu al president del Real Madrid. Si això ho fes, l'altre dia ho vaig dir, si això ho hagués fet el Joan Laporta, estarien tots els periodistes
9: però
1: esperant
9: que...
1: a la porta de casa, a la porta...
9: Són cultures diferents. I quan dic cultures, ho dic en el sentit empresarial. És a dir, El Madrid no té res a veure amb la cultura Barça ni amb la cultura del nostre país, on a la gent li exigim donar explicacions a per tot, i jo crec que és saludable. Jo crec que és saludable.
25: A vegades una mica massa, perquè ens hem convertit en un país molt pesat, eh?
9: Bueno,
25: molt
9: pesat. Pesat.
25: O sigui,
9: som
25: uns pesats. Som pesadíssims.
9: D'acord, som pesats.
25: O sigui, aquí fas qualsevol cosa i diuen, i per què ho hem fet?
9: Doncs,
25: perquè sí.
9: Mira, aquest dia...
25: Tots portem a dintre un personatge, un fiscal que hem de treure fora.
9: Aquest dissabte es van celebrar els 20... Mira, es van celebrar dues coses aquest dissabte, de les quals, evidentment, no en parlarem avui, però el cinquè aniversari de la mort de l'Arcadi Oliveres,
25: sí,
9: que era algú que es preguntava per què fem totes les coses que fem i com les fem, en el sentit de no defensar la justícia social i moltes altres coses, i a la tarda vespre es va celebrar els 20 anys de La Directa, que és un mitjà de comunicació, sí, que és d'aquests del per què i de tocar els...
1: pebrots.
9: Exacte.
25: Sí, però vegades,
9: de manera sistemàtica. Segurament...
25: A vegades irrita si toques massa, segons quines
9: coses. D'acord, però penso que això defineix, aquests dos fets d'aquest dissabte defineixen una mica el país que tenim, sí, no? I segurament el Barça que tenim i el que deia ara el Jordi és veritat, gràcies a que tenim un país que es pregunta i s'emprenya i s'indigna. Doncs està bé.
1: I deixa'm afegir una dada que l'Oriol Jové explicava... Aquest nano que té un ordinador fascinant i un cervell...
25: No, és un ordinador. És un ordinador, no és un ser humà, és un ordinador.
1: És un ordinador amb potes.
25: És un ordinador que s'emociona. Sí. Això sí, s'emociona.
1: Sí, diu que el Barça d'aquesta temporada ha estat el més català de l'últim mig segle. El 49,2% dels minuts els han disputat futbolistes nascuts a Catalunya. Aquest ja no és només el problema del català, que siguin catalans. Hi ha una altra història, que és que tens equip per molts anys. Aquesta és la història...

0: Córdoba y desde luego a Mourinho. Mourinho es el único entrenador al que Florentino respeta. O sea, Florentino detesta a los entrenadores, no importa que ganen títulos. No detesta a entrenadores y periodistas, eso es así. Y a los jugadores más, si son de la cantera o, digamos, o españoles, también, eso es así. De hecho, tú ves la alineación del Madrid y rara vez ves, generalmente sueles ver un equipo con 11 jugadores extranjeros. Eso dice mucho de ese modelo comparado con el del Barça. Yo te digo una cosa que quizá pues que es para debatir, pero estoy seguro que si le dices a Florentino, tienes que fichar a un jugador o 10 o 5 jugadores para mejorar este equipo, del Barça no elegiría ninguno, excepto a Lamine, pero digamos que Lamine sería imposible. Todos los demás no le gustan, no son su estilo de jugadores. De hecho, la cantera suya, que acaba el Madrid, se acaba de ganar la Youth League, no le sirve para nada. Y en cambio el Barça ha construido, yo diría que desde Cruyff, evidentemente, desde 1900, en la temporada 90-91 han pasado 35, 36, 36 años. El Barça ha ganado 19 de los 36 títulos. Esto, en las 3 décadas anteriores, el Barça había ganado 2. Imaginaros lo que ha sido esto. Y el Barça, el descenso de títulos, el Madrid, el descenso de títulos es radical. Esto tiene que hacer pensar. El Barça tiene un modelo excelente. Y si ahora se le achacará que no gana la Copa Europa, que esta es otra. Me duele mucho que en este aspecto, hablo del juego, que se ataque al Barça o se le cuestione porque no ganó la Copa Europa. Las dos eliminatorias que han significado su eliminación en Europa han sido fabulosas, pero fabulosas. Perdió con el Inter de Milán de la misma manera que perdió el Bayern de Múnich con el PSG. Y todos sabemos que el Bayern de Múnich es un equipazo. Perdió contra el Atlético de Madrid 2 partidos con 10 jugadores de la misma manera que el Bayern o el PSG. Pero es decir, eso es extraordinario. El Barça ha sido un ciclón. Lleva 69 de 75 puntos. Está a punto de ser 100 puntos que solo logra el Madrid de Mourinho y el Barça de Vilanova. ¿Qué más quiere la gente? No puede que ese, digamos, el nivel que ha alcanzado este Barça de manera imprevista se sostiene por dos razones. Una, por un entrenador que ha comprendido lo que es el club y el club le ha comprendido a él, en parte porque está en una situación económica muy difícil, porque ha hecho los fichajes precisos, compara los fichajes que ha hecho el Madrid en los últimos 2 años. No lo sé, los Carrera, House, yo qué sé, dos, ponen con lo clínico que ha sido el Barça. Un portero, Joan García, un Rafinha, que estuvo discutido, pero que con Flick ha explotado y es uno de los mejores jugadores del mundo. Es decir, más todo ese volumen de jugadores extraordinarios que la gente ni sabía que existían, pero que estaban ahí. Y todo eso siguiendo un modelo futbolístico, un patrón futbolístico muy reconocible. El Madrid no tiene nada de eso. El Madrid, ahora mismo vuelvo a decir, es un equipo rancio, dirigido de manera rancia, con problemas rancios. Y yo creo que es digamos, el asunto actual.
1: Va bé, són les 9 i 32 minuts. Un moment, sisplau. Rafa Juste, bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
1: A quina hora has arribat a casa aquesta nit? O aquest matí?
2: Mira, quan vaig acabar d'atendre els companys d'altres cadenes de ràdio, vaig anar cap a casa i, bé, més que l'arribada ha sigut el no poder dormir, perquè, vull dir, quan estàs al llit, primera, no et acabes de creure el que ha passat, no? I segona, perquè són un cúmul d'emocions molt grans i fa que bé, el cervell et faci pensar en moltíssimes coses. No dorms el que voldries tu, però benvinguts siguin aquestes nits de poc dormir, aquestes nits felices, perquè són úniques.
1: Per tant, no has anat a l'Ofegàs?
2: No he anat a l'Ofegàs perquè, mira, ahir vaig anar al funeral de la Marjolent.
1: Sí, deixa'm-ho dir, que des d'aquí enviem una abraçada amb la família de la Marjolia, evidentment, que, i sobretot el David Carabent, perquè hi va morir efectivament la dona d'un dels personatges més grans que ha passat per la història del futbol, com és l'Armand Carabent, que és la persona que li hem d'assenyalar com la valedora del gran fitxatge de Johan Cruyff.
2: Gràcies, Jordi. I bé, estar allà amb la família, doncs ja s'ho esculpit. Em vaig assabentar per Alejandro Echevarría de que havia mort el pare del Hansi, me'n vaig anar a l'hotel de concentració, vaig fer-me una abraçada amb el Hansi, no hi ha paraules en aquests moments, i doncs, home, jo crec que hi era una nit de respecte més enllà de l'enorme alegria que el propi Hansi tenia ahir, no? Per tant, no vaig anar a l'Udegas.
1: Ets el president interí? T'ha felicitat Florentino Pérez?
2: Doncs pues no encara. Vull dir, el que em va felicitar ahir va ser que, a més, em va fer especial... em va agradar, perquè sóc un home de futbol i porto anys veient futbol, va ser el president d'Honor Pirri, i que també des d'aquí vull dir que tant ell com la seva junta directiva, com el comportament dels jugadors a l'acabar el partit, doncs, home, també s'ha de destacar, no? Sempre estem parlant de les coses negatives del futbol, però hi ha que sàpiga guanyar, hi ha que sàpiga perdre, i jo crec que ahir la representació del Madrid va saber perdre, encaixar un cop dur, que és perdre la Lliga davant del teu etern rival, i bé, vull dir, però no, encara no m'ha felicitat Florentino. Tinc un munt de missatges aquí per obrir, però encara no.
1: A qui havia ahir de representació institucional del Real Madrid?
3: El Pirri.
2: Bueno, estava com a president d'honor el Pirri, que és el que fa pues, les veus de president quan el Florentino no hi va, estava Butragueño i estava...
1: Ah, també... Butragueño va venir al final, sí. Perquè sabia que no hi aniria.
2: Sí. No, l'Emili va vindre, va estar, i així com els altres persones de la Junta Directiva del Madrid, sí.
1: El sorprèn que Tchouaméni jugués ahir?
2: Mira, vull dir, sorprendre-me, no, jo estava centrat absolutament en l'equip i només et puc dir-te això, Jordi, centrat en l'equip. Més que sorprendre'm el que fan els altres, em fixo moltíssim, més que com què farem, perquè això és cosa de l'entrenador, d'en Deco, d'en Bojan i companyia, veure quines són les pulsacions, veure quin és l'estat anímic, no tan sols de l'equip, sinó d'aquest entorn que a vegades acompanya l'equip, i només em fixo amb el nostre equip, amb el Barça.
1: Mirant pel Barça, doncs, interpreto que anunciareu en breu la seva renovació de Hansi Flick.
2: Bé, això és una tasca que ja fa temps que està portant en Deco, que des d'aquí també el vull felicitar, tant amb ell com en Bojan, com Alejandro Echevarría, perquè han fet... o estan fent una tasca enorme, i bueno, la gent ho va veure ahir, no? aquesta connectivitat que té Hansi amb la grada, amb els jugadors, amb tothom, fa que ell sigui feliç a Barcelona, i no és una redundància, sinó que és així, perquè vull dir, a vegades parlem molt amb ell, s'ha adaptat moltíssim, no tan sols al nostre club, sinó al país, no? I aleshores això fa que aquest home estigui, jo crec que visquent, també unes sensacions que no havia viscut mai, i farà molt més senzill que Hansi continuï, que quan en Deco i ell es posin d'acord, doncs ho puguem anunciar.
1: Però l'acord ja hi és, com a mínim, per un any més, o sigui que l'any que ve continuen, hi haurà un altre i veurem si n'hi ha un tercer, no?
2: Bé, això és el que s'ha d'acabar de mirar. De moment, per mi, si és un entrenador, abans esmentaves en Johan d'anar pues, any a any, o com el Pep, també són persones molt, molt professionals que el que busquen és treure el gran rendiment de l'equip en una temporada, però jo estic convençut que el que tu dius, m'agradaria que en Flick continués, perquè sóc amant de que els entrenadors tinguin pues, evolucions, i dintre de poc ho sabrem, això, Jordi.
1: Per cert, per què no obren... avui hi ha rua pels carrers de Barcelona, per què no obren el Camp Nou a l'acabar la rua, com es fa habitualment?
2: Doncs no et puc contestar aquesta pregunta, perquè ahir vaig sortir, ja et dic, molt tard, vaig estar amb altres mitjans, i ara me'n vaig cap al club, tinc ara reunió a les 10, precisament per ultimar detalls. Avui la rua, per tothom que m'escolti, començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou, Hansi Flick hi assistirà, i aleshores pues, la pregunta que em fas tindré ara jo resposta del Departament de Protocol Institucional, i bé, podrem donar pues, més detalls.
1: Val. A tot això, ja que hi som, el president interí sap si aquest estiu allò de la regla 1-1, allò de la... com es diu més aquelles frases?
4: Que fair play.
1: Fair play financer, el límit salarial... És a dir, aquest estiu es podrà fitxar amb relativa normalitat d'una vegada per totes?
2: Mira, anem per molt bon camí. Estem ja treballant amb la Lliga, presentant el que serà el pressupost de l'any que ve, que serà un pressupost pues, agosarat, però amb molt de peus tocant a terra, les coses estan anant cada vegada millor. També des d'aquí agrair moltíssim al president Laporta, primera per el que ha fet juntament amb la Junta, però és que ho ha tornat a fer, no? Després d'aquells anys on el Barça va tocar la glòria amb 6 títols, més un 2-6 al Madrid, ara ha tornat a reconstruir amb la Junta Directiva un equip que té una llarga durada, i per tant això fa que, primera, Jordi, tenim, ara ho dèieu al seu rol o ho dèieu per aquí, i estic totalment d'acord, tenim una Masia més forta que mai, dirigida per Àlex Sanko i amb una connotació important, que hi ha un feeling enorme amb en Deco i amb en Hansi. Això fa que tots aquests esportistes, aquest 49% de jugadors que dèieu abans que han jugat de casa, doncs tinguin una continuïtat amb els anys. I són jugadors molt i molt i molt bons. Potser això fa temps que no passava, o no passava perquè no hi havia gent valenta com el Hansi, o com també em vull recordar d'en Ronald Koeman o del Xavi Hernández, que van anar posant gent per situacions econòmiques de la casa. Hem vist que la Masia del Barça és per mi la millor Masia del món, i ho dic amb tota la humilitat, i això fa que els jugadors que surten d'allà, primera, tenen l'ADN Masia del Barça. Això què vol dir? Que des de petits, 8-9 anys, pues se'ls inculca amb l'esforç, amb l'humilitat, amb el companyerisme i, per què no, amb la ambició, no? Són aquests valors que des de ben petits els hi posem, i això vol dir que tenim Barça de planter o de Masia per anys, i que d'allà s'estan produint molts jugadors. Sí que reforçarem el que en Deco i en Hansi diguin, si escau, però no tenim aquella pressa de dir, escolta, com potser feia anys que tenies que anar a buscar al mercat les peces perquè així ens et donarien els triomfs. Mireu, els triomfs s'ha demostrat ja a l'època d'en Pep, s'ha demostrat a l'època que en Hansi està ara a casa, venen també sense necessitat de fer inversions enormes, sinó creient en el model més important que tenim al Barça, que és la Masia, que sempre dic que és el nostre cor, que batega cada dia, no?
1: Quines èpoques aquelles, és que encara me'n recordo, aquelles èpoques que el barcelonisme guanyant el Madrid ja en tenia prou. Saps o no? És a dir, aquelles èpoques que dius, bueno, mare meva...
3: Fa molts anys, això,
1: ja. Oh, ja fa molts anys. Fa molts anys, però hi ha alguns que ens en recordem, sí, també, que vam celebrar el desastre d'este agua,
4: Home, dilluns passat... Sí. Dijuns passat estaves parlant de la por que et feia el partit d'ahir.
1: Home, jo estava convençut. Abans del partit vaig enviar un missatge a varia gent dient, alguns coneguts per la taula, dient, a mi em fot un mal rotllo el partit d'avui. Però, esclar, saps què em van contestar? Gent de la meva edat, Diu, aquests nanos tenen unes ganes de menjar, unes ganes, són gent jove, i és un talent. I és veritat, hi ha vegades que no ens n'adonem, i és veritat, és així. És tal qual, però quines èpoques aquelles, és que en tenien prou, guanyant el Madrid.
2: Total, Jordi, total. I ahir ho parlava, mira, ja va haver un moment molt emotiu per mi, que és quan anem per la gespa a menjar Laporta, que recordàvem, ens coneixem des dels 6 anys, i ens hem fet un munt de voltar per aquests mons de Déu seguint el Barça, de qualsevol manera, avui en dia amb autocar, amb, com sigui, no? Perquè portem el Barça al cor... Però realment hi havia... Bueno, i per cert, el moment emotiu és que quan ell i jo aixequem la Copa de la Lliga i li donem a l'Araujo. Imagina't dos, el meu millor amic, al costat, president del Barça, fent això davant de tot el món, pues és algo que per això et dic que per mi és un somni. Però estic d'acord amb tu. Jo me'n recordo que vaig créixer amb La Trinca, amb aquella cançó dels 14 anys.
1: Botifarra de pagès.
2: Botifarra de pagès, que anaves al camp allà i gairebé el camp estava mig buit, que els avis t'explicaven el que passava a les Corts i tu estaves amb un núvol. Bueno, i aleshores arriba Johan, canvia aquesta dinàmica que potser tenim, no tan sols al Barça, sinó a Catalunya, que necessitem per mi un grau més de ser agosarats, d'anar endavant i no pensar sempre en el que farà l'altre i ser tan negatius moltes vegades, no? Però sí que és veritat, sí. Guanyar el Madrid, la Lliga estava... era igual la Lliga. I ara això s'ha revertit, ahir ho deien, perquè són 38 jornades el que és el campionat, un dels campionats més exigents d'Europa i del món, no? I aleshores tens que, per guanyar una Lliga, per fotre 100 punts, tens que guanyar molts i molts i molts equips, que són equips tremendament durs, difícils, i que enguany s'estan reforçant perquè estan entrant capitals d'inversió de fora, i bé, això farà que molts equips es recomposin molt millor, no? Però estic d'acord amb tu, Jordi. Eren èpoques que, escolta, no perquè no guanyessin res eren del Barça, són del Barça, ser culers és el millor que hi ha, que diuen la cançó, i però és veritat, ara hem passat en un altre moment de més estabilitat, perquè les coses ja s'estan fent d'una altra manera, i perquè la gent, jo crec que faltava alguna cosa, aquesta connexió vital, vital, vital amb la Masia, no? Que això sempre ha passat, però és que ara s'està desfermant. Els meus fills són joves, ho viuen molt, no? I els nanos del carrer, pare nostres, i es viu la Masia, es viu la Masia. I és innegablement una de les pedres precioses més importants, com diem, és la fàbrica de somnis, no? I ahir els nanos, els que passaven allà i els donaven la rèplica de la Copa de la Lliga, els hi veies els ulls, però també me'n recordo quan a l'hotel de concentració, que hi vaig estar res un moment abraçant amb en Hansi, els veia passar molt i molt i molt concentrats, molt seriosos, cap riure, tremendament enfocats en el partit que es produiria unes hores més tard i que va donar doncs, aquest èxtasi col·lectiu.
3: I president, una altra cosa, president en funcions, que ho és, interí, suposo que això sumem-li el fet que les professionals del futbol femení han guanyat també la Lliga i que això multiplicat per dos l'impacte, podríem dir, social exponencialment, perquè hi ha molts joves, moltes joves, que avui són grans aficionades del Barça, també del masculí, però que venen de l'afició al femení, que això ho acaba de rodonir tot, no? Perquè realment l'impacte de tots aquests professionals del futbol, homes i dones, s'assuma en aquest moment que fabrica un orgull brutal a nivell global, no? No són només els futbolistes, no?
2: No, efectivament, i aquesta és la gran tasca que té que tindre un president, una junta directiva, de donar aquesta estabilitat, i per tant també vull des d'aquí agrair moltíssim als socis i sòcies del Barça, perquè han estat uns mesos, des de febrer, que en Joan Laporta m'anomena amb la junta doncs, president, que han estat convulsos, hem passat unes eleccions, però els socis i sòcies han preservat l'estabilitat institucional, i això ha sigut molt i molt, molt important per l'equip. No? Tornant al que em deies, evidentment que l'equip femení està fent que el Barça creixi arreu. No? Vam guanyar la Lliga la setmana passada, ara jugarem aquest dissabte a les Palmes la Supercopa de la Reina, després el dia 23 tenim que anar a Oslo a intentar batre el PSG, que serà un equip, és un equip molt difícil, però que també pot ser un altre esclat d'eufòria. I bé, ahir li deia al president de la Generalitat que això és bo per al Barça, i però també és molt bo pel país, per Catalunya, perquè fa que avui vull dir, hi hagi molta gent feliç, que vegi la vida amb molt més optimista, molt més optimisme, i bé, això és molt bo per la vida que tant sotracs ens porta.
3: És difícil, avui.
1: Ah, efectivament. 9:45, acabo de seguida. Per cert, una pregunta. Ah, me'n recordo que va haver-hi fa molts anys, se'n recordarà, aquell merder que hi havia amb Enric Reina, si s'havia de posar... No! I amb el Traiter, si s'havia de posar com a president... Amb el Traiter, si s'havia de posar com a president en aquelles pedres que es posaven els noms i cognoms dels presidents. Ah. Amb Rafa i vostè ha de passar això, no?
2: Jo l'únic que vaig dir... Perdoneu-me que rigui o no rigui, però... Jo el que li vaig dir al Hansi és que avui portaré l'autocar de la rua. Dic, mira, a mi jo plaques i aquestes coses, la veritat, tu, vull dir, ja com vas al cementiri estan plenes de plaques i coses d'aquestes i a mi això no és que no em vagi, no? Jo ja en tinc prou d'haver estat, gràcies a en Joan Laporta, 6 mesos president, que t'he dit, Jordi, que fa molts anys que anàvem els dos a veure partits i encara avui per mi això és un somni enorme. Per tant, la millor placa que em poden fer és que la gent em recordi doncs, com una persona que ho he intentat donar tot pel club, que ho intentaré fer i més enllà d'això, escolta, vull dir, no crec que ara sigui un moment
4: per parlar d'això. Ha donat el flic, és a dir, veurem a Rafa Juste conduint l'autocar o no?
2: Bueno, jo crec que li vaig dir amb el Hansi. Clar, el Hansi és un tio alemany, no? Que els alemanys tenen un sentit de l'humor que no és com moltes vegades el nostre. Vull dir, encaixa les coses...
1: Perdona, no cal ser alemany, perquè si a mi em ve el president interí del club diem que vol conduir l'autocar...
3: Jo bàsicament diria que no.
1: No ho sé.
3: Jo, per preservar els títols de futur.
2: Tu que em coneixes i veus que sóc un tio prudent i tal, no passaria de la primera, no? Vull dir, i el Hansi em va dir, bueno, tu portaràs l'autocar, però el portaràs tu sol, vull dir, escolta tu, no fotràs cap merder. No, hi ha molt bon rotllo, hi ha molt bona...
1: Ja, però conduiràs o no?
3: Que no. Home, no fotis.
2: Home, avui ja em veureu, avui és la sorpresa, no? Sempre, mira, li vaig dir en Joan Laporta perquè tothom em diu, sol, Rafa, vull dir, és un home pues, seriós, d'imatge... Jo, clar, tinc ganes de fer-ne alguna d'aquestes abans de marxar.
3: Però tens el carnet?
2: President. Eh?
3: Tens el carnet?
2: No tinc el carnet, però ja jo crec que la Guàrdia Urbana m'ho perdonarà.
3: No, perquè es pot atropellar algú, saps? Què vull dir-te?
2: No, permeteu-me la broma, però bueno, vull dir, és una cosa que a vegades parlem i fem una miqueta per treure aquesta tensió que hi ha al dia a dia de la tensió.
1: Felicitats, Rafa Juste, i fins molt aviat.
2: Moltes gràcies, una abraçada a tots vosaltres.
1: Gràcies. Rafa Juste, anem de seguida a la publicitat. No li he preguntat res per jugadors, perquè em tocaria el violí, tot i que jo sí que puc dir alguna cosa.
3: Vinga, va.
1: No, home, jo el que crec... No, línia directa amb el poder, no. Línia directa amb el poder, no en tinc, t'ho ben asseguro.
5: A vegades el poder comunica.
1: No pensis, Màrius, que sóc com tu.
5: A vegades el poder comunica.
1: No.
5: És el poder que se ponga.
1: Però el que em diuen de fons solvents és que tenen el Corte Inglés. Un moment, sisplau.
3: Ai.
1: Després ho dic, que Julián Álvarez és Julián Álvarez, no només objectiu, sinó que jo crec que Julián Álvarez ja li ha començat a dir a la Tita Madrid que vol marxar. Bé. I això és important. Bé. El problema és on anirà, aquesta és una, perquè té ofertes, i la segona, quan costarà la broma. Perquè per molt que puguis arribar a un acord amb el jugador, després vindrà la Tita Madrid.
4: L'Atlético acaba de... té inversors nous...
1: Per si el jugador vol marxar...
4: Bueno, no sempre, al PSG hi havia molts jugadors que volien massa al Barça i es quedaven allà.
5: Els inversors és un fons. Els fons no tenen entranyes. El que tenen és butxaca.
1: Clar, això sempre. Veurem. Però de moment, després el problema és quines baixes dones. Perquè després ara parlarem d'un jugador que també potser és que n'estem fotent entre tots un gramassa. Però aquest sí que després de la Noemi. Hola, Noemi, bon dia.
6: Hola, com esteu?
1: Fatal,
6: molt bon dia.
1: Molt fatal, tinc molta son.
6: Ja bé. Tenim aquí la setmana d'internet del Corte Inglés. Només fins al diumenge 17 de maig, a web i app del Corte Inglés, tens fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'article i moda, sabateria, accessoris, llar, esports, joguines, música i molt més. I en alimentació, drogueria i perfumeria t'emportes 10 euros de regal per cada 30 euros de compra a la web del supermercat El Corte Inglés, d'Hipercor i també a l'app. I si no la tens, descarrega-te-la ja. En l'àrea de bellesa aconsegueix un val del 10% addicional, exclusiu online, en una selecció de perfumeria, maquillatge i parafarmàcia. I també en les botigues, aprofitant la setmana d'internet, trobaràs fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor i fins a un 20% en electrònica. Que res no t'aturi. No oblidis descarregar-te l'app del Corte Inglés per comprar fàcil i còmodament. Hi ha ofertes per tothom. Aprofita-les. Només fins al diumenge 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés. I recorda que aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal i també el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia a 8 del vespre. I així podràs fer les teves compres amb comoditat. T'esperem! Doncs res més per avui. Demà més, eh? Adeu!
7: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
8: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
9: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
11: I què?
10: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
11: Oh.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
12: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
13: Sí.
12: Però si jo fos una mascota, no?
13: No.
12: I tu creus que si jo em poso un...
13: No.
14: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
16: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
18: Imagina-t'ho! Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
19: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
21: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
22: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només són dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
24: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 4 minuts i 10... I les 10. I les 10 d'aquí us només l'altra tertúlia. Hola, Tian Riba.
25: Hola, bon dia. Jo vinc per l'altra tertúlia. Què tal?
1: No, però pots dir alguna cosa també, si vols, eh? Estàs content o no?
25: Estic molt content, però jo... Del que vaig
26: estar... Aquest és el país de l'adversativa.
25: No, no hi ha cap adversativa. Del que vaig estar...
26: No, sí, però no hi ha parós. Un està content o no està content.
25: Del que vaig estar més
26: content... Si és però, és que tens una pedra al fetge. És que algú tens, algú que no t'hauria...
1: Si tens una pedra al fetge, l'enviem al clínic perquè la revisin, perquè és pitjor...
25: Del que vaig estar més content, i ho he dit abans el Juste, una mica, és d'haver sabut guanyar. Perquè no és fàcil. Tu pots tenir la temptació de dir aquesta gent que es maten a cops de puny, que no ve el president, que l'Mbappé es queda a casa, anem a acabar-los d'humiliar, i jo crec que va ser bonic perquè el Barça va guanyar, no va fer sang del Madrid, els jugadors del Madrid també es van comportar de manera, crec que, exquisita, uns van saber perdre, els altres van saber guanyar, i a mi això, sincerament, tal com està el món avui dia, em va agradar.
4: Ara ve el Mourinho per espatllar-ho tot, no?
25: Sí. Bueno, quan ho espatlli el Mourinho, ja ho espatllarà el Mourinho.
1: Aviam, Jura Martí, que fa estona que em sembla que volia parlar.
27: És que ho heu dit tot, jo estic molt content, perquè sóc molt mala persona i m'alegro molt de les desgràcies dels altres. Llavors,
3: amb aquest atac d'insinceritat que reben... ha tingut ara, jo trobo que és destacable.
26: No, hi havia un punt d'ironia.
1: Estic en contrast entre... Com que estic per la tertúlia, no li tindré en compte.
3: Ja. No ho dic perquè... No és veritat. Aquests moments...
26: A vegades juga a posar aquesta cara rebent, de noi dolent.
27: Que rebenti a Madrid sencer.
3: Cuideu que...
27: El més important que li ha passat al Barça en la seva història és Johan Cruyff. Va canviar la cultura corporativa del club. i la cultura futbolística del país. I fa tres dècades que ens passen coses bones. És impossible no tindre batxes amb una seqüència de tres dècades. Però, diguem-ne, ahir, a la prèvia del partit, l'entrenador del Madrid diu quin és el nostre referent? I va dir Juanito. Juanito, el tio que té l'ascensió d'Europa més llarga de la història per xafar-li el cap en un altre jugador. 5 anys. Aquest és el referent del Madrid. El referent del Barça és Johan i tots els que han vingut després. I tu ahir, el camp, el que va passar és el que estava passant a la grada, que és que surts de casa amb tranquil·litat d'esperit, sabent que veuràs guanyar el teu equip, que la millor el veus empatar, o fins i tot que el pots veure perdre, però que ha sigut el millor. Clar. Vas amb tranquil·litat d'esperit, te sentes allà, veus un bon espectacle, guanyes, a partir del minut 25, esperar que arribes al minut 90 per a celebrar el títol. I el conjunt de coses bones que han passat de la temporada són moltes. L'entrenador ha pres decisions valentes, perquè el Barça també ha tingut èpoques, partits de resistència i partits que les coses semblaven que a la millor no acabarien d'anar bé. Juanjo van veure el partit de la primera volta al camp del Madrid, sí, junts. Sí, sí. Va haver moments de dubte, ha pres decisions valentes, Eric García ha jugat a tot arreu, s'ha arriscat amb els centrals, hasta que has trobat la fórmula. En els últims partits apostar per Cancelos. No, l'entrenador és molt bo, ha fet coses molt bones. I als jugadors, doncs és molt agradable veure que en aquest futbol globalitzat, en el que mana la cartera, tu pots ser un dels grans, tenint la impressió, quan vas al camp o quan ho veus per la televisió, que els xiquets que estan allà podrien ser tons fills. I que senten els colors igual que tu.
3: You wish.
27: I que acaba el partit i se'n van a la Rambla, dos, a cantar amb els aficionats. Que quan jugues contra els periquitos, encara que sigui un equip desahuciat, ho celebres com si hagués guanyat la Champions, perquè és l'equip amb el que tens una animadversió gran, perquè és el teu veí. I jugues contra el Madrid i encara que tingues 18, 19, 20, 21, perquè aquest equip, la mitjana, crec que és de 25,7, per tant tenim molt de temps per davant, el grau de maduresa que han assolit, de compromís, d'humilitat, de solidaritat, que són els valors que fan el futbol gran, i el que a tu t'agrada veure i pensar. L'Ocho del Barça no es tria, no? Neixes amb aquest ADN, però pot ser millor o pitjor. I fa molts anys que ser del Barça és molt gratificant.
0: Sí.
27: I amén.
0: Amén. Amén.
3: Només que hi van amb bici, afegeixo. Vull dir que és una cosa significativa el fet que aquests jugadors es desplacin en bicicleta per celebrar. Vull dir, vol dir que ho han fet de petits,
2: I una de les coses que més sorprèn és que els dos que van a la plaça Catalunya són Valdi i Caçador, que són dos jugadors que han perdut pistonada d'una manera
0: molt bèstia. I que potser la temporada que ve no els veiem al Barça.
2: I que reforça aquesta identificació amb el club, més enllà del que has fet individualment, que segurament ells voldrien haver tingut un paper molt més rellevant, però veure...
0: Bueno, ara començarà, Joanjo, el tema més dolorós, que és deixar sortir abans d'entrar.
2: I Caçador, per exemple, és un dels jugadors
0: Caçador, que... Caçador, jo crec que pinta...
5: Valde, també ho creus?
0: Oh. No ho sé, veurem.
2: Jo crec que ja començo a sentir com una mena de falera per parlar de baixes.
0: Sí.
2: I jo crec que s'ha de ser molt selectiu, però extremadament
0: molt,
2: selectiu.
0: Molt, perquè pot ser mal el vestidor.
2: No.
6: I perquè necessitem una plantilla gran.
2: I perquè el Barça...
0: Que sí.
2: O sigui, en el futbol modern, i jo crec que el Barça, si una cosa no té, però que ha agafat el carril de la modernitat en l'estil de joc, etc, la modernitat també passa per tenir plantilles
0: àmplia,
2: molt llargues sí. I tenir 15, 16, 17 jugadors titulars.
0: Totalment,
2: o sigui, això ha canviat molt. I llavors, Valde, Marcamazzi... Sense parlar Koundé, de joc, no sé què. Escolta'm, però això és com... Aquí, en aquesta temporada, per exemple, tenim el millor exemple. S'ha lesionat Joan Garcia, s'ha lesionat Pedri, s'ha lesionat Rafinha, i això ha coincidit quan el Barça ho ha passat malament i ha sigut eliminat de quarts de final fent un paper meravellós, però aquest esglaó no el pujaràs si no tens una plantilla com tenen el PSG. Bravo. O tenen el Bayern de Múnich.
5: Fins i tot amb Lamine, no? Amb la lesió de Lamine, pensem, hòstia, ara hem d'afrontar els partits que ens queden fins al final de la Lliga, hem de jugar contra el Madrid, tothom tremolava.
0: I sense Rafinha.
5: I sense Rafinha, sí.
2: Jo crec que l'equip de Flick, que és una de les coses que més m'agrada respecte al Flick, és que no és... Jo em pensava que era més integrista del seu estil, del seu propi estil, aquest estil vertiginós que vam veure la temporada passada. Jo crec que s'està esculpint. Sí. I això és molt bo, que l'entrenador tingui aquesta capacitat d'acceptar que hi ha coses que es fan bé i hi ha coses millorables. I al respecte al que deies ara, jo crec que la baixa de Lamine Yamal ha provocat que el Barça jugui molt més compacte, que hagi donat, recuperat la importància del mig del camp. Ahir jugaven quatre migcampistes, no? Jugaven tres davanters. Fermín és una mena d'híbrid, però quan el Barça perd la pilota és un migcampista. I això li pot anar bé al Barça com a lliçó de cara a la temporada que ve. Però repeteixo, hi ha una frase de Flick quan li comencen a preguntar per als fitxatges de l'any que ve que diu: no fem tonteries. Jo crec que aquesta frase l'hem d'emmarcar i ser molt selectius amb les baixes, però i també amb els fitxatges. O sigui, aquí no, tampoc ens, jo crec que amb dos fitxatges de primer nivell n'hi hauria prou. El que passa que, clar, això depèn de la caixa, que no sé ara mateix.
0: Clar. Aquesta una, perdona, i deixa'm dir que jo crec que t'estalvies, és molt probable, vaja, no ho sé, no vull parlar de baixes, però em sembla que n'hi ha una que és òbvia, que és la de Lewandowski.
2: Lewandowski, clar.
0: És que... Això el que t'estalvies de fitxa és descomunal. Correcte. També, clar, una cosa doncs per l'altra.
2: Si tu fitxes un nou i tens a Ferran Torres ja i fitxes a un nou de primer nivell, tens...
3: Bé, em fa molta pena que se'n vagi Lewandowski, us ho he de dir. Ja sé. Molta, crec que és un contrapeix generacional dins del vestidor.
0: Anant acabant?
2: Jo crec que
0: li vull fer una pregunta només al seu rol després,
27: Que el Juanjo diu coses sàvies, però que també és veritat que, com que ara avui estem contents i hem de celebrar i no és el moment de parlar de tot això, però també és veritat que en d'altres tipus de competició crec que se'ns ha vist una mica les petites deficiències que tenim, i això vol dir per ser selectiu, però per donar les gràcies a algú i donar la benvinguda a algú altre sempre que el canvi valga la pena.
0: Efectivament.
2: No, Lewandowski és
0: obvi.
2: És obvi.
6: I hem de treballar una mica més, diguem, la relació amb l'UEFA. Venim de... És a dir, jo crec que l'UEFA... Jo no demano que l'UEFA ens ajudi. El que no cal, diguem, és que... escolta, els àrbitres en aquesta competició, per treure una targeta s'ho han pensat molt. Per expulsar algú s'ho han pensat moltíssim. I jo crec que aquí hi ha instruccions per part de la cúpula de la UEFA de dir, escolti, preservem l'espectacle. O sigui, per deixar un equip en 10, o sigui, ha de passar alguna cosa molt important. I el Barça l'han deixat a l'anada i a la tornada amb 10 amb els quarts de final. Jo vaig tenir ocasió de parlar amb algú que em sembla que mana molt, encara que en aquests moments no és el que mana més, i em va dir, cosa que no sé si hauria de dir, però ho dic, jo vaig fer una trucada... aquí tenia que fer-la, de dir, no ens feu coses rares. I em van dir, no, tindreu un bon àrbitre i tal. Carai, un bon àrbitre. I jo crec que amb ell li va quedar, amb aquesta persona li va quedar la consciència que, a part d'haver fet una trucada, segurament hagués tingut que desplaçar-se a Suïssa per, en fi, no per pressionar, sinó per explicar ben bé, diguem, que el Barça avui continua a fer gran el futbol, mentre hi ha altres equips que el fan petit. És a dir, al final, això és un espectacle, això, el futbol. I no respectar aquell equip que juga per fer espectacle, no respectar, he dit, no que ens ajudi, no, res de tot això. Jo crec que és injust.
0: Aviam, són les 10 i 6. Acabo només amb una última pregunta, perquè demà el tema serà... Demà parlarem del Madrid i dimecres a l'Espanyol. Ho dic perquè avui hi ha un gran partit, que és Girona-Rayo Vallecano, a les 9 de la nit, que el Rayo Vallecano-Girona, que el Girona en aquests moments s'ho juga. Jo sóc dels que mantinc el que vaig dir, potser me la menjarem patates, que és probable, espero que no, que els dos se salven, tant el Girona com l'Espanyol, perquè estan a una victòria, un punt.
3: Ai,
0: potser.
3: La cara del Joan.
0: No. És igual, no en parlarem ara.
6: Estan tots amb un mocador, Jordi.
0: Efectivament, però és que des del 10 fins a baix, o sigui, hi haurà bufetades i hi haurà uns merders que ja veuràs. Però dit això, demà vull parlar del tema del Madrid des d'un punt de vista. I només li vull fer una pregunta al Segurola, que és Mbappé. O sigui, Mbappé estava cridat a ser... O sigui, hi arriba un moment... Jo tinc la sort de tenir un amic, primer, gran amic, que és molt del Madrid. Però molt vol dir... Però és que és insuportable. És insuportable. I em diu, jo ja m'he posicionat jo. Jo vull fora Mbappé i que es quedi Vinícius. Com a mínim, Vinícius és un tio...
2: Estan molt perduts, eh?
0: Jo crec que estan molt perduts. Estan molt perduts. Però Mbappé, tot el que fa... O sigui, allà... Tots els moviments que fa... No n'encerta ni una. Perquè això... això d'ahir, de no ser al Camp Nou, com a mínim vine al Camp Nou i et quedes a la banqueta, si vols. Però com a mínim vine. Però tot... És que, clar, és que vaja, tot plegat, fins i tot el dia, aquest curiós dia, que els metges es van equivocar de genoll. Vull dir, és que tot plegat, lo d'Mbappé és molt bèstia. Tu creus que Mbappé continuarà al Madrid, Santi?
7: Desde luego que sí. Mbappé le dijo no al Madrid. Y Florentino esperó. Es su jugador. Otra cosa es que también... Florentino, vuelvo a decir, el modelo Florentino son sus figuras. Y de la misma manera que Mbappé se está equivocando en todo, ayer mandó una foto en Instagram con el 2-0 a favor del Barça, diciendo a la Madrid. No tiene sentido. Es decir, es como si todo lo que está ocurriendo en el Madrid estuviera fuera de quicio y se equivocan todos. Pero el primero, el que más se equivocó, primero fue Vinicius, aquella noche infausta para el Madrid, de montar un número terrible delante de 80.000 personas cuando el Madrid iba ganando al Barça y convertir aquello en un infierno. De hecho, no se ha recuperado. Y sin embargo, no solamente ocurrió, fue consentido. Tres días después envió un mensaje de disculpa, el que se disculpaba ante todo el mundo, menos ante el entrenador al que había ofendido públicamente. Y no intervino el club, no intervino en parte porque esa dependencia que tiene de los jugadores. Hay que recordar que es el mismo club que no se subió al avión porque a Vinicius no le dieron el Balón de Oro. Estas cosas son impensables en un club que está bien. Son absolutamente impensables. Hace poco habéis hablado ahora con Juste, habéis hablado del equipo femenino. Lo que le está dando el equipo femenino del Barça al Barça en proyección, en renombre, en un mundo que crece, en un mundo además necesario, como es el del mundo del deporte femenino y la repercusión que tiene, es extraordinaria. Y no sé, supongo que en Barcelona lo sabéis perfectamente, espero que lo sepáis, se llena el campo para ver la semifinal con el Bayern de Múnich. El equipo femenino del Real Madrid, Florentino demoró 20 años para crear un equipo femenino. Todavía no ha jugado en el Bernabéu.
2: Ni ha ido a verlas.
7: Tremenda. Es muy significativo todo este tipo. Cuando hablo de esa ranciedad subyacente que ves en lo de Vinicius, en lo de Mbappé, en el trato a los entrenadores, en las peleas, en esa grosería, es que yo creo que es un momento muy crítico para el Madrid, incluido algo que yo creo que le ha hecho un daño al Madrid terrible, y es la relación con el arbitraje, esos editoriales preventivos, tú lo sabes, Jordi, te lo llevo diciendo años. Eso, el Madrid nunca pierde, y el Madrid nunca pierde porque siempre tiene la excusa del árbitro. La tiene antes de los partidos y la tiene después. Y así tú les estás diciendo a los jugadores, no perdéis nunca porque estáis excusados, tenéis coartada. Eso es una cultura nefasta. Y juntas una cosa con la otra, más que la Superliga se ha ido al carajo, más que el estadio no funciona como querían que funcionase, que los aparcamientos no se pueden hacer, que la música no se puede llevar, que es un lío descomunal, absolutamente descomunal, que el equipo está en crisis, que las estrellas no juegan un partido como este, es algo que a mí me recuerda a aquel Barça nefasto de mediados de los 80, que todo eran líos, el motín y tal. Y voy a decir, era un Barça que tuvo a Maradona, a Cruyff y a Schuster, los tres mejores jugadores del mundo, los Mbappé, Vinicius de ahora, y no podían ganar, no podían ganar porque no había ni estructura, ni modernidad, ni nada que se lo pareciera. No sé quién lo ha dicho, sinceramente, estaba escuchando, las voces a veces se me van. No, en serio. Ha dicho que Cruyff es el hombre que cambió todo esto. José Martín tiene toda la razón del mundo. Vuelvo a decir, 19 ligas en 36 años, 54-55% de los éxitos. Real Madrid, 11. ¿Qué os parece? Algo ha cambiado. ¿Quién es el equipo que se queja? ¿El Madrid? ¿Quién es el equipo que habla de árbitros? ¿El Madrid? ¿Quién es el equipo que ficha figuras y no funciona en el Madrid? ¿Qué? Es así. ¿Por qué se salvó el Madrid? El Madrid tenía un prurito profesional en sus mejores tiempos con jugadores que en gran parte eran una...

0: En gran parte eran unas medianías, hablo de finales de los 60, de los años 70, que ganaban en Altavix, ganaban en La Condomina, ganaban en Atocha, ganaban en El Molinón, ganaban en, yo qué sé, es algo que el Barça ha hecho esta temporada, 69 de los últimos 75 puntos, ha pasado por todos los campos, a veces lo ha pasado mal, lo ha dicho Joanjo, ha ganado, eso lo tenía en Madrid, lo ha perdido también. Ha perdido 19 puntos desde aquel 26 de octubre con respecto al Barça. El Barça, cuando perdió 18 puntos con respecto al Madrid, se presentó una moción de censura contra el presidente, contra Laporta, y casi la pierde. Esta es la realidad.
1: Santi, seguro la una abraçada molt forta i moltes gràcies, de debò. Que
0: Gracias.
1: vagi bé. Deixa'm acabar amb dues coses. La primera és felicitar els companys de Mundo Deportivo perquè han penjat un vídeo que no només Caçador i Valde van anar a la plaça Catalunya a celebrar-ho, sinó que hi ha unes imatges d'aquest personatge que no sé com acabarà, però li hem de fer clauers, que és Chesney, també celebrant-ho pels carrers de Barcelona amb gent. A la seva... És un personatge de clauer, és a dir, allò, fem imatges del clauer de Chesney, una. I la segona, i no és perquè sigui un tema grupal, perquè jo sé la feina que tenen tots els diaris quan un partit acaba a l'hora que va acabar ahir, que són les 11 de la nit, i per tant, felicitats a tots els diaris que han fet avui una feina extraordinària, però deixa'm dir que li vaig enviar un missatge ahir al Joanjo que l'exhibició que ha fet a La Vanguardia aquests últims dies, bueno, sempre ho fa, però de la redacció d'esports d'aquests últims dies amb el tema del Madrid-Barça, des de l'entrevista amb els Estopa fins les dues pàgines ahir del partit, més l'entrevista al Jorge Valdano, doncs escolta, més allò que dius, bueno, escolta'm, que val la pena, i que els que estem a favor dels, el que estem a favor encara dels diaris de paper, encara el disfrutem, que es pot llegir, ja ho sé, per l'iPad i per aquestes coses, i per l'ordinador. Jo sóc dels que encara vaig amb el diari de paper i encara vaig al quiosc a comprar diaris.
2: Deixa'm dir que ara, i t'ho agraeixo molt, moltíssim, ja t'ho vaig agrair per telèfon,
1: no, esclar.
2: Aquesta entrevista que dius a Valdano, que és del company Alberto Martínez de Madrid, la recomano molt perquè la veu per analitzar el Madrid, de veus com la de Valdano, és la que et serveix una mica com a guia per entendre-ho tot. L'últim culpable de la situació del Madrid, segons Valdano, és Mbappé.
1: Ja t'entenc. Un quart d'onze, demà parlarem de... Mañana hablaremos del gobierno. Gràcies, Joanjo.
2: Gràcies a tu.
1: Tens feina, avui?
2: Una miqueta.
1: S'acabarà d'hora, per això.
2: Home, a més, estem preparant un suplement de 16 pàgines per demà.
1: Sí, carai! Sí.
2: A més, mira, hi ha un exercici, diria, literari, perquè el fa el Carlos Tanón.
1: Hombre.
2: També Sergi Pàmies fa un 1x1
1: meravellós,
2: lliure
1: hombre,
2: i personal,
1: hombre,
2: i Carlos Tanón es fa passar per Chesnik.
1: Oh, veus?
2: Per tant, ja des d'aquí...
1: Veus? És meravellós, això.
2: Convido a... Perquè a mi aquestes coses
1: ja sé,
2: m'agraden.
1: Sí.
2: I per això... Perquè em poso amb la pell del lector i el que m'agradaria a mi llegir, que no és només tot el que
1: sí,
2: suposa...
1: Sí, el tema esportiu, sinó
2: exacte,
1: aquestes coses.
2: Sinó aquest tipus de fantasies, i em sembla que... Bueno, estic convidant a la gent a llegir a Pàmies, a Fanon i a tots els companys de la redacció que fem aquest suplement.
1: Palante. Joanjo Pallàs, moltes gràcies.
2: A vostè.
1: És un quart d'onze... Espera, que tanquem la tertúlia esportiva.

0: Abans d'anar cap a la publicitat i la segona tertúlia, deixa'm dir notícies d'última hora. Primer que, segons els Mossos, no hi ha hagut incidents destacats ni detencions aquesta nit. Només es van identificar 4 persones en una actuació marcada pel caràcter preventiu i de control de l'espai públic per garantir la convivència i la seguretat ciutadana, primera. I la segona és que el Ministeri de Sanitat... espera't un moment, no, perdona'm, és que aquesta, deixa'm dir-ne una altra... La ministra de Sanitat francesa, Stéphanie Rist, ha confirmat fa una estona que un dels 5 francesos repatriats ha donat positiu per antivirus. És una dona que presentava símptomes, la ministra ho ha confirmat a France Inter.
1: Una de les persones va tenir símptomes durant el viatge en avió i malauradament han empitjorat durant la nit. Aquest matí puc confirmar que les proves han donat positiu per l'antivirus. Es tracta d'una pacient que està ingressada en un hospital especialitzat en malalties infeccioses amb mesures de protecció molt estrictes a l'habitació per evitar que el virus s'estengui.
0: El Ministeri de Sanitat, mentrestant, espanyol, ha anunciat que la quarantena dels passatgers del creuer

0: afectat pel brot, durarà 42 dies. Ho ha anunciat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, a Televisió Espanyola.
1: Cualquier cosa que pudiera surgir, muy especialmente la aparición de casos positivos dentro de la embarcación, de pasajeros que hubieran estado en la embarcación, haría que tuviéramos que evaluar si alguna de las personas que están ahora mismo en el Hospital Gómez Ulla había tenido algún tipo de contacto estrecho que no fuera lo que estaba documentado, que pudiera modificar justamente eso. Pero eso ya sería, sobre todo, a nivel un poco más individualizado.
0: Molt bé, d'aquí uns moments anirem cap a Tenerife amb en Joel Peña i també parlarem d'un altre element que és dues Mossos d'Esquadra dins d'una reunió de mestres i professors que ha portat un merder de Cal Ample. Home, amb raó. Són les 10:19, un segon.
2: RAC 1. Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat. T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es. Vine i decideix-te, per fi, a veure i sense les teves ulleres de prop. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Estrella Damm està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
6: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
5: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladamm.com.
7: Malco?
8: Polo.
7: Malco?
8: Polo.
9: Buscar una furgoneta per mudances o que s'adapti a la teva empresa pot ser com anar a cegues. Amb Malco Rentacar no aniràs a les palpentes. Trobes sense sorpreses. La millor quota amb tot inclòs, sense riscos i sense permanències. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malco Barna.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
12: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
13: Tercer Festival Gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al Passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
14: Maria, estàs en muter.
15: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Busques una oficina que s'adapti a les teves necessitats? Spaces et dona l'espai que necessites quan ho necessites. Oficines, coworking, cocotreball, sales de reunions, a les millors zones de Barcelona.
19: Perquè la felicitat és màxima flexibilitat, mínimes molèsties. Troba el teu espai a spacesworks.com.
20: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el LISBAC? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid.

0: a la teva manera.
1: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
2: 6 minuts i 2:15.
3: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
4: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
5: Amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Tian Riba.
2: Falta... Acaba entrat Tian Riba. Teresa Cunillera, què tal? Bon dia, Teresa.
6: Molt bon dia. Aquí de festa major, a més de celebració del Barça.
2: Efectivament, Sant Anastasi.
6: Sí, senyor, avui és Sant Anastasi.
2: Efectivament. Escolta'm, aviam, vull parlar del tema de la... Primer, per començar, del tema de la...
7: De l'anantavirus.
2: De l'anantavirus. Per tot plegat, jo no sabia que les rates nadaven.
6: Bueno, posa a Google, perdó, que la millor ho trobes.
2: Nadaven, les rates nadaven potser si tan llarg, no. I que un president d'una comunitat autònoma ho segueixi tot,
8: no, és que ve
2: a través... de la intel·ligència artificial, miau, marramiau, Teresa. Sí.
8: Miau, marramiau, per
6: a veure, és que jo crec que hi ha hagut una qüestió que, en fi, és bastant patètic tot el que hem viscut aquests dies, però, per exemple, ahir, un cop ja s'ha decidit que el vaixell fondeja, que, a més, s'ha vist que l'operatiu estava ben muntat, que s'ha fet amb molt criteri i tal, jo vaig trobar a faltar que ahir el president de Canàries no estigués a la vora dels ministres i del director general de l'OMS en el, precisament aquest procés de desembarcament, no? dels tripulants i dels passatgers del vaixell. Si realment et preocupa, si realment tu tens aquesta preocupació que dius per la teva gent, per la gent canària, ell ahir tenia, i avui, tenia que estar al peu del canó, allí amb els ministres, és a dir... És tot plegat, si no fos tan dur, si no fos tan... Seria ridícul, entens? Perquè, clar, lo de les rates nadadores ja sent l'últim disbarat. Que, a més, un president de la comunitat autònoma enviï una captura de Google a la ministra per protestar, és... jo no sé com ho qualificareu vosaltres, però a mi em sembla absolutament ridícul i fora de lloc.
9: Sí, però, escolta, Teresa, jo estic d'acord amb les declaracions, no són afortunades, però el que tampoc és afortunat és que quan succeeix això i afecta un territori,
7: no,
9: l'últim en assabentar-se en sigui el president, de,
6: home,
9: en aquest cas, de
6: home,
9: les Canàries.
6: Això sembla
9: que
6: no és
9: això,
6: així,
9: això,
6: eh?
9: Vaja, o tu et creus l'estat de les autonomies,
6: trucades,
9: per tant, el qui mana en el territori és el president d'aquella comunitat i se l'informa des del primer moment, o en tot cas ja passa, és que és el que ha passat, no? Llavors, des d'aquest punt de vista puc entendre que s'enfadi. Una altra cosa és les declaracions aquestes de les rates i tal, que no sé d'on t'ho treu, però que és la primera persona a qui s'ha d'informar, jo crec que això és de calaix.
6: Aquí hi ha una qüestió, ell diu que no se l'ha informat, però després, al cap d'unes hores, reconeix que efectivament ha tingut trucades, i després té reunions, etc etc. Jo crec que si realment no se l'ha trucat, que ho digui, que ho ensenyi, perquè dir, no m'han trucat...
8: Va reconèixer que va parlar per la tarda amb el president del govern.
6: Clar,
8: el que és veritat que l'haguessin tingut que trucar pel matí. Això és una altra cosa.
2: En fi. Que tot això...
6: La culpa sempre és del govern de Madrid, però bueno, en qualsevol cas jo crec que el president...
7: No, és la responsabilitat, no és la culpa,
6: Teresa. Bé, doncs la responsabilitat, que va, barra
7: que culpa. El problema quan ets el que manes és que la responsabilitat és teva.
6: Bé, d'acord, doncs bueno, perfecte. Perfecte, el president de Canàries ha estat al seu lloc, ho ha fet perfecte.
7: No estic dient això. Vull dir que el cap de colla, el que dirigeix l'arquitectura del castell...
6: Però si s'han acreditat 18 trucades.
7: És el que ocupa la presidència del govern espanyol, per les coses bones i per les dolentes.
6: Però si s'han acreditat 18 trucades, hi ha hagut reunions. És a dir, i a més, hi ha una cosa que ell des del primer moment diu, això ho han de dir els tècnics, d'acord? S'ha fet aquesta qüestió, s'ha estat en contacte amb l'OMS, s'ha explicat les qüestions. I saps el que passa? Que jo crec que hi ha una cosa que és molt trista, que és que s'hagi jugat amb la por i les, en fi, les circumstàncies de la gent que ha recordat el coronavirus, quan això s'assembla més a l'èbola que al coronavirus.
2: Ja, de totes maneres també et diré que...

0: Jo, veure les imatges d'ahir a mi no em tranquil·litza. Ans al contrari, perquè,
1: mira, sí.
0: perquè veig una, perquè veig gent amb epis, tot això. És a dir, arriben al vaixell, tots allà amb uns autocars...
1: Però fixa't, Jordi, la discussió és si el vaixell atraque o fondeja. Si el vaixell hagués atracat, la baixada del vaixell era justament, directament ja cap als autobusos. Quan tu el fas fondejar, que és una cosa que demana el president de Canàries, i es diu, vale, d'acord, doncs vinga, que fondegi, tu has de fer tot l'operatiu aquest que tu dius, de les lanxes que van a buscar-los, de les epis, del no sé què... Bueno, possiblement, si s'hagués atracat, hi hagués hagut molt menys moviment. Mai ho sabrem, perquè no es podrà... Jo, almenys, no ho puc acreditar. Però tot aquest moviment de les lanxes, aquest anar i venir de la gent, haver de pujar al vaixell, baixar, no sé què, això es podia haver evitat atracant. I em sembla a mi, que insisteixo que jo no sóc tècnica.
0: Josep,
1: bueno, però van dir fondejar, doncs s'ha fondejat i ja està.
0: Espera un moment, Josep. Joel Penya des de Tenerife. Joel, alguna novetat? Bon dia.
2: Bon dia. Mira, novetats, n'hi ha un parell sobre els nous positius que hi ha hagut, que s'han notificat avui, que és una a França i una als Estats Units. Aquí al port, el que és el port, ara mateix no hi ha novetats, segueix omplint el dipòsit de combustible l'Ondius per marxar aquesta tarda. Sobre els dos positius, el d'Estats Units és un positiu que a l'epidemiòleg de l'OMS, a dins del vaixell, li va fer dues proves que es van enviar al laboratori. En una va sortir un positiu lleu i en la segona va sortir negatiu, però als Estats Units manté el criteri de que és positiu. En canvi, l'OMS diu que no es pot acabar de determinar si és positiu, caldria fer encara una altra prova abans de concretar-ho. Pel que fa a la pacient francesa que ha donat positiu per antivirus, quan va baixar del vaixell en l'última prova no va tenir febre, va començar a tenir símptomes quan estava volant cap a França i allà li van tornar a fer la prova i ara sí que va donar positiu. Una mica de crida a la calma, també, perquè des de dijous que el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, avisa que hi haurà més positius d'aquest brot per contactes estrets, però que tot i això està controlat, que la transmissibilitat és difícil, vaja, contagiar una altra persona. Es pot veure, per exemple, en els casos catalans, que eren contactes no estrets i han acabat donant negatiu en el cas de la pacient del Clínic i en el cas de la pacient d'Alacant. Tot i això, sí que hi ha hagut dos positius més. Un, indeterminat segons l'OMS, positiu pels Estats Units, i un altre que és positiu a França, que va començar a tenir símptomes en el vol de tornada.
3: Puc fer una pregunta?
2: Sí.
3: Perquè no en tinc ni idea i tu ho estàs seguint. Es va dir que l'antivirus té entre 4 i 5 setmanes d'incubació, oi que sí?
4: Sí.
2: Sí, sí, antivirus, eh? És antivirus.
3: Antivirus,
2: sí, sí.
3: Per tant, quin sentit té que diguem que la persona que surt no té símptomes, sí... no han passat 5 setmanes per garantir-nos que totes les persones que han estat en aquell vaixell han superat el temps d'incubació de l'antivirus i, per tant, família, fins que no passin aquestes 3 setmanes, que no tingui avui símptomes no vol dir que no els tingui la setmana vinent. Perquè pot ser que el seu cos sigui més resistent.
2: Per això fan la quarantena.
3: Bueno, però és que ara, hi ha gent que s'ha anat bellugant, diguéssim, saps?
1: No sé.
2: I per això els estan intentant traçar. Llavors, les quarantenes estan a criteri de cada país. En el cas de l'espanyol, fan aquesta quarantena de 42 dies, que ara amb el nou positiu de França, ens ha comentat Javier Padilla aquí a RACOM, sembla, Jordi, que ho sentíem abans, sí, que han d'avaluar si hi ha hagut contacte estret. Després del dia 6, que és la data d'inici d'aquests 42 dies per als passatgers espanyols i catalans, han d'analitzar si hi ha hagut contacte per posposar individualment, en el cas de l'últim contacte, l'inici que comencen a comptar aquests 42 dies.
0: Deixa'm dir una cosa, que si no rebento, divendres, vam entrevistar en aquest programa Javier Padilla. Mm. Quina meravella sentir aquest home amb la calma, amb el criteri d'un metge, perquè és metge. De debò, és a dir, calmava, explicava exactament els moviments que farien, les trucades que hi va haver, però al marge d'això et va tranquil·litzar des d'un punt de vista mèdic, que és el que un metge ha de fer en circumstàncies com aquestes, que encara tens aquella cosa que dius, hòstia, cap on anirem, cap aquí o cap allà. Aviam, Josep Martí, ara sí. Gràcies, Joel, fins ara. Qualsevol novetat ens tornes a trucar, eh?
2: I tant, fins ara.
0: Als seus peus, digui.
5: Jo crec que el president de Canàries no ha estat a l'alçada, perquè...
4: el principal quan tu tens gent al mar és prestar auxili, de totes les maneres possibles. Llavors, si tu tens a tota la comunitat científica i la gent que sap d'això, dient que el risc no existeix, de que això acabi sent una pandèmia i que, per tant, el contagi és difícil, has d'estar de manera continuada en contacte i tal, diguem-ne, entenc que el Canaris volgués comprar una assegurança política, no? Però, diguem-ne, que l'actitud i les decisions que ha pres no parlen bé d'ell. I crec que parlen bé del govern espanyol. Per la resta de les qüestions sobre este tema, jo tinc una mica el llençol posat damunt del cap. Sí, perquè procuro no... A dir, em resulta una mica contradictori, o paradoxal, si vols, que amb una mà em diguen que no he de patir, que amb l'altra em facin un espectacle que tendeix a posar al cap de la gent que moriran tots demà i que estan en una pel·lícula coreana de terror. I no ho dic perquè no hagin d'anar amb els plàstics a treure la gent dels barcos i tal. Ho dic perquè, escolti, que els problemes de l'OMS se'ls ha d'arreglar l'OMS. I una institució amb hores baixes no cal que desplaci el seu director a fer bulto en una operació de treure unes quantes persones d'un barco. Perquè si tu estàs fent això, el que envies és el missatge de que realment és algo extremadament excepcional i que, per tant, vamos, és que quasi que t'has obligat a anar. Pues aquest exemple a mi em serveix per a la resta. I llavors, ja sé que no és molt professional per part meva, perquè em guanyo la vida en l'actualitat, però en aquest tema procuro estar-me'n i no caure amb el pànic i en la histèria que adverteixo no només en alguns responsables polítics, sinó també en alguns companys de professió que tenen obligacions editorials a l'hora de decidir quin tipus de producte informatiu fan.
0: Estem d'acord. Quim Forn.
5: No, a mi el que em preocupa, per exemple, és això que apuntava el Josep, no? Les contradiccions, perquè el primer dia et deien que la possibilitat de contagi és nul·la. Mm. I recordo aquesta paraula era constant, és nul·la. Ara tot això s'ha matitzat ja. Per tant, home, hem passat de la nul·litat a molt estranya... Hosti, doncs, bueno, ja no és el mateix. Llavors, quan veus que havies de tenir un contacte directe, que havies de la transmissió per la saliva o per el consum directament de les defecacions de les rates, etcètera, tot això s'està contradient amb els fets, no? Llavors, és lògic que hi hagi gent que digui, escolta'm, doncs tenim dubtes del que ens estan explicant. I després jo crec que hi ha un altre problema, i és no tenir una veu única. Aquí hi ha masses veus, massa gent opinant, massa gent dient coses. Jo crec que és la dificultat, és evident que és una cosa que va més enllà del vaixell i doncs, que afecta altres països, però necessitaríem una veu única que digués i que doncs, ens el poguéssim creure, que ens donés certeses, que ens donés tranquil·litat. I crec que això, desgraciadament, no ha estat així. Okay. No ha estat així.
6: Sí, però en part és perquè, no perquè els científics no tinguin un discurs, no sàpiguen quins protocols s'han de dur a terme, sinó perquè al final...
2: Diuen el mateix, van en una mateixa línia, cosa estranya, clar. Tots, fins i tot començant per la persona que recordo que cada vegada que sortia m'angoixava més de l'època del coronavirus, que era el president, el director de la OMS. Sortia aquest senyor i tot era un desastre. Com hi surt aquí i diu, tranquils, no passa res, tal, no sé...
6: Sí, però jo crec que la discussió política i la polarització estan present en qualsevol cosa que passi. És a dir, des que et lleves pel matí fins que te'n vas a dormir, qualsevol cosa que succeeixi, és molt difícil de trobar-li de donar una resposta. Per què? Perquè automàticament hi ha uns tios que estan dient no passa res i uns altres estan dient s'acaba el món. Llavors, jo crec que... això de la política, una de dos, jo crec que necessitaria també una certa quarantena. Els polítics d'aquest país els hem de posar, com a mínim, els que em preocupen a mi, els d'aquest país. Per això dic, va més enllà tot això. poseu-vos en quarantena, que estiguin 40 dies callats. És a dir, perquè Clavijo, el president de Canàries, jo tenia la sensació que estava ballant la Ienca. O sigui, el que deia pel matí era diferent del que deia a la tarda i diferent del que deia el dia següent pel matí i el dia següent per la tarda. Escolta una cosa, és veritat que jo crec que davant d'una crisi com aquesta, el que ha de fer, diguem, el govern d'Espanya, el primer que fes, trucar amb el president de Canàries, dir, escolta, estem sobre aquest tema, anem a treballar plegats, anirem informant, etcètera, etcètera. Ara, a partir d'aquí, clar, si el vaixell l'has de deixar allò ancorat fora al mar, o ha d'arribar a port, això em sembla... Sí, crec que no té massa sentit tot això.
3: Sí, és dir, que...
6: aquí quin és el tema? Jo, que és... Escolta, m'ho he llegit tot, he parlat amb alguns científics que crec que en saben. I el que et diuen és, escolta, el més important de tots és aquesta gent que ha estat a dintre del vaixell, aquesta gent el que s'ha de fer és portar-los a l'hospital. Per què? Perquè davant de la possibilitat de desenvolupar la malaltia, aquesta és una malaltia una mica com la Covid, que afecta sobretot el sistema respiratori. Llavors, no és el mateix això passar a fer la quarantena dintre el vaixell, perquè no hi ha els elements ni les possibilitats d'atendre qualsevol urgència, o si realment tu et trobes en un hospital. Per què? Pues perquè tu tindràs respiradors, tu tindràs maneres de tractar-lo. És veritat que no hi ha vacuna, no? Una cosa que fa una mica de por, una cosa que no té vacuna.
0: Moderna,
6: i després tampoc hi ha un tractament, és a dir, és el propi organisme que ha de fer és resistir per vèncer el virus. Vol dir que... I com resisteixes? Sobretot gràcies a que tu tinguis un respirador en el moment que comences a tenir problemes d'oxigen. Vull dir, has de fer que el cos visqui, val? Perquè tingui resposta. Abans de tot això, una mica de calma, perquè jo crec que les coses s'han fet raonablement bé. Si es tenia que fer amb un autocar, portar-los amb una llanxa i tot això, em sembla un punt ridícul.
3: Màrius, però la calma és complicada, perquè com deia el Josep Martí, i amb això estic totalment d'acord, la gent responsable de fer la línia editorial dels mitjans, que és on va la gent a informar-se en els moments que entra un esdeveniment de pànic com una malaltia, estan fent, i parlo de la U, perquè és la que tinc ara enfilada amb aquest d'allò, la rata nedadora, alerta sanitària, tal. Llavors, les declaracions del Clavijo, llavors, estaran tot el dia parlant de la rata nedadora i evidentment, contradient el que diu el Clavijo des del punt de vista científic, òbviament, però... es fa el que se'n diu l'espectacle de la notícia, perquè això ens genera unes audiències que són molt, molt benvingudes, diguéssim, des del punt de vista de la competència, però que fa que gent que no està acostumada a informar-se potser no sàpiga distingir entre la rata nedadora del Clavijo i tot això que estàs dient tu ara. I a mi em fa patir que això no acabi, diguéssim, alimentant aquesta teoria durant les properes 2 o 3 setmanes, Perquè podem estar 2 o 3 setmanes amb la rata nedadora.
6: El periodista Antonio Franco ja fa uns quants anys, veient com anava la política i l'ofici, el que va dir és que la desgràcia és que abans la informació era una cosa que, diguem, era com els filets, O sigui, te'ls servien i era tombo i tombo, Volta i volta. Ara en fem de tot mandonguilles. Ell utilitzava aquest terme. O sigui, al final, l'actualitat la convertim en mandonguilles que no saps el que porten dintre. I això, que és una imatge que a mi s'ha amagat al cap...
3: No diguis això, que el meu marit que es mengi una mandonguilla perquè es pensa que dins hi ha coses rares.
6: Va, escolta.
3: Les mandonguilles
6: són bones si estan
3: dintre.
6: Vaig dir una cosa.
3: Menja, però això és un altre
6: problema. No tan sols em menjo, però només les menjo en llocs de confiança, perquè tu saps que això és com els canelons, val? Sí, si són de l'àvia, que sigui de la teva àvia, sobretot. O sigui, si vas al restaurant i hi ha un canelons de l'àvia, dius, igual hem agafat l'àvia i n'ha fet canelons.
3: Estàs posant en dubte la meva capacitat culinària. Oi que ho està posant?
2: Per si de cas. Tiam, vols dir alguna cosa?
7: No, jo una mica en la línia del que diu el Màrius, o sigui, el que hauríem de fer, crec que és com en els diaris això és més fàcil de fer, perquè tens unes pàgines de política on allà, doncs, escolta, doncs que passin vostès a discutir-se, i després tens unes pàgines de... És igual, a cada diari es diu la secció es diu de manera diferent, però diguem-ne de ciència en aquest cas, on t'expliquen de manera més pausada i més tranquil·la què és l'antivirus, com es contagia, quines dificultats hi ha, com és l'operació, pam, pam, pam. Aleshores, si ets capaç de no fer aquesta mandonguilla de la que parleu i llegir primer la part científica i després entendre que els altres són polítics que s'estan brallant perquè intenten esgarrapar vots de qualsevol cosa, millor. Però també té la raó la Mònica, que el que fem a l'hora d'informar-nos és posar una televisió, i en aquestes televisions el que fan és fer tota aquesta barreja entre la rata, la ciència, el Pedro Sánchez...
6: I no oblidis una cosa.
7: I ara una... Antena 3 tenen l'exministre Trillo analitzant l'antivirus. Sí. Llavors, clar...
3: Perico Trillo, exministre, defensa analitzant
6: l'antivirus. Sobretot ens salvarà quan contracti els avions.
7: Com vols que no es creï un pànic?
6: Jo també... O sigui, al final, hem de pensar una cosa. O sigui, ja, a vegades fa una mica ràbia el que veus algunes televisions, però és que la gent no s'informa per les televisions, ni tan sols per la premsa. És que, clar, és que el 60% de la gent d'aquest país et diu que s'informa per les xarxes. És a dir, allà sí que les rates naden, no tan sols naden, sinó que fins i tot alguns es dediquen a escriure amb l'ordinador.
4: Perdoneu, però és que les rates naden.
3: Clar que naden. Vull dir això, si no, les clavegueres no sobreviuen.
4: Les rates naden bé i naden durant molta estona. Els ratolins aquests, els Andes, sabeu que no, però les rates sí.
1: Clar. Aviam, una cosa volia dir. Sí.
6: Bueno, és que entre altres coses, on viuen les rates?
3: Però és que fixa't les clavegueres.
6: I què hi ha a les clavegueres?
3: Aigua podrida.
8: Val, gràcies, que, Teresa.
1: Sí, fixa't tu que li estem demanant que la informació sigui dels tècnics, dels científics, dels que saben de la qüestió, no? I hem tingut la ministra de Sanitat és metgessa, algú en deu saber, i aquí fa un moment hem parlat de que el secretari d'Estat, el senyor Padilla, va explicar l'altre dia perfectament com anaven les coses. És a dir, jo crec que la qüestió, a part de tots els tècnics que després anant parlant, l'aval de l'OMS, etcètera, jo crec que és de les vegades en què la qüestió tècnica ha estat més clara des del començament. No sé si de bon començament, però la qüestió ha estat molt tècnica. És a dir, la política, entre cometes, perquè jo crec que això no és política, això és politiqueria, s'hi ha barrejat després. I jo crec que aquí el ministre de Política Territorial ha explicat abastament, com ha parlat amb els presidents de les comunitats autònomes, excepte una. Però, és a dir, si hi ha hagut algun problema de comunicació, no se solvente posant aquestes coses des del punt de vista del president Clavijo, parlo, amb aquesta actuació. Tu reclames actuació tècnica i tens actuació tècnica. Posa els teus tècnics a discutir-la, a millorar-la o a canviar-la, el que sigui. Però jo crec que es fa un mal favor, sí, a la política, però també a la ciutadania. La ciutadania de Canàries, si us ho va fixar, les primeres declaracions que feien la gent quan li preguntaven pel carrer, eren de molta por. Jo que algun dia aquí he parlat amb gent a Lleida i tal, i tenen un cert temor. Però aquest temor no ve de la falta d'informació, sinó de la utilització, per ser suau, d'aquesta informació que es fa. I això sí que és una responsabilitat greu i no és igual la de tothom. No s'hi val a dir tothom ho ha fet igual. No és veritat. Se podia fer millor, sempre. Ara, que no s'ha fet bé, jo crec que és molt dir.
8: Són tres quarts d'onze, digues, Josep.
4: No, volia afegir que el concepte de transparència informativa parteix d'una mentira, que és que... millora la confiança. I, en veritat, aquesta exigència de transparència total a tothora parteix d'un pressupòsit que, a més, no canvia, que és que ningú es creu res. No. Vinc a dir que, per exemple, el cas al minut de si a mi ara m'agafa febre i m'han de portar al clínic o si m'haguem de portar, i que jo... com a pacient, des del moment que dic tinc tos i estic a 38, fins que surt el resultat del test, em converteixi amb el hit informatiu del moment, és transparent, és contraproduent.
7: El titular és Josep Martí està a l'hospital a 39 de febre.
4: Bueno, el que genera és una ansietat i una angoixa sobre... una cosa que encara no és rellevant, però que ajuda a alimentar És a dir, ha posat ions de llenya a una llar de foc que necessita fer molta, si molta flama.
1: Però, dic, Josep, si tardes a explicar-ho, diran que ho has amagat.
4: Per això et dic que tal com s'han posat les coses, la política necessita comprar cada vegada una assegurança més alta i, per tant, en aquesta compra d'una assegurança més alta, el que acabes fent és generar una situació d'angoixa i de groguisme que, paradoxalment, amb una mica menys depressió i menys transparència, aniria millor. Però no pot ser, perquè el món que hem construït en els últims anys bascula sobre una llei que ja no es qüestiona. Que és
1: que
4: qualsevol fet s'ha de saber des del minut 1 i a tota hora. I des del minut 1 hi ha coses que no es poden saber.
8: Correcte. Sí, sí, estem d'acord. Mònica.
3: M'agradaria saber, és una curiositat que tinc, i segur que els teus periodistes ho estan mirant, però a l'Hospital Clínic sempre estan les urgències aturades, amb hores i hores d'espera. M'agradaria saber si l'impacte d'aquesta història ha disminuït l'ocupació de les urgències d'Hospital Clínic.
8: És probable. És probable. També és veritat que l'altre dia ens van alertar des de la Federació Catalana de Farmacèutics que començava a córrer la brama de que s'estaven acabant les mascaretes i això és fals. I ens han dit que és mentida. Que és mentida. És veritat que és veritat que és obvi que...
6: Això és l'Aldama, que encara li queda una muntanya de mascaretes per col·locar.
8: És veritat que aquests últims dies he vist més mascaretes pel carrer, però això, que no sé si té cosa afecta, però que no s'estan acabant les mascaretes ni de bon tros, perquè la gent també tenim un problema, tots lligats a la psicologia, que és que ens en recordem del Covid que el teníem aquí al costat fa 3 dies. I llavors tot això fa una mena d'angoixa que veus tots, com des d'aquí, truques a metges, a viròlegs, a epidemiòlegs, sí, sí, perquè t'expliquin i et diguin que no passa res. En fi.
6: Però si algú, per exemple, ha d'agafar un avió i es posa una mascareta...
8: No passa res.
6: Em sembla, no passa res, i em sembla un acte doncs, que ho entendrà tothom.
8: Efectivament. 10 minuts i les 11 en punt del matí. Anem un moment a la publicitat, que després ve un altre tema, que és si és... Bueno, legal ho és, perquè ja ens han dit que sí. Però si estèticament és interessant que dues Mosses d'Esquadra entressin en una reunió sectorial de metges i professors.
7: No només estèticament.
8: No, però espera, que ara ho comentaré. Tot i que després, si t'hi poses dins, almenys el que no ha de semblar és que entres a Pepe Goteri o Tilio. També t'ho he de dir, perquè és que les van descobrir la primera pregunta. No sabien ni el nom d'una escola, coi, un segon.
7: No s'han de posar dins.
8: Un moment.
9: RAC 1.
10: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es, perquè a Zurich ens importes tu.
11: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
13: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
2: Necessito vacas.
1: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Què et sembla aquesta casa per robar?
6: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
5: D'acord. Aleshores, res.
7: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
9: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
10: El per què de tot plegat.
11: 5 minuts i les 11 del matí. Continuem aquí a la tertúlia del Món a RAC1. Hi ha hagut aquesta altra història, que és la de la infiltrar Mossos en una reunió de...
12: De mestres.
11: Sí, una reunió de
13: mestres. Una assemblea de mestres. No s'infiltren policies als llocs on s'organitza la societat civil. Ni policies nacionals, recordem el 30 minuts infiltrats, ni a les assemblees. Punt. Ja està, no s'infiltren.
11: Dic que tot això és una setmana que serà molt calenta a escoles i instituts. Els sindicats majoritaris han convocat per demà la primera de les tres grans vagues nacionals que sacsejarà la comunitat educativa fins a final de curs. Ahir, al Via Lliure de RAC1, el govern va intentar rebaixar els ànims amb una conversa que va tenir el Xavier Bundó amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Clar, només faltava això de la infiltració de dues mosses a una assemblea de mestres i professors que ha acabat d'afegir llenya al foc. En aquesta entrevista, la consellera va admetre que ella no en sabia res, però va evitar picar el crostó al Departament d'Interior.
14: No em toca a mi, doncs, conèixer qui hi ha darrere d'aquests operatius. Jo aquí puc dir, doncs, que confio plenament.
15: Ho sabia.
14: No, evidentment no ho sabia, però això, doncs, jo he de dir que he de confiar, doncs, en la professionalitat evidentment, del cos de Mossos, no? Qualsevol criteri, qualsevol operatiu que es faci des d'aquest àmbit, doncs, entenc que tenen uns criteris professionals i estic convençuda, doncs, que des del Departament d'Interior, doncs, bueno, ja faran les explicacions pertinents.
11: Els Mossos i el Departament d'Interior defensen la infiltració. Recorden que entre les funcions que la llei reconeix a la policia hi ha la de recollir i tractar, literalment, la informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social amb la finalitat de poder dur a terme una valoració d'amenaces i de riscos. Evidentment, tant els sindicats com la gran majoria de grups polítics creuen que espiar mestres i professors és passar-se de frenada.
13: Exactament.
11: Joaquim però... Forn va ser conseller d'Interior. Això es fa? Això és normal fer-ho, no?
16: Sí, però el criteri per mi... diu, la llei ho permet, i la llei diu clarament a qui es permet. I això ho has de fer en grups que puguin ser violents. Estem parlant de sindicats de mestres, que precisament per una cosa s'han caracteritzat és perquè de violència, després de les manifestacions que han tingut, no n'hi ha hagut cap ni una. Per tant, no entenc que s'apliqui aquest criteri en aquestes entitats. Que en poden haver-hi d'altres que ho justifiqui, absolutament d'acord, però aquestes, precisament, jo crec que no té ni cap ni peus que s'hi hagi infiltrat la policia.
13: Si comencem a acceptar
11: el forn, que no havia acabat encara.
16: No, i que, per tant, jo crec que això requereix, doncs, primer, una explicació per part de Mossos d'Esquadra, també del Departament, perquè jo trobo bastant insòlid que la consellera digui, escolta, que és que aquí jo no en sabia res, home. Doncs si no en sabia res, crec que encara mereix més explicació com es pot fer una actuació sense coneixement de la pròpia consellera, i segona, per què s'ha fet. Jo crec que ens requereix això urgentment, una explicació per part de Mossos d'Esquadra.
17: Perdó, Mònica. Primer, la consellera ahir el que ha de fer és posar-se al costat dels mestres, en aquest cas. Segon, ha de sortir algú de manera immediata, no 5 dies després, després que encara que han passat, a donar explicacions i no ha sortit ningú. Ningú. Aquest cap de setmana el president de la Generalitat ha piulat sobre el Dia d'Europa, no, ha piulat...
13: I ha anat al Barça-Madrid.
17: Ha anat al Barça-Madrid. Ni una explicació. I els periodistes, ni una pregunta, entenc. L'Oriol Junqueras, que és qui dona suport a aquest govern, ha piulat de les eleccions de Gales, però tampoc no ha fet ni una declaració sobre això, ni ha exigit res de manera amb la boca... O sigui, ho han fet amb la boca petita. Sí, ho han fet amb la boca petita. Amb la boca petita, la dimissió del Trapero. I després, a part de donar explicacions, no ara, les hauria d'haver donat fa 5 dies, que això encara ho fa més greu, algú ha d'assumir responsabilitats. O sigui, no pot ser que s'infiltrin policies en una assemblea de mestres en un país que es pretén ser democràtic. Això és totalitarisme. Això ho fa un altre govern i hi hauria un escàndol acollonant. El que passa que, com que en aquest país vivim ara mateix a la República del Sosiego, tenen unes complicitats a tots els mitjans de comunicació acollonants, no es pot criticar res, no es pot dir res, tots passem de punteta sobre tot i vinga, escolta, i qui dia passa any empeny. O sigui, em sembla un escàndol democràtic acollonant. I que 5 dies després encara ningú hagi donat explicacions. Però com quan estem adormits i vivim en un país en què quan s'havia acabat ja el coronavirus virus, encara ens fotien tocs de queda a les 10 de la nit i ningú protestava, doncs així anem. I hem matat el debat polític a les televisions públiques, doncs vivim en aquest país collonut, i tots molt contents. I després que el Barça, hem guanyat la Lliga, i escolta, endavant, i pensar en les vacances.
13: 100% d'acord.
12: Deu ser bona la teva mandonguilla, perquè acabes de fer una mandonguilla.
17: No, no he fet cap mandonguilla.
13: Podem tenir un debat i...
17: Torna't a agafar l'àudio, mira tot el que he dit i a veure quina mandonguilla he fet.
12: Però, entre altres coses, la televisió pública s'ha fet tips de parlar d'això, eh?
13: No, no.
12: La
17: televisió pública?
12: Perdona. Perdona. Perdona.
11: Del tema dels Mossos.
12: Del tema dels Mossos.
17: De la infiltració de dos Mossos a on? A TV3? Va, sí. Una notícia que no estaven ni en els titulars.
12: Perdona,
17: quins debats?
12: Perdona, no ho sé.
13: No.
12: Jo te podria dir diversos.
13: No. A veure, no desviem l'atenció perquè és típic en aquest país que quan hi ha un problema polític del qual han de donar explicacions els polítics, llavors derivem cap als mitjans, llavors ja s'ha acabat el problema polític. És evident que els mitjans sempre és millorable i que podríem ocupar moltes hores d'espai a debatre dues qüestions del Departament d'Interior recents. Una, debat de fons sobre el tema de Mossos d'Esquadra patrullant amb escoles de XYZ, que no s'ha parlat a fons i que no hem tingut un debat intel·ligent sobre aquesta qüestió. I dos, ara, la infiltració a Mossos d'Esquadra, que, comparteixo amb el Tian, em sembla un escàndol terrible. Terrible, perquè a la que comences a normalitzar que, per si de cas, infiltres Mossos d'Esquadra en una assemblea dels sindicats, demà passat estaran en una assemblea d'una empresa privada i demà passat ho demanarà una empresa financera perquè sospita que entre els membres dels seus sindicats hi ha persones sospitoses. O en un mitjà de comunicació, perquè també ho demanarà el president de l'entitat, pensarà, mira, potser dins d'aquest mitjà de comunicació hi ha una persona sospitosa. Alerta amb això. Alerta. Crec que, com deia ara el Tian, això exigeix de manera immediata que la senyora Núria Parlon i el senyor Trapero expliquin exactament quines sospites tenien que podia derivar qualsevol mena d'acte dels nostres mestres en un conflicte, perquè si no, això és gravíssim, perdoneu, això és gravíssim. I de la mateixa manera que en el seu dia ens van posar les mans al cap, vam denunciar, ho vau denunciar aquí perquè ho havia tret en la directa en el seu dia, es va fer 30 minuts, per cert, dels mitjans públics, denunciant la infiltració policial als Ateneus i a les entitats socials d'aquest país, perquè era un escàndol.
12: Una mica diferent per això, no?
13: Diferent què?
12: Bueno, que no
13: diferent
12: és el mateix,
13: què?
12: Que ara és el mateix.
13: Infiltrar-se en uns ateneus d'activitat popular.
12: El tema d'infiltració jo crec que és un terme...
13: I tenir relació...
12: Bueno, no és exactament una infiltració.
13: No és exactament el mateix.
12: No és el mateix.
13: Perquè no hi ha hagut copulació entre els membres de l'Ateneu i els policies. Però no,
12: després,
13: que s'hagi demostrat.
12: Després també hem de voler saber... la policia catalana, si ens la creiem o no...
13: Jo no sóc sospitosa de no creure en les institucions d'aquest país, però aquesta vegada necessitem que algú ens expliqui ja i avant tard per què dues persones que, entre altres coses, tenien una cobertura pèssima, perquè no saber ni com t'infiltres, ja em sembla...
17: I a quin institut, teòricament...
11: Quina escola...
13: I no sabien, ja em sembla lamentable, pensant que això no podia... Vull dir, no tenien el que se'n diu una cobertura mínima. Per què, coi, es va fer aquesta acció?
12: No, no, jo tinc les mateixes ganes de saber.
13: Per favor, per favor, que estem a dilluns. I el president Illa hi va anar, al Barça-Madrid, li van preguntar què tal, tal, tal, va tenir una intervenció, en record del pare Hansi Flick, molt bé, allà no és el lloc segurament de parlar-ne, d'aquestes qüestions, molt bé, però al matí has tingut 5 minuts per parlar-ne a xarxes o on et sembli?
11: Bueno, un moment, Josep, Teresa Cunillera, tu diràs...
15: Pues és que jo em fa molt difícil pronunciar-me perquè és una actuació policial que estic segura que té les seves raons.
13: Per això estem demanant explicacions, Teresa.
15: Perdona, jo dic que jo no puc opinar sobre per què s'ha fet ni com s'ha fet i que efectivament, bueno, pues ja algú ens explicarà el com i el perquè d'allò que es pugui explicar. Perquè tornem una altra vegada al tema de la transparència que deia abans el Josep. És a dir, hi ha coses que tenen que quedar en l'àmbit de la policia. Això estic totalment d'acord. Ara, segur que té alguna explicació, no estic segura.
13: Clar, però oi que estem tots d'acord que seria prudent per part de la consellera Núria Parlona, a part d'una cosa que fem de seguida en aquest país, que és demanar els caps de la gent, no? Però que la consellera d'Interior surti i digui, mireu, les raons per les quals es va iniciar aquesta operació, que li diem operació... infiltració fake, o el que sigui que decideixin batejar-ho, es va fer perquè vam tenir... teníem sospites de que podia no sé què. El que sigui! I no us ho podem explicar més. Ja està! Però que diguin
15: no,
13: alguna
15: no
13: cosa.
15: No s'acabaria amb això, Mònica. Tu saps igual que jo que no s'acabaria
13: però
15: amb això.
13: Però el que no pot ser és que no diguin res.
15: Però, a veure, una cosa, és que tu pots donar una determinada explicació... Però tu no... És a dir, és que aquestes qüestions són qüestions delicades. Jo estic segura que els Mossos ho han fet perquè tenien les dades suficients que aconsellaven una actuació d'aquest tipus. I tu saps, igual que jo, que a la mínima que diguis una petita cosa, ja has encès una dinàmica en la qual, seguint ja et dic una altra vegada la línia de la transparència, no saps on pots anar. Jo crec que la prudència en aquests casos és sempre el més aconsellable.
13: No, la prudència és no dir res, eh?
16: Jo crec que la millor és la transparència i explicar-ho, és que si hi ha un motiu, com dius tu, i és, escolta, doncs s'explica.
15: No, jo no he dit res, jo dic.
16: No, si
15: jo no
16: fos, si en el cas que hi fos, el més normal és explicar-ho, i això jo crec que és...
15: Tu ho saps millor que jo, Quim, que no tot se pot explicar. Que hi ha unes qüestions que tu has de conduir policialment i que tu no pots determinar.
16: Sí, però tens
15: tu pots condicionar la feina
16: si
15: de la policia,
16: no cal ni fer una
15: i la policia
16: d'entrada
15: de
16: agafes
15: els presidents
16: agafes els presidents dels grups parlamentaris i els hi donaràs una explicació. Agafes el sindicat, en aquest cas, és una assemblea d'un sindicat, jo crec que hi ha moltes maneres. L'única manera que jo crec que no és acceptable és no dir res. I això és el que fa crear doncs, sospites i que dius, hosti, bé, això aquí a més es fa, perquè si es fan aquests, potser s'està fent amb uns altres.
15: Mira, Quim, jo tinc l'experiència parlamentària de molts anys i de viure de prop tot el que al Congrés de Diputats és la Comissió de Secrets Oficials, on tu vas, expliques coses, doncs, en fi, reservades, i com diu el seu nom, secretes, i t'he de dir, no sabria precisar, però sí que et puc dir, de molt poca estona, en què algú se n'anava de la llengua. M'entens? És a dir, la reserva de determinades coses és important perquè l'eficàcia policial sigui la que li demanem a la policia. I jo crec que, d'entrada, qüestionar els Mossos per aquesta qüestió, fins que no hi hagi una causa o una cosa que tu puguis acreditar, és mal sistema, perquè la policia s'ha de posar en entredit quan tu tinguis la seguretat de que he fet alguna cosa malament. I jo crec que, en aquest cas, alguna dada, alguna cosa hi havia que feia això. Que ho expliquin. No sé com ni de quina manera, però sapiguem sempre que s'engega una dinàmica incontrolable, que jo crec que no redunda en benefici de la confiança que hem de tenir tots plegats en els Mossos d'Esquadra.
17: El que no redunda en la confiança dels Mossos d'Esquadra és que se sàpiga que han infiltrat a dos Mosses en una assemblea de mestres i ningú digui res. Això és el que no genera confiança en els Mossos d'Esquadra.
11: Aviam, Josep Martí.
18: Jo crec que hi ha una cosa que la sabem. Només mirant els fets, que és que l'operatiu, com a mínim, estava mal fet. Si vas a una assemblea i encara no has entrat i ja t'han vist el cul, és que l'operatiu no està ben fet. Dos, jo crec que es pot estar, diguem-ne, amb una actitud empàtica envers la, els Mossos d'Esquadra, policia democràtica, que dona explicacions de la majoria de les seves actuacions, i al mateix temps, quan hi ha alguna cosa que grinyola, mostrar-te exigent sobre per què s'ha fet i en quin objectiu. I és veritat que la llei empara això, perquè una policia que funciona necessita que les brigades d'informació funcionin com un rellotge, però és veritat també que tot això s'ha d'utilitzar amb proporcionalitat. I a mi el que em costa de veure és, en una assemblea d'aquestes característiques, quina informació de més trauràs que no et permeti parar l'orella d'una altra manera. I llavors, com que això s'ha d'utilitzar amb proporcionalitat, quan es detecta, i diguem-ne, anem a donar presumpció de veracitat al que està dient la Teresa, en el millor dels casos, no? És a dir, però quan la sospita, perquè el teu operatiu està mal fet, passa a ser una evidència, el que no pot passar és que no hi hagi explicacions. Perquè llavors el que entra en sospita és la policia i el tipus de societat que estàs construint. Estic d'acord completament amb el Quim, ell ha sigut conseller d'Interior, i hi ha col·lectius en els que, diguem-ne, crec que és la cosa més natural per a que els mecanismes de prevenció de seguretat ciutadana funcionin, que tu facis el possible per tindre gent parant l'orella, com més a prop millor, doncs estan prenent les decisions. Però crec que ni la trajectòria d'esta vaga, encara que ara siguin molts dies de vaga i tal, justifiquen un operatiu d'aquestes característiques, almenys fins on jo sóc capaç d'analitzar-ho. I les explicacions, per una qüestió d'higiene democràtica, són necessaris. I ja que t'han tret la careta amb el dispositiu, doncs probablement te l'has de treure del tot, si tens una explicació que justifica la proporcionalitat de la mesura. I si no la tens, llavors és que hi ha hagut un excés de les atribucions policials i, per tant, se'n pot derivar alguna responsabilitat.
13: Algú ha d'explicar-ho, perquè d'aquí 4 dies normalitzarem que els Mossos es puguin infiltrar a qualsevol entitat, a qualsevol, només per prevenir, perquè han de parar l'orella. És evident que s'ha de parar l'orella quan hi ha situacions de risc.
19: Eh? Evidentment.
13: Però recordeu que quan, des del Ministeri, parlo d'anys, a mi un ministre em va dir, tenim infiltrats al més alt nivell en les cèl·lules terroristes o tal, o lògicament, quan hi ha una amenaça a la vida i criminal, hem de tenir infiltrats.
16: Aquesta és la feina dels Mossos.
13: Òbviament, aquesta és la feina de Mossos, de policies, de Guàrdia Civil, etc etc. Ara bé, escolta'm, aquí exigeix una explicació immediata. No podem estar quantes hores després d'haver-ho sabut? Ui. 72, és a dir, portem 3 dies amb això, ningú ens ha dit res.
19: Perquè potser hi havia alguna cosa que no sabem.
13: Que no sabem?
19: És que potser hi havia alguna cosa que no sabem. Potser ens hem de dir...
13: Potser a dins de les assemblees de mestres hi havia infiltrat no sé qui... Jo què sé. Potser tenen una informació que no sabem.
19: Aquelles amb l'interrogants, efectivament. 3 minuts i un quart de 12 anirem acabant, vaig a la publicitat, perquè saps quin és el problema, Mònica? Jo t'ho explico. Que d'aquí a uns moments haurem de posar
13: llum a la foscor.
20: RAC 1.
21: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
23: ¿Sabes de qué me acuerdo, José? ¿De qué? De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
24: ¡Buah! Con ese colacao.
23: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
24: ¿Qué más quieres?
23: Más mañanas así.
25: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
0: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 al 11 de maig. Conforama.
3: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
20: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
3: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
20: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
25: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
26: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
27: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
28: Fes t'entendre amb mi, di.
29: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
28: Crec que m'he enamorat.
29: Normal, amb aquests preus.
28: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
29: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
10: El per què de tot plegat.
19: És un quart de 12 i ara ja hi anirem... I anirem recollint, eh? Anirem recollint perquè... Tot bé o què?
13: Tot perfecte.
19: Sí, escolta'm, ara parlarem del Crims. El Crims sí. Va començar a Catalunya Ràdio, deixa'm que ho digui.
13: El Crims va començar a Catalunya Ràdio després d'unes feines magnífiques que va fer l'equip del Carles Porta, on hi ha la Lídia Oriols, on hi ha un munt de professionals.
19: Hombre, la Lídia Oriols de Sabadell.
13: Sí, ja, la Dolors Martínez.
19: La bona gent.
13: Hombre, no acabaríem,
19: no,
13: eh?
19: No tan bona com a Terrassa,
13: Dolors,
19: però bona
13: Martínez.
19: Gent. Perdó, Lídia Oriols, gran. Lídia Oriols, gran. Dolors Martínez, la veu, deixa'm digui. I Sergi Cotillas, els comandaments perfectes.
13: Sí, podríem dir que aquest trio i molta altra gent a dins de Catalunya Ràdio van fer... tant la farmacèutica i tot el que suposa diguéssim, reproduir una altra vegada tot el que va suposar el segrest de la farmacèutica d'Olot, i després van fer Muntanya Tor, naturalment, vull dir, tot el que segurament anirà lligat per sempre més a la biografia del Carles, i després Crims, que el Crims de la ràdio ha estat, sens dubte, diguéssim, l'àncora, la palanca sobre la qual... El Carles ha construït tot el que ha vingut després a través de la tele i del que fan a les plataformes, però que té una qualitat extraordinària. I per tant, jo me n'alegro moltíssim pel Carles Porta, perquè és un home que ha arriscat en projectes complicats, ho va fer amb la pel·lícula del
19: Manuscrit,
13: El segon origen, va tenir moltes dificultats, va tenir molt mala sort en aquell moment, i jo celebro fins a l'infinit que el Carles, la vida professional, li hagi donat aquesta oportunitat de refer-se de tot allò.
17: I la història de Thor, que és...
19: És meravellosa.
13: Bueno, que va tenir la intel·ligència de fixar-s'hi...
17: Correcte,
13: i de...
17: en el seu moment, tot. El 30 minuts. I... no sé què anava a dir. No, que té el mèrit també, que ara està molt de moda el true crime. Ara tothom vol true crime.
19: Sí, true crime.
17: Quan va començar el Carles Port de Catalunya Ràdio, no estava tant de moda el true crime.
13: No, i ara...
17: és un dels culpables d'haver popularitzat
13: el gènere. Que hi hagi altres documentals que no es veguin. No, sí.
17: No, d'haver popularitzat
19: el gènere. Ai, tu, quina maldat.
17: Bueno, també té raó la Mònica, que
13: no, jo estic
17: això ha eclipsat altres demandes.
13: Sí, però no passa res.
17: Però no passa res.
13: Jo estem crec que el true crime funciona i forma part de l'instint animal de l'ésser humà i per tant funciona perquè aquestes coses funcionen i a més quan estan ben fetes i amb rigor i amb respecte a les famílies, que és una cosa que jo vull dir, perquè una de les coses que ha fet el Carles és que tots els crims que s'han produït són crims en els que ell prèviament ha consultat a les persones que han patit aquesta situació si volien o no. I a partir d'aquí ha treballat. I això és molt important.
19: I deixa'm posar aquí també en valor altra gent, com per exemple l'Anna Ponsí, que és una persona clau també en l'equip del...
13: Que es va incorporar després,
19: sí. No sé, he parlat més d'una vegada amb el Carles Porta, però avui el tinc aquí assegut d'aquí uns moments i vull parlar amb ell de moltes coses, precisament perquè ha estat la persona que ha instigat el true crime a Catalunya i que ens ha posat cada dilluns, normalment els dilluns en prime time, amb unes audiències descomunals.
17: Descomunals.
19: Mm-hmm. Això vol dir que això de del sang i fetge aquí ens agrada.
4: Sí, és la cara del true crime, el Carles.
13: No, està... I a veure, una altra cosa, que també ha posat damunt la taula, i ho dic per allò de la seguretat que dèiem fa un parell de setmanes, o la setmana passada, és a dir, d'assassins en sèrie i de gent que ha assassinat i de grans crims, aquest país n'ha tingut sempre des de fa molts anys, i gràcies al Carles estem fent memòria històrica del nostre instint criminal.
19: Jo no me'n recordo. Deixa'm dir una cosa. Aquí segurament el Màrius, que és una miqueta més gran, i el Quim també, bueno, el Quim no se'n recordaran del Caso.
13: Home, clar.
19: Sí, ara hi ha el Caso, que és del Nacional,
5: Hi havia el Caso i el Porqué. El Porqué tenia també, com a director Enrique Rubio.
19: Hombre, que
5: jo el vaig conèixer, que era el cap de successos del primer diari que vaig treballar, que era el Noticiero Universal. I un dia em va treure una pluma, diu, ojo, mira que pluma tengo, dic, ah, que maca, diu, ojo, que és una pistola, i vaig pensar que no anava amb bé. Però va ser una reflexió ràpida. La veritat és que jo, per exemple, a la meva vida recordo un altre moment, que és quan vaig entrar a l'edició que es feia a Catalunya del País, quan es va posar en marxa l'any 82, que ens va reunir un dia, a tots els quadres de la companyia del diari, José Luis Cebrián, i ens va dir que això dels successos, que ens ho podíem estalviar al diari. Ah. Val?
4: Yeah.
5: I que només tenia sentit publicar un succés si podia haver-hi alguna ensenyança moral, no? O sigui, només aquells successos que la societat en pogués treure alguna cosa en positiu. Que a mi em va semblar molt raro. Em va semblar una cosa que feia també Le Monde, que és mai amb un titular posar el resultat del partit. I llavors hi havia dies que tu no sabies què havia passat. O sigui, que això està bé, perquè es va adelantar el seu temps. Ara, moltes vegades...
13: No, però com a criteri, el tema dels successos no està malament.
5: Tu mires el món de la xar... Perdona, d'alguns diaris digitals, i la notícia no està al primer paràgraf, cosa que a mi em van ensenyar. Està a l'últim, perquè així tenen una estona...
4: Enganxat.
5: No, i tenen una estona entretingut per allà, i en lloc d'estar-hi 15 segons...
13: No, el problema és quan els successos han acabat substituint les notícies. Clar. Perquè jo he vist escaletes i portades de diari i informatius de ràdio, etc, on s'alimenta aquesta priorització del succés com a notícia principal.
16: Jo crec que precisament la gràcia d'en Carles Porta és precisament de fer un estil propi, no? Dius, ens agrada el sang i fetge, però segons com es presenta no ens agrada. I jo recordo...
19: No és gore.
16: Exacte. I en canvi...
5: És un país que el sang i fetge no només és una manera de llegir l'actualitat més terrible, sinó és un plat nacional, sí, sang i fetge.
16: Sí, o sigui, sí, que, sí. Si però vull dir que tenir un estil propi en la manera de tractar-ho també crec que és molt important. I no és el crim del Càcer, això, que aquí crec que és l'altre extrem, no? Però que hi ha gent que s'hi recrea.
19: Això és molt interessant. Això és molt interessant. Alguna cosa, Martí?
18: No. Un dia de partit...
13: Vinga,
19: va, tia Enric.
17: Va, anem cap a la rua. Fot-li la notícia del matí, de tota manera, sens dubte, és que hem conegut que a Sergi Cotillas no li agraden les mandonguilles de Mònica Terribas.
13: Quan
19: vas a dinar amb ell... Té aquella cosa de dir, no, tens croquetes, i croquetes, però perquè tens aquí...
13: Depèn de quines.
19: Les clàssiques.
17: Estem parlant de menú infantil, macarrons i pollastre.
13: Estem parlant de menú complicat.
19: Sí, va. Sí.
17: Avui és Sant Anastasi, patró de Lleida, des del 1627. I de Badalona també, perquè ara jo us explico. Explico als oients, dono servei, una informació de servei, que és que va ser un soldat romà nascut a Lleida, per això és patró Lleida, convertit al cristianisme i martiritzat a Badalona. Aquest és el motiu pel qual...
4: Clar, no diré res.
17: No diguis res. Aquest és el motiu pel qual és el patró de les ciutats. Tu tampoc, no diguis res, no. I també us aclareixo una altra cosa. He preguntat al ChatGPT, perquè si ho va fer el Clavijo, doncs jo també he preguntat al ChatGPT el tema de la rata, i m'ha dit que les rates naden molt bé. No bé, no.
4: Però ell deia ratones,
17: molt bé. I que aguanten la respiració fins a 3 minuts. O sigui, però poden aguantar la respiració 3 minuts. Jo aguanto la respiració 3 minuts i m'heu de portar ja directament a Sancho d'Àvila.
6: Els traumes que tenia de petit quan anava a la piscina i hi havia l'imbècil aquest que t'enfonsava passava... i que dius, em moriré.
17: Em pensava...

0: també que poden entrar dins de l'habitatge a través dels vàters. Bueno, fins aquí
1: la... Sí, sí, sí.
2: Els cocodrils que sortien, això és sanitaris de Nova York. Això és fals.
3: No, cocodrils.
4: Si vius en un baix, ves al tanto quan estàs sentit al trono.
1: Ai, va, vinga, home. Ja,
2: home,
1: de veritat. I després
2: parlem
1: que
2: exciten
1: la gent i li generen
2: pors
1: i manies.
2: Tenem les proves que deia l'interviu. Va,
0: digues.
5: Jordi
0: Vercés en
5: va.
0: Vale,
1: per favor.
0: El Josep Martí, hi ha hagut un moment que ha mentat les pel·lícules de terror coreanes.
2: No, ara ho acaba de desmentar. Això és la pel·lícula de terror coreana.
4: El Carles Portes està esperant.
2: Que vaig a fotre un riu
0: i et vingui la rata. I també ho he buscat, i és un gènere potent. O sigui, hi ha pel·lícules coreanes de terror boníssimes. Una coseta sobre la farmacèutica d'Olot, que això ja passava quan es parlava de la farmacèutica d'Olot. Hi ha més d'un farmacèutic a Olot.
5: Sí, segrestada no.
0: La... No, segrestada no.
1: Tots sabem de qui parlem.
0: Sí, home, bueno, va, n'hi ha més d'una. I acabo amb una frase de Màrius Carol. Els polítics d'aquest país necessiten una quarantena.
6: Hola, Polls.
7: Hola, què tal? Doncs mira, que tots tenim un amic a qui se'l coneix de mil maneres diferents.
4: No, imagina't el Manolo.
7: És el cas del Manuel. Pels seus amics és Manolo, i alhora pels seus fills és el Papa, per la seva mare és el Manolito. Sí, Manolo. Manuel, Manolo, Papa, Manolito. És igual, perquè per tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix, perquè més important que com es diuen és que se'n reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Very Sure, canvia el nom. Però no el que són els primers a protegir. Securitas sure. Direct. Ara és Very Sure.
0: Very Sure.
7: La teva companyia de sempre, més forta que mai.
4: Viva Manolo.
8: Deu estar fart que li digui si li poses llum a la foscor.
7: Sí.
8: D'aquí uns moments...
2: No li posis llum a la... Sí. Apaga les llums.
8: Sí. D'aquí uns moments, Carles Porta seu en aquest estudi.
5: Vinga, que tingueu sort.
1: Una abraçada molt forta al Carles.
8: Que vagi bé. Aneu en nom de Déu. 4 minuts, quart, 2, 4, 12. Carles Porta. D'aquí uns moments, el món RAC1.
9: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
10: El perquè de tot plegat.
11: RAC 1.
12: Mira aquesta casa. Hi entrem?
13: És un primer, hi entrem. Té balcó, hi entrem. Té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
14: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
16: I què?
15: Negra nit.
16: Uf.
15: I perduda no sé on.
16: Oh.
15: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
17: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
18: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
19: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
6: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
5: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
13: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
11: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
17: Si em compro un caprici ara, m'estic traient un caprici per a quan estigui jubilat? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els plans de pensions que entenen com ets i com vols estalviar. Maximitza el teu estalvi per a la jubilació d'una manera senzilla i eficient. Anem on vas, Mapfre, el teu referent en planificació financera.
20: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
21: ¿En serio? ¿Aquí?
20: Sí, en este monasterio.
21: Y yo pensando que era una excursión más.
20: Si estos muros hablasen...
21: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
20: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Ría.

0: Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
1: Gobierno de La Rioja.
2: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
3: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
2: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
4: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
5: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
6: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
7: 11:45. Avui acaba a 3CAT la sisena temporada de Crims i ho fa repetint altíssimes xifres d'audiència, una temporada que ha registrat la tercera millor quota d'audiència i que torna a consolidar el programa que porta amb Carles Porta com la gran referència televisiva d'això que anomenàvem abans el True Crime. Hola, Carles Porta, bon dia.
8: Hola, Jordi Basté, moltes gràcies.
7: I moltes felicitats, moltes felicitats.
8: Gràcies.
7: Deixa'm començar per una cosa, que és que abans ho parlàvem amb la Mònica Terribas, que és part interessada per raons òbvies, que és el Crims. A mi no em costa res citar i aplaudir un invent que va ser magistral, que va ser el Crims de Catalunya Ràdio. Un Crims que ara parlàvem amb la Lídia Urriols, amb la Dolors Martínez, amb en Sergi Cotillas, que el muntatge musical de Sencadí, que era excepcional.
8: Magnífic.
7: I allà, com deia aquell, allí empezó todo, no?
8: Sí, vam començar allí. I vam tenir uns resultats que ningú somiava. I la veritat és que va ser increïble. I allí en vam aprendre molt, després vam passar a TV3. Ara tornarem a Catalunya Ràdio, a partir del 20 i poc de maig. Tornarem a tenir temporada. I la veritat és que sí. Jo tenia clar... De fet, vam començar amb lo Roger de Gràcia,
7: sí,
8: amb una secció... quan ell feia allò de l'estat de Gràcia i tot
7: sí,
8: això,
7: tant, recordo,
8: una secció que es deia Històries de mitja tarda, que teníem com a sintonia el Calavera, del Roger Mas,
7: sí,
8: que és una cançó
7: preciosa. Sí.
8: I allí jo els explicava històries, i la meva secció havia de durar 10 minuts, i durava mitja hora. Perquè...
7: Però tu has sigut sempre un malalt de la cosa, o no?
8: Bueno, a mi sempre m'ha agradat, perquè crec que darrere d'un crim sempre hi ha molta vida i molta història per explicar, no? I a mi m'agradava explicar aquestes històries. Jo vaig començar a parlar de crims als anys 84-85 al diari Segre. Jo vaig començar allà. I vaig estar 2 o 3 anys a Tribunales i Sucessos, que es deia llavors, i allí vaig aprendre. I el Ramon Perelló, que era el meu subdirector, em va fer llegir A sang freda del Truman Capote, que em va dir, nen, té, si vols aprendre, això és bo. I, hòstia, m'ho vaig llegir 3 vegades. I això sempre et queda dins. I després la vida et va portant a camins que són increïbles. I un dia toques la tecla del True Crime, que jo veia que als Estats Units funcionava molt bé.
7: Totalment.
8: I quan jo parlava aquí a la gent d'això del True Crime, em tractaven de marciano. I, clar, jo fa els anys 17, 16, 17, 18, ja parlava de fer una factoria de True Crime.
7: Avui acabes la sisena temporada, avui acabeu la sisena temporada. De les 6 temporades, digue'm el teu preferit, va.
8: Hòstia, així, de patac et diria l'Angelet.
7: L'Angelet.
8: L'Angelet és un cas que tenia dosis de thriller adequades, tenia dosis d'humanitat increïbles i tenia tot el que realment, si haguessis de fer un guió, una carta als Reis, busques. Però és que n'hi ha molts de molt bons, eh? La veritat és que...
7: El que més audiència ha tingut, quin ha estat, Carles?
8: Hòstia, no ho sé. De xifres...
7: Segurament el de...
8: Jo crec que el que més n'ha tingut va ser Madrid-Girona, Girona-Madrid, que crec que vam arribar al 30.
7: Que és una bestiesa, bueno, la televisió actual. Ja, un 30 és...
8: Ja és una bestiesa, un 20.
7: Sí, uf.
8: Ja és una estesa un 20, perquè avui un 10 és un èxit com una catedral, i nosaltres estem per sobre del 20 sempre. És increïble.
7: De què val d'avui?
8: Avui és Secret de família. És un senyor que s'enamora d'una senyora per internet, estableixen relació, comencen a veure's físicament, i un dia ell desapareix. I, hòstia, què ha passat aquí? I desapareix, i els germans diuen li ha passat algo, no és normal, busqueu-lo, però allò es tanca sense que anem enlloc. Fins que al cap d'uns anys, algú, no em facis fer més spoilers, algú el detenen per una altra cosa i canta.
7: Val.
8: I a partir d'aquí la cosa es lia, però bueno...
7: Bueno, aquesta temporada vau començar amb el...
8: De,
7: amb el
8: de la pandèmia.
7: Amb el crim de la sèrie de la pandèmia del coronavirus. Un cas que, a més de 3CAT, ja vam veure fa poc en format sèrie, que no hi tenia res a veure aquí.
8: No, jo no, però...
7: Bueno, no sabies que s'estava treballant per això?
8: Sí. Bueno, de vegades t'enteres d'aquestes coses. No, també em va passar amb la Guàrdia Urbana. El crim de la Guàrdia Urbana, nosaltres el vam fer per crims... I després Netflix es va fer una sèrie.
7: Sí.
8: I el millor que va passar és que tothom mirava Crims. I tothom deia que era millor Crims que la sèrie.
7: Sí, ja t'ho dic.
8: Però bueno, aquestes coses van com van. No. A mi em sembla molt bé que es faci sèries de ficció, de casos reals i tot això, i tant.
7: Quanta gent treballa en un capítol?
8: Mira, amb un específic no ho tinc calculat. Però jo et puc dir que a True Crime Factory nosaltres tenim 40 persones fixes fent continguts.
7: 40?
8: Sí, 40, sí. Entre guionistes, periodistes, documentalistes, advocats, producció... som 40. Estem fent moltes coses i treballem moltíssima gent, en cada cas. I després hi entra Goroka a fer la part tècnica, que el Goroka té un equip de 100 persones. O sigui que si concentréssim en un sol capítol, potser 30 o 40 persones, 50, segur.
7: Hi ha molta gent que es preguntarà, bueno, 6 temporades, clar, hi ha tants crims al país i tants misteris com per tirar moltes temporades endavant, i la resposta deu ser que sí, no?
8: Sí, tu penses que a Catalunya cada any hi ha 60 crims. D'aquests 60, aproximadament, jo crec que n'hi ha uns 10 o 15 que tenen una gran història darrere. Tots tenen una bona història, però molts són baralles, narcotràfic, que s'acaben aviat. Però que hi hagi intríngulis investigador, en tens 15 cada any ben bé. Però no d'ara, de fa molts anys.
7: Clar.
8: Per tant, n'hi ha molts d'acumulats que no hem fet i que estem treballant. Nosaltres en aquests moments devem estar treballant uns 40-50 crims alhora, en paral·lel, a veure quin madure millor, no? I quin madure més ràpid.
7: Esclar, perquè haver una documentació al darrere de per què no busquem aquest cas, informeu les famílies.
8: Sí, no només els informem. Primer els truquem i els diem que els hi sembla que fem el seu cas. Si una família ens diu que no, no el fem. No el fem. Punt, s'ha acabat. Ara, què mos trobem? La immensa major part de famílies a les que truquem estan agraïdes de rebre la trucada i mos demanen que fem el cas. Ara mos estem trobant amb moltes famílies que mos truquen ells perquè fem el cas, perquè veuen que la nostra manera de fer és tan elegant i tan amable amb ells que és com un homenatge a aquestes víctimes, un record en positiu, a pesar de que expliquem que els van matar. Però què expliquem? El crim en si, la mort, dura 2 minuts, la resta és tot vida. Qui eren, de què vivien, com vivien, com es va construir la investigació... Llavors, molta gent mos demana que fem el cas.
7: Ja esteu treballant en la 7a temporada, Carles?
8: I amb la 8a i amb la 9a. Per això et dic que estem treballant...
7: Mare meva!
8: Sí, clar, a veure, i el Siegfried Gras no fa massa va anunciar que volia arribar als 100 capítols, doncs jo et diria que en aquests moments potser ja els tenim. Segur que n'entrarà de nous...
7: Quants en porteu amb aquest? Quants en porteu amb el d'avui?
8: 62. Amb el d'avui farem 62. Però no, pensa que nosaltres, moltes vegades, un capítol mos cau quan portem un any i mig treballant, i mos cau per coses increïbles. Una cosa pot ser que algú a qui has entrevistat i que és molt important s'ho repensi, demani que no vol sortir o que no ho vol fer. Doncs fora. I mos mengem el que mos ha costat. Però moltes vegades passa perquè estàs esperant una resposta o no t'arriba el sumari o tens molts elements encara per concretar, perquè tot això és una cuina molt lenta. Nosaltres no hem fet cap cas en menys d'un any i mig.
7: Uau.
8: I, per tant, tardem un any i mig per cada cas, però si en fem 8, no són 8 anys, són 8 anys i mig acumulats, que van en paral·lel. I això vol dir molta feina, i per això tenim tanta gent, gent molt rigorosa, amb moltíssim nivell. Les documentalistes fan una feinada. Tu saps lo difícil que és aconseguir...
7: Trobar.
8: Aconseguir un sumari. És dificilíssim. Però després, els arxius dels mitjans, de les pròpies teles, de les famílies, de televisions locals, de la pròpia policia, els Mossos, que col·laboren d'una manera increïble. El cos de Mossos d'Esquadra, a part de fer una feina increïble al carrer investigant aquests crims, després amb nosaltres es porten de fàbula, perquè veuen que som un bon aparador per la feina d'un investigador. Doncs no ho tenen tot en un armari, s'ha de buscar tot. I aquest buscar tot mos costa mesos i mesos i mesos. Doncs per poder-nos avançar, per poder fer 8 capítols al gener o febrer de l'any que ve, aquests ja els tenim fets. No els tenim muntats, però ja els tenim triats i ja sabem quins seran, que no te'ls diré.
7: Ja m'ho imagino. Però hi ha algun cas, Carles, que tu diguis hòstia, encara no hem fet, l'hem de fer, perquè aquest cas és bestial?
8: En tenim algun. Però també t'he de dir una cosa. Quan jo parlo de casos concrets, generalment genero problemes. Per què? Perquè si tenim un cas que ens agrada molt i no l'han fet, és perquè estem esperant algun permís, algun ok. Si en tenim algun, que per exemple, el pare va matar la mare, i el fill, hi ha un dia que el vol fer i un altre dia que no ho té clar. I llavors no podem forçar amb aquesta persona. Hem d'esperar que ho maduri, que ho tingui clar, i si al final no el fem, no el fem, no passa res. I com aquest n'hi ha uns quants, que estem madurant a poc a poc, a poc a poc. Tenim algun cas que és absolutament increïble, que el dia que surtin la gent fliparà, però bueno, hem d'anar esperant. Pensa també que tenim casos que fa temps que cuinem, com és el cas de l'Helena Jubany, o el cas de Susqueda, estem a damunt d'aquests casos des del dia que es van produir, i no els podem precipitar. Hem d'anar darrere de la instrucció i darrere del judici, de lo que convingui. I això, pues, bueno, pues mira, és una inversió amb temps i amb gent, però que aquests casos es mereixen que esperem.
7: La crònica negra sempre trau, sempre. Sí. De fet, tu parlaves de la novel·la del Truman Capote. Hi ha novel·la negra meravellosa. No sé si llegeixes molta novel·la negra.
8: Tanta com puc. Últimament me costa molt perquè no tinc temps.
7: Ja, la novel·la negra sempre ha agradat molt. No només ha agradat molt la novel·la negra, sinó que ara ho parlàvem també amb el Màrius, que històricament tu estaves al Segre fent tribunals i successos, no?
8: Exacte.
7: Doncs sempre ha venut molt el Caso. El Caso era un diari. que venia...
8: Jo crec que era el diari més venut d'Espanya. De llarg,
7: el Caso.
8: No m'equivocaré,
7: Home, pues era un diari que efectivament era crònica de successos històricament, però per què creus què creus que té crims que l'ha fet un programa tan popular?
8: A veure, això ho hauria de dir la gent, però te poso exemples petits. Ahir, amb un acte que hi va anar la Laina, que és la meva assistent, que ara em matarà perquè es dedica a la discreció, se li presenta un capellà i li diu que és superfan. No? Un capellà. Dius, bueno, no vol dir res, però és un detall. Avui ve la Cinta, que és una gestora de Vilafranca, amiga de la Mònica...
7: Hernández.
8: I que li encanta. Bueno, són molt diferents. Però tenim xavals de 10, 12, 14 anys que estan entusiasmats. L'altre dia...
7: Tu saps que té un conegut que la seva filla... fa investigació, estudiar, gràcies al crim s'estudia investigació criminal?
8: Veus? Les facultats de criminologia i forenses i tot això estan molt agraïts. Ara l'Erxanxa mos ha demanat que fem casos d'Euskadi perquè tenen un dèficit de facultats de forenses i creuen que amb nosaltres...
7: Per Euskadi Televista?
8: Sí, bueno, ja veurem això. Ja veurem. És que no podem fer més teles. No podem fer més teles. Calma. No. Però que volen que fem casos seus, que, bueno, que en fem de tant en tant algun per Movistar i tot això. Jo crec que aquí hi ha una suma de factors. Uh-huh. És a dir, nosaltres hem trobat una manera de narrar molt potent i molt directa. Crec, sobretot, que som molt elegants narrant.
7: Aquesta és la clau.
8: El nostre morbo...
7: No és sang i fetge.
8: És subjectiu. És evident que partim d'un mort, d'un crim, però a partir d'aquí, tant les imatges com les paraules, com tot, té una elegància i un respecte enorme per tothom, i això mos fa transversals. Mm. I aquesta transversalitat és el que mos fa tenir aquestes audiències que d'una altra manera no tindríem, perquè de Crònica Negra, com tu deies, n'hi ha hagut tota la vida. Sí. Hi ha molts programes de Crònica Negra, però no passen del 6 o del 8%, i nosaltres no baixem del 20, i algo vol dir.
7: Mira, ara tinc una amiga meva que viu a Màlaga, que ens està escoltant des de Màlaga, que és la Marta Pons, que té una filla, la Violeta, que diu que gràcies al Crims s'ha apropat a la maldat humana.
8: Bueno, és una reflexió interessant, aquesta. Sí, jo crec que molta gent ha descobrit o ha descobert la maldat humana gràcies a Crims, perquè t'ho expliquem d'una manera molt natural, no terrible. Però no terrible perquè els fets són terribles. Però bueno, celebro que servim per aquestes coses, també.
7: Hola, Mònica Hernández.
9: Hola, Jordi Basté.
7: Em pots presentar la persona que hi ha aquí a la teva esquerra?
9: Sí, la persona que hi ha a la meva esquerra és la Cinta, una amiga meva de Vilafranca. Ella no té res a veure amb el periodisme, ni amb els crims en si, que jo sàpiga. És gestora, però és la persona que conec de Catalunya més fan de Carles Porta. Tant és així que quan un dia li vaig comentar ben Carles Porta programa, em va demanar, si us plau, si podia venir, ha deixat-la treballar. Ha vingut des de Vilafranca. S'ho sap tot, la Cinta. És veritat o no, Carles?
8: Sí, sí, sí. Estàvem parlant aquí fora i la veritat és que sí.
7: En sèrio? Però que ets una malalta dels crims?
10: Soc una malalta dels crims. Fa, potser, quan va començar, doncs, algú m'ho va dir, vaig començar a escoltar podcast per la ràdio i realment, des d'aquell moment, doncs, no puc parar.
7: Sí, no et perdràs el capítol d'avui, no?
10: No.
7: Quin és el millor per tu?
10: El millor per mi...
7: Si hi ha una persona que no ha vist mai crims, comença per aquí.
10: Si hi ha una persona que no ha vist mai crims, jo li recomanaria que comencés pel de la Guàrdia Urbana, perquè potser és mediàticament, doncs podrà... Després podrà seguir investigant i podrà obtenir molta més informació. Però per mi, doncs crec que no me'n queda cap per escoltar ni per veure, em va agradar molt un que va ser el marit... Qui va cometre el crim, però el van descobrir per la falta de proves. És a dir, quan va arribar a casa seva, tu, si t'avisen que realment doncs, ha passat alguna cosa i tu arribes amb el cotxe i a casa teva doncs, hi ha 3 ambulàncies i 4 cotxes de policia, no aparques bé i tanques el cotxe, sinó que el deixes a saber com i entres corrent. Pot ser. Ara no... Me'n recordo que es deia Carme, crec, la...
7: Sí, Cas Libèl·lula.
8: De Vilassar.
10: Sí.
8: Sí, sí.
10: I
8: sí.
10: No hi havia... O sigui, el van detectar...
8: No hi havia empremtes d'envell a l'habitació.
10: Era molt estrany.
8: I, clar, ell es va preocupar de netejar, i netejant va cometre un error bàsic. A la teva habitació hi ha d'haver empremtes teues.
10: Exacte, ho va pensar tant que va cometre l'error.
7: Que ets molt fan de la novel·la negra o ets molt fan de la... No.
10: Arran d'això, sí. Arran d'això, doncs, ja he començat a llegir més llibres i tal, però al final doncs, tenim una vida, nens petits i tampoc...
7: També tinc una cosa, t'ho dic a Cinta, que per mi és bàsica. És a dir, amb els podcasts passava una cosa molt bèstia. No és perquè vulgui posar en valor la feina del meu estimat amic i germà, Sergi Cotillas, però aquella banda sonora col·locada en aquells capítols, amb el text, amb la veu i tot plegat, et creava una atmosfera...
8: No, una passada.
7: Que era una passada. O sigui, l'atmosfera que et crea... Bueno, que et crea és una autèntica passada.
8: Mira, jo crec que un dels èxits que vam tenir, que són petits detalls que t'ajuden a guanyar la lliga, no? Que és... El Sergi Cotillas va triar la cançó del Leonard Cohen,
7: sí,
8: You Want It Darker,
7: sí,
8: però... i crec que aquella música va ser el 50% del programa per arrencar. I com ell la va treballar, perquè el Sergi té una sensibilitat acollonant
7: ja pots
8: per
7: dir,
8: fer
7: ja.
8: Aquest tipus d'ambients. Mm. Però aquella sintonia et posava en ambient. I després va venir la sintonia de Crims, que la va fer la gent de cançons.
7: Sí.
8: Però el Sergi, triant la cançó de Leonard Cohen, que ara no la podem fer servir per un tema de drets, perquè no la podríem pagar, etc. Però aquella elecció d'aquella sintonia va ser mig programa. Mm.
7: Escolta'm, vull acabar... però abans d'acabar, aquí on el veieu el Carles Porta, va haver una època que ho va passar malament.
8: Sí, home, com tothom. No?
7: Ja,
8: tothom.
7: Perquè tu te vas encarregar d'una cosa que no era gens fàcil, que és que després de la mort del Vigues Luna...
8: Sí.
7: Et vas encarregar del Mecanosquit del segon origen, del Pedrolo.
8: Sí, sí.
7: I allò et va trinxar.
8: Bueno, em va arruïnar. Jo em vaig arruïnar, ho vaig perdre tot. La casa i tot.
7: La casa també?
8: Sí, jo i tant, em van subhastar la casa. Jo vaig estar 3 anys que no em vaig comprar ni uns calçotets. Noi, la vida té aquestes coses.
7: I com te'n vas sortir?
8: Pues mira, amb tenacitat, amb paciència, amb persistència, amb gent al voltant que t'ajude, que t'estime, i la família em va ajudar moltíssim. Després vaig trobar una parella increïble, que és la Gemma, que em va ajudar moltíssim, també. Una gent de Lleida, la família Rossinyol, que em va ajudar moltíssim. I tot això et permet créixer, refer-te, i toques la tecla, i a partir d'aquí...
7: I la tecla tocada va ser proposar...
8: Bueno, primer és no rendir-te, eh? Primer és no rendir-te. Pensar... Primer que... Hòstia, jo no vaig fer res mal fet. O sigui, la vida és una putada i se't mor l'Obigas Luna un mes abans de començar el rodatge. Quan estrenàvem la pel·lícula, la distribuïdora internacional que l'havia de distribuir fa suspensió de pagaments i el que havien de ser 5 milions d'euros d'ingressos es converteix en zero perquè no es va estrenar internacionalment. La pel·lícula havia estat seleccionada a la Berlinale i a l'últim minut te la rebutgen perquè ja tenen un altre director espanyol i tu no ets ningú, tot i que a mi m'havia seleccionat el govern anglès per anar amb aquella pel·lícula allà. Tot això són factors que destrossen, però a partir d'aquí, si tu no et rendeixes i vas lluitant i lluitant i lluitant i saps conviure amb els mateixos calçotets, perquè és així, doncs mira, la vida també et somriu, i si tu lluites i vas fent, doncs li acabes donant la volta a la truita. I jo he tingut una sort enorme de tenir una família increïble, la meva gent de Vilassana, tot el meu entorn, els meus fills, tothom que ha estat al meu voltant, te recolzen tant, i després la gent que ha treballat amb mi, la gent que he anat trobant pel camí, no et deixen caure. I aquest acompanyament m'ha fet molt gran. L'Antonio Carreño, el Francesc Benavarre, advocats, economistes que t'ajuden a donar la dimensió adequada a una suspensió de pagaments, a un concurs de creditors. Tot això fa que prenguis la vida amb una certa serenitat. És una altra dimensió. Ara estic a l'altre extrem. Necessito 3 vides per fer tota la feina que em proposen, li estic dient que no a totes les grans plataformes a fer més coses perquè no puc, me guanyo molt bé la vida, he pogut pagar de tot i més... Bueno, escolta, la vida va així, són les onades, no?
7: Saps què passa? Que la bona gent sempre acaba triomfant. Moltes felicitats, Carles Porta. Que sigui tot un èxit aquest últim capítol. I la nova temporada, ja té data d'estrena, la nova no encara, no?
8: No, però suposo que serà gener-febrer de l'any que ve. Doncs... A més, sempre he trobat equips meravellosos. I tota la gent, l'Anna Ponsí, tota la gent que tinc al voltant,
7: Hombre.
8: La gent de Goroca, el Guille Cascante, la Tremoleda, el Santi Baró, tothom que m'ha acompanyat amb aquest viatge m'ha sigut increïble, increïble. Mm. Tinc molta sort.
7: Mm. T'has fart que la gent et digui, què, posarem llum a la foscor?
8: No, perquè la gent és superamable. La gent és tan amable... Clar, trobes gent com la Cinta, com aquell capellà que es va conèixer a la Laina, un xaval de Nou Barris que es diu Christian, que canta saetes, que va venir... Dissabte vam tornar a omplir l'Aribau per presentar Abandonados, que és una sèrie que farem a Netflix, i la gent és tan amable i veus tanta il·lusió als seus ulls que, parlant de crims, generem tanta felicitat... Hòstia, això t'alimenta constantment, constantment. I he d'assumir les imitacions... Hòstia, el Toni Clapés, que té un equip meravellós, que se'n foten cada dia, em sembla fantàstic, perquè, a més, ells són superamables. I tot això és increïble, increïble. Jo, quan estava arruïnat, què collons m'havia de pensar que arribaríem a dalt de tot amb l'èxit que estic tenint i la satisfacció tan constant que estic tenint? Lo que he de vigilar ara és a no prendre mal de tanta feina. Però ahí estamos.
7: Doncs fes-te fotre i que en diguis moltes més. Gràcies, Carles Porta.
8: Gràcies, Jordi.
7: Ha estat un plaer. 7 minuts i les 12. Gràcies, Cinta. Gaudeix. Tornem als nostres aposentos, no hi ha,
10: sí.
7: Mònica?
10: Sí.
7: No em miris amb aquesta cara, que tens motius per matar-me i crear un crims, però
10: no.
7: Sí, espera't un segon, que dona la publicitat. Un segon.
11: RAC 1. Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
12: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
13: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
14: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
15: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
16: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
15: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
17: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
18: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
19: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
20: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
19: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
20: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
19: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en quatre ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
20: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
21: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
22: RAC 1.
23: Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de Vallecas, Rayo Girona. Els de Mitchell tenen una nova oportunitat per escapar del descens.
24: Línia de fons a la dreta, a la centre de l'àrea. Gol!
25: Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
23: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dilluns, Rayo Girona a RAC 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: RAC 1. Tots som un milió. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a rac1.cat.
27: Escolta, navega, descarrega, informa.
26: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
28: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
7: Dos minuts i acabem.
29: Hola, Poll.
9: Hola, què? Doncs mira, ja és gairebé aquí, ja no queda res. Molito. Aquest any ho hem de fer curt i ho hem de tenir tot llest per rebre l'estiu. Estem parlant de l'estiu i tu pots preparar també casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Fins a un 25% de descompte per posar-hi aire, per posar-te, per exemple, l'aire condicionat, tendals, mosquiteres, perquè al bon temps, boníssima cara, consulten les condicions a botiga i a web.
7: Molt bé. Un minut i mig i les 12. Hola, Joan Ferrer, què tal?
30: Hola, bon dia.
7: Res, deixa'm dir, tu veies La Casa de Papel?
30: La primera temporada, crec.
7: I tu?
30: Sí.
7: Pues demà parlarem de Berlín, que és un spin-off, i La Dama de l'Armiño, amb els creadors de la sèrie. Demà, i parlem de la crisi del Madrid i de la vaga d'ensenyament, però abans... Hola, Joan, què?
30: Hola, de nou. Doncs mira, parlant de la crisi del Madrid... ahir, no? Abans del partit del Madrid... del Madrid. Abans del partit del Barça, el Molló anava repassant dades de l'equip i va fer un test. Atenció a les respostes del Parise.
0: Quin és el rècord de victòries consecutives a la història de la Lliga?
1: Jo me la sé, crec que són 19, de Guardiola.
0: 16. Quin creieu que és el rècord de la Lliga de partits consecutius marcant com a visitant?
1: 32.
0: Més?
2: 34.
0: 35, sap, eh?
2: Bé.
0: Parlant de gols del Barça a la Lliga, quants gols han marcat els davanters del Barça aquesta temporada a la Lliga?
1: 40.
0: Perdó, a la Lliga no, en total.
1: 40?
0: Més.
2: 59.
1: 57.
0: 62. Joan García ha jugat 28 partits de Lliga, insisteixo. En quants ha deixat la porteria a zero, creieu?
1: 14.
0: Més?
2: 15.
0: Sí. De les 29 victòries que té ara el Barça, quantes n'ha aconseguit des del clàssic de la primera volta?
2: 23, no?
0: Una menys...
1: 22.
2: 22.
3: Enhorabona.
7: Escolta, farem una cosa. Demà farem més diàling del Barça-Madrid.
30: Sí, en tinc uns quants més.
7: I demà t'esperem aquí. Gràcies i fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
4: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
5: Bon dia, són les 12. La directiva del Barça reuneix aquesta hora per acabar de polir els últims detalls de la Rua de Campions. Serà avui a les 5 de la tarda, en directe a RAC1, l'endemà de guanyar el títol contra el Real Madrid al Camp Nou, Albert Pedrol.
30: I seran tots els futbolistes del Barça que aquesta matinada han celebrat el títol en una discoteca a prop de la plaça Francesc Macià de Barcelona. Per la seva banda, Joan Laporta ha optat per celebrar la Lliga a la discoteca Luz de Gas, alhora que milers d'aficionats es van aplegar a la plaça Catalunya, on també van aparèixer per sorpresa Marc Casado i Alejandro Ovalde. La Rua d'avui començarà i acabarà al Camp Nou, tot i que la previsió és que no hi hagi festa a l'interior. També hi serà Hansi Flick, malgrat que ahir va perdre el seu pare. La renovació del tècnic alemany està lligada i ben lligada pel Barça i s'anunciarà molt aviat. Ho ha deixat caure el president interí, Rafa Juste, aquest matí al Món RAC1.
6: Per mi, si és un entrenador, abans esmentaves en Johan d'anar pues, any a any o com el Pep, són persones molt, molt professionals que el que busquen és treure el gran rendiment de l'equip en una temporada, però jo estic convençut que el que dius m'agradaria que en Flick continués, perquè sóc amant de que els entrenadors tinguin evolucions, i dintre de poc ho sabrem, això, Jordi.
30: En canvi, l'eufòria del Barça contrasta absolutament amb la crisi que viu el Real Madrid. De fet, Florentino Pérez ha reunit els seus directius a aquesta hora i de manera extraordinària per moure peça respecte de la temporada que ve. L'objectiu número 1 de Florentino és el retorn de José Mourinho a la banqueta, a més de sacsejar la plantilla.
5: Més coses. Els catalans que anaven a bord del creuer afectat per un brot d'antivirus hauran de fer quarantena fins al 17 de juny. El Ministeri de Sanitat ha establert que el període d'aïllament comença a comptar el 6 de maig, dimecres de la setmana passada, i que haurà de ser de 42 dies. De moment continuen sense símptomes i els resultats de les primeres PCR que se'ls han fet encara no són concloents. Ara bé, hi ha un fet que podria alterar la quarantena dels catalans i dels altres nous ciutadans de l'Estat que ja han passat la primera nit a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, i és que aquest matí s'ha confirmat un nou cas positiu entre els passatgers del vaixell. Ara caldrà estudiar si van tenir algun contacte passat el 6 de maig. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ho explicava en declaracions a RAC1.
8: Cualquier cosa que pudiera surgir, muy especialmente la aparición de casos positivos dentro de la embarcación, de pasajeros que hubieran estado en la embarcación, haría que tuviéramos que evaluar si alguna de las personas que están ahora mismo en el Hospital Gómez Ulla había tenido algún tipo de contacto estrecho que no fuera lo que estaba documentado, que pudiera modificar justamente eso. Pero eso ya sería sobre todo a nivel un poco más individualizado.
5: El positiu que s'ha confirmat aquest matí és el d'una dona francesa que anava al creuer i que es va començar a trobar malament quan ja era a l'avió que la repatriava. Ho confirmava a primera hora la ministra francesa de Sanitat, Stéphanie Rist.
10: Una de les persones va tenir símptomes durant el viatge en avió i malauradament han empitjorat durant la nit. Aquest matí puc confirmar que les proves han donat positiu per l'antivirus. Es tracta d'una pacient que està ingressada en un hospital especialitzat en malalties infeccioses amb mesures de protecció molt estrictes a l'habitació per evitar que el virus s'estengui.
11: Per evitar, evidentment, que el virus se propagui.
5: Els altres quatre francesos que anaven amb ell a l'avió de repatriació han donat negatiu. Els Estats Units també han anunciat que tenen un positiu entre els que anaven al creuer, tot i que s'ha d'agafar amb pinces. La mateixa Casa Blanca parla d'un positiu lleu i altres fonts asseguren que en realitat el resultat no era del tot clar i que després, en una segona prova, va donar negatiu. Mentrestant, a Tenerife aquesta tarda acabaran de repatriar els últims passatgers del vaixell. El govern espanyol assegura que abans de les 7 de la tarda el creuer ja haurà posat rumb als Països Baixos. Emet especial de RAC1 a les Canàries, Joel Penya.
3: Pendents a aquesta hora que comparegui la ministra de Sanitat, Mònica García, i també pendents del vaixell cisterna que segueix omplint el dipòsit de l'Ondius al vell mig de la dàrsena del port de Granadilla. Un cop acabi, pujaran aprovisionaments al vaixell perquè la trentena de tripulants que quedaran a bord puguin enllestir el viatge fins als Països Baixos. Després començarà, un cop entrada la tarda, el desembarcament dels 24 passatgers que queden a bord. Són un grup dels Països Baixos, precisament, i un altre d'australians, neozelandesos i asiàtics que volaran fins a Austràlia. Aquest avió, tot apunta que serà l'últim en enlairar-se. El govern espanyol preveu que entre les 5 i 2 quarts de 7 de la tarda, hora canària, ja hagi acabat tot el desembarcament perquè el vaixell pugui salpar a les 7. És la data límit que ha posat el govern canari perquè demà hi ha previst un episodi de mala mar que dificultarà la navegació.
5: I el Departament d'Interior analitzarà si els Mossos en van fer un gramassa quan es van intentar infiltrar en una reunió de professors. La consellera Núria Parlon remarca que va ser una decisió totalment operativa del cos i que no responia a cap directriu política. Ha tornat a tancar files amb el director de la policia, Josep Lluís Trapero, de qui part de l'oposició ha demanat el cap, però admet que revisaran si tot es va fer correctament.
12: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
5: Un dels sindicats dels docents, la CGT, ha anunciat aquest dilluns que treballa per judicialitzar la infiltració.
13: I a la resta dels esports, avui el Girona té un partit importantíssim per la permanència al camp del Rayo Vallecano. A les 9 del vespre, en directe a RAC1, l'equip de Michel té una gran oportunitat d'agafar distància respecte del descens. La situació d'ara és molt delicada. El Girona és l'equip que marca la salvació amb només un punt de marge. Si guanya, s'escaparà a 4 punts al descens. En canvi, si ens ho pega, es complicaria molt la vida 3 jornades pel final. Abel Ruiz, ja recuperat, és la principal novetat a la convocatòria. En cauen, en aquest cas, Brian Hill per sanció.
5: I el temps aquesta tarda creixeran nuvolades que deixaran alguns ruixats al Pirineu, punt del Prepirineu més oriental, també les comarques interiors de Girona i el massís dels Ports. A la resta el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols, l'ambient serà càlid com ahir, amb temperatures d'entre 22 i 26 graus. El vent d'entre Ponent i Garbí es notarà a moltes comarques, amb més força a la costa central. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora al punt de la una i també al portal de notícies RACU.cat.
14: Minut a minut de RAC1.
15: Més fàcil.
14: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
15: Actualitzada.
14: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
15: Renovada.
14: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
15: Escolta.
16: Ciutadans de Catalunya.
14: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
17: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
18: Sabadell!
19: Sí!
18: Sinamon!
19: Sí!
18: Valls!
19: Sí!
18: Sant Fons de Capçanteies!
19: Sí!
18: Badalona!
19: Sí!
18: Sí! Sant Joan d'Espí!
19: Sí!
18: Sant Andreu del Palomar!
19: Sí!
18: I Rubí!
19: Sí!
20: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
17: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
21: Bon dia, Òscar Dalmau.
17: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
21: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
21: Notícia d'última hora, Jan Laporta ha abandonat Luz de Gas.
17: Bueno,
21: 12 i 8 minuts.
17: El Luz de Gas per Laporta és com el seu vivari, no?
21: A veure, un moment, què vol dir?
17: Passa hores i hores, vull dir.
21: Què vol dir que és el seu vivari?
17: Que hi ha gent amb una certa edat, hi ha abuelos, que... amb un tallat i un mini croissant es poden estar dos dies i mig
21: en un vivari.
17: En una taula d'un vivari.
21: Sí.
17: I al Jan Laporta li passa el mateix, però el Ludegas.
21: És a dir, sense tallat i sense croissant.
17: No, no li cal, no li cal.
21: D'aquí uns minuts sabrem com va anar tota la festa de celebració d'ahir, perquè farem un cop d'ull al dietari personal de Jan Laporta. Sí. Manel, m'ho confirmes, és així?
31: T'ho puc desmentir, no t'ho puc confirmar.
21: No m'ho pots confirmar, però m'ho pots desmentir.
31: No puc fer cap de les dues coses.
21: Val, però vés confirmant.
31: Perfecte, confirmo.
21: Quan puguis,
31: Bé, doncs,
17: com dèiem una vegada més, la festa que va començar el temple del Barça, fixa't com parlo, eh? El temple barcelonista, el Camp Nou...
0: I encara no han acabat les obres, perquè tot el que tenen a dalt de formigó...
17: Sí, allò s'ha d'omplir, tot allò.
0: Allò va forrat de parquet... Allò va
17: folrat de per què?
31: Perquè flotant.
0: Perquè flotant.
1: El Camp Nou, dius?
0: El Camp Nou.
1: Que no facin com alguns camps de bàsquet d'aquests de l'Eurocopa, de l'Euroliga, perdó,
0: sí.
1: que són sí. reflectants, és a dir, que la sí. gespa seria en realitat una il·lusió òptica.
0: Buah, increïble.
1: Seria molt guai.
0: Sí, Julián Álvarez també és una il·lusió.
17: Sí, sí. Doncs això, el que va començar el temple barcelonista, el sí. Camp Nou, va acabar el temple de Jan Laporta.
1: El Camp Nou. Ah.
0: Quina hora és? És l'hora de contar.
17: Ja tenim amb nosaltres Juli Pijuli. Bon dia. Entres en condició de president de la FEBARIL, de la Federació de Bars Il·legals?
0: Una mica, president.
17: T'anava a dir, Luz de Gas és un bar legal.
0: Sí,
17: home, té totes les llicències en regla. Una altra cosa, els locals que tu freqüentes.
0: Sí, però
17: de gas...
0: jo en aquest cas no entro com a president de la FEBARIL, de la Federació de Bars Il·legals.
17: Entres en condició de què?
0: De monitor de lleure nocturn.
17: Ah, molt bé. Avui ens parla Juli Pijuli com a monitor de lleure nocturn.
0: Sí, perquè ja sabeu que ahir el Barcelona va guanyar, i ja sabeu, una victòria són 3 punts. 3 punts fan una ratlla i 3 ratlles fan una recepta ideal per passar una bona nit.
17: Bueno, però per fer una ratlla... Només per traçar una ratlla només calen 2 punts, no?
0: Ja ha vingut a 7 ciències.
17: Però era...
0: És correcte. Les impostes 3, la falques.
17: Has estat al Luz de Gas, tu, aquesta matinada? A la festa del Barça?
0: Sí.
1: No ho sé, t'ho preguntem.
0: Sí, he hagut de mirar les fotografies del mòbil i és correcte.
17: És correcte. No te'n recordes de res, però hi has estat, hi has fet fotos.
0: He fet fotos i me les han fet, afirmatiu. Si hi ha festa, hi ha Juli.
17: Ets molt cool, eh?
0: Sí. Bueno, jo em vaig fer culer gràcies a la Santíssima Trinitat, a Ronaldinho, Deco i Thiago Mota. Gent que s'ha vestit en gabardina de cuir alguna vegada i sense més a sota. Això sí que era més que un club. Era un club, després era una disco, després era un antre, després era un after, després era una rave i quan havien acabat la prèvia començava la festa i després l'entrenament.
17: Després d'entrenar, sí.
0: Aquests tres van inventar l'alcoholímetre amb 3 xifres. Endavant aquesta gent i es guanyaven copes.
17: Ronaldinho, Deco i Thiago Mota,
0: es guanyaven copes.
17: Perdona, tenim a Deco...
0: Literalment, es guanyaven copes.
17: Copes, sí, sí. Tenim a Deco com a director esportiu, eh?
0: Al final, la vida premia, no?
1: Oi, avui el Bastel ha dedicat al seu davantal, a Deco.
17: Sí, home, i tant.
0: Exacte.
17: I la porta?
0: La porta, al fons, a la dreta.
17: No, dic a la porta, ja en la porta.
0: Al president, a president. Home, de president a president. Saps aquests passos de valls que fa ja en la porta?
17: Bueno, els passos de ball és molt generós. És simplement... Pren molt fort els punys.
0: Sí, efectivament.
17: Mou una mica la cintura, a banda i banda.
1: Sí. Bueno, fa el que se'n diu el ball del Velociraptor, una miqueta, no?
0: Sí. Doncs li vaig ensenyar jo un dia que vam tenir un sopar tranquil·let aquí al centre de Barcelona i vam acabar cantant la samba de Bahia a casa de Carlinhos Brown.
17: No sabia que Carlinhos Brown vivia a Barcelona.
0: Jo tampoc. És que la nit es va allargar, el metro ja estava tancat i allò que fas una mica de volta i acabes al Brasil.
17: Molt bé, gràcies,
0: Juli. Hem vingut amb uns amics de Barcelona. Barcelona.
17: Per cert, escolta, mare que parla de futbol, sabeu com està o què?
2: Qui?
17: Árbalo Berlola.
2: Aviam. No ho sé.
17: Vau veure, jo no? Sí. Jo ja feia mala cara només començar el partit i quan va acabar ja...
2: Sí, sí, pobre.
17: Aquest tio jo crec que va néixer amb aquesta cara ja.
2: Ja pot ser.
1: Amb Árbalo jo crec que no, que li ha anat creixent després.
17: Bueno, aquest paio, això el carregaran avui mateix, aquest tio, eh?
2: Home, tant de bo, no?
17: Florentino el deu haver segrestat i a hores d'ara el Berola deu estar emmordaçat en un motel de carretera a l'Afganistan envoltat de paramilitars que li acaronen els cabells amb les puntes dels Kalashnikov.
2: Aviam, un moment, no es faci pel·lícula.
17: Home.
2: Ara us en donarem tots els detalls de la victòria d'ahir. La rua de celebració d'aquesta tarda per als carrers de Barcelona en parlarem.
17: No, va, sisplau, va, quan s'acaba això? Va,
1: un moment. No, acaba de començar això.
17: Quan s'acaba aquesta tortura?
2: Home, ui, no ho sé, vostè és a l'Espanyol. Conrad Consum, bon dia i bona hora.
17: No, bon dia no.
2: Bon dia.
17: Els pericos no han tingut un bon dia des del 18 de maig de 1988.
2: Com? El segle passat.
17: 18 de maig del 1988, allà va començar la mala sort.
2: Què va passar?
17: Prèvia de la final de la Copa de la UEFA. Partit de tornada. L'Espanyol havia guanyat el partit d'anada 3-0.
2: Sí.
17: La victòria estava assegurada. Sí? No. Perquè som l'Espanyol. I allò va acabar sent una tarda aciaga. Una tarda aciaga que encara dura. Mireu què va passar dissabte. Contra el Sevilla Futbol Club, o Club de Futbol, o sigui, que si és FC o CF.
1: Sevilla Futbol Club?
17: Club de Futbol Balompié.
2: No ho sé,
31: el Sevilla Futbol Club.
2: El que va passar amb el Sevilla és que, bueno, l'Espanyol va perdre.
31: Tu deus ser el més llest de la classe, oi? Això no cal ni dir-ho, vull dir, la gent ja s'ho imagina. Encara que no siguin seguidors de futbol, ja saben que l'Espanyol perdrà.
21: Però va guanyar bona part del partit, diguem.
31: L'Espanyol continua sense guanyar un partit des de desembre de l'any passat.
21: Sí.
31: És un desastre total.
21: Bueno, total, tampoc. La Lliga no s'ha acabat. L'Espanyol està en una situació molt delicada.
31: Hòstia, som a 2 punts del descens de categoria, eh? Cada cop més a prop, del Pou.
21: Sí.
31: Després d'anar guanyant el Sevilla.
21: Sí.
31: Estàvem guanyant.
1: Anant guanyant. Gairebé fins al final.
21: Fins al final, però en 9 minuts al Sevilla li van clavar 2 gols. De fet, el de la derrota va caure l'últim minut de partit.
31: Mira, jo ja... És que som uns desgraciats.
21: Els no, però aquesta actitud no és bona per sortir del lloc.
31: Que torni Tomi Encono.
21: Que
31: torni Lauritsen.
21: Però com ha de tornar Lauritsen?
31: Que torni Pichi Alonso. Crec que encara faria alguna cosa a la davantera de l'Espanyol d'enguany. Sí. Que torni Azcar Gorta.
21: No crec que...
31: El veig prou en forma.
21: No.
31: Molt més en forma que el Manolo González, que malo és.
21: Bueno, una cosa, Azcar Gorta ha traspassat.
31: Doncs imagina't si Manolo González és malo.
1: Però si era el seu déu, Manolo González, que era com, vaja...
21: Manolo González ho ha fet molt bé, la primera part, i aquesta segona part l'equip tampoc no ha xutat.
31: El futbol, diguem, són dues parts, eh?
21: Ja, sí, bueno, la primera part...
31: Ja ho pots fer molt bé, una primera part, que després si a la segona palmes, doncs s'acaben palmant, eh?
21: Sí, bueno...
31: Doncs jo avui miraré amb molta atenció la rua del Barça.
21: Ah, sí?
31: De fet... He comprat una bufanda.
21: Un moment. Ha comprat una bufanda de què?
31: Una bufanda que posa un any, el 1989, no sé quin any.
4: No, això és l'any que vaig néixer jo, però el 1899 és l'any que va néixer el Barça.
31: Això, doncs 1899 posa FC Barcelona.
21: FC.
31: Mira, me la posaré al coll.
21: Sí. He
31: comprat un barret també de llana.
21: Un barret de llana. Però què vol, atracar un banc?
31: Un barret de llana amb els colors del Barça i avui, doncs...
1: Però si vostè és perico, no? Aniré
31: a la rua del Barça.
21: Clar, vostè...
31: Jo sóc perico, però també culer.
21: Què diu ara?
31: I no sóc l'únic.
21: Eh?
31: Josep Lluís Núñez.
21: A veure, un moment. S'ha fotut un cop al cap o què? Perico culer.
31: Dimecres. Tots els pericos serem del Barça.
21: Ah, sí?
31: Josep Maria Bartomeu, també. Tots els pericos serem del Barça el dimecres. A la vés, Barça el dimecres.
1: Ah, és veritat, clar.
31: Si el Barça guanya a la vés, que està en zona de descens.
21: Hosti, tu.
31: El Barça, que ajudarà l'Espanyol. Com ens hem de veure els pericos, hòstia, animant el Barça.
21: Sí.
31: Déu meu, hi ha algun perico entre el públic?
21: Un!
31: Com et dius?
6: Josep Maria.
31: Et direm Maria Josep, perquè no et reconeguin. Per mantenir-te l'anonimat. Josep Maria, estàs amb mi, eh? El dimecres amb el Barça, eh? Doncs ja pot... Bufanda del Barça i tot, eh? Ja podem començar a cantar tots dos, a la de tres, eh?
21: Sí.
31: Una, dos i tres, acompanya'm.
21: Sí.
31: Un dia de partit...
21: No cal.
31: Al camp no ho vaig anar.
21: De debò que no cal.
31: Només entrar a la grada. Em vaig enamorar. Ale.
21: Un moment.
31: El Josep Maria
21: l'està animant.
31: Comencem de veure.
21: Què
31: animarem fa? Tots al club de la cera de frente contra l'Alavés.
21: Déu-n'hi-do.
31: El Barça. Un equip de gent de ressaca.
21: Sí.
31: Ha d'ajudar l'Espanyol a salvar-se. Hòstia, saps? Això serà un desastre.
21: Un desastre.
31: Ple de jugadors del Barça que dimecres encara aniran borratxos. No tenim res a fotre, Josep Maria.
21: Sí. Home, no.
31: Dimecres el Barça jugarà amb els suplents.
1: És tan probable, sí.
31: Jugarà amb els infantils, amb els alevins.
21: Cada vegada jugar amb els infantils.
31: Anar a buscar gent jove, ja no en queden. Amb Araujo de titular. Hòstia, Sant Araujo, que juga amb poca alegria. Araujo és com un cantant de reggaeton deprimit. Araujo és Bad Bunny Trist.
21: Per què diu? Bueno, ja va tenir la seva època de Bad Bunny Trist, la veritat.
31: Escolta'm,
21: és que...
31: jo aquest matí m'he trobat el...
4: Sad Bunny?
7: Sat. Del Glow, si no heu fet Duolingo, és de l'anglès, eh? Sat, que és com un verb irregular, que és assentar-se.
21: No.
7: Sat, sot.
21: És un adjectiu, no.
7: És el verb irregular phrasal.
21: No. Està confonent.
9: Quina lasanya.
1: Phrasal rock, eh?
21: La lasanya de l'anglès.
31: Però escolta'm, Jo avui m'he trobat el company perico de RAC1.
2: Sí.
31: Edu de Batlle.
2: El que tenim.
31: Josep Maria, aquí tenen un perico.
2: Sí.
6: Patidor,
31: patidor. És un patidor de mena. Ens hem trobat amb l'Edu de Batlle a la cuina de RAC1.
2: És molt dir-ne cuina d'allò, però...
31: Sí, bueno, és un office, és un xulo.
2: Bueno, no, no,
31: de 2 metres quadrats, tampoc. Allà hi ha una nevera i...
2: Hi ha de tot.
31: Hi ha una pica.
2: I ja està.
31: Hi ha gots i plats bruts. I he agafat amb l'Eduard i ens hem abraçat mentre ell traia un cafè de la màquina i jo escalfava uns peus de porc al microones i feia unes costelletes de xai aprofitant que hi ha sandvitxera.
2: No, ja ho hem... Com? O sigui, està fent costelles a sandvitxera?
31: Home, mentre ens feu esperar per entrar al programa, algú ha de mantenir el nivell de proteïna elevat.
2: Clar, clar, clar.
31: Jo ja sabeu que estic totalment en contra del dejuni intermitent.
2: Sí, home.
31: La meva dieta és tot el contrari. Jo faig desdejuni permanent.
2: Sí, però una cosa, no pot fer costelles de xai a la sandvitxera de la cuina de la ràdio perquè després els companys es queixaran.
31: Home, sí que puc, sí, sí, sí.
2: No, no, sí, ja, no,
31: tu poses
2: no.
31: Les costelletes de la sandvitxera
2: sí.
31: I quan sents una olor com de cabra cremada,
2: no, clar.
31: Quan sents com plora el greix de la costella, fixa't, fixa't.
2: Ah, val, perdoni.
31: És el greix que plora. Sí. Això només ho poden sentir els gossos. I jo. Sabeu aquell so?
2: Sí.
31: Aquell...
2: Sí,
31: ja
2: sí,
31: plora.
2: Sí, sí, sí.
31: Ja plora el greix. Per què plora? Perquè és perico.
2: En tot cas, moltes gràcies. Quedem-nos amb aquesta alegria momentània.
31: Sí, home, sí.
2: De seguida repassarem tots els detalls de la victòria del Barça i com queda el panorama al Real Madrid.
31: I parlarem amb el nostre company d'esports més internacional, també potser el més neutral, en sí. Damià López,
2: sí,
31: que ha seguit el Real Madrid durant tota aquesta temporada ben a prop. De
2: sí,
31: ben a prop.
2: I avui a la competència també parlarem del creuer de l'antivirus. Avui se'n va ja de Tenerife un cop desembarcats i traslladats tots els passatgers.
31: Oh, ojo, eh?
2: Sí.
31: Ojo que el president de les Canàries, que aquell sap de lo que parla,
2: sí.
31: Assegura que el barco aquest hi ha tot de rates que saben nadar.
2: No.
31: I que hi ha rates, nenes, ho heu sentit o no?
2: Sí.
31: Ojo, que hi ha rates que es tiren des d'un trampolín, fan el doble tirabuixó i cauen de cap, eh?
2: No, senyora.
31: I van nadant fins a la platja amb xeringues plenes de virus entre les dents.
2: No.
31: Ojo, que això no s'està dient prou, eh?
2: No,
31: i ho ha dit el president de les Canàries,
2: no
31: eh?
2: No funciona així.
31: Com això, que no funciona així?
2: Això dels rossegadors que neden i porten l'antivirus és un rumor totalment infundat.
31: No.
2: Per començar, encara que el president de les Canàries hagi dit que aquesta teoria és certa.
31: Escolta, perdona, no és cap rumor, eh? Que a mi això de les rates infectades que saben nadar m'ha arribat pel WhatsApp, eh?
2: Bueno, doncs escolti...
31: El que ens arriba per WhatsApp, nenes,
2: no,
31: ojo, eh?
2: Clar,
31: i el Google Notícies.
2: Això dic jo.
31: Cobres el mòbil i em surt allà, vull dir, no ha de ser mentira.
2: Home, jo, en tot cas, jo, dubti
31: no,
2: sempre...
31: No, no dubto, si... vull dir, ja ho veus claríssim.
2: No.
31: Hi ha una rata que dues potes...
2: Sí.
31: Es tira d'un barco amb una xeringa entre les dents i va nedant.
2: Sí.
31: I quan arriba, fixa't el virus, aquest del fantavirus, quan la rata arriba a
2: sí.
31: Port,
2: sí.
31: Que se la veu, que arriba a la platja,
2: la veu.
31: Quan surt del mar,
2: sí.
31: Té 6 potes. I després en torna a tenir 4.
8: Què té a veure això?
2: És un efecte òptic?
8: Fixa't. Ha mutat, o és...
31: Deu ser intel·ligència artificial, deu ser.
8: Exacte, no sé.
31: Ha de ser intel·ligència artificial.
8: Però vostè ha vist les imatges?
31: Home, que les hem passat pel WhatsApp.
8: Però és una rata que parla.
31: M'ha arribat pel WhatsApp, que m'ho va enviar la Consolín,
2: sí.
31: Que li va reenviar la Pilarín,
2: sí.
31: Que li va reenviar la Conchitín,
2: ah-ha.
31: Que li va reenviar moltes vegades l'Emperín.
2: Ah-ha.
31: I pues, ha reenviat moltes vegades.
2: Home, tant,
31: imagina't,
2: tant.
31: Si no fos veritat no es reenviaria, clar.
2: Sí, que estan fent circular una bola. Estan fent circular
31: no, una bola, no,
2: una
31: un WhatsApp.
2: Falsa. Sí, no, però
31: és un vídeo, és un vídeo que se la veu com naga, eh?
2: Sí,
31: com
2: bueno,
31: te la veu així?
2: Ja li dic jo, bueno. És intel·ligència artificial. I parlant d'intel·ligència artificial, que vam estrenar la setmana passada, avui també tenim intel·ligència
8: sí,
2: artificial.
8: Sí, ara bé.
2: Hem recreat una assemblea de professors amb intel·ligència artificial, però ja en parlarem més endavant, com
8: sí.
2: Parlarem també del diari de Jan Laporta. Avui tenim moltes coses, anem molt plens, així que anem per feina.
8: Només deixeu-me desmentir això que estava explicant l'Angelina, encara que l'hagués arribat.
31: Sí, ja està, nenes, ja una dona ara ha de sortir un home a desmentir-la.
8: Bueno,
31: a veure, què has de dir?
8: Doncs que el tipus de rosegador que pot contagiar
31: sí.
8: L'antivirus,
31: sí.
8: Que és aquest antivirus amb la variant
31: sí.
8: Dels Andes,
31: sí.
8: És un ratolí, precisament, de la serralada dels Andes que no sap nedar.
31: És escolta, a dir, i tu, què sabies nedar, tu, quan vas néixer?
8: No,
31: t'has apuntat uns cursets.
2: I no és dels Andes.
31: Pues el ratolí
8: que
31: igual
7: Com ho sabeu que no sap nedar els ratolins aquests al barco?
6: El propi no m'ho diu. Andes.
7: Potser s'han apuntat al Club Natació Sabadell i n'han après?
6: Sí, home, sí.
7: O van amb flotador o amb manguitos a les potetes, es posen manguitos.
6: Però és que han revisat el vaixell, i això és totalment cert, em sap greu que no li hagi arribat per WhatsApp i no hi ha ni una rata.
7: Ah, no?
6: El que ha passat és que un passatger s'havia infectat en alguna de les escales que va fer el creuer.
7: Mira, jo, nenes, jo tinc molta por. Vull dir, ara, avui, des d'això del barco i del fantavirus, jo ara al metro sento algú tossir.
6: Sí.
7: Jo ja m'agafo fort el bolso, eh?
6: Però què té a veure?
7: Perquè potser és un infectat que em vol robar la cartera, també.
6: Home, però estava regant.
7: Ara ja no van ni amb navalles, ara tossen a la cara, ja.
6: No, sí, home. A banda de l'antivirus, Angelines, si m'ho permet, avui també parlarem, com dèiem ara, de les vagues a l'ensenyament.
7: Sí, hi ha vagues tant a Catalunya com al País Valencià aquesta setmana. A Catalunya, demà hi ha vaga tot el país,
6: sí.
7: I al País Valencià les protestes comencen avui, sí. I s'allargaran de manera indefinida per part de docents i d'estudiants.
6: Mare meva, quants dies de vagues venen aquí?
7: Doncs miri, hi ha dit molts, molts. El principal, miri, demà comença tot.
6: Ai.
7: I a partir d'aquí un parell de cops per setmana, però va per zones,
6: sí,
7: això.
6: Sí, va per zones.
7: Què li passa?
6: Sí.
7: Què li passa?
6: És que ja veig venir tots els avis de Catalunya activats per fer els serveis mínims de cangur. Això sabeu què passa. També els serveis màxims, els mínims i els màxims,
7: sí.
6: Els fem tots. Iaios i iaies, que em sentiu. Crec que és el moment de renovar-se el passaport,
7: home.
6: I fugir del país,
7: avi.
6: Abans que els fills ens encolomin els nens a casa.
7: Avi.
6: Ha arribat el moment,
7: no.
6: El que vam haver de fer a la guerra per culpa dels franquistes,
7: no.
6: I dels seus col·laboradors, que fins

0: El jueves, però ja és el nuevo viernes. Toca't els collons, jo sí.
1: No, avui sí que... No, avi, no s'adormi, home.
0: Vols veure una cosa que no està en vaga?
1: Va!
0: Prou.
1: Va. Què dius, Mohamed? Que et veig aquí nerviós. Et tremola la cama.
2: No em tremola la cama. Em tremola tot el cos. La cama ja veuràs si em tremola la cama. És que encara cueja tot això. No n'heu parlat tant de futbol, tan jiquijajà, però n'heu parlat del tema de les dues Mosses d'Esquadra infiltrades la setmana passada en un comitè de vaga de professors.
1: Ah, sí, això també.
2: No n'heu parlat.
1: També.
2: Mossos infiltrats en vaga, en assemblees de professors.
1: Sí, home, sí. La consellera d'Educació va dir ahir a RAC1, el dia lliure del Xavi Bundó, que no en sabia res, que s'infiltrava filtressin Mossos en aquesta comitè de vaga.
2: Doncs no sé què és pitjor, que la consellera ho sàpiga i li sembli bé, o que no ho sàpiga i els Mossos facin el que els surt de l'entrecosa.
1: Sí, doncs, certament és un cas molt greu, sí. I la consellera d'Interior encara no n'ha dit res, que la responsable dels Mossos.
2: Ni cal que en digui res. Voleu saber què va passar en aquesta reunió on es van infiltrar dos Mossos fent-se passar per mestres?
1: Sí.
2: Pareu bé les orelles. Tenim el document. Recopilant totes les informacions, hem recreat amb intel·ligència artificial... Sí. El moment
3: però
2: en què...
3: Però jo ja riu.
2: El moment...
3: Perquè saben que és mentira.
4: És que des de no com lo de la rata de sis potes.
3: Home, lo de la rata de sis potes m'ha arribat a mi pel WhatsApp. Tu te'n vols repetir? Ara què heu fet? Que li heu fet dir una cosa al xat GPT?
2: Atenció.
3: Pues ja em diràs quina gràcia.
2: Recreació amb intel·ligència artificial del moment en què descobreixen les policies infiltrades en una assemblea.
3: A veure...
2: Escolteu amb atenció, pareu l'orella.
3: Sí.
2: Primer se sent un sindicalista començar la reunió i la dona que sentiu és una de les policies.
5: Vale, comencem l'assemblea, companys, companyes, companyes, compinyes i compinyes.
6: Oh, una assemblea. Em fa molta il·lusió ser aquí.
2: Ah.
6: Vindran David Fernans, de la CUP, i cantaran cançons d'Ovidi Montllor?
2: Un moment. L'IA encara
1: no parla gaire bé, el català, aquesta intel·ligència artificial.
4: Bueno, és Mossa d'Esquadra, no?
2: Bueno, aviam, una cosa. CUP vol dir la CUP.
1: Ah.
2: I representa que aquesta dona que diu que... pregunta per si arriba David Fernández, ho ha preguntat per una raó. I aleshores respon el sindicalista.
5: Tu, noia, que t'he vist en alguna mani. Com et dius?
6: No és veritat. No sóc Mosso d'Esquadra.
2: Molt bé. Aquí
1: potser s'ha delatat,
2: Jo
1: diria que aquí s'ha precipitat la Mossa d'Esquadra.
2: Són els nervis.
1: Clar, has d'estar nerviós, clar.
2: Tinguem una mica d'empatia per la policia de la comunitat autònoma.
1: Potser aquí van començar a descobrir-la, eh?
2: Aquí el mestre comença a sospitar.
1: Clar.
2: I continua.
5: Però si jo no havia dit res...
6: Ah, perdó. Però que consti en acte que no sóc Mosso d'Esquadra infiltrada. Ho podeu apuntar a l'acte?
2: Ho podeu apuntar a l'acte?
1: Molt bé, home, tot s'ha d'apuntar en un acte, molt bé, sí.
2: I aquí ve el moment culminant.
5: En quin col·legi treballes?
6: Sí, ara que ho dic. Treballo en col·legi públic que es diu i és Arbalo Alberola.
1: Aquí la van descobrir.
2: Policia infiltrada.
1: Clar.
4: Home, jo crec que després de la victòria del Barça, d'aquí poc haurien de tenir instituts de Catalunya que es diguin Arbelora. Vull dir que no...
2: Sí, en honor.
4: Un
2: I
4: gran
2: arriba
4: català,
2: a Espanya. Sí. O sigui, segur que la versió real és molt pitjor.
1: Molt pitjor,
2: vull dir,
1: sí.
2: Quedeu-vos amb aquesta.
1: Va, que avui a la competència també parlarem d'estadístiques i dades com aquesta. Una de cada tres persones té fòbia a conduir.
4: Exacte, fòbia a conduir. Ja sabeu que no poden entrar un cotxe sense començar a suar, sobretot si han de...
1: Bueno,
4: conduir.
1: Això ja t'ho he pogut dir jo. Una de cada tres, sí. És una dona.
2: No.
1: Home,
2: diu? No
1: ja
2: sabeu imbècil.
1: El que diuen. Dona al volant, perill constant.
2: No, perill constant.
1: Això s'ha dit tota la vida. El refrener popular.
2: Sí, no. El refrener popular, vostè és imbècil. Perquè...
1: Dona al volant. Dona al volant, columna tremolant.
2: La fòbia a conduir també la pateixen tant homes com dones. No és una qüestió...
1: Bueno, és la teva opinió.
2: No,
1: la comparteixo, però... Tampoc la respecto, no?
2: Ja, val.
1: Però donaria la meva vida... Fixa't sí, si sóc demòcrata,
2: sí,
1: que donaria la meva vida perquè no poguessis donar la teva opinió mai més.
2: Home, però això no és democràcia.
1: Fixa't si sóc bona persona.
2: Ho expliquem bé. Un de cada tres conductors té fòbia a conduir i aquesta por té un nom, que és amaxofòbia. Amaxa vol dir, com sabeu, carruatge en grec.
1: Escolta'm, amaxofòbia, això són collonades. Se diu collonades. De temps a riure. Jo no sabeu què inventar-vos per justificar que sou de vidre.
2: I dalt.
1: Li poseu nom a tot el que no sigui ser un home. Femellisme,
2: sí,
1: ecologisme, drets humans...
2: Home, drets humans...
1: Però... Tots són maneres de dir que no heu fet la mili, hòstia.
2: Perdoni, però jo també tinc por de conduir, m'entens?
1: Ah, sí? Tu també?
2: Sí.
1: Tu ets una de cada tres d'aquestes...
2: tres persones.

0: persones.
1: Una persona d'aquestes, sí.
0: Tinc, i mira que vaig fer la teòrica, que me la vaig treure gràcies a...
1: Bueno, sí, clar,
0: a una ajuda.
1: La teòrica encara no et poses al volant, però la pràctica...
0: Però, veure el fotos de camions per darrere me genera ansietat. O sigui,
1: fotos de camions per darrere?
0: Me genera ansietat perquè estic respirant, tinc ecoansietat, que s'ajunta amb exoansietat,
1: sí?
0: I és ansietat extrema, a banda de l'ansietat de viure, que és la pròpia ansietat, sí, de ser,
1: sí,
0: viu, no?
1: No, ja...
0: Tot i que, bueno,
1: ja sé,
0: aleshores...
1: Tens moltes fòbies,
0: la
1: tu,
0: pràctica,
1: no?
0: La pràctica, doncs, he pujat com 5 o 6 vegades, però no m'he tret el carnet, perquè agafar el volant del cotxe, doncs, me fa por, i agafar el volant de la vida, doncs, també, no?
1: Ja.
0: I tinc més fòbies, de tota manera. De fet, col·lecciono. Fòbia a agafar trucades de telèfon.
1: Sí.
0: Fòbia a escoltar notes de veu del WhatsApp.
1: Hosti.
0: Fòbia a estar més de 30 segons concentrat en alguna cosa.
1: Ja,
0: i
1: sí.
0: També tinc fòbia a fer qualsevol tràmit amb l'administració pública.
1: Però aquesta potser la comparteixo amb tu, eh? Però quin tràmit
0: és... És que al final...
1: Quin tràmit és de fer, tu?
0: Bueno, aquest matí he entrat al web de la Seguretat Social i quan he vist que els dies cotitzats de la meva vida laboral tendeixen a zero...
1: Sí.
0: De fet, són tres, perquè vaig fer de cambrer en un festival.
1: Un festival de música.
0: Que eren més cambrers que persones, van venir al festival.
1: Sí,
2: són els bons, aquests.
0: Pues, tinc tres dies cotitzats.
1: Home, molt bé, i què tal?
0: En tres festivals diferents.
1: Ah.
0: I aleshores, pues, bueno, m'ha saltat el cor veient aquella vida laboral meva.
1: Yeah.
0: I quan he entrat a la pestanya que calcula quants anys em queden per jubilar-me, tenint en compte el que he cotitzat,
1: sí, doncs
0: el cor directament se m'atura.
1: Bé, calla un momentet, sisplau.
2: Sí, segons un estudi, ara en parlem de la Fundació CEA, una entitat sense ànim de lucre que promou la seguretat vial, prop d'un 30% de les persones amb carnet té pànic de
1: Escolta'm,
2: conduir.
1: Aneu al gra, que us esteu enrotllant massa, que ho esteu fent més llarg que el contestador automàtic d'una associació de tartamuts.
2: No, d'on ha sortit vostè?
1: Qui pot tenir fòbia a agafar el volant d'un cotxe?
2: Qui pot tenir... Algú?
1: Qui pot tenir fòbia a accelerar quan el semàfor es posa en àmbar?
2: Home, és que no...
1: Té fòbia, com... Es té... Emoció, es té...
2: Contrària fòbia, no?
1: Sí,
3: vostè ho ha dit, vostè ho ha dit sempre, no?, que verd és passar, vermell és no passar, i àmbar és...
1: Accelerar.
3: Passar-la.
1: Sí, està claríssim. Sí, bé, sí, sí. Doncs qui pot tenir fòbia a anar a 180 per hora per una carretera comarcal fotent trompos?
2: Bueno, és que per una carretera comarcal no pot...
1: I agafar una mica al marge quan et trobes un tractor de cara.
2: Agafar una mica de marge...
1: Això és... Notes... L'adrenalina.
2: Adrenalina, sí.
1: L'adrenalina.
2: No li deixa parlar.
1: Efectivament. La gent que té fòbia a conduir és gent a qui li falta un bull, gent a qui li falta una hora de forn.
2: Sí.
1: Gent que menja els espaguetis amb una forquilla giratòria.
2: Per què diu?
1: D'aquelles que apretes un botó que van amb una pila,
2: sí,
1: i t'enrotlla els espaguetis.
2: I et fa... Et pinta les parets també pel mateix preu.
1: Va,
2: doncs,
1: va,
2: escolti,
1: va.
2: Parlarem de tot això, del diari, deixant la porta, etcètera, etcètera, però ja sabeu que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit, la repassem.
4: No cal moure's de recu per escoltar La Competència.
2: Que, per cert, la dona que hi havia aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat de negatiu,
3: sí,
2: d'antivirus.
0: Que la mirin bé!
3: No, de fet, s'hi quedarà uns dies més.
0: Ah,
3: amigo! La setmana que ve li tornen a fer una prova per veure el què, i, per tant, si hi ha un segon negatiu, es descartarà definitivament.
5: Jo, aquesta és la senyora que va anar motu proprio,
3: sí,
5: va anar a dir, jo he anat aquí, jo em vaig asseure, sí, en una butaca que no em tocava,
1: sí,
5: i va anar ella al metge a dir, m'heu de fer alguna cosa? Molt bé.
1: Responsable.
5: Amb aquesta gent, exacte, responsable, ètica. O sigui, aquesta és la gent amb la que vull viure.
3: Si té antivirus, no, però...
5: No, bueno, si té antivirus, jo ho trobaria.
2: Bueno, en fi, el Barça, que va guanyar ahir 2-0 contra el Madrid i és campió de Lliga.
1: Efectivament, canteu tots amb mi.
2: Aviam.

0: I us ho diu RAC1, una ràdio neutral. La ràdio que és de tots. Fins i tot en Josep Maria.
1: Josep Maria, això no ho aplaudeix.
2: No ho ha aplaudit. Ha estat amb els braços plegats fins als dos últims aplaudiments, que ha matat més una mosca que no pas aplaudir. Charlie, això, hauries de ser neutral com a periodista esportiu.
0: Som-hi tots! Porto l'escut al pit! Que protegeix el cap!
2: És la teva versió personal.
3: Versió funky, eh?
0: Sí. Molt millor.
2: Xarri Carol, cap d'esports de la competència. Bon dia i bona.
0: Ah, efectivament, soc Xarri Carol, i això és passió pel futbol! Passió pel futbol!
2: En fi, suposo que estàs content, Xarri. Felicitats per la part que et toca.
0: Quina repassada. Sí. Quina refregada. Sí. Quina tremenda follada.
2: No, prou. Relaxa't una mica.
0: No em relaxo. Ahir el Barça va destrossar el Madrid. Ja, sí. Els va rebentar. Sí. Sentim com narrava el segon gol del Barça a RAC1, en Joan Maria Pou.
4: La tercera central, Gerard Martín. Avança metres. La posa a l'esquerra per Fermín. Aixeca el cap Fermín. Veu el desmarcatge del molt interior a l'àrea. Olmo d'Esperó per Ferran. L'has de fer, la rematada. Gol!
0: Gol del Tauró.
5: Deliri futbolístic al Camp Nou. Aquesta jugada és 100% Futbol Club Barcelona.
0: Sí, senyor. Això és eufòria.
2: Així es va viure a RAC1.
0: Amb objectivitat.
2: Sí.
0: No com a Real Madrid Televisió.
2: Què?
0: Ara sentim com narraven el mateix gol. Sembla mentida, però és el mateix gol.
2: Sí, sí.
0: Sentint-lo com el van narrar a Real Madrid Televisió.
6: Y el Barcelona, la verdad, que ha tenido suerte porque tampoco, aunque tenga más dominio y esté jugando más en campo contrario, pero más allá de la jugada del gol, un lanzamiento libre directo, que la falta evidentemente ha sido clara.
7: Cuidado con esta llegada, que llega Julio el segundo gol del Barça.
8: Es una buena triangulación, una buena jugadora del conjunto de Hansi Flick, que termina rematando Ferran Torres.
0: Fixa't tu,
2: Hi ha una diferència,
0: És el mateix gol. Sí.
9: Parla com el meu gestor.
3: Sí, he sentit notaris, jo crec que amb més expressivitat,
0: No? Efectivament. Estem segurs que era el mateix gol? Sí, em diuen que sí,
2: Sí, sí.
0: Però a Real Madrid hi havia un autèntic funeral.
2: Bueno, no es narren igual els gols a Real Madrid Televisió que...
0: Carraco!
2: Carraco, sí.
0: La ràdio del Barça.
2: Tampoc és això, però sí que és veritat que...
0: Tu creus que això no és la ràdio del Barça?
2: Bueno, no exactament.
0: No has vist com ha vingut avui tota la redacció d'esports?
2: Què?
0: Tothom vestit. No. Amb el xandall del Barça.
2: No, és veritat.
0: Ha vingut Aleix Pariser amb l'equipació de Chesney. Amb els guants i tot. Porta tot el matí intentant picar una paraula.
10: Això és mentida, perquè l'Aleix no ve els matins.
3: De fet, avui era bastant desèrtic perquè els companys d'esport van treballar fins ben tard. Vull dir.
0: Perdona, en Jordi Basté ha fet el món a RAC1 amb una samarreta de Cubarsí.
2: Xarri, relaxa't.
0: No em relaxo, i encara em relaxo menys ara, perquè ens acompanya un periodista. Aquest sí que és neutral.
3: Per fi.
2: Sí.
0: Aquest sí que l'haureu sentit narrant 1.000 partits del Real Madrid.
2: Sí.
0: El pobre.
2: Sí. El pobre.
0: És en Damià López, alias Dami.
11: Bon dia.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
11: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, Dami.
11: Bon dia.
0: En Dami és l'home del Madrid, a la redacció d'Esports de RAC1.
2: No és l'home del Madrid.
3: És un home una mica de multiusos, diguéssim. És el nostre talismà.
0: Tu fas les transmis del Madrid.
11: Bueno, quan van coincidir les transmissions amb les Champions del Madrid, que em van guanyar 3 seguides, sí que allà em deien que era el Madrid, que em feia talismà a la inversa.
0: Però, afortunadament, el Madrid va de mal en pitjor. Sentim com va narrar en Dami l'últim gol del Bayern contra el Madrid a la Champions.
12: Vinga, Olisset! Sí! Vinga, Olisset! Gol! Gol i eliminats! Gol i al carrer! Gol i a l'estrasse! Gol i cap a casa! Aneu passant! Aneu passant, que aquí s'ha acabat el camí del Madrid a la Champions! Gol i eliminats! Gol i al carrer!
0: Damià López.
2: Què volies
0: com
2: dir
0: sempre,
2: quan deies?
0: Com sempre, de naixement del Bayern, tu, oi?
11: Sí. D'Alemanya i de la Bundesliga sempre hem estat del Bayern. Aleshores sí que és veritat que va ser un partit que el Madrid va competir. Més o menys va donar una imatge sòlida, ferma, van competir fins al final a l'Allianz, res a veure amb el d'ahir, que sí que va ser una equip ja en descomposició, sense ànima, i que feia una miqueta de llàstima, no?
0: Fixa't.
11: Sensació que ahir el Barça va tenir certa compassió, sí.
0: Tami, després d'una altra temporada en blanc del Madrid, o com en diuen allà, un nadaplete.
11: Nadaplete, un conoplete, sí.
0: Un conoplete.
11: Moltes denominacions.
10: Som uns gelats, eh?
0: Com encara en la temporada que ve el Real Madrid? Tu creus que faran neteja?
11: Doncs mira, m'informen que just aquest migdia, gent ben informada a Madrid, està havent-hi una junta extraordinària a Valdebebas.
3: Què dius?
11: Sí, hi ha una junta aquest migdia.
3: És a dir, Sarroni Florentino?
11: Doncs mira, Oriol, pràcticament, perquè m'expliquen que Florentino s'està reunint amb la seva junta, literalment no per consultar, sinó per informar dels moviments que pensa realitzar. I aquests moviments és una mica el que ara t'explico, que és realment és Mourinho 100%.
3: Aposta.
11: Veu Mourinho com una mica l'única figura capaç de ja no contrarrestar Flick ni contrarrestar el Barça, sinó de d'alguna manera redreçar una situació d'indolència en la plantilla d'alguns d'alguns futbolistes. Sí, madura, alguns futbolistes que realment han desafiat coses que volia fer Xavi Alonso o Arbeloa. No pot ser que 6 o 7 jugadors no es parlin amb l'entrenador. Això no és professional, semblen realment nens petits, coses que nosaltres fèiem quan érem benjamins, quan jugàvem a bàsquet.
3: Mare meva! Això ho feies quan eres benjamí?
11: M'havia passat realment quan...
3: No li parlaves a Arbeloa, sí, no?
0: Perdoneu una cosa, Mourinho, han tirat mà de Mourinho,
11: sí, han tirat la fitxa
0: Florentino de parlant amb Mourinho a última hora. Florentino és com tots nosaltres quan escrivim un WhatsApp a les 5 de la matinada a la nostra ex.
11: Què diu ara?
0: És així.
3: Per tant, allò de Mourinho va en sèrio.
11: No, i tant que va en sèrio. Però és que, a més, no és que hi hagi hagut un debat dintre de la Junta
10: de Madrid.
11: Sí, no
10: n'hi ha gaire, tampoc.
11: No, però no ara...
0: Però, Dami,
11: però una vegada la decisió està presa per Florentino, ja és a fets consumats. Que sapigueu que anem a per Mourinho, ara veurem si el poden convèncer.
0: Però realment creus que seran capaços de portar un entrenador que l'últim títol que va guanyar el va guanyar fa 4 anys i va ser una Conference League que no sé ni el que és.
11: No anem a menysprear que ara el Rayo està a totes les Espanyes allò, vages, calentíssimes amb el Rayo Vallecano. La situació és que recuperaran dos futbolistes segur. Un és Endrick, que ha rendit bé amb l'Olímpic de Lió, ha fet una bona sessió, i Nico Paz, que ha brillat amb el Como. Donaran unes quantes baixes, no moltes, 5 o 6 baixes, fitxaran...
0: Valverde és baixa, es veu.
11: Valverde ara mateix és baixa, sí. Però és dels que continuarà. Fitxaran molts defenses, volen renovar la defensa, perquè hi ha molts jugadors que sortiran. I fitxaran un migcampista, i la gran incògnita és que passarà amb Mbappé, Vinícius. Sortirà un...
3: O l'altre.
11: O vindran els dos.
10: Damià.
3: Em sembla que en Jep...
10: Damià, no voldria interrompre't, vull dir...
3: Està interrompent tota l'estona.
11: Està interrompent,
0: però... Déu-m'ho xanguar, però no s'ha parlat de què passarà amb el nom clau.
3: Què?
0: Àrbalo. Albert Lola.
3: Home, si arriba Mourinho...
10: S'havia dit que es quedava de segon entrenador.
3: Què? Havia estat el segon de Mourinho.
10: Havia sigut el seu amic del vestidor.
3: No, no era... No, era el que li portava les aigües.
2: Bueno,
3: però...
2: fins aquí el que puc aportar.
11: Arbeloa ja va dir que si truca a Mourinho a les 3 de la matinada li agafa el telèfon, no? Ja ho va comentar. Home, jo crec que tu quan has entrenat al Madrid o al Barça, al final... t'acaben fitxant, acabes enganyant.
10: Sí.
11: No? O sigui, et ve el típic Middlesbrough i et fitxa, no? Com ho veus tu, Manel?
10: Sí,
11: això?
10: Sí, carrera en farà.
11: Carrera fas.
0: Però, Dami, anem al tema. Mbappé. Mbappé.
11: Quin post va fer ahir,
0: Mbappé? Parlarem de l'story que va fer ahir a Instagram des de casa seva, veient el partit amb el text a la Madrid, però serà després de publicitat. Ara tornem.
1: Nosaltres som la competència.
9: Un gran programa, eh?
0: De dilluns a divendres.
13: Amb els Òscars.
14: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
15: ¿Sabes de qué me acuerdo, José? ¿De qué? De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
16: ¡Buah! Con ese colacao.
15: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
16: ¿Qué más quieres?
15: Más mañanas así.
17: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
18: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
19: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
20: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
21: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
22: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
23: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
22: Quants de milions has dit?
23: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
22: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
26: Molt bé.
25: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
26: Perfecte.
25: Arribarem a tot?
26: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: Mira aquesta casa. Hi entrem?
29: És un primer i entrem, té balcó i entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
30: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
31: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares encara no t'has decidit? Tu ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
32: Fes t'entendre amb mi, di.
33: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
32: Crec que m'he enamorat.
33: Normal, amb aquests preus.
32: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
33: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
32: Que poc que costa comprar bé.
2: Oh. Ja tornem a ser aquí a Sos Recuessos, la competència. Noemí Polls, bon dia. Hola, bon dia.
33: Noemí.
2: Un segon, que falten les piles.
10: S'estan silenciant les dones.
33: A veure.
2: Ara sí, jo em sento. Ah, doncs el problema sóc jo, perdona.
34: Sí, sí, anava a dir-vos que falta molt poc per la sisena edició de la gala dels Premis RAC 105. És demà, 12 de maig, al Teatre
0: Victòria. Falta poc, sí.
34: Veus? Les actuacions hi haurà Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon, Naina. Les entrades ja estan exaurides, però no us perdeu la gala dels Premis RAC 105 perquè la podeu veure a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals. És el 12 de maig, com dèiem, demà tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander Music, D.O. Catalunya, Frit Ràbic, L'Illa Diagonal, Som Connexió i Veòlia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Parlàvem d'aquesta desfeta del Madrid i la consecució de la segona lliga seguida al Barça. Damià López,
0: Damià, ens havia quedat pendent preguntar-te per Mbappé.
2: Sí.
0: Va penjar una història a Instagram des de casa seva, veient el partit, fent una fotografia del televisor, quan el resultat ja era 2-0, amb el text "A la Madrid" i un petit cor. Es veia el logo de Bein a la seva tele i Bein no té els drets de la Lliga a Espanya.
2: Exacte.
0: Cosa que vol dir que Mbappé o mira el futbol pirata des de Madrid o ja era a França gratant-se la pebrotera.
2: Un
0: autèntic heroi.
2: Sí.
0: Dami, pot ser que aquest tio li importi menys al Madrid que a mi els esports sense pilota?
2: O pot ser que odiï al Madrid, no? Tal com...
3: és un odinoi.
2: Pot ser que hagi entrat al Madrid per destruir-ho. Bé, la veritat és que està encenent el madridisme. L'altre dia, quan es van barallar Valverde i Tchouaméni, va sortir...
10: Sí, rient molt, eh?
2: Va sortir rient, com si li hagués divertit la situació. Bé, és difícil imaginar-se, però és com una muntanya russa, perquè quan Mbappé estava fent gols, si li donaves a escollir a la gent del Madrid et deien que Vinícius és qui havia de sortir. Perquè Vinícius més o menys sempre hi ha estat, però mai decideix. Tu mires el partit d'ahir de Vinícius,
0: I evidentment... caminava pel camp.
2: Va comparèixer, però la seva millor versió, Mbappé, és que ha rendit més. Però no hi és, no? Yeah. I no et dona disponibilitat. Així que per un madridista, si tu li dius qui vols que continuï dels dos, és difícil d'escollir, perquè la seva millor versió, Mbappé, ha estat millor, però clar, si després desapareix, clar, és complicat.
1: Qui vols que continuï? Si està entre el padrastre o la madrastra, no? Sí.
10: El pare o la mare d'una família desestructurada.
0: Exacte. Moltíssimes gràcies, Damià López. Damià, fora bé, gràcies, Damià López. I ara anem amb el nostre departament de periodisme d'investigació, format per en Manel Vidal, en Jean-Paul Desgrava i un gos sordmut, que ha tingut accés al dietari secret de Joan Laporta. Sou a punt?
10: Sempre.
0: Sí, eh?
4: Sempre, però no se diu sordmut, però bueno, ja...
0: Sí, exacte. Ja me n'he donat.
4: Molt bé. Bueno, ja ho arreglarem. En tot cas, ja tenim preparat aquest dietari.
3: Sí, recordem que és el dietari de les últimes hores, per tant, ha d'haver-hi també la festa que van fer ahir, les celebracions per la consecució del títol, etcètera, etcètera.
4: Endavant amb el dietari.
10: Dietari secret de Joan Laporta i Estruc, president electe del Futbol Club Barcelona, extractes dispersos.
4: Diumenge, 10 de maig de 2026, 12:15 del migdia.
10: Avui és dia de clàssic al Camp Nou, o, com en dic jo, per motius contractuals, l'Spotify Camp Nou. A més, avui de convidada a la llotja de l'Spotify Camp Nou i tenim una noia que canta que es diu Olimpia Rodríguez o alguna cosa així. I podem guanyar la Lliga contra el Madrid, que és una cosa que no ha passat mai en tota la nostra història.
4: Sí.
10: O sigui que me'n vaig cap al dinar de directives. Com que no ha vingut ningú de la directiva del Madrid, dino jo tot sol, el Via Veneto, que és el lloc on dino 6 dies a la setmana.
4: Molt bé.
10: Entre el primer i el segon plat, com sempre, demano una gibralleta per poder fer les meves necessitats sense haver-me d'aixecar de la taula. I a les postres em fan un plat molt típic del Via Veneto, que és que un cambrer punxa una taronja amb una forquilla i la pela sencera, per després tallar-ne els grills un per un i servir-los en un plat acompanyat del suc de la mateixa taronja. És una broma que em fa sempre el cambrer i després ja em porta el meu paquet de galetes Príncipe amb Coca-Cola de 2 litres. Surto del restaurant una mica alegre, paro un taxi i li dic segueixi aquell cotxe, i aquell cotxe era un senyor que anava en una cadira de rodes d'aquelles amb motor. És una broma que m'agrada fer de tant en tant.
4: Diumenge, 10 de maig de 2026, 9 de la nit.
10: Comença el partit a l'Spotify Camp Nou. Abans, saludo la cantant convidada d'avui, Oliva Rodríguez, i li dic si vol que fem una porra, però crec que entén una altra cosa i es genera un silenci una mica incòmode que trenco presentant-li el president interí del Barça, el Rafa Juste, però dient-li que és Romario. A la mitja part ja guanyem 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, que són dos fitxatges meus i dos grans jugadors que jugaran molts anys al Barça i triomfaran sempre que no puguem portar-ne de millors, cosa que no sembla gaire difícil. Aprofito la mitja part del partit per enviar uns whatsapps. Primer a Julián Álvarez, dient-li que avui tenim al Camp Nou la seva cosina, la cantant Alicia Álvarez, i que si vol venir a jugar aquí. Després li envio una foto íntima i li dic vols veure l'orelluda, fent referència, evidentment, a la Champions. I també li envio un whatsapp a Mbappé i li dic Kylian, no tens ous de fer una story d'Instagram amb 2-0 al marcador i posant a la Madrid. I el tio va i la fa. És més culer que el puro de Nicolau Casals.
4: Diumenge, 10 de maig de 2026, 2:15 de la matinada.
10: Entro a Luz de Gas com a mi m'agrada, amb la corbata al cap, la camisa descordada, els pantalons als turmells, una ampolla de xampany de 6 litres i acompanyat del pare de la Minya Mal, Travis Scott i un grup de mariachis que he contractat perquè em cantin tota l'estona Però sigo siendo el rei. A dins de Luz de Gas desplego tots els meus encants i faig tots els meus balls, els meus passos de ball. El cangrejo pistolero, que és anar disparant amb els dits i caminant cap enrere. El saxo aeri, que vol dir fer veure que toques el saxo en cançons on no hi ha saxo. O el cieguet, que òbviament consisteix en fer-me el cec caminant durant molta estona al mig de la sala fins al punt que la gent comença a patir una mica. Li demano al DJ que posi una cançó de la meva amiga, l'Olivia Rodrigo, i la ballo tota fent botifarres a l'aire, aconseguint una vegada més, de manera miraculosa, que no em petin les costures de l'americana.
4: Dilluns, 11 de maig de 2026, les 8 del matí.
10: Entro en forn de pa acompanyat del grup de mariachis, que ja han incorporat Travis Scott i el pare de la Minya Mal i formen un grup uniforme. Demano 450 croissants de xocolata blanca i una ensaïmada petita i els dic als meus amics, i vosaltres voldreu alguna cosa? Tots riem molt i ens piquem el pit els uns als altres i ens toquem la cara molt fort i fem botifarres a l'aire. Em trobo bé, em trobo platòric. He tornat a salvar el Barça sense obrir mai ni un punyetero Excel ni un PowerPoint. Ni tan sols he obert el meu correu electrònic mai. Només amb la meva intuïció, el meu olfacte i el meu gust per liderar. Visca el Barça i visca Catalunya lliure.
0: Molt bé. Gràcies, nois. Ara tornem.
5: RAC 1. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
7: Participa a la sessió informativa del 13 de maig a les 7 de la tarda. EUS.cat.
8: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
12: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
13: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: Tenim el teu cotxe a Autovivo Ponés.
1: Autovivo Ponés. Tenim el teu cotxe a Autovivo Ponés.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Escolta, informa't, descarrega.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
7: Como hemos cambiado.
8: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
11: Fires de maig o dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
12: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
13: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
14: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés, a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
15: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
16: Ara amb Lidl Plus 6 burger meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
17: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
18: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
19: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
20: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
0: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
21: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
22: Bé, doncs, nosaltres ho deixem aquí, però tornem a la competència. Feu bon dalt! Va, que ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies amb Núria Travessa. Bon dia.
23: Hola, bon dia.
22: I avui comencem amb els esports. Xavi Rocamora, bon dia.
24: Bon dia, sí, de seguida explicant-vos detalls sobre la celebració del títol de Lliga del Barça, però abans una última hora, ho acabem de saber ara mateix, de fet l'Espanyol ho acaba de fer oficial, i és que Monchi ja és el nou director general esportiu del club blanc i blau.
22: Director general esportiu?
24: Sí.
22: No s'han fumat encara en Barolo?
24: De moment no.
22: De moment no.
24: Falten 3 jornades i, en tot cas, serà una de les primeres decisions que haurà de prendre Monchi.
22: Monchi, que bueno és.
24: Això mateix. Doncs Monchi, nou director general esportiu de l'Espanyol, i el que us deia, el Barça avui celebrarà el títol, ho farà aquesta tarda, aconseguit ahir amb la victòria 2-0 contra el Clàssic, i ho farà amb una rua pels carrers de Barcelona, que podreu seguir en directe a RAC1. Començarà al Camp Nou a les 5 de la tarda, el bus dels campions arribarà al centre de la ciutat per la Gran Via i girarà cua al Passeig de Gràcia per tornar cap a l'estadi. Serà una rua amb tots els jugadors i també amb Hansi Flick, tot plegat després d'una matinada de celebracions amb milers d'aficionats a la plaça Catalunya, entre ells Casado, que va repetir la visita al punt neuràlgic de la celebració del títol, aquesta vegada acompanyat de Balde. L'altra imatge destacada, també repetida, és el passeig en bici de Pedri, Olmo i Eric Garcia. El president electe Joan Laporta, de la seva banda, va celebrar el títol a Luz de Gas, i els jugadors en una discoteca prop de la plaça Francesc Macià. I l'eufòria blaugrana contrasta amb la crisi del Real Madrid. De fet, Florentino Pérez ha reunit els seus directius a aquesta hora de manera extraordinària per començar a perfilar la temporada que ve. L'objectiu número 1 del dirigent és el retorn de José Mourinho a la banqueta, a més de sacsejar la plantilla. Ho ampliarem tot plegat al 14-15 i també explicarem l'última hora de la lluita per la permanència. El Girona tanca la jornada aquest vespre al Camp del Rayo amb les novetats d'Abel Ruiz i Brian Hill. Els gironins són ara mateix l'equip que marca la salvació, només un punt per sobre del descens. El Rayo Girona començarà a les 9 del vespre, també en directe a RAC1.
23: Sanitat, mentrestant, analitza si l'últim positiu d'antivirus detectat a França afecta la quarantena d'algun dels 14 ciutadans ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid arran de l'últim positiu detectat. Com dèiem, a França han de comprovar que cap d'ells hi estés en contacte. Aquest nou positiu és el d'una dona evacuada ahir de Londres i que ja es va trobar malament a l'avió. Aquesta nit el seu ha estat empitjorat. Si no hi ha canvis, la quarantena ha de durar 42 dies, a comptar des del 6 de maig, per tant s'allargaria fins al 17 de juny. De moment, cap dels 14 ingressats té símptomes de la malaltia. Tampoc hi ha canvis en la situació de la dona ingressada al clínic, que va estar uns minuts al mateix avió que una de les víctimes mortals del virus i que, per tant, tampoc té símptomes de l'antivirus. Mentrestant, a Tenerife avui s'han d'acabar d'evacuar els 22 passatgers que queden a Londres. Tots aniran cap als Països Baixos en un sol avió perquè el creuer pugui salpar cap al mateix país amb una trentena de tripulants. Ho acaba d'explicar des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mónica García.
25: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano, y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
23: Més coses. El Departament d'Interior analitzarà si la polèmica infiltració dels Mossos en una assemblea de professors va ser proporcional i oportuna. Núria Parlon ha negat avui que fos per directrius polítiques al darrere d'aquesta actuació, que, com dèiem, vol analitzar si va ser proporcional i oportuna. Ustec ja ha anunciat que portarà el cas a la justícia en aquest ambient escalfat. Recordem, demà es farà la primera vaga a tot el país d'aquest tram final de curs. La Comissió del Mercat de Valors ha multat Gerard Piqué amb 200.000 euros per una infracció molt greu. Creu que l'exfutbolista va comprar accions d'una companyia tenint informació privilegiada. Li hauria proporcionat l'empresari José Elías, a qui la comissió també ha multat en aquest cas amb 7.000 100.000 euros. Són alguns dels temes que tractarem d'aquí a una hora al 14 a 15. I pel que fa al temps...
1: El temps, sí, perdona, perquè avui ho he fet al revés, no? És clar, com que vaig al Barça a la Lliga... I ara sí, quina gràcia exacte. Té el que queda a la Lliga? Et vull preguntar, Xavi,
24: moltes
1: com a maravilla, què tal estàs?
24: Moltes coses, bé, i tu?
1: No, però vull dir, si ara si has de guanyar la Lliga, quina és la... Em poso la corbata al Barça avui, per fer-vos una mica la gara.
24: O és la del polo?
1: És la del polo com
24: la
1: posició del Barça.
24: Ah, és la del Barça, d'acord. Mira, per exemple, el Barça vol arribar als 100 punts.
1: Bueno, si vols insistir en aquest tema, el Reial Club de Polo de Barcelona, els colors de blaugrana són abans, o sigui, és abans sí, el Reial Club de Barcelona.
24: A mi ja m'ha quedat claríssim, això. Jo o sigui, no ho sabia.
1: Nosaltres, els del polo, estem des del gòtic, diguéssim. El Barça doncs, ja és una cosa doncs, més que bé després.
24: Ja t'entenc.
1: M'entens? Digues, perdona.
24: Doncs coses que queden. Per exemple, el Barça vol arribar als 100 punts. Ara en té 91.
1: Val,
24: vol fer 9 més per arribar als 100 punts, que ho han fet dos equips només, el Barça i el Madrid abans.
1: Val.
24: I els 100 gols. Això pel que fa a la part de dalt, però després ja la permanència. I el Girona i l'Espanyol s'estan jugant mantenir-se a primera divisió.
1: Avui
24: mateix jugo al Girona.
1: Estic nerviosíssim. Bueno, què t'anava a dir? No, perquè... I el que passa que no heu parlat, Núria, perdona, que em torni ficant sí. El teu assumpte, que ja sé que ets una gran editora, però de la gran notícia d'enginyeria, o sigui, de la gran obra d'enginyeria que s'ha fet a Barcelona aquests dies, que jo no ho sabia, perquè feia dies que no agafava l'AVE. Tu la sabeu, aquesta obra, o no?
24: No.
1: Que és una cosa que jo em posava nerviosíssim. No heu parlat de la gran obra d'enginyeria que s'ha fet a Barcelona aquests dies?
23: Potser no,
1: era com, per obrir els telenotícies un altre cop. Sempre, m'entens, trobo que no
24: anem a l'hora, no?
1: Jo crec que no. No sé quin tipus d'edició feu, no sé si teniu per sobre algú. Bueno, la gran obra d'enginyeria que s'ha fet a Barcelona no és ni la cosa aquesta de la Sagrada Família, ni el metro, aquell que no acaba mai, ni les obres d'Urgell, que no sé exactament què collons és allò, però em sembla que és una cosa que van... Hi ha una mena com de llevataps que va cap avall, saps com diuen això? Una màquina...
24: Una tonaladora
1: que està sí. cap avall, no sé si sortirà petroli d'allà o què, però bueno, ja portava... Bueno, no és aquesta, sinó que són unes barres. Mira que era senzill i els hi haurà costat de preu molt ajustat. Unes barres que han posat al costat de quan agafes els taxis surts de l'AVE.
23: Ah.
1: A veure, jo comprendran que vostès i jo, hi ha la qüestió del feminicidi, hi ha la qüestió de la qüestió colonial i la nostra responsabilitat com a espanyols en l'esclavatge i tot això, hi ha la qüestió de Síria, Iran, Ucraïna, els hantavirus, la depressió, la falta de mitjà... Jo comprenc que aquest potser no seria el màxim problema que tenim ara, però realment, si a sobre de tots els que tenim teníem aquest que jo us vaig a dir ara, i ara s'ha resolt, crec que realment és important la notícia, per això m'estranya molt, Núria, que no l'heu posada. Han posat unes valles organitzadores de persones a la cua dels taxis quan surts de l'AVE. Això a l'aeroport estava resolt perquè hi ha uns professionals que et van dir aquí. Perquè llavors, quan tu arribaves de l'AVE, anaves a buscar un taxi, els taxistes no podien avançar, la gent es llançava contra els taxis, jo m'he escridassat amb gent. O sigui, la primera imatge de molts turistes que venien a Barcelona, que estem fins al capdamunt de turistes, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, però bueno, els que hi haguessin, la primera cosa que era un català, per exemple, jo, escridassant a la persona que venia, senyora, faig-li el favor de la fila, i a més ni en català ni en hòsties, en castellà rigorós, perquè mantenir la persona... Tal. O sigui, ningú ha viscut aquest assumpte d'Ada B, que era increïble.
23: Sí, increïble. Sí, ja sé. Però quan tornava de treballar, super tard...
1: Home, i havies de
23: caçar... Un merder,
1: i la gent no ens organitzava amb la fila. I ara han posat unes balles, pum, pum, pum, pum, pum, pum, i la gent, efectivament, fem la balla, els taxistes poden avançar...
23: La tanca,
1: per veure si... Perquè aquí molts catalans, escolti, però porto dient balla tota l'estona i les balles com unes putes. Perdona. I llavors el cas que això... No trobes que això sigui una cosa com per obrir el telediari aquest, veus? Núria.
23: Potser podríem tractar, a veure.
1: S'han posat balla, s'han posat no tanques, organitzadores, que això també demostra
23: com
1: que la gent...
23: Com xinesis de concert, aquelles tanques.
1: Exacte. Mm-hmm. És fort, eh? També és veritat que no hi ha cap empleat, o sigui, no ha generat feina, diguéssim, a llarg termini, si els que... Bueno, és igual, el del temps, per favor.
23: S'esperen ruixats aquesta tarda en punts del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques interiors
1: de Girona...
23: No, perdona,
1: si hi ha algú per telèfon, 902-47-700, que trobi...
2: 902-47-700.
1: Que jo no estic aquí exagerant, és a dir...
2: 902-47-700.
1: Era un problema que tu trobaves. Venies cansat de Madrid o no arribaves.
23: Ja et diré més, jo he acabat fent de persona organitzada.
1: Ah, bueno, jo també. Senyora, cap aquí, senyora, cap allà, pel mateix preu.
2: 902-47-700.
1: Jo he esbrocat, però he esbrocat tremendament, i després...
23: Has ajudat, has contribuït.
1: He contribuït. No ho dic, perquè a veure si ara jo m'esteu mirant tots com una cara, no sé si és que o no viatgeu o esteu... Bueno, mira. Va, llavors, què passa, pluja?
23: Que plourà, eh? S'esperen ruixats aquesta tarda en punts del Pirineu, del Prepirineu, comarques interiors de Girona i voltant dels massís dels Ports. A la resta, calma, amb temperatures d'entre 22 i 26 graus. El vent d'entre Ponent i Garbí bufaran força, sobretot a la costa central. Demà les tempestes de tarda ja afectaran qualsevol punt del país altra vegada i, a més, ho faran amb ganes.
1: No, escolta, moltíssimes gràcies. Dos coses també vull dir. Felicitats als, a totes les persones de Lleida, que avui és festa major a Lleida. S'ho estan passant bomba. És festa a Lleida. I després va morir aquest cap de setmana Marjolein van der Meer, que suposo que tu coneixeràs també, i molta gent de, la coneixerà, perquè havia estat la dona de la senyora Calavent, diguéssim, de la persona que va fitxar el Johan Cruyff, com que ell era holandès, l'Armand Calavent, i com que ella... això és una, això és la, se la coneix molt per això, perquè el seu holandès ja està casada amb el Calavent, i el Calavent estava involucrat al Barça, doncs, de fet, quan el Cruyff havia de fer totes les gestions per entrar al Barça, i el Barça actual és gràcies a Johan Cruyff, no?
24: Estem, en part,
1: i Catalunya, sobretot, no? Hi ha un tipus de manera de ser català que és gràcies a Johan Cruyff, això és una cosa que és increïble, no? Però és així. Doncs el que és que ella, el saber holandès, doncs, va aconseguir que la família Cruyff se sentís molt bé aquí i que, de fet, diguéssim, doncs sí, al Barça, molt probablement gràcies a la Marjolein van der Meer. És la mare de David Calavent, tot això, he començat pel, diguéssim, pel que la millor és més coneguda, però sobretot, sobretot, va ser, a banda d'una extraordinària veïna meva, he de dir, doncs, que la trobarem molt a faltar al barri, però avui la Maricel Echevarria ens recorda el que és més fonamental d'aquesta senyora a l'esfera pública, és que va ser una gran crítica de ballet, de dansa i ballet. I descansi en pau la senyora van der Meer, a tota la seva família una abraçada, i quina llàstima que no hi hagi més crítica de dansa i ballet als diaris, perquè el món seria d'una altra manera. La Maristela Echeverri li fa un obituari que vostès poden llegir avui a La Vanguardia, i a més la Maristela Echeverri, ja aprofito també, perquè com que estem, vindrà al programa, perquè ha fet un llibre extraordinari sobre Rosalía, ja per mesclar-ho tot. Doncs una abraçada, un aplaudiment per Marjolein van der Meer. Comencem.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, hi ha en Joel Fortuny, l'Esther Rumosa, que te l'estàs, l'Eder Benito, i a més també a l'increïble Ernest Ferrer. Avui ens acompanya Neus Càceres, com
2: bon
1: estàs? Que dius que a més estàs recuperant la vista? Com és això?
2: Pues, doncs que m'he adonat que de tant mirar les muntanyes se m'està anant la miopia.
3: Ah, això és veritat, eh?
2: Sí, el meu nervi...
1: Però no és un miracle, sinó que és una cosa que es veu clar. A veure, per què explico això una mica?
2: Perquè, o sigui...
1: Tu estàs a Pardines, no?
2: Jo Pardina. Estic a Pardines.
1: És la jutgessa de Pau de Pardines, a més a més.
2: De tant mirar a l'horitzó,
1: sí, però...
2: a les muntanyes, el meu nervi òptic, doncs s'ha espavilat, tu. I ara he d'anar sense ulleres.
1: Tu dius que la miopia es veu que és una cosa molt de ciutat, perquè no tenim,
2: com
1: que no tenim horitzó...
2: Tenim, contínuament tenim obstacles visuals.
1: Contínuament. Edificis. Visuals i no visuals.
2: Sí, per veure un horitzó a Barcelona, on has d'anar?
1: No ho sé.
2: Allà al Tibidabo.
1: Sí, però bueno, també a Barcelona hi ha molta muntanya, que et descuides, pum.
2: Exacte.
1: Sí, sí. I llavors, però està comprovat que més horitzó veus, menys miopia tens.
2: Bé, jo crec que és més...
1: T'ho estàs inventant? És una cosa teva personal?
2: No, estic inventant, estic vivint amb la meva pròpia pell.
1: Ah, és una experiència empírica, eh?
2: És una, com totes les experiències han de ser empíriques, ho he comprovat que de tant mirar a l'horitzó, el meu nervi òptic, doncs, està millor.
3: Doncs
2: i
3: vinga,
2: soc
3: tots
2: millor.
3: A la muntanya. Tots a pujar a mirar. Això són uns consells que et donen quan fas el curs de riscos laborals, que és parar, si ets una persona que treballa amb un ordinador, parar, mirar per la finestra.
1: Que vagis a Pardines, que fas el rodalia, te vagis a Pardines i veus una mica l'horitzó. Després torres i a veure què et diuen els jefes. No?
3: Sí, i mires a lluny i després a prop. O sigui que enfoques lluny i després a prop.
2: Si
3: vas a fer unes quantes vegades i...
2: Molt gandolet, pobret.
1: Ja t'entenc. Bueno, mira, escolta, doncs felicitats, miracle, eh? Miracle. Ens recomanem en Jofre Bardagí també, músic i compositor, que presenta el segon volum de Jofre Bardagí, interpreta Serra. Què tal està, Jofre?
4: Molt bé.
1: En directe, ho saps, eh?
4: Tocaré.
1: Fantàstic. Ell té una experiència, amb ell li va fer de canguro Julio Iglesias, i després també té una experiència amb Maradona, que ens explicaràs avui, eh?
4: Sí.
1: Perquè, clar, com que tu, el teu pare, era el Bardagí, el mestre Bardagí, era el que tocava amb en Joan Manuel Serrat, i no sé, de sobte es creuaven tots aquests personatges a la vostra vida.
4: Exactament.
1: I tu eres un xaval, i tens una experiència... No ens ho expliques, no ens ho explicaràs abans, per favor, amb tots vostès, avui més que mai, repassar esportiva, Mireia Giró. Bravo. Bravo.
3: Barça masculí, campió de Lliga, després d'un partit catàrtic.
1: Home.
3: Ja hem vist a la porta ballant despechar.
1: Sí.
3: Casado i Valde al mig de la plaça Catalunya celebrant-ho com si fossin un mes, i Pedri, Olmo i Eric passejant bicing per Barcelona. Que tot això són coses que ja hem...
1: Perdona, para. Els tens quadriculats, Ernest. Quadriculats, els collons, els tens. O sigui...
3: Per
1: la realització musical en aquest programa sempre és un nyap integral, sempre dadaista, sempre tirant, diguéssim, el punk més absolut. I avui, que resulta que el Barça s'ha llegit el teu guió i frase que dius, frase que hi posa una cosa que va perfectament adequada. Que toca Rosalía, toca Rosalía. Que els altres van en bicicleta, lo del verano azul. O sigui, avui tu ara estudiant, no? Quan parlem del Barça i quan del Barça de Lliga, ara sí que posem atenció. Però nosaltres pensàvem que eres idiota. I resulta que no, que és que els tens quadriculats. Vinga, torna a començar i ja veuran vostès com va la realització musical avui d'aquest programa. Toca't els nassos i balla. A veure, vinga, ja veuràs. Torna a començar. Per fort-ho a mano com a germà.
3: La porta ballant despecha. Casado Valde al mig de la plaça Catalunya celebrant-ho com un mes, i Pedro Olmo i Eric passejant amb bici per Barcelona.
1: És que no em trobes el paio.
3: Però bueno, no li...
1: He pensat, tu, i què bé està sonant, això? I he aixecat la vista i pensat que era un altre tècnic. Vinga, hombre.
3: Deixa que sigui creatiu amb mi.
1: Sí, sí. No, creatiu és quan aquí has seguit el guió rigorós. Bueno, endavant.
3: Això, bueno, tot sembla igual al de sempre, perquè ja va passar la temporada passada, però aquí era diferent, perquè era un clàssic, perquè jugava al Camp Nou i perquè el Madrid està en crisi, i això ens agrada molt. El vestidor del Real Madrid...
1: Bueno, a mi me la pela, tot això que estàs
3: dient. Tu saps? He fet un resum per tu.
1: Ah, sí, gràcies. Sí, no, em va molt bé com ho facis, perquè jo vaig tornar de l'AVE, tenia això a la valla i em vaig quedar... Dic, oi, que ve això a la valla, i va... A més, mira, fixa't tu com soc, que com que estic ara, que estic a la cima, diguéssim, de l'èxit i tot això, doncs vaig arribar a Barcelona i hi havia la valla, que vaig pensar, això és la reivindicació que jo he fet durant fa tants anys...
3: És per tu, t'han fet l'emposada.
1: Per tu 10 o 15 fent-la, vull dir, hem tardat, però bueno, ja sabem que les coses de pel·làcio van despacio. Però, ves que vull dir que ara em poses tu una urna i voto el Collboni d'alcalde perquè estava allà, que no, deu, no deu ser cosa seva, deu ser de DIF, un d'aquests. Ah, no?
3: Sí.
1: Però quan vaig arribar a l'AVE, vaig veure la valla, em vaig aixecant això, i llavors hi havia uns focs artificials. I vaig pensar, mira, com que arribo a Barcelona, m'han posat uns focs artificials. I després em va dir, i vaig pensar, no, deu ser del Barça. Algú em va dir, no, és que ha guanyat el Barça la Lliga.
3: Bueno, però si tu et va bé pensar que ets per tu,
1: exacte,
3: doncs endavant.
1: Sí, sí, sí.
3: Però endavant. Tu saps que el vestidor del Real Madrid, ara s'hi podria fer una temporada sencera d'Hermano Mayor?
1: No, això no ho sabia, no ho sabia.
3: Vale, doncs un
1: gag,
3: un resum.
1: Es veu un gag de la competència que ha estat viral i que una cosa genial, avui el Bastien ha parat al matí, no? Que es veu que ha estat genial aquest gag, això devia passar tal, i jo no m'havia entrat de res. És que ni escolto la competència ni m'interessa el Barça, o sigui, perquè veus tu quin tipus de persona sóc.
3: Doncs el resum seria, si jugadors del Madrid que s'estan barallant entre ells, val? Llavors tenim Carvajal i Ceballos, que estan enfadats amb Arbeloa, que és el con de trànsit, recordem? Per falta de minuts, perquè no els donen minuts. Vale. Després s'ha sabut que Carreras i Rüdiger van tenir un conflicte amb bufetada inclosa.
1: Mare de Déu, no m'ho diguis.
3: I que Tchouaméni i Valverde es van barallar no només una vegada, sinó dues. La segona va ser després d'intentar reconciliar-se.
1: Carai, doncs.
3: Va anar molt bé la reconciliació.
1: Va anar molt bé la reconciliació.
3: Valverde va acabar hospitalitzat.
1: Com?
3: Amb un trau al cap, tot i que ell diu que...
1: Però d'això, a conseqüència d'això...
3: Bueno, ell diu que no es van agredir ni es van tocar, que va ser un cop contra una taula. O sigui, la típica taula que et cau al cap.
1: Al cap, sí, sí.
3: Llavors, el més greu de tot, que això ha passat aquest cap de setmana, és que el club els ha sancionat econòmicament, però no esportivament. Per què? Només s'ha quedat sense jugar al Clàssic el que està lesionat per atac de taula al cap.
1: No, però sí que s'ha guanyat el Barça, si no hi havia cap jugador, diguéssim.
3: No, bueno, només aquest, però els altres només se'ls ha, no se'ls ha sancionat de dir, xaval, què fots...
1: Ah, o sigui, han pogut jugar, però no han cobrat el que hem de cobrar.
3: Barallant-te i donant bufetades,
1: han pogut jugar.
3: A sobre, l'entrenador, que és Álvaro Conde Trànsit d'Arbeloa, va sortir dient que tampoc n'hi havia per tant, que això als vestidors sempre ha passat, que el problema no és que hagi passat, sinó que s'ha filtrat al públic.
4: Ja, sí, crec, clar.
3: I que fa anys ell tenia un company que li va donar un altre amb un pal de golf. I que llavors això és normal, no? I també va recordar un tal Juanito, que és un jugador mític del Madrid, es veu, ja ni, no tenia ni idea.
1: Ni la més remota idea.
3: Que es veu que, bueno, que va dir, ui, se li va anar una mica de les mans... però un jugador com cal, no? Llavors us convido a mirar les imatges del tal Juanito rebentant-li la cara amb el peu a un jugador del Bayern estès a terra.
1: Però el bastidor em dieu... fora.
3: No, no, al camp, al camp.
1: Fora.
3: Llavors, va venir a dir que tot això van ser punyalades entre col·legueta, entre col·legues, val? I que no passava res. Llavors, doncs mira, senyor, que et queden 3 hores al Madrid, jo crec que li queden a aquest senyor.
1: El con
3: de trànsit, ves fent les maletes, però no s'ha assabentat aquest senyor dels temps que corren, el qual aquesta violència és inacceptable.
1: És inacceptable.
3: Si ja n'hi ha prou de normalitzar la violència masculina, que és una cosa normal i justificable, doncs no. Jo començaria a justificar i a normalitzar la violència femenina a partir d'ara, que jo crec que ens toca una mica ja normalitzar-la.
4: Per compensar, no?
3: Per compensar. Llavors, ves a apuntar-te a l'INEM, Arbeloa, i calla, ja, perquè és que em posa molt nerviosa aquest senyor. És com... significa tot el que no suporto. Llavors, ja, que se'n vagi. I jo tinc una sèrie d'idees per redreçar la situació del Real Madrid, que són molt millors de les que proposa el seu ex-tècnic,
1: que bé, doncs,
3: crec que ja
1: podem dir ex.
3: Primer, crec que hauríem d'enviar al Madrid mestres catalanes per carregar-los una miqueta més de coses de les quals en tenen la culpa,
1: les
3: no?
1: Les mestres catalanes, exacte.
3: Sí, perquè tot això és culpa de l'escola catalana.
1: Clar.
3: O, encara millor, al Real Madrid s'hi podrien enviar un parell o tres de Mossos d'Esquadra.
1: Home.
3: Per exemple, infiltrant-los, vestits en calça curta, a veure si cola. I això és una idea que he agafat de la Generalitat de Catalunya, evidentment, que trobo que és fantàstica. Pedagogs, psicòlegs, recursos, això no, policia.
1: Policia,
3: perquè
1: policia.
3: Ja ho diuen a les protestes.
1: Que també ningú ha preguntat als Mossos d'Esquadra, perquè, clar, tu de sobte ets Mossos d'Esquadra i et diuen has d'anar a vigilar un pati de l'escola. Doncs pues, aquests senyors estan cagats de por. O sigui, jo soc Mossos d'Esquadra i m'envien a un institut i jo m'agafo la baixa per depressió, però exactament a la mitja hora. És que no ho aguantaran els Mossos d'Esquadra entre els instituts, tot això. Saps què et vull dir o no?
3: No
1: I
3: sé,
1: ara imagina tu seguir una... Dius, home, per favor, però com t'envia... Hi ha una reunió també. Ara t'has d'infiltrar a una reunió de...
4: De profes.
1: De profes.
4: Una assemblea.
3: No, també pot dir que no.
1: Després d'haver-te infiltrat a les reunions de l'independentisme, una reunió de profes, és que et deu semblar l'infern, diguéssim.
3: No, estan molt enfadats, també t'haig de dir.
1: Els Mossos?
3: No, els mestres.
1: Home, els mestres estan enfadats, però amb tota la raó.
3: A mi faria més por.
1: Però vull dir-te que tu... Ara mira que tu ets mosso i t'envia a un institut. Se't posen per corbata. Perquè, a més, no poden anar amb la porra, ni poden anar com de paisà.
3: Poden fer objecció de consciència, que la fan a molts llocs sanitaris que no aborden i tal.
1: Ja t'ho dic jo, que ningú està pensant als mossos. Envia-t'ho a un mosso a un pati d'escola d'aquests, d'un institut. Doncs imagina't.
3: Doncs que els envien al Real Madrid, que així s'acaba la violència, home, cops de porra. Segon, jo proposo que portin un mediador. Per exemple, podria ser Isabel Díaz Ayuso.
5: Exacte.
3: Que li ha anat molt bé aquests dies pulint conflictes del passat entre Espanya i Mèxic. Que la mediació podria centrar-se en la figura d'Hernán Cortés i les seves tècniques per aconseguir la pau, que és assassinant a tothom. O també Vinícius podria fer de mediador, perquè a mi m'ha sorprès que ell ningú l'hagi pagat encara. O sigui, una cosa que em sorprèn molt. Podria ser mediador perfectament, però fent senyals amb les mans, com el partit d'ahir que va fer el número, el símbol del 15, per dir que el Madrid ha guanyat 15 Champions... Però es va fer un embolic, jo no vaig entendre res. O sigui, sort que hi ha gent que sap desxifrar, perquè el tio va començar a fer una cosa
5: però
3: amb les mans.
5: Però Vinícius jugava.
3: Sí, joder, sí, jugava. I ningú l'ha pagat, que és molt curiós, això.
5: Clar, es peguen tots entre tots i
3: el Vinícius no, que tenia tots els números. Tres, canviar el president Florentino Pérez d'una vegada, perquè tot va pel pedregar i portes ja tres entrenadors en menys d'un any. De qui serà la culpa? Em pregunto jo. Però clar, jo si volen que torni Mourinho per fer veure que és culpa de l'entrenador, doncs que torni Mourinho perquè embolicarà molt la troca i serà superdivertit. O sigui, jo l'estic esperant amb els braços oberts. I finalment, baixant els sous dels jugadors galàctics...
5: Perquè Mourinho segueix viu?
3: Que sí! Sí, sí. Però estan parlant amb ell. Serà el proper.
5: Jo també. Home, Mourinho donava molt de sí, era molt còmic.
3: Quina
5: mandra.
3: Era encara més còmic.
5: Val. I finalment...
3: Baixar el sou dels jugadors galàctics i posar en paios que no siguin tan imbècils ni tan rics de jugadors, que això ajudaria molt perquè ja ho va dir Xavi Alonso quan va fer entrenador del Real Madrid durant 6 segons, va dir no sabia que havia vingut a entrenar a una guarderia.
5: Mira, veus? És que tens raó, que hauríem de portar-hi els Mossos.
3: Exacte. I llavors jo vull destacar també...
5: Jo no pots destacar res més perquè m'he quedat sense temps. Amb tots vostès un aplaudiment per Mireia Giró i un aplaudiment per Neus Cáceres. Ja ho veuràs. Fantàstic. El que Fantàstic. Sí que vaig d'això d'esportiva és que a partir de no sé quan i ara la quiniela ja també serà pel futbol femení. Això és increïble. Ah. Podràs fer quiniela pel futbol femení. Veus?
4: No n'hi havia encara?
5: No, si fa dos dies que no, si tot va lentíssim. Si imagina't, si han tratat de posar la balla de l'Ave, imagina't la quiniela del futbol femení.

0: i triga tant.
1: Ah,
2: sí, jo sí.
1: Jo sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, és el mateix. Per tant, res. Tota la teva teoria...
2: No, no estic d'acord.
1: Sí, sí, nosaltres fem les mateixes... Canvia la tecnologia, però fem les mateixes merdes que fèiem.
2: No estic d'acord.
1: Home, al videoclub estaves hores i hores i no sé què, i amunt i avall...
0: Però ja hi havia la persona que te tenia. Ostres, que em recomana.
2: I normalment anaves a buscar la pel·li que ja volies. Vull anar a veure aquesta. I no hi era, hòstia, no hi és. Bueno, doncs agafo aquesta altra.
0: I t'estalviava aquella soledat de...
1: Però on vols arribar? Després d'aquesta anàlisi de sociologia d'altíssim nivell...
0: D'altíssim nivell... He descobert un parell de sèries...
1: És a dir, que tu ens fas el favor de...
0: Ens
1: estàs fent guanyar
0: minuts.
1: Temps.
0: Sí,
1: val,
0: total.
1: Val, molt bé.
0: Temps, diners, i us proposo un parell de sèries que, per fi, a les dones de la meva edat ens interessa.
1: Que és quina, la teva edat?
0: Que, molt... 50 i pico.
1: Val. O sigui, les senyores de més de 50 i pico...
0: Més de 50.
1: Avui en tenim diverses, aquí.
3: Magnífic.
0: Doncs, senyores, de veritat, teniu Filmin...
1: Hi ha una senyora que diu, no, jo 50 i pico, i no, vostè no, senyora? No, i tant que no.
0: És a dir, avui dia costa tant trobar una sèrie de televisió o de cinema que ens digui alguna cosa a les dones de la meva edat, que ja passem de tot, m'entens el que et vull dir? Que estem fins al cony de gairebé tot i que ja no tenim contemplacions.
1: Ja.
0: O sigui, jo ara em va encantar aquestes dues sèries perquè realment representa el que les dones hem de fer a partir d'ara ja. Escolta, que els moqui la iaia, els tios, enteneu?
1: Ja.
0: Prou, ja n'hi ha prou.
1: Val.
0: I en aquestes dues sèries les protagonistes van doncs estan així fins al cony i ja no tenen pèls a la llengua, ja no s'aguanten. Jo no sé si... Bueno, no m'agrada dir menopàusiques.
1: Ja. Yeah.
0: Però sí, és... estimo l'humor menopàusic.
1: Humor menopàusic.
0: És fantàstic.
1: La primera és La dona danesa.
0: La dona danesa, que és una producció d'Islàndia i França, que us he de dir que aquesta sèrie la van presentar en la darrera
2: edició
0: de Serializados. I va anar-hi el director i la protagonista, que me n'empenedeixo moltíssim d'haver-m'ho perdut, perquè realment m'hagués agradat molt conèixer.
1: Tinc el tràiler, eh? Mira, anem a posar el tràiler una mica. Pues molt bé, ja està.
0: Vinga. Llavors... que, per cert...
2: Semblava els Gremlins,
1: això. Sí, bueno.
0: El director d'aquesta sèrie ja havia dirigit una pel·lícula que es diu La dona de la muntanya, que també és una pel·lícula feminista.
1: Sempre és la dona danesa, la dona de la muntanya, sí, la dona per aquí, la dona per allà, eh? Molt bé.
0: Doncs vinga, quantes més dones,
2: endavant,
0: millor.
2: No?
1: I llavors què? I llavors què?
0: Llavors, aquesta sèrie, que està protagonitzada per la Trine Dirholm...
1: Dirholm,
0: que en el seu país és una dona molt famosa, que també t'he de dir que m'encanten aquestes sèries de que no conec cap actor ni cap actriu.
1: Clar, ja t'entenc.
0: És molt refrescant, no sé, a mi.
1: M'enganxen més.
0: Doncs llavors aquesta dona fot un paper impressionant en aquesta sèrie que va de que ella és una ex-espia de l'exèrcit danès...
1: Bueno, i combatent,
0: no? Que es retira...
1: I combatent.
0: Ha estat al front, ha estat a la majoria de conflictes internacionals, com a infermera, però ella és tinent de l'exèrcit, es retira i se'n va a Reykjavik, en un apartament d'uns pisos, i allà ha començat la seva vida plàcida.
1: Ja, perquè ella es retira.
0: Que es retira.
1: Molt bé.
0: I a partir d'aquí li comença una altra batalla, que és la batalla que ella no pot evitar d'enfrontar-se cada dia perquè no aguanta ni les injustícies que hi ha i comença a repartir...
1: El veïnat.
0: O sigui, ella comença a tenir
1: problemes...
0: perquè
1: t'has deixat el subjecte de...
0: No, perdó.
1: O sigui, el veïnat, no?
0: El veïnat. O sigui, ella comença a tenir conflictes en el seu edifici.
1: Amb tots els veïns, que són tots uns imbècils integrals.
2: O sigui, es pren la justícia per la seva banda.
0: Però d'una manera...
1: Resol...
0: És a dir, comença a impartir justícia. I ja està.
1: Ella resol conflictes utilitzant tècniques militars.
0: Exacte. I els agradi o no, en els seus veïns...
1: Que sí.
0: Exacte.
1: Per això et dic que això d'enviar els gossos als mestres tampoc era tan mala idea. Que no hagin vist aquesta sèrie, saps? Els responsables.
0: I t'he de dir que és molt divertit.
1: Que ara resulta que... Escolta, això dels Mossos als mestres... És que estic rugurrulant l'elevador. Que ara resulta que han enviat els Mossos d'Esquadra, els pobres Mossos d'Esquadra, a infiltrar-se amb els mestres, a la d'allò... Que sí, joder, poseu-vos el nom del... Tens un mosso d'esquadra. Que...
4: No em vull posar en un lloc del mosso d'esquadra.
1: Quan et dic, que vull dir-te que... Home, però jo sobre el mosso d'esquadra sí que m'encantaria posar-me, que ja estan molt bons. Però que et vull dir-te que, escolta, el dir que el... Anava a dir, què estava dient?
0: Que has de posar un mosso a la teva vida.
1: No, però vull dir que ara resulta que també una altra cosa que m'intriga d'això dels

0: Mossos d'Esquadra és que resulta que ara no saben ningú serà el responsable que els Mossos d'Esquadra haguessin infiltrat ni anessin a les escoles, ni anessin a les institucions, ni anessin enlloc. Perquè no ve de la Conselleria, no ve de la Generalitat, no ve del Trapero, no ve del propi dels Jogadors. Que no fos que fos un Mosso d'Esquadra. És que és un misteri, això.
1: Gran misteri. Ai, potser era algú com la dona danesa.
0: No és algú com la dona danesa, un pare de l'AMPA.
2: Perquè no sabem on més estan infiltrats. Estan infiltrats al circuit.
0: A veure, doncs mira, això també té tota la raó. Que no sigui que hi hagi un mosso aquí infiltrat. Tu, a veure, el micro. Esther. Aquest d'aquí és un mosso com una casa de pagès. És que
1: està deixant la barba expressament.
3: Té pinta de retirat, sí.
0: Tu, a veure. Ah, que eren mossos retirats els que envien.
1: No.
0: Ah, com et dius?
4: Xavi.
0: Mosso. A què et dediques?
4: Soc funerari.
0: És que això és la típica cosa... A veure un moment. Això és la típica... És la típica tapadora... La típica tapadora de mosso d'esquadra. Com? Funerari de què? I per què portes gorra?
4: Per tapar els cabells.
0: A veure, funerari on?
4: Badalona.
0: Però i això... És privat o públic, això de les funeràries?
4: Privat.
0: Això també és un tema que n'hauríem de parlar, perquè jo estic a la funerària pública, ho deia de Colau... I era una molt bona idea, perquè a veure des de quan una cosa que tothom fa resulta que està privatitzada. És flipant, no? O sigui, que hi ha un tejemaneje que vaya tela. I és teva o ets empleat?
4: Empleat.
0: Ah, i entrarà a preguntar, és que clar. No ho dic, t'estic fent preguntes per veure si tu saps tot. I no, jo crec que aquest tio és un Mosso d'Esquadra infiltrat.
1: Tinc una pregunta.
0: Sí, digues.
1: De quina promoció dels Mossos ets?
0: Exacte.
1: A veure si cau.
0: Una pregunta. Què fas a la funerària?
4: Tot.
0: Carreteges morts o...
4: Recullo, preparo...
0: També és tecnopràctic?
4: Tanatopractor.
0: O sigui, hi ha precarietat amb això de les funeràries, perquè si t'has d'arrossegar el mort, i més l'has de maquillar, i l'has de col·locar, i l'has d'inflar, i l'has d'enterrar i tot...
4: Mare de Déu.
2: Has vist la sèrie?
0: Com has...
2: Dos metros bajo...
0: Tierra? Per què no?
2: T'encantarà.
0: És un clàssic,
1: perquè sap de què va.
0: Six Feet Under. A veure, un moment. Si ara jo em morís, què és el primer que faries?
4: Ara mateix.
0: Sí, jo sempre porto a la butxaca de l'americana, porto un paper amb el maquillatge, el to de maquillatge que vull. Perquè el que no vull
4: això és... ajudaria.
0: Això ajudaria, que sí? Perquè és la santa? Sí.
4: Contra més instruccions queden, millor per nosaltres.
0: Millor per vosaltres, no? Aquest tio és un Mosso d'Esquadra, però no m'ha agafat això. Vamos. Bueno, Neus, perdona, un aplaudiment per...
1: Pel Xavi.
0: Pel Xavi, sí, el Xavi. No, et deies Xavi? Què cony s'ha de dir Xavi? Deies Martí, no? No has dit que no et diu Martí?
1: No, Xavi. Doncs
0: pues si ens ha dit Martí abans.
3: No, t'ha dit Xavi, Mar.
0: Bueno, a veure...
1: Una trampa, no? Però entra trampa.
0: La dona danesa, t'ha encantat.
2: La dona danesa, m'ha agradat. Doncs perquè et dic, veure ficció amb dones protagonistes de la meva edat costa moltíssim.
0: Ja t'entenc.
2: Vull dir, no n'hi ha...
0: No. Però hi ha hacks, també, que tu em vas ensenyar hacks. A mi m'encanta.
2: Bueno, és que segueixo enganxada, jo també.
0: Ahir vaig veure el capítol, perquè més com que es va entrar... I després tu, Fúria, recomanes Fúria, que és una sèrie que ja està a Netflix.
2: La mateixa setmana vaig descobrir Fúria.
0: Perquè hi ha... Ah, tant
2: trailer. HBO, perdó.
5: Todos vamos a morir.
0: Mira, tot. Perfecte, ja està el trailer. Todos vamos a morir. Mira, per tu, fenomenal, eh? Exacte. Genial.
2: I, bueno, com vaig anar emocionada, vaig dir, ostres, segur que deuen haver-hi...
0: Perquè l'algoritme, com es digui, ja t'ha pillat a tu.
2: Bueno,
0: senyora,
2: no,
0: de més de 50 anys...
1: Que està recuperant la vista.
0: Que està recuperant... Ah, sí, per què?
2: Els algoritmes, perquè jugo amb ells.
0: Sí?
2: I de cop i volta...
0: Ah, mira!
2: Miro 10 minuts de Harry Potter. Pam!
0: Per què? Però per què? Ah, sí?
2: Va joder-lo.
0: Si tu enxufes Harry Potter per fotre l'algoritme?
2: Exacte.
0: Quines altres tècniques tens per fotre l'algoritme?
2: Pues veure coses que no tenen sentit amb el que jo normalment miro.
0: Però
2: només poses 10 minuts i ja l'algoritme va loco. Hòstia, ara li agrada el Harry fucking Potter.
0: Ja, jo t'entenc.
2: Com pot ser si només mires...
0: Però a tu t'interessa una merda, el Harry Potter, o no?
2: A Harry Potter m'interessa una... punyetera merda.
0: Ja t'ho
2: dic, n'he vist una.
0: I llavors el poses per enganyar...
2: El poso per desquiciar l'algoritme.
0: Perquè tu t'agrada aconseguir les coses per tu mateixa.
2: Exacte.
0: O sigui, ara...
2: És a dir... jo tant tinc Twitter, més que res per... O sigui, ja com a experiment sociològic jo tinc un compte de Twitter per poder veure tots els trolls que per cert, després, si tinc temps...
0: No tindràs temps, ja t'ho dic.
2: Veieu un home millor, que és boníssim.
0: I una sèrie que sí, sigui Un home millor, sí.
2: Un home millor, que és molt bona, vale, que potser un altre
0: que
2: dia...
0: Que Catalans està molt ambiciós, avui. L'he comentat tres sèries, volies, Neus.
2: Ja.
1: És que de moment, bueno, una. Temps
2: que tinc,
0: de igual que mira, llegiré, no, que dues, porta 150 notícies.
2: Dues, eh? Llavors, doncs...
0: Dues, perquè Fúria i la dona danesa, eh? I hem parlat de tanocultura.
2: I és veritat que l'algoritme diu similars a aquesta, però no, gairebé mai...
0: Quin altre truc ho farà l'algoritme? Tulipa...
1: Però potser per això trigues tant a triar, perquè...
2: Bueno, clar, perquè clar, hi ha una opció que fas així amb el pols amunt i avall. No me gusta, o estoy de limpieza. O és que sé en castellà.
1: Com estoy de limpieza?
0: Com estoy de limpieza?
2: Sí, sí, teva... cabrons, o sigui, quan tu treus de la teva pàgina allò de seguir veient o una pel·lícula que et relaciona amb les altres que has vist, et dona la possibilitat de dir-los perquè ja no la vols.
0: Ja, i llavors dius, estic de limpieza.
2: Estic de limpieza.
0: Ho poses tu o tu una oferta? Hi ha una oferta
1: que t'oferten... Ah, de
2: limpieza de la pantalla. De la teva pàgina d'inici.
0: Ah!
2: De la plataforma.
1: No ho entenc, però
2: vols dir. Netflix.
0: Vale, escolta una cosa.
2: I llavors ells va dir, no, mira, aquesta li deu agradar. Doncs no, a mi s'equivoquen.
0: Bueno, ja està. Moltíssimes gràcies, Fúria, no, perquè ens anem d'anar a publicitat. Un aplaudiment per la
2: Fúria.
1: Fúria!
0: Fúria! Estan tota Fúria.
2: Fúria.
0: Bravo, bravo. Us ho juro que era publicitat.
5: Doncs estava plovent, i pam, un senglar que creua.
1: Ostres.
5: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida. Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
6: No haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
9: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
10: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
9: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
10: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
3: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
4: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
2: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
3: Nil Moliner.
2: Joan Dausà.
3: Mamaduixa.
2: Maria Jaume.
3: Max Navarro.
2: Siderland.
3: Banda Neon.
2: I Naina.
4: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: El 12 de maig.
4: I des del Teatre Victòria.
3: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
5: Amb el patrocini de Santander és Music.
2: D.O. Catalunya.
5: Frit Ràbic.
2: L'Illa Diagonal.
5: Som Connexió.
2: I Veolia.
5: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Aquest dijous 14 de maig, a 4:45 de la tarda, al l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, hi ha una cosa que ens interessa molt. Ara que parlaves de dona de... Que has fet callar les senyores, no? Senyora, l'ha fet callar, no, vostè? Has fet callar, tu, a Neus, has fet callar...
7: Les... És la productora que porto dins.
6: I has fet, senyora, calla, fa... Xxt, ha fet... Bueno, resulta que, parlant d'aquesta sèrie, la dona danesa, que és una ex-combatent de l'exèrcit danès, doncs, bueno, ara no sé per què, però ho he lligat, perquè és que ho lligo tot.
8: Sí, perquè és un congrés que es diu Mujeres en Pie de Paz,
6: sí, dones en peu
8: que organitza l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya. És una jornada on hi haurà conferències i debats sobre els drets de les dones en situacions de guerra i on s'analitzaran, entre altres coses, el paper que poden tenir les dones per preveure els conflictes bèl·lics o com construir societats en pau, amb paus duradores, inclusives i sostenibles. La jornada és gratuïta aquest dijous, des de 4:45 fins a 7:45 a l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, però hi ha aforament limitat. Per tant, us podeu inscriure al web www.mujeresjuezas.es.
6: Doncs escolta, efectivament, això és una cosa que organitza l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya. Amb tots vostès, Jofre Bardagí.

0: tal estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm una cosa, sí. Tu, el que vas prometre, i ets un home de paraula, que ens vindries a presentar la segona part del segon volum del disc de tribut Jofre Verdagí, interpreta Serrat.
1: I aquí estic.
0: Aquí estic, mira, mira, aquest ets tu, eh?
2: L'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada.
0: Faràs dos concerts, un a Barcelona el 13 de maig, és a dir, això és dimecres, sí, eh? Sí, al sí. Festival Guitarra de Barcelona, Guitar de el Barcelona, Guitar Barcelona, sí. I després a Madrid el 22 de maig a la sala Galileo Galilei, que és una gran sala allà,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, l'hem canviat, perdó, no us ho he dit, l'hem canviat al novembre, això... 4 de novembre.
0: Ah, 4 de novembre. Sí, sí. Molt bé.
1: Ens hem volgut centrar en el de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I
0: molt bé. Bé, doncs, de moment, aquest del 13 de maig, al Festival sí. Guitarra BSN. Explica'ns una mica, el Jofre Verdagí, bueno, primer de tot, ets el líder del mític grup Glaucs.
1: Sí.
0: Això és així, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Això no t'ho trobaràs de sobre mai, perquè... No?
1: Sí, sóc el líder, em fa...
0: Però ah, líder no, bueno, perquè sí, tens síndrome d'impostor.
3: Home, sí, ets el cantant.
0: Ets el líder, els feies anar tots com un fus, els feies anar tots com un fus, home, els Glaucs, sí, sempre sí. Ho diuen, mare de Déu, el Jofre Verdagí, sí, sí. Feia anar com un fus, era un líder de collons. Bé, llavors una cosa, ets fill del mestre Verdagí, algú dirà qui és el mestre Verdagí. Mestre Verdagí.
1: Verdagí, exacte. El mestre Verdagí.
0: El mestre Verdagí, que era el que acompanyava sempre l'Àngel Casas, que Déu guardi
1: exacte,
0: també,
1: exacte.
0: I el teu pare també, que guardi, bueno, Déu ha guardat una quantitat de coses, mare de Déu, escolta, clar. Sí. De ahí que eres pastor. De ahí que eres pastor. Bueno, llavors, el cas és que...
3: Estàs bé,
0: clar, tu vas créixer... entre bambalines,
3: no?
1: Entre molts camerinos.
0: Clar, perquè el Verdagí era un dels músics, el principal músic del Joan Manuel Serrat i molt amic durant molt de temps, no?
1: Sí, sí, durant molts anys. Jo vaig néixer enmig d'una gira i amb 15 dies estava de gira amb ells, així que dormint a les fundes de les guitarres, ho he explicat moltes vegades i això.
3: Oh.
1: Sí, sí.
0: Bueno, és igual, això no se'n recorda, eh? No cal que ho pots fer com si fos una exclusiva i la gent no estem...
1: Doncs això, dormint a les fundes de les guitarres i això, i passant les nits allà.
0: Carai.
1: Un record meravellós.
0: Un record meravellós. I el... Esclar, quan tu li proposes al Joan Manuel Serrat, sap que has fet tot això, no? Perquè portes dos volums, no?
1: T'imagines que no? Home, sí, ha de venir el 13 bé a cantar, així que...
0: El 13 bé a cantar.
1: Espero que ho sàpiga, ja.
0: Clar, clar, clar.
1: Sí, sí, sí.
0: I el... Què et va dir? Sí? O sigui, li va fer il·lusió o...?
1: Va ser molt maco. O sigui, clar, jo podia fer un Jofre Verdagí interpreta Bruce Springsteen i no li havia de demanar permís a ningú. Ja. Evidentment, el Serrat, si no volia... O si em deia no és el moment o alguna cosa, doncs no. I aleshores el primer que vaig fer és dir-li si ho veia maco, si creia que ho podia fer. I al principi em va fer una cara com així de... Pareu ja de fer-me homenatges.
0: Ja.
1: I després
0: això
1: va ser...
0: Això és molt del Serrat, no?
1: Bé, clar, sí, que aquesta clar. Cosa de...
0: Que té raó, sí, però està d'acord.
1: Sí, sí. Però va quedar així i em va mirar i em va fer una abraçada i em va dir no. Ah, tinc moltes ganes de que ho faci.
0: Clar, clar.
1: Va ser molt emocionant.
0: Sí, doncs mira, millor.
3: Home, tu el seu fillol, no?
1: Sí.
0: Clar,
3: qui millor per fer homenatge.
0: Escolta, el disc destaca també per diverses col·laboracions, com per exemple aquest Plany de Mar, que sentirem ara, amb Ginestà, que a nosaltres ens encanta això, sí. Per favor.

0: Quines altres col·laboracions has fet?
1: Hi ha de Pedro, que el Jairo, sí, que ens coneixem de fa molt de temps, molt, amb Hoy puede ser un gran día, i la Sole Jiménez fent Escapritxos en la fa.
0: Ah, mira, la tinc aquí, la Sole Jiménez.

0: Ara que dius ja, hoy puede ser un gran día, es cuando dormo que veig clar, senyora, es caprichoso el azar, menuda, plan de mar, cantar, seria fantàstic, fiesta i paraules d'amor. Paraules sí? d'amor, a més a més, que fort. Escolta una cosa, això del Serrat és increïble, no? És a dir,
1: que a ell en
0: com
1: sí?
0: intèrpret i com a autor i com a poeta, o sigui, és, que és un dels grans, grans artistes. Que tothom ho diu, però, pobre, deu tenir el cap com un mongo.
1: Sí,
0: però és que és veritat, és que es fotis, Joan Manuel, ho sento, t'has de fotre perquè has d'aguantar-ho, això. Nosaltres, que
1: per mi és una referència al nivell
0: increïble.
1: De Bob Dylan.
0: Home,
1: o l'Springsteen total. Sí, sí,
0: absolutament. Clar, clar. Absolutament. No. Bueno, escolta, explica'ns alguna anècdota, perquè tu ens vas explicar l'última vegada que vas venir a presentar el primer volum
1: sí.
0: d'aquest recorregut que estàs fent pel Joan Manuel Serrat, sí. que el...
2: que et van deixar de cangur.
0: Et va, deixar, et va fer de cangur.
1: Sí. Em va llet malament l'anècdota, eh?
0: Sí, em va llet malament d'allà aquí, sí.
2: Bueno, amb una piscina plena de dones, eh?
0: Sí, sí, sí, sí veus? Fixa't tu. I ara tenim una anècdota també amb el Maradona. O sigui, en quin moment tu tens una anècdota amb el Maradona? O sigui...
1: Va ser... Jo era... Quan estava jugant al Barça...
0: Sí.
1: L'any 83, era?
0: Sí, 82, sí, 83, sí, deu ser.
1: Sí. El Serrat estava actuant a Castelldefels, i jo hi era allà, amb una pilota, vestit del Barça, això, i van convidar el Maradona perquè ell vivia allà.
0: Es
1: vaig estar tot el vol amb ell assegut a la falda
0: del Maradona.
1: Sí, sí. Wow. I després jugant a pilota amb ell
2: als camerinos.
1: Sí, sí, però amb la cosa de que allò típic d'un nen de... 4 o 5 anys que et xuta la pilota que no saps mai on anirà
0: mai.
1: I li vaig fer un túnel a Maradona i ell va passar la pilota per sota
0: les cames i Maradona va poder amb tu
1: i Maradona es va mirar al Maradona a veure si algú ho havia vist i tots els músics ho havien vist
0: clar, o sigui, Maradona va ser humiliat
1: per
0: tu
2: per
0: Jofre
2: a l'edat de 4 anys.
1: I a partir d'allà la carrera de Maradona va anar...
0: A partir d'aquí va començar a drogar.
2: A drogar-se. I això...
0: No va poder suportar.
2: Això que no hi havia mòbils, imagineu-vos ara avui. S'hagués fet viral.
0: Bueno, ens has de... En rigorós directe, el Jofre Verdagí, ens cantaràs una cançó...
1: Del primer volum.
0: Del primer volum. Perquè no les tens apamades, les d'aquest volum.
1: Encara me les he d'assajar per dimecres.
0: Clar, clar, eh? Tu no vols que s'estreni res, que no sigui per dimecres. Recordem, que el dimecres 13 de maig, al Festival Guitarra de Barcelona, doncs actua en Jofre Verdagí, aquest Jofre Verdagí interpreta Serrat amb la presència de Joan Manuel Serrat
1: sí.
0: i d'altres, no? I sí, altres sí. sorpreses.
1: Hi haurà la Bet, hi haurà Sidoní, hi haurà el Guillem Roma, mare, el Serrat...
0: Carai, carai, però això és un concert increïble, per favor, si és un esdeveniment. Tornarem a parlar, vull dir que ho refrescarem aquest dimecres, és, oi?
1: Sí, que bé.
0: Bueno, canta'ns, per favor, en rigorós directe amb la teva guitarra. Aquesta guitarra, quin tipus de guitarra és?
1: Això és una Ovation Adamas, que era del meu pare.
0: Ah, sí, m'ho semblava. M'ho semblava, això és una Ovation Adamas.
1: Era del meu pare, aquesta guitarra.
0: Sí, sí. Doncs escolta, has heretat molts instruments del teu pare?
1: Sí, me'n queden pocs, però no sé si...
2: Per què
1: em vaig haver de vendre alguns per poder
0: pagar lloguer
1: i aquestes coses.
0: Sí, clar, sí. Clar, clar. Escolta, Temps era temps, del volum del primer disc dedicat de Jofre Verdagí a les cançons de programes, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs Temps era temps. Jofre, em sembla que ens fos aquí a RAC1.

0: Jofre Bardagí, a Barcelona, el 13 de maig, al Festival Guitar BCN. Escolta una cosa, aquesta cançó, hi ha un moment, jo no sé si sóc jo, que ja estic obsessionat, diu La llengua al cul.
1: Sí. Sí, i per això surt Explicit Lyrics a la... a Apple Music i tal. Per aquest moment ens ha encapat la cançó.
0: De veritat? Sí. La llengua al cul. Fixa't, tu ho sabies, no? La llengua al cul? I què vol dir la llengua al cul? Bueno, jo, la llengua al cul dic exactament el que
1: és. Pregunta-li amb ell que tens el telèfon.
0: Escolta una cosa.
2: Que no hem dit que el concert és a la sala...
1: Al Guita. Ah, ja, Paral·lel 62.
0: Paral·lel 62. Sí. Bueno, una mica de prositat i ara tornem immediatíssimament. Gràcies,
3: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
4: Coneixes Munt? La marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
5: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodant.
6: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
5: Rodant, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
7: Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda. Línies de vida, baranes de seguretat i escales.
8: Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
7: Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
9: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
10: Em fa por voler acabar amb aquest desassossec permanent saltant per la finestra. És una mala idea perquè la finestra és a poca alçada de terra.
11: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg.
12: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
13: Busques una oficina que s'adapti a les teves necessitats? Spaces et dona l'espai que necessites quan ho necessites. Oficines, coworking, cocotreball, sales de reunions, en les millors zones de Barcelona.
14: Perquè la felicitat és màxima flexibilitat, mínimes molèsties. Troba el teu espai a spacesworks.com.
15: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
16: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: RAC 1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de Vallecas, Rayo Girona. Els de Mitchell tenen una nova oportunitat per escapar del descens.
17: Línia de fons a la dreta, a la centre de l'àrea. Gol!
3: Viu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Aquest dilluns, Rayo Girona a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: RAC1. Tots som un milió.
19: RAC1. Tots som un.
0: Per acabar, Esther...
2: Mira, RAC1 i Filmax et conviden a la preestena de Cow Girl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Moner. Això serà el dimarts vinent, 19 de maig, a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. El formulari el trobareu a RAC1.cat i podeu aconseguir una entrada doble.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Demà tornem aquí, al punt de la 1 de la tarda, al vostè primer. Visca RAC1!
19: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
20: Valorado.
19: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
21: El éxito está asegurado.
19: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
22: Securitas Direct es ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
23: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapup es busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
15: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
24: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
25: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. El dijous 14 de maig, de 4 a 7, versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem. RAC1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP.
26: Bon dia, són les dues. El Barça celebrarà aquesta tarda el títol de Lliga amb una rua pels carrers de Barcelona. El bus dels campions sortirà del Camp Nou a les 5 de la tarda i arribarà al centre de la ciutat i tornarà a l'estadi.
25: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
27: Bon dia, Núria.
26: Una rua que podreu seguir en directe a RAC1, en què també hi serà el tècnic Hansi Flick.
27: Sí, l'alemany formarà part de les celebracions amb la resta de l'estaf i amb els jugadors blaugrana l'endemà de segellar el segon títol de Lliga consecutiu. Celebracions que van començar a la mateixa gespa del Camp Nou, quan l'equip va rebre la copa que els acredita com a campions i que s'han allargat fins ben entrada la matinada. De seguida ho repassarem i explicarem també la situació que travessa el Madrid. Aquest matí, el president Florentino Pérez ha convocat una reunió extraordinària per començar a perfilar la temporada que ve. L'objectiu número 1 del dirigent és el retorn de José Mourinho a la banqueta blanca.
26: Les autoritats sanitàries analitzen si el positiu en antivirus d'una dona francesa evacuada ahir de Londres obliga a revisar la durada de la quarantena de la resta de passatgers. De moment s'establiran 42 dies a comptar des del 6 de maig. De moment no hi ha canvis en la situació dels ingressats al Gómez Ullà de Madrid. Cap d'ells té símptomes, tampoc la dona ingressada al Clínic de Barcelona, perquè va coincidir, recordem, breument en un avió amb una de les víctimes mortals del virus. Interior diu ara que revisarà si la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors va ser proporcional i oportuna. Núria Parlon assegura que en tot cas no va ser cap directriu política. És una polèmica que ha escalfat encara més l'ambient a les portes de la vaga de docents convocada demà a tot el país. I pel que fa a la resta dels esports, l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu.
27: L'andalús, de fet, ja treballa en la planificació esportiva de cara a la temporada que ve a l'espera de saber en quina categoria jugarà l'equip blanquiblau, si a primera o a segona divisió. Qui va ser director esportiu del Sevilla, de la Roma i de l'Aston Villa reportarà directament al CEO del club, Maoyer, i també al president Alan Pace. L'Espanyol és ara mateix 2 punts per sobre del descens i un més que el Girona, l'equip que ara marca la salvació. Els gironins, però, amb un partit pendent, la visita al camp del Rayo Vallecano d'aquest vespre, que tancarà la 35a jornada. Mitchell recupera Brian Hill i Abel Ruiz. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC1.
26: I el temps aquesta setmana, baixen les temperatures i s'esperen tempestes. Mònica Usart, bon dia.
1: Bon dia, sí, la baixada de les temperatures la notarem sobretot a partir de dimecres i encara es farà més evident a finals de setmana, però de moment aquesta tarda encara continuarà l'ambient càlid amb temperatures d'entre 22 i 26 graus de màxima i aquesta tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu, també el Prepirineu, sobretot la banda més oriental, interior de les comarques de Girona i el massís dels Ports, i en canvi la resta es mantindrà la calma. I demà farà més sol al matí, però a la tarda les tempestes s'estendran per bona part de Catalunya.
26: Ara passen 3 minuts de les 2.
4: 14-15.
26: I ara ho dèiem, Xavi, el Barça ja ho té tot a punt per celebrar aquesta tarda el títol de Lliga al carrer.
27: Sí, les celebracions van començar de matinada, tot just després d'acabar el partit, d'aquesta victòria en el clàssic del Barça per 2-0 contra el Real Madrid, que acredita l'equip de Flick un any més com a campió, i finalitzaran aquesta tarda celebracions pel títol de Lliga, però també per la Supercopa d'Espanya, i ho farà amb una rua pels carrers de Barcelona. Àlex Pintanel, bon dia.
5: Què tal, Xavi? Bon dia. Sí, una rua que començarà a les 5 de la tarda, amb sortida i arribada a l'Spotify Camp Nou. Hi haurà 3 autobusos. En el primer hi anirà el CAT amb el nostre Edgar Fornós animant a la gent, i en el segon i tercer estaran els futbolistes campions, el cos tècnic, com dèiem al principi, amb Hansi Flick, que tot i la mort del seu pare vol celebrar aquest títol amb l'afició blaugrana, i la junta directiva amb Rafa Juste i Joan Laporta al capdavant. Per ser els jugadors del Barça lluiran la pulsera blaugrana de la Fundació en un gest simbòlic que vincula l'èxit esportiu amb el compromís solidari del club. El recorregut d'anada i tornada sortirà per Travessera de les Corts, girarà per Numància i després passarà pels carrers París, Balmes i Gran Via. Després pujarà per Passeig de Gràcia fins a Provença, passant per la Pedrera, per tornar cap al Camp Nou pels carrers Aribau, París, Avinguda Sarrià i Travessera de les Corts, i posar d'aquesta manera punt final a la rua que està prevista que s'acabi cap als vols de les 10 de la nit. Durant el trajecte de quasi 5 hores també hi haurà 3 punts d'animació amb equips de so professionals, música en directe i material festiu per fer caliu i intensificar l'ambient. Val a dir que no hi haurà final de festa al Camp Nou a causa de les obres.
27: La rua la podreu seguir en directe a partir de les 5 de la tarda, quan comenci aquest trajecte del bus dels campions del Barça pels carrers de la ciutat de Barcelona. La nit està llarga, no cal dir-ho. Hem vist un munt d'imatges i hem escoltat un munt de jugadors i tècnics celebrant aquest títol aconseguit ahir al Camp Nou. Ara ho repassarem, però abans sentirem què n'ha dit també el president blaugrana, Rafa Juste, que avui ha passat pel món a RAC1.
5: Sí, i entre altres coses ha elogiat la feina que està fent Hansi Flick. En els pròxims dies s'espera que l'alemany renovi el seu contracte amb el Barça.
6: És un entrenador, abans esmentaves en Johan d'anar pues, any a any o com el Pep, però són persones molt, molt professionals que el que busquen és treure el gran rendiment de l'equip en una temporada. Però jo estic convençut que el que dius, m'agradaria que en Flick continués, perquè sóc amant de que els entrenadors tinguin evolucions, i dintre de poc ho sabrem, això, Jordi.
5: El president blaugrana també ha destacat la cordialitat amb la directiva madridista desplaçada ahir a Barcelona, això sí, sense Florentino Pérez, que reconeix Juste encara no l'ha felicitat.
7: T'ha felicitat Florentino Pérez?
6: Doncs no encara. Vull dir, el que em va felicitar ahir va ser que el president d'Honor, Pirri, i que també des d'aquí vull dir que tant ell com la seva junta directiva, com el comportament dels jugadors a l'acabar el partit, doncs home, també s'ha de destacar, no? Jo crec que ahir la representació del Madrid va saber perdre, encaixar un cop dur, però no, encara no m'ha felicitat Florentino. Tinc un munt de missatges aquí per obrir.
5: El president blaugrana ha reconegut que van pel bon camí per poder recuperar la normalitat aquest estiu i, per tant, poder fitxar sense limitacions econòmiques, i també ha tret pit d'un model de club que aposta per la Masia.
27: doncs, declaracions de Rafa Juste l'endemà, com diem, d'aquesta nova consecució d'un títol de Lliga i de celebracions eternes, vaja, eternes, amb un límit. Avui continuaran a partir de les 5 de la tarda. Segurament molts us heu llevat avui amb el timeline a xarxes ple de vídeos, de crits, de celebracions al centre de la ciutat de Barcelona, per exemple, aquests que sentireu.

0: És el mateix crit, el mateix càntic, però en tres llocs diferents. Un al Camp Nou, m'agafo una mà, era Pau Cubarsí, el que sentíeu a l'inici de tot plegat. Després es traslladava cap al centre de la ciutat, cap a la plaça de Catalunya, on hi havia milers d'aficionats. Aquests eren Caçador i Valde, testimonis d'excepció del que passava ahir al centre de la ciutat de Barcelona. I finalment era Joan Laporta qui cantava a casa seva, a la segona residència, quan hi ha aquest tipus d'esdeveniments com és a Luz de Gas, la discoteca de Barcelona. Albert Pedrol, bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia. Habitualment el punt de trobada per celebrar els títols és la Font de Canaletes, però com que hi ha obres en aquell punt de la Rambla, els aficionats s'han hagut de desplaçar uns metres més amunt a la plaça Catalunya. Com l'any passat, ho deies, Caçador hi ha fet acte de presència, aquest cop vestit amb la samarreta del Barça i acompanyat d'Alejandro Valde. Tots dos s'han posat al mig de tothom i han liderat diversos càntics, com aquest que sentíem un dia de partit. Després han tornat amb els seus companys per celebrar el títol en una discoteca de costat del Turó Parc, a tocar de la plaça Francesc Macià, i tampoc s'ho han volgut perdre Pedri, Dani Olmo i Eric García, que hi han anat un any més en Bicing, repetint la imatge emblemàtica de la temporada passada.
2: Otra más, chavales.
3: ¡Es Pedri, Pedri!
4: ¡Pablo! ¡Felicidades!
5: ¡Gracias!
6: ¡Felicidades, Pedro!
7: ¡Venga, Dani, campeón!
1: El president electe Joan Laporta, per la seva banda, no ha decebut. En el seu cas, ha celebrat el títol a la discoteca Luz de Gas, al costat d'altres directius i de familiars de diversos jugadors. Com és habitual, Laporta s'ha endut un bany de multituds i ho ha ballat absolutament tot. La nit d'avui també ha sigut llarga per l'expresident Joan Gaspar, que s'ha banyat a la platja de la Barceloneta com a part d'una promesa que va fer el programa de Mega El Chiringuito.
8: ¡President! Gaspar s'ha banyat ja. Todo, eh? ¡Ja,
1: I Chesney també s'ha deixat veure pels carrers de Barcelona. S'ha trobat amb un grup de nanos que li han cantat allò de Chesney fumador. I el porter bolonès s'hi ha afegit entre somriures.
9: Chesney fumador. No, no, no, no, no, no, no, no. Chesney fumador. No, no, no, no, no, no. Chesney fumador.
1: La festa dels futbolistes i aficionats s'ha acabat de matinada, però va començar ahir a la nit a la gespa al Camp Nou. Només acabar el partit, els jugadors es van apropar a la grada d'animació. Pau Cubarsí va agafar un megàfon, Rafinha un timbal, i uns minuts després el capità Ronald Araujo va aixecar el títol de Lliga abans de començar els parlaments. Des del vell mig del Camp Nou van parlar ell i el tècnic Hansi Flick.
10: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Esta liga también es de todos ustedes.
1: No cal traduir-ho, això que ha dit Hansi Flick ara. La festassa es va completar amb una gran sardana al mig del camp, focs artificials, adojo i amb els familiars dels futbolistes baixant al terreny de joc. El fill de Frenkie de Jong, per exemple, va jugar amb una pilota de platja que els aficionats del Barça van portar per enfotre-se'n de Vinícius.
0: Tot plegat després d'aquesta victòria per 2-0, per cert, amb golaços, un de Rashford, l'altre de Ferran Torres, especialment el de Rashford, amb una falta directa que va entrar pel mateix escaire dret de la porteria de Courtois. Això és el que va suposar, a partir d'aquí va venir el desenllaç del títol aconseguit pel Futbol Club Barcelona. Després van poder començar a escoltar protagonistes. Per cert, una altra bona notícia, i és la recaptació rècord que es va aconseguir ahir al Camp Nou amb 16,2 milions d'euros. Per tant, una altra bona notícia. I el que deia, després vam poder escoltar un bon grapat de jugadors, a més de, lògicament, el tècnic Hansi Flick. També, López, bon dia.
11: Bon dia, Xavi. Hansi Flick, que pel que hem sabut es mantindrà amb l'equip fins a final de temporada, dirigirà els tres partits que li queden al Barça, dimecres a Vitoria, diumenge al Camp Nou contra el Betis i l'última jornada al Camp del València. El motiu és que té tota la família aquí i que sent tot el suport de les persones més properes. D'entrada, avui participarà a la Rua, un Flick que explicava com s'havia assabentat de la mort del seu pare i la manera com va decidir actuar amb la plantilla.
12: This morning, you know, my mom...
13: Aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare ens havia deixat. He pensat si amagar-ho o parlar amb l'equip. Per mi són com una família i he decidit que els hi explicava la situació. Mai oblidaré aquest moment. Estic molt content i molt orgullós de cada jugador, del cos tècnic i del club.
12: In the team, my staff around, yeah, and the club.
11: Deia Flick que mai podrà oblidar el dia d'ahir.
13: El més important és l'equip, i és increïble veure com juguen entre ells. Ho aprecio molt, això. Les últimes setmanes i mesos crec que hem jugat masses partits. Avui no ha sigut fàcil, perquè ells han pressionat, però crec que hem defensat molt bé. Estic molt orgullós. Mai oblidaré aquest dia. Mai.
12: I'm proud, you know, I never will forget this day. Never.
11: Una temporada en què el Barça consolida el seu domini a nivell estatal, segona lliga consecutiva, també amb la Supercopa, amb la Champions com a clau objectiu a futur. Així valorava Flick la temporada.
12: We've had a lot of injuries.
13: Hem tingut moltes lesions aquesta temporada i, com he dit, potser el segon any és més difícil, però crec que hem jugat fantàsticament bé. És molt bona la forma i l'estil amb els quals hem jugat. No hem fet tants gols com la temporada passada, però crec que hem defensat molt millor, especialment al tram final de la temporada.
12: This season.
11: Passem als futbolistes. Pedri, en declaracions a Movistar, destacava haver pogut guanyar la Lliga a la cara del Madrid.
3: Lo queríamos ganar aquí en un clásico, queda para la historia y creo que hemos hecho un gran partido dominando, creo que han tenido pocas ocasiones y bueno, muy contento por otro título de Liga consecutivo.
11: I Gavi, també a Movistar, parlava de les paraules que va creuar amb Vinicius sobre la gespa.
5: No, creo que estaba diciendo algo a la grada y entonces le he dicho algo. Pero bueno, al final Vinicius es un jugadorazo. Bueno, nada, dije que se callara la boca y ya está. Pero como te he dicho, son cosas que pasan en el campo. Una cosa es dentro del campo y otra cosa fuera. Obviamente dentro pues tengo que defender mis colores, mi club y mis compañeros y voy a muerte. Però fuera, pues, soy totalmente diferente, aunque no me parezca.
11: Fermín, l'estiu passat va tenir una oferta potent del Chelsea, va haver-hi perill real que sortís. Feliç d'haver-se quedat. Declaracions a RAC1.
6: Sí, molt content. Mai he tingut dubtes de sortir del Barça, això sempre són rumors, però hem fet una temporada molt bona, tant col·lectivament com individualment, estic molt content.
11: Ronald Araujo, també en declaracions a RAC1, celebrava haver-se quedat, ser al Barça i estar gaudint.
14: No, que valió la pena. Hoy me siento muy bien, me siento muy feliz, disfruto. A pesar que quizás no he tenido los minutos que desearía, siempre me ven ahí aletando, feliz. Estoy feliz de otra vez estar disfrutando de fútbol, que es lo que más me gusta hacer.
11: I finalment, Marcus Rashford, ahir protagonista amb el seu golaç, deia que el seu desig és quedar-se al Barça, però que no sap què passarà.
15: Listen, I don't know.
16: No ho sé. Vull quedar-me aquí, però el futbol canvia molt ràpidament. Per tant, veurem. Ara estic gaudint, gaudeixo de l'equip, gaudeixo del cos tècnic i també de la meva família. Quan acabi la temporada, ja ho veurem.
15: After the season is finished, then we will see.
0: De fet, ara ve aquesta altra feina, la dels despatxos, per saber com quedarà confeccionada la plantilla de cara a la temporada que ve, la temporada 2026-2027, però també hi ha feina encara per fer, per exemple, aquesta Lliga dels 100 punts, que molts jugadors en algun moment de la nit d'ahir doncs, anomenaven sobre les xifres. Posem-hi també números a tot el que ha aconseguit el Barça i el que queda en aquestes últimes tres jornades. Albert Bassas, bon dia.
17: Bon dia, Xavi. Doncs mira, és la 29a Lliga del Barça, que se situa només 7 del Madrid, el club que més lligues acumula encara amb 36. I és que el Barça és el club que ha aixecat més títols en l'era recent. En els últims 20 anys, 12 lligues. Les altres se les han repartides als blancs amb 5 i l'Atlètic de Madrid amb 2. Les dues últimes del Barça, a més, consecutives, coincidint amb l'arribada de Flick. Això de guanyar-ne dues de seguides no és tan habitual. Fins ara el Barça ho havia aconseguit 9 vegades. Amb aquesta ja en són 10. I ara no passava des dels anys 2018 i 2019. Dues lligues guanyades per Ernesto Valverde. Un campió, a més, més que just, matemàticament, a 3 jornades pel final, ja amb 91 punts, i amb l'opció, com deies, d'igualar el 100 de la Lliga de Tito Vilanova. Això vol dir que només han punxat en 5 ocasions en tota la temporada, amb un empat i 4 derrotes, la darrera, el 16 de febrer, al camp del Girona. Amb un total de 89 gols a favor, somien poder arribar també al 100, i amb només 30 d'encaixats, fet que també li permet a Joan Garcia tenir opcions d'endur-se al Zamora. I compta amb aquesta, amb molt futur per endavant, no només per sensacions, també dades en mà. El Barça, amb una mitjana de 24 anys, és la plantilla més jove en guanyar la Lliga dels últims 70 anys, des de la temporada 55-56, amb la Lliga de Daucis guanyada per l'Atlètic Club.
0: Déu-n'hi-do. Present i futur, doncs, el Barça, eufòria la que està vivint el club blaugrana aquests dies i que contrasta i molt amb el moment del Real Madrid. Poques hores després de la derrota al Camp Nou, l'equip blanc ja ha encès la maquinària per intentar capgirar la situació. Dami.
11: Sí, i podem explicar que aquest migdia hi ha hagut una junta extraordinària a Valdebebas, amb la presència de Florentino Pérez i del director general José Ángel Sánchez. Pel que ens comenten en aquesta junta, Florentino ha informat a la junta de quin és el full de ruta a seguir a partir d'ara. No ha consultat, sinó que ha informat. José Mourinho és el principal objectiu a la banqueta, ho té claríssim Florentino, veient l'actitud d'alguns futbolistes i la manera com ha acabat la temporada. El president madridista creu que Mourinho és el més indicat per redreçar la situació. No hi haurà una revolució total, però sí que hi haurà unes quantes baixes. Tornarà Endrick, que ha rendit bé en la seva sessió a l'Olímpic Olympique de Lió i s'exercirà l'opció per Nico Paz, que ha brillat al Como. A partir d'aquí, l'objectiu és reforçar molt la defensa i fitxar un migcampista. Un equip, ahir es va veure, sense ànima, en descomposició, i que ahir no va ser capaç de donar una última alegria als seus aficionats, impedint que el Barça guanyés la Lliga a la cara del seu etern rival. I a sobre, amb la pitjor sensació possible, que el Barça, si ho hagués necessitat, podria haver empès per fer més sang. El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, no tenia més remei que felicitar el campió de Lliga.
18: Felicitar al FC Barcelona por haber ganado la Liga hoy, en un partido que se les ha puesto muy de cara muy pronto, y bueno, pues nosotros a seguir los tres partidos que nos quedan.
11: L'entrenador madridista no volia posar excuses i deia que tornaran.
18: No podemos decir muchas cosas porque entendemos la frustración, el desencanto, los insatisfechos que tienen que estar con esta temporada, y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve.
11: Arbeloa finalment va dir que no es deixaran anar els tres partits de Lliga que els queden, i sobre Mbappé no va resoldre dubtes, però el to amb el que en parla ho diu tot.
19: Si crees que podía haber hecho algo más por estar aquí, y si crees que va a poder jugar de aquí a final de temporada.
18: Pues no lo sé. Quedan 2 semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
11: Mbappé, que ahir va encendre les xarxes en fer un post volent demostrar que estava pendent del partit i anar a Madrid amb un cor blanc, quan el partit ja anava 2-0 i a través de Vin, que no té els drets a Espanya i sí a França. Ara la incògnita és si Mbappé tornarà a jugar algun dels partits intranscendents que li queden al Madrid o si definitivament es reserva pel Mundial.
0: Serà un dels focus d'atenció en aquest tram final de la temporada, aquest tram final de la Lliga. L'altre, la lluita per la permanència, de la qual en parlarem d'aquí a una estona. Ara, però, una pausa i de seguida la resta de la informació.
20: 14-15.
21: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
22: valorado
21: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
22: Y otra, valorado.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
25: ¿En serio? ¿Aquí?
24: Sí, en este monasterio.
25: Y yo pensando que era una excursión más.
24: Si estos muros hablasen...
25: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
24: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
26: Gobierno de La Rioja.
27: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
20: 14-15.
28: Ara passen 21 minuts clavats de les dues. El Ministeri de Sanitat rebrà al llarg d'aquest dilluns el resultat de les proves que s'han fet als 14 passatgers de l'Ondius aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. S'hi hauran d'estar en principi fins al 17 de juny, perquè les autoritats sanitàries i l'OMS han consensuat que la quarantena duri 42 dies a comptar des del 6 de maig. Hi ha un factor que podria alterar, però, aquest calendari, el positiu en antivirus d'una dona francesa que s'ha confirmat aquest matí. La ministra francesa de Sanitat, Stéphanie Rist, ha explicat a l'emissora France Inter que la dona està greu.
29: Cette personne était sur le bateau de croisière.
30: Aquesta persona era el creuer, va tornar ahir. El seu estat va empitjorar durant la nit i va donar positiu per l'antivirus. El que sabem, perquè és un virus conegut, és que quan algú empitjora amb aquest virus, la seva vida pot estar en perill. Aquest pot ser el cas d'aquesta persona.
29: Le cas de cette personne.
28: A la dona la van evacuar i del creuer i es va començar a trobar malament a l'avió Benet Iñigo.
1: Ara caldrà estudiar si algun dels ingressats al Gómez Ulla hi va estar en contacte després del 6 de maig. És un procediment que s'haurà de seguir amb cada positiu que es vagi confirmant i caldrà analitzar cas per cas. N'ha parlat en declaracions a RAC1.
2: Cualquier cosa que pudiera surgir, muy especialmente la aparición de casos positivos dentro de la embarcación, de pasajeros que hubieran estado en la embarcación, haría que tuviéramos que evaluar si alguna de las personas que están ahora mismo en el hospital Gómez Ulla había tenido algún tipo de contacto estrecho que no fuera lo que estaba documentado, que pudiera modificar justamente eso. Pero eso ya sería, sobre todo, a nivel un poco más individualizado.
1: Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, també ha explicat que la primera setmana la quarantena serà més estricta i un cop tinguin el resultat de dues PCRs es tornarà a valorar. De moment, cap dels 14 ciutadans amb passaport espanyol han tingut cap símptoma. Tampoc en té la dona que està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, que va ser contacte de la segona víctima mortal del brot i va coincidir breument a l'avió que anava de Johannesburg a Amsterdam. El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic, José Muñoz, subratlla que ara mateix no hi ha cap indici d'infecció.
3: Tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabem, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després.
1: I ahir ja es va confirmar que l'altre contacte de l'Estat, la dona d'Alacant, que també anava en aquest avió, ha donat negatiu. Així doncs, els dos casos que preocupen més són a fora. El primer, el d'una dona francesa, com sentíem al principi, i també, d'altra banda, les autoritats dels Estats Units tracten com a positiu un dels nord-americans repatriats a qui han traslladat separat de la resta. Ho fan perquè una primera prova va semblar donar un positiu dèbil. Ara bé, el govern espanyol subratlla que un altre PCR a aquesta mateixa persona ha donat negatiu.
28: I mentrestant a les Canàries, tot a punt perquè comenci l'última fase de desembarcament del creuer. Les properes hores n'han de sortir una vintena de passatgers de diversos països i el vaixell salparà cap als Països Baixos des de Tenerife. Enviat especial de RAC1, Joel Penya, bon dia.
4: Bon dia. Fa més d'una hora que l'Ondius ha carregat el dipòsit de combustible i després han començat a omplir les bodegues per fer el viatge de tornada cap als Països Baixos. La previsió ara és que abans de les 7 de la tarda ja hagi salpat. A més, hi ha hagut un canvi que pot agilitzar el desembarcament dels passatgers que queden a l'Ondius. Finalment, les darreres 22 persones que han de baixar marxaran amb un sol avió dels Països Baixos perquè l'altre, d'Austràlia, no arriba a temps. Ho ha explicat fa uns minuts la ministra de Sanitat, Mònica García. No, una de les incògnites a resoldre és com distribuiran aquests darrers passatgers, perquè n'hi ha dels Països Baixos, però també d'Austràlia i Nova Zelanda. Ara l'Ondius continua fondejant al vell mig del port de Granadilla. És que durant el matí hagi tingut un vaixell cisterna de costat per poder traspassar combustible. A bord hi queden els 32 tripulants. Aquesta tarda salparan quan s'hagin quedat sols al vaixell. En total hauran desembarcat en aquest dispositiu unes 120 persones.
28: Gràcies, Joel. I mentrestant continua la picabaralla política. El govern canari es planteja fins i tot recórrer a la justícia la decisió del govern espanyol d'autoritzar el fondeig de l'Ondius davant del port de Granadilla. El president Fernando Clavijo es queixa que no es fessin testos d'antígens als passatgers abans de desembarcar i retreu a Moncloa haver-se'n enfotut d'ell i de la seva por a les rates nedadores.
5: Ellos han querido un poco ridiculizar y llevar a la anécdota y al meme la posición de las ratas. Y en la propia nota que el secretario de Estado, que es una nota en un informe nos manda, nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta. Es no esperable y la posibilidad remota, no lo descarta.
28: Són declaracions que Clavijo ha fet a Ser Canàries. El PP insisteix a denunciar falta de coordinació en tot l'operatiu. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
7: Sí, bon dia. El PP el que critica és que el govern espanyol no ha estat a l'altura. Diu que hi ha descoordinació, ho ha expressat d'aquesta manera Borja Semper. Resposta de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, que amb tantes felicitacions l'oposició...

0: i mig per arribar a 2:15, de seguida la resta de notícies d'aquest dilluns.
1: RAC 1. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
3: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
4: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
3: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
4: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
3: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
5: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
6: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
5: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
7: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: RAC 1.
9: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
10: Què tal? Jo conec.
9: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
10: De RAC 1.
9: Sí, som de RAC 1.
10: Els taloners.
9: Sí, els taloners.
10: Què tal, maco?
9: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
11: Venim de Dublín.
9: Veniu de Dublín?
12: Què diu?
11: Què sembla?
9: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
11: Exacte.
9: Hòstia, per tant, you speak English?
10: A little bit.
9: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
10: Jo s'escolto cada dia.
12: Ai, que bé.
10: Ara sóc conductor d'autobús.
9: Condueixes un autobús a Dublín?
12: A Dublín?
10: Els públics, autobús públic.
9: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
10: Us escolto.
9: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
12: No pot ser.
9: Mentre condueixes l'autobús de línia a Dublín, a Dublín,
10: a vosaltres.
9: Escolta, RAC 1.
10: Sí.
13: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
10: Ok, lads. See you soon.
1: RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
14: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Ara sentirem els senyals horaris de 2:15. Reprenem el repàs a l'actualitat d'aquest dilluns. El Departament d'Interior analitzarà si la infiltració dels Mossos en una reunió de professors va ser proporcional i oportuna. La consellera Núria Parlon diu que el govern manté tota la confiança en el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Nega que hi hagués cap directriu política al darrere de l'actuació. Eudald Martínez.
15: La consellera Núria Parlon diu que la decisió d'infiltrar-se en una assemblea de docents de Barcelona la setmana passada va sortir dels comandaments operatius. En desvincula totalment Trapero i la cúpula d'Interior i diu que valoraran si el cos en va fer un gran massa.
16: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
15: Aquesta infiltració ha fet treure foc pels queixals als sindicats de mestres i professors que reclamen més explicacions. El sindicat majoritari USTEC i la CGT ja han anunciat que portaran el cas a la justícia.
0: Aquesta polèmica arriba a les portes de la primera gran vaga al sector educatiu del nou cicle de protestes. Els sindicats han convocat demà una aturada a escala de tot el país que tindrà com a eix central una manifestació a Barcelona. La consellera Esther Niubó va anunciar ahir el Via Lliure que convocarà els sindicats a una reunió aquest dijous per mirar d'evitar la resta de vagues. Avui tant la consellera com el president Salvador Illa han tornat a demanar als docents que rebaixin el to.
12: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir

0: vies per reconduir la situació.
1: La nostra mà estesa sempre per implementar aquest acord al que hem arribat, per implementar-lo conjuntament i per elaborar què hem de fer conjuntament per seguir millorant l'educació i posar l'educació als nivells d'excel·lència que Catalunya necessita.
2: Illa i Niubona han parlat en la signatura d'un fons de cooperació amb les entitats municipalistes per invertir 100 milions d'euros per rehabilitar escoles del país els propers anys. Justament un estudi alerta avui que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel canvi climàtic. Això, tot i la previsió que els propers anys gairebé una quarta part del curs escolar s'haurà de fer amb temperatures superiors als 27 graus, que és el màxim audal que marca la Llei del Treball.
3: L'estudi l'han fet la Fundació Equitat.org, l'Institut Metròpoli, la UOC i l'Institut de Recerca en Energia. Calculen que són una mica més de 1.200 els centres educatius on encara no s'han fet reformes estructurals ni s'hi han instal·lat els sistemes de climatització necessaris. Això fa que tinguin dèficits d'aïllament i problemes de ventilació. Marça Torres, una de les autores, lamenta que el pla del Departament d'Educació per evitar la calor no ha arribat a tots els centres.
4: Sí que volem reconèixer que aquest pla d'adequació a problemes que no ha tingut un pressupost associat concret, ha sigut insuficient, no hi ha uns criteris clars a l'hora de, per exemple, no, de l'enviament dels ventiladors o de climatitzar els centres, i s'ha concretat poc.
3: L'informe alerta que les altes temperatures afecten negativament la salut dels infants, però també el rendiment escolar. Per tot plegat, proposen un pla de xoc que inclou mesures com ara posar ventiladors de sostre a totes les aules, millorar la ventilació natural, posar espais d'ombra als patis o que els espais estratègics com ara gimnàs o menjador estiguin climatitzats.
2: I encara vinculat amb l'educació, Catalunya instal·larà aquest any detectors de freqüència a les aules que acullin els exàmens de selectivitat.
3: Segons explica El País, l'objectiu és evitar que els alumnes facin servir aparells com ara auriculars minúsculs que no es veuen a simple vista per estar connectats amb l'exterior i que els cantin les respostes. També preocupa l'ús cada cop més estès d'ulleres intel·ligents, de calculadores que semblen normals però que tenen connexió a internet, o de petits aparells amb eines d'intel·ligència artificial incorporades. El diari explica que si un professor enxampa un alumne fent servir alguns d'aquests aparells, quedarà desqualificat de la prova i no podrà fer cap altre examen.
2: I Barcelona tindrà 5.000 places més per fer cursos de català el curs que ve. En total, els programes del Centre de Normalització Lingüística a la ciutat arribaran a 35.000 persones. Maria Rueda.
5: Amb aquest increment, l'Ajuntament de la ciutat i la Generalitat esperen eliminar les llistes d'espera. El Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona també incorporarà 23 professionals més. El reforç arriba després d'anys amb una demanda creixent per aprendre català a la ciutat. Els nous cursos seran sobretot dels nivells inicials, la 1 i la 2, que són els més demanats. També s'ampliarà l'oferta a tots els districtes i hi haurà més flexibilitat d'horaris. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca la importància d'ampliar les places per aprendre català.
6: És important que tinguem aquest creixement estructural perquè la demanda d'aprenentatge del català és potent, demana, per tant, un desplegament significatiu i tenir aquesta seguretat ens permet a tots plegats planificar un futur d'aprenentatge constant per les persones que ja són aquí i les persones que aniran arribant en un futur.
5: El reforç forma part del pla del govern per ampliar els cursos de català arreu del país. La previsió és superar les 1.500 places a tot Catalunya de cara al curs que ve.
2: Més coses. Interior i Agricultura han dibuixat 14 fronteres arreu de Catalunya per evitar que un incendi arrasi el país de punta a punta. Les han batejades com a eixos de confinament i han d'impedir que el foc salti d'un massís a un altre. És la nova estratègia que demà aprovarà el govern per lluitar contra els anomenats incendis de sisena generació. Des del Bruc a l'Anoia, Jordi Claret, bon dia.
7: Bon dia. Aquests nous eixos de confinament serviran per lluitar contra els anomenats megaincendis, cada cop més habituals i devastadors perquè sobrepassen de llarg la capacitat dels bombers. Aquestes 14 franges que s'han delimitat sumen més de 200.000 hectàrees. Algunes no s'han de tocar, però n'hi ha 34.000 que necessiten actuacions. 5 dels eixos s'han considerat prioritaris i ja s'hi ha començat a treballar. Les tasques varien segons l'entorn. Aquí, al Parc Natural de Montserrat, s'està netejant i desbossant la vegetació baixa, però també funcionarien els camps de conreu o de pastures. Els consellers Òscar Ordeig i Núria Parlon insisteixen que davant la crisi climàtica cal curar-se amb salut.
8: A cada lloc, evidentment, es fan unes actuacions diferents. Alguns llocs és unes actuacions molt contundents, d'altres és més de sotabosc, altres són aclarides.
9: Les característiques d'alguns dels incendis de cara al futur poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I per això és tan important dotar-nos d'aquestes franges de protecció a la població.
7: Calculen que aquests eixos de confinament aconseguiran protegir més de 2 milions d'hectàrees i unes 850.000 persones que hi viuen a prop. Tot i això, eviten donar terminis i, tot i que alguns treballs hagin començat, potser no estan enllestits abans de l'estiu.
10: 14-15.
2: La Fiscalia manté la petició de penes. El cas Pujol ho acaba d'anunciar al tràmit de conclusions del judici a l'Audiència Nacional que marca l'inici del final d'aquest judici. Xavi Pardo.
10: Tot i les dificultats que ha tingut durant tot el procés per sustentar la seva hipòtesi, que van cobrar comissions a canvi de contractes públics, el fiscal insisteix a demanar 29 anys de presó pel fill gran i 8 per la majoria de germans. Només confirma que en deixa fora el pare perquè el tribunal ja el va eximir per malaltia.
2: La Comissió del Mercat de Valors ha multat Gerard Piqué amb 200.000 euros per una infracció molt greu. Creu que l'exfutbolista va comprar accions d'una companyia tenint informació privilegiada. Li hauria proporcionat l'empresari José Elías, a qui la comissió també ha multat amb 100.000 euros.
10: Segons la Comissió del Mercat de Valors, el 2021 Elías va comunicar a Piqué que l'empresa Atris Health volia presentar una oferta per comprar Aspi Global Services. Dos dies abans que s'anunciés l'operació, l'exfutbolista en va comprar més de 100.000 accions.
2: I giren el cas Innova de Reus de presumpta corrupció en el primer dia de judici. Dos dels principals acusats han arribat a un pacte amb la Fiscalia després de reconèixer els delictes de prevaricació, malversació de diners públics i falsedat documental. La confessió deixa en una posició més feble els altres sis acusats, a qui demanen en alguns casos penes de fins a 10 anys de presó. Audiència de Tarragona ara. Esteve Giral, bon dia.
11: Bon dia, Núria. Sí, l'acord l'ha tancat el Ministeri Fiscal amb Josep Prat, exdirector general d'Innova i exdirector de l'ICS, i un dels cervells de la presumpta trama corrupta, i l'arquitecte Jorge Batesteza, una de les persones afavorides amb el pagament de factures inflades o bé sense justificar. Un acord de conformitat que, a l'espera de conèixer el detall, suposarà de ben segur una rebaixa de les penes de presó demanades inicialment de fins a 10 anys en el cas d'aquests dos acusats. Admeten tots dos, tant Prat com Batesteza, la comissió dels delictes de prevaricació, malversació de diner públic i falsedat documental. Un pacte que deixa ara en mal lloc els altres sis acusats just a l'inici del judici oral, avui encara amb les consideracions prèvies plantejades per totes les parts. Entre els acusats, el socialista Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus, en els anys que presumptament va funcionar la trama de corrupció del Holding Municipal d'Empreses Innova, demanen per ell una pena de 10 anys de presó. Una suposada trama que es va articular al voltant de les obres de construcció del nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
2: Les 2:39, Indra ha reunit a Barcelona autoritats del sector civil i militar per rellançar la indústria de defensa i seguretat a Catalunya. La tecnològica vol crear 1.500 llocs de treball abans del 2027 en un acte als Tinglados, a tocar del port, on també hi havia el president Salvador Illa. La secretària d'Estat de Defensa, Maria Amparo Valcarce, ha dit que Catalunya ha de tenir un paper clau els propers anys en el negoci de la defensa i ha fet una crida, entre d'altres, al sector de l'automoció.
12: Queremos animar al sector automovilístico de Cataluña a que mire hacia defensa, porque abre enormes oportunidades. Sabemos que para ellos es un desafío, pero para eso estamos. En España ya se está haciendo desde Asturias, el País Vasco, Madrid, Andalucía, ¿por qué no en Cataluña?
2: Indra ha explicat que vol duplicar la seva facturació a Catalunya fins als 550 milions d'euros com a part del seu pla d'expansió en el negoci de la defensa. Detalls des de Barcelona. Montse Martí, bon dia.
13: Bon dia. Indra ha reunit directius i representants de 200 companyies, pimes, empreses emergents, universitats i centres tecnològics. En declaracions a RAC1, el conseller delegat de la companyia, José Vicente de los Mozos, diu que el negoci de defensa actualment és molt més que fabricar tancs.
14: El contexto geopolítico mundial ha cambiado la mentalidad. No solamente en la defensa es solamente hacer cosas físicas, hacer tanques que la gente puede pensar, no. Estamos hablando de desinformación, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de ciberdefensa, estamos hablando de la importancia de un país de ser autónomo, controlar sus comunicaciones. Es decir, que la evolución de defensa ha pasado de ser de un concepto físico que tenemos a un concepto tecnológico y de defensa de libertades.
13: El president d'Indra, Ángel Simón, ha afegit que Catalunya no es pot permetre el luxe de mirar cap a una altra banda.
15: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
13: Indra té actualment una plantilla de 3.500 treballadors a Catalunya i vol fer el salt fins a superar els 5.000 en sectors com la ciberseguretat, espai i defensa.
2: Casa Batlló recupera l'últim habitatge de Gaudí. Després de 4 anys de restauració, l'edifici inaugura una planta formada per 10 estances que més es podran llogar. Bàrbara Padilla.
16: En aquests 4 anys, els restauradors han descobert detalls i elements decoratius com llaços o flors que estaven amagats i que ara es poden observar de prop si un particular o una empresa lloga alguna de les 10 estances ubicades a la tercera planta de l'edifici o bé tota la planta. En parla l'arquitecte en cap de Casa Batlló i responsable de les obres, Xavier Villanueva.
17: Ha estat un procés complex, ha estat molt meticulós, ha sigut com un procés arqueològic que vas traient capes, perquè clar, hem començat pel 2019 però hem anat tirant enrere fins a 1906 i ha estat un procés curós perquè estava ple de detalls, molts més detalls dels que ens podíem imaginar. Pensàvem que seria més bàsic, però en canvi hem vist que té una riquesa excepcional a nivell de qualitat de materials, colors, formes.
16: Hi ha un dormitori, un menjador, una biblioteca, un celler. És una recreació de com podia ser la casa on van viure els ascendents de la família Batlló, que hi van ser del 1906 al 2019. Una casa que manté l'arquitectura original, com la fusteria o el paviment, però que té tot el mobiliari nou.
2: El Festival Temporada Alta estrenarà aquesta tardor una desena de produccions, tant d'autors catalans com d'internacionals. Una de les estrenes més destacades serà el nou projecte de Christian Jatay, una adaptació de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg.
16: El festival presentarà 16 produccions en aquesta edició, que tenen la signatura de noms com el director argentí Pablo Messier, la companyia La Veronal, la companyia de circ EIA i Cabo San Roque. Un dels títols més destacats serà l'estrena de Júlia, 15 anys més tard, de la directora brasilera Christian Jatay, una versió lliure de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg. Messier portarà La forma humana, La Veronal, Living and Living, i Cabo San Roque, 1003 Seixis, centrada en el mite de Don Giovanni des d'una mirada contemporània.
2: I ja sabem qui són els finalistes del Premi Llibreter d'aquest any en la categoria de literatura catalana. Es tracta de Sau, de Ferran García, Animals inexpressius, de Xavier Mas Carabioto, i Virgil, de Quim Espanyol. El Premi Llibreter és el guardó que lliura cada any el Gremi de Llibreters de Catalunya. El lliurament es farà el 17 de juny a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. I ara el temps.
18: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
2: Aquests propers dies, atenció, perquè arriben alguns canvis, Mònica.
19: De cada dimecres baixaran clarament les temperatures i encara ho faran més a finals de setmana i també arriben pluges, pluges que demà a la tarda, per exemple, seran més generals i poden ser localment intenses i anar acompanyades de tempesta i també de calamarsa. Però de moment aquesta tarda es mantindran les temperatures semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 26 graus i amb alguns ruixats en punts del Pirineu, sectors del Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també al voltant del massís dels Ports. I també es notarà el vent entre Ponent i Garbí, sobretot en punts de la costa central.
20: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
21: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
2: Pràcticament 3:15, més enllà de les celebracions del Barça pel títol de Lliga, Xavi, l'altre nom del dia és el de Monchi.
22: Explicàvem fa uns dies que tenia un principi d'acord amb l'Espanyol i aquest migdia s'ha confirmat que s'incorpora com a nou director general esportiu de l'entitat. El club ho ha fet oficial fa poca estona i l'andalús ja treballa en la confecció de la plantilla de cara a la propera temporada en plena lluita de l'equip per salvar la categoria. L'Espanyol és un dels 7 equips amenaçats per rebaixar i el Girona n'és un altre. De fet, els gironins són l'equip que ara mateix marquen la permanència amb només un punt de marge respecte al descens, però amb un partit pendent. La visita al camp del Rayo d'aquest vespre que tancarà la jornada 35.
21: A RAC 1, 14-15.
22: Buscarem l'última hora de l'equip gironí abans d'aquest partit del camp del Rayo, però abans una de les notícies del dia en matèria esportiva. Ara ho dèiem, l'Espanyol immers a ple en la lluita per evitar el descens ha fet oficial aquest migdia l'arribada de Monchi com a director general esportiu. Edu de Batlle, bon dia.
23: Hola, Xavi, bon dia.
22: Monchi s'incorpora immediatament i serà el màxim responsable esportiu, passi el que passi, és important això, en aquest final de Lliga.
23: Sí, enmig del pànic generalitzat per la situació de l'equip, arriba un cop d'efecte del propietari i president del club, Alan Pace. Monchi és el nou director general esportiu amb efectes immediats. L'andalús de 57 anys dirigirà l'àrea esportiva del club i reportarà directament a Peix i al CEO, Mao Ye. Pel que ens diuen, treballarà només per l'Espanyol, però no es descarta que col·labori també d'alguna manera en el futur amb el Burnley, l'altre club del conglomerat de Peix. Aquestes són les primeres declaracions de Monchi en la seva arribada als mitjans del club.
24: Encantado de estar en este club. Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club.
23: Monchi també ha volgut llançar un missatge de confiança en l'equip.
24: Yo creo que el Español se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no? Tiene argumentos porque lo ha demostrado durante la temporada. Tanto cuerpo técnico como jugadores tienen fútbol. Lo único que les falta quizás es falta de confianza. Yo creo que si entre todos le damos ese cariño, ese apoyo que creo que necesitan, van a recuperar sensaciones y van a volver a ser ese equipo que en la primera vuelta a todos nos llamó la atención.
23: A Monchi el presentaran d'aquí uns dies, la setmana que ve o a tot estirar l'altre, un cop acabada la Lliga. En tot cas, aquesta hora ja és a l'RCD Stadium en un dinar de feina. Durant les pròximes setmanes, a mida que vagi aterrant, s'aniran coneixent més detalls, però tot indica que vindrà amb un parell de col·laboradors per l'àrea esportiva. Ha estat una mica desconcertant, per cert, la piulada que ha fet Alan Pace, donant la benvinguda a Monchi, penjant una fotografia de tots dos al camp d'entrenament del Burnley. Això ha desconcertat una mica els seguidors de l'equip anglès, també una mica els de l'Espanyol. Però bé, el fins ara director esportiu Frank Garagarza, que està de baixa mèdica per l'infart que va tenir al novembre, queda ara per sota de Monchi, té un any més de contracte, però sembla poc probable que el compleixi. La idea del club és acabar arribant a un acord amb ell perquè acabi marxant.
22: Edu, gràcies.
23: Fins ara.
22: I l'Espanyol, com molts altres equips de primera, estaran molt pendents aquest vespre del partit del Girona al camp del Rayo, el que tanca la jornada 35 a primera divisió. De fet, ara mateix hi ha 7 equips amenaçats pel descens, separats per només 4 punts, i l'Espanyol i el Girona són dos d'aquests equips. El conjunt de Mitchell és ara mateix qui marca la salvació, només amb un punt de marge, i per tant, una victòria a Vallecas permetria als gironins agafar aire. Miquel Agut, bon dia.
0: Bon dia, Xavi Rocamora. Sí, partit importantíssim, perquè si el Girona aconseguís la victòria tindria 41 punts, això vol dir 4 de marge amb el descens quan en quedarien 9. Ara, si perd, només tindria un punt de marge amb el descens i podria començar el partit contra la Reial Societat de dijous a Montilivi, jugant precisament a la zona roja ja de la classificació. De cara al partit transcendental d'avui, Àlex Moreno i Abel Ruiz són les novetats en una convocatòria a la qual no hi és Brian Hill, que està sancionat. El Rayo, per cert, té 4 punts més que el Girona i queda molt lluny, però en el primer partit de Lliga va guanyar 0-3 a Montilivi. Mitchell té clar què han de controlar per guanyar el partit d'avui.
1: El Rayo és el segon equip amb més intensitat de la Lliga, després de la Real Societat, i és l'equip amb més sprint de la Lliga. Per això, si no són capaços de finalitzar jugades, haurà transicions, i és un equip molt perillós en transicions i en joc després de guanyar la segona pilota.
0: Serà el primer dels 3 partits en una setmana. Avui a Vallecas, dijous a casa contra la Reial Societat i diumenge al Metropolitano a la penúltima jornada. El tècnic està molest perquè juguen un dilluns en una setmana amb 3 partits.
1: No m'agrada aquesta setmana perquè han pogut fer les coses una mica pensant més en tothom. Una jornada entre setmana no pot ser que jugues dilluns, però toca jugar dilluns i ja està. Per això hem preparat aquesta setmana a l'equip en tots els sentits, perquè no podem entrenar la setmana que ve i tothom ha d'estar disponible i al 100%.
0: Un partit, el d'avui, per cert, que serà el del retrobament del Rayo amb l'afició després de la classificació per la final de la Conference League de dijous passat. Un èxit europeu que diu Íñigo Pérez que no els relaxarà en el dia d'avui. Les baixes en atac, sensibles, Ilias i Isi, dos jugadors que solen ser titulars. A les 9 a Vallecas, aquest Rayo Girona, amb arbitratge a la gespa de Cuadra Fernández i de Figueroa Vázquez al VAR.
22: Miquel, per cert, si puntua el Girona, ja tindrem el primer equip descendit a la segona divisió, que és l'Oviedo, ara mateix a 9 punts dels gironins, ja està descendit virtualment, però serà matemàtic si avui fa o aconsegueix algun punt el Girona al camp del Rayo Vallecano. Per cert, també relacionat amb el Girona, que hem de saber la prellista de 55 jugadors de la selecció argentina, de Lionel Scaloni, i Echeverri, el davanter del Girona, cedit pel Manchester City, és un d'aquests 5 55 jugadors que hi ha a la prellista, també, lògicament, hi és Leo Messi o Julián Álvarez, a més de Mastantuono, del jugador del Real Madrid. És la llista, d'aquí uns dies sabrem la llista definitiva. I ja que estem en clau internacional, explicarem també com han anat les lligues o les principals lligues europees aquest cap de setmana. Ens fixem sobretot en la Premier League, on l'Arsenal va guanyar per la mínima al West Ham, amb polèmica inclosa, una victòria que serveix als Arteta per continuar al capdavant de la classificació. Martí Aguilar, bon dia.
3: Bon dia, Xavi. L'Arsenal va aconseguir una victòria al camp del West Ham que pot valer un títol. En un partit molt difícil, els d'Arteta van dominar però no van aconseguir avançar-se fins al minut 83 amb gol de Trossard. La polèmica va arribar al 4 d'afegit quan el West Ham va aconseguir marcar en la segona jugada d'un córner. El VAR, però, va avisar l'àrbitre de camp perquè anés a veure una possible falta a David Raya, que no va poder refusar bé. Finalment, el gol va ser anul·lat i el partit va acabar amb victòria de l'Arsenal, que és líder a 5 punts del City, que té un partit menys. Tot plegat a falta de dues jornades. Aquesta, però, encara no ha acabat. La tanquen avui Tottenham i Leeds a les 9. Si els londinencs guanyen, faran una passa de gegant cap a la permanència. A hores d'ara són només un punt per sobre del West Ham, que és el primer equip en descens. Mentrestant, a França, el PSG va guanyar ahir per 1-0 davant el Brest i només un delta baix faria que no fos campió de Lliga. Per a perdre, els de Luis Enrique haurien de caure dimecres al camp del Lens, segon classificat, per 3 gols o més de diferència, a més de perdre l'últim partit contra el París i que el Lens guanyés el seu. El PSG, doncs, ho té tot de cara per guanyar la cinquena lliga consecutiva, la tercera de l'era Luis Enrique.
22: Gràcies, Martí. Ara són 3:15. Anem a la resta del futbol.
4: Primera, un parell de punts sobre l'Atlètic Club. D'una banda, avui hem sabut que l'Eque retirarà del futbol aquesta temporada amb 33 anys i després d'11 al Club Bilbaí. I de l'altra, la lesió de Nico Williams. No és greu, li han fet proves i es tracta d'una lesió moderada a l'isquio. Només estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa, és a dir, no li perilla el Mundial. En canvi, és dubte seriós per aquesta cita Jiménez, el futbolista de l'Atlètic de Madrid, per un esquins. Avui, que es completa la jornada del cap de setmana a segona amb el partit de la zona baixa entre l'Osca i la Reial Societat B a 2:15. De nou, el Racing continua ferm en primera posició, en ascens directe amb 75 punts, 4 més que el Deport, després de guanyar a Leganés. Els gallecs també van sobrar per la mínima al Cádiz i tornen al segon lloc beneficiats per l'empat de l'Almeria a Burgos. Per baix, a més de l'Osca, continuen en descens Mirandés, Saragossa i Cultural. I a primera ref, l'Aldenc suma un punt més que el Sabadell després de la derrota arlequinada de divendres. L'Aldenc, almenys ahir, no va passar de l'empat al camp del Sevilla Atlètic. També és en play-off l'Europa, que ahir va empatar a 3 contra el filial del Villarreal, i qui es va posant un bon embolic és el Nàstic, que va entrar en descens després de perdre 2-0 al camp del Tarazona amb tan mala maror entre els aficionats grana que fins a 9 futbolistes del Nàstic han denunciat que s'han trobat les rodes dels seus cotxes punxades en la seva tornada a casa.
22: Aparquem el futbol, anem al bàsquet. A la Lliga Femenina, l'Espart Girona no jugarà la final pel títol. Gemma Montero, bon dia.
5: Bon dia. Per molt poc s'han quedat a les portes perquè van empatar 73 ahir contra el València i havien perdut d'un punt a l'anada. Ainhoa López, una de les capitanes de l'equip, es trencava quan reconeixia que no havien donat a l'afició la final que volien, però estava orgullosa de com l'equip havia lluitat malgrat el desgast físic.
6: Sí que és veritat que ara poder s'ha notat, no, aquesta poca rotació, i que quan jugues aquests partits no estàs cansat, no, mentalment, perquè els vols jugar i vols passar i vols guanyar, però òbviament es nota, però tot i això molt contenta i molt, bueno, amb tot l'equip, amb l'esforç que hem fet, inclús jugadores lesionades jugant aquesta eliminatòria, i això demostra, no, el gran equip que som i com totes ens hem anat adaptant a aquestes circumstàncies i ho hem anat traient endavant i molt bé.
5: La final la jugaran el Casademont, Saragossa i el València a partir de dijous, dia 14 de maig. I a la Lliga ACB, victòria del Hajo Pos Lleida per 90-81 davant el Bilbao, i l'Andorra va guanyar de 10 al Manresa a casa, però especialment destaca la derrota del líder, el Real Madrid, 97-101 contra el Breogán.
22: Coses, la cara en clau blaugrana d'aquest cap de setmana ha estat el títol de Lliga del futbol masculí i la creu la Champions d'hoquei patins. Ahir va tenir a tocar el títol 8 anys després, però es va haver de conformar amb el subcampionat. Enviat especial de RAC1 a Coimbra, Portugal, Albert Ferran, bon dia.
8: Hola, bon dia. El Barça no era entre els 2-3 favorits per aixecar el títol a Coimbra, però es va quedar ben a prop de la 23a Copa d'Europa. Dijous va eliminar l'Sporting a la pròrroga, dissabte va superar el Benfica per 3-4, i ahir a la final, tot i competir, va acabar sucumbint contra un altre equip portuguès, el Porto, per 3-1. en un partit marcat pels dos gols matiners del Porto, que van acabar sent una llosa pel Barça, i també marcat per les decisions arbitrals. Els blaugrana van acabar indignats amb els col·legiats, sobretot per les targetes blaves i per les revisions del VAR. El més crític i el més emprenyat, el capità i porter Sergi Fernández, que ahir jugava el seu últim partit de Champions i que no es mossegava la llengua.
7: Sempre que juguem una Champions aquí a Portugal passa alguna cosa. Sempre passa alguna cosa. I jo estic a punt de retirar-me, tinc els ous molt pelats i estic cansat. Soc àrbit, m'he tret el curs aquest any. Quasi fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge que hem fet.
8: Malgrat la derrota, el Barça torna cap a Barcelona amb el cap ben alt, conscient que pocs comptaven que arribaria tan lluny a la final a 8. Ara però haurà de canviar el xip i centrar-se en la Lliga. Aquest cap de setmana arrenquen els play-offs.
22: I encara un parell de punts en tennis. En marxa els vuitens de final del Masters 1000 de Roma. Ja s'ha assegurat seri el madrileny Rafa Hoddar.
4: Que ahir la nit va superar l'italià Arnaldi en 3 sets. Aquest matí també ho ha buscat sense sort el malagueny Davidovich, que ha perdut en 2 sets per un doble 6-4 contra el rus Rublev. En canvi, Martín Landaluce s'ha carregat l'italià Mattia Bellucci per 6-4 i 6-3. Avui, aquesta tarda, Jannik Sinner jugarà contra l'australià Popirin.
22: I un altre de ciclisme.
5: El Giro, després de les tres primeres etapes a Bulgària i amb l'uruguaià Tomàs Silva al capdavant de la classificació, la caravana té avui un dia de descans i de trasllat per marxar a terres italianes. Demà es disputa la quarta etapa de 138 quilòmetres entre Catanzaro i Cosenza.
22: Hi ha dues lletres que t'estalvien molts problemes. N-O, no, a aquella comissió que ningú t'havia explicat, no a una hipoteca plena de clàusules que descobreixes massa tard i no a que ningú et doni una solució i tu dutxant-te amb aigua freda. Perquè quan tens advocats com Legalitas, dir no és molt més fàcil. N-O, no. Festa de Legalitas, 900-106-08, també per autònoms i empreses. 2 minuts i les 3, ara venim.
9: Alguna cosa gran és a punt de passar. A la Fundació Adecco acomiadarem tots els enemics. I tu t'hi pots unir. Entra a despediratodos.com.
10: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
11: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
12: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1. Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
25: El éxito está asegurado.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
26: Què fas?
27: Segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa.
26: Què és això?
27: És el mantra clau de l'estiu.
26: Aquest estiu, viatge amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
28: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
29: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.

0: 3, actualitzem la informació. El Barça celebrarà aquesta tarda el títol de Lliga pels carrers de Barcelona. La Rua dels Campions, Xavi, arrencarà d'aquí a un parell d'hores del Camp Nou.
1: Sí, que sortirà a partir de les 5. La podreu seguir en directe a la sintonia de RAC1. La Rua sortirà del Camp Nou, arribarà al centre de la ciutat per la Gran Via i després tornarà a l'estadi. Una Rua que podreu, com deia, seguir en directe i en què també hi serà l'alemany, el tècnic alemany del Barça, Hansi Flick, que formarà part de les celebracions juntament amb la resta de l'estaf i amb els jugadors blaugrana l'endemà de segellar el segon títol de Lliga consecutiu. En canvi, la situació que travessa el Madrid és del tot diferent. Aquest matí el president Florentino Pérez ha convocat una reunió extraordinària per començar a perfilar la temporada que ve. L'objectiu número 1 del dirigent és el retorn de José Mourinho a la banqueta del club blanc. Més coses, l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu. L'andalús, de fet, ja treballa en la planificació esportiva de cara a la temporada que ve, a l'espera de saber en quina categoria jugarà l'Espanyol, si a primera o a segona divisió. El que es tanca avui és la jornada 35 a primera, amb el partit del Girona que visita el Rayo Vallecano. De fet, els gironins ara mateix són l'equip que marquen la salvació i avui, amb aquest partit pendent i dos jugadors que podrà recuperar Mitchell, Brian Hill i Abel Ruiz, el Rayo Girona començarà a les 9 en directe a RAC1.
0: El Ministeri de Sanitat rebrà al llarg d'aquest dilluns el resultat de les proves que s'han fet als 14 passatgers de l'Ondius aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. S'hi hauran d'estar en principi fins al 17 de juny perquè les autoritats sanitàries i l'OMS han consensuat que la quarantena duri 42 dies a comptar des del 6 de maig. Hi ha un factor que podria alterar aquest calendari, que és el positiu en antivirus d'una dona francesa que s'ha confirmat aquest matí. Està greu. Mentrestant, tot és a punt a Tenerife perquè desembarquin les últimes 22 persones del creuer. L'objectiu és que el vaixell marxi del port de Granadilla abans de les 7 de la tarda. Anem cap allà, enviat especial de RAC1, Joel Penya.
2: Entre ahir i avui hauran baixat unes 120 persones del vaixell i a dins en quedaran una trentena per anar cap als Països Baixos. Per aquesta tarda només s'alirarà un sol avió amb passatgers de l'Ondius, que anirà cap als Països Baixos també. I durà, a més, les persones que havien de volar cap a Austràlia, però el seu vol no ha arribat a temps. L'objectiu és que aquest avió a les 7 de la tarda ja estigui volant.
0: Interior diu ara que revisarà si la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors va ser proporcional i oportuna. Núria Parlon assegura que en tot cas no va ser cap directriu política. És una polèmica que ha escalfat encara més l'ambient a les portes de la vaga de docents convocada demà a tot el país. I el judici a la família Pujol entra a la recta final i la Fiscalia manté la petició de penes, tot i les dificultats que ha tingut durant tot el judici per sustentar la seva hipòtesi, que van cobrar comissions a canvi de contractes públics. El fiscal insisteix a demanar 29 anys de presó pel fill gran i 8 per la majoria de germans. Només confirma que han deixat fora el pare perquè el tribunal ja el va eximir per malaltia. I acabem amb el temps. L'ambient avui encara es mantindrà càlid, però baixa la temperatura a mitjans de setmana. Mònica.
3: A partir de dimecres s'espera una baixada de les temperatures d'entre 4 i 5 graus i encara baixaran més a finals de setmana. S'espera una refrescada a tot el país i, a més, amb alguns ruixats. Demà, per exemple, demà a la tarda seran més generals i afectaran qualsevol comarca i localment ho poden fer amb força. I, de moment, aquesta tarda els xàfecs quedaran més concentrats en punts del Pirineu, sectors del Prepirineu, interior de Girona i també al voltant del Massís dels Ports i a la resta, en canvi, amb més sol i amb temperatures semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 26 graus de màxima.
0: Les 2 i 4 tanquem el 14 i 15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuarem pendents de l'actualitat ara. Els butlletins al 900 Mireia Garolera avui en edició de Butxaca.
1: Perquè a partir de 8:45 el Girona juga a RAC1 amb la prèvia del Rayo Girona de les 9 del vespre. Encabat, t'ho diràs, amb l'Aleix Pariser.
4: Això.
5: No ho hem assajat.
4: Això el que passa que, clar, som dos. Vull dir, si no ens segueixen el rotllo, això és decadent.
5: No. Vull dir, però que no sou del Barça.
0: Sí. Ah.
4: No, som periodistes primer.
0: Som de cantar.
5: Ah, el Rocamora no pot dir obertament que és del Barça perquè és periodista?
6: Sí, sí que ho puc dir.
5: Ah, ho pots dir.
6: Sí, home, sí. No passa res.
5: Però no pots fer els càntics aquí a la ràdio.
4: Si va treballar a Barça TV, vull dir...
6: Sí, exacte, seria estrany que...
4: A sobre li va pagar el Barça, tu.
5: Sí. És com el Pedrerol, no? Ets del Barça.
4: Exacte.
5: Ets culer.
6: Exactament així.
4: Que bueno, perfecte. Ja.
5: Bueno, què, ho veus celebrar molt o no?
6: Sí.
5: Vas a la plaça Catalunya?
6: No, home, però vull dir... Però hi ha altres formes de celebrar, vull dir...
5: Com?
6: Contingudament.
5: Molt català, això, eh?
6: Això és molt català. No sé, però és que ha sigut en general. No sé si vosaltres veu celebrar-ho molt o no.
4: Jo ja em vaig fotre un kebab i a dormir.
7: No.
5: La teva celebració va ser un kebab?
4: Un kebab, sí. I aquest matí ja et dic jo que l'he paït bé el kebab, eh?
1: Clar, si hagués sigut dissabte, hagués canviat molt la història.
0: Clar, sí. Però sent diumenge. L'endemà.
1: Es complica una mica.
4: Bueno, tenim l'Arnau Vila de ressaca, això sí.
5: Ah, sí.
4: Arnau Vila hi va ser a les celebracions del Barça, de ressaca. Mm. Vull dir, sí, sí.
5: Home, el temps afegit serà divertit avui amb l'Arnau Vila de ressaca.
1: Si arriba, sí.
4: Si arriba, sí, perquè es veu que volia marxar cap a casa, dient, ai, no, que em fa mal el cap. Sí,
5: Si fos el senyor Marcelí aquí, diria, gent jove patou.
1: Això és veritat.
5: Gent jove patou.
4: Sí que estou, sí que estou.
5: Sí, sí, molt. Bueno, no, està fort.
4: Bueno, sí, té uns braços, mira, té uns braços forts i exuberants.
5: Fort, tio guapo, sí,
4: està venint, és que té una oïda, que toma, a veure, què vol
5: l'Arnau Vila. Ara, va a ritme de ressaca, també t'he de dir que va a ritme de ressaca.
4: Porta tot el dia bevent aigua, a veure, Arnau Vila, ara.
5: Aviam.
4: En aquesta ràdio no es pot parlar de ningú perquè de cop i volta apareixen.
5: Cuquet, aviam, què et passa? Ara vem amb un ibuprofè, segur.
4: A veure, què passa, Arnau?
5: Vinga, aviam, que no cridem tant que li fa mal al cap.
4: A veure.
5: Vinga.
7: Què tal? Bona tarda. A veure,
5: tarda.
7: Això primer. M'enganxeu amb un...
5: Veus?
4: Sí, veus?
5: Veus?
1: Amb un què?
7: Però no. Vinc a defensar-me.
4: De què?
7: Perquè ni patou ni res. Vull dir, aquí estem complint amb les nostres obligacions.
4: Se't nota una mica la vagueta, eh?
7: No, sí. Però la veu no passa res.
5: I els ullets,
7: no,
5: els ullets.
7: Aquí s'està preparant un programa, un temps afegit.
4: No vinguis a vendre
7: escandalós.
4: La merda.
7: Escandalós? No, ho dic perquè s'està difamant la meva persona i estem perfectament per treballar avui.
4: Vale. Però vas anar a l'Udegas o no?
7: Sí, després ho explicaré.
5: Vale,
4: no? Nosaltres també parlarem amb algú que ha estat a l'Udegas aquesta nit.
7: Doncs...
5: Enviats especials. Bueno, especials.
4: Bueno, especials no.
7: Ja està, només venia això, a defensar-me.
4: Ah, vale, doncs ja pots marxar.
7: Fora, Luis, vale, gràcies. Criticàveu i...
5: Arnau, clar que sí, tu defensa't vale. Sempre que t'ho diguin. Rocamora, vale. Núria, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
5: Adéu.
4: Adéu.
8: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estarella.
9: És un normal,
10: home. M'ho passo de conya.
11: Pues vinga, anem.
5: Molt bona tarda a tothom. Passen 7 minuts de les 3. Som els abans del claper. Som... Els taloners! Guillem Estadella, Alba Segarra, molt bon programa 386 i visca el Barça!
4: El Barça és el típic culer... Ai, el Barça, anava a dir. El Barça és el típic culer que no veu res de futbol.
5: Perdona,
4: mai.
5: Que vaig veure el partit.
4: Vas veure el partit? Sí.
12: Sí?
5: Vaig veure el cap al final, un tros.
12: En quina cadena de televisió?
5: Al Movistar Plus.
12: Que tens quartos.
5: Va, tinc la contrasenya de mon germà.
4: Jo tinc la contrasenya del meu pare.
12: Jo me'l vaig posar al principi, un rato.
4: El què?
12: Perquè el futbol, el Pou, perquè em va molt bé...
4: Vull parlar, perdona que t'interrompi, però vull parlar d'un tema perquè avui no, Joan Maria Pou ha vingut a la ràdio.
12: Ara. Joan Maria Pou,
4: Joan Maria Pou ha vingut...
12: Sí, hem xerrat.
4: I t'ha vingut a fer una proposta.
12: Sí, és veritat.
5: Perdona,
4: sí.
5: Jo no hi era.
4: Sí.
12: No, tu no hi ets. Què passa? No estem tot el rato tots tres junts.
5: No,
12: això
5: però...
12: és una cosa que l'audiència ha de saber.
5: Ara vull... Sí. Però ara vull saber què ha passat.
4: Joan Maria Pou...
12: Que és alt, eh?
4: Sí, t'he vist... Hòstia, realment t'he vist com un Minion, eh?
12: No costa gaire, no, tampoc, veure'm com un Minion.
4: Semblaves un Umpa-Lumpa.
12: Molt petitet ara... al seu costat.
4: Sí, que sí.
12: Molt petita.
4: Sí, jo ja em sento petit davant del Pou, t'imagina l'Alba.
12: No, jo... Bueno, tinc mal a les cervicals d'haver-lo de mirar els 5 minuts que l'he hagut de mirar quan hem xerrat.
4: Que tu imagina pujar-te sobre el Pou, saps? Hi ha un canvi d'alçada.
12: Bueno, l'enxaneta.
5: Però de què heu parlat?
12: No, jo li he felicitat per això d'aquest tema
4: perquè
12: del Barça.
4: El Pou juga també, saps?
5: Bueno,
4: felicitat,
5: però... No, però se l'ha felicitat perquè ell ha seguit l'equip molt de prop. Sí, més sí, que
12: clar, fa una feina increïble. Jo me'l poso de fons. No, el Pou m'ha dit, és que no sé molt bé què m'ha dit perquè no ho he entès gaire, m'ha dit que ara que han guanyat la Lliga, ara faran un dia que es canviaran tots els papers, i llavors el qui fa la publicitat farà una altra cosa.
4: Sí, però no, això no anem al tema.
12: El col de la publicitat, eh?
4: Què ha dit?
5: Però saps qui
12: és? No sé qui és, però...
4: publicitat.
12: Que difícil fer la publicitat
4: això
12: al mig d'un partit.
4: Això ho fa el Xavi Puig.
12: Pues Xavi Puig, mis respetos i mis dieces.
5: Ah, i t'ha dit de fer-ho tu ara?
12: No.
4: El que li ha dit és que un dia, crec que
12: cap al final,
4: en nom dels... Crec que era referint-se als tres taloners. Que...
5: Però abans de seguir, això es pot explicar en
4: antena? Es pot explicar. Ha dit que un dia vol que els taloners anem a la transmissió del Barça Juga RAC1.
5: No
4: del que queda, dels partits que queden, que vol que hi anem.
5: Ui, sí. Que tremoli, que el farem fora, eh?
13: Ha dit... Pela tot, ja.
12: Ha dit algo d'un sopar abans.
4: Això jo crec que només t'ho ha dit a
5: tu,
4: eh?
5: Sí, crec que només t'ha convidat a tu.
12: No, tots tres, a veure si cola un sushi tonto.
4: No, acabarem a l'Udegas.
5: Va, que hem de seguir aquí a Can Taloners celebrant la victòria d'ahir del Barça contra el Madrid i que li va donar, com ja sabeu, aquest títol de Lliga, el 29è, eh? No, es diu ràpid, eh? 29 Lligues.
4: És fort, eh?
5: El tema és que se n'ha parlat moltíssim, però nosaltres volem saber què va venir després. Com marca la tradició, la festa comença i mai se sap si acaba a la mítica discoteca barcelonina Luz de Gas. Allà els taloners, com ja sabeu, hi tenim el nostre enviat especial, jo diria ja corresponsal, perquè hi viu allà dins, i el podem saludar ara mateix, és lo Pau de Pons. Pau, bona tarda.
9: Bona tarda.
5: Aquest sí que està de ressaca, Inodernau.
7: Home, i tant.
9: No, home, no, que coi de ressaca. Escolteu,
5: quina
9: tot
5: veu.
9: Molt tranquil ahir.
5: Quina sí? veu.
12: Quina veu, sembla que hagis fumat.
9: Constantino Romero.
7: Hòstia, però sí que és veritat que entenc que és aquesta veu d'haver cridat molt ahir, perquè t'hem pogut veure una mica per xarxes socials amb un conus al cap, sí. T'he vist amb la rebuda de la porta. Jo vull saber una miqueta, ahir a Luz de Gas, tu ja hi eres quan va entrar la porta o vas venir després de la porta?
9: Jo a Luz de Gas entro per la porta. Llavors, no, tot molt tranquil ahir. Ara que dius això de l'Instagram, estic pensant que... No he de penjar tantes roqueries perquè ja sóc massa gran.
7: Per què? Què passa?
5: No, no, jo ja sé què vol dir. No. Jo ja sé què vol dir.
7: A mi em dones
5: jo
7: la vida.
9: A més, tinc ma mare allà que li arriba informació per aquí i per allà, i llavors només penso el moment d'arribar a Pons divendres, la bronca, i s'ha de, però, s'ha de
7: Pau,
9: canviar de tercer.
7: Quants anys tens tu?
9: Quants diries que en tens? No et passos, eh?
7: No, jo crec que 33, 34 tens, no?
5: No, jo li poso
9: 32.
5: Menys.
9: 32.
7: 32.
12: Si ta mare amb 32 encara t'ha de dir el que has de fer, xiquet.
7: Això també, clar.
12: Anem arreglats.
9: No, clar, però és que el problema és aquest, que ella és responsable i sap que encara m'ho he de dir. El problema és aquest.
5: Aviam, anem al torró, perquè hem vist al teu Instagram que estaves allò colze a colze amb el president Laporta. A més, fumant un puro. Aviam, explica'ns detalls de la nit.
9: Me'l van donar, me'l van... Perquè també jo estic un paio agraït i que no sé dir que no. Si algun d'aquells homenots et fot un puro, aquell que faràs, no acceptar-li, no fumar-te'l. Això és com si vas a una casa sí. i portes una ampolla de vi a l'hora de sopar i l'anfitrió el guarda a la nevera. El vi que ell s'ha de treure allà i s'ha de veure en aquell moment, doncs jo amb el puro vaig haver de fer igual.
12: Jo crec que els taloners estarem que et qüestionarem que et fumis un puro Home. Per celebrar la victòria del Barça, tu.
5: I més en un interior.
9: No, però m'ha fet
12: això, eh?
9: Què passa?
5: Que en un interior no sé si es pot fumar una cigarreta d'aquestes.
9: Bueno, un dia és un dia. Jo, si fuma a la porta, vol dir que es pot obrir la veda. Si el comandante fa la primera passa, els altres el seguim.
7: Jo vull una mica el tema de que, a banda de la teva experiència ahir a Luz de Gas, vull saber si va haver-hi una mica de safreig. Vas veure algun moviment estrany? Hi havia algun jugador, algun famós que diguessis, ostres, no em quadrava que estigués aquí. Tu vas veure algun moviment així estrany ahir a Luz de Gas?
9: No. Perquè la Luz de Gas era la tapadera, és que se us ha d'explicar tot. A la Luz de Gas no va passar res.
12: No, perquè...
9: La Luz de Gas era la festa oficial.
12: Ah.
9: Però la festa de veritat és que se us ha d'explicar tot. Sort n'hi ha que volto per aquests mons de Déu i ho faig per altres, no per mi. Exacte. La festa oficial era en un altre local, que es deia Boris.
7: I per què t'hem trucat, llavors?
10: Bomba!
12: Perquè és ara que excedim.
9: On et penses... Però qui us està explicant això? Qui et penses que hi va anar a última hora de la nit allà a investigar?
7: Perdona!
5: Podem dir que el Pau de Pons va anar a l'after de la festa de la Lliga?
10: Exclusiu.
9: Collons, permetre, és que no soc jo no soc periodista, però com si ho fos amb aquestes nits.
12: Vas anar a la festa dels jugadors.
9: Allà hi havia els jugadors.
12: Amigo.
7: I què?
9: I no només hi havia els jugadors.
7: Ai, qui hi havia?
10: Bomba.
9: Pues amics i amigues.
7: Pau, sigues concret.
9: No puc, collons.
7: Però una mica d'això, no. A veure...
5: Estàs parlant d'una possible parella d'algun jugador?
9: Home, una, o dues, o vàries.
12: Ai, no.
7: Déu meu.
9: O sigui, ves, estem també parlant... ho fan aquesta gent, això, eh?
5: Estem parlant de persones famoses?
9: No, jo no en conec a cap.
12: Bueno...
9: Ara, i això tampoc no és garantia de res, perquè clar. Hi ha gent aquesta que és coneguda que no em moc per aquestes òrbites i no els conec.
5: La pregunta... No, l'última pregunta que et volia fer és a quina hora vas anar a dormir? O has anat a dormir avui?
9: No, és que no porto rellotge, jo.
12: Per tant, tampoc saps en quina hora vas retirar el president, eh?
9: No ho sé. Més aviat que jo. És que el rellotge, segons com, si mires l'hora encara penses, me cago, nena.
5: Quin infiltrat. Quin infiltrat.
9: En aquestes hores de la nit, voltar per aquí amb 32 anys, allò mi el rellotge i em deprimixo, per tant, ja no m'ho poso.
12: Va!
5: Però la pregunta és, era de dia?
9: No, home, no, bèstia. No.
12: Bueno.
9: Falta una estoneta.
5: Per què anaves amb ulleres de sol? Pau, celebrem que t'ho passessis molt bé.
9: Sí, pues gràcies. Jo, el meu termòmetre, el meu rellotge és si el Codina m'obre pel WhatsApp, perquè ell pensa que s'aixeca per allà a les 4.
5: Home, clar, ell fa el matí del Codina.
9: Es va rebre el WhatsApp del Codina quan encara era l'ús de gas, vull dir, fes-te'n una idea.
12: Oh, uau!
5: Quin tio! No, Pau de Pons, moltíssimes bueno, gràcies.
9: A vosaltres.
5: I a descansar, que després has d'anar a la rua, eh?
9: Va, no ho sé, a la rua i a Caralleta.
5: Vinga. Adéu, rei! Adéu! Adéu.
4: Ai, Déu meu, quin home, eh?
5: Estava pensant si el Pau de Pons ha de fer la migdiada ara per anar a la rua.
4: Sí.
5: Perquè hi ha la celebració blaugrana, sí, pels sí, carrers, sí, sí. Que de fet surt de l'Spotify Camp Nou, sí. Torna a l'Spotify sí, Camp Nou. Sí. Jo crec que has d'anar ara mateix cap allà, a veure l'ambient, està d'ella.
4: Tenia una mania d'enviar-me així. No podem repassar la reunió?
12: Perquè ningú ho fa tan bé com tu.
5: No, ara, però...
12: És que tu no necessites planificació. Tu surts i trobes la gent, està d'ella, surt i vola. Fes-ho com tu
5: volem
12: saps.
5: Volem que volis lliure com un ocell.
4: Va, vinga, va.
5: No, però amb aquests ànims no,
4: no, però donem una mica de temps, feu alguna coseta abans que vagi...
12: Parlem una mica en altres.
5: Sí, ara ho allarguem una miqueta i quan arribis envia un WhatsApp.
4: Vale, vinga, va, perfecte.
12: Adéu, preciós!
5: Doncs vinga, que l'Estadella se'n va de pet cap a l'Spotify Camp Nou i nosaltres obrim l'altra versió del dia.
11: Pisca!
5: Això és aquí al costat. Arriba segur,
12: arriba,
5: eh?
12: Superràpid. Arriba
5: superràpid. Va, que comencem l'altra versió del dia repassant algun dels millors moments que ens està deixant aquesta celebració de Lliga del Barça. Quin final de justícia guanyant el Madrid a casa amb un equip farcit de talent jove, a més format a la Masia, contra grans fitxatges a l'altra banda. Fitxatges que s'havien de menjar a Europa, s'havien de menjar al món i no s'han menjat un torrat.
12: Bueno, i de fet, d'aquí unes hores, molt poques hores, els carrers de Barcelona s'ompliran d'aficionats per rebre la rua de celebració que recorrerà diversos punts emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Per tant, la festa no s'atura. Se li gira feina, lo plou de Pons, avui.
5: Sí, sí, té feina.
12: A mi em fot patir, aquest noi.
5: Mira, mentre l'Estadella està arribant cap al Camp Nou, podem repassar, per exemple, algun dels moments més sonats ahir a l'Ut de Gas, com, per exemple, aquest que Jan Laporta va demostrar una vegada més ser l'ànima de la festa. Així cantava aquesta matinada a l'escenari de la discoteca. Campió!

0: I el tio té molt de repertori, eh?
1: Molt.
0: Mira, mira, més, més.
1: Ué.
0: Mira, mira, una altra.
1: Vinga. Mira, jo penso que només hi ha una persona que pugui competir amb la porta a l'hora d'animar l'equip, i no és la mascota Kat, és el pare de Lamine Yamal. Hasselhart, a Instagram, ha celebrat així la Lliga dels Blaugrana.
0: Quin ambient, eh?
1: Oh, oh, oh. Ell s'ho pren tot com algo molt personal, eh?
0: A més m'agrada perquè ja no estàs veient el postpartit ni escoltant la ràdio. Tu ja poses aquí música urbana, tot drap.
1: Sí, hi havia ja... un amic de la mina a dins la tele, diguéssim, fent exacte, com un rap.
0: Exacte.
1: Aquest nano està... Bueno, realment el pare de la Lamine Yamal està més fregit que els nuggets que cuina. I per celebració, la dels jugadors que van anar amb bicing a la plaça Catalunya. La notícia és, la, és que van trobar un bicing disponible a aquella hora.
0: Clar.
1: De fet, deixa que rectifica una cosa.
0: Sí.
1: Amb bicing van anar a la discoteca.
0: Ah.
1: A plaça Catalunya hi van anar amb cotxe. Aquí m'he equivocat, perdoneu, que m'he liat.
0: No, no pateixis. Tot i que la Lliga del Barça no ha sentat a tothom igual de bé, hi ha celebracions i celebracions, molta gent ahir estava pendent del bany del expresident Gaspar a la Barceloneta, també, imperdible moment, però també l'arribada de Tomás Roncero.
1: Ai, ai.
0: Allà al Chiringuito de Jugones.
2: Un equipo, ahora mismo, hay que decirlo así, un equipo, una plantilla tirando a mediocre y futbolistas que no están a la altura y que llega el Barça con los chavales de la cantera y con dos o tres tal y nos pasa por encima y casi nos vamos contentos porque no nos han humillado. Y el minuto 20 yo con 2-0, digo, me cago en la leche, que nos van a meter una manita encima, digo, y que salga a la calle. Y como ha ido pasando el partido, ya ha fluido. Y hemos quedado 2-0, bueno, como nos han humillado, bueno, si ya estaba previsto, si la Liga la tenemos perdida. Resignación, a echar la cabeza, eso cuando ha pasado en el Madrid. Y luego ves cosas en el campo que a mí me ponen muy... Pues esto, yo digo que mi Madrid me la han secuestrado, me la han quitado.
1: Ay, ay, ay.
0: Papareta y tot, ¿eh?
1: Sí, bueno, irreconocible, una pena terrible.
0: Irreconocible. Mira, mira, em diu la Lujas que el Guillem Estadella acaba d'aterrar als voltants del Camp Nou, ara mateix, que passaran 5 minuts d'un quart de 4 de la tarda. El podem saludar ara mateix. Guillem Estadella, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, com estàs?
1: Bona tarda.
3: De New Camp, de New Stadium. Escolta'm, escolta'm, estic veient unes samarretes del Barça.
0: Carai, això és que hi ha ambient.
3: Hores. Totalment, home, menys de dues hores, perquè comença aquesta rua del Barça, tinc jo una cosa, que la gent està aquí, bueno, a tope encigaladíssima, de veritat.
1: Clar.
3: Home, sí, és un dia especial.
0: La gent creus que ha vingut amb temps o és que ja estava celebrant-ho d'abans?
3: Jo crec que hi ha gent, també hi ha molt turista, que no deu saber ni que hi ha una rua a les 5 de la tarda i que està aquí comprant. Vull dir que aquest és el rotllo, però un moment, estic veient un home amb un violí. Un moment, eh?
1: Què dius?
3: Espera. Hola, què passa? Que estàs aquí amb el violí o què?
4: Sí, hola, ¿cómo están?
3: Ah, hola, molt bé,
0: hola.
3: ¿Qué tal? ¿D'on vens? ¿De dónde vienes?
4: De Perú.
3: Ah, de Perú, oh. Vale. Però vius aquí o estàs en Perú?
4: No, vengo de Luna de Miel.
3: Ah, perdona un moment.
1: ¿Qué?
3: Un moment.
0: On és, sí, això?
3: Però veniu... No, Luna de Miel vol dir que t'has casado.
4: Sí, m'he casado. Hace ya una semana y un día.
0: Felicitats.
3: I venís de Luna de Miel aquí. Felicidades, hombre.
1: Home.
3: Entiendo que la que he sacado el móvil para grabarnos es tu mujer, ¿no?
4: Ella es mi mujer.
3: Ah, molt bé. Hola, ¿qué tal? ¿Tope o qué?
5: Hola, ¿qué tal?
3: De Luna de Miel, ¿eh? ¿Ya estáis enamorados?
5: Sí.
3: ¿Cuántas veces habéis hecho el amor desde que estáis casados?
4: Todas.
3: Vale, bien. O sea, no habéis bajado el ritmo, ¿eh?
4: No, no, no.
3: Porque se dice que desde que te casas eso va a menos.
4: No, no, todas, todas. Doblete, triplete.
1: ¡Wow!
3: Bueno, mucho más que el Madrid, ¿eh? Te veo aquí con la camiseta del Barça y un violín. Me ha llamado la atención porque vas con un violín. Sí, ¿pero por qué? Sí, sí. O sea, de Luna de Miel, perdona, es que tengo muchas preguntas.
4: Sí. A ver.
3: ¿Tú has decidido ir de Luna de Miel a Barcelona, entiendo?
4: Sí.
3: Y vas con la camiseta del Barça y con un violín.
4: Sí, claro.
3: Pero wow. Un momento, voy a hablar con tu mujer, espera.
1: Sí, exacto.
3: ¿En qué momento él decidió que era buena idea ir con un violín a la Luna de Miel?
5: Siempre, en todo momento.
3: Ah, ¿lo lleva todo el día?
5: Sí.
3: Ah, muy, o sea... Tío, estoy flipando ahora
1: mismo.
3: ¿Esto es típico en Perú de llevar un violín o cómo va el tema?
4: No, es que soy músico.
3: Ah, ¿eres músico? Claro. ¿De qué?
4: Soy violinista.
3: Pero... No, ya lo sé. Ya lo sé, pero digo, ¿tienes una orquesta o un grupo?
4: Sí, una orquesta y tengo mis grupos, tengo diferentes formatos, sí.
3: Ah, molt bé, qué guay, ¿no?
0: Home, que toqui, sí, algo, ¿no, Guillem?
3: ¿Nos puedes tocar algo ahora aquí en directo, para los talones?
4: Claro, estando aquí tengo que tocar.
3: Home, el himne del Barça, clar que sí, a veure, ara mateix. És que va amb la samarreta aquesta del Barça, el català lo entiendes o...?
4: Sí, lo entiendo perfecto.
3: Ah, sí, ah, molt bé!
1: Ah!
3: Qué bé, ¿no?
4: Sí, claro, veo todo el Barça en català.
3: O sigui, ja entens el català gràcies al Barça?
4: Sí, sí.
3: Hòstia, a mi això se'm posa els pèls de punta. Sapiguent això és més que un club de veritat, eh? Sabries dir algun català o què?
4: Algo en català.
3: Sí, a veure què dius.
4: Estic molt feliç.
1: Oh.
4: I què més puc dir? No sé, estic un poc nerviós.
3: Ah, molt bé, però fem una cosa, que toqui la música, toca més la biblioteca.
0: Endavant, sí. Com es diu, com es diu aquest senyor?
3: Com et dius tu?
4: Gabriel.
0: Gabriel, endavant, Gabriel.
3: El Gabriel, un peruà que ha vingut a fer la lluna de mel amb la seva dona al Barça. A Barça no, a Barcelona. Ah, a veure, on va? Vinga, va, atenció, eh? En directe, ara mateix, pels talons. Vinga, fot-li, Gabriel! Va.

0: molt bé, Gabriel, no?
1: Gràcies.
0: Molt bé, molt bé. I saps tocar alguna cosa així més moderna, més així, o què?
1: Sí, també, per exemple.
0: Què toques, què toques? Jo estic... Jo, ara mateix per mi és Spotify, el Gabriel, digues.
2: Totalment.
1: ¿Qué puedo tocar? A ver, vamos a ver.
0: Algo moderno.
3: Algo moderno. Moderno. De Rosalía.
0: Algo de Rosalía.
1: ¿Cuál?
0: La Perla.
4: Ay, sí, es la Perla.
3: Es nacional. Es nacional. Una Perla.
4: Sí. Ui.
0: Ole! Ole!
4: Digue-li al Gabriel que és una perla, eh?
0: Tu sí que ets una perla, Gabriel.
1: Gràcies.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, vols acabar amb un visca al Barça o alguna cosa així fort o què?
5: Visca al Barça, vamos.
0: Que vagi bé. Adéu, Merci. Adéu, guapo.
4: Estupendo el Gabriel, eh?
2: Increïble.
0: Home, per favor, t'he dit que m'ha encantat, eh? Hòstia, que fort que hagi decidit anar a la lluna de mel, vull dir, en el moment de dir, jo m'emporto un violí per si de cas, i la samarreta al Barça. Escolta, mira...
4: Por cierto, cariño, juega al Barça, eh? La luna de mel.
0: Hòstia, mira, aquí tenim una gent. Què tal? Tot bé o què? Contents o no?
6: No.
0: Ah, what language?
6: No habla español, Alemanya.
4: Alemanya.
0: Ah, guten Abend.
4: Hansi.
0: Guten Abend. Hansi Flick, eh?
6: Hansi Flick.
0: Hansi, a tope.
6: Forza, Hansi Flick.
0: Forza, Hansi. You are here drinking a little bit of beer, eh?
6: Beer, Estrella.
0: Estrella.
6: Muy bueno.
0: Ah, muy
6: bueno. Muy bueno.
4: ha descobert la cervesa aquí a Catalunya.
2: Eh?
4: Molt bé.
0: You are Barça fan o no?
6: Barça fan.
0: Barça fan.
6: Big Barça fan, big, big.
0: Big Barça fan. Big. Fan a Barça,
6: socio, I am socio.
0: You are socio?
6: Socio.
0: Com socio?
6: Alemanya, socio. O Stuttgart.
4: Ah, de Stuttgart.
0: You are from Stuttgart?
6: Sí.
0: But you are socio of Barça o Stuttgart?
6: No, en Barça.
0: Ah, you are socio of Barça?
6: Sí.
0: From German? Oh my God, this is incredible! Wow.
6: Yes.
0: Can you see me de target? Espera, que jo vull que m'ensenyi la mateixa.
4: En anglès és de carnet, de carnet.
0: A veure, where is the carnet?
6: Yes.
0: Home, perdona, porta al fons de pantalla una foto, però, mare meva, sí que és soci.
4: Quin número?
0: What number you are socio? A veure, està aquí amb el Face ID.
4: In German, the number in German.
0: The number in German, what is that? Espera, que no se'n recorda la contrasenya.
2: Ai, Déu meu.
0: You don't remember the password, eh?
6: No. Sí.
0: Ara, mira, mira. What is your number, socio?
6: Carnet socio.
0: Ah, oh, sí.
6: Sí.
2: Wow.
6: Member key.
0: What number of socio? Ah, mira, és el 142.102.
2: Wow.
0: Sí, molt bé. What is number in German? How is say in German this number?
7: Number key?
0: No, the number key no, que a veure si el trobarem. Number, aquest.
6: 142.102. Oh,
2: claríssim. S'ha inventat.
0: Thank you so much, eh?
6: Hey.
0: Que m'està ensenyant la bossa ara.
2: Què
0: passa
2: que
0: aquí?
6: Por mi niño.
0: Ah, por mi niño.
6: Barça, visca el Barça.
0: Hòstia, però mare meva, però quanta cosa. Ha comprat una de cosa aquest home.

0: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
3: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
5: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
6: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
7: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarcha.org.
6: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
7: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
9: Perfecte.
8: Arribarem a tot?
9: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Què et sembla aquesta casa per robar?
12: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
11: D'acord, aleshores, res.
13: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Que canta-te algo, venga, va, fot-li.
15: Si vas a Ibe, si vas a Ibe, i si vas a Ibe, i si vas a Ibe, vaya.
14: Entiendo que como es de Madrid has inventado un poco la letra, ¿eh? Bueno, sí, no. Y si todos se animen... ¡Mira! ¡Mira! ¡Oba! No, es que Pedro, ¡esto lo has conseguido tú!
15: Sí, yo sé. Sí, lo que pasa es que a veces me sale el corazón así.
14: Oh.

0: Efectivament, no som la lletra. És el Pedro.
1: Els taloners del versió H1 i aprendre pels sagles migdiades.
2: El Pedro té la mateixa màgia que té el Pedri.
3: Mare meva, quina gentada es veia ja des de l'helicòpter. La gentada aquesta començarà a fer cua per la rua, eh? Ai, ai, ai, dia gran avui, eh?
4: És que a la Foliola per Carnaval, que es fa una rua, passa el mateix, que s'acumula molta gent.
5: Igualet. Vinga, que avui tenim una entrevista molt especial.
3: Ai, sí.
5: Dia artista internacional.
3: Ara.
5: Que treu nou disc.
3: Ara.
5: I que sona així de bé.

0: dir que entra molt bé, això, eh? Mm-hmm. A vegades és innecessari posar etiqueta a la música, però jo l'etiquetaria com música que entra molt bé.
1: Ara, sí.
0: És l'etiqueta que jo li poso.
1: I punt, sí. I veig punt. Que és una crítica elaborada. És una
2: cosa... Entra molt bé.
1: Entra molt bé.
0: Tinc una altra etiqueta per aquesta música.
1: Sí,
0: venga. Música d'anar conduint amb el colze una miqueta fora.
1: Vale, també. Una altra etiqueta de merda.
0: De fer-te sentir bé.
1: Està molt bé.
0: Mireu, és el primer àlbum de l'artista menorquina Chiara Oliver. Molts la van descobrir a OT o col·laborant ja fa dies amb els Tiets. Ara presenta el seu primer disc, sons més acústics, melancòlics, d'aquestes melodies per gaudir en la intimitat. El seu debut es titula No fue real, i el que sí que és real és que avui ens acompanya a l'estudi de RAC1 la Chiara Oliver. Chiara, bona tarda.
3: Hola!
1: Què et sembla que hagin dit que la teva música entra bé o que és música per anar conduint amb el braç?
3: M'ha semblat superbé, de fet, sí? lo de música per anar conduint és exactament el que jo...
0: Veus?
3: És exactament la intenció que jo tenia quan...
1: Ah, sí? Vaig...
3: O sigui, jo m'agrada molt escoltar les meves cançons en cotxe.
1: Val.
3: I conduint, i estar escoltant les demos i quan encara les cançons no havien sortit en el cotxe. Per tant, m'ha semblat superbona...
2: Crítica.
3: Bona decisió.
0: Gràcies, Chiara, gràcies.
3: Que també es pot escoltar fora del cotxe. Sí.
1: Ara, cola-ho.
3: Però
1: sí,
3: que
1: sí.
3: També... Que el moment cotxe és molt com íntim, especial.
1: Quan vas al cotxe, ets de la que t'escoltes a tu? O
3: en general, escolto altres coses, però quan estic amb gent... Ah. Quan estic en procés creatiu i estic escrivint demos i estic escrivint cançons, pues sí que sol dur a tots els meus amics i els meus familiars. Hosti, estic loca. En el meu cotxe, anem a fer una volta...
1: Es puges al cotxe i comenceu a fer voltes per la marxa.
0: Si no els agrada, no poden escapar.
3: No, però per escoltar, per opinar...
2: Per segrestes, bàsicament.
3: Perquè tenia allà la sensació... Com a real.
2: Però quin cotxe tens, que soni també?
3: Un cotxe que no sona gens bé. Que més, per exemple, hi ha una cançó del meu disc que es diu No fos real, que té un baix com supercontundent.
0: Sí.
3: El baix amb aquell cotxe sonava fatal, perquè feia... perquè és un cotxe bastant antic, té com a 10 o 12 anys. Sí, vibra. I com que ja tenim un sistema que si ho baixes un poc del mòbil i puges el volum en el màxim del cotxe, el baix no abusa tant.
0: O a vegades el que és L i R només sona per un cantó, depèn del cotxe.
3: Sí, sempre és com a la banda del copilot. I jo, ups, perdó.
0: Però ara estic entrant molt en detall, però és d'aquests que tenen com un aparell Bluetooth, llavors tu has de connectar-lo? O ja té, diguéssim...
2: Una ràdio que ja té el Bluetooth.
0: No, exacte, ja el tenen
3: per connectar el mòbil, no?
0: Ah, val, ja ho tens.
2: Fa 12 anys, no fa 39.
0: Bueno, és que el meu vaixí, eh?
2: Bueno, clar, però tu ets una miqueta més gran que la Chiara.
1: Hem portat a la Chiara Oliver perquè ens expliqui com
2: s'agresta... Per parlar de cotxes.
1: Per parlar de cotxes, com s'agresta els seus familiars per escoltar el disc. Això està molt bé, eh?
0: Anem al disc. Anem a fer la promoció.
1: Ara.
0: Es titula No fue real i sona així. Mira que bé.
1: Ara. Mira, jo crec que això ho escolto. Anant per la P7 quan hi ha un embús i crec que m'arribaria a relaxar.
2: Pensava que faria plorar més encara.
1: Ah, no?
3: També, o sigui, hi ha les dues cares de la moneda. O pots estar allà plorant desconsoladament, o pots allà de repente... Ai, estic plorant.
1: Jo crec que això ho necessitem, els conductors a Catalunya.
3: Depèn de si escoltes la lletra o si escoltes la melodia i la música. Si escoltes la música i la melodia, estàs allà com aquest tendú, no? I és molt oníric, el disco, però si estàs escoltant la lletra, a lo millor sí que te vols tirar del cotxe.
0: A mi...
2: Jo estava escoltant la lletra.
0: A mi em sorprenqui ara, perquè et veig una tia molt enèrgica, molt canyera, i ara crec que també estem coneixent una part de tu, no? Com més... Doncs això, que hem entrat una miqueta més a dins, no? De... Algo més de sentiments, més...
2: Cosa tendra.
0: No sé, més tendra, exacte.
3: És que jo, en general, sóc molt així. Sóc una persona que... Per jo, com... Les relacions, l'amor, els drames, com a primordial a la meva vida, com per sentiments, per l'escriptura, per la composició, no? I d'alguna manera, al final, l'anar madurant, l'anar trobant... teu so, la teva manera d'escriure, pues, vas trobant aquest equilibri, no? Entre com escriure coses com a molt sentides, tristes, amb aquestes melodies i músiques un poc més que t'enduen, no?
0: Sí,
3: que
0: sí.
1: Jo m'estic relaxant ara.
3: No, sí, és un poc aquesta idea i aquest balanç de que jo sóc una persona molt hiperactiva i que a vegades me vuelvo loca i estic allà a tope, però després també tinc aquell moment més serena.
1: I crec que em relaxa molt l'accent menorquí, eh? Vull dir,
0: ella té una
2: tu
0: aura...
2: Tu què fas a les nits? Sí. Pots vindre a casa, xerrar al costat del meu llit, que a mi em costa dormir.
0: Hola,
3: moltes gràcies, eh?
2: Explicar el que vulguis.
3: És un gran complit.
1: A veure si t'estàs equivocant de carrera i el teu són els audiollibres.
3: M'encantaria, allà un bon podcast, no? I jo contant tots els meus drames.
1: Home,
0: perdona, però això té futur també, eh?
2: I jo em faria més
3: faig a través de la música.
1: Molts drames o què?
3: No, però jo el que escric són els drames. És que no escriuré sobre la paret perquè no té res a veure.
1: No, però clar, però vull dir que tu, que tinguis drames, t'ajuda, no? Vull dir, tu ja busques els
3: sí,
1: drames...
3: Sí, jo soc una... No, això no, tampoc no vaig estarcar drames, no? És que ara estic molt tranquil·la. Jo no sé què faré quan t'hagi d'escriure un altre disc, perquè estic molt tranquil·la.
1: Bueno. Ara trobes un moment...
2: Ja vindran, ja.
3: Estic un moment que dic... Ja. Però és que ara dic de què escriuré. De què escriuré.
0: Bueno, doncs, ara, que no tens drames, també està bé.
2: Sí, no, que venen
3: tranquil·la, el millor escrit tot un disc dedicat a Menorca, no sé, de la mà. Sí, ses oles van venir flotant. I de repente em anava amb cotxe i vaig sequestrar la meva família.
1: Molt bé,
0: bravo, bravo, bravo.
1: Ves que no et fixi Carles Porta, perquè així comença qualsevol crim, eh?
2: Recordeu aquest detall.
0: Va, que voleu escoltar més cançons, com per exemple aquesta que ens ha cridat molt l'atenció, que jo he après avui un concepte nou, que era el d'interpolació, no sabia què era això, de Calle Luna.
3: Oh, ens ho reconeixeu.

0: Si la seguim escoltant, la gent no l'escoltarà a casa, eh? Ens interessa que la gent l'escolti
1: a casa. Agradant, no la vull interrompre. Us sona aquesta melodia?
0: Home!
2: Home, i tant!
1: És d'aquí?
2: Si mai fa falta en coros, okay. Nena. Oi, tot ara.
1: És la de Kiss Me, home. Clar, és molt romàntica aquesta cançó. Tu encara l'has fet més romàntica. Et porta aquesta cançó a algun lloc nostàlgic? Mira, mira, aquesta és l'original.
2: Que bona! Com anava a fer un sample de so. Com balla.
0: El pop dels 2000, aquella cosa, és meravellosa,
1: sí.
0: Jo de cop i volta torno a tenir 8 anys.
2: Això me'n recorda les pel·lícules que veies, no? Quan tens
1: romàntiques,
2: no? Rom-coms.
0: Sí. Rom-coms.
2: Sí.
0: Jo sóc de més rom amb cola,
2: eh? Ah, jo no.
0: Ets romàntica?
2: Ah,
0: ah, tu ets de...
2: Menorca.
0: De Menorca.
2: Inxuriguer.
0: Inxuriguer, això que es fa allà.
2: Ets romàntica? Jo, superromàntica. Crec que es nota en el disco que he escrit, que sóc superromàntica.
1: És que molta gent, clar, molt del teu fandom, la gent que et segueix, fa interpretacions de les teves cançons i diu, home, pot ser que estigui parlant d'una persona en concret? Canalitzem...
2: Evidentment, tot el disc... O sigui, jo vaig escriure aquest disc perquè estava com superant, bueno, superant i tancant una ruptura i volia deixar-ho tot enrere perquè no me quedés allà dins, que sempre és molt lleig. Per tant, bàsicament sí, vaig posar a escriure tot un disco sobre una ruptura concreta. O sigui, tot el disc va sobre una mateixa persona.
0: Tot el disc va sobre una mateixa persona? Mm-hmm. I aquesta persona ho sap?
2: Sí.
0: Però un moment. Jo sóc aquella persona i estic enfonsat a la misèria, eh?
1: No, home, no, al contrari.
0: Home, no.
1: T'ha de falagar, això, no? De
0: perdona.
2: Però no, depèn, perquè jo també, evidentment, tota la meva vida escric cançons, no? I, per exemple, els meus primers dos EPs també van sobre altres relacions que he tingut. I depèn d'aquí, cada persona reacciona diferent, però bueno.
0: I jo tinc
2: jo sempre avís, jo sempre avís a la gent.
0: Ah, avises?
2: Sí.
0: En plan, ei,
1: no. Home, que no s'espantin sí. Quan es publiqui el disc.
0: Clar. Tot aquest disc ho va per tu, eh?
2: Sonarà. Això ho sap tothom, quan me coneixen, la gent sap que jo escric cançons.
1: I aquesta...
2: És una amenaça o... No, és una amenaçada. Tinc un cotxe i escric cançons. Escoge tu aventura. Jo sempre he escrit cançons sobre la meva vida i sobre jo, i és molt important per seguir fent, perquè jo no puc estar escrivint sobre coses que no són... que no venen de dins
0: clar,
2: meu,
0: clar.
2: Perquè és que no me surt. Ojalà, és una cosa que m'hagués encantat sempre, però jo sempre necessito que sigui de la meva vida i de les meves... relacions, no només romàntiques, també la meva relació amb jo mateixa, també hi ha una cançó en el disc que va sobre les meves amigues, però sí, jo sempre fidel per ara, almenys, en això, però depèn d'aquí, o sigui, versions passades, per exemple, com quan tenia 18 anys m'haig enamorat locament, i, per exemple, ella, que a dia d'avui, com que tenim bona relació,
1: o sigui, la persona...
2: ella està elevada, feliç,
1: vale, o sigui,
2: aquella relació
1: ella
2: passada.
1: Està contenta que li hagis dedicat aquest disc.
2: No, això és una altra relació.
1: Ah, és una altra, vale.
0: O sigui, tu, jo entenc que tu també vas una mica renovant el mercat, no?, per tenir més cançons, no?
2: Clar,
0: una mica sí, de renovació.
2: Cada relació és un disc.
0: Clar.
2: T'imagines? No sé, perquè no sé què passarà en el futur.
1: Vale.
2: Vindran.
0: Perquè ara mateix que diguis que estàs tranquil·la vol dir que no ocupa ningú el teu cor, ara mateix?
2: Com exacte. Sí.
0: Vale, per tant, estàs obert un altre cop. Jo ja veig que d'aquí 2 anys ja no ho disco,
2: eh? És que jo estic ara tan tranquil·la que és com... Ui, no, ja m'ha costat prou el disco que té tot el drama, que per escriure aquell disco vaig haver de viure tot el drama, també.
1: Clar,
2: que dic, doncs pues ara no sé si tinc ganes de viure un pot de drama, encara hauré de penjar-me de coses passades.
0: Fins
2: però
0: si
2: ets romàntica, ets addicta. No, però jo sóc és que és més... És que jo m'acosta realment. O sigui, sóc romàntica quan estic molt enamorada, però per enamorar-me, vamos, tard, jo no és fàcil, eh?
3: La persona que li has dedicat el disc va ser deixada o la vas deixar?
2: Crec, és que no ho sé, ja va ser com una cosa mútua.
1: Això vol dir que la va deixar ella.
2: No, ho expliquen els discs, va ser una cosa que és com... Va ser tant extrem, en plan, tant com... Moltes voltes, que al final dius...
1: Que a vegades acaba sol, també, la cosa.
2: Sí, que és com, ja està, o ho deixam ara, o...
3: Ja era mort.
2: M'ho estiram ja pel balcó, perquè és que...
0: Això a les Balears es porta molt.
2: I més jo, que sóc mig guiri.
1: Amb els guiris, exacte.
3: Ella té les dues combinacions, eh?
1: Ostres,
3: el padró i...
1: Vigila, has de tancar bé la porta. Ja tanquem aquest capítol, però és que sóc molt afanequi, ara. Aquesta persona...
2: Ai, Déu meu, senyor, ja està, no?
0: Com t'apreta, eh?
1: No, és només perquè jo sóc molt afanent, he anat escoltant les lletres i tal.
2: És un senyor gran. No demani res que pugui... No demani res específic.
1: Però, no, només preguntaré, aquesta persona també és artista?
2: No diré res, no.
1: Val.
2: No.
0: No és artista.
1: És que hi ha molts rumors sobre qui podria ser aquesta persona. Llavors...
3: Les xarxes van plenes d'humor.
2: Sí. Saps què passa? Hi ha molta, jo diré una cosa. Jo escric música...
0: Ara...
2: Per jo, perquè jo necessito... com processar les coses, i després, el que està allà, vull que la gent ho interpretin a ells, per ells mateixos, ara. No?
0: Tu no vols...
2: Si estàs passant per una ruptura i necessites el meu disc, allà el temps. Però jo no escric tampoc perquè la gent vagi xerrant sobre la meva vida personal.
3: Ara.
2: Perquè això no és una cosa que jo m'havia volgut, saps? La meva vida personal és personal i sempre ho ha estat. Però sí que m'agrada escriure sobre ella, perquè és que sent que és una manera de processar, no només per jo, sinó per la gent que, a lo millor... no té aquella capacitat d'escriure i necessita que qualcú faci de portaveu dels seus sentiments, no? I si jo puc ser aquella persona, doncs, pues, encantada i feliç.
0: T'estalvies la teràpia. Bravo, Kiana,
1: bravo.
0: Està molt bé. Ai,
3: quina tia més generosa.
1: Ole.
0: Ara.
1: I a més, per anar acabant, tinc la sensació que el panorama musical espanyol se t'ha d'estar fent petit perquè hem vist ja concerts París, Dublín, sí? Londres, ara també Ciutat de México, Buenos Aires... Et podem ja catalogada d'artista internacional.
2: Avant, però... O sigui, sí, en plan, la gira sí que ha estat com un poc internacional, perquè han fet com concerts de molt...
0: Meet
2: de
0: a Worldwide,
2: Mr. Worldwide. Però no sé, jo... És que jo no ho veig així com que vam tocar a París fa 3 setmanes i va ser com impactant per jo que ni siquiera m'has donat compte que estava en París. Era com... I mira que estaven xerrant en francès, no? Estaven xerrant en francès i vaig cantar en francès. Però no sé, és que jo hi ha coses com que no m'ho crec, com que estic superil·lusionada i supercontenta i a la vegada no m'ho crec.
3: En francès?
2: Vaig cantar en francès.
3: Què vas cantar en francès?
2: Vaig cantar una cançó que es diu Les Champs-Élysées.
3: A veure, boníssima. Una mica, la tornada.
2: Home,
3: l'Estadella parla també.
2: Oh,

0: És que jo no sé el francès.
1: Bravo, per favor! Et dic una cosa, amb aquesta veu et pots inventar el francès, el romanès i l'italià, perquè a mi em cola.
2: L'idioma...
3: Exacte,
0: no,
3: l'idioma...
0: Jo no sé xerrar francès, ni molt menys. Me van m'estar mostrant durant el concert. I després a Londres sí que va ser molt, molt...
1: En plan hello,
0: molt
1: no?
0: hàbil, perquè jo xerro anglès.
1: Clar, tu ets això.
0: Bueno, bastant bé, natiu. I allò va ser molt divertit, però també vaig estar molt nerviosa.
1: Ah, mira, epa.
3: Mital. Oh! Molt millor que hem de parlar aquí ara.
1: Dic, aquesta versió té nom de... O sigui, té una vibe d'anunci de...
3: De la telefonia, eh?
1: L'heroi Merlin, no?
0: Sí, sí, o com de Passeres.
1: Exacte, sí.
3: Hosti, ha passat el temps molt ràpid aquí ara i t'hem de... Abans de marxar hem de recordar que a les 6...
0: A les 6, sí.
3: A Disco 100
1: sí.
3: estaràs signant còpies del teu nou àlbum.
0: Sí.
3: I que això, amb dedicatòries i tot, eh?
0: Exacte, sí. Ah. Que a més, l'altre dia va ser molt, molt divertit perquè vaig fer ja una firma de discos a Madrid. I clar, jo anava demanant a cada persona que anomien, no? Vaig fer una anàlisi demogràfic de tots els noms. Com que vaig pensar, vale, com que tinc ja el top 5 pensat de quins van ser els noms més repetits.
3: Quins són?
0: Vale, Alba, Lucía, Paula. I després dos que no t'esperaré. O sigui, Alba, Lucía, Paula, Maria van ser top 4 i després dos que no vos esperaríeu mai. Un, Irene... Que no m'hagués imaginat que hi hauria tantes...
4: Home, Irene, sí.
0: Moltes més Irenes que Anes, per exemple.
4: I això és una cosa...
0: I també moltes Aitanes.
1: Ah, mira.
4: Ah, perquè ha fet molt la filla del Cosme. Va ser un fenomen.
0: Eren molt més majors de lo que Aitana duu.
3: Clar, no donava temps.
0: Crec que en general va ser popular en aquell moment. Però sí, va ser com que vaig analitzar allà tots els noms, també vaig pensar que molt, en plan, moltes venien que es deien Marta, hi ha una cançó en el disc, que hi ha una frase que diu Marta, on és mi amiga? I vaig, cada vegada que em venia em deia, com et dius? Marta, on és mi amiga?
4: Ai, per favor.
0: Però sí, avui analitzaré noms catalans. Va fer molt surt.
4: Ella és l'IDCAT, com se diu?
0: Vos donaré l'anàlisi avui vespre.
1: Ah, perfecte. Doncs sou
3: ja la cosa. I ara, moltíssimes gràcies per passar pels taloners.
0: Gràcies
3: a
0: vosaltres.
3: A Disco 100 estaràs allà signant. El No fue real, el teu primer àlbum. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Torna quan vulguis.
0: Merci.
5: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades. RAC1. Estrella d'Am està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
6: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
5: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladam.com. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
8: Césped Solución.
9: Més informació a céspedsolucion.es.
10: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.

0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
8: Hola, tornem la publicitat amb els taloners.
9: Oh, yeah!
10: Sabeu què és el més nou en assegurances de cotxe?
11: El què?
10: Ho sabeu o no? Però si jo us ho he dit més d'una vegada. Doncs assegurança de cotxe connectada RAC, l'assegurança de cotxe més completa.
11: Hola.
10: I ara us preguntareu, i per què connectada?
9: I per què connectada?
10: Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat amb el RAC. En cas d'avaria, només n'has de prémer el botó i automàticament geocalitza la teva posició i t'envia l'assistència.
11: Ole.
10: I tu només caldrà que diguis allò de... Què has de dir d'allò de...
11: RAC.
10: Sort del RAC.
11: Ah, sort del RAC.
9: Sort del RAC.
10: És l'assegurança connectada del RAC, la millor protecció a la carretera, i ara amb fins a un 25% de descompte. Perquè el RAC, sabeu per què hi és, el RAC?
9: Per què?
11: Sort del RAC.
10: I és per ajudar.
9: Ah. Ara.
10: Sense més preàmbuls, presentem a la persona que ve cada dilluns, sense falta, que és el Marc Llibre. Bona tarda.
12: Bona tarda.
10: Clar, per la ràdio no ho veieu, però avui ve amb una anomalia concreta a la cara.
12: Se m'ha caigut la barba.
11: Sí.
12: Bueno, me l'he tret.
11: De fet, tenia la secció preparada, però hem dit... crec que l'última hora és que parlis del que t'ha passat a la cara.
12: No, és molt senzill. M'he hagut de fer una prova mèdica i se'm va recomanar, bueno, se'm va trucar i se'm va dir que m'havia d'afaitar perquè col·locar-me una mena de...
9: Adhesius.
12: Sí, adhesius i tal. El que passa és que quan vaig arribar allà, el primer que em va dir l'infermera em va dir, ostres, estàs afaitat. I li dic, sí, és que m'ho veu dir
10: vosaltres.
12: I diu, és que normalment la gent no fa cas i aleshores jo ja m'ho monto i ho fico entre la barba. I dic, la mare que et va parir.
11: És que realment ets una altra persona.
12: Som una altra persona. Les meves nebodes, quan em van veure, van dir, tiet, tens cara. A part, bueno, tothom ha dit que estic bastant més lleig que amb barba, menys la meva mare, que m'ha dit que estic molt guapo, però és veritat que ma mare també de petit deia que era molt intel·ligent i després vaig suspendre 12 assignatures a segon d'hora.
11: 12 assignatures?
12: Sí, totes menys. T'has
9: esforçat molt, per suspendre-ho tot.
11: Menys l'hora del pati, no?
12: No, crec que socials és l'única que vaig provar.
10: És que hi ha gent que es pensa que la barba és estètica i simplement el que fa és tapar-te la cara.
11: És el maquillatge dels homes.
12: Clar,
11: és
12: jo feia 15 anys que no m'afaitava, i si durant 15 anys no ho havia fet és per una raó que jo ja coneixia.
9: Clar.
12: I és que sí que semblo més jove, però també semblo més subnormal, aleshores.
10: És una... el vocabulari, Marc!
9: És un efecte esnar. Ara, el que vindria a ser la part superior del llavi es veu com despoblada. Tinc la sensació que l'has de perdre en qualsevol moment.
12: No queda bé, no, Alba?
9: Ah, exacte.
11: Bueno, jo et comano...
9: però jo t'estimo igual, estiguis com estiguis,
12: Per cert, si algú es va fer la prova del son aquesta que vaig...
10: Ah, perquè això expliquem-ho. Això et van posar els sensors?
12: Sí, jo tinc apnees del son. Es veu que quan estic dormint, de sobte em transformo en Gemma Mengual i començo a fer apnees. I aleshores m'han comprat una màquina per veure si he de dormir amb un respirador o no. Què passa? Quan vaig anar, jo dic, bueno, passaré la nit aquí, és una putada, però em porto uns llibres, una mica de...
11: d'entreteniment,
12: de tablet i tal, i em van dir que no, que ni llegir, ni veure pel·lícules, ni agafar el mòbil, 9:30, em van connectar 22 cables al cos, em van ficar a la camilla, van tancar la llum, em van deixar una ampolla per pixar l'ampolla, perquè tampoc podia...
11: Un moment, em van fer pixar amb una ampolla?
12: Sí, hi havia tres habitacions, érem tres que ens fèiem la prova, i ens van dir, hi ha una de les habitacions que té una màquina que no permet anar al lavabo. Evidentment em va tocar a mi aquella habitació. Què passa? Estava tot fosc i jo estava molt nerviós i anava ben tota l'estona. Aleshores tenia moltes ganes de pixar, i estava fosc i jo no veia lo plena que estava l'ampolla.
9: Fins
10: que la punta en toqués i el que puja, no?
11: Ai, per favor.
12: Fins que va passar una mica. A més, estàs amb una càmera, vull dir que tampoc pots fer ni una palla, no pots fer...
11: Ai, per favor, Marc.
9: Poder pots.
12: Bueno, pots, però raro.
9: La gent que és boyer o
10: exhibicionista. Bueno, potser el metge de la sala...
13: Però cada matí m'esturbo.
11: No, home, no.
10: Potser fa una reacció en cadena, no?
12: És tot bastant complicat.
11: Deixa'm dir que hem penjat abans que acabi el programa a un stories amb el nou look del Marc Llibre, @els_racu, qui vulgui anar a veure el nou look del Marc Llibre, o pot veure que ho comenti. Si li queda bé o no. Ho tenim a les stories dels taloners.
12: Podeu ser sincers.
11: El què?
12: Que poden ser sincers.
9: Dones permís, perquè opini. Sí.
11: A mi se'm fa molt estrany, perquè a cop i volta, hòstia, et falta com llavi superior, no?
10: No, li sobra.
9: No,
12: poseu-vos d'acord.
9: Que no m'escolteu, l'efecte Snar, ho acabo de dir jo.
11: Sí. I també he descobert que tens papada. Clar.
12: Sí, però això m'he donat compte jo. No, però això m'he donat compte jo també, perquè, clar, jo quan m'afaitava igual tenia 20 anys i no en tenia.
11: I ara
12: ho he descobert que sí, que en tinc una mica.
10: Doncs mira, estarem molt contents dilluns vinent, perquè tornaràs.
12: I tornarem.
10: Tindràs més temps per la teva secció i vindràs amb barba.
12: Perfecte.
10: Marc, moltes gràcies.
12: A vosaltres.
11: Olé,
10: va, que ja són... Ja passa gairebé un minut de les 4 i hem de deixar pas a la banda principal. Adéu-siau, tornem demà.
14: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
15: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
16: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
17: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
18: Ui! Ens l'hem passat, no?
19: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
21: l'Auditori.
20: I per anar de museu, concert i espectacle,
21: l'Auditori.
20: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
22: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
23: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org, perquè no vens cebes. Ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
24: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
25: Fires de maig o dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
26: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi?
0: Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
3: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
13: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
21: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
26: Nil Moliner.
21: Joan Dausà.
26: Mamaduixa.
21: Maria Jaume.
26: Max Navarro.
21: Siderland.
26: Banda Neon.
21: I Naina.
27: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
28: El 12 de maig.
29: I des del Teatre Victòria.
30: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
31: Amb el patrocini de Santander Es Music.
32: D.O. Catalunya.
33: Frit Ràbic.
34: L'Illa Diagonal.
35: Som Connexió.
36: I Veolia.
37: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
38: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
39: It's showtime.

0: dels Teloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Gailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que porta calçotets de girafes com Javi Moreno, el primer dia que va entrar al vestidor del Milan.
1: Bueno, yo fuimos en el Milan, lo veía entrar uno a uno, digo, me cago en 10. Me decían que venía uno a una boda, uno con traje, el otro no sé qué, con pajarita, con un smoking, yo con el chándal sentado. Pero es que ahora se quitaban todos la ropa y todos iban con calzoncillos Dolce Gabbana, Armani, Versace, no sé qué, y yo de jirafas. Y yo decía, digo, madre mía, digo, a ver cómo cojones hago yo ahora para que no vean los calzoncillos que llevo. Y cogí, me puse de pie así, y me quité el pantalón, los calzoncillos toda la vez. Y llegué a mi casa y le dije a la que era a mi mujer, tío, escúchame, digo, vamos a comprar calzoncillos, que aquí las jirafas
2: se llevan.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Potser és una de les preguntes que avui es fa la gent que vegi els jugadors a la rua, de quin tipus de calçotets són els que porten. En tot cas, si és que en porten. Veurem què és el que passa, perquè avui a partir de les 5 tenim rua, una rua que ja té tot l'interès posat per part de Montse Llussà, apassionada del món del futbol.
4: Mira,
3: i
4: jo,
3: més encara d'aquest gran espectacle, que és la rua pels carrers de Barcelona.
4: Absolutament, bona tarda. Jo ahir em pensava que tronava. Això és veritat?
5: Imagina't.
4: Això és verídic. Bon. Això és verídic.
5: Imagina't, eh? Imagina't, la periodista.
3: Va.
5: Que tornava.
4: No, perdoni, jo sabia que...
5: Tormenta seca. No et fot.
6: El teu cap trona.
4: Jo sabia que havien guanyat, però ja havia sentit jo petards i coses, però hi va haver un moment que petava tan fort que vaig dir, mira, deu estar tornant. El meu gat es va enganxar del sostre d'un pet que va, no sé què va passar, que semblava una bomba, i es va esgarrifar. Va esgarrifar i va sortir. No, no sé. Això és tot el que puc aportar sobre el...
3: Bueno, fins i tot hi va haver, no vas desencaminar, Montse Llussà, perquè hi va haver fins i tot Míriam Díaz, moviments,
4: sí.
3: Bona tarda, moviments sísmic amb el sol.
7: Sí, tenim un sismògraf que està col·locat a la zona universitària de Barcelona, i en Jordi Díaz Cusí doncs, ha posat la imatge del moment de la celebració dels dos gols del Barça, com es nota la curva diferent en el sismògraf, per tant, com uns petits terratrèmols.
3: Montserrat,
5: també un terratrèmol.
6: I tu amb el gat al sostre.
4: Home, el gat va sortir disparat.
5: Però està molt gordo, aquell gat que tens.
4: I no cosifiqui i no es posi tant en el...
7: No cosifiqui els animals.
6: Com pot sortir disparat aquell gat si n'és belluga?
5: És una bola.
4: Va petar tot, ens vam espantar, el gat va sortir...
3: Aquest és el gat de la Montse Llussà, que ara mateix el tenim com Kobe volant per la ciutat de Barcelona.
4: Una taquicàrdia, pobra.
3: Exacte, com quan es van acabar els jocs. Bé, senyor Virgili, avui és 11 de maig.
8: Sant Ponç.
3: Sant Pont. Avui és la Fira de Pont.
8: Avui és la Fira de les Flors Remeieres.
3: Miri, li vaig dir una cosa. Una de les poques activitats que recordo amb simpatia per part de l'escola que ens portaven a la Fira de Sant Pont.
8: Al carrer Hospital.
3: Al carrer Hospital. M'encantava aquesta excursió.
8: De les Herbes Remeieres, de la mel, de confitures...
3: Doncs, perdoni, gran fira, eh?
8: Home, esclar.
3: Al carrer Hospital...
8: No sé si ho fan avui o van fer ahir.
3: Ara ja no sé si amb els temps que corren... Al carrer Hospital, la fira és d'herbes tipus marihuana, cocaïna...
8: No, no.
3: Hagi fet una variant.
8: Ha canviat. Això deu haver canviat per força.
3: Sí, en lloc de caramels pastilles, sí. És a dir... Sí. O potser és a la nit, que la Fira de Sant Pont s'allarga i aleshores hi apareixen els traficants.
8: Si trobes un bon capellà que sí. T'hagi beneït unes roses...
3: Al carrer Hospital és difícil trobar un capellà.
8: Un imam.
3: Un imam ja és més fàcil.
8: Bueno, això. Doncs que et beneeixi unes roses.
3: Ah, doncs miri.
8: I aquestes roses les poses al capçal del llit.
2: les deixes.
9: Sí.
2: Perquè van bé contra les xinxes i les puces. Que ho sàpigues, no sé si tens xinxes i puces a casa.
3: Bé, pensi que avui a la tarda ens hem de preparar, que serà una tarda com...
2: Avui és Sant Mamet.
3: Com si fos.
4: Sant Mamet.
2: Exacte. Avui som Sant Mamet.
3: Sant Mameio.
2: Que se diu que s'acaba el fred, però per tant...
3: Doncs què és el que faran els aficionats i jugadors i socis del Barça a la rua? Perquè avui tenim rua, ja podem estar preparats. Serà com...
2: No has dormit pla?
3: Com amb una jornada electoral, una tarda llarga. Una tarda llarga. I aquí podem felicitar en primer lloc, que també hi serà la rua, però ens atén. Ara mateix els micròfons de RAC1 és el president del Barça, Rafa Juste. President Juste, bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda.
5: Felicitats, felicitats, president.
10: Moltes gràcies per aquesta felicitació. Estem molt, molt contents.
3: Home, ja ens ho suposem.
10: És un dia de joia i de festa.
3: A punt i tot preparat per la rua que comença d'aquí 50 minuts.
10: Preparadíssim. Està a tope de gent. Hi ha una munió de gent, de canalla, de gent gran. Escolta, tot arreu, I per celebrar-ho he decidit, a més, que avui presentaré jo el vostre programa.
5: Ah, sí?
10: Ja pots marxar a casa, senyor Clapés, perquè he parlat amb la direcció i ja està tot arreglat,
3: No cal que m'ho digui dos cops, perquè...
4: Aniràs a veure la rua, no?
3: No, la rua tampoc hi aniria, però...
5: Ah, no?
4: Quina
5: merda de culer, així de clar, t'ho dic. Però merda en majúscules, Ets merda com aquella dels ciclistes que els hi van a la boca i van a tots de cagarrines, aquells del Giro, no sé quina cursera.
3: A mi quan veig moltíssima gent... M'agafa angoixa.
10: Doncs si t'agafa angoixa, queda't aquí, presento jo el programa, però pots quedar aquí i t'aniré donant pas perquè facis alguna imitació d'aquelles que feu, que són tan divertides.
3: Imitacions ja fa temps que ja no me'n surt cap. Tots els que imitava pràcticament són morts, per tant, ja no em faig.
10: No, home, no.
3: Han mort pràcticament tots.
10: No, home, no, que és broma.
3: Ah!
10: És broma! M'ha dit el Jan Laporta que us faci aquesta broma per fer una mica de caliu i trencar amb aquesta tensió, Us ho heu cregut tots, Us heu quedat de pedra, igual que el Basté, que aquest matí també li ha fet una broma.
11: No pot ser.
12: Jo el que li vaig dir amb el Hansi és que avui portaré l'autocar de la rua. I el Hansi em va dir, tu portaràs l'autocar, però el portaràs tu sol, avui en dia, escolta, tu no portaràs cap merder. No, hi ha molt bon rotllo,
3: Però conduiràs o no?
4: Que no. Home, no fotis.
12: Home, avui em veureu, avui és la sorpresa, no? Sempre, mira, li vaig dir en Joan Laporta perquè tothom em diu, el Rafa, vull dir, és un home seriós, d'imatge. Jo, clar, tinc ganes de fer-ne una d'aquestes abans.
4: Però tens el carnet? Tens el carnet?
12: No tinc el carnet, però ja jo crec que la Guàrdia Urbana m'ho perdonarà.
4: No,
12: permeteu-me la broma, però bueno, vull dir, és una cosa que a vegades parlem i fem una miqueta per treure aquesta tensió que hi ha al dia a dia de la tensió.
10: De l'atenció. Era bona,
3: Ho he hagut moment, de moment que necessitem un minut per riure de la... del...
10: Ai, quines trompetes més boniques, Fins i tot ho he hagut d'aclarir perquè s'ho creien.
3: Esperis un moment, perquè encara no ens ho hem acabat.
5: Ha sigut molt divertit.
10: Ai, que sou de la broma, vosaltres.
3: No, el de la broma és brillant. El de la broma sí que sí. A més, l'ha fet allargar, l'ha aguantat, hi ha hagut aquesta incertesa.
10: El Jordi Basté ha rigut molt i tots els seus col·laboradors també.
4: Sobretot la Mònica Terribas.
10: La Mònica Terribas també.
3: La Terribas també s'ho creia. A més, el que em deixa perplex és que s'ho creien tots.
10: Ai, sí. Però escolti, estiguis tranquil.
3: Que té a part de la broma de si farà aquest programa i a part de la del bus... Alguna més?
10: No, aviam, això era una broma, però us he de dir que jo avui he de ser a la rua perquè he de fer, no de conductor, sinó que he de fer de cat, Hem decidit que per animar la colerada he de ser jo el que ha de ballar tota l'estona dins de... No! Sí, que era broma!
5: Que divertit!
3: Bueno, deixem saludar el president. Què seria? El president...
10: Hi ha molt bon
3: rotllo, eh? El president electe. El president electe, que és el president Laporta. President Laporta, bona tarda.
9: Bona tarda, no creguis. Oh,
3: hòstia, mare meva, com estem?
9: Hòstia, estic fent merda, tu. Tota la nit a l'Odegas.
3: Mare meva.
9: Hòstia, diga. Però, ei, ja m'he recuperat, eh? Aquesta tarda tenim Rua de Campions, eh? Que ahir vam guanyar el Madrid, que és un bodrio d'aquí.
11: Un bodrio.
9: Estic eufòric, nen, perquè...
3: President.
9: Aquesta temporada hem patit molt, hem tingut moltes lesions.
10: No ploris, ja, no ploris, va.
9: Perdona.
10: Però no ploris.
9: Just és que ens han anul·lat
10: jo tenim, Jan.
9: Quatre gols clau.
10: Va.
9: Ens van posar moltes traves per obrir el Camp Nou, i tu saps això.
10: I tant, va ser, escolti, una calamitat.
9: Ho hem passat molt malament. Visca el Barça!
3: Visca!
9: Posa'm la despeixa, que aquesta nit l'he ballat a Luz de Gas. Vinga! Vinga, balleu, Marcelí Puig a la taula. Vinga, que esteu morts. Vinga, hòstia, això sembla un tanatori de memòria, tu. Hòstia. A l'Udegas hi havia molt jovent, eh? Molt jovent culer, eh?
3: Sí.
9: No vam anar a l'Imperator, no. I la sala tango. Vinga, jovent i macarrons. Para la música, para la música. Estic molt emocionat.
3: Bueno, president,
7: ets contrastes.
3: No sé, arriba un punt ja que no sé on soc.
9: Duríssima, no hem arribat encara a l'1.
3: Bueno.
10: Va, ja ens en sortirem.
9: Estic amb la música, música! Vinga, bé!
3: Bueno, doncs vinga, va.
9: Macarrons! Perquè... S'han acabat els macarrons. No queden macarrons.
3: Bueno, és igual, doncs agafi espaguetis. A veure, Míriam, anem amb la rua d'aquesta tarda, que comença d'aquí... En principi, 45 minuts.
7: Sí, repassem una mica el recorregut, per si la gent ja no se'l sap de memòria. L'equip que sortirà del Camp Nou amb autocar descapotable, per Arístides Mallol, avançarà per Travessera de les Corts fins al carrer Numància, continuarà pels carrers Berlín i París fins a arribar al carrer Balmes. Des d'allà, la comitiva baixarà fins a la Gran Via i arribarà al Passeig de Gràcia, on pujaran fins a la Pedrera, on es preveu allà que serà com un dels punts centrals de la celebració, mentre que el trajecte de tornada es farà pel carrer Provença fins a Aribau, connectant un altre cop
3: amb...
7: Provença amb
3: Aribau. Què li va i li ve al recorregut de la rua?
7: Que la vol fer tota, potser. Què li va i li ve?
13: No, per anar mirant a veure on m'anirà bé.
3: És que no sé què ha de mirar.
7: On anirà bé posar-se, vol dir.
3: Però hi pensa anar-hi?
13: Potser no, perquè si hi ha massa gent...
3: Doncs aleshores...
7: No, però... I vostè, Vicenç Martí, tampoc, perquè és un traïdor.
5: Jo? Traïdor de què, nena?
7: Home, sempre està amb el Barça, i el dia que hi ha una celebració no hi va...
5: No puc anar-hi!
13: No, espera't.
5: No puc anar-hi, he d'estar aquí, perquè Catalunya m'ho demana.
7: Hem dit...
3: Catalunya no li demana res.
5: I tant, que m'ho demana.
3: Està aquí perquè vol estar aquí.
5: He parlat amb Catalunya aquesta nit, se m'ha presentat, al llit, eh?
3: Està aquí perquè vol estar aquí.
7: Tornada, hem dit, pel carrer Provença, senyor Marcelí, fins a Aribau, connectant una altra vegada amb el carrer París, i l'avinguda de Sarrià, fins a arribar un altre cop a Travessera de les Corts i al Camp Nou. Hi haurà, durant el trajecte, 3 punts d'animació, i en principi, després de la rua... Ja està, no hi ha celebració dins de l'estadi.
3: I atenció a tots aquells que tingueu la intenció d'agafar el bus a Barcelona, els que tinguin intenció d'agafar-lo, perquè hi ha quantes afectacions, Montse Llosa?
10: Jo l'agafaré jo al bus, eh?
7: Pel cap baix hi ha una trentena de línies de bus afectades.
3: A veure, anem a repassar les línies afectades per la Rua, que això, els usuaris de la Rua, realment els deixarà molt satisfets.
7: Home, molt contents, que seran desviades. No us podem dir cap on es desvien, perquè això sí que seria interminable.
3: No ho saben ni ells, cap on ho desvien. T'ho dic perquè a mi m'han desviat algun cop anant en bus i ni el conductor sap a on va i atura el bus on pot. Per tant, és l'aventura.
7: Sí, bueno, fa gràcia. Mira, qui hagi d'agafar la D, d'acord, seran D20, D20, D40, D50. T'ha tocat, Míriam.
14: Sí, el D40, sí.
7: Vinga, doncs
3: clar, és que avui aquest bingo toca pràcticament a tothom.
7: Evidentment. Atenció, H.
3: A veure, un moment, que posarem la música aquí. Vinga.
7: H8, H10, H12...
5: Línia, línia!
7: I H16.
4: Algú afectat aquí a la taula? No. No. Anem per les B baixes.
7: Vinga.
4: B baixa 1, B 3, B 5, B 7, B 9, B 11...
11: Aquesta m'afecta a mi.
4: A mi la 9.
11: B 11 m'ha tocat.
4: I B 13.
11: També, aquesta també la podria agafar.
4: Algú té X per aquí? Algú té X? Doncs que sapigueu que toca.
11: Jo tinc un X1.
4: X1? Sí, senyor. I X3.
11: També,
13: a peu. Però no dius que sempre que vas a peu amunt i avall?
11: Bueno, però a vegades agafo el bus,
4: sí,
11: que són les línies que agafo.
4: I ara ve...
13: Falta que puguis passar.
9: Agafa el cotxe.
13: Està ple de gent per tot arreu.
4: I ara ve la pedria, que són els que no porten lletra, que són els que agafem habitualment tots. D'acord, vinga. Edu, preparat? Vinga. 6.
13: El 6, ja es veia venir.
4: 7, que aquests són els que fan tota la diva. Sí,
7: ha cantat
4: el mutante. Ha cantat bingo. 19, 22, 24, 27, 52, 54. És difícil que no et toqui, eh? 55, 59, 63, 67, 68, 70, 78, 113, 157 i 175.
7: Bravo.
4: Com a complementari...
9: Reintegro.
4: Com a complementaris, les rutes blava i vermella del Barcelona Bus Turístic.
11: Per tant, la recomanació des d'aquí a tots aquells que us hagueu de moure per Barcelona, contracteu un globo i viatgeu a la motxilla del tio cap a
4: l'altre. Bueno, escolta, que agafin el metro, no?
11: No, el metro anirà a petar.
13: A petar
11: el metro.
7: Bé, hem de dir que la celebració culer s'ha allargat fins a altes hores de la matinada. Repassem alguns moments que s'han fet virals en les últimes hores. Primer, la celebració al camp, amb, recordem, la volta al camp, la celebració amb els assistents
11: al partit. Sí, amb el capità Araujo,
7: perquè mig en català,
11: el nivell és aquest, el capità del Barça. Bona tarda. Atenció, és Araujo. Què tal, Ronald?
14: Bona tarda.
7: Què tal? Enhorabona.
14: Bona tarda, culets. Soc Ronald Araujo. I fins aquí.
11: Ja està.
14: A qui hay que agradecer este título de Liga es al señor.
11: Perdona.
14: Cojámonos las manos.
11: A veure, perdona un moment.
13: Aleluia.
11: Sí. Però digues alguna cosa més en català, no? Perquè, clar...
14: Bona tarda. M'agrada molt Catalunya. Soc Ronald Araujo. Visca el Barça i visca Catalunya.
11: Però què més? Què més?
14: No, ja està.
9: Què més?
14: Hasta aquí. Hasta aquí. M'agrada molt el Barça y visca Cataluña. A quien hay que agradecer este título de liga es al señor.
13: Sí, señor.
14: Oremos. Él me ayudó a retomar el camino en mi viaje espiritual y a liderar el equipo para conquistar la liga.
13: Amén.
14: Y también me ayudó a aprender catalán.
13: Sí, señor.
14: Visca Barça. Visca Cataluña.
4: No me escucharon. Places, sí,
11: ja et van a m'escoltar ahir, tampoc.
14: Sí. Parezco Pompeu Fabra uruguayo.
11: Bueno, discurs justet.
15: Bona nit, culet. Avui és una nit molt especial. Som campió de Liga.
9: Castellà, ja, ja ha canviat, som els campions de Liga, Ni la tercera frase ha aguantat,
7: Però ha dit especial,
14: molt bé. Bona nit, som campions de Liga!
13: Molt bé, noi.
14: Som campions de Liga!
11: Bueno, ha parlat inclús una miqueta més que Leo Messi.
13: Bastant
11: una
13: més.
11: Una miqueta més que Leo Messi.
7: També una miqueta més que Flick, que també ho va aprovar, va dir dos o tres paraules, però ja estava passada de seguida a l'anglès.
11: Que recordeu el que va dir Johan sobre el català, que esteu, i a més, en el quan ho va dir, ningú va criticar.
13: No estàvem tan malament, tampoc.
11: No, però perdoni, quan ho va dir, ningú el va criticar. No. I ara aquí us l'agafeu amb paper de fumar, I tot li vareu riure les gràcies.
13: Ara.
16: Hauries de parlar en català, això sí. Bueno, aquesta...
17: Sí, però jo intento sempre de ser, com es llama? Internacional, entonces podemos hacerlo en alemán, en inglés.
16: Bueno, a Cataluña lo digo.
17: En todo, pero la gente que aprende el inglés, que aprende el alemán, somos un país, una ciudad internacional.
16: Sí,
17: ¿y por qué reducirlo solo a catalán? Vamos a hacerlo en inglés algún día.
9: Te robo,
17: Y a ver si mejoramos la calidad de nuestros oyentes.
11: A ver, aquí ya, Cruyff. Que aquest matí estàvem analitzant la frase...
7: Falton.
11: No, diu que els oients
9: no tenen qualitat.
11: De Catalunya Ràdio tenien una qualitat
9: baixa,
11: que era millorable aprenent altres idiomes.
17: I a veure si mejoramos la calidad de nuestros oyentes.
16: No, tu ja saps. Oh, els oyentes tenen molta qualitat.
17: És, sí, però això...
16: És diferent.
17: Sí, però hoy día todo el mundo viaja y cuando vas mañana a Inglaterra no puedes hablar catalán.
16: No, però totes les...
17: Hay que hablar evident. Inglés.
16: Tota... Però és que una... Però ara estàs barrejant dues coses que no tenen
17: sempre,
16: res a veure.
17: Sempre.
16: Tu sempre. Estàs barrejant dues coses que no tenen res a veure. Una cosa és...
17: Però suena bien.
16: Sí, però és un poco tramposo, Johan. Perquè una cosa és saber idiomes i una altra cosa és que les emissores de ràdio tenen una llengua amb la que
17: es fixa
16: normalment. Doncs ja està, doncs això és tot. Sí, els convidats...
17: Però ara t'hago tu teoria internacional hablando un idioma más.
16: No, però si aquí els oients no tenen problemes en... Si justament els catalans són bilingües, vull dir, aquest no és el problema. Aquest és el... Aquest problema segur que no el tenim.
17: Yo no digo que no tienes razón, pero me gusta la discusión.
16: A mi també. Va, això otro dia continuamos.
9: Té raó, Johan,
7: eh?
9: Que veig de res català.
11: Ara, pobre Ronald Araujo, que ha fet un esforç.
14: Bona nit, culers!
11: I a sobre li critiqueu que ha fet dues frases...
5: Porta 7 anys aquí, eh?
11: I el Johan, bueno, i el Johan quants anys va viure? I no va dir ni bon dia en català.
7: O Messi, quants anys?
11: És que clar, amb segons qui us poseu i amb segons qui no us posen.
14: Té vostè tota la raó.
11: Com amb Leo Messi, que tampoc se li va
14: dir... Exacte, ningú no li va dir mai res.
11: Ni bon dia en català. Va, va, va. Muy bien, Ronald. Molt bé, Ronald.
7: Aplaudim a la gent que parla en castellà després de...
11: No, aplaudim a Ronald Araujo, que ha fet l'esforç.
14: Ha
11: fet l'esforç.
7: Una frase.
11: Tu no hi entens, futbol,
7: nena,
11: calles. És millor mitja frase que res. I ara, com que ho fa Ronald Araujo, doncs clar, anem a criticar-ho.
7: Així ens va als catalans.
11: Nena, calla, que no hi entens,
7: futbol.
11: No hi entens, futbol. No, però millor mitja frase que res, perquè el Johan, res.
14: El Johan diu una, i el Messi...
11: I el Messi, res, i no se'ls criticava. Perdoneu, vull dir que...
7: Ens trobem fantàstic mitja frase. Així estem, així estem.
11: Millor, és
7: aquest
11: millor.
14: No hi entens,
11: futbol, és millor, és millor. Mitja
5: sou tan provincians, tan frase... miserables, que us agafeu a mitja frase i us sembla que sigui aquí
11: millor
5: la...
11: Mitja frase.
7: Estic d'acord amb vostè.
5: Home, és que jo estic d'acord amb tu i no amb la vieja asquerosa aquesta, de la Marcelina, que li sembla bé aquesta merda català que va parlar
11: millor, a la li diré més, millor sí. Una persona que
14: fa l'esforç,
11: que fa l'esforç i que mal parla el català, però ho intenta,
14: exacte,
11: que no un Pompeu Fabra.
14: Exacte.
5: Ja. Ho diu un periodista que va fer el discurs en castellà als Ondes,
11: bueno,
5: no?
11: Per alguna cosa, el vaig fer en castellà.
5: Pues venga, la sonda anal, això és el que t'agrada.

0: I disfrutarem de la victòria i deixarem que ells facin el que hagin de fer.
1: S'ha de dir que es continuïn pegant.
0: No.
2: Se li ha entès tot. Eric també és el protagonista del moment Verano Azul de la nit. She's moving
3: like a rock. Vinga, tete. Moving as a punk
2: star. Dale, go, you don't stop. Amb el moment de...
4: moment per, aquesta cançó, que, quina
3: de relació Juan Magán, té? Tete, Juan Magán, de Verano
4: quina
3: Azul.
4: Quina relació té amb Verano Azul?
3: Que no escuchas,
2: tete. És una reversió modernitzada de la...

0: No ha escoltat Pugui.
1: Ens hem de fixar amb el xiulet.
2: Ho claro, tot, eh? Està sou, eh?
1: No, clar. Ho teniu tot molt clar, eh?
2: Juan Magán, que és de Badalona, eh?
3: Juan Magán.
2: És de Badalona.
1: No sé qui és.
4: Qui canta aquí?
3: Juan Magán és de Barcelona. És,
2: de Badalona.
3: Bé, doncs estem dient que Eric García Pedri i Dani Olmo van tornar a agafar el Bicing com a la celebració de l'any passat.
5: Otra más, chavales.
1: Però aquest qui és?
3: Dani Olmo.
2: Dani Olmo.
6: Pedri.
7: Felicidades.
5: Això.
8: Eric, felicidades.
3: Eric.
7: Vinga, Dani, campeón.
3: Doncs eren Pedri, ell, que es van trobar la gent pel carrer i la gent els anava saludant, els anava felicitant. Hem de dir que Dani Olmo es va saltar un semàfor.
9: I en castellà, també. Ja tenemos otra en castellano, també. No ho vols sentir?
3: Què vol dir?
9: Un altre, sí, aquí, clar, per això ho poseu, perquè us agrada.
1: Pedri, perdoni...
9: No, Dani Olmo.
1: Bueno, però Dani Olmo pot parlar en castellà i pot parlar en català.
3: Sí, com hem dit, Dani Olmo, que gairebé salta un semàfor en vermell i ell era el que anava gravant mentre conduïa amb el telèfon...
10: Soy Pedri Mullallo. Ayer noche cogimos el Bicing porque yo si voy en coche tengo que subir a todo el mundo.
2: Claro.
10: Voy haciendo de tacita, parezco una guagua. ¿No se lo creen? Escuchen el anuncio.
11: Esto es lo que ocurre cuando necesitas una oficina K-Mobility.
12: Sube, que te llevo.
11: Y esto cuando necesitas movilidad sin complicaciones.
12: Sube, que te llevo.
11: Muévete con libertad con K-Mobility.
10: Sube, que te llevo.
3: Sube, que te llevo. Aquesta vegada no van anar a l'hospital a veure cap company lesionat, sinó que anaven a la discoteca Boris, prop del Turó Parc de Barcelona, on la plantilla va celebrar el títol. Lamine Yamal, lesionat, va anar-hi amb cotxe, conduït per un dels seus amics íntims, que l'acompanya a tot arreu.
10: Què era? Soy Munir Narrabi.
1: Hombre, Munir, el pare de Lamine.
3: Felicitats per la part que et toca.
10: Amigo del programa, padre de Lamine y amigo de Montse Yusa.
1: Felicitats.
3: Felicitats, home.
10: Que le encanta que saludarme a mí siempre, ¿eh?
3: Sí,
10: muchas gracias.
3: Sempre
10: us saludaré. Muchas gracias. Ayer estuve celebrando la Liga.
1: Com, la pregunta que es fa tothom... si em deixes fer la pregunta...
10: Pregunta,
1: La pregunta que es fa tothom és com és que ahir no estaves al camp. No va estar al camp.
3: No.
1: I pel que...
3: La mare sí.
1: I pel que hem preguntat, tampoc a l'U de Gas.
10: No estuve, estuve en el sitio más culé de todo, en el santuario que es mi casa, casa nueva, Vamos, ahí con mi perro, en mi casa celebrando, jugando con el perro, alegrando a los vecinos con buena música,
1: Segur que els veïns van quedar molt contents de la sessió de música que els hi vas posar.
10: Llamaron quatre vegades a la Guàrdia Urbana i també les entré, la invité a saludar a Hasselhart, que soy yo, Escucha, mi cerebro. Vamos. Això és mi casa,
4: Això és casa
10: teva, Vamos. Pom, pom, pom, pom. El perro, yo jugando con el perro.
4: Això quanta estona va durar, 5 minuts?
10: 8 o 10 hores, Vamos. Fiesta buena, Díselo, sí que sí. Este soy yo, De grito con el perro, ¿Queréis venir a casa? Pues hoy hay segunda parte, hoy la rúa,
1: Però t'ho agraeixo, però no. La veritat és que no em veig gens de gust.
4: Noi, que burriquets!
3: T'he de dir que alguns dels jugadors van voler viure el títol al carrer amb els aficionats. Per exemple...
9: Això és una música com Déu mana, i no aquesta de Verano Azul.
3: La música de l'afició. Per exemple, t'he de dir Marc Casado i Alejandro Valde, que van presentar-se a Plaça Catalunya, punt de trobada dels culers, que va substituir aquesta vegada Canaletes, que recordem estan obres, doncs van liderar aquest càntic a Collibè de dos aficionats. Un dia!

Aquest és Marc Caçador, doncs, liderant aquest càntic, defensant els colors i defensant també la nostra llengua. Així li deixaven clar en Gerard Romero l'especial de Gijan.

0: reptes i moment que ja s'ha fet viral.
1: Vaig amb Valde al cotxe.
2: I a Romero, tio.
3: Oh, Alejandro Valde, un mito Alejandro Valde. Buenas noches y muchas felicidades, eh?
1: Gràcies, home, gràcies.
2: Aquí parlem català, eh?
3: Sí, tens tota la raó, tens tota la raó. M'encanta que m'hagis fotut aquesta bronca.
4: Molt bé.
0: Alejandro Valde dient, aquí parlem català, eh?
4: És un nyordo.
0: També s'ha viralitzat la celebració que va fer pel mig de Barcelona, qui diríeu? Doncs el porter Chesney, amb alguns aficionats.
5: Chesney fumador,
6: Però ell hi és,
0: eh? I ell aquí saltant amb ells, sí, sí.
6: Cantant Chesney fumador.
5: Chesney fumador.
6: Ell és dels que canta. És un cachondo. És un cachondo. Chesney, què tal?
7: Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Molt bé, Chesney. Adelante, Chesney. Jo espero i desitjo que renovi per la temporada que ve perquè necessitem un animador com ell.
7: I tampoc...
6: Dos anys, dues lligues, eh? Però...
0: Sí.
6: Sí, sí. I sense fotre pràcticament brot.
0: De la jubilació a dos títols. Escolta.
7: Tampoc sí, sí, hace sí. falta jugar lo que queda
6: claro,
7: de liga.
6: Claro.
7: Que siga Joana. Nosotros celebran AutoCAD Capo Table.
6: Sí, com, aquest vespre, com aquesta tarda, sí, a partir de les 5.
7: Porque así puedo fumar todo el rato. Hoy fumaré seguramente 3 paquetes de Ducado. Caray. Le arranco el filtro y fumo a pelo, así a pega pelo. Más. Soy feliz, ojalá quedarme portería de tercer portero para fumar muchas ruas más.

0: Aquest és la porta, no?
1: Això va clar que sóc jo. Micro en mà.
2: Ja t'he dit. I així tota la nit, eh? Puro en mà, el president electe que va liderar tots els balls, tots els càntics, bé, eufòric, eufòric. Felicitacions que van arribar de tots els racons del món, des de Messi, Piqué, Puyol, entrenadors com Xavi Hernández o Luis Enrique, que reaccionava així claro, després de preguntar a un periodista com havia acabat el clàssic.
3: Toma,
2: fent així amb el puny amunt.
3: Toma!
2: O l'expresident Joan Gaspar, que tornava a complir una promesa del Chiringuito, que era banyar-se novament de nit a la Barceloneta.
4: ¡President! Gaspar se baña ya. Todo, ¿eh?
1: Nosotros lo tenemos. J. Jordi, Lluís Carrasco, Toni Fresa
0: i
1: el Chiringuito. Juan, gràcies. Una promesa és una promesa. Para que luego digan que no dices la verdad, tú.
0: Sí, senyor. Jo cada any prometo i compleixo. L'any passat també vaig fer també vaig donar-te declaracions. Cada any.
5: Me he bañado en Wembley i me he bañado en la Barceloneta muchas veces, ¿eh? O sea que hoy es una más, ¿eh? Ojalá me pueda bañar muchas veces.
4: Qué buen momento. Promesa cumplida, ¿eh?
0: Bueno, sí, eh?
6: Pues es va banyar fins al cap o fins on va arribar?
0: Sí, vaig fer una mica de xapoteo.
6: Ah, molt bé.
0: Sí,
6: molt
0: sí
6: bé.
0: Vaig sortir com un pollet ben mullat.
6: Molt bé. Doncs, i enmig de l'eufòria, en aquest cas el Barça sí que haurà de prendre nota de l'eficàcia de la seguretat del Camp Nou, perquè avui hem conegut que una persona, a més, molt coneguda, es va colar a l'estadi i també a la gespa durant la celebració. És sí. Més, s'ha fet fotos amb pràcticament tothom.
2: Sí, sí, estem parlant ni més ni menys que de Jimmy Jam, recordem.
6: Oh,
2: Jimmy Jam.
0: De Sabadell, eh? Això mateix.
2: T'he de dir que aquest cop sense la famosa barretina ni aquells cabells llargs que duia, doncs va ser a la gespa com un familiar més i ha deixat entendre que no és la primera vegada que veu el Barça sense pagar.
0: Ah, sí?
2: N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
7: Estrada és l'home sombra. Passo amb, no sé si eren familiars o no. I en aquells moments jo ja estic a la gespa, amb la bona sort que no em diuen res, i clar, jo anava de bon rotllo.
2: I no només va veure el partit gratis, sinó que es va fer fotos amb els jugadors al mig del camp, i atenció també, es va fer una foto amb el trofeu de la Lliga.
3: Què dius?
7: Començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa, però la copa ningú l'aixecava. I vaig agafar, escolta, em fas una foto molt, molt natural, tot, no? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
2: Tot és amb naturalitat, és el, té el seu truc.
6: I però, que... però com ho... A veure, que ho faci Eurovisió, que ho faci al camp dels xanxis, dels xumxis, dels peces...
3: Però, no deu ser, a més,
6: però
3: més,
6: aquí no, eh?
3: I no deu ser ni soci.
6: No deu ser ni soci i no va pagar d'entrada, home.
8: Tal com queda palès, la seguretat del Barça té molt a millorar, eh?
2: I per acabar us deixo... podríem dir que és un dels diàlings de la nit, la retransmissió en directe del partit de Real Madrid Televisió. Context, en aquell moment el Barça està a punt de fer el segon gol, atenció.
9: Y el Barcelona, la verdad, que ha tenido suerte porque tampoco, aunque tenga más dominio y esté jugando más en campo contrario, pero más allá de la jugada del gol, un lanzamiento libre directo, que la falta evidentemente ha sido clara.
10: Cuidado con esta llegada, que llega Julio el segundo gol del Barça.
11: Pues sí, una buena triangulación, una buena jugadora del conjunto de Hansi Flick que termina rematando Ferran Torres.
12: Super cagada y una super cagadísima.
2: Doncs...
6: Más allá del sí. Gol, la primero, no se hace en el segundo.
1: Sí.
6: És extraordinari.
8: Bé, avui tenim un esdeveniment que... important, senyor Virgili.
6: Què ha passat?
8: Però que hi ha ara...
6: Vols dir
8: la rua? La rua, però en tenim una altra. En tenim una altra, que és la renovació de vots de casament que vàrem transmetre i vàrem seguir.
6: Què?
8: Qui és casa? RAC1, la renovació de vots de casament...
6: De qui?
8: Amb un arbre.
6: A què?
8: Recordem que ho vam fer amb... va ser el Richard Torres, que es va casar amb un arbre a la plaça de Catalunya.
6: Però que us heu grillat.
8: Avui renovarem...
13: És parent del Joan Torres.
8: Avui renovarem aquests vots, eh?
13: És parent del Joan Torres?
2: És Torres.
13: Torres.
8: Torres. Però abans hem de fer un apunt sobre l'antivirus. Què en sabem?
3: Home, com està això?
2: Doncs mira, avui que acaba aquest trasllat de passatgers del creuer, que ja després marxarà cap a Holanda, mentre hem de dir que es confirmen, per mala sort, nous casos. Un cas és a França, una dona que es va començar a trobar malament en el vol de repatriació i ha empitjorat durant aquesta passada nit. Així ho ha explicat la ministra de Sanitat francesa, Stéphanie Rist.
14: Cette personne était sur le bateau de croisière.
15: Aquesta persona era el creuer, va tornar ahir. El seu estat va empitjorar durant la nit i va donar positiu per l'antivirus. El que sabem, perquè és un virus conegut, és que quan algú empitjora amb aquest virus, la seva vida pot estar en perill. Aquest pot ser el cas d'aquesta persona.
2: I als Estats Units també han informat d'un positiu i un altre cas amb símptomes. Els dos seran tractats com si tinguessin l'antivirus per prudència. Això mentre els cinc catalans i la resta de...
3: Bueno,
2: de moment hi ha aquests.
3: I les rates
0: què?
3: Nedant cap a la costa.
0: Ara ho he vist a la tele, que ensenyaven imatges.
3: Les rates neden,
0: Sí, sí.
8: Segons el president de la comunitat de les Canàries, que una vegada més es demostra que hauríem de fer una... Abans, jo crec que abans d'anar a votar, hauríem de fer un... S'hauria el candidat a sotmetre...
3: Un test psicològic.
8: A un test d'ignorar, o sigui, a un programa tipus La nit dels ignorants, sotmetre'l a 50 preguntes i a veure quin és la seva base cultural i el seu nivell científic. I a partir d'aquí poder decidir si aquest home o aquesta dona està preparada o no per arribar a segons quins càrrecs. Tot i que la meva teoria és que si el nivell és molt baix o es presenta de total ignorància, serà el que més es votarà aquell candidat.
3: Jo he vist rates nedant,
8: Sí, sí, sí.
2: Ja hi som.
3: Sí. Ja les he vist.
2: Sí. Ja hi som. Va, això, estàvem parlant dels cinc catalans i la resta d'espanyols ingressats a Madrid. Avui hem sabut que s'hi estaran 42 dies, quarantena fins al 17 de juny. La ministra de Sanitat espanyola, Mònica García, ha detallat que segueixen asimptomàtics.
16: Los 14 españoles y españolas que están en el Gómezulla se encuentran bien. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
3: Uy, espera lo que saldrá.
8: Escolti, li vaig a dir una cosa. Sembla que en tingui ganes, És que sembla que en tingui ganes que tot vagi a pitjor.
3: Home, és que ja es veu a venir que això està fet expressament.
8: Atenció a la de memes que ara mateix
2: el
8: programa de la U estan fent
0: sobre
8: tot de rates, un grapat de rates nedant.
0: Sí, sí,
8: ara mateix el xou de les rates...
0: Amb ulleres,
8: Sí, sí.
3: Amb de natació.
8: Nedant amb ulleres.
0: Amb ulleres de natació,
8: I gorro, vull dir que realment espectacular. M'acabo de fotre un cop amb el ferro que hi ha aquí sota.
13: S'ha sentit, jo he notat un...
2: S'ha sentit un...
8: Que segur que em surt un blau.
0: Bueno, mira,
8: en aquesta taula tan...
13: Àrnica.
8: Tan ben pensada.
13: Hi ha una cosa que venen que es diu catapum, que és àrnica, que és per la canalla.
8: Pensava que era per les rates.
13: Bueno, també potser serveix, No he provat.
2: Ratapum, potser.
8: Bueno, digues.
3: Molt bé, molt bé. Bravo. El humor empieza por Miriam.
2: Ja m'estic aquí empapant de l'humor del senyor Juster. Mentrestant, aquesta tarda s'acabaran les tasques de desembarcament del vaixell. Finalment serà un únic vol on marxaran els que queden, que són els ciutadans de Països Baixos i d'Austràlia, i els portaran a tots ja fora del vaixell. El capità de l'Ondius, Jan Dobrogowski, ha donat avui les gràcies a tots els passatgers per la paciència i l'amabilitat que han mostrat aquests últims dies, i ha demanat respecte cap a totes les persones que han estat a bord del vaixell.
17: En una situació com aquesta, cada imatge i cada paraula es pot treure de context. Això pot ser molt dolorós per a la gent a bord, especialment per a les persones que ja estan passant pel dol, la preocupació i potser la incertesa. Com a capità de l'Ondius, la meva feina és liderar la meva tripulació, tenir cura dels meus convidats i veure que el vaixell arriba a port amb seguretat. I la nostra responsabilitat no acaba aquí. No acaba amb la nostra arribada a les Canàries. Desitjo que totes les persones del vaixell, convidats i tripulants, puguin tornar a casa sans i estalvis i amb bona salut.
3: Perdoneu, això era la megafonia del barco de...
8: No.
2: No, això era un vídeo d'ell al seu despatx dins el vaixell. Que
3: perquè anava a dir, amb qui parla, amb les rates que queden, perquè esclar,
2: no
3: que
2: queda ningú. No s'han trobat rates.
8: Hi ha molta rata, i en el món de la política n'hi ha moltes que sí, que es confirma que naden.
2: Ja ho hem de dir, no s'han trobat...
8: La llàstima és que no s'ofeguin.
2: No s'han trobat rates, i a més les rates andines, segons l'informe que ha fet el govern espanyol, no saben nedar, que són les que transporten aquest antivirus. És la resposta que se li ha donat...
8: No, vostè té un interès que escolti, és que... Escolti, si vols...
3: És que jo no em trobo bé.
8: Bueno, si no es troba bé, què li passa? A veure,
3: jo
8: què li passa?
3: Jo que tinc el ratavirus aquest.
8: La ratavirus...
3: Tinc, mira, tinc tos. Tota la nit tossint.
8: Jo no, des que he arribat no l'he sentit tossir. Ara sí.
3: Tinc febre. Febre? Mira, tinc una mica d'unes dècimes. Tinc diarrea. Sí, tinc...
8: Però si des que ha arribat donant el vàter en cap moment, si he pensat dir que aquest home...
2: No
8: aquest home
2: s'està...
8: No renova l'aigua de les olives.
3: No, és que porto els bolquers.
2: Per favor, va, sisplau.
3: M'estan les cataractes se m'estan fent cada cop més grosses. Tinc colze de tenista, que no sé...
2: Vostè,
3: de
8: colze de tenista? I què hi té a veure, l'antivirus amb colze de tenista?
3: No sé, i mira, les ungles me creixen com si fos una rata.
2: Sí, és veritat.
8: No, això és merda, això és quisca que hi ha entre la ungla i el dit.
2: És que no se la renta.
3: M'estic transformant en una rata.
8: Sí, sí, sí, això sí.
3: I dec tenir ja tots els símptomes,
8: sí, sí. Mira, ja té la cua i tot.
3: No. Aneu rient, se va morint la gent.
2: Sí, una mica rata sí que és, perquè és bastant del puny tancat.
8: Sí, sí, sí. A més, la cua la té de color de rata. Fem un minut i mig de...
18: Què passa? Bon ratito a los catalans.
8: Ah, sí, home, i tant, Mago. Per cert... felicitar el Mago, que va encertar que el Barça guanyava el partit del Clàssic.
2: Però va dir que empatava, no? Que empatava i...
8: Bueno, és igual.
0: Deixa el revés.
8: No ens hi fixa.
3: No hi entens de futbol.
2: Ens ha quedat amb el resultat.
3: Bueno. No hi entens de futbol.
0: No, però que ganava al final. No. I fa al revés, ganava al principi, que no... Així que
8: bueno, va, empatava silenci, que ens n'anem de casament. Va, en un minut i mig.
19: Versió RAC 1.
20: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
19: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.

0: Doncs marxem cap a la plaça Catalunya perquè avui dilluns, a part de la Rua del Barça, la ciutat acull una altra celebració que fa dies que us vàrem anunciar. La renovació de vots del casament de Richard Torres amb l'arbre Catalunya.
1: Oh.
0: Aquest era el moment en què fa un mes l'activista ambientalista i actor peruà feia l'anunci al Versió RAC1.
2: Una sorpresa?
3: Sí, què vas anunciar?
4: Sí. Yo, bueno, quiero anunciar que el regreso, me voy a tomar un vuelo desde, voy a estar en Italia y me voy a tomar un vuelo para llegar a Barcelona para que Marc me case nuevamente con el árbol Cataluña. ¿Qué te parece, Marc? ¿Podrías darme ese placer, ese gusto?
2: Qué emoción que hay aquí, ¿eh? Hay lloros ya, ¿eh?
0: Qué guapo.
2: Richard, en su día te dije que yo estaría en esta movida para lo que hiciese falta.
5: Muy bien.
2: Y vamos a volver a hacer la ceremonia entre tú y el árbol Cataluña.
1: ¡Bravo!
5: I la rua pararà expressament davant...
6: No passa per Plaça Catalunya.
0: No, estan a Plaça Catalunya i ho tenim tot preparat i tot a punt per aquesta renovació de vots. Marc Bala, bona tarda.
7: Bones tardes!
8: Què tal, guapos? Com esteu?
6: Nerviosos.
0: Estem nerviosos davant la renovació de vots, senyor Virgili. Posis bé, posis l'americana bé, que és un moment important, el que viurem.
2: Ara mateix us heu d'imaginar que en Richard ja ha arribat i també tenim amb nosaltres la persona que serà l'encarregada de dur els anells, com va passar ja fa 4 anys, que és el senyor Buigas. Senyor Buigas, bona tarda.
9: Bona tarda. És la primera vegada que veiem un casament on la nòvia ja estava aquí abans que arribés el núvio.
6: Perdona, parlant de la núvia, pot ser amb una foto que ens heu enviat que la núvia porti un vel blanc?
2: Efectivament, la núvia ja està vestida amb un vel blanc i ha arribat el núvi i ara sí que és un dels protagonistes de la cerimònia d'avui, que és el Richard Torres. Richard, bona tarda.
10: Buenas tardes, Cataluña.
2: Buenas tardes. Sí, però sí que vas entendre... Home, si la teva parella és catalana, has de començar a parlar una miqueta al català.
10: ¿Cómo no voy a amar el catalán, que es música para mis oídos?
2: Bien, clar que sí.
10: Molt bé. Sí, me gusta mucho el catalán.
2: El Richard ha de dir que va vestit de nubi, no de dalt a baix. Vas descalç, eh?
10: Voy descalzo como un poco también volviendo a la matriz de la tierra. Claro. Creo que hay que caminar descalzos en la tierra para sanar, porque la tierra te sana cuando caminas descalzo, ¿no?
2: I, Richard, tu portes 4 anys casat amb aquest arbre, que us heu d'imaginar que és una alzina que hi ha aquí al bell mig de Plaça Catalunya. Richard, tu què has sentit quan l'has tornat a veure? ¿Qué has sentido cuando has visto el árbol Cataluña?
10: Un profundo amor, un profundo respeto, un profundo... agradecimiento, ¿no? Porque ¿cómo no voy a agradecer al árbol Cataluña que representa la identidad de los catalanes también?
2: Pero aún no toques a la novia que ya te estás arramando mucho,
10: ya,
2: ¿eh?
10: Ya, se supone que es mi compañera, ¿no?
2: Claro, claro, claro.
10: Ahora voy a renovar los votos. Con esta maravillosa energía del árbol, ¿no?
2: Y como a qualsevol cerimònia, ¿cómo el diseño Buigas?
9: No, si has pensado en casarte con un cactus o una planta carnívora o algo así, si no has probado, no. Y otra cosa, si tú quieres quedar viudo, cásate con una mala hierba que nunca mueren.
10: Yo le respondería a él, bueno, que los cactus son poderosísimos también para la naturaleza. No vendría mal casarme con un cactus o con una, de pronto, no sé, pues con una lupuna, ¿no?
2: Sí, pero la relación íntima con un cactus es más difícil, ¿eh?
10: Yo creo que mejor... Lo dejamos ahí. Poéticamente podía ser de pronto también interesante, ¿no? Porque todo lo que existe en la naturaleza es energía. Y los
2: claro que sí.
10: También tienen energía.
2: Claro,
10: ¿no?
2: Que sí. Hem dit que no estem sols en aquesta cerimònia.
0: Més gent encara?
2: Tenim testimonis, ¿eh?
0: Home!
2: Hola, ¿qué tal? Molt bé. Com et dius? Com te llamas?
11: Bien, Cristian.
2: Cristian, ¿d'on vens?
11: Bueno. Bien. Yo vengo también de Perú. Yo era
0: alumno
11: de Richard, ¿no? Él era mi director de teatro y estoy muy feliz de ser testigo de su obra con la naturaleza. Estoy muy agradecido.
2: ¿Y qué portas a la maquilla? En la mano.
11: El agua.
2: Agua.
11: La naturaleza y también el dulce, el azúcar. que nos da la miel, las abejas, las polinizadoras.
0: Venga, ¿no? Entonces,
2: es... ¿Seguro que es azúcar esto?
11: Sí, azúcar. Sí,
2: hay mucha policía aquí en la...
11: No, es azúcar.
2: Es seguro.
11: Es lo dulce que nos da la vida.
2: No. Sí. ¿Estás emocionado?
11: Sí, de verdad que sí.
2: Tens els ulls vidriosos, que se, como vidriosos que se dice, ¿eh?
11: Emocionado, agradecido, porque la mare naturaleza es todo. Hay que cuidarlos.
5: No vam tenir prou una vegada quan de fer dos cops, això.
0: Bueno, que vol que li diguis? S'ha ofert
6: aquí... És ell que ha volgut, eh?
5: Sembla que no ho tinguem tot.
6: Si es vol tornar a casar?
2: Sou uns criticons, eh? Perquè aquí estem molt...
0: No, no, al contrari, estem il·lusionadíssims.
2: Ja us vaig sentint de fons aquí.
5: No. I que no ve de dos ja, que el Pedro Sánchez els arreglarà ràpid, això.
2: Escolta, també tenim madrina, què tal?
0: Silenci.
2: D'on vens tu, madrina?
1: Jo soy de Perú, però sí? Aquí hace un par de
2: días. I què porta?
5: Pagen. Pedro Sánchez els arreglarà tot.
2: Pot callar, si us plau, un moment, que estic parlant amb ella?
5: Perdó.
2: Digui, és que t'estan interrompent.
1: No sé hablar mucho catalán, però...
2: No, par, tu parla, que...
1: Porto la sal.
2: Molt
1: bona per... para limpiar, purificar también, tanto como los elementos que tienen mis compañeros, al igual que el agua que deja fluir y correr todo, que nos hace bien para el tema biológico, tanto de las plantas.
2: ¿Tú tens pinta de ser una de las personas que plorarás avui, en esta cerimònia?
1: No. Sí, bueno, un poco, sí.
5: ¿No o sí?
2: A mi tampoc m'ha quedat clar. I tenim aquí també una figura molt important.
0: Però quanta gent ha vingut?
2: Home, però que això és un casament, rei. Som dos persones.
0: És que l'altre cop éreu tres, éreu tu el padrí i el que portava els anells, que
5: són les botes de plata.
2: Va, que tenim una persona molt important. Quina és la teva figura avui?
12: Un saludo para todos los amigos de Cataluña. Mi nombre es Roger del Águila y yo soy vecino de Richard Torres en la Montaña Sagrada.
5: Un altre, vinga.
12: De Cuspe Pongará, que invitamos a la gente de Barcelona para que vayan a visitarnos a Cuspe Pongará.
5: Porque yo quedo a Perú.
2: Y acá traigo... Espera, que aporta cosas, que también fa ofrenas.
12: El pan y el arroz. Y el pan tan importante porque recordemos... Esto
2: una mica florita, aquest pan.
12: Sí, y recordemos que no solamente de pan vive el hombre, sino que somos espíritus viviendo experiencias humanas y todos los que se quieren sanar y dejar el estrés afuera...
5: Bien.
12: Árbol y sentir la naturaleza que
6: estalla,
12: es la energía
6: estalla.
12: De Dios.
5: Estem, no hi ha més fora que dins, és horrorós.
12: Lo que pasa es que no sé con quién casarme, soy un poco mujer árbol, no sé.
5: Mujer árbol, mujer árbol. No, ja no toca, no quarts ni hores.
2: Comencem la cerimònia de les presentacions.
0: Silenci, que anem amb la cerimònia.
6: Calleu.
5: Calla.
2: I he de dir que abans de començar, Richard, i fer la renovació de vots, tens una sorpresa per nosaltres.
10: Sí, por supuesto.
2: Això, atenció, Rujas, tambors, perquè tenim notícia després de 4 anys d'aquest enllaç entre l'Ara... Si us plau, comparteixeu-ho amb Catalunya.
10: Así es. La sorpresa que tengo es que quiero presentar a los hijos que he tenido con la Catalunya, que son los árboles catalanes. Que vamos a plantar para...
2: ¿Han salido más a ella que a ti?
10: Han salido más a ella que a mí, por supuesto, porque creo que los genes del árbol son mucho más poderosos que los humanos, ¿no? Ellos tienen otra genética y pues nos oxigenan la vida. Y estos tres árboles van a ser plantados aquí en los puntos estratégicos.
0: Ha tingut fills, l'arbre.
6: Sí, que els ha vingut a plantar.
5: Ho estàs explicant, que no ho sé.
6: No ho has sentit.
0: No, és que s'han retallat, per això ho estic explicant.
5: No estàs al cas.
10: ¿Por qué? Porque la contaminación, el dióxido de carbono, está asfixiando a los catalanes.
2: I tant. Per tant, podem dir, i un aplaudiment enorme que s'ensorri a Catalunya i la plaça Catalunya, perquè l'arbre i el Richard han tingut fills!
0: Oh! Montse Lluçà està entusiasmada.
2: Com ho veus, senyor Buigas, vostè, això?
13: Molt emocionant, no sé què diu de CO2, però que tots els viatges que fa els fa jo.
2: No sé què ara anem a la cerimònia.
6: Que parla del CO2, però fa viatges en avió.
0: Pel comentari que ha fet, crec que ha estat el més escaient que ha estallat la comunicació. Pel comentari que ha fet, realment.
5: Teniu un embut que me'l ficaré al cap.
0: Sí, posis. Què està passant ara? Ens ho estem perdent.
2: No, és que ara...
0: Ah, és que estem perdent la tarda. La tarda promet perquè si a la primera connexió ja estem perdent el so...
5: Encara no ha començat la rua.
0: Encara no ha començat la rua, la tarda pinta potser millor que la temporada passada, que ja va ser per tallar-se les venes i tirar-se per la 15.
2: Doncs la cosa...
0: Aquest cop em tiraré per la 3.
2: Sí.
0: Ui, bueno, que bé.
6: Ho tens més assegurat.
2: Va, una cosa de...
14: Estira l'antena.
2: Em sentiu o no?
0: Sí, digues. Tallant, bueno, a veure, et sentim tallant.
5: Tu ves dient, ja et sentirem.
2: És que hi ha molles positives.
6: Com?
2: Infància. em sentiu?
5: Súbete encima d'un cotxe.
14: Sí, poc o molt...
6: No saps mai on pots acabar si puges dalt
14: d'un cotxe. Total, pel que
15: sentia. La rua... Vols que entri per aquí?
0: M'està... A veure, que estem sentint no sé qui, que entri per aquí.
15: Qui demana?
0: La tarda... Ja vaig avançar un dia que aquesta tarda pintava molt bé. I, de moment, doncs, escolta, no m'està decepcionant, al contrari.
6: Qui ha dit vols que entri per aquí?
0: No ho sé.
5: Una senyora?
0: No sé, perquè...
14: Hi havia una senyoreta, no sé qui era.
0: No sabem què.
2: Estem intentant diferents vies de comunicar.
5: És mejor el iogurt con el hilo?
0: Bueno, farem una cosa. Perquè veig que... No, farem una cosa.
14: Hola?
0: Fem una pausa per les notícies, eh?
6: A veure si entreu per telèfon,
0: a veure si podem refer la cosa. Sí. I jo sí, no. Sí. No, vaig a publicitat i ara tornem. Feu-me cas. Anem a publicitat, ara tornem. Anem a saludar, no sé si hi ha Marc Poyat o no sé qui hi ha avui als serveis informatius. Abans, però, parlem de Direct Salut i intentem posar llum a la foscor amb la que hem entrat. I, bueno, la tarda realment, com vaig anar avançant, s'està confirmant.
14: No pot anar millor, eh?
0: Cosa que em genera un gran interès d'abordar les hores que queden i en fi, i disfrutar del que serà una tarda més entretallada que 100 grams de pernil dolç tallat
6: que es trenqui.
0: Això serà la tarda d'avui.
6: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Vinga.
6: Escolta, que no s'ha d'anar tot arreu amb
14: pressa. No! No.
6: Vostè sap, senyor Marcelí, sí, que el que no espera que és la teva salut.
14: I home, tant. I tant.
6: Per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals, cosa que vostè l'entusiasma, i la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes, trucant al 917-700-700 o entrant a liniadirecta.com. 917-700-700, liniadirecta.com, i recordeu que la vostra salut no s'espera.
0: Recordem que tenim empantanegat la renovació de vots a Plaça Catalunya, i el que ara mateix és un enigma és la rua que pot ser apoteòsica. Ara tornem.
16: RAC 1. Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
17: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
16: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
17: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
16: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
18: Estic venent casa meva i no me'n surto.
19: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
20: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
21: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
22: Aquest diumenge i tots els festius,
23: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
22: obren de 12 a 8 de la tarda.
23: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
22: Molt més fàcil i còmode.
23: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
22: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat Francesc Macià
23: obren de 12 a 8 de la tarda.
24: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
25: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
24: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
16: RAC 1.
26: Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de Vallecas, Rayo Girona. Els de Mitchell tenen una nova oportunitat per escapar del descens.
27: Línia de fons a la dreta, a la centre de l'àrea. Gol!
16: Gol!
27: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
26: Viviu Viu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Aquest dilluns, Rayo Girona a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: RAC1. Tots som un milió.
0: Doncs vinga, a les 5 de la tarda, 4 minuts. Deixeu-me saludar a aquesta hora Albert Bassas. Albert, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Crec que tenim ja una confirmació, que és la renovació de Hansi Flick. No sé si ho acaba de publicar La Vanguardia, per tant, aquesta seria una última hora d'una renovació del 2027 més contracte del tècnic. Amplia el contracte fins al 2028. Amb una ampliació d'un any més.
4: Sí, es tracta d'un acord verbal per la renovació del tècnic alemany, tal com ha avançat, de fet, a Mundo Deportivo. També ara La Vanguardia ja ha pogut confirmar a RAC1 un acord per una temporada, més una altra d'opcional que no es rubricarà fins que s'acabi aquest curs. Un Hansi Flick que serà un dels protagonistes de la Rua del Barça per celebrar el títol de Lliga, una rua que és a punt de començar. De fet, el bus dels campions ja està preparat al Camp Nou per recórrer els principals carrers del centre de la ciutat de Barcelona, i anem en directe a Marta Ramon.
7: De moment encara no veiem els jugadors ni tampoc l'entrenador, sí que veiem la plana major del club amb el president electe Joan Laporta, que ja és aquí saludant companys de la junta directiva i executius del Barça. La rua sortirà d'aquí uns instants, el recorregut avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància, continuarà pel carrer Berlín i el carrer París fins a arribar a Balmes. Des d'allà la comitiva baixarà fins a la Gran Via en direcció al centre de la ciutat fins a arribar a Passeig de Gràcia, després pujarà fins la Pedrera, punt on es preveu un dels moments àlgids de màxima animació. El trajecte de tornada es farà pel carrer Provença fins a Ribau, connectant un altre cop amb el carrer París i l'avinguda de Sarrià, fins a arribar altra vegada a la travessera de les Corts per acabar de nou aquí al punt de sortida, al punt del Camp Nou. Ara ja veiem com arriba els primers membres de l'estaf tècnic. Sentim ja la cridòria dels aficionats del Barça que són aquí a les portes del recinte del Camp Nou, perquè estan arribant ja els jugadors del Barça, aclamats per tota l'afició del Barça.
4: Dia, doncs, de celebracions a Can Barça, una situació que contrasta amb la que viu ara mateix el Real Madrid. Aquest matí, de fet, el president Florentino Pérez ha convocat una reunió extraordinària per començar a perfilar la temporada que ve, i el seu objectiu número 1 és el retorn de José Mourinho com a entrenador.
8: Pel que fa a la resta de l'actualitat, el Ministeri de Sanitat descarta que l'antivirus hagi mutat de manera rellevant. La ministra Mònica García diu que les primeres anàlisis genètiques del virus del creuer han confirmat que es tracta de la variant Andes, ja coneguda. Mentrestant, al vaixell queden 54 persones, 22 de les quals desembarcaran aquesta tarda a Tenerife per volar cap als seus països d'origen. Anem fins a Tenerife amb l'enviat especial de RAC1, Joel Penya.
9: El desembarcament d'aquests últims passatgers és imminent. Tots plegats aniran en vols que posaran als Països Baixos. En un principi havien d'anar en dos avions, un de neerlandès i un d'australià, però aquest últim no arriba a temps per un dels grans objectius de la tarda, que és que l'Ondius abandoni el port de Granadilla abans de les 7 de la tarda. Finalment, doncs, els Països Baixos posaran dos avions, un per als tripulants que encara queden a bord i no són essencials per arribar d'aquí a 5 dies fins al port de Rotterdam, i l'altre per dur els viatgers d'Austràlia, Nova Zelanda i diversos països asiàtics cap al port australià.
8: Gràcies, Joel. A Catalunya, Esquerra dona gairebé per tancada la negociació pressupostària amb el govern. Després de pactar el Consorci d'Inversions i la creació d'un quart cinturó ferroviari, els republicans esperen en un últim gest dels socialistes per donar el vistiplau als comptes. Què volen? Doncs que la Generalitat guanyi pes en algun organisme que ara controla l'Estat al 100%. Detalls, Segiró.
11: Esquerra ha confirmat l'acord amb el govern per la implementació progressiva d'un nou model ferroviari que connecti algunes de les grans ciutats del país sense passar per Barcelona. Amb aquest nou aprovat a les negociacions, el portaveu Isaac Albert explica que ja només els queda pujar un esglaó per segellar els pressupostos. La socialista Lluïsa Moret és optimista.
15: Parlem de guanyar sobirania en algun espai que en aquest moment només governa l'Estat, i que entenem que el govern de la Generalitat pot ser un actor important o majoritari.
27: Aquesta feina està molt avançada, està, doncs, diguéssim, que progressa de forma adequada.
11: L'acord podria arribar la setmana que ve després de les eleccions andaluses, tot i que les parts eviten relacionar una cosa amb l'altra. Esquerra, per cert, descarta que l'estira i arronsa amb el govern per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents pugui fer entrebancar la negociació.
8: I a Mataró, dos joves han denunciat el coordinador municipal de Vox i regidor a l'Ajuntament per haver-los agredit durant la celebració de la Romeria Rociera. La suposada agressió es va cometre divendres a la caseta de la Casa d'Andalusia de Mataró, al nou Parc Central. Segons l'entorn dels joves, José Casado els va començar a insultar i ells van gravar-ho amb el mòbil, fet que no va fer gràcia a Casado i per això els hauria pagat. Vox, però, redueix el que va passar a un simple forcejament enmig d'insults encreuats. José Casado diu que també té intenció de denunciar els joves.
4: I a la resta dels esports i al marge de la Rua del Barça, que és a punt de començar, el Girona visita avui el camp del Rayo Vallecano en el darrer partit de la 35a jornada. Primera, els gironins, que ara tenen només un punt de marge sobre el descens, recuperen Abel Ruiz, però perden Brian Hill per sanció. Començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC1. El dia que l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu. L'ex del Sevilla, la Roma o l'Aston Villa, entre d'altres, ja treballa en la planificació esportiva de cara a la temporada que ve, a l'espera de saber en quina categoria jugarà l'equip blanc i blau. L'Espanyol és ara mateix dos punts per sobre del descens. I encara en futbol, les proves que li han fet avui a Nico Williams descarten que tingui cap lesió greu. Segons el comunicat del club bilbaí, és una lesió moderada a l'isquio de la cama esquerra i només estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa, és a dir, no està en perill la seva participació al Mundial.
8: I el temps, fins que es faci fosc, han de continuar descarregant ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu i al nord de l'Alt Empordà. Demà la inestabilitat tornarà a agafar protagonisme. Durant les primeres hores de la tarda aniran apareixent ruixats i tempestes, sobretot en comarques interiors, que acabaran afectant qualsevol punt del país. A la costa i al prelitoral del centre i al nord de Catalunya podrà descarregar amb intensitat forta i fins i tot amb calamarsa o pedra. Les temperatures demà quedaran una mica més frenades que avui.

0: A veure si hem encarregat les piles als nostres sistemes de connexió.
1: Sí,
0: de nou,
1: sí.
0: A veure si hem tret... hem passat el... hem passat el bufador pel cable. A veure, Marc Bala de nou, bona tarda.
2: Missora!
0: Home!
2: Missora! Se
0: siente. Podem recuperar el document de Missora Se Siente, sisplau, que ja forma part del que seria el segell RAC1, sisplau. A veure, aquí està.
3: Missora, que se siente! Missora, se siente! No se torna a fotre un cop, que ja comença a
2: matir. Ara, això faltava. Era el copet de Gràcia.
0: És l'essència de ràdio, la gran escola Ràdio Joventut que segueix impregnant el que és RAC1.
2: Les ondes
0: que fallen i que n'hi ha manera. Estem a Plaça Catalunya en directe amb el Marc Bala en aquesta renovació de vots del casament. Han aparegut uns fills, això sí que ho hem escoltat.
2: Sí, sí.
0: I ara no sé en quin punt estem.
2: Doncs mira, t'he de dir que durant aquesta pausa el Richard,
0: s'han mort
2: no sé com ho ha fet, però s'ha tret unes fulles de coca de la butxaca.
4: Home!
0: Ara és el moment.
2: Ara sí que és el moment.
4: Te voy a dar a masticar esas hojas de coca que vienen desde el Machu Picchu para
0: qué
4: que
0: guapo.
4: El susto se te vaya, ¿no? Porque se fue la transmisión.
2: Sí, pero ya está, ya estamos más calmados, ¿eh, Richard? Sí,
4: ¿te animas a masticar una hoja?
2: Que si me animo a masticar yo coca.
5: Mastica. Este se lo come todo.
2: Esto debe ser ilegal.
0: ¡No!
6: No, tira.
4: Vamos a pedirle al árbol.
2: Pero que después no voy a dormir.
0: Es verdura.
4: Vas a despertar tus instintos de amor a la naturaleza.
0: Claro.
6: Tira, bala.
2: Bala. Estic m'aixecant. Espera, que...
0: Bala.
2: A mi això no em sortirà bé.
6: Has omplert la boca, eh?
0: Tira.
2: Que m'ha posat aquí...
0: És com si fos un siam,
2: Richard.
4: Sí, las hojas de coca te limpian la energía.
2: Si me limpia, ja veo doble.
4: Claro.
0: Jo veig el Bala enganxat a l'arbre com un setter amb una cama, eh?
2: Mare de Déu, vinga, va, que hem de començar la cerimònia.
0: Et veig com un labrador d'aquests, d'un Golden Retriever, però enganxat a la cama. Et veig enganxat a l'arbre, eh?
6: I puja amunt i avall, eh?
0: Rascant.
2: Us he de dir que m'ha sentat de conya.
0: Home, i tant!
2: I tant.
0: I espera't. Ara els arbres de Plaça Catalunya corren perill.
2: Senyor Buigas, porta els anells o no?
7: Sí, està tot preparat. Comencem, vinga, va.
0: Vinga, va.
6: Jo vull saber com és l'anell de la nòvia.
0: El senyor Buigas té pressa, ja, eh?
2: Germans, germanes, arbres, abreses... El nostre estimat Richard Torres ha vingut expressament... renovar els vots amb l'arbre a Catalunya.
0: Ja comencem.
2: De moment veiem que la Núbia no t'ha deixat plantat, Richard.
4: Sí que no m'he deixat plantat.
2: Efectivament. El Richard vol demostrar així l'amor a la natura i denunciar la tala d'arbres arreu del món pel poder que m'otorga, com sempre, la Pachamama i el Pachapapa. I el grup Godó soc testimoni, novament, d'aquesta lliure unió entre Richard i aquesta alzina. I ara he de dir allò que m'encanta. Ui, encara tinc coca a la boca, espera.
5: Mastica-tete.
2: Si algú s'hi oposa, que parli ara o calli per sempre, no? Això s'ha de dir, com a les pel·lis. Algú ha de dir alguna cosa?
7: No, jo ja estic preparat per això dels anells. Quan vulgueu, podeu fer-ho.
2: Ningú s'hi oposa, eh? Espera, que aquí hi ha guiris. Espera't.
0: Realment, a mi el que em crida l'atenció és la il·lusió amb la que ho està vivint el senyor Buigas.
2: Come here, this is a wedding.
8: Who's getting married?
2: The tree and the senyor, aquell, de Richard.
8: Who's getting married to the tree?
2: Yes, wedding with the tree.
8: No, she's not.
2: Yeah, he is. Do you want some cocaine? No, okay. Vinga, seguim.
1: Cocaine.
2: Richard, ara li ha interessat més amb la cocaïna, la senyora? Pues ara no vull. No en tenim més. Va, Richard, centrat.
0: La senyora ja vol...
2: La senyora se li han posat els ulls com dos plats.
0: Sí.
2: Vinga, Richard, et compromets a regar aquest amor a la salut i la tardor, a les podes de l'Ajuntament i en els pixats de gossos?
4: Sí, em compromet.
2: Molt bé, molt bon català.
0: En català, molt bé, bravo.
2: Richard, et compromets a seguir posant la teva llavor per fer créixer els arbres, la natura i el vostre amor?
4: Sí, em compromet.
2: Richard, et compromets a seguir separant la resta de l'orgànic, a donar suport a la gent que posa vestits de ganxet als arbres, que dius, per què ho fan, si tenen més calor que una altra cosa, i a no fer mai llenya de l'arbre caigut?
4: Sí, em compromet sempre.
2: Molt bé. Richard, Arbre Catalunya, jo us declaro novament, 4 anys després, marit i arbre. Arbre i marit, pots besar l'alzina.
0: Bravo!
2: Està tirant arròs aquí, eh? M'estic emocionant una miqueta, eh?
4: Sí, muy,
6: muy, això és la coca, és la coca.
4: Muy emocionado, ¿no? De poder casarme nuevamente con el árbol Catalunya, ¿no? Y ojalá me dé los papeles para ser catalán de una vez.
2: Ah, ho està fent pels
5: sí,
2: papers.
5: Sí, home, mira, el que faltava. Sí. El que faltava.
2: Ja, aquí tenim un dels, dels padrins posant aigua. Què tal?
1: Muy bien, muy feliz estoy, de verdad.
2: Tú también feliz.
5: Un altre que
9: vols. Amazonas y Barcelona unidos. Debajo de la tierra todos los árboles unidos. Y mucho cariño de Amazonas para Barcelona. Los queremos muchísimo.
2: Jo me'n vaig de festa amb aquesta gent avui, eh?
0: Molt bé.
2: Senyor Buigas, senyor Buigas, entrega dels anells.
7: Vale, vinga, anem a fer això. Si no més remei...
0: Quina poca esperit.
2: Vol una miqueta de coca, senyor Buigas?
0: Sí, dona-li una mica de coca. Dona-li un poco al
2: senyor Buigas.
0: Que m'estigui, que m'estigui.
2: Li falta la coca.
0: Li falta coca.
4: Voy a dar la hoja de coca. Clar. ¿Estás listo? Bueno, nada, tú sabes que los incas... chacchaban, chacchaban significa masticaban la hoja de coca para tener energía... Viajaban caminando desde el Machu Picchu hasta el Amazonas, desde el Amazonas hasta...
2: La primera es gratis, ¿eh, Buigas?
7: Ahora se entiende todo.
2: Vamos. Venga, señor Buigas, probad la coca, ¿eh?
6: Mastegui, mastegui.
5: Mastegui, mastegui.
7: Ah, pues bueno, está bien, está bien. Está, sí, sienta bien.
5: Com una lletuga, doncs.
2: Però ha de donar els anells, ¿eh, senyor Buigas?
7: Venga, va. Este es el tuyo, ¿no?
6: Com és l'anell de la Maria?
2: Ara mateix estem... Sí. Mira, estem posant l'anell, que és, com el descriuríem, Richard? És un cercle negre?
4: Sí, és una piedra negra en homenaje a Catalunya, ¿no? Para que Catalunya tenga más oxígeno.
2: Muy bien.
4: Y para que tenga más paz.
2: I ara, la meva pregunta és, l'anell de la núvia, com el posarem?
4: El anillo de la novia lo vamos a poner aquí, mira, con...
2: On? Ah, l'està posant a l'escorça.
5: Aquest home, és difícil, només sap dir Catalunya, Catalunya,
10: bueno,
5: per
10: millor,
5: aquí,
10: millor.
5: Catalunya... A veure si m'hi ha fet en català, es veu que es vol quedar...
2: Senyor Marcelí, vol... Marcelí.
5: Què?
2: Vol que li porti una mica de fulla de coca del
5: porta,
2: Perú?
5: Porta, però està per tastar, eh?
0: Sí, porta, la porta.
4: Yo, de verdad, quiero hacerle un llamado al alcalde de Catalunya, oh, yeah, al señor Jaume Collboni.
0: De Barcelona,
2: no, és l'alcalde de Barcelona.
4: L'alcalde de Barcelona, sí, le quiero hacer un llamado, una invitación, diga, que urgentemente en su agenda de acciones ponga la reforestación. Hay que reforestar Barcelona y Catalunya,
2: sí,
4: con
2: señor,
4: árboles nativos.
2: Sí, señor.
4: Para que los niños que van a nacer y las nuevas generaciones tengan oxígeno para respirar, porque Catalunya y en general Barcelona, que es la Nueva York de Europa,
2: sí,
4: está pasando por...
2: De unido la Nueva York de Europa.
4: Barcelona es considerada la de Europa y está en estos momentos viviendo más álgido
2: de
4: conmoción, de polución. Se está respirando
0: el
4: altos
0: platanero,
4: índices de dióxido de carbono, y
5: claro,
4: está envenenando el pulmón de los catalanes,
5: claro,
4: y de los que viajan.
5: Yo me siento
4: ciudad
5: envenenado.
2: Claro que sí, un aplaudiment pel Richard.
5: Sí, un aplaudiment.
0: Bueno, hem de marxar cap a la rua.
5: No, que un... no, que té raó això, que amb un descursell buits, sense arbre.
2: Bueno, he de dir que ara, no, ara seguirem, jo crec, de festa amb la rua,
0: sí,
2: no?
0: Sí. Home, i tant.
4: Sí, sí, por supuesto.
2: Claro. Però, tu ets del Barça o no?
4: Yo, bueno, amo a los árboles, ¿no?
2: ¡Ostras! Yo voy a decir que no,
4: ¿eh? Igual apoyo el triunfo también de
2: claro,
4: del Barça.
2: ¡Ara!
5: Y hay césped, y hay césped en el campo.
4: Quiero pedir a los jugadores de fútbol...
2: Pero no da Manistán.
4: Al señor Salvador, y ya que también se ponga los pantalones para plantar
5: árboles. Se ponga los pantalones.
2: Clar que sí.
5: No l'he vist mai.
2: ¡Visca els nubis!
5: ¡Visca els nubis!
2: Adéu-siau!
0: Adéu!
6: Adéu!
5: Adéu, ja, home, per la mort de Déu.
2: Jo me'n vaig de festa.
6: Molt bé, molt bé. Adéu, adéu, adéu.
5: Adéu, això. Va, home, ja n'hi ha prou.
7: Home, va.
5: Qui és? Tothom aquí demanant els papers al Collboni, amb el... Tots peruanos que venen aquí a fer el cuento dels arbres per quedar-se aquí.
6: Es casava pels papers, ho ha dit.
5: Sí, home, ja ho sé, ja no cal que m'ho digui.
7: I tots drogats.
2: Va, primer de tot,
0: la rua encara no... O sigui, havia de començar a les 5, allò que passa. Encara no s'ha mogut de l'estadi. Aquí podem saludar, que ens acompanyarà durant aquesta hora, és el Marc Serra. Marc, bona tarda.
11: Bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Doncs a l'expectativa d'aquesta rua, que sembla que comença a fer les primeres passes. Allà hi tenim a Marta Ramon. Marta, ara, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
10: Ai, que música, que ritmo.
0: I us heu posat ja en marxa, no?, finalment.
12: Ens estem posant en marxa just en aquests moments. L'autocar del Barça és a punt de sortir del recinte del Camp Nou. Veiem que les dues copes, la de Campions de Lliga i de la Supercopa, estan ben custodiades per Rafinha, Koundé i Eric García. amb molt bon ambient des de dalt de l'autocar. Ja hem vist els primers llançaments de confeti blaugrana i la comitiva és a punt de sortir. Just ara del recinte del Camp Nou baixarà Arístides Mallol, on ja hi ha una gentada de por per després començar a enfilar Travessera de les Corts.
0: A veure, explica'ns aquesta comitiva en què consisteix, com està distribuïda.
12: A veure, primer tenim l'autocar del Barça amb el títol de campions a banda i banda, amb tots els jugadors, tot l'estaf que acompanya el dia a dia del primer equip a dalt de l'autocar. La majoria dels components tenen uns tubs que disparen confeti. Això és una característica habitual d'aquestes litúrgies, d'aquestes rues, ja hi estem acostumats. I al darrere hi va l'autocar d'Estrella Damm amb un DJ i molta animació i, de fet, amb molt intercanvi de missatges també amb els jugadors que estan en el primer autocar, que fins i tot fan algun suggeriment musical, ja ho hem vist altres vegades. I després som una munió de periodistes, de mitjans gràfics, que anem envoltant aquesta comitiva. Molts Mossos d'Esquadra, molta seguretat també al nostre darrere. I també ja hem vist Edgar Fornós, en un dels autobusos amb la mascota Cat.
10: També
12: doncs, fent animació en aquesta rua, en aquesta
10: comitiva. Sempre buscando el postureo, sempre buscando la fotito, sempre donde está la fiesta, el jijijaja.
2: Ahora, trabajar, nada.
10: Trabajar y estar aquí apoyando con los compañeros que nos hemos quedado para cantar, contar y narrar lo que pase en esa rua.
2: Una vergüenza.
10: Una autèntica vergüenza.
0: Bé, deixem-me saludar també, perquè també tenim desplaçat a Guillem Estadella. Otro. Guillem, bona tarda.
13: Bona tarda, què tal, com esteu? Hola. Barça, escolta, també han fotut el títol aquest de la Supercopa per fer una mica més de bulto, eh? També han fotut aquí la Copa de la Supercopa. Bueno, entenc que també una mica de xou, no? Escolta, dic que hi ha una... Digues.
0: No, anava a dir que el Barça...
14: No sé que baixin la música.
0: Sí, serà...
13: Bueno, el DJ que està posant música és bon DJ, eh?
0: Ah, sí? Home, bon DJ!
13: És bon DJ, sí, el tenim aquí a tope. A veure si... El que passa que bon DJ va a l'autocar de darrere, a l'autobús que és d'Estrella Damm, on va l'animació i tal, i escolta, hi ha una gent de por, els Mossos estan una mica desbordats, eh? Vull dir que aquí una mica... Veig els Mossos aquí a tope. També t'he dit que... Mira, un sonyo amb un cono! Un sonyo amb un cono!
14: Fa la broma de l'Armelo! Què passa?
13: Bon hombre! Què amb el cono? Espera, que si perdo el Cupido, liada. Ui, els Mossos li han tret el cono. Hòstia. Els Mossos li han tret el cono. S'ha acabat el xou. Bueno, escolta, hi ha un ambient aquí amb confeti, cachondeo... Està bé el tema, eh?
0: Escolta, veiem moltíssima gent ara mateix a Arístides Mallol, que és el primer carrer per on passa la rua, ho anirem seguint. A tot això hi ha, no sé si m'ho pots explicar tu, Guillem, o la Marta Ramon, hi ha tres punts importants en aquest recorregut.
13: Sóc la Marta, que és la periodista.
0: Vinga, la Marta. Marta Ramon. Hi ha tres... El Barça prepara tres grans punts d'animació distribuïts al llarg de la rua. On són aquests punts?
13: Em sembla que hem perdut a la Marta Ramon, que s'ha avançat gaire. Jo estic aquí real, Cupido. Ja t'ho explico jo.
0: Val.
13: Parem... A veure, però... Parem... Tinc aquí el mòbil, un moment, eh? On parem, Cupido?
15: On puguem.
13: On puguem, vale, bueno... Ara anirem cap a Travessera de les Corts.
0: Val, doncs, com que jo tinc el mapa, ho explico jo. El primer punt d'aturada és a Josep Tarradellas, Berlín. Aquest és el primer punt d'animació. El segon punt és Balmes, Gran Via, ho dic per tots aquells que s'hi vulguin acostar. Aquí és on hi ha... es para la rua i fan esdeveniments especials. Però i el què, tercer
15: com
0: un, punt...
15: Com unes vedetes?
0: No ho sé, perquè en principi ho saben els que s'hi han desplaçat. Jo ho pregunto. I el tercer punt és Consell de Cent, Passeig de Gràcia. Aquests són els tres punts, concretament a la Casa Balló, que és on es fa un esdeveniment especial. I dit això, mentre...
13: Hòstia! Oh,
0: Estadella, ets tu? Estàs tu aquí?
13: Estic jo aquí, sí, aquí estic amb la vella. Ui, és que venen els Mossos, què passa, a tope o què? És que s'han saltat... Ostres, que jo una mica de lío perquè s'han saltat el cordó. Estan una mica desbuscats, aquí. Ui. Aquí està una mica la gent embogida, Hombre, què passa, a tope o què?
16: Com estem?
13: Molt bé, en directe pel Versió RAC1.
16: No, espectacular, això és molt maco. Està sent això increïble.
13: Ole, algun càntic del Barça o no? Anima't una mica, va!
16: Home, és que s'ha d'animar, la gent està un poc enxitxada, de moment.
13: Està poc enxitxada, els hem d'animar, eh?
16: Que sí, oi tant, que sí, oi tant. Vamos, Barça!
13: Ara.
15: Vamos, Barça.
13: Perdona, era un som i Barça, no potser?
16: Som i Barça, vamos!
15: Som i Barça, vamos.
17: Vamos, no!
13: Però sense el vamos.
16: Som i Barça.
13: Ara.
16: És maco,
13: és maco. Crida, som i Barça!
16: Som i Barça!
13: Ara, que li ha costat, eh? Espera, què tal? Tot bé o què? Com va la vida? Aquí, tant. Realment, estic aquí atrapat entre Mossos d'Esquadra i periodistes.
0: Si l'any passat teníem problemes de connexió, aquest any veig que el problema serà la música a tot volum, perquè sembla que tinguem
13: l'altaveu. És el
0: Monti J. Sí, no.
13: Digueu-li que baixi el volum, eh?
0: El Monti, el Monti.
13: Però vaig a dir-li que baixi la música, crec.
0: No, home, no, que no la baixi. Ja ho ha dit aquest, que la gent està poc enxitxada. Vull dir, la gent s'ha d'enxitxar.
13: Em posa una mica de coti per coti. Bueno, puc parlar amb periodistes.
0: No cal.
17: No
0: interessa. Anem amb coses que ens interessen més, com per exemple el Marc Serra, que tal? Sí. A veure,
15: bé.
0: Entrarem a...
15: Estic una mica preocupat perquè Lewandowski està damunt de...
17: Està arribat de l'autocar, tombado...
15: Sobre el sostre de l'autocar.
17: Sí, com si estuviera en ployo. Estoy tombado aquí descansando como si estuviera en terrazos de hotel.
15: Te dic una cosa, una frenada una mica forta i ja està,
0: I adiós, avall, sí. La excusa perfecta per no renovar-lo. Penseu que ens l'hem de treure de sobre, eh?
15: Bueno, esperem que no sigui en violència.
0: Almenys que... No, vull dir que almenys que aguanti fins que el traspassem.
15: Sí. Escolta, el partit d'ahir va deixar diverses imatges pel record. N'heu comentat algunes abans amb la Míriam.
0: Sí.
15: L'emoció de Hansi Flick, que pobre, estava en una nit complicada. Les llàgrimes de la Porta, no sé si el veu veure plorant també, justament en Flick. O Pedri xutant un penal al seu pare. Un penal que el pare el va parar, precisament.
0: Però és tradició.
15: N'hi ha hagut alguna que ha passat desapercebuda i, entre altres, va ser just a la mitja part del partit on una cosa que no s'ha vist us explicarem. És una parella que ahir va triar la mitja part d'aquest partit per declarar-se el seu amor i protagonitzar una arriscada petició de mà.
0: Preciós.
15: Podem

0: Vareu celebrar el títol per partida doble. Primer de tot, a veure, el Camp Nou. Coses que no es van veure a través de la televisió i que vosaltres ens podeu explicar. Per on comencem?
1: A banda de la petició de mà, que ara us explicaré.
0: Sí, ara quan tinguem la connexió a punt. Arnau!
2: D'entrada, al descans, això per la tele no es veu, però ahir, dia gran i dia de clàssic, l'Ax en Busto, en directe a la mitja part.
0: Què dius?
2: En directe a la mitja part.
0: I per què no van ensenyar?
2: No, per la tele no deu interessar.
1: Però a quina zona es va posar? Perquè quan jo vaig a veure un partit del Barça, no es poden posar al mig perquè reguen el camp i llavors queda una mica malament.
3: Al lateral.
2: Van tocar a Llença't i T'estimo molt. I el xulo és que, clar, la gent se les sabia, aquestes cançons.
0: I tot el camp la va cantar.
2: Molt bonic.
3: Va ser concert a l'Ax en Busto.
2: Sí. Ostres, de cop i volta una sorpresa en directe a l'Ax en Busto que ningú s'esperava.
4: I no estàs dient que van cantar la gent els Segadors?
2: Ara. Sí, abans del partit.
4: I no ho estaves dient.
3: Però...
4: Has anat a la mitja part i no estaves dient que va ser el començament que van
0: tocar. Perquè deuria entrar el president Illa, no?
3: Va ser curiós perquè no va ser els Segadors complet, només van fer dues estrofes.
5: Què dius?
4: Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Però van cantar els Segadors.
2: Mira, jo de fet vaig arribar tard.
0: A Can Barça, amb aquestes coses, tot a menys. Abans hi havia un minut de silenci, del minut de silenci vam passar a un minut de Pau Casals amb la cançó del
4: cant dels ocells.
0: Ara ja
4: que és de Nadal. Sí,
0: que no té cap sentit, però bé. Sí. Després hem passat a 10 segons de la cançó del cant dels ocells i veig que els Segadors també són 10 segons.
2: Tot és ràpid,
0: com el TikTok.
2: Jo vaig arribar tard i estava sentint els Segadors entrant cap al camp. I dic, ostres, encara queda una estrofa. Vaig sortir de la boca i quedava l'estrofa i me la vaig perdre perquè no va existir.
0: Bueno, acaba el partit. No sé si el Cesc té alguna cosa més a comentar del partit.
3: Jo em pensava que el minut de silenci seria més llarg, tenint en compte per qui era, però em va sorprendre.
0: Es va ràpid. No hi ha interès. Pel mort és igual.
4: El mort, vive el bollo.
0: És igual. El que interessava era el partit. El mort és igual. Això sempre passa. No, i aleshores, un cop... què us passa ara? Que veig aquí unes...
1: No, que estàvem preguntant si teníem ja la trucada per la...
0: Però si posem una mica d'ordre, també estaria bé, perquè ja havíem dictaminat que marcàvem aquest ordre. A veure si posem una mica d'ordre a la tarda, perquè si no això no hi haurà qui...
4: És campitxe.
0: Exacte, qui ho segueixi. Aleshores, del partit alguna cosa més?
2: Sí.
0: On hem ja la gran festa de celebració?
2: Jo vull destacar que això per la televisió no es veu també la creativitat i originalitat en els càntics durant el partit.
3: Boníssim.
2: És a dir, jo no havia sentit mai al Camp Nou tanta originalitat en els càntics. Us he d'imaginar, 60-63.000 persones... No sé si es poden dir les coses que es van cantar, jo les dic.
0: Sí,
2: es va cantar Bellingham és un borratxo, tot el camp alhora. Es va cantar...
0: Això per la tele no es va sentir.
2: No es va sentir. Cono, quédate.
6: Això és delito de odio.
2: Moltes vegades.
6: Delito de odio.
2: Es va cantar...
0: Vamos a ver, venga.
2: Que se peguen, Molts cops també.
6: Incitando la violència.
4: Incitando la violència.
2: Però això ho destaco, perquè a vegades la gent del Barça acusada d'anònima prou, i ahir va ser d'una originalitat i una burla...
3: De fet, jo no recordo tants partits que el missatge de respecte a l'afició rival no incita a l'odi repetís tantes
2: vegades.
0: Aquí veu que no surti una multa d'incitació a l'odi.
4: És igual, ja hem guanyat la Lliga.
0: Bueno, a l'acabar el partit, coses que us cridessin l'atenció.
3: A mi em va sorprendre que em va agafar desprevingut al final del partit. Estava esperant, ostres... posaran 3 minuts d'afegit i de cop ja xiula...
0: No, al minut 90 Hernández li va agafar la pressa
3: de cop i ets campió de Lliga.
0: Al minut 90 no va afegir ni un minut més.
7: Vamos a las celebraciones, acabó el partido.
2: Això és un clàssic. El dia del 2-6 també va passar això.
0: Sí, però clar, no anaves 2-6.
2: I a la primera part, als 3 minuts d'afegit, va xiular el 47-50 i pico. No va arribar ni als 3 d'afegit.
7: Freeze frame,
2: però déu-n'hi-do. Amb els arbitres.
0: Tenia pressa per acabar. Bé, farem aquí una pausa abans d'explicar la festa. De l'1 al 10, quina nota li poseu a la festa del Camp Nou?
2: La del Camp Nou, un 7.
3: Un 6.
2: Ui!
0: Val. A la festa, tal com apuntava Marc Serra, es va fer una petició de mà, ara sí que tenim amb aquí la banda...
1: Que això tampoc es va veure.
0: No.
1: Jo ho vaig escoltar en pres.
0: Sí.
8: Això també cuenta com a títol... También cuenta como título la pedida de mano.
4: Pues claro.
8: Porque aquí celebra en cualquier...
1: Doncs ara ja podem saludar la persona que ahir ho deia, es va arriscar, perquè la cosa podia sortir molt malament, que és el Pedro Hurtado. Pedro, bona tarda, buenas tardes.
4: Don Pedro.
9: Buenas tardes, equipo. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Antes que nada, felicidades. La novia no se ha arrepentido, ¿no? Porque a veces pasa 24 horas y la cosa cambia un poco, ¿no?
8: Ojo con las mujeres.
5: No, para nada, ya está ya acá por vida.

0: Muy bien, ayer os convertisteis en una de las imágenes del partido con esta petición de mano, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Vosotros de dónde sois y cómo llegáis al Spotify Camp Nou?
1: Nosotros, yo nací en Colombia, ella es de Italia, pero vivimos en Miami, Florida, Estados Unidos.
2: No falle.
3: Sí, sí, dime.
0: Dime. Pedro.
1: Sí, no. Llegamos acá porque queríamos ver el partido. Ella me regaló los tiquetes para ver el Barcelona.
0: El regalo es de ella, ¿eh?
1: Sí, el regalo es de ella. Ella me lo regaló en diciembre.
0: Vale.
1: Para mi cumpleaños.
0: Sí.
1: Y sí, no, yo ya tenía planeado pedirle la mano y aproveché hacerlo y lo quería hacer en el estadio, pero yo no me imaginé que iban a hacer eso. Yo quería hacerlo en el... Bueno, la idea era hacerlo en el tour del estadio y hacerlo ahí.
0: Sí.
1: Pero ellos tuvieron otra idea y fue la que vieron ayer. Entonces, sí.
0: Es así, decir, tú lo querías hacer un poco más privado,
4: claro.
0: Siguiendo lo que es ese tour que te enseña un poco cómo son pues las entrañas del estadio, pero te dijeron, oye, puestos ya a pedir mano, hazlo aquí, ¿no?
1: Sí, pues ese día no iban a tener el tour del estadio. Entonces yo le dije, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Y cuando me preguntaron que si lo quería hacer en la cancha, yo obviamente dije que sí, en un clásico contra nuestro rival, que le dimos en la cabeza.
4: Sí. Muy bien.
1: Me pareció súper bien.
4: Bueno, en la cabeza, muy bien.
0: Obviamente ahí asumiste un riesgo, ¿eh? Vamos a escuchar el momento en que hay esta petición, porque fue espectacular. Vamos allá. Con un speaker. Tú te arrodillas.
1: Sí.
0: Ella chuta un balón. Se gira.
2: Busca.
0: Y dice que sí.
4: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Pero claro, ella, ¿por qué bajó al campo? ¿Cómo la enredasteis? ¿Ella le dijisteis que chutara la pelota o cómo fue?
1: No, el equipo de trabajo del Barcelona hicieron el plan. Ellos dijeron, hey, te vamos a preguntar si quieres ser uno de los concursantes o hacer para que patee el balón,
0: ¿sí?
1: Como si fuera elegido como random. Entonces, ellos vinieron a nuestras sillas antes del partido y nos preguntaron y nosotros decimos que sí y ella no tenía ni idea. Era una sorpresa totalmente. Y sí, la gracia era que ella pateara y yo estuviera atrás arrodillado para que todo fuera sorpresa.
0: Cuando ella se giró, ¿te pasó la vida un poco por delante? Porque claro, ahí había un montón de riesgo, ¿eh, Pedro?
1: Claro. Pues estaba asustado porque podía decir no, pero no, nosotros estamos... Pues yo sabía que iba a decir que sí.
0: Y claro, ¿la familia lo sabía o lo vieron por la tele en algún resumen o alguna imagen? Porque el Barça lo colgó en sus redes sociales.
1: La mayoría no. El papá sí, porque le pedí la mano al papá
0: antes de ir
1: al paseo, pero de resto no. Todo por sorpresa.
0: Y mi última pregunta, si en el momento de la pedida el Barça hubiera perdido o estuviera perdiendo 2-0, ¿qué hubieras hecho? ¿Se pide igualmente?
1: Le pido el anillo de vuelta. No, yo tenía fe 100% con Barça que íbamos a quedar
4: ahora
1: campeones.
4: Muy bien.
0: ¿Y los dos del Barcelona siempre de toda la vida?
1: Yo toda la vida del Barcelona. Ella muy es bien. De Napoli, pero ya también vuelta del Barcelona.
0: Muy bien. Convertida.
4: Muy bien.
0: Pues felicidades,
4: bravo.
0: Pedro. Y feliz luna de miel.
1: Muchas gracias. Saludos grandes al equipo allà, gràcies.
0: Gràcies, hasta luego.
3: Adiós.
4: Bueno, doncs això no es va veure.
2: Però per què no ho ensenyen,
4: això? Perquè la Liga talla per posar anuncis.
0: Ah, exacte, la tele estava fent anuncis de
3: cotxes. Ho
4: podeu veure a Instagram, està penjat. No van veure l'Alexandre Busto. Després del final a l'estadi, què va durar el simulacre de festa?
5: Una hora bona.
4: Una hora, molt bé.
5: Una hora bona. I la gent aguanta cantant a les graderies.
0: Va ser
6: preciós.
0: Però no teniu la sensació que aquesta nova instal·lació de LEDs tampoc no acaba de... Vull dir que, a veure, la il·luminació...
6: Em pensava
0: que seria més espectacular.
6: És que no t'agrada
0: res. Però ja que fas el Camp Nou, dic, seran LEDs més espectacular.
7: No, definitiva. Jo crec que això, quan estigui el camp acabat, guanyarà moltíssim.
0: Va, tant de bo.
4: I aleshores, a veure, el C. Giró i l'Arnau Vila decideixen anar a l'Odegas. Això, com us assabenteu? Que podeu anar a l'Odegas i accedir a l'Odegas i, en principi, vist des de fora, és com una festa privada, no?, per la Port & Company.
5: Doncs no.
7: L'Odegas fa un post a Instagram,
5: sí,
7: de fet,
5: al matí,
7: anunciant la festa oberta a tothom.
5: I entrades a taquilla. És a dir, si algú ahir volia anar a l'Odegas en diumenge a celebrar, clarament enfocat a celebrar la Lliga del Barça, ho podia fer. Així que vam agafar, en el meu cas, amb uns amics i cap a l'Odegas. I l'entrada, per cert, no barata, precisament.
7: 25 euros.
5: 25 euros.
4: Hòstia.
5: 25 euros d'entrada.
4: Bueno, a veure, era una festa...
5: Mare, 25 aurets.
6: No sigueu tacanyos, hòstia, que és el Barça.
0: Barça!
6: Barça!
0: Vinga!
4: A més, a l'Odegas teníeu la Porta, el Juste.
8: No, jo no hi era.
4: Ah, vostè no va anar?
6: No.
4: Doncs qui va anar?
6: El Pau de Font.
4: Qui més hi havia?
5: Jo, a veure, clar...
4: De gent allò, de vips.
6: O sigui, de
4: que jo... gent que et generi il·lusió.
5: Depèn de cadascú, això, també.
6: Pau de Pons, home.
4: Sí, home, lo Pau de Pons, sí, però part de lo Pau de Pons.
6: Silenci,
4: si no, no ens sabem. A veure, Cesc, si no, no ets... havia... si et gires, no et sentim.
7: Hi havia bona part de la Junta, hi havia també molts familiars de jugadors, la majoria de jugadors, els seus familiars, eren allà, i també, doncs, algun influencer hi havia per allà, bueno, gent i molt, molt culer, i molta gent també anònima, que abans ho comentàvem, que és, està bé que s'hagi trencat aquesta barrera, no?, de entre el futbol i l'afició.
8: Hi ha molt bon rotllo.
5: Sí, és que ahir era una barreja molt curiosa. És a dir, tu estaves a l'Odegas, per dir d'alguna forma, i deies, ostres, aquest és el pare de... Sí, és el pare de...
0: Però pregunta, tothom tenia accés?
5: I tant.
0: Entro jo amb una samarreta d'Albert?
4: Tu podies fer fotografies amb el pare de...
5: Home...
4: Amb el pare de, què diria jo, de Cobercí?
5: Per exemple, de fet, no sé si es pot explicar, és un dels highlights claríssims des d'aquí. Mira, es va portar molt bé el Robert, em sembla que es diu. Jo, la meva samarreta és de Cobercí, és dels meus jugadors preferits, i li vaig dir, escolta, ets el pare del Cobercí, no? Ens podem fer una foto? I va comprovar que portés el dorsal de Cobercí a l'esquena.
4: Però si ho fem, ho fem bé.
5: Però vull dir que sí, perquè al final tothom entrava i sortia per la mateixa porta, l'entrada era per tothom, tu podies anar a pagar l'entrada, i allà doncs, es produïa una barreja molt xula. Sí.
7: Però es confirma aquesta sensació que he tingut moltes vegades veient fotografies de desplaçaments que semblen, transmeten vibracions dels pares del cadet A, del
4: joves, vols dir,
7: Sí, no?
4: Pares joves.
7: Pares joves que es troben, que s'han fet amics i que ho celebren amb naturalitat i com si darrere no hi hagués...
3: com els pares de l'escola, que et fas amics dels pares de l'escola.
4: Sí. Bueno, deixeu-me comentar algunes imatges que estic veient de la rua. Tenim Lewandowski davant de tot del bus, amb el telèfon. Cap mena d'interacció amb el públic.
9: És massa.
4: I Chesney, de tant en tant, agafa una cervesa, fa 4 crits i punt. Anem a la rua perquè ens ho expliquin en directe tant la Marta Ramon com el Guillem Estadella. Marta Ramon, de nou, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
4: Sí, perfecte. De moment, felicitar el Departament Tècnic de RAC1 perquè s'està produint el miracle que us estem sentint a la perfecció. Endavant.
10: Doncs mira, ara estem a Travessera de les Corts, creuant ja la zona de Gran Via, de Carles III, i anem ja endinsant-nos, avançant més metres. Ha costat molt sortir de la zona més propera del Camp Nou, de Maternitat, però ara l'autocar avança amb més velocitat, ho notareu, perquè em sembla que m'estic ofegant una mica perquè he hagut de fer una corredissa. I la veritat és que hi ha molt, molt bon ambient. Veiem molta gent jove, moltes famílies que volen veure de prop els seus ídols. Hi ha molt intercanvi de merchandising a dalt de l'autocar perquè els protagonistes del Signing, molt, molt aclamat, Hansi Flick, des d'ahir vivint moments molt, molt especials de connexió amb l'afició en un moment tan difícil com el que li ha tocat viure. Veiem entre els més animats Fermín, que és un habitual, i al capdavant de l'autocar hi ha Chesney Lewandowski, una mica més contemplatius, el clan polonès, i a la part del darrere de l'autocar tenim custodiant els dos trofeus, els que ja destacàvem abans, que no es mouen d'allà, Koundé, Rafinha i Eric García. Milers de persones, com dic ara mateix, al carrer, molt, molt ambient, a dalt de l'autocar, ballant la música dels DJs i fent volar ja molt confeti blaugrana amb aquells tubs que us comentava abans, que són un clàssic de la rua.
4: Molt bé, gràcies, Marta. No sé on tenim el Guillem Estadella. Guillem.
8: Bona tarda, doncs mira, jo em trobo una mica, diguéssim, a la cua de la...
4: Oh, escolta, quina pau, no?
8: Sí, és que estic aquí darrere, mira, estic amb els de Catalunya Ràdio. Què passa, màquines, Garriga? Però no, aquests han vingut amb furgoneta, eh? Hola, mi niño. Vale, mira, estic aquí darrere dels Mossos d'Esquadra, ara.
4: Pregunta-li quantes mòbils tenen.
8: Van amb un bon cotxe, eh?
4: No, però pregunta-li quantes.
8: Li pregunto què?
4: Sí, clar. Sí.
8: Quantes mòbils teniu? Espera, li pregunto al tècnic. El Garriga està en directe, que em sap greu. Espera, eh?
4: No, però escolta, espera, molesta un moment el Garriga. Si tu t'apel·les explicant...
8: Tu ets tècnic d'aquí de Catalunya Ràdio.
3: Tu sabràs més el tècnic,
8: sí,
3: que el Garriga.
8: Sí. Ah, molt bé. Ah, mira, puc parlar... Mira, espera, Garriga, vaig pel Garriga. Espera, clar, eh?
4: Pregunta-li, si total està fent... Estan fent el mateix que a nosaltres, vull dir, a veure, tampoc no està fent aquí la
8: Garriga,
4: transmissió de l'home arriba a la lluna.
8: Què passa? Que tot bé? Escolta, que el Clapés pregunta que com aneu d'unitats mòbils a Catalunya Ràdio.
7: Quantes en teniu?
9: Bé, estem fent...
4: Toma, mira, ha estat connectat amb Catalunya Ràdio a patalla. Ens ha portat pirosta, eh?
8: Tu bé o no?
9: Jo bé, tu faràs tot el recorregut.
8: Jo faré tot el recorregut caminant.
9: Caminant.
8: Si em canso, em deixeu pujar o què?
9: No hi ha gaire lloc i el tros que queda crec que serà...
8: Ah, sí, em convida el tècnic, pujo, eh? Ah, pujo, pujo, mira, pujo a l'unitat mòbil de Catalunya Ràdio.
4: Toma, ja, vinga.
3: Diu Catalunya Ràdio es talla, fixa-t'hi.
8: Què tal? Tot bé o què?
11: Tot bé, tot bé.
8: Tu ets el tècnic?
11: Jo sóc el tècnic.
8: Home, perdona una cosa, tenen aquí una cosa ben gran, aquí, això és meravellós, eh?
7: Ojo.
8: Jo vinc aquí amb un quàntum i a lo loco, eh?
4: Hi ha pressupost, aquí hi ha pressupost.
11: També tens el Cupi allà davant, eh?
8: Bueno, el Cupi va caminant, pobre.
11: Home, que
8: no agrada l'esport. Sí, sí, clar, diu, tenim el Cupi, però el Cupi va caminant carregat amb 2 quilos de trastos i tot aquí tranquil·let, amb l'aire condicionat.
11: Nosaltres també tenim un tècnic allà davant caminant, eh?
8: I tu què ets?
11: Jo, tècnic d'exterior.
8: També, també. Mira, tenim aquí el Marc Andreu. Marc Andreu, màquina, tot bé, pots parlar?
7: D'exterior i d'interior.
8: Home, ara mateix, mira, hi ha quatre persones al cotxe, eh?
4: Vinga, quatre.
2: Quatre tècnics.
7: Ho paguem nosaltres, eh?
8: Sí. Jo t'he de dir una cosa, que a mi m'anem molt bé. Jo m'he pujat aquí i estic fresquíssim, eh?
4: Home,
8: dir,
4: escolta, que clar...
8: Catalunya Ràdio, aquí m'està fent un favor. Vull dir que molt bé. Bueno, mira, para, baixo. És la meva parada. Fins
4: vale,
8: ara.
4: Vinga, fins ara.
8: Vinga, ja està. Oi, que bé, m'he avançat una mica, m'he refrescat. Anem molt bé, això, eh?
4: És que, escolta... No, si tu, sempre que
8: mira,
4: pares...
8: gent que està sobre els contenidors. Hola, què passa, màquines? Que esteu aquí dalt o què?
12: Ah, perdón?
8: Que esteu aquí dalt del contenidor, què tal?
12: Disculpa de nuevo.
8: Aquí a sobre del contenidor.
7: Ni un català.
8: Tu a sobre del contenidor.
12: Jo no hablo català.
8: Ah, eu falo portuguès.
12: Ah, ok, então...
8: Ah. Tu a sobre del contenidor do basurinha. De basurinha.
12: Sí, sí. Yo subí para que para tener una buena visión.
8: Visión de mierda.
12: No, la visión es buena.
8: Ah, bueno, bueno, pero tú viste con un monstruo de escuadra.
12: No hay nadie, nada me incomoda. Subí, estoy aquí, vi lo que tenía que ver. Maravilloso.
7: Yo Cataluña,
8: ¿eh? Una samarretinha do clube de quê? De Esportiu Clube do Bahia.
12: Sí, Esportiu Clube Bahia, sí. Es de Salvador, de Bahia.
8: Ah, yo no conozco, yo conozco Salvadoria.
12: Tienen las mismas colores, entonces pensé que es apropiado, sí.
8: Muy bien, pues samba do Brasil, ¿eh?
12: Sí, mucho do Brasil.
8: A vosotros, peladinha. Adeu, adeu.
7: Pregunta-li si és d'èxit.
4: Ara, fixa't, eh? Català no, eh? Ni un, ni un. Però li has dit brasiler, ara has dit portuguès i sí, eh?
7: Sí, clar, la merda aquesta.
8: I s'ha tornat loca. Mira, espera. Mira, espera, mira. Hola, què tal? Català? Hola, Cuqui, català?
13: Bé.
8: Català?
13: Sí.
8: Em coneixes, què tal, Topé?
13: Soc amic d'Adrià de Buixeda, tio.
8: Ah, què dius?
13: Ah, sí.
8: D'aquí?
13: Ah,
8: molt bé.
7: No, Francesc Buixeda.
3: Del Buixeda.
8: Em vas veure pixar?
13: Pinxar, DJ, tio.
8: Fuà, em vas veure punxar
13: a
8: mi?
13: Però a Santa Coloma.
8: A Santa Coloma? Ah, és veritat, sí, que vaig anar a Santa Coloma a punxar.
4: Sí, sempre facturando.
8: Tu ets de Santa Coloma?
13: No, jo soc de Barcelona.
8: Aquí. Ah, molt bé, Cuqui, què tal? Com portes això? Vens sol a la rua, no tens amics? Cuqui,
13: aquest grupito, Cuqui, Cuqui, que he conegut avui, bàsicament.
8: Ah, vale, vale. Un viu la senyora. Ai, senyora, que va aquí amb el bastó a tope, eh? Hola, mi niña, com va, senyora?
14: Bien, bien.
8: Sí, què tal? Ui, adeu, Cuqui, eh? Ah, hombre, què tal?
15: Hola.
8: Què tal? Tenim un amic dels taloners, és l'home que sempre està a la ciutat esportiva, el Sergi. Què tal, Sergi?
15: Molt bé.
8: Què tal? Tu també vas motoritzat a la rua, eh?
15: Sí. Però aquests van més ràpid que l'Mbappé i els que van ser el partit d'ahir, eh?
8: No, totalment, eh? És que va molt ràpid. El tema de l'autobús aquí van molt encigalats, eh?
15: Sí, sí, sí, sí.
8: Molt bé, molt bé. Pues vaig cap allà que ens perdo, eh?
15: Molt bé, molt bé.
8: Adéu, Cuqui, que vagi bé.
7: Adéu, adéu, adéu.
4: Gent... Tothom és Cuqui.
8: Qui és, sí, eh?
7: Qui hi ha, qui hi ha?
8: Tothom és Cuqui. Mira, aquí hi ha una senyora fent fotos. Senyora, què? Li surt bé la foto o no?
16: M'han passat, m'han rembolat allò.
14: els, tots a la poli.
8: T'han arremblat la poli?
14: Han arremblat cap allà i ens han arremblat, han passat els cavalls. Oh. No hem vist quasi res.
8: Ai, no has vist res?
14: No, però bueno, estic contenta.
8: Ah, molt bé, Cuqui. I bé, no?
14: Molt bé, molt bé. Jo soc del Barça i soc del barri.
8: El que, què?
14: Soc del Barça i soc del barri.
16: Molt bé.
8: Ah, molt bé.
14: I a vosaltres us conec, sou els taloners, oi?
8: Ah, sí?
14: Ah, molt bé.
8: Bueno, ara estem pel versió RAC1.
14: Ah, ja, ja, molt bé, molt bé.
8: Vols saludar el Toni, que te sent?
14: Ah, doncs pues moltes salutacions, Toni. Suposo que estaràs ben content, jo.
4: Home,
8: estic
4: eufòric.
8: M'encanta perquè té un to teatral, eh? Sí. Has fet teatre o no, tu?
14: No, però m'agrada molt.
8: Ah, molt bé, molt bé. El Toni diu que està molt content.
14: Ah, vale, vale. Doncs vinga, que tinguis bona feina, que tindràs...
8: Sí, sí, ara vaig corrent cap allà, Cuqui. Adéu, reina, eh?
4: Adéu, adéu. Bueno, està d'ella.
8: Gràcies.
14: Adéu,
8: adéu.
4: Adéu, petons, petons. T'ha fet un petó i tot, eh?
8: Li ha fet un petó. Bueno, escolta... Si volgués, lligaria molt, eh?
4: Escolta, no, tornem amb uns minuts perquè tenim encara un altre testimoni que hi va viure la visita.
8: Què passa, màquines?
16: Qui hi ha?
8: Adéu!
4: Adéu, adéu, adéu.
8: Adéu, adéu.
4: No, que tenim la terrada concretament a Plaça Catalunya perquè la Rambla està tancada de Balde i Caçador, Marc.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Escolta'm,
4: saludem a aquesta hora a la Violeta Martos, que és qui ho va viure en directe. Violeta, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
4: Què tal? De la redacció d'informatius, la Violeta, a veure, explica'ns, tu no eres al Camp Nou perquè treballaves i...
17: Exacte.
4: Vas anar directament cap a... no a la Rambla, sinó a... això està ubicat, pot ser Plaça Catalunya?
17: Sí, sí, sí, al bell mig de Plaça de Catalunya. Treballava llavors i vaig arribar cap a les 12 quan vam sortir de la feina. I, però bueno, de fet, només sortia de la torre amb moltíssims cotxes per la Diagonal, passaven fent sonar el claxon, traient banderes, i ja notaves l'ambient de festa, però sí, sí, va ser arribar allà i hi havia moltíssima gent a Plaça de Catalunya ahir.
4: Bueno, aleshores, on estàveu vosaltres, que estaves tu acompanyada d'algú més de RAC1, no?
7: L'Anna Salvador.
17: Sí, l'Anna Salvador... Vale, la Mercè Mondelo, també.
4: Se us apareixen com si haguessin caigut del cel, tant Balde com Caçador?
18: Hola.
16: Hola.
19: Hola. Doña Violeta.
4: Bueno, doncs hem perdut la comunicació. Bueno,
19: Quina cosa més rara.
4: Sí, no, bueno, tant. Avui anem a
19: trompicons.
4: A veure si podem recuperar novament la Violeta, perquè, clar, és quan ens han d'explicar el suc del tema.
0: Clar, no?
4: Ja la tenim. A veure, va, Violeta, de nou bona tarda.
17: Sí.
4: A veure, explica'ns això. Hola, com apareixen...
17: No, estàvem...
4: Digues.
17: No, hi havia moltíssima gent, però de sobte vam sentir com molta cridòria i un grup de gent estava com molt concentrada al vell mig de la plaça i mirant cap allà, intentant com gravar amb els mòbils i tal, vam descobrir que hi havia dos nois pujats com a collibet d'uns altres nois i vam veure que era el Marc Caçador i l'Alejandro Balde i tothom es va sorprendre moltíssim perquè van aparèixer com de sobte, que aquest matí el Marc ha pujat un vídeo d'Instagram que demostra que, clar, van entrar com en passamuntanyes i tal, i per això ningú els va reconèixer. Tothom es va donar compte que hi eren allà quan ja es van treure com les bufandes i les coses que portaven perquè ningú els reconegués.
0: Clar, o sigui, la pregunta és com van a parar al mig de Plaça Catalunya i la teoria és que anaven com camuflats perquè no els reconeguessin.
17: Sí, sí, sí, el Caçador ha penjat un vídeo aquest matí, crec, que es van aquí en passamuntanyes i es van disfressar. De fet, tots dos portaven la samarreta del Barça, que no sé si és amb la que van jugar el partit o no, però de fet se la van posar després, o sigui, quan ja estaven al mig de la plaça. Van entrar com disfressats amb roba normal, un passamuntanyes i una bufanda.
0: I la festa amb ells com és? És a dir, la gent va gaudir del moment o només els enfocaven amb el mòbil per tenir el record?
17: No. Sí, els hi van donar bengales, petards... bueno, els es van pujar a sobre d'uns nois i, de fet, ho heu posat abans, l'àudio, que el Marc va ser qui liderava els càntics. I van fer 3 o 4 càntics i llavors van desaparèixer tal com van aparèixer. Bueno. El Balde sí que el van veure passar perquè li van fer com un passadís perquè pogués sortir, però tal com van... O sigui, van fer els càntics i després van desaparèixer i ningú va saber res més.
16: I no anaven amb guardaespaldes ni cap protecció?
17: Nosaltres no ho vam veure, no. Sí, estaven ells dos allà sols.
0: I teniu la sensació de qui anava, és a dir, que anaven a sobre d'algunes... Eren amics seus o gent que estava a la plaça? Tot això va ser improvisat o ells anaven amb una colla?
17: No, jo... O sigui, nosaltres la sensació és que anaven sols perquè van aparèixer de sobte, o sigui... us heu d'imaginar que la gent va començar a cridar, et gires i veus a Marc Casador i Alejandro Baldi com estaven com a 10 metres de nosaltres, pujats a sobre de les espatlles d'uns nois, i de llavors van, doncs, van això, van interactuar amb l'afició, van fer els càntics i tal. L'Arnau abans parlava dels càntics que es van sentir al Camp Nou. Els que van triomfar més a Plaça Catalunya van ser també dedicats a Arbeloa. Hi havia moltíssima gent que portava cons. Hi havia un noi que portava com un con de peluix, que se'l va posar al cap com si fos un barret, i això també els va fer molta gràcia als jugadors del Barça.
4: Molt bé, escolta, doncs van desaparèixer com el Mago Pop, eh?
18: Wow.
4: Que no ens en vàrem...
18: Sí, sí, espectacular.
4: M'apunten que... M'apunta l'Àlex Arbiol que tant Baldi com Casador van venir amb amics seus que els van acompanyar, i després que també hi havia alguns, algunes espirals d'aquestes de seguretat.
0: Ah, guarda-te. Hi havia una mica de control.
4: L'espiral, home, clar, és que potser...
0: No, és que la imatge era brutal. Ah,
4: els seguidors, no? Vull dir que els seguidors els hi pot agafar la passió de quedar-se una cama o un braç d'un dels jugadors i no tornen a jugar mai més.
0: La pregunta és, això Canaletes, i no vull obrir aquest debat, però això Canaletes s'hagués pogut fer?
17: L'any passat ho va fer, el Marc.
0: Clar, però amb tota aquesta extensió de gent i amb tota aquesta festa, dos jugadors del Barça, és que jo sóc una mica partidari de Plaça Catalunya, eh? No vull obrir aquí el debat, però...
4: No, jo, escolti, vostè és un barcelonista de passos
0: gros amb bona
18: tradició.
4: És Canaletes.
0: Trobo que si està molt millor Plaça Catalunya, més ample i més xou.
18: No és el lloc que ha de ser.
4: No, no sé. Plaça Catalunya. Ja en parlarem més endavant, sí, de Plaça Catalunya, on... quan dius Plaça Catalunya, ara?
0: Sí.
4: Des de fa ja...
0: Sempre.
4: Ara ja em ve al cap la cançó de Plaça Catalunya. Sí. No sé per què, d'una campanya de publicitat que...
18: La Plaça Catalunya! La Plaça Catalunya! La Plaça Catalunya!
4: Que és aquesta...
0: Claro. Que tothom s'ha quedat amb la frase, però... Mira!
18: La Plaça Catalunya! La Plaça Catalunya!
0: Però no tothom sap què anuncia.
4: Que, per cert, tenim una cita el proper
0: què
4: dijous.
0: Què m'estàs dient?
20: RAC1.
4: Sí, sí. Bé, vale, ja ho explicarem, Godó, ja ho explicarem després. Que aquesta tarda, a veure, si ens centrem tots una mica, perquè estem entre el llindar d'anar més o menys controlats...
19: Però que són dos hojas de coca també, de les de l'àrbol.
4: O amb un despropòsit. Bé, Violeta, moltíssimes gràcies.
17: Gràcies a vosaltres.
4: Adéu-siau. Bé, a tot això tenim una tercera periodista, dos periodistes i un element subversiu, que és a l'Estadella, que és la Clara Rodergues, qui també continua, segueix la rua. Clara, bona tarda.
21: Bona tarda.
4: Estàs a dins o fora de la rua?
21: Dins, i ara ha hagut un dels moments força animats perquè ha sonat un casi com el Free From Desire i hem vist a Fermín enfilant-se una mica més que els altres, obrint els vasos, portant la veu cantant de la festa. També Thiago Alcántara fent, ajudant a la gent, oferint aigua a qui necessiti, els periodistes, llançant aigua des de l'autocar. I he tret el cap per l'altre costat, on hi ha el sector més tranquil, és a dir, on estem ara és on hi ha els joves i que porten més la festa a sobre, i a l'altre costat hi ha els Christensen, De Jong, Roni, que estan una mica més calmats i tenen un altre ritme de festa. Va bé aigua i més tranquil·lets.
4: Jo el que estic veient, el que s'està veient, primer, hi ha el canal de Barça TV que estan oferint la rua en directe, amb imatges, que des d'aquí recomano al canal YouTube, amb imatges dels propis jugadors des de l'autobús, per tant, interessant aquestes imatges que podem veure a través d'aquest canal de YouTube, que és del Barça. Però el que estic veient en les imatges aèries, això no sé si vosaltres, Clara, ho detecteu, és que hi ha molta gent, es veu moltíssima gent, però moltíssima gent acompanya el bus.
21: Sí.
4: Per tant, no hi ha tanta gent. No sé si m'estic explicant.
0: És a dir, que els segueixen.
4: Exacte.
0: No?
4: Molta gent segueix el bus, però en aquest camí d'anar seguint el bus...
19: Quin mal hi ha?
4: No, vull dir que hi ha gent, però... Vull dir, a mesura que va avançant el bus, els que acompanyen el bus són els mateixos.
19: Sí.
21: Vols dir que... No, però també hi ha força
4: gent. Bueno, no, clar, evidentment que hi ha gent.
19: Va afegint gent.
4: A veure, Clara, evidentment que hi ha gent que no hi era, però la gran majoria, des de la vista aèria, és que molts segueixen la rua caminant.
19: Vols venir a dir que no hi ha tanta gent com se
4: no,
19: pensa la
4: vull venir
19: gent.
4: A dir que hi ha gent,
19: quina
4: hi ha molta
19: mala
4: gent,
19: idea
4: no,
19: que tens.
4: Però que durant aquest trajecte de Travessera de les Corts, doncs hi ha hagut molta gent que ha acompanyat el bus i que la vorera no és que estigués allò, vull dir, plena de gom a gom, sinó que la gent acompanyava, com ara estem veient, ara ho estem veient, per exemple, sí, amb les imatges de TV3. És a dir, es veu gent, però gent que camina a la... Mira, ara mateix es pot veure.
0: Són dues fileres, els que estan quiets i els que van caminant que van per darrere.
4: Ja està, això és el que estic dient. No és que estigui allò abarrotat com en altres ocasions.
21: Que... I és un punt caòtic. La gent que segueix el bus és un punt caòtic perquè hi ha moltes corredisses, gent que ensopega, etcètera. Per cert, hem començat a baixar ja carrer Numància. Hem passat ja Travessera de les Corts i comencem a baixar carrer Numància.
4: Molt bé, Clara, doncs moltíssimes gràcies. El que profetarem... Què passa?
5: No, que, puc donar una dada, que llegi, sí, acabo de llegir a Twitter, ara que l'Estadella parlava amb el Garriga abans, que el Garriga ha fet un vídeo i un comentari referent a la quantitat d'alcohol que ha pujat en aquest autobús, en aquest autobús del Barça.
0: La dada, sí.
5: Ell ha fet el vídeo i ha comptat les caixes i el pujaven a l'autocar 20 capses d'Estrella d'Am de 24 cerveses.
1: No, res. ¿Y eso es información?
5: Sí, bueno, es avisan a la...
1: No estáis dando ni un absoluto dato.
5: 400.
1: ¿Cuánta gente hay?
5: Anem a veure.
1: ¿Cuál es la temperatura?
5: 400, ell diu,
1: ¿dónde están los puntos calientes de esta rúa? Tenemos...
5: Això.
1: A Clarita, a Marta Ramón, ahogada.
20: No, Clarita no, ¿eh?
1: Como yo cuando subo las escaleras. Y al otro de los teloneros, saludando a señoras mayores, intentando flirtear para llevarse un beso.
5: Estaban portate.
1: Y no estáis dando absolutamente ningún dato de interés. Encima, cada dos por tres se cortan las conexiones.
4: No se corten. Avui sí que no. Cada cosa al seu lloc. Avui s'ha de felicitar l'equip tècnic de RAC1.
1: Hemos tenido...
4: Perquè no s'estan tallant... L'única que s'ha tallat està la de Plaça Catalunya, sí, que és la que en principi era la més fàcil de fer.
1: ¿Os parece poco?
4: No, però avui la cobertura tampoc repeteix...
1: Hemos tenido...
4: Mireu ara mateix les imatges del carrer Numància.
1: Fíjense.
4: La gent... Una cosa. Va al costat de la rua caminant i corrent.
20: Però els que van asseguts dalt d'aquest autobús també podrien ser una mica més...
4: No sé qui parles.
0: Què passa ara?
20: Els jugadors.
5: Chesney, no, si Chesney està allà...
20: Que sembla que hagin caigut de dalt, home.
5: Vapejant a la càmera que l'enfoca.
0: Perquè crec que...
4: Però què vols dir? Què vols dir?
20: Que no sé, que...
4: Que, no, que havien de seure com unes senyoretes.
20: No, seure amb una actitud una mica més festiva.
4: Però va, dona, va.
1: No. Ja estan les mujeres...
20: Van aquí repapats.
4: Seuen com a homes.
1: Perquè ja estan les mujeres diciéndole un hombre lo que tiene que hacer.
0: Els càlculs que ha fet l'Arnau del qual encara no han fet prou efecte.
1: Jo crec que falta més.
4: No esteu dient el més important, que falta el tercer trofeu, que és el trofeu Gamper,
1: sí,
4: que el vam guanyar. I la Copa del Joan Gamper hauria d'estar al costat de les altres dues. I és important! És el nostre trofeu!
18: Sí, senyora. I una altra cosa te diré. L'any passat hi havia el senyor Míñigo Martínez amb l'estelada.
4: Ara.
18: Aquest any, on és el que porta l'estelada?
4: On és el senyor de l'estelada?
18: On és? Perquè, clar, si fos una bandera espanyola per anar a jugar amb la coja aquesta del Mundial, això sí que aniria amb problemes. Ni una estelada, ni
1: tampoco
18: una.
1: Tampoc os informa d'això.
18: On està el periodisme?
1: ¿Dónde está el periodismo? Si fuera yo el que dirigiera esto, ya tendría un hombre dentro del autocar del Barcelona.
4: Bueno, ara estem veient, repeteixo, les imatges que serveix TV3 i les del Barça a través del YouTube. Doncs, evidentment, es fan des de dins. Bé, Marc Serra.
0: Sí.
4: Ara farem una pausa, tenim publicitat, hem d'anar a saludar Marc Poyato, però també tenim un document extraordinari. Senyor Virgili, fes-li una banda.
0: Veure, avui us estic parlant de culers premium, ja us he explicat abans.
4: Gràcies,
0: els que s'han casat.
4: Es van casar.
0: No ho dic per vostè. Hi ha una persona que és tan culer, que el que ha fet és posar-se...
4: Atenció.
20: Què?
0: A la pròtesi de l'ull...
1: Hòstia.
0: L'escut del Barça.
1: Què dius ara? A l'ull de vidre?
0: A l'ull de vidre i porta l'escut del Barça.
18: Això
4: és un home. Les imatges que podeu trobar...
0: Sí, a les xarxes socials del programa.
4: Juntament amb la persona, amb el metge que li ha fet aquesta pròtesi, ens fa la demostració de treure l'ull...
0: Sí, si sou una mica sensibles...
4: I posar-se l'ull.
0: Extraordinari.
4: Si sou una mica sensibles...
0: I l'ull queda...
4: Perfecte.
0: Perfecte.
20: Si se'l posa al revés?
4: No, tu sí que vas al revés. I a l'ull, gires a la dreta, es mou a la dreta, mira cap a l'esquerra, i vas veient l'escut, com? Ves?
18: Molt bé. Movent.
20: Al revés igual hi porta el del Madrid.
18: Calla, nena.
4: No fa gràcia. Ara tornem.
0: A la persona.
22: Versió RAC1.
23: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre... Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
6: La teva mare sempre té raó.
9: Em compro un cotxe nou?
10: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
6: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
11: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
24: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
25: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
26: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
27: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
28: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
31: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i AENA.
32: Vinga, som-hi, amunt!
33: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
34: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
35: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
22: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
20: No va.
4: Ara, és que no arrencava la...
20: Ja està.
4: No, és que s'havia quedat...
36: Embossada. Sí. Embossada la música.
20: Abans de la centrifugadora.
37: Sí, abans, sí.
4: Embossada,
37: exacte. Sí. Que para un moment.
4: Sí, la meva rentadora li passa això, eh?
37: Para un moment. No, para un segon, allò, dius...
4: En aquell minut tonto sí. Que dius... Sí. Que ja, diu un minut i...
36: No arriba. Sí.
20: La meva, quan s'acaba, fa una sonata que no s'acaba
4: clac, clac.
20: Mai. Fa una música...
4: Sí, la meva, quan s'acaba, fa això.
37: Clac, clac.
0: Aquest cap de setmana m'han portat la nova...
20: Ah?
0: I no és la que he comprat.
20: Què dius?
37: Sí. Què, eh?
0: Però me l'he quedat igualment.
20: Per què?
0: Perquè el tècnic que me la va posar em va dir... Más o menos lo mismo. Pues ya está.
36: ¿De cuántos kilos?
0: De 8 kilos.
4: De
0: 8
4: kilos.
0: De 8 kilos.
4: Perquè no sé, eh?
0: Una perquè jo rento moltes coses. Perquè faig una sola rentadora a la setmana.
4: A l'any.
0: I allà hi poso tot ben apretat i 8 quilos em va perfecte.
20: I tot junt, no? Tot junt.
0: I no és la que havia comprat. obren, treuen les coses, la cinta i tal.
20: Que és com aquelles de l'autolavado.
0: I dic, no és la meva. I em diu, bueno, però és que és más o menos lo
36: la
0: mismo.
36: La misma apretación.
0: De una a otra, dic, bueno, dic, pues déjela.
20: Ai, t'has deixat enredar.
4: La que t'has quedat és millor o pitjor?
0: És pitjor.
4: És pitjor.
20: Ja serra.
0: És un pèl pitjor. No, un pèl pitjor. No, i he reclamat la diferència.
4: Home, clar.
0: Però m'han dit que són 100 euros, eh?
4: Bueno, mira.
20: Home, què vols dir això?
37: De tenir-los tots.
0: No, tampoc és que sigui res d'altre
20: món.
4: A veure.
0: Ja us ho aniré explicant.
4: Va, que hem d'explicar moltes coses. Primer hem de parlar de Dieter Solin, que és allò que sabia que la música s'havia quedat enganxada al centrifugat.
20: Escolta, que és el primer detergent líquid per la roba fabricat a...
36: Catalunya.
20: Ara.
0: La primera prova de la nova rentadora l'he fet amb Dieter Solin.
20: I què tal?
0: Perfecte.
20: Veus?
0: La rentadora...
20: Però si l'omples així, al final se't patarà, eh? Ah, és el de tota la vida, eh? Dieter Solin ens ofereix una gamma de detergents sostenibles. Per exemple,
36: digui.
20: Dieter Solin Ultra per protegir què? Els colors.
36: Els colors.
20: Molt bé. El mixte és per fer el que fa el Serra.
36: Per barrejar.
20: Ho fot tot junt.
0: Tot el que hi hagi, tot.
20: Vale, roba blanca, de color.
0: Tot.
20: L'esport és pels jugadors del Barça, per exemple, que neutralitza aquestes olors, no? Quan has fet molt d'esport amb samarretes i tot això.
36: Sí. La fortó.
20: Llavors, hi ha el Dieter Solin floral, que deixa la fragància floral duradora a la vostra roba, que és que vulgueu tenir aquesta oloreta. Què li passa?
37: No dic que es veu que sí.
20: Els detergents Dieter Solin ajuden a estalviar protegint la roba i el planeta. On el trobareu?
36: Al supermercat i a la teva botiga de confiança.
20: Molt bé.
4: 6 de la tarda, 9 minuts. Marc Poyato, bona tarda.
20: Bona tarda.
4: Tenim a Pedro Sánchez i el director general de l'OMS, que es reuniran demà a la Moncloa.
1: Sí, el president del govern espanyol i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, mantindran una trobada a Madrid per analitzar la situació provocada per la crisi de l'antivirus. La reunió es farà un cop hagi acabat tot el procés de desembarcament dels passatgers del creuer afectat. La trobada arrencarà a 9:45 del matí. Després compareixeran en roda de premsa per donar tots els detalls del dispositiu. A Tenerife, aquesta tarda, s'acabarà de fer el desembarcament dels passatgers d'aquest vaixell. Detalls amb l'enviat especial de RAC1, Joel Penya.
2: Tenerife afronta els últims 60 minuts de neguit després de 39 hores amb l'Ondius fondejant el port de Granadilla. Quan acabin de desembarcar les últimes 22 persones que queden, el vaixell salparà cap al port de Rotterdam amb 32 tripulants. Després, i abans del retorn a la normalitat, un grup de tècnics desinfectarà tot el port. Els últims en desembarcar seran un grup de 18 tripulants i un altre de 6 persones que resideixen a Austràlia i Nova Zelanda. En total, hauran deixat el vaixell durant tot aquest dispositiu unes 120 persones.
1: A Catalunya, els mestres i els professors tornen a la vaga demà amb el govern d'esquena. La d'aquest dimarts és la primera jornada de protesta d'un total de 15 que han planificat a l'educació obligatòria els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els docents volen reobrir la negociació amb educació i més després de la crispació que hi ha per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de mestres. El govern, però, no els ha convocat fins dijous, si els sindicats encara no han dit si hi aniran. En parlava la consellera Esther Niubó.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda.
1: Doncs, com hem dit, la primera jornada de vaga programada es farà demà. Dimecres n'hi ha una altra de prevista que faran els mestres i professors del Baix Llobregat i el Penedès. Parlant encara de conflictes laborals, Nissan prepara l'acomiadament de 211 treballadors a Catalunya, el 37% de la plantilla. L'expedient de regulació d'ocupació afectarà el centre de recanvis del Prat de Llobregat, el centre tècnic de la zona franca i el centre d'àrees funcionals, també al Prat. Els sindicats ja han dit que preparen diverses accions i mobilitzacions per mostrar el rebuig a l'ERO. I en crònica internacional, dos apunts, Donald Trump ha rebutjat de totes l'última proposta que ha fet l'Iran per posar fi a la guerra. El president dels Estats Units assegura que és inacceptable, diu que és estúpida, perquè els ayatolars rebutgen desmantellar les seves instal·lacions nuclears. I d'altra banda, la Unió Europea ha donat llum verda a imposar sancions a colons israelians per la violència que exerceixen contra els palestins als assentaments que hi ha a Cisjordània, un acord que han pres els ministres d'exteriors dels 27 i del qual ara s'hauran de concretar els detalls en l'àmbit jurídic perquè pugui entrar en vigor. Acabem parlant del temps. Els xàfecs de l'extrem nord del país van a la baixa, però les properes 2 o 3 hores encara n'han de descarregar entre el nord del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Demà les precipitacions tornen a anar més. Ai, quin susto.
4: Aquí, ja em pega, eh?
1: Déu-n'hi-do. El matí serà tranquil, però durant les primeres hores de la tarda aniran apareixent ruixats i tempestes. En un primer moment en zones interiors, això sí, acabaran afectant qualsevol punt del país i en alguns casos amb intensitat forta i amb calamars.
4: Gràcies, Mar Follato. I avui el temps s'ha afegit la visita de dos exjugadors, exentrenadors, dos referents i que sempre es fan escoltar.
5: Actualment, però fent venir especialment el Charlie Reixac una mica per veure què ha passat entre la seva primera visita d'aquesta temporada a la tardor, després d'aquella derrota al Clàssic, recordem-ho,
4: sí,
5: i què ha passat fins ara. És a dir, com ha sigut aquesta evolució i analitzar futbolísticament què ha sigut d'aquest Barça i cap on podem anar doncs, de cara al futur.
0: Abans que parlàvem de les fotografies, has explicat totes les fotografies que t'has fet?
5: No, perquè...
0: Però te n'has deixat una, potser.
5: Si voleu, l'explico.
0: Home, és que és la bona. Has explicat la del cobercí?
5: Una fotografia que en el seu moment, en aquest programa, es va explicar que es feia pagar.
0: I valia molts diners, aquesta fotografia.
5: No recordo quants, exactament.
36: Ah. De qui parleu? Aviam, expliqueu.
0: Em sembla que eren 300 euros, eh?
5: Déu-n'hi-do, jo. 300 euros. Perquè, no, jo ahir, enmig de tota aquella eufòria col·lectiva, vaig identificar una persona i dic, escolta, és la mare de la Minya Mal.
0: Veus?
5: I molt amablement li vaig demanar si es podia fer una foto amb mi.
0: I ella et va dir que havies de passar per caixa?
5: No. No, se la va fer.
36: Gratis?
5: Se la va fer simpàtica i gratis.
0: Gratis? Molt bé. O sigui, hi ha un munt de gent allà a Londres que van pagar 300 euros per fer-se la foto.
5: Sempre parlem del pare, però... Doncs un homenatge també a la mare de la Minya Mal.
0: Un homenatge.
4: Molt bé, Gerard, ens retrobem a les 7. Abans, però, fem re una...
0: Gerard.
4: Què he dit?
36: Ramon.
4: Arnau.
0: Has dit Gerard.
36: Ramon.
6: Les neurones estan frites.
5: Però Gerard, per què Gerard?
4: Perquè estic tancant una cosa de demà.
37: Perquè està masticando hoja de
4: perquè
37: coca.
4: Perquè mentre estic aquí, estic amb altres, temes.
6: Ole, tu!
4: I ara estava aquí llegint un WhatsApp on hi surt un nom que es diu Gerard. Per això t'he dit Gerard. Fem una pausa, com dèiem, i tornem perquè encara tenim l'home de l'ull.
0: Sí.
4: Que ara ho expliquem.
37: L'home de l'ull.
4: Sí. Bueno, de l'ull de vidre.
0: Home, l'ull de vidre no, però amb l'escut del Barça.
4: Bueno, no és de vidre,
0: No.
4: És de...
0: És un material molt sensible.
37: La resina. Ah,
4: no, és que no sé ben bé de què és.
0: Ara
4: ho explicarem.
7: RAC 1. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Stellantis en Lluís Sant Boi. Vehicles nou Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats i amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Stellantis en Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
9: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
10: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
9: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
11: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
12: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodant.
13: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
12: Rodant, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
14: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a corello.es.
15: Aquest diumenge i tots els festius,
16: el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
15: obren de 12 a 8 de la tarda.
16: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
15: Molt més fàcil i còmode.
16: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
15: el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
16: obren de 12 a 8 de la tarda.
17: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
18: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
17: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
18: a Android Auto
17: i a Apple CarPlay.
18: Tots els podcasts de RAC1.
17: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
18: Noves funcionalitats premium.
17: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
18: Fàcil, intuïtiva i renovada.
17: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
19: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
4: Que guapo. Va, que ja tornem a ser amb vosaltres. 3 minuts passen d'un quart de set. A veure, anem amb...
0: Un altre culer il·lustre, per dir-ho així, eh?
4: A veure, realment. Podem anar a la Rua un moment? Espera't un moment. Un moment, cobrin la... Ho dic perquè ara fas... Ara fas...
37: Hola?
4: Hola? Mi primo?
37: Digui?
4: Què tal, Cailà? Com estàs?
21: Què tal? Com estàs?
4: Marta.
21: Hola, com
4: un dia... Oh, sí, que ja m'ha quedat clar que Marta Ramon Okey. Dic, amb aquesta... Tots aquests penjolls que portes, un dia t'ofegaràs, eh?
21: No, està tot controlat. No m'ofego.
4: Però portes com un dispositiu...
0: L'altre dia...
4: Antidisparos,
0: la feinada que va tenir, perquè se li van entortolligar, i no hi havia manera de treure-la de llavins,
21: Aquí hi era un altre collaret.
4: Sí, sí. Però què tens? Una habitació a l'habitació de los collares?
21: Estic pensant en fer venda, perquè en tinc...
4: Clar, és que tens una varietat fantàstica.
0: Entrarà l'Open a casa i veuràs tu...
4: és una varietat.
0: La collar és catalana.
4: A veure, que tenim a Marta Ramon. Marta Ramon, bona tarda.
21: Hola, Marta, com estem?
23: Hola, Marta.
21: Mira que
4: hem anat bé fins ara. Ja comencem amb algun problema. Bé, a on es trobeu? I després preguntar-te, que no estem veient en cap imatge, Hansi Flick.
23: No, Hansi Flick l'estem veient, eh? Hansi Flick, potser en un pla més discret, ha de passar...
24: No se oye nada, coño.
23: Hola, Clamat, rebent molt l'efecte dels aficionats, el seu nom, i també l'hem vist signar molta samarreta.
4: Digue-li a l'Edgar Fornós que calli,
23: que la gent
4: no podem sentir.
37: No calla i anem a la Rua.
23: Que sentiu més l'Edgar que a mi, no?
37: Sí, clar. Pol el micro.
4: És que com que no calla, això treballa.
23: Anem a allunyar-nos del micròfon.
37: Allunya't del passat de l'Edgar, que no podem sentir. Está explicando qué ropa llevan los futbolistas.
25: En directe per RAC1, en directe per RAC1. Millors, Clara Rodríguez, Marta Ramon, ho estan donant tot. I Robert Gessi, MVP's.
23: Bé, doncs...
4: Està roto,
23: ja. Fornós, evidentment.
4: Roto.
23: Que de Berlín...
4: Bueno, ja està, corta i cierra.
23: Molt alta de gent. Moltíssima gent, moltes...
4: Bueno, ja està. Talla.
23: Massa bé anar.
4: Ja està.
20: Quina vergonya.
21: Mira que anàvem bé.
20: Quina vergonya retransmetre per la ràdio una Rua d'aquestes dimensions i a sobre amb talls constants.
36: I tant, Jordi Grau.
20: Tothom sap que el que s'ha de veure és l'especial Rua de Campions de 3CAT.
36: I tant.
20: Plena de listes.
4: Perdona, però l'especial de la Rua que esteu fent a 3CAT...
20: I es veu molt més bé que la de Barça TV.
4: Esteu posant més imatges d'arxiu de tot el que és de la temporada del Barça que no la Rua, perquè la Rua també...
20: La millor
4: transmissió que s'està fent de la Rua és la que està fent el canal Barça a través del YouTube.
20: No, senyor, perquè la imatge
4: imatges,
20: no es veu
4: imatges
20: nítida.
4: Directes. No, perdoneu. Són imatges directes del Barça.
20: Mira, amb delay. Es congela en aquests moments la imatge de podem, Barça.
4: Mira, calla, tenim a Frenkie de Jong.
26: Alguno como este, ¿no? Lo que hay que aguantar, Frenkie.
27: Sí, lo que hay que aguantar, que ya tengo un par de años más y... Nos dan mucha energía a los jóvenes. Y tiene mucha calidad ya, por eso estamos ganando cosas.
26: La última, que no sea la última Rua, ¿eh? Ya, hay muchas todavía por conseguir.
27: Sí, espero que sí, es que todavía ese equipo tiene mucha hambre. Hay muchas cosas que queremos ganar todavía, con la Champions sobre todo pendiente. Y vamos a dar todo lo que tenemos para conseguirlo.
26: Gracias, Frenkie.
0: Però perdoneu, no teniu la sensació que van amb l'autobús turístic? O sigui, els jugadors del Barça no hi ha festa.
1: Falta gas,
0: o sigui, no hi ha animació.
1: Sí, què voleu que facin?
0: Que s'ho facin una miqueta millor, que ballin una mica més, interacció amb el públic.
23: I a la càmera sembla que hagin passat el sobaco d'un dels jugadors, perquè no es veu l'imatge.
36: Jordi Grau.
4: Jordi, anava a dir que...
1: Mira, calla, que torna a parlar Frenkie de Jong.
21: Atenció.
36: Calleu.
4: Hola.
2: No. Games, we're going to get to 300. We couldn't do it this.
36: Qui és ara que parla anglès?
4: Ah, perquè era la repetició, era és que això, clar, el canal YouTube del Barça és de la senyorita Pepis, clar,
23: aleshores. Esteu en no connectar amb 3CAT, que és el que funciona
4: des de bo. És que 3CAT, a part d'imatges aèries, no teniu res més. Aquest és el tema, o sigui, està molt bé les imatges aèries, però no hi ha massa cosa més. En canvi, cada cosa al seu lloc, el canal Barça, doncs, bueno, tenen fins i tot, clar, l'opció de connectar dins el bus i imatges en directe dins el bus.
23: I vosaltres què teniu, eh?
4: I et diré més, els jugadors que hem vist, n'he vist 3 o 4 bevent coles. No cerveses. Mira si canvien els temps.
0: Lewandowski ara. He vist que portava...
4: Bevent coles, no cerveses.
0: Lewandowski anava amb la cervesa i l'havia embolicat amb la bufanda perquè per no es veiés.
4: Doncs Chesney estava bevent beu cola. Ara, clar, els plans, el que es veu a Barça, doncs no es veu al 3CAT. Bueno, anem amb aquesta entrevista que ens ocupa.
1: L'ull de vidre.
0: Estic amb aquest especial Colers Il·lustres, abans els que el matrimoni, i ara us hem d'explicar un cas encara més extrem. Perquè un dia un seguidor blaugrana se li va acudir posar-se l'escut del Barça a la seva pròpia pròtesi ocular.
36: Carai.
0: És a dir, ara té un ull del Barça,
36: molt
0: podríem
36: bé
0: dir-ho així.
1: Però
0: eh?
1: A la pupil·la.
0: Ara li explicarem.
1: A veure.
0: Cristian Civico, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
0: Bona tarda, Cristian. Gràcies per atendre'ns. Diries que és la primera pròtesi ocular del Barça que existeixes a tot el món? Això ho saps?
3: En principi, podria dir que sí, perquè no he vist ningú que la porti i és bastant difícil fer-la.
0: Entenc que abans tu portaves una pròtesi, diguem-ne, convencional i volies fer aquest afegit del Barça o com ha anat això?
3: Sí, bueno, ja des de petit tenia la idea de ficar-me l'escut a l'ull i pues, just em vaig topar amb el Miquel, que és qui em fa la pròtesi, i pues, va sortir la idea i vam tirar cap endavant per fer l'escut.
0: Ho hem penjat a les xarxes socials, però per la gent que ens escolta, el senyor Marcelí tenia molt interès en saber exactament on està situat l'escut.
3: Doncs com a l'iris, o sigui, en comptes de portar a l'iris, porto un fondo blaugrana i l'escut del Barça.
1: Que maco. Amb tots els colors?
3: Sí, tant.
0: I disculpa la pregunta, perquè nosaltres no hi entenem, eh? Aquest ull te'l pots treure i te'l pots posar? Va així, això?
3: Sí, sí.
0: És a dir, que si volguessis posar, jo què sé, doncs ara un altre escut, de quin temps canvies
1: de... Imagina't de partit.
0: Canvies d'equip, poses el Girona, això ho podies anar fent?
3: Sí, esperem que no canvi, no? Però... Però sí.
0: I és un somni que tenies de petit?
3: Sí, sí, sí. Era una bogeria que tenia al cap i mira.
0: I feta.
1: Bueno, i les lletres és F.C.B. No. O no hi ha els punts?
0: Crec que no hi ha lletres, no, Cristian?
3: Sí, sí, està tot.
1: Carà. Tot? Tot? Home, la creu de Sant Jordi, les quatre barres, tot.
0: Carai, tu.
3: Escolta'm, està tot.
0: Un dels responsables, com deies, d'aquest miracle culer, ho diré així, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És el doctor Miquel Salinas, que és ocularista del centre Ocular Lab. Doctor Salinas, bona tarda.
5: Ah, bona tarda.
0: Què tal, doctor? A veure, ocularista, li hem de dir?
5: Sí, exacte.
0: Jo anava a dir oculista, no, vostè és ocularista. Què fa l'ocularista?
5: L'ocularista ens encarreguem de fer les pròtesis oculars. Quan hi ha una mancança de l'ull, sigui per una malaltia, per un traumatisme, i es treu el globus ocular, doncs es fa una intervenció i després entrem nosaltres per fer la pròtesi estètica a mida.
0: Nosaltres no hi entenem de res amb aquest tema. Abans discutíem de quin és el material, què porta.
1: Perquè abans es deia ull de vidre.
0: Sí, ull de vidre. Ara de com es fa això, doctor?
5: Bueno, sí, l'ull de vidre es feia fa bastants anys. Ara aquí a Espanya ja no s'utilitza això. I s'utilitza el PMMA, que és un polimetil metacrilat d'ús mèdic.
1: Plàstic.
0: Bueno,
5: Déu-n'hi-do. Sí, exacte.
0: I quan entra el Cristian per la porta i li fa aquesta proposta, això vosaltres ho feu habitualment o què va pensar?
5: No, de fet, ja n'hem fet del Barça, no? És la primera,
0: sí.
5: Però sí que n'hem fet d'altres tipus, de Capità Amèrica, de l'Smile, és a dir, tenim Com? Bastanta demanda de pacients d'aquí i pacients també internacionals que ens demanen coses diferents.
0: Ai, la gent es pot posar a l'iris el que li vulgui, sí. D'un tamany concret, per entendre'ns.
5: Sí, simulem el tamany del diàmetre de l'iris i a partir d'aquí digitalitzem les imatges i les implementem a la pròtesi.
0: El més exòtic que hi heu posat, què és, doctor?
5: Bé, no, exòtic no, però l'Smile potser va ser una de les coses més simpàtiques d'un noi de Portugal i la veritat que va quedar molt xula.
0: I aquí, Cristian, és a dir, quan tu bellugues l'ull, l'escut es belluga amb, sí, sí. Es belluga amb tu? Va així, això?
3: Sí, ve amb mi.
6: I com funciona aquest sistema perquè se vagi con la mirada?
0: Com va això, doctor?
5: A veure, el sistema que utilitzem nosaltres és un sistema per toma d'impressió, és a dir, fem la pròtesi totalment a mida, llavors traiem el molla de la cavitat i al treure el molla de la cavitat la pròtesi després encaixa com un guà. Per tant, tot el moviment que té la musculatura és el que tindrà la pròtesi, per tant, li dona molt de realisme.
0: El Cristian explicava que això és una feinada. Què és exactament el que porta tanta feina?
5: Tot, perquè nosaltres, el que comentava, que fem les pròtesis totalment a mida, possiblement som els únics a Espanya que ho fem així, amb toma d'impressió, no utilitzem formes d'estoc. Per tant, clar, el que és la forma inicial amb toma d'impressió és complexa de fer, perquè hem de buscar tots els ajustos, que sigui còmode, que tingui bon moviment. Llavors, a partir d'aquí mirem la part estètica, que normalment tots els pacients ens demanen que sigui el més semblant, òbviament, al seu ull.

0: Cristian, reaccions així d'entrada a la,
1: sí,
0: la gent
1: la
0: que t'ha dit?
2: No, mira, això ja es queda amb mi per tota la vida. Hi ha gent que els colors els porta al cor i jo ara els porto al cor i a l'ull.
1: Molt bé,
3: oh,
1: molt bé,
3: bravo.
0: Cristian, una abraçada, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Gràcies. Doctor Salinas, gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau, bona tarda.
4: Adéu-siau,
0: adéu, adéu.
1: Bueno, anem a, ara farem una petita pausa de 2 minuts i després a veure si podem contactar amb el Guillem Estadella, que el tenim també donant toms amb la Rua, i el Rocco Stenhauser, que ja ens acompanya, que ens farà una versió de la seva secció Flash Rocco Interview.
5: Oh, Flash, Breaking Flash.
0: A mi m'agrada molt perquè són els titulars, com el que fas a Twitter... Que vas de cara a barraca.
1: Farà els titulars, mira, ara coincidint amb 2:15.
5: Wiki Stenhauser.
6: Versió RAC 1.
7: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de La Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, arquitectura i management en un entorn tecnològic i emprenedor. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
8: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
9: Hola, com anem?
8: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
10: Molt bé.
8: I la petita, com està?
10: Doncs ja camina.
8: I el gat?
10: Bé, molt bé.
8: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
11: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
8: Benvinguda.
12: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
13: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
17: ¿De qué?
16: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
17: ¡Buah! Con ese Colacao.
16: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
17: ¿Qué más quieres?
16: Más mañanas así.
18: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
19: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
20: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anirar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
6: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Va, que anem a saludar el Guillem Estadella, que el tenim a la Rua. Guillem, bona tarda de nou.
21: Bona tarda, què passa, màquines? Aquí estem, darrere de tothom, eh?
3: Això ja és una altra...
21: Som a darrere... Home, estem a darrere, diguéssim, de... Jo... Bueno, és que clar, jo em pito de gent aquí, estic aquí darrere on la policia, així
22: hòstia, em fico segur, saps? Tete.
21: No, és la Guàrdia Urbana, en aquest cas. La Guàrdia Urbana, no simpatiquíssims. Sí, sí, mira, i de fet ja és que ara, en aquest punt, acabem de passar el que seria Terradelles i ens endinsem al carrer París. Sí. Aquí hi ha una gentada, vull dir, allò que dèiem abans que anava acompanyant tota la gent, la multitud.
1: Sí, ara ja no.
21: Bueno, ara hi ha gent al carrer. Ara ja el carrer està a petar. Vull dir, la gent està aquí a tope
3: per la ciutat. Catalunya està al carrer.
21: Vull dir, sí, sí, sí, Catalunya està al carrer. Clar sí. Que sí, mira, aquí tenim una família. Què tal, tot bé o què?
22: Tot bé, aquí, disfrutant de la lliga.
21: Ole, ja t'has quedat sense veu una mica, eh?
22: Sí, sense pèl, també.
21: Ah, clar, que ets calvo.
22: Sí,
21: vale,
22: sí.
21: Vale, vale. El què, el què?
1: Que fumou.
3: Mama, te quiero.
21: Ai, digue-li a la mama.
3: Te quiero, mama, te quiero.
21: Ai, però què te passa? Que et pixes a sobre?
3: Que em pixo.
21: Però un moment. Però per què et pixes?
3: Tinc pipi.
21: Ah, vale, vale, vale. Per pixar, no?
3: Mare aquí?
21: Bueno, no, aquí. Què, no? Però amaga't una mica, no?
3: No, que es veu molt el cul.
21: Ah, vale, vale. No. Vols enviar una salutació a la teva mare o algo o què?
3: Te quiero, mama.
21: Molt bé.
3: T'estimo, mare.
21: Ah, molt bé. Vinga, aquí estem aquí amb una família aprofitant. Vinga, va, la ràdio líder és vostra.
23: T'estimo, pare.

0: Molt bé.
1: M'he pixat al final, eh?
0: T'has pixat? T'has fet pipi? Ui, mira.
2: Sobretot el madridista, el fill de puta.
0: No, home, no! Quants anys tens?
3: Madridista, hijo de
0: puta. Home, no! Però quants anys tens tu? 11. Hòstia. Amb 11 anys carregues fort, eh?
4: Fiscalia de menores.
0: És la teva mare a la darrera?
5: Fiscalia de menores.
1: Ja no ho conec.
0: Com, però si és el teu... ha dit una paraulota molt gran per la ràdio, eh?
1: Ja.
0: No li dius res?
5: No ho conec.
1: Sí, ara quan arribem a casa...
0: Quan arribem a casa, no? Fot-li la bronca en directe per la cu.
6: Mañana no vas a futbol.
0: Mañana no vas a futbol, eh?
5: Toma.
0: Espera, que estic veient el senyor Buigas. Espera. Però què fot aquí, aquest home? Però senyor Buigas! Què fas aquí? Buen hombre! Tot bé o què?
7: Hey, hola, què tal?
5: Com home, estàs? Senyor Buigas! Senyor
7: Buigas!
0: Però tu no hauries de... Però si vens de casar un arbre!
7: Sí, vinc de casar un arbre i ara vinc això. Visca el Barça, nano. Visca el Barça. Sí, quin... Fas preguntes a la gent o què?
0: Sí, estic fent preguntes. Vols venir?
7: Què has preguntat a la gent?
0: Que com estan, si contents o no.
7: Ah, vale, pregunta tonta.
0: Vols que fem una mica de report o no, tu
7: sí,
0: i jo, Junts?
7: Sí, ja,
0: sí, anem a preguntar a aquests dos nanos. Què tal, com esteu, tot bé o què?
8: Molt bé, venís molt contents. Molt bé, molt bé.
0: Amb alegria, no?
8: Hombre, des d'ahir...
7: Sou del Barça només o també del Madrid?
0: No,
8: Madrid, mai de la vida. Ni jo, ni mon pare, el meu avi, ni el meu fill.
9: Ni el meu vuitè rebesavi.
7: Quin és el jugador que més us estimeu?
8: Jo, com a joc, Pedri. Com a sentiment, Bernat, diria.
7: Ara, si el Pedri comencés a jugar malament un partit, dos partits, quatre partits, cinc partits, series el primer que diries que el foti al camp?
8: Mai. Després del que ha fet, a més, Pedri, després del que ha fet, mai.
0: Perdona un moment, crec que estàs fent preguntes de merda, eh, Buigas?
4: No, està bé el que pregunta.
0: Les preguntes són fluixetes, eh?
7: Ah, bueno, no faig cap més.
0: No, però pregunta'ls-hi una mica més de... Una mica com ho han celebrat, com van, no?
7: Bueno, pregunta-li tu, doncs.
10: Ai.
4: Quin mal humor.
10: Ai, que no s'entenen, no s'entenen.
4: Quin mal humor.
0: Segueix preguntant-ho, segueix preguntant-ho.
7: Què guanya la Lliga?
8: Veig que vosaltres també vau celebrar bé ahir, eh? Veig que... Heu celebrat vosaltres? Com heu celebrat?
0: Nosaltres no hem celebrat. Tu sí que has celebrat, Buigas?
7: No, he tingut temps.
8: No té gas,
0: vau anar? No, l'Arnau Vila només.
8: Ah, només l'Arnau Vila. Molt bé.
0: Ah, mira, perdona, el mariador, què tal?
11: Hola, bona tarda, què tal?
0: Home, com estàs? Aquest és l'amic de l'Arnau Vila, que va ser estudiant en pràctiques de RAC 105.
7: Sí, home, bravo!
0: En directe, pel versió RAC1.
11: Bueno, festa, festassa, no?
0: Molt bé. Tu hi vas sortir a festa, també, o què?
11: Sí.
5: Fuatete, eso son los buenos.
11: Vam veure la copa, jo volia fer foto. Bueno, la veu ja ho demostra.
0: Vas anar amb l'Arnau Vila, també?
11: Arnau Vila, Lucegas, a complir
0: una mica. Quants cubates va fotre? Per què avui he vingut?
11: Mira, ens vam tallar, pel preu. Pel preu de cubata ens vam tallar una miqueta, però vam tirar bé.
0: Vam tirar bé, eh?
11: Vam tirar uns dos, el que entrava i un altre, i birra, bueno, anar fent.
0: Pues xou i alegria, no?
11: Sí, home, i festa. I alegria, que això passa poques.
5: I mameio!
11: Madrid, tu, complir.
0: Molt bé, doncs ànims, recupera't, que et veig fatal, eh?
11: No.
0: Adéu, adéu.
10: Ens diu l'Arnau que es va fer la foto amb el marllador, justament amb la mare de l'Amin.
0: Ah!
10: I surt la mare de l'Amin, l'Arnau i el Marc.
0: Marc, que vas fer la foto amb la mare de l'Amin.
11: Sí, home, una selfie ens van fer.
0: Quina olor fa la mare de l'Amin?
11: L'Arnau la va tocar una mica.
0: La va tocar?
5: Bueno, va, vinga, va.
11: Jo em vaig quedar més a la White. I també hi havia el pare de Cobercí. No sé si això es pot dir.
0: Sí,
5: ens ho ha explicat l'Arnau, que va fer la foto amb el pare del Cobercí.
0: Molt bé. Pues
5: molt bé, Estalella, escolta.
11: No te la sé determinar.
0: Vale.
11: Perquè hi havia una mescla.
5: Bueno, va, que aquest xicot no té res més a dir. Vinga, adiós.
0: Que vagi bé, Marc, eh?
5: Vinga, circulando.
0: Adéu, Cuqui, adéu. Bueno, vols que acomiadi el Buigas?
5: Sí, va, que acomiadi el Buigas, sí.
0: Va, digues adéu.
7: És que no sé tu res des d'aquí. No tinc
5: l'equip. Vale, vinga, adiós, siguiente. Vinga, anem despatxant la gent. Vinga, adiós.
7: Ja està.
5: Vinga. Bueno, Estalella, fins després.
10: Ui.
4: Hola.
10: Hola?
5: Ja està, ja l'hem perdut. Bueno, vinga,
0: hola, digues, perdona, no, ja estàvem acomiadant.
5: No, dic que després ens tornem a retrobar. Una abraçada.
0: Ah, sí? Vinga, adéu, Cuqui.
5: Adéu, Cuqui. Vinga, brillo.
10: Que us explico una cosa de Securitas Direct.
5: El programa no tiene ritmo. Tio no tiene ritmo.
10: Que sí, que té rima, home.
5: No estàs
10: deixa'm que t'expliqui una cosa de Securitas Direct.
4: Digue-li,
10: que ha canviat de nom.
5: Sí, home,
10: Very sure.
5: No sé què heu tocat, però ara fa una calor que no s'hi pot estar.
4: Jo no he tocat res.
10: Securitas Direct, ara es diu Very Sure. És com quan una persona té com diferents noms per diferents... Nosaltres sempre us parlem del cas del Manuel, que per als seus amics és el Manolo. A la feina li diuen Marquesito, i no em pregunteu per què, perquè no en tinc ni idea. Pels seus fills és el Papa i per la seva mare el Manolito. Per tant, Manuel, Manolo, Marquesito, Papa o Manolito, és igual, o sigui, per tothom és aquella persona sí. que els cuida, que els protegeix, que es porta bé amb ells. Doncs bé, més important que com ens diuen és que se'ns reconegui pel que som. I el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisur. Canvia el nom, però no el que són. Són els primers a protegir. Securitas Direct, repetim, ara és Verisur, la teva companyia de sempre més forta que mai.
5: Molt bé, doncs va, aprofitarem aquests minuts per saludar el Rocco Eisenhauser, que diu que té moltes coses. Què
9: molta
5: tal?
9: Tarda. Hola, companys, molta felicitats tarda. Als culers. Tu has estat al camp del Barça, tu, des
5: quan?
9: De... ara, recentment, des de les obres.
5: Sí, sí, sí.
9: Bé, és que et vaig a posar un document perquè...
4: Ja sé què posaràs.
9: Sí.
4: De dissabte, no?
9: Sí, sí, perquè em va cridar l'atenció el col·lapse, el Jordi González.
5: Sí.
9: Va estar gravant la promo aquests dies, la setmana passada, i va anar al camp.
4: I va criticar-ho, després.
9: I va fer un comentari que m'agradaria saber si tu estàs d'acord o no, si et vas fixar, perquè potser no et vas fixar, però vaja. Ell va dir això, i a veure què penseu vosaltres, però sobretot per la gent que ha estat al camp.
12: Vaig anar amb el Bernat a gravar la promo. I? Allò és una cosa, allò és un...
13: Una meravella.
12: No.
13: I trobo que no té qualitat.
12: No, home, no, però si ens ha costat una pasta.
13: No, trobo que no és prou...
14: No és fi.
13: Tu mires aquesta taula, no és aquesta fusta? Va,
12: aquesta taula és...
13: I dius, hosti, quina fusta, quina taula.
12: Aquí
13: allà, les portes són com de... No sé, jo veig com de baratillo. Ara, si això que estic dient fa que la porta no vingui al programa, mira, m'arrisco, però jo dic les coses com les penso, les sento així. Clar, li vaig preguntar al Bernat, i això com és així? Tu em va explicar no sé què, que els turcs van fer una oferta més barata. I es nota. Vull dir, lo barato, a la llarga és cara.
12: Però espera't, perquè t'has d'esperar d'aquí 2 anys, quan hi hagi la coberta...
13: I les portes? I les portes?
12: Les portes
13: són de lliguinyogui.
12: Ja les
13: i els sostres són molt baixos.
14: Això sí.
12: Això sí que és veritat.
13: I si el rei d'Espanya continua sent rei, no passarà per allà sota. L'hauran de portar amb camilla, perquè és que no s'hi pot passar.
12: Està bé.
13: Però, escolta, m'agrada més la sala de família. Vull dir, ja posats a esperar i que ningú s'enfadi, sisplau.
4: Ui, tant, si em vaig enfadar.
13: Aquest cor culer que tinc.
12: Puc explicar el que vas fer la primera vegada que vas venir al Camp Nou? Jordi González. Ramon Pellicer, va anar amb el Ramon.
13: Va convidar el Ramon.
12: Els dos amb un partit, no sé quin era.
13: Jo sí, Barça-Madrid.
12: Barça-Madrid.
14: Ah, Barça-Madrid, home.
12: Barça-Madrid.
14: Passarà un dia gran.
12: Acaba la primera part, s'aixequen els dos i el Jordi, anem, Ramon? I el Ramon, on? Es falta la segona part.
13: Quedava una altra vegada.
12: Jordi, com? Un altre cop, el mateix.
13: Ho repeteixen.
5: Mare de Déu.
9: A veure, vull...
5: Que bon comentari del González.
9: Una altra vegada el mateix?
5: El mateix,
9: sobretot m'agrada el mateix.
5: Sí, sí, ho trobo boníssim.
9: Bueno, les portes, què? T'has fixat amb les portes?
5: Mira, no puc estar més d'acord amb el Jordi González.
9: Ho dius en sèrio?
5: I, a més, te'n pot donar fe l'Arnau Vila quan surtis, que és el que li vaig dir. Dic que aquest estadi, el que és a l'interior... A l'interior és de baratillo. Em ve al cap alguna cosa semblant, però no ho diré. Però és tot de fòrmic, de tot baratet.
9: Baratet, oi que sí?
5: Tot el que deia el Jordi és que... ho ratifico. És... llindar a lo... tirant a lo barato, tirant a quasi cutreja.
9: Què dius?
5: Sí, hi ha un moment molt, molt, molt baratet.
9: Però
5: el tema dels lavabos és, no sé, també alguna cosa semblant que em ronda pel cap.
9: Però creus que són els turcs aquí els que han de posar
5: jo
9: tot allò?
5: Jo crec que en el pressupost... O sigui, l'estadi, la renovació d'aquest estadi costa tanta pasta que els interiors els acaben amb el més econòmic possible. O sigui, els acabats són de lo més econòmic. Que és el que diu el Jordi. El barato és car, vull dir, ens ho trobem d'aquí 10 anys hauran de refer-ho tot.
4: Se va caer tot.
5: O sigui...
9: És a dir, que estem d'acord, eh?
5: Home, totalment d'acord. És molt... els acabats d'interiors del Barça.
9: Estàs aguantant, estàs aguantant.
5: No, és que ho ha explicat perfectament el Jordi.
4: Gama bàsica, gama bàsica.
5: Molt cutre, molt... Hòstia, ara què entraré jo? He tingut la sort d'anar a alguns altres estadis. Tu entres a Wembley... I, hòstia, dius, cony, tu, això, hòstia... Saps, veu la cosa que dius, aquí se'ls... El nou estadi de Wembley, eh? Dius, aquí se'ls ha gastat. He estat, per exemple, a l'estadi del Manchester City, dius, cony, aquí hi ha calé. A l'estadi entre l'estadi del Barça, bueno, o tot això és provisional, i aleshores ho trauran i tornaran a fer-ho, o de moment
14: O sigui, com tu, són fullos. Tot és...
4: Los acabados.
9: Tot és que ell feia l'exemple de la taula.
14: O sigui, és allò que els lavabos, per exemple, el senyor del costat es tira un pet i els separadors caven un rere l'altre. Saps? Com si fos unes peces de domino.
9: És a dir, que d'aquí 2 o 3 anys haurem de fer reformes.
14: Ja
9: reformes.
14: T'ho
9: dic jo. Reformes.
14: Ja t'ho dic jo. Ja t'ho dic jo.
9: Lo barato sempre...
14: Lo barato és car.
9: Lo barato és car.
14: Ja en parlarem,
9: no, si te'n recordem d'aquests turcs.
14: Però he recordat molt... Estic totalment... És que el Jordi, clar... Quan hi vaig anar, vaig pensar, hòstia, però això és el nou, està per dins, és molt justet.
9: Molt justet.
14: Però no trobaràs ningú, com diu el Jordi, que ho digui, perquè aquí,
9: sí,
14: com que és el país que tots s'ha de dir... Anem al pensament únic, però...
9: Tu li dones la raó, al Jordi, és a dir, que tu...
14: Jo totalment d'acord, però tampoc vindrà a la porta aquí al programa, això és evident.
9: El Jordi va trucar, ara que estem amb aquest tema, va trucar al Pedrerol.
14: Sí.
9: En directe.
14: Bé. Josep.
9: Bé. Josep, com estàs?
15: Estàs presentant...
14: Pots parlar en català, perquè sí, et va trucar, vas parlar en català.
15: Sí. Ja em vau veure amb el Gerard Romero.
14: No, estem parlant del Jordi González.
15: Sí, però dissabte vaig estar també amb Jordi González. Sí.
9: Es diu...
14: Va fer una tort, sí, però...
9: No
14: escoltaré,
9: no escoltaré.
14: Calla.
15: Vaig a fer la guingueta.
16: Una trucada per parlar... Josep!
17: Josep,
16: què tal?
17: Jordi.
16: Bona nit. Com estàs? Escolta, gràcies per agafar el telèfon. T'estic trucant perquè, esclar, com que d'aquí unes hores passa el que passa, vull saber com estàs tu, com estàs vivint aquestes hores prèvies.
17: És en directe? Estàs en directe?
16: Sí, som ara a
17: TV3. Estem sortint ara ja?
16: Sí.
17: Em pensava que em saludaves i per dir...
16: Un aplaudiment pel Josep Pedrerol, senyores i senyors. Et veig perfecte.
17: Vinga, fantàstic, doncs. Fantàstic.
16: Escolta'm, et truco perquè, esclar, tenim el Barça-Madrid d'aquí unes hores, demà... Com ho estàs vivint, tu, Josep?
17: Mira, és el que passa que era el partit de la celebració de la Lliga, no? Si el Barça guanya el Madrid, és humiliar el Madrid perquè li guanyes la Lliga davant, a la cara, no? I això és molt... Amb això ve molt de gust als culers, no?
16: Escolta, no t'he demanat mai, però tu ets culer, oi?
9: Ai.
17: Jo soc culer, encara que hi ha molta gent que no s'ho creu.
16: És que és una pregunta que jo no t'havia fet mai, de veritat. O sigui, hi ha coses que jo no pregunto als amics, no sé, que siguin el que vulguin i que passin el que vulguin, no? Però tu ets del Barça, no?
17: Soc del Barça.
14: Bueno, per fi m'ha aclarit... A veure, perdona, que tinc aquí un tuit del petit de Cal Negre, que això
9: de
14: potser...
9: Cal Negre?
14: El petit de Cal Negre, sí. Que aquí m'ajudarà el Paco Pérez, que diu que els acabats del Camp Nou són de primer preunde obramat. No sé què vol dir això.
9: Obramat sí, és una empresa de construcció.
4: Però Obramat tiene muchas calidades, entonces habrán cogido la gama básica.
10: Ah,
4: com claro, en tots els sitjos hi ha gama bàsica, media i alta.
14: Claro.
4: Per tant, lo
14: el preunde deu ser la bàsica.
4: Sí,
14: la bàsica,
4: claro que sí.
14: Ja es veu, ja. No sé què es veu, si és que es veu.
9: Això sortirà caríssim després. Sí, sí. Va ser líder el col·lapse el dissabte a la nit, així que ho celebrem. Deixem passar un momentet pels Oscars, perquè van estar...
14: Quins amb... Oscars?
9: Els nostres.
4: Els d'aquí.
9: Ah, sí, van estar ahir amb la Sílvia Abril, a la 2CAT.
14: Ah, coi.
9: Convidats.
14: Ah, sí, sí, aquest programa que té un nom...
9: I ara què? I ara què?
14: Ara què? És que ara... A mi, mira, prefereixo que sí.
9: Tu, si volguessis fer un programa, quin nom li posaries?
4: Societat limitada.
14: I ara en Clapés.
10: Com?
14: I ara en Clapés.
10: I ara
14: arriba un moment que la gent no se'n recorda dels
9: noms.
14: És millor dir, doncs ara en Clapés, ara en Basté.
4: Bueno, tu tenia que se deia dilluns
14: Clapés.
9: Sí,
14: sabies que era dilluns i hi havia el Clapés. I per tant la gent no el posava.
9: I la cadena no el tocava perquè es deia dilluns. És a dir, que no canviava de dia, encara que anés malament d'audiència.
14: Era fàcil de corregir, eh? Canviaves el nom, li posaves dimecres Clapés i ja està solucionat.
18: Sí, això ho vas dir tu al senyor director i et va dir, diu... Me sembla que no, eh?
9: Ah, sí?
14: El què?
9: Expliqui això.
18: Això del dilluns Clapés.
14: Sí.
18: Dir, i si ara resulta que l'hem de passar dimarts, què farem?
14: No.
18: Li haurem de dir dimarts Clapés i tu vas dir, i tant. I ell va dir, i
14: doncs,
18: tant,
14: perdó,
18: no, eh?
14: No, però no hagués estat per mi cap problema. Passes de dilluns, passes a divendres Clapés i ja està.
10: Ja vull divendres Clapés.
14: Ja està.
4: Sí. Però s'ha de canviar tort de
14: cosa. Aquest programa, per tant, el de la Sílvia Abril es diu...
9: I ara què?
14: I ara què?
9: I ara què?
14: És que, perdoneu...
9: Diumenge a les a la nit.
14: Un dia ho podríem fer un concurs de noms de programes i quants te n'en recordes, sí. Perquè és dificilíssim.
18: Qui el presenta? Hauries de lligar el nom?
14: No, ja ho ha dit, Sílvia Abril.
10: I el canal.
18: Ara sí, ara ja us ho
9: veig. Doncs els Òscars que es van explicar les batalles que es van conèixer quan anaven a l'escola i que, de fet, m'explicaven que inclús van a les vacances, les fan junts.
10: Sí.
14: Sí.
9: Junts, és a dir...
10: Tots junts.
9: Tot el dia van junts. Tot el dia. Doncs a l'Òscar Dalmau va explicar en el programa Sílvia que...
14: I més d'un que no diré que també hi va.
9: Què?
14: També? No, no diré... No, vull dir
9: que... Bueno, ara ho acabes de dir. Qui?
5: aquí.
19: Sí? No, no, no, no.
5: A veure, posa el document.
19: No, no, ah, que no, diuen, que explica.
5: No, no, no diré, jo no diré. Endavant. No, no, no.
19: Explica...
5: A tota la família, tot el PAC.
19: Mm. Per part de...
5: Tot el PAC, adelante.
19: Tot el PAC, tot el PAC. Doncs explica que...
5: Si que ho explicaré, en cabran després les hòsties.
19: De jove, l'Òscar Dalmau feia, treballava fent això.
20: Jo vaig fer d'ajudant, aprenent d'instal·lador d'aires condicionats.
19: Que maco.
20: El meu cosí sí. instal·lava aires condicionats i un estiu amb 16-17 anys vaig dir jo vull guanyar pasta, doncs vine amb mi i m'ajudaràs. Total, que entre molts dels manteniments que portava, ell portava el manteniment de l'Hospital de Bellvitge. Ens truquen que hi havia problemes amb la refrigeració de la cambra, bueno, de la, no. la cambra mortuòria, diguem.
10: No.
20: Total, que havies d'obrir una porta, entrar dins la nevera i si feies així veies en bateria sí. aparcats, diguéssim, el que passa que hi havia llençols.
10: D'allà t'ha quedat quan vas a un enterro entre a veure el mort?
20: No.
9: Arreglar-li l'aire condicionat.
10: Hi ha dos tipus d'éssers humans.
20: Sí. Jo no puc. No.
10: Els que no. entren a veure els morts, per i ara què? Em sap greu obrir aquest meló perquè és molt tètric.
20: Per què l'has de veure?
10: Una amiga de meva mare va dir vaig trobar que l'han deixat molt mona.
9: Sí,
10: que...
9: bueno.
10: Què dius?
20: Sembla que dormi. No, no dorm. Bueno, no, sé, no ho sembla.
9: Són coses que ens diem una mica per fer la vida més alegre.
15: Bé,
5: a tot això li dona la raó al petit de Cal Negre que diu que volia dir, que l'escrivint ho ha escrit malament, la gamma primer preu d'obra mat.
4: Claro que la gamma bàsica.
5: Sí, sí, li dona la raó,
4: claro que sí.
5: La gamma bàsica.
4: Por supuesto.
19: Bé, home, la veritat és que en un lloc com aquest, si no funciona l'aire condicionat, tenim un problema. Mm. La qual cosa ha de home, funcionar tot drap i ja pot venir el d'emergències a arreglar l'aire condicionat. I el Marc Giró, que t'està també de gira, aquest cap de setmana ha estat per Madrid, has fet un repàs als programes de la Sexta per promocionar que té el Gabriel Rufián demà
4: a
19: la nit de cara al show. Doncs li va preguntar amb la Núria Roca, li va preguntar pel tema dels diners. A veure si aquí s'has millor pagat, a Tres Media, a Televisió Espanyola, com... El tema dels diners, vaja. Que
5: sí, la pasta,
19: que és el que interessa a tothom, saber exactament com ha anat això. Sí.
21: Eso quiere decir que no solamente estás contento con el programa, sino que estás contento con tu contrato, que esto también
22: es difícil. Cobra más que la 1.
23: También es verdad, no es verdad. Cobra más
21: que la 1. Que no, pues, la oye, pues entonces sí. no te lo ha peleado no. bien. Si cobras menos que la 1,
23: el dinero no lo es todo.
21: Claro que no.
23: Pero a la pregunta, si este programa de ahora tiene más presupuesto que la 1, sí. la respuesta es no. ¿No?
21: ¿No?
22: ¿No?
23: ¿No? Que me he ido por... Luego la gente, te has ido por dinero. Hombre, no, cariño, me he ido, se lo hacía gratis a los otros y aquí también lo hago gratis. ¿Qué
21: no, pero habrás claro. puesto en una balanza...
23: La duquesa de Alba, no me jodas.
21: ¿Sabes
23: pero,
21: que parecía que sí que tenías puesto más en una balanza el dinero, el lugar,
23: la alegría,
21: el
23: la
21: equipo...
23: Claro, que te quieran, Nuria, pues perfectamente te tiene que querer.
21: Y te digo una cosa, cuando tú dejas querer y eres respondido, eso
23: bien.
21: No tiene precio.
23: Claro, claro.
21: No tiene precio.
23: Pero yo he sido muy feliz, el líder general es una persona que sigo muy feliz allá, aquí tal, pero aquí voy a ser más.
19: Bueno, estava animadet i li va enviar un missatge a Pablo Motos, recorda que la Núria Roca també està amb l'Hormiguero, col·laborant un cop a la setmana en el programa. I com sabia exactament que li preguntaria això, la Núria anava preparada. Escolteu lo que diu, eh?
23: ¿Qué tal está Pablo Motos?
21: Pablo está...
23: Daré recuerdo de mi parte,
21: fantástico.
23: Porque me lo pasé bomba, pero luego...
21: ¿Tuve la sensación?
23: ¿No me llamó? Yo pensé, me llamará para decirme que no ha salido de audiencia.
21: ¿Pero para qué te tiene que llamar?
23: Pues para decirme, muchísimas gracias por haber venido a tu programa, vente otro día.
21: Claro, y tiene que llamar todos los días a todos los invitados.
23: Hombre, yo lo hago, perdona. Ah, claro, es que él tiene todo el día, claro.
21: Claro, tiene...
23: Y a ti te veo más. Si tuviera que llamar a todo el mundo... aquí que allí. ¿Cuál es la Núria real?
21: Enfócame, que estaba esperándola. Así que yo he hecho esto y él ha entrado directo. Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que te pasa? Que tú no has visto una tertulia del Hormiguero. Y
23: ¡hombre,
21: por
23: que
21: eso...
23: no!
21: No, no, no, querido.
23: A mí me encantaría, es mi sueño estar un
21: no
23: día...
21: No las has visto y por eso opinas, por los titulares. Y esto te va a traer algún que otro dolor de cabeza.
23: Yo no podía decir, no porque podía dices, decirlo porque estaba en la otra.
21: Porque estás orejero.
23: Pero yo veía el Hormiguero. Hay que decirlo claramente.
21: No.
23: Nunca he visto a lo de la...
21: No, no porque...
23: Veía el Hormiguero y veía la tertulia hasta el final.
21: No creo... No
23: ¿cuál
21: creo
23: es la Núria real? ¿Esta o la de allí?
19: És a dir, dona a entendre que a l'època que estava a Televisió Espanyola no veia el Broncano, sinó que veia l'Hormiguero.
18: Però això no està guapo,
19: eh? Entenc jo. Entenc jo. Bé, va estar divertit l'entrevista i, evidentment, la Núria s'ho esperava, eh? S'ho esperava. Deixem comentar-te, te'n recordes que la setmana passada et vaig dir que hi ha dues cadenes de televisió que s'estan preparant, o dues plataformes, perquè
18: noves.
19: El govern...
18: Sí,
19: exacte.
18: Diu que sí, diu
19: una
18: que sí.
19: Serà la que finalment el govern decideixi a qui li dona, si li dona a Contreras, que és la part de Prisa, o Mediaset. Sí. Molt bé, doncs...
18: Però això és un canal o més d'un?
19: Un canal.
18: Un canal.
19: Doncs ja estan començant a preparar, a sondejar la gent. Perquè si finalment el govern li dona a Contreras, que és aquest televisió de Prisa, que preparen, estan sondejant, atenció, Javier Ruiz, Mañaneros, i Sílvia Charrondo, per portar-los a aquest nou canal.
18: Fixa't.
19: Així que els de Televisió Espanyola estan a veure exactament, i comencen ja a veure els fitxatges.
18: Ai.
19: A qui portaran, a qui no portaran, però ja et pots imaginar una mica quin serà l'estil de... O la, sí, línia, editorial, de... la línia editorial de la,
14: sí,
19: de la cadena.
14: L'estil d'Antena 3, de, sí. Diríem.
19: O qual cosa, tinc la sensació de que el govern els hi donarà.
18: Per si les mosques.
14: Escolta, ho deixarem aquí, sí, perquè estem amb la rua. Tornem a la rua d'aquí uns moments i després Charlie Reixac per fer l'anàlisi del post Barça-Madrid.
19: Pregunta-li per lo de les portes.
14: I el Jordi Roura. No, jo li preguntaré, a veure què li sembla l'estadi, no?
19: Bueno, sí,
14: digue-li al Jordi que totalment d'acord.
19: Molt bé, ara li dic.
14: Primera qualitat d'obra mat.
19: La gent ha dit alguna cosa, Marta?
10: A veure, per exemple, la Maria Teresa diu que és com quan compres a Temu, que la foto la veus molt maca,
4: sí,
10: i
4: després t'arriba
10: i quan t'arriba a casa dius, sí, però si esto, mare meva.
4: Si esta no era. Pues
14: això sí t'arriba, perquè jo a casa hem fet una compra a Temu i...
10: Triga.
14: No, ens han tornat els diners, ja. La cosa ha anat tan malament.
19: Quin èxit. Quin èxit.
14: Primera i última vegada.
19: Quin èxit.
1: RAC 1. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
2: 3 jubilades, un pla, 0 límits.
1: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde. Verde.
2: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
1: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
2: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
3: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
22: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
3: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
22: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
3: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
24: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
25: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
27: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
28: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
29: RAC 1. Cada nit, a 2:15, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
30: Comienza la Vuelta Ciclista Catalunya. Con todos los gallos en primera fila de combate para ver quién le pone el cascabel al gato. En una etapa para la historia, en una etapa solo para los elegidos, en una etapa que pasará a los anales de la historia, marcada con litros de sangre donde el equipo del Cárdenas...
31: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del Tu Diràs a rac1.cat i a l'aplicació.
29: RAC 1. Tots som U. L'aplicació de RAC U ara actualitzada.
0: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
29: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
0: a Android Auto
29: i a Apple CarPlay.
0: Tots els podcasts de RAC U.
29: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
0: Noves funcionalitats premium.
29: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
0: Fàcil, intuïtiva i renovada.
29: Tot l'univers de RAC U és a l'aplicació. Versió RAC 1.
6: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
9: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
11: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
9: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
12: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
13: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
29: Versió RAC 1, amb Toni Clapés. Torrons Vicenç, el torró torró, t'ofereix aquesta secció.
15: Hola.
5: Hola, que, estem, no, que estàvem parlant aquí amb el Charlie i el Jordi, que ja han arribat. Clar, Ernesto, és que són les 7 en punt de la tarda. Primer de tot, ens preguntàvem... Primer de tot, deixeu-me saludar el gran, irrepetible, doctor emèrit, què més dir? Charlie Reixac, Charlie, bona tarda. Moltes gràcies un dia més per venir, perquè ens acompanya sempre en els clàssics, hem tingut clàssic i hem tingut lliga. Això no ens havia passat mai.
16: No, això és, la història no ha passat mai.
5: No, per això, dic que això és un fet ja... Això... Sí,
16: ara ja això ja no s'ha novetat. Si passa una altra vegada, dirà, no, l'any tal ja va passar això, saps?
5: Ara ens podria passar, ja que això ja seria el sumo, amb una Champions. Això seria Barça-Madrid i el Barça guanya la Champions.
16: Bueno, no? I ara una cosa que he vist... El Barça pot arribar als 100 punts com va arribar el Tito i el Messi.
17: Si guanyen els que els hi queden, sí.
5: Sí, sí.
16: I també 100.
5: Sí, 100, 100.
16: Bueno,
5: sí.
16: Ja està. Sí, veus la segona vegada?
17: Sí, la segona vegada.
16: Sí, sempre hi ha una primera vegada i dius, això és impossible. Que te crac.
5: Bueno, però falta que hi arribin, eh? Aquesta és... Bueno, ara ho discutirem amb el Jordi. Jordi Roura, què tal? Bona tarda. Avui hem dit, aquí es tracta de gent catedràtica. Arnau Vila, bona tarda.
20: Bona tarda, com
5: esteu? I avui parlem de futbol. M'han preguntat per l'Edgar Fornós i ja els he dit que el tenim a la rua allà. Ara hi anirem. Em sembla que està el primer dels...
20: Era com una furgoneta, com una camioneta.
5: Sí, no sé, fa de furgoneta.
20: Hi ha tres vehicles, el seu és el pitjor. No et sé
17: dir. Por gent que seguir corriendo.
5: Exacte. Roger Saperes, què tal? Bona tarda.
32: Què tal? Bona tarda, Toni.
5: Bona tarda, benvingut. Bueno, permeteu a saludar la Marta Ramon, que la tenim a la rua, a veure si aquest cop la podem sentir sense interrupcions. Marta Ramon, de nou bona tarda.
33: Bona tarda de nou. Estem ja enfilant el carrer Balmes. Estem girant París i enfilant ja el carrer Balmes cap avall. Per tant, ens endinsem ja cap al centre de la ciutat. Hi ha una alta concentració d'aficionats en aquest punt, en aquesta cruïlla, i el més aclamat és Hansi Flick. De fet, ara estava corresponent amb salutacions a un grup d'aficionats molt joves que cantaven el seu nom. Puc explicar-vos que l'ambient és molt festiu i també que la veu cantant a dalt de l'autocar del Barça la porten els joves més arrelats a la Masia. està triomfant molt el càntic del Perico, dime que se siente, també correspost per molts aficionats joves que acompanyen l'autocar. N'hi ha molts que estan quiets en els diversos punts del recorregut, però sí que hi ha un gruix de joves que també va seguint tota la rua i corresponent, diguem, a aquest ambient més jove de dalt de l'autocar, que sens dubte són els més animats. Després n'hi ha d'altres més tranquils. No podem demanar-li, per exemple, a Frenkie de Jong que faci segons quines coses, però els més joves, els Cobercís, Fermins, Gavis, etc, etc, Caçador, són els que porten més la veu cantant a l'extrem sud, diguem, a l'extrem del darrere de l'autocar. Al davant, els polonesos que s'han fet amb el capdavant de l'autocar inamovibles, ara amb Lewandowski fent gala de les seves ballaruques. També, d'alguna manera, veiem que fa servir molt el mòbil, enviant vídeos a la seva família, a la seva gent propera. Veiem molt, molt intercanvi de samarretes per ser signades a dalt de l'autocar. Algunes es perden perquè hi ha moments una mica caos. Molt a l'hora de córrer llarg. Aquesta imatge tan bonica sempre de les rues, amb molta gentada, moltes famílies a dalt dels balcons que saluden, i des de l'autocar doncs corresponen aquestes salutacions amb un Hansi Flick ara mateix entregadíssim.
5: Gràcies, Marta. Ramon, hi ha un moment que tinc la sensació com si estiguéssim escoltant un CD de l'època,
33: sí,
5: dels CDs,
33: ratllant,
5: que saltava el CD. Només entrar el Charlie Reixac m'ha dit tot preocupat per Lewandowski i pel Chesney, perquè van davant de l'autocar a primera, o sigui, si el bus fa una aturada, fa una frenada, tiren cap endavant.
16: No, i veus amb un problema, que es queden davant de les rodes del cotxe. Si anessin darrere, caurien, però el cotxe s'escapa, saps què?
20: És el que li va passar al Ramos amb la copa, que la va aixafar el propi autobús.
1: Així va quedar la copa.
5: És la teva opinió. Però has entrat preocupat, eh? T'he vist que has entrat, dius, però aquests tios com pot ser que estiguin aquí penjats?
16: No, si cau, és normal, lògic. Escolta, el tio només que sigui així mirant allà, l'ha de topallar.
5: No, clar, i aleshores si l'has de traspassar o l'has d'això, és un problema. Com tenim els contractes de Lewandowski i Chesney que van davant de l'autocar?
1: Mira, fa uns dies va dir Chesney que ell encara tenia contracte.
5: Ah, que vol seguir.
1: I que es veia per seguir.
5: Doncs aleshores, escolta, que no caigui. El Charlie, que no caigui, que el treguin d'aquí davant.
1: La gent es pregunta si vull i puc, i diu, la resposta és que vull i puc seguir, i per tant ell va donar per fet que seguiria la propera temporada al Barça. I Lewandowski, la intenció del club, veurem després què és el que passa durant el mercat, però
5: també
1: prescindir dels seus serveis.
5: Ah, prescindir.
1: Sí.
5: Prescindir, bueno. Bueno, ara
20: que no caigui, tampoc.
5: Sí, no, per això
20: encara que no,
5: estava
20: no,
5: aquí
20: no.
5: El... Jo, a veure, tinc moltes preguntes a fer, però la primera, el Charlie, quan vas guanyar la Lliga de jugador, com a jugador, sí, què vareu fer? Vull dir, vareu fer rues o no, què es feien?
16: Nosaltres vam vindre, des de l'aeroport. La gent va anar a l'aeroport. I després l'arribar a la rua...
5: La Lliga,
16: sí. Va ser, i automàticament, tot, una rua improvisada, ningú s'ho esperava. Clar, tothom allà al mig, tothom allà... I llavors, com que hi havia tanta gent, fins que vam arribar al camp, pràcticament la gent... Però vull dir, no va dir, demà farem la rua, no. Va ser la rua d'arribada i prou. I va venir al camp...
17: Però va ser improvisat, sí, perquè la gent anava vinguent...
16: La gent va vindre allà, i la gent anava amb els motos per allà, corrent per davant, i per darrere anava fotent soroll.
5: Era una altra, per l'autovia de Castelldefels,
16: sí,
5: no?
16: Sí, jo mateix. Era un altre concepte, però clar... Però molt espontani.
17: Però anàveu amb un autocar, o com anàveu?
5: Sí, clar, tornaven
16: però
5: del...
16: Però parlo que no va ser una cosa preparada.
5: Preparada.
16: No, i dius, bueno, és com que diu, avui sortirem i ens divertirem. No, no. Va ser... Es vam divertir, però perquè... Vam dir, oi, i com pot ser tanta gent? Tanta gent per tot arreu.
20: Però la gent necessitava guanyar, sí, en aquell moment, no és com ara.
16: Però va ser terrible. O sigui, parlaven, en aquella època, no sé, aquí, però parlaven d'un milió, no sé quantes persones, que calculaven que havien estat...
5: Bueno, portàveu 14 anys, el Barça portava 14 anys sense una lliga, la cançó de la Trinca. I després, què vareu fer, allò d'anar a l'Ajuntament i... A la Generalitat. Bueno, a Generalitat, sí, 74...
16: Després anàvem allà, primer anàvem a l'Iglésia.
5: Sí.
16: Allà.
5: A la Mercè.
1: L'Ofrena.
16: Això va dir, anàvem a la Mercè. I després d'allà, clar, tot tancat, llavors la gent cap a allò. I després... Primer, diguéssim, a la Diputació, després a l'Ajuntament.
5: Exacte, perquè no hi havia Generalitat en aquell moment, era la Diputació.
16: De cantó a cantó, vull dir, bueno, sí, sí, sí. La...
5: Hi havia gent, aquella època hi havia gent.
16: Bueno, aquella plaça estava ple,
5: Sí. I fèieu parlaments, ja?
16: Llavors, allò... llavors, clar, llavors allà ja... algun ja hauria col·locat... De... I no veigis els merders. Home, encara us en recordeu, us recordeu, per exemple, també... que èpoques, per exemple, després quan vam guanyar la Recopa, per exemple, amb el Neix, que ens...
5: Sí, que home, jo, a mi tant. Sí, sí, sí.
16: Aquella imatge, això, surt moltes vegades. Sí. I tant, doncs, compte, doncs, que era d'aquella manera.
5: Clar, hi ha gent que prefereix aquella època, que era la celebració per la plaça Sant Jaume, el que passa que la cosa va quedar rebentada i la gent no hi anava. I el Jordi Roure, a les lligues, quina època, o sigui, quina època et va enganxar?
2: Jo la primera error que vaig fer va ser... quan vam guanyar, si no recordo malament, que ja estava a la plantilla, la Recopa sí, que vam guanyar contra el Manchester...
5: Manchester no, contra
2: la Sampdoria. No, la Sampdoria.
5: La de Berna.
2: La de Berna, que vam guanyar. La primera que vaig fer com a jugador va ser aquesta. Després...
5: I aquesta la vareu fer, la de Berna?
2: Aquesta igual.
5: Però aquesta que em parles tu, quina és? La ser la primera o no?
2: Jo és la primera vegada que anava jo.
5: La primera que anaves tu?
2: Una rua. Que també, amb rua i gent...
16: És que vam jugar dues vegades amb els italians, a la Copa d'Europa i a la Copa. La primera és aquella que fot un gol, em sembla, a López Regarte.
5: Sí, el segon.
3: Sí, el segon.
2: I Salinas.
5: I
16: després, llavors, aquella va ser la primera.
2: Aquella és la primera que havia anat jo. Després ja vam...
5: I què vareu fer?
2: El mateix, autocar, també crec...
5: De l'aeroport.
2: Vol dir, crec que vam anar a la Generalitat.
16: Vam anar a la Generalitat.
2: La Generalitat, tot
16: el que hem recorregut. La Mercè, Generalitat, i això.
4: I la rua se us feia llarga? Sincerament, se us feia llarg, això de fer la rua?
16: Jo crec...
4: Se us feia pesat?
16: En aquella època, en aquell moment, com que era una mica de sobte, que dius, i era, no estava preparat,
4: sí.
16: mira, i anaves això. Ara és una mica, jo crec que té que ser, ara que no m'escolta la gent... més avorrit, perquè, clar...
20: Sí, però ho amaneixen amb alcohol.
5: Està més preparat.
20: I posen alcohol,
16: no,
20: Charlie.
16: Totes les coses, quan dius... És com el que diu, ara, per exemple... L'escola, la celebració, no sé què ser, quan la guanyes. Quan tu dius, guanyem la Lliga i ara d'aquí 15 dies farem la festa. No encaixa, ja. Ara em tinc que divertir, però fora. Avui sí que trist.
2: No, però està tot preparat.
16: Sí, és diferent.
2: Aquests anys que afortunadament que hem guanyat tant i fèiem cada dos per tres estaves fotent rues, està tot preparat, està tot...
5: Bueno, anem amb el partit, a veure, que tu tenies una pregunta ja per començar al voltant de si el Barça hauria...
20: La gent que estàvem ahir al camp, la primera cosa que vam pensar quan vèiem que el Barça ja no marcaria més gols és si realment ahir el que tocava era aixecar el peu de l'accelerador o fer sang. La gent volia fer sang. Us va saber greu que hi ha el Barça... Minut 18 es posa 2-0 el Barça. S'haguessin pogut fer molts gols.
16: Sí, però jo crec... Bueno, te'n deixen parlar una mica el Roro, el Jordi, també.
2: No, parla tu, Jordi, jo t'escolto.
16: No, però vull dir, el Barça ja, fins i tot, va tenir dues jugades que el porter va treure una amb la mà i una amb el peu, que hi eren quatre gols, vull dir, a més de altres jugades perilloses, no? El que passa que, bueno, jo crec que el problema que a vegades és com una mica ara parlem amb símil de torero, no? Vull dir, a vegades per torejar fa falta que el toro vesteixi. Hi va haver un moment que el Madrid estava allà i van dir, aneu-la passant, que aquí ja ens està bé nosaltres, m'entens? Vull dir, una sensació que no hi havia rèplica. Llavors, clar, la gent va tocant, i el Barça quan volia fer una arrencada, però vull dir que jo el que em va cridar més l'atenció és la poca, diguéssim, densitat de partit que va, des del començament, que va plantejar el Real Madrid.
5: Poca intensitat.
16: Això, poca intensitat.
5: Jordi, a veure.
2: No, jo crec que és veritat que el Barça està una miqueta afortunat, no? Va tindre dos o tres opcions molt clares que podia fotut, mínim un gol o dos més els podia fotut fàcil, no? Dit això, ja sé que era un partit especial, que era un partit... però jo sempre he reclamat, no? O a vegades parlant, que, hòstia, que el Barça, segons quines situacions de partit, quan va guanyant, aquella obsessió per anar... Que, escolta, que s'acaba el món atacant, no cal. Hi ha moments, doncs, que, escolta, el partit està controladíssim, que no cal arriscar tant. Doncs ja has de defensar en pilota i que el temps vagi passant. I ahir al Barcelona hi havia moments que ho va fer. A mi m'agrada que ho faci, això, a vegades. Ahir era un partit especial, eh? Ja sé que la gent hi volia fotre 4 o 5.
20: Home!
2: Però també et dic una cosa, home, poques, em va tindre alguna opció, que et foten un golet, ja et dic jo, que ens comencem a fotre nerviosos. Per tant, escolta, jo crec que el Barça va estar...
5: Sí. Amb això et dono la raó, Arriba el Madrid a fer un gol i ja...
2: No, foten nerviosos. I el Gonzalo la va tindre, perdona, crec que va haver una que va tindre,
5: clara.
16: No, i una que va centrar, no sé qui era, que sort del...
2: Sí, l'Eric.
16: L'Eric es tira
5: sí, senyor.
16: I s'anticipa a si no hi era gol.
2: El Madrid fot un gol, i aviam, jo crec que el Barça va ser molt superior, però et fot un gol i ja saps com som.
5: Bueno, això ho vàrem viure, si no recordo malament, a l'estadi de Montjuïc, que l'any de Gundogan, que va començar marcant, sí. I no saps com, de cop i volta, el Madrid va remuntar.
1: No, i també la temporada passada el Barça va haver de remuntar dos gols del Real Madrid, que s'havia posat en 0-2. Jo crec que ahir el Madrid va intentar en algun moment també córrer, i van haver, com deia ara el Jordi, moments en què Pedri va posar una mica de pausa, i anem 2-0, tenim el resultat que volem, tranquils, si les tenim ja les fotrem, i de fet el Barça també va tenir la de Rashford, que està sol, la de Lewandowski, que està sol i treu una mà a Courtois, que l'acaba salvant, que haurien estat ja 4 gols, i destacar que el Barça acaba jugant Rafinha, que és un dels jugadors a més arribada, només al tram final, i que li faltava Lamine. O sigui, si hagués tingut la davantera...
5: Bueno, el Madrid, no és que vulgui defensar el Madrid, no. Però li faltava mig equip.
1: Sí.
5: Entre un que l'han abufetejat,
1: l'altre que estava veient el partit...
5: L'altre que està veient no se sap d'on el partit, per l'Exter Espósito, vull dir que, clar, això, no? Això del Madrid...
1: El Barça li faltava la picada, també, per acabar de rematar
5: el partit. Perdoneu, però vosaltres que porteu tants anys en aquest... Això de tot això que ha transcendit aquesta setmana del vestidor, que un s'atunyin a l'altre, l'Mbappé que es borra, l'altre que ve... Això, interiorment, ho heu viscut, però no ha transcendit? O sigui, és normal dins el mes del futbol? Pregunto.
16: Això, una trompada...
5: No, que li fot un cop de puny a l'altre.
16: Un parell de bufetades. Sí. Això ha passat, i t'ho diré, perquè la gent...
5: Ha passat.
16: Sí, però abans, quan passava això aquí a Can Barça, sortia... Entens, vull dir? En canvi, m'ha dit, sempre ha sigut una cosa controlada, no se sabia res. Ara, em sobta a mi, que també m'ha dit, quan li passa alguna cosa, surt a la llum. Sembla un miracle, saps? Que, és com que ara, que fins i tot perd el bàsquet, has de perdre el bàsquet, que ja que no faria mai, m'entens?
5: Sí.
16: Doncs vull dir, el que passa, que la gent no entén que el futbol és una competició que dius, escolta, si juga aquest, no jugo jo. I si jugo jo, no jugo aquest. Llavors, cada partit... ja pugna, i volen demostrar, el que no juga vol demostrar. Per tant, ja moltes vegades hi ha rifirrafes.
5: Els entrenaments.
16: Normal. I tu, a vegades, quan t'emprenyes, gires o li fots allò, o hi ha 3 o 4 que t'agafen, o li fots una patada després amb ell, i ràpida... Però després... Bueno, oye, escolta, va, perdona, no passa res, pum, i acaba així, això sempre, generalment.
2: Ara,
16: que després, en fred, te'n vagis al vestidor i després et fotis hòsties, això ja és una altra, pel·lícula, ja, eh? Saps què dic?
1: Això és un altre nivell, ja, no?
2: Però, a veure, és veritat, això. Agressivitat als entrenaments, sempre, sí. Sempre.
5: Però d'arribar a bufetades...
16: Sí.
5: Alguna n'has vist,
2: alguna vegada també, també passa res, però se sol quedar allà. Yeah. Ara això que diu el Xavi, d'agressivitat als entrenaments...
16: Jo et diré un d'allò, i no et diré els jugadors que venen, però un dia, jugant amb el... Havia l'entrenador, i havia l'Olsen. Fica't tu si parlo del començament. I comença, i fèiem un partit curt, pim-pam-pum, i dos jugadors s'agafen, es foten, o sigui, i pim-pam, i quan... Nosaltres volíem anar a plantar-ho. No, déjalos, que se maten.
4: Què?
16: Vull dir que...
4: Caram!
16: Són tan burros que volen fotre els que es fotin. Vull dir, això t'ho juro, i no tinc el dir als dos jugadors perquè...
2: Home, Xavi, això que se maten, no ho sé, però...
16: Això
2: que de vegades... A vegades veus que hi ha alguna situació complicada i, escolta, és millor... Mira cap a... és que no sé què ha passat. No, perquè, esclar, hi arriba un moment...
1: Si no has de prendre part al final, no?
2: I per tant, sempre és un entorn molt i molt competitiu, molt, i hi ha moments que...
20: Però ahir, per exemple, l'haguéssiu alineat a Tchouaméni, perquè era com molt sorprenent que de 3 dies després de fotre's de cops de puny, ahir estava jugant de titular.
2: O és que no sé quines opcions tenia.
16: Home, és que, aviam, si el Tchouaméni, aviam... A més, un jugador que, a més, jo em dóna la sensació que és un tio... La sensació que fa és un tio pacífic. I segons diuen, el que diem, que això és lo perillós. Que tu, quan diuen, el tio va allà i vol donar disculpes o vol arreglar el tema i amb fred i l'altre t'haig de fer punyetes i a sobre encara t'arrenques i vas bufetades, això és lo perillós. Vull dir, un pronto... Vull dir, això és normal, però... Clar, a més, segons tinc entès, ara falta que li diguessin els punts que li han posat al cap.
20: Es va dir en algun programa de nit, es va dir que eren... Quants punts? Quants punts?
16: 11?
20: No, 3 punts.
2: El que deia el Xavi, que és sorprenent és que hagi sortit a la llum pública...
5: Bueno, perquè potser interessava perquè Roger arribi Mourinho, no? De dir, necessitem algú que posi ordre. Però ara parlem de Mourinho, però abans parlem del Barça. Fem un paral·lelisme, Arnau, de quan va venir el Charlie amb el Madrid-Barça, que el Barça va perdre...
20: Hem recollit el Barça. El Barça va perdre per la mínima al Bernabéu a la tardor, i jo he anat a recollir el que ens vas dir aquell dia, vam fer aquell diagnòstic. Hem de recordar que veníem de aquesta derrota del Barça, que deixava a 5 punts l'equip de Flick del Madrid, 5 punts, Flick es queixava, recordem en aquells mesos, constantment, que els seus jugadors no pressionaven, que era un tema de pressió. El vam veure fins i tot aquella imatge en una banqueta enfonsat, trist, que Rafinha l'havia d'anar...
5: A Montjuïc, encara?
20: Era una cosa de dir... Bé, què passa, no, Hansi? I fins i tot aquella derrota 4-1 contra el Sevilla, que el Barça va sortir golejat. I jo recordo que tu ens vas dir que el que tu veies que era un problema és que el Barça jugava molt separat, que hi havia molt d'espai entre línies i que això feia que tot n'és descompensat, la pressió no es fet bé i això fes que encaixessin molts gols. Què ha canviat? Això ha canviat, creus? Perquè el Barça ha fet un bon final de temporada.
16: Bueno, tu, Gerard, fixa't que quan el Barça pressiona, diguéssim, va un jugador, però tant aquest jugador, pel que sigui, l'eliminen. Però molt aviat ja n'hi ha un altre. I era pel que dic jo. És la distància entre les línies. Si tu estàs a 20 metres un de l'altre, i l'altre està a 20 metres, surt d'aquest i quan ve l'altre t'ha llançat. En canvi, ara fixa't que surt d'un, i ahir, per exemple, sortia d'un i pam, pam, ja entrava un i dos, i l'altre, perquè estan tots molt junts. El problema és que el bloc té que anar tot endavant, tot enrere, vull dir, la distància des del davantecentro al central té que ser prudencial, no pot ser una truita molt llarga, perquè si no la gent es cola per allà al mig.
2: No, i per la tipologia de jugador que té el Barça... Sí. Encara aquesta distància té que ser més petita, perquè no tens jugadors amb molt i molt de recorregut físic. Si tu ets un equip molt físic, si hi ha més distància, encara pots arribar. Però com que si en tens poca, nosaltres, amb tu i el Flaco, què volíem? També juntets, sí, quan apretàvem, juntets, perquè tots érem... Però hi ha d'haver poca distància, si no arribàvem.
20: Però això ho atribuïm a que als jugadors que ha fet servir Flick en aquest tram final de temporada... Per exemple, Gavi, que ha fet uns partits molt bons i molt...
5: O que potser ha posat més migcampistes...
20: Més migcampistes?
5: No sé com ho veieu.
16: Sí. A veure, la gent, tothom parla de 4-3-3, sí. 4-2-3-1, no sé què sé quant. Jo sempre dic, si tu els poses bé en una pissarra i poses 4-2-3-1. Si aquests dos fas així, però res, 10 metres, ja són els 4-3-3. Si es baixa una miqueta més d'allò, ja són 5 darrere. Saps què vull dir? Que al final la distància no és tant com... El problema està, perquè m'entenguis, la diferència que hi ha entre el central, per dir-ho que és el que marca
5: la línia,
16: i el tio més en punta, el davantecentre. Llavors, si hi ha 40 metres, que el que me'n fa 100 i pico, aquests 40 metres, si tens 4 línies, vol dir que cada 10 metres hi ha un tio. Llavors, vull dir, quan surt d'un, ja n'hi ha un altre. Quan surt d'un, ja n'hi ha un altre. Llavors, altre problema. La distància en la línia i la distància entre línies, perquè si aquest s'enganxa massa al davant de centro, quan elimina dues línies, ja venen de cara que va arribar al Barça. Els centrocampistes van massa, s'enganxen massa als davanters, passa a per sobre el cap, queden eliminats 6 tios, i llavors ja venen de cara als defenses. Que això, algun gol, li ha costat a
5: alguns, uns quants. La gran majoria.
16: I això, al començament... El que ho feia millor, del meu punt de vista, era el caçador. Que el caçador, tothom anava i ell es quedava...
2: Perquè era el més posicional.
16: I posicionalment el tio es va jugar allà. I ara es capçava el tio que venia abans d'arribar a la defensa. Clar, si aquest se'n va una mica, aquests dos pivots o el pivot, passa això, que de tant en tant, quan la pilota passa per sobre d'aquests...
5: Ja t'ha eliminat.
16: Llavors ja vas amb una línia contra una línia.
2: Ara el que ho fa bastant és el quan jugues al Bernal.
16: Sí.
2: Que té aquest posicionament per davant del central. Una mica Busquets, perquè ens entenguem. S'està sempre ben col·locadet.
3: També tinc la sensació que el Barça, sobretot la temporada passada, jugava molts partits d'anades i vingudes, a intercanvi de cops, i que ara té un punt més de pausa i això el permet també endreçar-se més. És a dir, si tu no corres tant i fas un atac una mica més llarg i et pots situar a camp contrari, després, quan perds la pilota, tens més facilitat per recuperar i no has d'anar corrent amunt i avall, que l'any passat ho feia, li anava bé, marcava i acabava guanyant molts partits per intercanvi de cops, i crec que una de les evolucions que ha fet el Barça de Flick, sobretot aquesta temporada i en el tram final, és tenir més control dels partits.
20: I sobretot, pot ser, o almenys com ho he detectat jo, sobretot, mira, des del dia de l'Atlètic de Madrid, que vam comentar que el Barça va fer el gol i en un minut li van marcar el gol que els eliminava, des d'aquell dia en quatre partits només s'ha encaixat un gol. Crec que, o sigui, creus que ha sigut aquest partit, aquesta eliminació, que ha fet reflexionar potser a Flick?
16: Sí, jo crec que és l'únic partit, potser aquell partit, és l'únic partit que el Barça ha jugat malament. Malament, vull dir, en l'aspecte defensiu, bàsicament, no? Però això, per exemple, que, com diré jo, el Barça, diuen aquesta frase ara feta, recuperació tras pèrdida.
20: Es diu molt, això.
16: Que m'agrada molt.
10: D'on ha sorgit aquesta...
16: No sé, algun hi ha algun tio que es fa a casa seva i deu pensar en quina parida puc dir avui.
2: Escolta, i això?
3: Ho ha fet fortuna.
2: No, no, Charlie, i tot això? Tot això? Vau començar vosaltres?
16: Sí.
2: Quan estàvem en tu amb el Flaco, fotíem tot el treball que fotíem. Una de les parts era això.
10: Era què? Creien paraules d'aquestes?
2: No.
3: Recuperació tras pèrdida.
2: S'inventaven el nom, no, però la realitat era que tu recuperaràs ràpid després de perdre.
16: Tu per exemple, l'any passat, el partit aquell, t'ho vaig dir, vaig
2: començar
16: un dia en conya, que deien això, diu, hay que buscar el tercer hombre. Dic, sí, com la pel·lícula aquella que era el tercer hombre. Vull dir, al final per dir, escolta, ¿sabes qué? Cuando tú lo pases, no vales repetir. Busca-te un altre. I és el tercer home, o el quart, o el cinquè, o el sisè. M'entens? Però dir, no? Són frases...
10: Sí, sí, frases que queden molt bé. Recuperació tras pèrdida.
16: Bloque bajo, bloque medio... El tema és que l'equip, la distància, diguéssim, del d'altre centre o el d'allò, té que ser per allò 40 metres. I dintre d'aquesta tros 40 metres, com més línies millor. Perquè si surten d'un, en troben un altre, troben un altre. Si s'ajunten massa, o es queden massa enrere... No hi ha espai. Llavors, què passa? Molts equips diuen, l'Atlètic de Madrid, un equip, pressiona i roba molt la pilota. Bueno, robes i perds la pilota. Però quan la tens, que l'altre has de llençar per tornar a anar a robar. Llavors, quan la tens, és el que ha millorat el Barça, que també sap
10: atacar
16: i tindre-la una mica més i una mica... Perquè abans era massa pim-pam, i això no es pot aguantar, no? I jo crec que ha trobat el terme mig i ara, doncs, juga francament bé i sap que en algun moment ho ha de fer.
10: Però això, Jordi, tu creus que ho ha canviat en aquests darrers partits? També li pregunto al Roger, és a dir, perquè fins fa no masses partits el Barça continuava sent aquest Barça que diu el Charlie de cops que dèiem, deien els que hi entenen, deien que aquest és el Barça de Flick. El Barça dels cops, el d'anar amunt i avall. De la filosofia de si te'n fan tres, tu fer quatre.
2: Jo... I m'ho he sentit. Jo sempre he defensat que, escolta, que sí, que està molt bé. Només faltaria anar endavant i atacant, però que hi havia moments que no calia assumir tant de risc. I que a vegades aquells típics partits que... És que fins al final estava obert i marcava i remedat. Perquè no hi havia necessitats i tu tenies el partit controlat. Jo crec que el que ha canviat, com tot, l'equip ha anat evolucionant, ja no són... aquests nanos van agafant més experiència. Jo crec que en determinats moments del partit... No fa falta que la línia sempre estigui pràcticament al mig del camp, si està 10 metres enrere.
10: Creieu que ha baixat la línia? No sé quina...
2: Jo crec que en determinats moments no assumeixen tant de risc, perquè no cal. I després tornen a fer el que s'havia fet sempre. En determinats moments crec que estem aprenent a defensar una mica més en pilota. A no tindre que anar accelerats. I el Madrid, vale, un dia especial, però el Barça durant molts moments...
20: Va ser un rondo. A l'estadi era constantment.
2: Estava controlat. Vull dir, no cal anar cada vegada a jugar-te-la tant.
3: Jo crec que hi ha una part d'això, de buscar solucions a determinats contextos, i això li hem escoltat més d'una vegada a Pedri, fins i tot quan l'equip jugava tan directe, de dir, a vegades ens cal un punt de pausa per no anar tan bojos i patir tant en determinats moments. I també crec que si ha canviat una mica en aquest tram final de temporada és perquè al Barça li han faltat dos dels jugadors que van més a la profunditat, que són Rafinha i Lamine, que són els que més temptats estan quan veuen espais d'anar a buscar i que els hi donin pilotes, i llavors comences a córrer més. Quan has jugat amb quatre migcampistes, jo crec que tens més control i no vas tan boig a l'atac.
10: Potser allò que en diuen no hi mal que provi no venga, no? Que ens ha anat bé perquè per no patir tant a darrere. No?
3: Segurament.
10: Que per cert, l'altre dia, Jordi i Charlie... va estar amb nosaltres al Vaquero presentant un llibre que ha fet, i una de les coses que va dir que em van cridar l'atenció, que sempre es diu, sempre es posa en boca del Johan, que el Barça sempre, que la seva filosofia era de si te'n fan tres, tu fer-ne quatre, no? Si te'n fan dos, tu fer-ne tres. I Vaquero va dir, no, diu, el Johan volia guanyar, i volia guanyar 3-0 o 4-0 sense que li fessin un gol, diu. Aquest argument de que el Johan deia que, bueno, que un fas 3, te'n fan 3 i tu en fas 4, el Vaquero ens va dir, això no sé d'on ha sortit, però el Johan, aquesta manera de que te'n fotin 3 i tu fer-ne un més, diu, no hi comulgava. Ell volia guanyar i per golejada. Hi esteu d'acord?
16: No, totalment. Vull dir, el que passa que també, aviam, ell el que volia, per exemple, amb diferència de quan dius això, toques la pilota, va haver un moment, per exemple, ahir a la segona part, ja així m'explico bé, que el partit va ser hasta un pèl avorrit.
20: Avorrit, digueu, sí, sí.
16: No,
20: avorrit.
16: No, vull dir, perquè ja dirà, avorrit. No sé què, vull dir, perquè m'entengui la gent.
20: Sí, home, si vas 2-0 des del minut 18 i no passa res...
16: No, però va tindre dues ocasions. Però vull dir, llavors què passa? Si tu, quan el futbol es fa avorrit, és molt senzill, és quan tu l'agafa un i fa. Si no miressis i la pilota portés una campaneta, allò fa... Bum. Bum. Bum. Bum. La gent va... Allò mateix, sense anar endavant, però és... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. És un altre allò. O sigui, la velocitat de la pilota, que la pilota no es cansa. Tu et descanses amb la pilota, però

0: Pues mira, anem passant la mona. I llavors és quan el partit es fa
1: avorrit.
0: Mentre la pelota corre ràpid...
1: Però això que et deia de la filosofia Cruyff és cert? O sigui, tal com deia en Vaquero, que ell volia guanyar, que això de... que, tenemos, no, que, ell, que li agradava que fessin... És a dir, que et foten dos gols i tu en fas tres, i li agradava aquest tipus de futbol risc?
0: No, no. Ell el que volia sempre, i era, diguéssim, com diria jo, el més lògic, i jo també estava d'acord, el més que tenia al cap era que tu jugaves i que es tenia que acabar la jugada. O sigui, això que arribes a l'extrem... i l'estem gira cua, i la foto d'allò, i el porter la foto lateral, i la foto del porter, saps què ho dic?
1: Sí.
0: I tornem a començar per l'altre cantó, quan estem allà al voltant...
1: Allò que en deien futbol balon mano, futbol en vol.
0: Pum, pum, acabes i dius, pum, pum, pum, acabes i fots un xut i la foto del Tibidabo, tothom col·locat.
2: No, i el Camp Nou es reclama, xuta, sí, és el típic...
0: M'entens? Això és el més important, acabar jugada. I llavors dius, hem tingut avui, doncs, 20... acostades a l'àrea. Després n'ha xutat 10, l'altre ha sigut un centro que s'ha escapat o que no ha pogut rematar, però és diferent. I a vegades, també, com és bàsic en el futbol, o sigui, tothom a vegades espera, el jugador espera que el públic l'animi. I és al revés. El públic, el jugador té que animar el públic. I quan tu arribes allà, arribes allà i fots un centro, i dius, ai, ja hi som. I la cosa ja es calenta, saps? I llavors ja va la cosa va en marxa. O sigui, tens... que calentar tu el públic, saps què? I la manera de calentar és acostar-te una mica seguit en l'àrea.
1: Creieu que el públic ha canviat de quan jugàveu vosaltres o no, Jordi?
3: Home, jo crec que sí, la gent ha canviat una mica.
1: No? A millor, no? Vull dir, la gent anima una mica més o no?
3: Mira, aquí, bueno, això és el Xerri.
1: El Roger discrepa. Hi ha molt turista,
4: no,
1: però
4: no,
1: sí.
4: Ho dic també perquè venim de molts partits, no? I sí. La grada d'animació... Sí. Bé, és veritat que a Montjuïc, clar, no era només socis del Barça, sinó que hi havia també molt turista.
1: No, però
4: molt turista,
1: el nou Camp Nou també aquí, hi ha molt turista, t'ho dic perquè els cops que he anat pagant una entrada, al meu voltant no podia parlar ni en castellà ni en català.
3: Bueno, al carrer també passa.
4: Però que parlàvem de la necessitat que tornés la grada d'animació, sí, perquè és una mica de...
1: Per això et dic que no sé si ha canviat molt el públic.
0: No molt, moltíssim, ja t'ho dic jo. Mira, abans, al cap del Barça anaves a la tribuna.
1: Sí.
0: El papà, la mamà, el germanet, els cinc germanets, la seva, bom, tots d'una fila. No sé què. El patriarca, sí, molt puro. La típica frase. Gandul, corre a mi també!
4: Borro!
0: Això ara no es veu a futbol. A tots en joventut, la gent li foten un gol, la gent anima... Esclar, i tu agafes a la mitjana d'edat d'aquella època, qui podia anar a la tribuna? La gent de Calés i la gent una mica gran, i que a més, si el nen volia cridar, deia, calla, no vagis al burro. Saps què he dit? Era una mica el Liceu.
1: Sí, sí, ja es deia.
0: Era un Liceu.
1: Sí, sí, que...
0: I llavors, clar, quan feies un partit de sensació i això, tothom t'animava. Però quan la cosa se complicava, de tot, home.
3: No, però fins i tot de nano.
0: Sí, home, tu
3: jugaves al juvenil.
1: Al juvenil?
3: O jugaves al Barça B i anaves a jugar por ahí, o jugaves a casa, i el dia que no estaves fi, els 45 que hi havia per allà, o 30...
0: Sí, sí.
3: Ai, vinga a casa! Hòstia,
1: també hi ha un factor...
3: Sempre hi ha hagut una exigència molt forta, eh?
1: Però també hi ha un factor que ara vosaltres comenteu, que és, jo recordo a l'època del Charlie i posterior, que el tribunero, perquè... No, és el tribunero, quan s'acabava el partit, es concentrava un munt de gent a la tribuna a comentar el partit, val? I t'ho dic perquè hi he estat molts cops amb el meu pare en aquest sector de tribuneros, però tribuneros d'un nivell lamentable. I sempre...
4: lamentable.
1: Sí, perquè, clar, jo, lamentable, perquè sempre tot era crítica. Llavors, els més criticats, els més denostats, els que no es mereixien jugar al Camp Nou, eren els del planter.
0: I
1: això, els de la Pedrera. I això crec que sí que ha canviat, aquesta, perquè recordo que es criticava, o sigui, és igual, a qualsevol jugador que arribava era criticat, perquè...
0: Jo crec que
1: això ha canviat. Ara ens emmirallem, o si més no, lluïm, ens fem els xulos...
4: Orgull, ara ens hem de fer d'orgull.
1: Exacte, hi ha l'orgull de la Pedrera, no?, del del planter. Abans no, abans recordo que acabava el partit i, hòstia, aquest l'amor, que corre, que se li enganxen els peus al cul. Bueno, qualsevol, sí, no, qualsevol de l'estella, que si només sí, porta l'ac al cap. És a dir, bueno, era una crítica constant. No, no, no, a tu, per exemple, sí, què t'he de dir?
0: Però jo...

0: l'avantatge, que pensava, crideu, i t'ho juro, pues ara fotré un gol, i veureu, perquè jo sempre ho he explicat més d'una vegada. Jo, ho he dit, podeu, ja ho he explicat aquí, a Madrid, un dia a Madrid, començant el partit, guanyàvem 1-0, hòstia, jugàvem tots de pel·lícula, la gent, oh, es volia el Madrid. Comença la segona part, una jugada, gol, gol del Pirri, 1-1, hòstia. I 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. I contra tot un plegat, i jo dic, hòstia, això fa d'aquí, em deu, jo, a veure si voto un gol. I vaig començar a xupar una mica més del compte. Ara de deixar un tio, pam, xuta, davant de pal, ai, la gent, oh, saps? La segona, bum, a la segona graderia. La gent, i la tercera ja estava el Tibidabo, saps? Bueno, una bronca.
1: Aquella, perquè eres de la Pedrera.
0: No, i vaig dir, bueno, escolta. I a l'últim minut, córner. I jo tirava els córners. Però vaig dir, si ara no aniré a tirar el córner perquè em fotran una pitada que em deixaran, que em deixaran torrat. I em vaig, quedar, t'ho juro, folar, eh?
1: Com si no anés amb tu.
0: Escolta, tira el córner, un despeja així, sí. I jo de voler, tal com li amb l'esquerra, que si xuto mil vegades, em fotré mil una al carrer. Pam, gol, s'ha explicat? Oh, vaig sortir un brus del camp, vaig pensar, hòstia, això... Lo fàcil que és canviar, però... el resultat, el gol, el que sigui. Però vinga, clar, si llavors t'espantes una mica i busques a un, l'altre diu, jo no me la passis perquè hi està darrere la defensa. Perquè, clar, això no, la gent no ho veu. Però tu dius, jo busco jugadors per passar-li. Llavors, quan jo tinc la pilota, els meus companys, la vull, demana, me la demanen, me la tenen que demanar. Però si tu busques i estan tots darrere
1: l'oponent...
0: L'oponent és difícil, no? Uh-huh. I això, el Barça, per això ha cremat a jugadors molt bons a Can Barça, que han vingut aquí i no han acabat de triomfar.
2: Uh-huh. No, però jo recordo, de petit, la primera vegada que vaig al camp, el meu pare em porta al camp del Barça, jo vivia a Girona, i jugaven aquests. I, hòstia, i arribes allà, i contra el Càdiz, a més, no sé, empatar a zero, o no sé, no vol tocar ni vol, tu, el flac, escolta, jo estava allà, pensava, oh, però jo pensava, unes putes, ja, unes pitades, jo pensava, hòstia.
1: I a més a la gent de la casa encara hi havia doble X. Això ha canviat, això és Roger el que ha canviat.
2: Unes bronques, jo pensava, dic, hòstia, vaig pensar, collons, això no, cuidado.
3: Això estic molt d'acord amb el que dius, Toni. Jo crec que a més veníem d'una època amb Bartomeu d'invertir en fitxatges, en noms, en Griezmann, en Dembélé, sobretot després de la deu de Neymar, i allà no es van aconseguir resultats. Hi ha un canvi de paradigma, també per necessitat, però d'apostar pel planter, de que apareixin aquests jugadors com Lamin, com Fermín, com Cubarsí, aquesta generació que més és guanyadora, que més té talent, i que et dona això, aquesta identificació i aquest orgull amb l'equip, sí, sí, que fa que hi hagi aquest canvi de mentalitat i que la gent digui, abans d'anar a fitxar, mirem que no tinguem
1: això
3: el
1: canvi. Ha canviat.
3: Que ara és absolutament el contrari del que tu deies.
1: Exacte, jo trobo que canvia, és un dels eixos que ha canviat més. Marta.
4: Sí, que abans parlaves de José Mari Vaquero, l'entrevista que li vam fer l'altre dia i el que ens va explicar, i justament ens està escoltant i diu que saludem de part seva a en Charlie i en Roura, que els aprecia molt, a tots dos.
1: Bravo.
4: Salutacions de part de Vaquero.
1: José Mari, escolta, un honor i un privilegi que ens escolti. Va ser un plaer la conversa que vàrem tenir aquí, i la veritat és que en teníem moltes ganes.
5: Què passa? Mira, per favor, el Lewandowski té una estelada.
1: Perquè és polac.
5: Bueno, perdona, això com és, perdoneu que s'hagi interromput,
1: No, no, no, no, no, és ara mateix...
5: I una estelada, però grossa,
1: Sí, sí, la de...
6: Davant de l'autocar,
5: sí,
6: en la posició que porta tota la rua.
5: Bueno, clar, que ja
1: farem una petita pausa i quan tornem a saludar la Marta Ramon a veure on para, però sí, s'ha incorporat una estelada
5: al
1: Lewandowski. Ara tornem.
5: I això que no entén el català, pràcticament.
7: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC1.
8: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran, regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
9: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
10: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
11: Als 23 creus que ja és tard per tot. No és fins als 40 que t'adones que encara ets a temps, sinó de tot, almenys del que importa.
12: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
13: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
14: Busques una oficina que s'adapti a les teves necessitats? Spaces et dona l'espai que necessites quan ho necessites. Oficines, coworking, cocotreball, sales de reunions, en les millors zones de Barcelona.
15: Perquè la felicitat és màxima flexibilitat, mínimes molèsties. Troba el teu espai a spacesworks.com.
16: Aquest diumenge i tots els festius,
17: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
16: obren de 12 a 8 de la tarda.
17: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
16: Molt més fàcil i còmode.
17: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
16: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
17: obren de 12 a 8 de la tarda.
18: Cap Roig Festival presenta Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
19: A RAC1 Podcast, sexe sense embuts, planer i inclusiu.
20: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, eiaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
21: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
19: La revolució sexual, amb Rosanna Carceller. Els dijous cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
22: RAC 1 Podcast.
19: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
23: Fàcil, intuïtiva i renovada.
24: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
19: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Doncs va, camí de 3 quarts de 8 del vespre. D'aquí us ens n'anem amb la Marta Ramon, però abans hem de parlar de Línia Directa,
4: sí,
1: Marta.
4: Sí, us vull explicar que si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Sí. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
5: Bueno, ja a l'última hora, eh? L'estelada ja han tret, eh? Se l'han tret de sobre, bueno, com si fos una patata calenta.
1: Home, no, que potser...
4: L'ha portat una estona,
5: Sí, bueno, però ja no hi és.
6: I l'ha mogut, eh? L'ha mogut,
5: sí,
6: l'ha
5: ensenyat... Però després la portava el Lewandowski davant.
6: Sí.
5: I després l'han agafat cap a darrere i ja l'han fet desaparèixer.
1: Bueno,
5: no fos cas que no ens convoquessin a la selecció, que ens dona els calés,
1: bueno,
5: I ens torna lesionats.
1: Lewandowski no va a cap selecció perquè s'ha quedat sense...
5: No, dic els que estaven a darrere, que van amb l'Espanyola, no fos cas que els deixin de convocar.
1: Marta Ramon, esteu pel carrer Balmes, crec que ja arribant a Gran Via.
25: Sí, estem arribant a aquesta cruïlla al carrer Balmes, a crits de madridista qui no voti. De seguida la comitiva girarà cap a la Gran Via per poder anar ja a direcció Passeig de Gràcia i pujar cap a la dreta. Estem, per tant, arribant a la meitat del recorregut previst. El que hem pogut veure ara és Robert Lewandowski, una escalada que li han passat des de l'afició, d'entrada que hi ha aquí. L'ha fet onejar durant almenys un minut i després la resta de jugadors han arrencat amb altres càntics. Ara estem vivint un moment de molta comunió, cantant l'himne del Barça. És al fons de l'autocar on hi ha més animació, ho dèiem abans, amb els integrants de la Masia. Un balcó, com hi havia un aficionat del Real Madrid que ensenyava la indumentària madridista i des de l'autocar doncs feien algunes bromes. El més aclamat de tots, Hansi Flick, amb molts càntics cap a la seva persona, i ara es deixa veure Lamine Yamal. Lamine Yamal, això és notícia, perquè porta tota la rua en un segon pla, molt poc protagonisme de Lamine, i ara sí que es deixa veure al costat de Pedri, de Gavi, de Joan Garcia, d'Eric. Ara sí que Lamine Yamal s'anima una mica més i això provoca la bogeria dels milers d'aficionats que s'apleguen aquí sota el confeti blaugrana que hi ha en aquest punt d'animació del recorregut.
1: Gràcies, Marta Ramon. A veure, abans d'entrar en matèria amb altres coses, tenim alguns comentaris més al voltant de com ha canviat el Barça i com ha canviat, sobretot, el tracte amb la Pedrera.
4: Sí, senyor. Per exemple, el Pol, que ens escolta des de Gran Bretanya, diu: jo crec que ara es dona suport al planter per orgull comparant-nos amb el Madrid. Diu: abans el Madrid tenia la quinta del buitre i abans altres. I ara no tenen res. I nosaltres tenim un munt de joves més culers que ningú, i això ens omple d'orgull. El Guille Milky Way, el músic, diu: no cal anar tan lluny. A l'estadi s'ha xiulat a Xavi i a Iniesta d'una manera bestial. De fet, la famosa volteta màgica del Xavi a la tribuna bàsicament es xiulava. I el Guille continua afegint: la tribuna de llavors avui dia ja no és a l'estadi, és al bar, on es xiula Lamine Yamal després d'un partit increïble perquè perd un 1 contra 1 dels 30 que ha guanyat. El pitjor del Barça és que sempre n'hi ha hagut molt de tribuneros. Això és així.
1: Ho diu el Guille Milky Way. Aquí, des d'aquí li enviem una forta abraçada i gràcies per acompanyar-nos. Bé, anem a parlar de futur. Què queda de retocar el Barça,
6: sí,
1: no,
6: sí.
1: Arnau?
6: Mira, d'entrada, primer un petit apunt. He vist per Twitter Frenkie de Jong signant una estelada. Algun aficionat que li ha llançat? Bueno, no, perquè com que parlàvem aquí, hi havia gent indignada.
0: La rua de les estelades,
5: sí, però fixeu-vos que els que van amb la selecció espanyola no l'agafen, no fos cas.
6: Bé, no, només tanco aquest episodi. A veure, Charlie, veu un estiu, ara ja s'ha acabat la Lliga, per tant el Barça ja pensa en la temporada que ve, Mundial pel mig, i un estiu de deures. Flick va demanar que no es prenguessin decisions equivocades i que no es fessin ximpleries. Què s'ha de fer aquest estiu?
2: Jo, sincerament, fitxar per fitxar, no ho faria. De veritat que volen buscar un davant de centro, si és que se'n va. Primer que veure els que surten. I a partir d'aquí, aviam, primer, sí, clar, si el Lewandowski diu: no, escolta, jo plego perquè aquí no tinc minuts, o perquè m'aniré a jugar a Aràbia o als Estats Units o el que sigui, bueno, llavors podria buscar un delante centro, però no per dir perquè falti un delante centro, perquè és el que ja falta més, m'entens? Vull dir, no? Però vull dir, no crec que tingui que fer molts retocs al Barça, Vull dir...
6: Si no creus que calgui un delante... S'està dient que falta un delante centre referència, un crac.
2: Home,
6: tu no el portaries.
2: Aviam, el pots fitxar, però aviam, quin preu? A més, avui en dia, quin delantecentro hi ha, així, dels... que tens que anar a parar en els del...
1: Julián Álvarez?
2: El Julián Álvarez? Tu vés a buscar el Julián Álvarez, que és un bon jugador, el que demanaran. No es pot fitxar.
1: Per tant, què fem?
2: Pues que deixar-ho tal com està.
6: Igual. Home, alguna cosa hauràs de fer aquest estiu.
2: No.
1: Fas agradat.
2: Escolta,
1: és que sempre... No, pues perquè... deixar-ho tal com està. Per tant, que no, el Barça no fitxa... No,
2: el Barça vol... Sí, el Barça té que buscar una ganga. Vull dir, una ganga vol dir un tio bo, Per exemple,
1: com un Stoikov de l'època.
2: O tios d'aquests que diuen... A mi agafes un tio d'una lliga d'aquestes que dius així, però si no... I ve aquí i fot les mil i una. Però vull dir que tu buscar avui dia que tots els que hi ha els tenen agafats, avui dia vés a fitxar un tio del Paris Saint-Germain, o dels alemanys.
1: No, és impossible.
2: O del City.
1: No.
2: O d'Itàlia. No, vull dir, no en trobaràs cap.
6: Però si el poguessis pagar, el tema és, futbolísticament, tu creus que el Barça necessita un davanter centre?
2: Més que per, diguéssim...
6: Independentment dels diners.
2: No, el necessito perquè, per exemple, és un lloc que només pràcticament en té un en aquests moments. I els altres, partint del base de que aviam què fan amb el
1: Lewandowski.
2: Amb el
1: Ferran Torres.
2: No, i amb el Rafa. Vull dir que Perquè, clar, aquest també és un tio que pot jugar de l'antecentro. Tipo una mica com el...
1: El Rashford, vols dir? El veus de l'antecentre?
2: És un tio quan jugava aquí el
0: United.
2: No, el Mbappé. No,
1: sí, el Dembélé.
2: El Dembélé, jo sempre ho deia. Jo, si jugo a fer l'entrenador, fotia l'antecentro. I moltes vegades...
0: I el PSG, Luis Enrique, pam.
2: I la foto l'antecentro.
0: Sí.
2: Per què? Perquè és un tio que quan arrenca, a part de ser ràpid, surt cap aquí, surt cap allà, té dreta i té esquerra.
1: I el PSG juga de davanter centre.
2: Sí.
6: Que, molt mòbil.
0: Jo crec que té Baratskeli, Adué i Dembélé, que
2: no, però,
0: es mouen constantment.
2: Però allò, abans era el Dembélé, jugava allà a la banda.
1: Sí, sí,
2: a la
0: no, juga enganxat.
2: I llavors a la banda és molt complicat jugar.
3: Té molta mobilitat, ara.
1: Però, a veure, Jordi, tu com
3: home, jo crec que...
1: Per on passarien les prioritats del Barça?
3: Evidentment, el tema econòmic marca, això és evident. Ara, si no fos una qüestió de diners, jo crec que un nou l'han de fitxar.
1: Però amb el pensant, que diu el Charlie...
3: Pensant
1: algú...
3: que se'n va Lewandowski, ja. Pensant que se'n va Lewandowski, i que té una edat i que no sé què... Hòstia, al final, un punt que et marca la diferència, si realment vols Champions, realment vols continuar, això sempre ha estat així. Sí, ara... pots pagar? Doncs pues això ja no ho sé. Que hauràs de buscar en el mercat si no pots pagar? Doncs pues aquí hauran de veure l'habilitat de la Secretaria Tècnica, si són capaços de trobar bueno, bonito y barato, que és difícil, evidentment. Ara, jo crec que la posició del nou també es parla d'altres posicions. Jo prefereixo un Ivo que tres de no sé què.
1: Es parla de la defensa, vosaltres, es parla de, com es diu aquest italià?
6: Bastoni.
1: Bastoni.
4: No,
1: la defensa la veieu que s'ha de puntalar o no o la veieu bé?
2: Mira, jo... fa allò que diem, perquè és com canvia tot la perspectiva. L'Araujo, sense l'Araujo no es podia jugar. El millor central del món. La gent el venia a fitxar aquí, no sé què. Ara resulta que és el que juga menys. I juga qualsevol de central. Si tu fa 5 mesos enrere et diuen que abans de central jugarà el...
0: Gerard Martínez.
2: El com se diu? El que juga tot arreu, home.
6: L'Eric.
1: L'Eric García.
2: Abans d'allò diries, no pot ser. No, perquè el central... Vull dir, et demostra que això... Jo ningú que hagués dit que el Corbacil sempre jugaria sempre, no tindria cap lesió, i que seria el tio llest que es treu l'equip, perquè clar, tot això... quan van agafar el que estava a Bilbao, te'n recordes?
1: L'Íñigo Martínez.
2: L'Íñigo Martínez. Escolta, semblava que sense ell no es podia jugar. Serà anat i ja està. No hi ha ningú imprescindible.
6: Per tant, no. Tu creus, amb això que estàs dient, creus que no s'ha de reforçar la defensa?
2: Jo, la defensa, jo crec que la defensa del Barcelona té suficients jugadors per superar-ho. És més, buscar això el nou, l'estrella aquesta que dius, hòstia, que a vegades porta, dius, mira, el mort li portem en aquest, que aquest té que portar una mica el pes de l'equip, no sé com dir-ho. El que ha fet una mica el Madrid amb l'Mbappé. Saps què? Vull dir, escolta, que ha fotut... Però vull dir que no... A darrere, a mig camp, jo crec que el Barça no s'hi té ningú.
6: Però llavors, amb això que esteu dient, tenint en compte que l'exemple del Paris Saint-Germain, Dembélé no és un davanter pur i Luis Enrique no el fitxa com... Vull dir, el PSG no el fitxa com a davanter pur, no seria potser l'estiu de posar Lamine Yamal de fals nou?
2: Això no és història.
6: I donar-li el carril central a Lamine Yamal?
2: Això, mira, això s'ha...
0: Et cal un altre extrem, llavors.
6: Que seria més barat, potser, que un davanter centre.
2: No, sí, el problema de Lamine...
0: Si és de qualitat i t'ha de portar els mateixos gols, no? És a dir...
2: El problema de l'Amin, per exemple, jo et dic, per jugar així una mica davant de centro, tens que tindre bastant dreta i esquerra. Perquè clar, tu vas cap aquí, surts cap aquí, xutes amb la dreta, surts cap allà, amb l'esquerra. Vull dir...
1: És, I quin és el problema de l'Amin?
2: Que amb la dreta no és... Sempre té que anar una mica cap a la banda i girar cap aquí i jugar amb el cantó. Té aquest xut sensacional que tira així de rosca amb l'esquerra, que ha fotut no sé quants gols aquests, que hi ara... Molts jugadors de la Lliga Europea els fan també, i els van copiant, veuen aquell xut així, i jo també ho faré, m'entens? No? Però vull dir, quan una cosa, el que jo soc una opinió, que quan un tio funciona, el que no tens que fer és posar-la aquí i llavors anar a espatlles dos. Si una cosa funciona i fa el tot davant de centro, el Barça continua fent el tot davant de centro. Perquè el Lamin, quan està jugant d'extrem, està jugant de sensacional. Que no, dius, no podem fitxar ningú i un dia es volen provar el Lamin de l'Andre Centro. Això és una altra història. Però vull dir que jo sóc de l'opinió que el Barça, si té que fitxar algú, té que fitxar algú de davant, perquè al final, el Barça històricament també, veuràs, quins són els tios que fitxen? Els de davant, si tu comences el Romario, el Rivaldo, el Ronaldinho, el Messi, el Suárez, tots, com es diu, el Maradona,
1: el Cruyff...
6: Ibrahimovic.
2: Tots.
1: Jordi, què en penses? Per acabar.
3: Jo tinc claríssim, vull dir, repeteixo, s'ha de veure quina situació té el club des d'un punt de vista financer. Això és evident. Ara, dius, escolta, jo preferiria, doncs no, resumir-ho tot i fitxar un nou. Fitxar un punta de veritat que et marqui la diferència, perquè al final... Oh, escolta, és que anem sobrats. Collons, doncs fitxo un lateral esquerre, que també ens vindria bé, o un central, collonut. Vale. Però si no, un nou. Jo crec que un nou, un punta que et marqui la diferència...
0: Jo crec que bona part,
3: és bàsic,
0: bona part del que tingui el Barça ho estarà o posarà tot al nou. I a partir d'aquí, si pot aconseguir vendre alguna cosa, mirar què pot fer. Pot portar algun extrem? Bé, llavors, o si no, em penso de quedar-me a Rashford, que la idea és no, buscar alguna altra cosa, però si no t'arriba, potser acabes quedant a Rashford. Si aconsegueixes que surti algú al darrere, si Eric, que jo crec que ja està jugant bastant de lateral dret, i no hi va Koundé, i algú truca a la porta per Koundé, doncs potser t'ho penses. Si truca algú per Araujo, potser t'ho penses. Fas calés i pots buscar alguna altra opció, però que tot ho posarà el nou al Barça.
1: Doncs això serà el meló que veurem els propers mesos. Com sempre, Jordi Roura, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Charlie Reixac, avui, escolta, teníeu-vos els dos, ja per mi, ja, escolta, ja he fet el dia, jo. Jo ja he fet el dia.
2: Mira, que és fàcil, eh?
1: És fàcil. Són de fàcil conformar. Sí, sí. Gràcies als dos, que gràcies. Tingueu un bon vespre. Fins demà. Adéu-siau.
7: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç. El torró. Torró.
8: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
9: Ells poden. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
11: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
12: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
26: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
27: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
28: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
29: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
30: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
31: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
32: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
31: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
33: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
34: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
1: Bueno, el camí de les 8, què tal, Mireia? Bueno, estareu pendents de...
4: Sí, de la rua... Sí,
1: però avui teniu partit, perquè avui juga el Girona, no?
4: Sí,
1: per tant,
4: una mica de butxaca.
1: Abans. Sí, de butxaca. Sí, allò, de butxaca, de butxaca. Avui partit important, Mitchell, Rayo, Girona.
5: A veure si el Llampec pues, està relaxat i podem treure els 3 punts per...
1: Sí, perquè si no la cosa ja es complicarà.
5: En primera i podem marxar a l'Àllex.
1: Bueno, que tinguis bon programa.
4: Sí, exacte. Nosaltres al mig allò resumirem el dia.
1: Fins ara. Resumir.
13: El resum? El Lewandowski amb una estelada.
4: Va, a les 8 en punt, bon vespre.
1: Tenemos alineaciones.
14: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
4: Continua aquesta hora la rua del Barça per celebrar el títol de Lliga.
15: Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però estem disfrutant molt.
4: L'autobús amb els jugadors del Barça, entre ells Lamine Yamal, que ara sentíem, ja fa 3 hores que recorre els principals carrers del centre de Barcelona, de seguida la Marta Ramon i la Clara Rodergues amb l'última hora. La celebració blaugrana que coincideix amb l'anunci de l'acord verbal entre el Barça i Hansi Flick, un acord del tècnic i el club per una temporada, més un altre d'opcional que no es rubricarà fins que s'acabi la temporada. Barça-banda, estem pendents del que està passant a Tenerife amb el creuer Ondius i tota la crisi de l'antivirus, perquè hi ha un gir de guió d'aquesta tarda. El mal temps ha obligat el creuer a atracar el port de Granadilla. En Joel Penya ens explicarà quina és l'última hora des de les Canàries. I per altra banda, avui hem de saber també els resultats de les PCRs dels 14 passatgers espanyols que viatjaven al creuer, per veure si donen negatiu o hi ha algun positiu entre ells. Recordem que n'hi ha 5 de catalans. Tot plegat poques hores abans d'una altra vaga del sector educatiu prevista per demà dimarts a tot Catalunya. La de demà serà la primera de les 3 vagues nacionals convocades pels sindicats de docents que mantenen el pols amb el govern. Pel que fa al temps, Abel Caral, avui hem tornat a tenir xàfecs, tot i que poc extensos, però demà la pluja torna a agafar protagonisme.
16: Sí, després d'un matí tranquil, durant les primeres hores de la tarda, proliferaran els xàfecs i les tempestes, primer a l'interior del país, però acabaran afectant qualsevol comarca i, en alguns casos, amb intensitat forta i amb calamars o pedra, sobretot a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona i al Vallès Oriental i al Maresme. Tot plegat amb ambient suau al centre del dia, però una mica menys que avui, i una tarda amb temperatures més baixes, fins i tot una mica fredes, als llocs on ploguin més força.
4: Avui que fem versió de butxaca del 9-0, 8:45, el Girona juga a RAC1. Són les 8:02. Anna Salvador, bon vespre.
17: Bon vespre.
4: A aquesta hora, milers d'aficionats del Barça omplen els carrers de Barcelona per celebrar la Lliga amb l'equip blaugrana. El primer equip del Barça continua recorrent alguns dels carrers de la ciutat per celebrar la segona lliga consecutiva que van guanyar ahir a la nit al Camp Nou contra el Real Madrid. Els reis de la festa són, evidentment, els jugadors, que no paren de saludar els culers, però també hi ha Hansi Flick, que no s'ha volgut perdre la rua, tot i la mort del seu pare aquest cap de setmana.
17: La rua ha començat a les 5 de la tarda al Camp Nou i acabarà cap a les 10 de la nit, també davant de l'estadi. Així, doncs, encara queda molta festa per davant. Tot plegat, com dèiem, en una rua que estan seguint milers de persones des dels carrers de la capital. Alguns jugadors com Marc Casador, Pau Cubarsí i Frenkie de Jong agraeixen als culers que hagin sortit a celebrar-ho amb ells i asseguren que tenen ganes de més.
15: 2 anys seguits guanyant la Lliga i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres.
18: Som un equip que tenim moltes ganes de fer coses grans per aquest club i així ho farem.
19: Hay muchas cosas que queremos ganar todavía con la Champions, sobre todo pendiente, y vamos a dar todo lo que tenemos para conseguirlo.
17: A aquesta hora, la comitiva del Barça ja ha fet gairebé la meitat del recorregut.
4: Sapiguem, doncs, com va la celebració dels del Barça i com l'estan vivint els jugadors des de l'autocar al carrer, acompanyant els de Hansi Flick. I tenim la Marta Ramon. Bon vespre.
20: Bon vespre. Just en aquests moments acaba de girar i enfila ja camí Passeig de Gràcia per la Pedrera, que serà el lloc més emblemàtic de la ciutat, per davant del qual passarà la rua del Barça, i serà ja la meitat d'aquest trajecte que està fent les delícies de tota la gentada que sobretot aclama Hansi Flick. Ara Lamine Yamal s'està deixant veure més i una bandera donat a algú de l'afició. abans també ha estat protagonista l'estelada que ha fet un ja Robert Lewandowski, que s'ha fet un fart de signar samarretes. És habitual que els jugadors signin molt marxandatge que l'afició els fa arribar. I al fons de tot l'autocar no falla el, sobretot el sector jove de la Masia, porta la veu cantant amb molts càntics, com per exemple el madridista Quinotti, com a gran càntic estrella.
4: Gràcies, Marta. Tot i ser dilluns feiner, com dèiem, milers de persones són al carrer per celebrar la Lliga amb l'equip blaugrana, gent de totes les edats amb samarretes, banderes i moltes ganes de celebrar-ho. Seguint la rua també a la Clara Rodergues. Bon vespre.
0: Bon vespre. Hi havia moltes ganes de veure l'autobús de l'equip de Hansi Flick celebrar aquesta Lliga, també la Supercopa, que també presideix tocar l'inici de la rua de Forç.
4: Sembla que tenim...
0: Després és cert que al baixar el carrer Numància s'ha calmat una mica, tirat al carrer Valdecat la gentada, i el club ens ha dit que anirà més. Quan arribem al punt àlgid segurament serà quan trobem més persones animades, aficionats, que amb moltes samarretes, amb bufandes, gent de totes les edats, especialment joves, per entrar cada moment, cada segon, per mortalitzar-se i tenir records d'aquest dia.
4: És difícil, i sabem que hi ha molta gent, Roger Saperes, per cert, bon vespre.
1: Sí, bon vespre.
4: Quan estem amb aquest tipus de rues, és sempre és complicada.
1: Les connexions no són fàcils, no? Hi ha tantíssima gent que es fa complicat de poder explicar què és el que està passant en aquesta rua. És habitual.
4: És habitual, de fet, és com la banda sonora que ens acompanya sempre. Entre el que ens explicava la Marta i la Clara, per cert, és el que vèiem, que hi havia una bandera palestina. Això almenys és el que ens estava explicant la Marta, no?
1: Sí, encara la podem veure. Abans hem pogut veure també a Lewandowski, que anava amb una estelada al capdavant d'aquest bus, que, vaja, li ha fet arribar algun aficionat, i ara també una altra persona que era en aquesta rua, doncs ja ha tensat algun jugador, una bandera, de Palestina, que l'han deixat, doncs...
4: Sí, segueix onejant.
1: A dalt del bus, i continua onejant hores d'ara.
4: Doncs això, segueix la rua en marxa, però Roger, tenim aquí perquè també ens has d'explicar quina és l'última hora també pel que fa al Barça. Avui és una de les notícies també del dia, perquè l'endemà de guanyar la Lliga, el Barça i Hansi Flick han arribat a un acord per renovar el contracte del tècnic alemany.
1: Sí, Flick tenia contracte fins al 2027 i després d'aquesta entesa seguirà al Camp Nou fins al 2028, amb l'opció de seguir un any més en funció d'alguns variables fins l'estiu del 2029. De moment l'acord entre les dues parts és verbal i la intenció és fer-lo oficial un cop s'hagin disputat els tres partits que resten per acabar la temporada.
4: El Barça és la cara dels clubs catalans. La creu és la situació del Girona i l'Espanyol, que viuen amb angoixa les últimes jornades de Lliga. Els gironins juguen aquest vespre un partit important per aconseguir la salvació a Vallecas. Dimecres serà el torn de l'Espanyol, Roger.
1: Els gironins afronten el partit contra el Rayo Vallecano amb la necessitat de sumar. Ja a hores d'ara, amb 38 punts, són l'equip que marca la salvació amb un més que l'Alavés. Els de Michel recuperen Abel Ruiz, que havia estat baixat per lesió, i Àlex Moreno per acumulació de targetes. Els madrilenys, per la seva part, no podran comptar amb Isi Palazón per sanció, Elias Acomac per lesió. El partit començarà a les 9 de la nit i el podreu seguir, com sempre, a l'antena de RAC1. Dimecres serà el torn de l'Espanyol, que ara mateix té un punt més que el Girona, 39, i rep l'Atlètic de Bilbao a Cornellà. Els blanquiblaus necessiten trencar ja la ratxa de 18 partits sense conèixer la victòria. Avui el club ha fet oficial la incorporació de Monchi, exdirector esportiu del Sevilla, Roma o Aston Villa, que passarà a ser director general esportiu de l'Espanyol.
4: Gràcies, Roger. Fins ara.
1: Fins ara.
4: Passen 8 minuts de les 8, més enllà de la celebració multitudinària del Barça-Barcelona, com els últims dies. Avui el gran focus d'actualitat continua sent les Canàries. Finalment, l'Ondius ha hagut d'atracar el port de Granadilla a Tenerife. Ha estat per les males condicions meteorològiques. Capitania Marítima ho ha demanat per garantir la seguretat dels passatgers i agilitzar la sortida del vaixell cap als Països Baixos. Aquest moviment ha permès que desembarquessin les últimes 22 persones que havien de baixar del vaixell. L'única diferència és que han sortit a peu en lloc de fer servir zòdiacs. Aquest imprevist, però, no ha impedit que el creuer marxi avui cap a Rotterdam. De fet, fa res, pocs minuts, que ja s'ha posat en moviment i està previst que hi arribi després de 5 dies de navegació. Durant l'ampli dispositiu que ha estat en marxa els últims 2 dies, han deixat l'Ondius unes 120 persones entre passatgers i tripulants no essencials. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Penya.
2: Bon vespre. Fa escassos minuts que a l'Ondius només hi queden 32 tripulants. seran els encarregats de dur el vaixell fins a Rotterdam, que és el seu destí final. Està previst que arribin després de 5 dies de navegació. Això després que aquesta tarda hagin desembarcat un grup de tripulants no essencials i els 6 últims passatgers. Els tripulants havien de pujar a un avió neerlandès i els viatgers a un d'australià, però aquest últim no ha arribat a temps i en un darrer canvi de plans els Països Baixos han posat els dos mitjans aeris. Per davant, el port de Granadilla encara ara el retorn a la normalitat després d'haver estat el focus mediàtic durant les últimes 39 hores, el temps que el vaixell ha estat fondejant. Abans, però, un grup de tècnics rematarà el dispositiu de desembarcament desinfectant l'espai.
4: Gràcies, Joel. Ara mateix, per cert, que hi ha en marxa aquesta roda de premsa del que és el director de general de la OMS, Tedros Adhanom, acompanyat també dels tres ministres que han anat pilotant el que és tota aquesta crisi, com és la ministra de Sanitat, el ministre d'Interior i el ministre d'Administracions Territorials espanyols. De tots quatre estan ara fent roda de premsa que podem escoltar en directe. Està parlant en aquest cas Tedros Adhanom,
3: aquest vaixell. That we needed.
6: So this is really a teamwork under the leadership of Spain and coordination.
4: De seguida també us actualitzarem quina és l'última hora d'aquesta roda de premsa, que per cert Tedros Adhanom precisament demà al matí es reunirà també amb el president Pedro Sánchez per fer un balanç més exhaustiu de com ha anat l'abordatge de tota aquesta crisi de l'antivirus. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat espera saber d'un moment a l'altre si les PCRs dels 14 espanyols que anaven al creuer Ondius són positives o negatives. Abans que acabi el dia d'arribar el resultat de les proves que els van fer ahir, això sí, sigui quin sigui el resultat, continuaran aïllats a l'Hospital Gómez Ulla. Si cap és positiu, la quarantena durarà fins al 17 de juny.
7: L'OMS, el Centre Europeu de Prevenció de Malalties i el govern espanyol han determinat que la data d'inici de la quarantena sigui el 6 de maig, després d'analitzar els contactes que hi va haver dins del creuer. El secretari d'Estat, Javier Padilla, recordava a RAC1, però que això pot modificar si apareixen més casos.
8: Cualquier cosa que pudiera surgir, muy especialmente la aparición de casos positivos dentro de la embarcación, que pasajeros que hubieran estado en la embarcación, haría que tuviéramos que evaluar si alguna de las personas que están ahora mismo en el Hospital Gómez Ulla había tenido algún tipo de contacto estrecho que no fuera lo que estaba documentado, que pudiera modificar justamente eso. Pero eso ya sería, sobre todo, a nivel un poco más individualizado.
7: De moment, cap dels espanyols aïllats pot rebre visites.
4: L'últim cas confirmat d'infecció per antivirus és el d'una persona francesa que va començar a tenir símptomes a l'avió de camí cap al seu país. Avui el govern ha anunciat que el seu estat és greu.
7: Ho ha confirmat aquest matí la ministra de Sanitat francesa, Stéphanie Rist.
9: Cette personne était sur le bateau de croisière.
10: Aquesta persona era al creuer, va tornar ahir. El seu estat va empitjorar durant la nit i va donar positiu per l'antivirus. El que sabem, perquè és un virus conegut, és que quan algú empitjora amb aquest virus, la seva vida pot estar en perill. Aquest pot ser el cas d'aquesta persona.
9: Le cas de cette personne.
7: L'altre positiu conegut les últimes hores, en canvi, no és clar. És un ciutadà nord-americà i el govern dels Estats Units el tracta com a tal perquè va tenir algun símptoma. Tot i això, de moment les proves que se li han fet han sortit negatives.
4: I mentrestant, la dona catalana ingressada a l'Hospital Clínic perquè va estar al mateix avió que la segona víctima mortal continua sense símptomes, ho confirmava el cap del Servei de Salut Internacional del Centre, José Muñoz.
11: Tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després.
4: Tot i això, també continuarà aïllada per si de cas. Dos minuts i un quart de nou. Catalunya viurà demà la sisena vaga de mestres i professors del curs. És la primera de les tres vagues nacionals que han convocat els sindicats pel proper mes, això en un calendari de protestes que també inclou 12 aturades territorials, tot plegat mentre el govern continua fent intents per rebaixar la tensió amb el professorat. Eudald Martínez.
12: Els sindicats obren aquest nou cicle de vagues concentrant les accions de protesta a la ciutat de Barcelona. A primera hora del matí s'esperen que hi torni a haver talls de carretera als principals accessos de la capital i a les 12 del migdia tots els docents del país estan convocats a una manifestació que sortirà de la plaça Urquinaona. El departament dona per feta aquesta primera vaga, però vol intentar aturar la resta. La consellera Esther Niubó espera començar a reconduir la situació en la trobada que els ha convocat aquest dijous.
21: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís
5: compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda.
12: Els serveis mínims per demà estableixen que a les escoles i instituts hi haurà d'haver un docent per cada 3 aules.
4: El que tampoc ha ajudat a calmar els ànims dels professors és la infiltració de 2 agents dels Mossos en una reunió de docents que es va fer la setmana passada a Barcelona. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que analitzaran si el cos es va passar de la ratlla.
21: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
4: 2 sindicats de professors, USTEC i la CGT, que ja han anunciat que portaran el cas a la justícia. I per acabar-ho d'adobar, un informe impulsat per l'entitat Equitat.org també alerta que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel canvi climàtic. Creuen que el govern s'ha de posar les piles per corregir-ho, Eudald.
12: Sobretot perquè cada cop són més els dies que els alumnes i professors han de passar als centres amb altes temperatures. La previsió és que els propers anys gairebé una quarta part del curs s'hagi de fer amb temperatures superiors als 27 graus. Mercè Torres, investigadora de l'Institut Metròpoli, lamenta a RAC1 que el pla del govern per climatitzar els centres no ha arribat a tot arreu.
22: Sí que volem reconèixer que aquest pla d'adequació, el problema és que no ha tingut un pressupost associat concret, ha sigut insuficient, no hi ha uns criteris clars a veure, per exemple, no, de l'enviament dels ventiladors o de climatitzar els centres, i s'ha concretat poc.
12: Per tot plegat, proposen un pla per adaptar tots els centres en els propers 10 anys. Justament avui el govern ha signat un acord amb entitats municipalistes per invertir 100 milions d'euros els propers anys per rehabilitar escoles del país.
4: I encara vinculat amb l'educació, Catalunya farà controls durant la propera selectivitat per detectar dispositius electrònics. L'objectiu és evitar l'ús fraudulent de mòbils o altres aparells. Segons ha avançat el país i ha pogut confirmar RAC1, la Conselleria d'Universitats farà que hi hagi controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics. Recorden que qualsevol aparell electrònic s'ha de guardar apagat dins les motxilles durant l'examen. La vaga i la manifestació dels docents de demà no es veurà afectada pel canvi de temps que es preveu per aquest dimarts. De fet, a Belcaral, la presència de ruixats i tempestes a molts punts de Catalunya serà sobretot a partir de demà, primeres hores de la tarda i durant la segona meitat del dia.
16: Sí, tindrem un matí, de fet, de sol a gran part de Catalunya, però sí que ja aniran apareixent núvols i a partir més o menys de la 1-2 del migdia començaran a aparèixer els primers ruixats, Catalunya central, interior de les comarques de Tarragona, Pirineu, Prepirineu, i amb el pas de les hores proliferaran en moltes comarques, primer interiors, però arribant també a la costa, ja cap a mitja tarda, vespre, 6, 7, 8 de la tarda, vespre, aquests ruixats, aquestes tempestes més concentrats a les comarques de Girona, Barcelona i al nord de les de Lleida. Compte que algunes tempestes, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, però també entre el Vallès Oriental i el Maresme, poden ser fortes i acompanyades de calamarsa o pedra, tot plegat amb temperatures que al centre del dia seran molt suaus, tot i que reculen una mica, però sí que a la tarda, comparat amb avui, amb aquesta bonança que fa, per exemple, els carrers de Barcelona amb la Rua, doncs demà les temperatures seran més baixes, sobretot als llocs on plogui més, i especialment, evidentment, si cau calamarsa.
4: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Abel.
16: Fins ara.
4: Passen 2 minuts d'un quart de 9. En crònica judicial, el fiscal manté la petició de penes per la família Pujol. Demà arrenquen els informes finals, l'última part del judici, i el fiscal Fernando Bermejo ha deixat clar que es manté ferm en la seva imputació. Només n'ha acabat deixant fora i perquè no hi tenia més remei l'expresident Pujol.
23: Ya se ha dicho in voce ahora en este momento, expulsando en cuanto al señor Soleil. Dentro de más, se eleva definitivas.
4: El fiscal demana 29 anys de presó pel fill gran de Jordi Pujol i 8 per la majoria dels germans. Això, tot i que al llarg dels 6 mesos de judici li ha costat molt sustentar que les comissions que cobrava Júnior fossin compensacions per contractes públics i encara menys que fossin l'origen dels diners que la família tenia a Andorra. I la Comissió del Mercat de Valors espanyol ha multat Gerard Piqué amb 200.000 euros per una infracció molt greu. Creu que l'exfutbolista va comprar accions d'una companyia tenint informació privilegiada.
24: Li hauria proporcionat l'empresari José Elías, a qui la comissió també ha multat amb 100.000 euros. Segons la comissió, el 2021, Elías va comunicar a Piqué que l'empresa Atris Health volia presentar una oferta per comprar Aspi Global Services. 2 dies abans que s'anunciés l'operació, l'exfutbolista en va comprar més de 100.000 accions.
4: I fem encara un altre punt judicial per parlar d'un altre cas de corrupció que ha durat més d'una dècada als jutjats. És el cas Innova de Reus. Després de molt temps encallat, avui ha estat el primer dia de judici i 2 dels acusats han reconegut haver cometut comès prevaricació, malversació de diners públics i falsificació documental. El seu pacte amb la Fiscalia deixa en mal lloc la resta dels acusats. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
13: Sí, gir inesperat en el cas Innova de Reus de presumpta corrupció. L'acord l'ha tancat el Ministeri Fiscal amb Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident de l'ICS, i un dels cervells de la presumpta trama corrupta i l'arquitecte Jorge Batesteza, que havia exercit de responsable d'infraestructures del CatSalut. Un acord de conformitat que a l'espera de conèixer els detalls suposarà una rebaixa de les penes de presó demanades inicialment, que arribaven als 10 anys de presó. La instrucció del cas Innova s'ha eternitzat durant els darrers 15 anys, temps durant el qual part de les peces, fins a 16, que penjaven de la investigació principal, han anat caient arxivades.
4: I en ple conflicte, a l'Orient Mitjà, Indra ha anunciat que crearà 1.500 llocs de feina a Catalunya vinculats a la indústria de la defensa i la seguretat abans del 2027. La tecnològica ho ha dit en un acte a Barcelona on ha reunit autoritats del sector civil i militar. També hi era el president Salvador Illa, que creu que la inversió en defensa és necessària.
14: Moltes vegades, equivocadament des del meu punt de vista, es contraposa la seguretat als models d'estat del benestar. Tanques o mantega? No. Perquè hi hagi mantega, ha d'haver-hi seguretat. Perquè hi hagi estat del benestar, hem de garantir la nostra seguretat. I són dues coses que no són incompatibles.
4: Indra busca aliats per rellançar la indústria vinculada a la guerra a Catalunya i anima les empreses grans i petites a afegir-se al projecte Montse Martí.
15: La secretària d'Estat de Defensa, Maria Amparo Valcarce, ha dit que Catalunya ha de tenir un paper clau els propers anys en el negoci de la defensa i seguretat i ha fet una crida, entre d'altres, al sector de l'automoció.
18: Mire hacia defensa, porque abre enormes oportunidades. Sabemos que para ellos es un desafío, pero para eso estamos.
15: En declaracions a RAC1, el conseller delegat d'Indra, José Vicente de los Mozos, ha insistit que la indústria militar i de seguretat actualment és molt més que fabricar tancs.
19: Estamos hablando de desinformación, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de ciberdefensa, estamos hablando de la importancia de un país de ser autónomo, controlar sus comunicaciones. No solamente en la defensa es solamente hacer cosas físicas, hacer tanques.
15: En aquest acte a Barcelona, Indra ha reunit directius i representants de 200 companyies, pimes, empreses emergents, també universitats i centres tecnològics de Catalunya.
4: Gràcies, Montse. I ara que parlàvem del sector de l'automoció, una de les empreses que torna a plantejar acomiadaments massius és Nissan. La companyia ha explicat als sindicats que vol fer fora 211 treballadors a Catalunya. Això és el 37% de la plantilla actual. L'ERO afecta 110 persones del centre de recanvis del Prat, 86 del centre tècnic de la Zona Franca i una quinzena més dels centres de recursos humans i prevenció també del Prat. A les portes d'un estiu que es preveu especialment calorós, el govern posa en marxa una nova estratègia per combatre els incendis de sisena generació. Per fer-ho, han identificat i dissenyat 14 eixos de confinament que poden ser claus per evitar que el foc salti d'un massís a un altre i pugui travessar tot el país. Més detalls sobre aquest pla, Jordi Claret.
25: Sí, és una idea ambiciosa i amb terminis encara per definir. Aquests 14 eixos de confinament estan repartits per tot el territori i separen els massissos més importants. Sumen més de 220.000 hectàrees de superfície, però en protegiran moltes més, prop de 2 milions. La idea és crear una zona àmplia d'impàs entre els pulmons verds del país on els bombers puguin realment treballar. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, deixava clar que hi ha molt bosc en risc.
26: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Aquí els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària amb X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis.
25: En aquests 5 trams ja han començat els treballs, per exemple, de neteja de sotabosc i de poda d'alguns arbres. El mateix objectiu en altres entorns també es pot aconseguir amb camps de conreu ben treballats o zones de pastura.
4: I d'una iniciativa a una altra, en aquest cas per eixugar del tot les llistes d'espera per fer cursos de català. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat crearan 5.000 places més de cara al curs que ve als programes del Centre de Normalització Lingüística.
24: Amb aquest reforç, els cursos de català a la ciutat arribaran a 35.000 persones. Les noves places seran sobretot als nivells inicials, la 1 i la 2, que són els que tenen més demanda. A banda, es contractaran 23 professors més per cobrir l'ampliació de cursos.
4: I d'aquí a poca estona, a les 9 del vespre, arrencarà la gala solidària People in Red per recaptar fons per la recerca de malalties infeccioses. L'organitza la Fundació Lluita contra les Infeccions i l'any passat va aconseguir més de 900.000 euros. Aquest any, per primera vegada, donaran un premi per reconèixer la lluita contra les infeccions al director de cinema Eduardo Casanova, que va fer públic fa uns mesos que tenia VIH. Anem en directe, doncs, cap al MNAC, on es fa aquesta gala amb l'Eulàlia Carrascal. Bon vespre.
0: Bon vespre. Sí, van arribant els primers assistents a la gala, que aquest any presenta Sílvia Abril i Toni Acosta, i també hi haurà les actuacions musicals d'Amaral i Joan Dausà. Per primer cop, com deia, s'entregarà un premi per reconèixer la labor d'Eduardo Casanova. El president de l'entitat, el doctor Bonaventura Clotet, ha explicat a RACUP per què li han entregat a ell.
1: S'ho mereix, li hem donat perquè d'alguna manera és important també treure l'estigma de tot el que és la malaltia pel VIH, la infecció pel VIH, i poder demostrar que un pot dir que té el VIH i no passa res, perquè afortunadament la infecció per VIH no es cursa l'esperança de vida.
0: Assegura que les donacions són més importants que mai ara que l'antivirus centra totes les portades i anima tothom a fer-se socis de l'entitat i també a fer donatius.
4: I de la pàgina cultural, la Casa Batlló recupera el que va ser habitatge de Gaudí. Després de 4 anys de restauració, l'edifici inaugura un habitatge ubicat a la tercera planta i format per 10 estances. Es podrà llogar i, per exemple, es podrà dormir a l'habitació per fer un esdeveniment a tota la planta o a una reunió en una de les sales. Més detalls, Bàrbara Padilla.
2: Durant el procés de restauració s'hi han anat traient capes i els restauradors han descobert detalls i elements decoratius que estaven amagats. Ara bé, no s'hi faran visites. Els espais es poden reservar a un preu mitjà de 200 euros l'hora i per estança. L'arquitecte en cap de Casa Batlló i responsable de les obres, Xavier Villanueva, explica com ha sigut la restauració.
3: Ha estat un procés complex, ha estat molt meticulós, ha sigut com un procés arqueològic que vas traient capes. Clar, hem començat pel 2019, però hem anat tirant enrere fins a 1906. I ha estat un procés curós, perquè estava ple de detalls, molts més detalls dels que ens podíem imaginar. Té una riquesa excepcional a nivell de qualitat de materials, colors, formes.
2: A l'habitatge hi ha un dormitori, un menjador, una biblioteca, un celler. Tot plegat és una recreació de com podia ser la casa on van viure els descendents de la família Batlló, que hi van ser del 1906 al 2019. Una casa que manté l'arquitectura original, com la fusteria o el paviment, però que té tot el mobiliari nou.
4: Gràcies, Bàrbara. I fins aquí la versió de butxaca del 9C. Ara us deixem amb el Girona juga RAC1 avui contra el Rayo. Nosaltres tornem demà a l'horari habitual. Bona nit.
6: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
17: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
20: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
27: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
28: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
27: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
29: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
30: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapup es busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
5: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Vtravel. Amb Vtravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
7: Vtravel. Viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a vtravel.com.
8: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
10: Necesito vacas.
9: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
11: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 608.

0: Bona nit a tothom. 8:45, d'aquí a mitja hora està previst que comenci l'últim partit de la 35a jornada de Lliga Primera Divisió a Vallecas entre el Rayo Vallecano i el Girona. Partit importantíssim, un mes pel Girona per treure el cap d'aquesta zona baixa, per començar a respirar una mica tranquil, encara no del tot, avui aconseguint una victòria al camp d'un Rayo que encara està de celebració per haver accedit a la final de la Conference League. Un Girona que arrenca el partit 17è, és a dir, en la primera posició, que se salva en aquesta classificació de primera amb 38 punts, un per sobre del descens, mentre que el Rayo és 11è amb 42 punts. Uns 42 punts que vés a saber si donaran o no la permanència primera. Potser en caldrà un més aquesta temporada. És difícil de dir avui dia. Els 42 és una bona xifra i fa pinta que el Rayo aconseguirà la salvació, perquè un punt segurament dels últims 9 que li quedaran els acabarà sumant, encara que avui no ho fes, contra el Girona. L'últim partit del Rayo més va ser una victòria, 0-2 al camp del Getafe. L'últim del Girona, una derrota a casa, 0-1 contra el Mallorca. De fet, el Girona porta 3 derrotes consecutives, un punt dels últims 12, en una mala ratxa que l'ha portat a estar una altra vegada a només un punt de la zona de descens. Fora de casa, només 3 victòries gironines, 7 empats, 7 derrotes. A la primera volta, victòria del Rayo. De fet, va ser el primer partit de la Lliga pel Girona. Girona 1, Rayo Vallecano 3. Va marcar Joel Roca pels gironins. De Frutos, Álvaro García, Isi de penal van marcar pel Rayo. Per dir, a més, amb expulsió de Gazzaniga, encara a la primera part. Vaja, que la Lliga no va començar ja gaire endreçada per part gironina. Els precedents són bons al camp del Rayo. Només una victòria del Rayo, un empat i 2 victòries del Girona en les 4 visites que ha fet a l'estadi de Vallecas. La temporada passada, això sí, derrota 2-1 amb 2 gols d'Enteca. Amb tot aquest panorama, amb tots aquests ingredients, afrontem avui aquest Rayo Vallecano-Girona. Això s'acaba i cal anar guanyant per no haver de patir més del compte. A Vallecas, Miquel Agut, hola, bona nit.
1: Bona nit, Xavi Puig.
0: Estan de celebració encara o no pel barri de Vallecas?
1: Oh, potser estan de celebració al carrer, perquè a l'estadi les graderies són gairebé buides. Deuen estar esperant fins a última hora. És veritat que és dilluns, que és dia de feina, i suposo que avui arribaran, si no a misses dites, poc abans que comenci el partit. Però sí, ja veus, quan t'acostes a l'estadi, avui una mica abans de les 7 ja rondaven per aquí, i moltes samarretes del Rayo, evidentment, perquè a banda de l'orgull de pertinença, aquí també tenen l'orgull de ser un club que jugarà una final europea per primera vegada a la seva història. O sigui que estan en un moment molt dolç i es nota pel carrer. Suposo que la rebuda a l'equip serà molt i molt bona avui, el dia del retrobament amb l'afició, després de la classificació per la final de la Conference League dijous al camp de l'Estrasburg.
0: Tenim 11 del Girona i un 11 amb cosetes. Agut, no és l'11 previst o l'11 que ens imaginàvem avui de Michel a Vallecas.
1: Perquè Echeverri, que és qui ha fet de nou en els últims partits, o de fals nou, és a la banqueta. També hi és Blin, que és un titularíssim habitual. També són Estuani i Abel Ruiz. Vaja, dit tot això, fem un cop d'ull a l'11, que de moment col·loquem així. Gazzaniga a la porteria, d'aquí no el mou ningú per descomptat, i millor que sigui així. Arnau a la dreta, Àlex Moreno a l'esquerra, Francesc i Vito Reis de centrals, Fran Beltran i Witzel al doble pivot, a la dreta Zigankov, a la esquerra Joel Roca, pel centre Unahi, i de fals nou avui Lemar.
0: Lemar de fals nou, eh? És intuïció, és informació, Lemar de fals nou, Agut?
1: És informació. El que passa és que veurem, perquè la informació a vegades també pot ser interessada, perquè, per exemple, el full d'alineacions que se'ns facilita, qui forma en la posició de fals nou, de jugador més avançat, és Unahi. Però el que estava previst que passés és que Lemar deixés la banda i fos un fals nou avui en aquesta visita al camp del Rayo.
0: Doncs aquest 11 amb novetats de Michel, la suplència de Blin, que és veritat que no està tenint el millor tram

0: de temporada en els últims partits. No sabem si ve per aquí la suplència d'avui i l'aposta per Francès avui al centre de la defensa gironina. A la banqueta, per tant, a banda de Blin i Echeverri, qui més té, Mitchell?
1: Doncs dos porters, Rubén Blanco i Krapinsov, Hugo Rincón, David López, Estuani, Abel Ruiz, Ivan Martín i Artero.
0: I quin 11 treu el Rayo Vallecano? Treu un 11 molt titular?
1: Home, prou titular, realment. Vaja, en moltes posicions titularíssim. I a dalt, com que té les baixes d'Ilias Akomak, que està lesionat i d'Issi, que està sancionat 7 partits, l'han caigut per encarar-se amb l'àrbitre, doncs amb tot això, avui a davant és on potser rota més. Però vaja, batalla a la porteria, Ràtzio de lateral dret, Pep Xavarrí, el figuerenc de lateral esquerra, Legend i Paté 6 de centrals, Pedro Díaz, Òscar Valentín i Unai López al tribot al mig del camp, a la dreta de l'atac de Frutos, a l'esquerra Fran Pérez i pel centre Camello.
0: Qui xiula avui a Vallecas?
1: Avui xiula Quadra Fernández, un àrbitre madrileny, però adscrit al Col·legi Balear, al bar Figueroa Vázquez.
0: Doncs tots situats amb els ingredients d'aquest Rayo Girona, 35a jornada, ja només en quedaran 3 quan tanquem el partit avui de Vallecas. Sabem que el Girona jugarà dijous, 8 del vespre, contra la Reial Societat. De fet, d'això s'encaixava Mitchell ahir, i amb raó, que hi hagi jornada en dilluns i després tornis a jugar dijous. Vaja, més que queixar-se, era un missatge de resignació el que feia Mitchell, Miquel, de dir, mira, ens ha tocat així, i reclamant que potser, si hi ha jornada entre setmana, i amb tot el que hi ha en joc en aquestes últimes jornades, doncs estaria bé que tot se centrés al cap de setmana i que el dilluns el deixessis una mica lliure.
1: Jo ja estic d'acord, perquè havent jugat el Rayo a Estrasburg dijous, es podia jugar diumenge. És una pràctica habitual que si algú juga dijous, el Rayo li ha passat durant la temporada en competició europea, que jugui a la Lliga l'últim partit de la jornada dilluns. Però per ajustar una mica més el calendari i que tothom tingués unes condicions semblants de descans, estaria bé que avui no es jugués, perquè al final, entre avui i diumenge que ve, el Girona jugarà 3 partits. Aquest, el de dijous que deies, contra la Reial Societat a casa, i diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid. Diumenge tornarem a ser aquí a Madrid, però en una altra banda, no aquí a Vallecas. En tot cas, llavors, sí que convindria que s'haguessin mirat una miqueta millor, jo crec, el tema de la distribució del calendari, perquè ara, per exemple, la Reial Societat tindrà molt més descans, va jugar dissabte, tindrà 2 dies més de descans que el Girona en el partit que jugarà dijous a Montilivi, per exemple.
0: Hola, Marc Brugués, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Mira, ara et sorprendré, vaja, no et sorprendré.
2: Ai.
0: Jo avui trec el boli, Brugui, i signo l'empat.
2: Guito. Doncs, aviam, jo... El boli...
1: Ja està caient una llagrimeta.
2: No, me n'alegro d'haver creat escola, però el tinc a sobre la taula, però no el signo. No puc signar-lo perquè ja a les últimes retransmissions deia que no patia, però ara sí que pateixo, i la millor manera de no patir és guanyar un partit.
1: Hòstia, Xavi, ara sí que l'ha deixat.
2: I no alimentar aquesta agonia. Però ja us ho deixo ben clar, que a la mínima que vagin maldades, el agafo i el signo aquí.
0: Jo 4 entre avui i dijous em semblaria un bon botí.
2: Sí.
0: 4 punts, però
2: vaja.
1: No, sí, home, a mi també, el que passa és que...
2: Millor 3 avui.
1: És a dir, jo si haguéssim... No, sí, clar, jo si haguéssim de fer la distribució, sí, preferiria fer els 3 avui, perquè d'alguna manera de cap netejaries una mica més, no? I el partit de casa contra la Real Societat seria molt important, però no tindria una càrrega tan dramàtica com podria tenir, no?
0: Si a més tornes a jugar l'últim, entre els que s'hi juguen coses, i per tant tornaries a tenir el perill, és veritat, amb un empat avui, no diguem ja amb una derrota, de començar el partit en zona de descens.
1: Sí, home, espero que els jugadors del Barça, que juguen al camp de l'Alavés, es comportin, que vulguin tenir l'objectiu dels 100 punts, i vaja, que l'equip vitorià, que no sé si tindrà baixes sensibles, perquè va acabar amb jugadors lesionats al camp de l'Elx, no sé si podran jugar Toni Martínez i Guridi i companyia, però espero que aquell dia els jugadors del Barça vulguin celebrar el títol d'una manera esclatant al camp de l'Alavés i poder aspirar al repte de la Lliga dels 100 punts. No és que els puguis demanar res, perquè cadascú fa la feina com la fa i quan la té feta és lliure de descansar després d'haver fet la feina. Però vaja, tant de bo fos el cas i el Girona també se'n pogués aprofitar.
0: T'has sorprès la suplència de Blin i aquesta aposta de Lemar com a fals nou, Brugui?
2: La suplència de Blin no. Jo la veia cantada perquè per una qüestió d'estat de forma, perquè fa 2-3 partits que li costa molt, amarrades molt gruixudes i no està bé físicament, és molt bo, però no està bé físicament i al final la meritocràcia doncs, ha fet que entrés Francesc, que estava bé en un nivell d'agressivitat i defensivament és un bon jugador. L'invent de Lemar sí que m'ha sorprès una mica, ja era un invent Echeverri, recordem-ho, que no és un davanter centre, però esclar, si no hi ha davanters centres perquè Abel Ruiz està lesionat, Benat també, i Estuani no està en condicions físiques de sortir o de jugar gaires minuts, doncs ha d'inventar-se alguna cosa. Echeverri no ha acabat d'anar bé, avui prova Lemar, a veure si és Lemar, si van canviant amb Unagi, si Joel Roca també hi pot anar, no ho sé, un 11 doncs, sense gaire profunditat, apostant tot pel joc de posició i sense punt de rematada, que és el que en trobem a faltar aquests últims partits.
0: Hola, Albert Ferran, bona nit.
3: Bona nit.
0: Tenim més activitat, hi ha una mica més de futbol, poca cosa més, baixa tenis a Roma, però, sí. Però no és un dilluns molt actiu. Ara anirem a la rua del Barça, que continua en marxa pels carrers de Barcelona. Avui està Barcelona... Està Barcelona interessant a nivell de trànsit, sí. També, amb la rua del Barça. Hi ha gent contenta, especialment gent no culer, contenta amb el trànsit avui a la ciutat de Barcelona.
3: A veure, bàsicament destaca un parell de partits importants de la zona baixa de la classificació. A segona, partit de duel directe en aquesta lluita per la permanència. És un Osca Reial Societat B, ha començat ja el partit, 8 de la primera sense gol, 0-0. Si l'Osca guanya, empata amb el Cádiz i sortiria del descens per gol a barà general, i si guanya el filial basc, doncs quedaria a tocar de la salvació. A la Premier, a les 9, partit clau pel Tottenham, per aquesta lluita de la permanència. Els experts són ara mateix el primer equip que se salvaria, té un punt de marge sobre el descens i rep el Leeds, que des d'ahir ja està salvat. Per tant, és una molt bona oportunitat pel Tottenham d'agafar distància i pràcticament ja lligar la permanència. A Itàlia, un Nàpols-Bologna, que bé, no hi ha res en joc, el Nàpols s'ha assegurat la Champions i el Bologna zona mitjana de la classificació, està tranquil. I deixa'm afegir que fa una horeta aproximadament hem sabut l'horari de l'última jornada de Lliga, que és horari unificat. En principi, a aquestes alçades, tots els partits es jugaran dissabte 23 de maig a les 9 del vespre. Per tant, serà un dissabte intens. Primer la final de la Champions femenina a les 6 de la tarda i l'última jornada de Lliga a les 9 del vespre. Però ja han situat un partit diumenge a les 9, que és el Villarreal Atlètic de Madrid, que en principi no s'estaran jugant res. Dic en principi perquè el Villarreal encara té opcions matemàtiques de Supercopa, d'arribar a la segona posició. Ho té molt difícil, però tot i aquestes opcions, la Lliga ja l'ha situat com a darrer partit de la jornada, diumenge 24 de maig a les 9.
0: Veurem com va canviant tot en aquesta última jornada, a veure si hi ha partits que poden anar sols, igual que aquest Atlètic de Madrid o aquest Villarreal Atlètic de Madrid, si en pot anar algun més també de sols, si no hi ha més coses en joc. I la rua de campions de Lliga del Barça, Marta Ramon, hola, bona nit.
4: Hola, bona nit, Puig.
0: Hola, Clara Rodergas, bona nit. Ui, és difícil la connexió. On som, Marta? A veure si ens podem entendre.
4: Bona nit. Hola, hola. Temàtica padre.
0: Mira, tornarem. Ara intentarem recuperar-la. La connexió no són fàcils, no. Aquestes connexions amb tanta gent a la rua del Barça.
3: A més, ara mateix estan al centre de la ciutat, pràcticament, és on hi ha més gent i és complicat, és complicat.
0: Sí, encara queda un bon tros de rua, amb la Pedrera ara com a protagonista en aquesta zona de la ciutat de Barcelona i amb una gentada durant tota la tarda, 5 de la tarda que ha arrencat i encara... A 9:15 encara continuem en marxa en aquesta rua dels campions amb els jugadors molt, molt actius i interactuant molt amb la gent, que d'això es tracta, signant moltes samarretes, ballant i compartint l'alegria amb l'afició del Barça, que avui ha volgut sortir al carrer a celebrar aquest títol de Lliga. Miquel, que se n'ha anat la llum a Vallecas?
1: Sí, senyor, és el que ha passat fa uns instants i de moment podem continuar matents. Si obrim la finestra podem tenir una mica de so d'ambient, tot i que en més d'una ocasió en aquest camp hi ha hagut aficionats que s'han encarat amb nosaltres perquè hem celebrat el que ells no volien que celebréssim. Però vaja, veurem què s'hi pot fer. És un estadi en el qual és difícil treballar, això és evident. Per mi és l'estadi en pitjors condicions de primera divisió per treballar i podem encara emetre des d'aquí, però no en plenitud de condicions com ho estàvem fent en el tram inicial de la transmissió durant els primers minuts de la prèvia. Aviam si torna el llum i tot pot estar operatiu per nosaltres i per tots els companys que hi ha en aquesta zona de l'estadi. No sé si el llum que ha marxat també afecta la il·luminació del terreny de joc, perquè, clar, com que és de dia, encara no te n'acabes de donar, però veurem si això no té cap afectació en el partit o si només és la zona a la qual hi ha les cabines de ràdio i la zona per la premsa en aquest estadi de Vallecas.
0: Tenim un lot bataller en joc en aquest partit del Girona al camp del Rayo Vallecano. Els 18 sobres de 100 grams cadascun de pernil llescat, gran reserva bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller amb el hashtag Fracó, etiqueta Fracó a través de la X, i d'aquesta manera digueu el que vulgueu i entreu en el sorteig d'aquest lot bataller, el 10 dels pernils gironí de Riudarenes, amb aquest sabor únic que marca la diferència, que podeu trobar a les millors xarcuteries i carnisseries del mercat, com per exemple a la carnisseria Cantonet de Fornells de la Selva, a la carnisseria Cairó de Port de la Selva, i avui us veig desganats, i la carnisseria Toni de Girona. Si voleu menjar bé, penseu en bataller. A veure, Marta Ramon, si et podem sentir. Per on para la rua, Marta?
5: Carrer Provença. Som al carrer Provença, avançant al carrer Provença. Després haurem de pujar a Aribau. I ara la comitiva s'endinsa entre la multitud i veig que hi ha aficionats del Barça que han fet arribar, jo crec que deuen treballar per algun establiment de menjar, que els hi han fet arribar a sopar a dalt de l'autocar. Els més animats, com sempre, la gent de la Masia, Fermins, Gavis i companyies, tot i que Lamine Yamal s'havia dosificat al principi, realment des de fa una estona està més animat. L'hem vist onejar una bandera palestina i abans Robert Lewandowski també n'ha fet onejar una d'estelada. Els jugadors del Barça s'ho passen molt bé. Ara veiem Robert Lewandowski, que no es mou del davant de l'autocar, ballant amb una bufanda del Barça, entregadíssima al polonès, i Chesney, doncs, fent cara de Chesney. Chesney, els crits de Chesney fumador tota la tarda l'han estat acompanyant, l'hem vist fumant, fins i tot en alguns moments, directament, i continua fent la seva cara seriosa, peculiar, somrient de tant en tant amb un Lewandowski que ara mateix no para de ballar, entregadíssim al capdavant de l'autocar.
0: Déu-n'hi-do. Clara, molta gent en tot el recorregut, moltíssima gent.
6: Sí, a l'inici ha estat caòtic, de fet ens deien que més caòtic que l'any passat. És cert que quan hem arribat al carrer Numància hi havia menys gent, però un cop hem enfilat palmes, això s'ha multiplicat i és una autèntica bogeria, gent enfilada a les marquesines dels autobusos, a les faroles, als arbres, o sigui, gent que fins i tot jo patia per la seva integritat física perquè se la juguen per veure els seus ídols, gent plorant en poder veure els jugadors que tant estimen, tothom gravant amb el mòbil, gent molt jove, engrescada amb aquesta generació, amb tants nois de la casa, tants jugadors que senten tant l'escut. Compte, que s'atropellarà l'autobús i no seria el millor ara mateix.
5: Tampoc estaria...
6: No
5: seria l'ideal ara mateix. Molta presència policial ara mateix.
6: Moltes samarretes, moltes bufandes, gent disfressada de tauró, per exemple, en homenatge a Ferran Torres, molts cons amb la cara d'Álvaro Arbeloa enganxada, també algunes fotografies d'Mbappé, avui tothom se'n recorda també de l'etern rival. De fet, hi ha hagut un tram a Balmes on un aficionat del Madrid ha sortit al balcó amb la samarreta del Madrid i, evidentment, s'ha guanyat els càntics de tots els culers que estan gaudint de valent aquesta tarda avui a Barcelona.
0: Sí, molta interacció, ho vam veure també la temporada passada, això, Marta, a diferència d'altres rues, d'altres temporades, que era com una mica que cadascú fotia la festa que volia aquí a l'autocar, però que passaven una mica de l'afició que havia sortit al carrer, hi ha molta interacció entre els jugadors i els aficionats.
5: moltíssima. Hi ha molt intercanvi de samarretes i de marxandatge perquè els hi signin. També hi ha hagut força estona pilotes d'aquestes de platja, balones de playa, que li canten al Vinícius, doncs voleiant de l'autocar cap a la gent, de la gent cap a l'autocar, i molt intercanvi això d'objectes per poder ser signats. També Hansi Flick rebent molt suport de la gent i ell retornant aquest efecte després d'aquestes últimes hores, des que va conèixer la mort del seu pare. Està rebent molt afecte per part de l'afició i l'agraeix molt. Un Hansi Flick que l'hem vist certament en alguns moments en un segon pla, però que ha volgut ser aquí i que realment doncs correspon amb tota l'estima que l'afició del Barça li fa arribar, amb molts càntics de suport cap a l'entrenador del Barça.
0: Doncs seguint encara aquest recorregut amb la Marta i la Clara, encara pel carrer Provença, encara queda una estoneta per tornar cap al Camp Nou, que és el punt final d'aquesta rua. Ha sortit guapo el Cupido a la tele, eh? Guapo sí, que acaba de sortir Xavi Cupido a la...
5: Que content de sortir per la tele, guap.
0: A la tele.
5: Està content.
0: Ara tornem, Marta, Clara, fins ara. Potser no heu saltat mai en paracaigudes, eh? Potser mai heu fet la volta al món, heu travessat l'oceà en un veler, o no heu tingut mai un Honda Civic.
2: Mai.
0: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Ha tornat la llum a Vallecas. Pausa i tornem cap allà. 9 minuts i arrenca un partit clau pel Girona. Rayo Vallecano, Girona, 35a jornada de Lliga.
7: RAC 1. El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
8: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: RAC 1. Cada nit, a 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: Comienza la Vuelta Ciclista a Catalunya con todos los gallos en primera fila de combate para ver quién le pone el cascabel al gato en una etapa para la historia, en una etapa solo para los elegidos, en una etapa que pasará a los anales de la historia, marcada con litros de sangre donde el equipo del Cárdenas...
10: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del Tu Diràs a RAC1.cat i a l'aplicació.
7: RAC 1. Tots som 1.
11: Escolta, informa't, descarrega.
7: Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC 1.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
7: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
13: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
14: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
15: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
14: Thank you!
13: Per aquí, sisplau!
8: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
17: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
18: El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 5 minuts i comença el Rayo Girona, Vallecas i a RAC 1. Anem a repassar les alineacions.
19: Autocol·lecció, vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència t'ofereix aquest espai.
0: 11 del Girona, Miquel.
1: Gazzaniga a la porteria, Arnau a la dreta, Àlex Moreno a l'esquerra, Francesc i Vito Reis de centrals, Fran Beltrán i Witzel al doble pivot, al mig del camp Sigankov a la banda dreta, Joel Roca a l'esquerra, Unagi pel centre. S'espera que avui el jugador més avançat sigui Tom Lemar.
0: I 11 del Rayo.
1: Amb batalla a la porteria, Ratzio al lateral dret, Xavarria a l'esquerra, Legend i Patesis de centrals, Pedro Díaz, Òscar Valentín i Unai López al tripbot al mig del camp, De Frutos a dalt a la dreta, Fran Pérez a dalt a l'esquerra i Camello a dalt pel centre.

0: Tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i vocació. Autocol·lecció.com.
1: S'ha animat Vallecas, ha hagut?
2: D'aquella manera, perquè a mi em sorprèn que encara, per exemple, a l'espai dels Bucaneros hi hagi la meitat de seients buits. No sé si... No crec que hi hagi cap protesta, perquè venen de classificar-se per la final de la Conference League, però hi ha molt espai buit, i a la resta de les graderies, fins on podem veure, perquè la graderia que tenim per sobre ens impedeix veure més amunt de la primera graderia de l'altra banda, hi ha mitja entrada. Vaja, jo crec que s'acabarà omplint, però ara mateix més o menys una mica més de mitja entrada a Vallecas per aquest partit entre el Rayo i el Girona. Per cert, quan Mitchell ha sortit dels vestidors anant-se'n cap a la banqueta, els que hi havia l'han aplaudit com a personatge llegendari que és d'aquest club.
1: Clar, Íñigo Pérez li queda aquest partit i un altre com a local. Vaja, si s'acaba confirmant el que comença a ser un secret a veus, que és que serà l'entrenador del Villarreal la propera temporada. Si s'acaba confirmant això algun dia. De moment, la marxa de Marcelino ja l'ha fet oficial al Villarreal ara fa uns dies, i tothom dona per fet que Íñigo Pérez serà el seu substitut. Veurem si s'acaba sent així o no.
2: Vaja, tindria lògica, i fins i tot en el cas de guanyar la Conference League ja seria arribar amb un títol europeu a la butxaca, entrenar un club de Lliga de Campions com és el Villarreal de cara a la temporada que ve. Però de moment, Íñigo Pérez, pel que sabem, Brugui, de portes endins, el missatge que envia el vestidor és de present, ja no de futur proper ni llunyà, sinó de present i del partit d'avui.
3: Sí, totalment, i d'ambició màxima de guanyar els màxims partits possibles dels que queden aquesta temporada per accedir a la setena posició, que donaria accés a la Conference League en el cas que perdessin la final que jugaran contra el Crystal Palace. Ells volen guanyar avui, volen guanyar la resta de partits per cada cop més amunt millor, i si no aconsegueixen el bitllet via final de Conference, doncs tenir-lo a través de la classificació, i no hi haurà descompressió, ni ressaca, ni res. Això és el que se'ns ha transmès a través de l'entorn de jugadors del Rayo Vallecano.
1: Clar, que avui guanyant, és veritat que es col·loca setè al Rayo. Si avui guanya el partit, per gol a vera general, com a mínim, el tindria millor que el Getafe, en sumaria 45 com el Getafe i se situaria setè a la classificació. És que Europa està barata en aquesta lliga.
2: No, és que jo me'n recordo que el Molló li feia el comentari a l'Edu el dissabte, no?
1: No, li preguntàvem si tenia el passaport en regla, l'Edu, en un moment de dissabte.
2: Exacte. Clar, quan l'Espanyol guanyava 0-1, estava a 2 punts. Vull dir, clar, és que realment és una bogeria. Jo no recordo cap temporada d'aquestes característiques a primera divisió, perquè això és molt de segona, diguéssim. Tota una classificació tan atapeïda, sobretot de la meitat cap avall. Però a primera divisió poques vegades ho recordo, sincerament.
1: Mira, quina salutació també molt, molt cordial i afable entre Íñigo Pérez i Mitchell a la zona de banquetes, ara que s'han trobat quan han sortit tots dos del túnel de vestidors.
2: Enviem fredot, de moment, eh? Ara sembla una mà del temps. Fredot, taviot... Però de moment, no, Brugui? És que no hi ha ni música... De moment...
3: No.
1: Potser hi ha alguna... No hi ha cap vaga, no?, d'animació. Deu haver-hi alguna protesta, perquè veig molt buida la zona aquesta.
3: Segurament...
2: Sí, no, jo també, però no sé per quin motiu, però vaja.
3: Per jugar els dilluns. A vegades es queixaven molt per jugar divendres i dilluns, no?
1: Sí.
3: Aquests equips, no ho sé, és una suposició, però sí que hi ha molt poc ambient, i l'ovació que solia rebre Mitchell aquí, que era molt, molt més sonora, ha sigut molt tímida, no per manca de reconeixement, sinó per poca afluència de gent, de moment, a l'estadi.
2: És que sembla l'ambient de mitja hora abans del partit.
3: Sí, hi ha uns 20-30 aficionats del Girona, a la zona de preferent a la dreta, que es fan sentir, però queden molt diluïts.
1: Tenim l'Estrella d'Am a punt, preparada aquí a l'estudi de RAC1, la nevera ben plena per celebrar gols del Girona, gols per celebrar una victòria avui a Vallecas.
2: Tant de bo, el Girona, per cert, de groc, Puig, totalment de groc. La indumentària del Rayo blanca amb la franja de color vermell coincideix amb els colors de la samarreta gironina, i avui de color groc totalment de dalt a baix el Girona, desafiant la llegenda de la mala sort que acompanya aquest color, jugarà de groc al camp del Rayo intentant aconseguir una victòria que pogués portar-lo cap a un camí tranquil al tram final de temporada, per molt que amb una victòria probablement per estar tranquils encara no n'hi hagués prou, veient com està la Lliga de tapaïda i de perillosa per la zona baixa. Passa un minut de les 9 i anirem una mica més tard al començament del partit, perquè ara hi ha actes protocolaris amb una centrada inicial i després caldrà que els equips es col·loquin per posar la pilota en joc. Ara mateix a Vallecas, amb mitja entrada i potser una mica més per presenciar aquest partit, per cert, amb temperatura molt agradable a Madrid. El sol s'ha quedat després d'un dia d'alternances amb els núvols i ara voregem els 18 graus de temperatura, segons la Bíblia, el full d'alineacions, en aquest extrem del nord de la ciutat de Madrid.
1: Doncs vinga, després de tots els actes, 9 i 2, i fa pinta que podrem començar el partit, Albert.
4: Sí, que l'home que feia aquest servei d'honor era Rafa, la voz del Rayo, tendrá su homenaje, el speaker durante más de dos décadas hará hoy el saque de honor.
2: Mira, això és el que passarà amb en Bassas el dia que ho deixi.
1: D'aquí molts serà anys. La...
2: Home, i tant, home, no, evidentment.
1: En Rafa està bastant més perjudicat que en Bassas, eh?
4: Una miqueta. No,
2: bé. Que sé que el dia que en Bassas plegui no li donin el micròfon perquè faci el crit, perquè potser no té aquella veu i aquells pulmons que té dia d'avui i que són l'enveja de tots els speakers que es fan i es desfan. Ara en Rafa està passejant pel costat del terreny de joc com si no hagués de començar el partit, rebent els aplaudiments del públic. Comença el partit amb la centrada inicial del Girona al camp del Rayo, el refús de Legend, que està fent una temporada brutal amb la samarreta de l'equip de Vallecas, el lluita Camello, el lluita Vito Reis, la pilota sense amo al mig del camp, l'atac del Rayo per l'esquerra, la jugada que projecta l'equip madrileny en zona d'atac amb el Girona tancat al darrere, l'intent de recuperació de Sigankov, no s'endú la pilota, però com a mínim obliga l'equip madrileny a recular i a fer arribar la pilota als peus de batalla al mig minut de partit, amb el públic encara arribant a les localitats de l'estadi de Vallecas i amb l'empat a 0 al marcador. Ui, la relliscada de batalla quan jugava des de darrere, el Girona recupera la pilota al mig del camp, se l'endú entre línia Joel Roca, jugant amb Unagi. Unagi centra el joc per Lemar, lluny de l'àrea contrària, però centrat segurament sent el jugador que intentarà treure de polleguera per indetectable la defensa del Rayo. Lemar cap endarrere, la jugada no té cap capacitat de sorpresa a priori, però la possessió ara mateix és del Girona sobre la gespa de l'estadi de Vallecas.
3: Que de moment un Girona més directe, eh? No...
2: Com... A veure, Joel Roca, que a la mitja punta volia assistir Unagi, l'ha interceptada aquesta passada, paté 6, perquè si no Unagi podia enfilar la frontal. Hi ha relliscades, eh? Ara he vist que Unagi rellisca, també ha relliscat Vito Reis, hi ha imprecisions al mig del camp, no sé si és la gespa, acaba d'estar bé, a mi m'ha fet l'efecte que no ho està de bé. Ara qui rellisca i té dificultats per mantenir la verticalitat és De Frutos, doncs també s'haurà de controlar això, Brugui, perquè hi ha hagut 3-4 jugadors que han estat a punt de caure a terra.
3: Sí, no està bé, hi ha certes irregularitats, no, és seca també, i ja hem vist unes quantes relliscades dels dos equips, eh? Això serà un factor a tenir en compte, i de moment el que deia, hem vist els últims dies hem vist primeres parts bastant grises i fluixes del Girona. Avui aquests dos, tres primers minuts han ensenyat una mica les urpes, eh? Però a veure com va.
1: Recordem que aquí es va arribar a suspendre un partit a Vallecas aquesta temporada perquè la gespa no presentava l'aspecte prou correcte.
2: Sí, i la van replantar. I en teoria hauria d'estar bé, però vaja, realment la pilota quan llisca sobre el terreny de joc fa l'efecte que fa estranys. A mi em fa aquest efecte. I hi ha hagut diversos jugadors que han estat a punt de relliscar. Espero que si algú ha de patir les inclemències de l'estat del terreny de joc sigui algun futbolista del Rayo i no pas del Girona. Ara el partit s'atura perquè ha rebut un cop abans, en fa l'efecte Vito Reis, però podrà continuar, crec que és un cop a la cara. I el Girona que podrà servir amb el brasiler a l'eix de la defensa Un servei lateral des de la dreta. Arnau cap a Lemar, pressionat. És a punt de perdre la pilota. La perd el Rayo, que progressa per l'esquerra. Un dels equips que amenaça més amb les centrades. Busca via Fran Pérez aquesta opció per la banda esquerra. La centrada a l'àrea. A terra Arnau. Corna a favor del Rayo. 3 minuts de partit. Primer servei de cantonada. El picarà l'equip madrileny des de la punta esquerra de l'atac. La zona dels bucaneros continua buida. Hi ha d'haver alguna protesta organitzada, però no sé quina. I a la resta de l'estadi va arribant el públic i ara mateix ja hi ha els tres quarts d'entrada clars a l'estadi de Vallecas per seguir aquest partit de la 35a jornada de la Lliga de Primera Divisió. Importantíssim, la centrada al primer pal amb el cap rebutja la pilota Arnau. El refusca el caça al mig del camp del Rayo. Possessió encara de l'equip madrileny. Pedro Díaz cap endarrere per Pep Xavarría al cercle central. Ràgio més endarrere cap al porter Batalla. I aquest a l'esquerra de la defensa per Legend. Distribució llarguíssima de Legend des de la posició gairebé de lateral esquerra cap a la punta dreta. Anticipació d'Àlex Moreno, que rebutja la pilota amb el cap. No se la queda cap company del Girona. I la torna a remenar el Rayo. Endarrere Òscar Valentín cap al porter Batalla. El Rayo no té problemes quan és a la frontal de l'àrea pròpia, sobretot a partir de Legend i del canó que té a la cama dreta, de buscar desplaçaments llargs per intentar desestructurar la defensa del Girona, que marca la línia Brugui a una dotzena de metres de la divisòria, més o menys.
3: Sí, força avançada, amb el doble pivot format per Witzel, Fran Beltrán, i amb aquesta posició doncs, de Lemar o Unagi, no sé si estan en línia o Lemar està una mica més avançat o s'ho van canviant, encara no els hem vist en atac en acció.
2: I de moment sense sortir a pressionar el Rayo, perquè clar, el Rayo amb el desplaçament llarg és un equip amenaçador, que el joc directe el domina molt, i llavors el Girona el que no fa és anar a pressionar, diguem-ne, que es buja erradament en atac. S'espera amb un bloc mig per reduir els espais. L'atac del Girona és prometedor. Ara per la dreta puja Witzel, gairebé en posició d'extrem. Espera que s'acosti algú, és Lemar. La passada de Witzel no acaba de ser bona, però Lemar la controla i orienta el joc ara al cercle central. Cap a Vito Geis, tot el Girona camp contrari. Vito Geis i Unagi. Ara Fran Beltrán arrenca, se'n va cap a la frontal. Hi ha un rebot amb una mà d'un rival. L'àrbitre no xiula falta. Jo crec que no és falta perquè és un rebot immediat després d'un impacte al peu que va parar la mà. I el Rayo intenta buscar el contraatac amb una passada directa d'Unai López que acaba a les mans de Gazzaniga, al minut 6 de partit, amb l'empat a 0 al marcador. A Vallecas hi ha RAC1 jugant el Girona aquest partit, que si aconseguís guanyar-lo li podria donar 3 quartes parts gairebé de la permanència. Al mig del camp Àlex Moreno amb el cap, rebutja la pilota, no hi pot arribar Joel Roca. Ràzio cap endarrere i una altra vegada Batalla. No es percep por ara mateix Brugui, però sí que es nota que se sap el que hi ha en joc, eh?
3: Sí, i que el Rayo no li tremonen gens les cames, el veu molt més segur, fa el seu joc, el Girona, doncs, això, una mica més endarrere, esperant no patir l'esquena i mirar de trobar la manera de trepitjar àrea, perquè és molt difícil amb tants mitges puntes i sense cap referència clara.
2: Aviam que no perdi el Girona la pilota en la sortida, la perduda entre Fito Gués i Unagi, atacant el Rayo, l'afrontant l'obertura a l'esquerra, Fran Pérez té davant Arnau, arriba a Witzel en l'ajuda, aguanta la pilota l'exjugador del València, tot el Girona tancat a l'interior de l'àrea, un nou intent de centrada, posa el peu Arnau, corna a favor del Rayo, el segon, 6 i mig de partit, 0-0, segon corna per l'equip madrileny, de moment dominador en aquesta arrencada del partit, amb un Girona una mica poruc, prudent, que no sé si ha sortit a jugar amb el boli d'en Brugui, però que de moment diguem-ne que és un equip una mica més contemplatiu que en altres partits de Lliga. Picarà el corna al Rayo des de la punta esquerra. La centrada a l'interior de l'àrea, frontal de la petita, la treu la defensa, aviam si pot sortir alguna contra d'aquesta jugada. Corre Àlex Moreno sense opcions, ha arribat Pep Xavarría, el jugador del que tancava la defensa del Rayo, que rebutja la pilota i penja un globus que surt pel damunt de la porteria de Paulo Gazzaniga al minut 7 i mig amb l'empat a 0 al marcador. Picarà de porteria Gazzaniga, en curta a l'esquerra. Vito Geis no pot combinar amb Unagi, ha de recular. Endarrere per Gazzaniga. I l'argentí cap a la dreta. per Francesc. Vito Gueis, el Girona a l'interior de l'àrea pròpia. Arriba Witzel a donar un cop de mà per la sortida de la pilota. No veu clara la progressió i torna a jugar endarrere pel porter Gazzaniga. I l'argentí cap a l'esquerra. Vito Gueis, que deu ser dels que està tocant més la pilota en aquest tram inicial per l'equip gironí. Canvia l'orientació del joc cap a la banda dreta. Arnau l'esmorteix amb el pit. La combinació amb Sigankov pot ser bona. Arnau intenta perllongar la jugada per Unagi. El control amb el cap d'Unagi. Veurem si hi arriba. Ai, ha sortit abans el porter Batalla perquè Unagi havia guanyat després del control orientat amb el cap la posició i el duel a Ratzio, però com si fos un lliure Batalla ha sortit a robar-li la pilota. A veure ara que arrenca al mig del camp. Fran Beltran va per terra. Segons l'àrbitre és falta. L'empaitava Òscar Valentín. Falta favorable al Girona al mig del camp al minut 9 de la primera i amb l'empat a 0 al marcador.
4: La primera falta del partit.
2: Abans en Puig ho deia, el primer partit de Lliga d'aquesta temporada va ser el Girona 1, Rayo 3. Estem parlant del mes d'agost. O sigui, gairebé 9 mesos després, la tornada.
5: 15 d'agost era.
2: Imagina't. O sigui, jo crec que deu ser el cas, des que el calendari és asimètric, de major distància entre l'anada i la tornada.
4: Bé, passa exactament el mateix amb el Barça-València de la CB, que va ser, ara l'altre dia en parlàvem amb el Dani Aguilar, que va ser les primeres jornades, crec que va ser la primera jornada que el Barça va jugar a València i ho farà d'aquí a dues jornades al Palau. Bé, que passaran molts mesos i, ostres, és estrany, no?, que hagin de passar tants mesos entre un duel i l'altre, tot i que és cert que els dos equips es troben a l'Eurolliga, en el cas del bàsquet.
2: Sí, sí.
3: Aquella primera jornada, l'11 del Girona, amb Esprilla, amb Solís, amb Miovski, amb Ángel Herrera, amb Krejci, més de la meitat de jugadors que ja no són a la plantilla.
2: Vaja, es fa dur de recordar aquell tram de temporada, es fa molt dur.
1: Miovski, que l'altre dia ho mirava, suplent a l'All Firm de diumenge, em sembla que va ser el Celtic Rangers. Va jugar l'últim quart d'hora amb el Rangers.
2: Jo no sé com enganya tant, vull dir, perquè, vaja, realment...
1: El suplent, t'he dit.
2: No, per això, però vull dir, però el van a buscar per fitxar-lo. En fi, després de la temporada de Girona, suposo que el record de l'Aberdeen devia estar molt viu entre els responsables tècnics del Glasgow Rangers. Corna a favor del Girona, va, a veure. 10 i mig de la primera part. Empat a 0. A veure si el Girona aconseguís obrir la llauna. Picarà Sigankov des de la dreta. Centrada tancada, segon pal. L'esperava Arnau, ha saltat Batalla, que ha reaccionat a temps, ha atrapat la pilota i busca amb un desplaçament llarg generar un contraatac. Intervé en defensa Àlex Moreno, l'home de tancament. Corre Lemar per evitar que surti la pilota fora i juga endarrere amb el porter Gazzaniga. La torna a tenir el Girona al minut 11 de partit amb empat a 0, encara sense ocasions en aquest partit entre el Rayo Vallecano i el Girona. Sembla que comencen a arribar els bucaneros. Jo crec que això començarà a prendre cos a la zona dels aficionats més radicals del Rayo.
4: Potser el minut 12, aviat, no?
2: El de l'afició.
4: Sí.
2: Pot ser, perquè ja comencen a treure el cap per allà. Alguns ja baixen cap a les localitats i arribarem al minut 12 d'aquí mig minut. Però de moment el so que arriba d'aquest estadi és gairebé nul, realment. Sembla un partit ambientalment en què no hi hagi el que hi ha en joc avui. A l'esquerra, el Rayo, Pep Chavarría, Fran Pérez. Combinen la devolució de la paret de Pep Chavarría. Se l'empassa Francesc. Veurem si és corna o si continua l'atac del Rayo. Doncs és corna favorable a l'equip madrileny des de l'esquerra. El tercer que picarà el Rayo. Partit rarot, realment. Fins ara... tan rarot que ara el minut de l'afició, el minut 12, els bucaneros entren massivament a la seva zona de l'estadi i ja es disposen a animar l'equip i a incrementar el nivell acústic d'aquesta nit a Vallecas. Compta amb el corna que picarà el Rayo. El picaran des de l'esquerra. Odio eterno al futbol modern, em fa l'efecte. La centrada, primer pal, refusa amb el cap de Sigankov, a veure si la pot córrer Unagi entre ell i dos rivals. Arriba abans a la pilota Ratzio, que és un velocista, i endarrere per Batalla, que ja desplaça la pilota llarga amb un canvi d'orientació que no surt bé, que arriba a peus d'Arnau, pilota pel Girona, gairebé 13 de la primera part, de moment, absència d'ocasions i gairebé d'ambient en aquest Rayo 0, Girona 0.
1: Deixem passar un moment per la rua del Barça, a veure per on la, la tenim, la, la rua dels campions. Marta, per on corre ara la rua?
5: Doncs ara, mira, estem just pujant a Avinguda Sarrià i ara girarem cap a l'esquerra per enfilar ja de nou travessera de les Corts per arribar ja de tornada al, al Camp Nou. M'estic ofegant, però no patiu, eh? Sobreviuré. Simplement que hem hagut de córrer una mica ara.
1: Quants quilòmetres portem? Ho tens calculat, això, Marta, o no?
5: Això el Cupi, ara m'ho diu, portem 22.960 passes i 16,34 quilòmetres recorreguts.
1: Molt bé. Bon exercici.
5: Jo em dono ja, per l'esport setmanal, me'l dono ja per fet.
4: S'apropa
5: la mitja marató. Jo crec que ja la resta de la setmana serà de descans, ja, directament.
1: Alguns van fer la cursa del Corte Inglés ahir, d'altres fan la rua del Barça avui dilluns. És maneres diferents de recórrer Barcelona.
5: Sí. Ara veiem aquí també molta gentada. Els jugadors del Barça ja comencen a estar una mica cansats, ja no els veiem ballant tant. Sí que hi ha molta complicitat, molt somriure còmplice amb molts crits de Hansi Flick que van apareixent doncs de tant en tant. L'entrenador del Barça s'ho mira tot emocionat, saluda a la gent, veiem els futbolistes del Barça que ara canten l'himne del Barça, veiem Pedri, que no es deixa ni una part de la lletra de l'himne, i els veiem tots ara mateix que cantant. Ara sí que s'animen una mica més, en un punt que hi ha molta gent a prop de l'autocar. Ferran Torres el veiem amb una bufanda al cap, veiem a la part final Rafinha custodiant amb Cancelo les dues copes aconseguides aquesta temporada, la de la Lliga i la Supercopa, i a la part del davant, inamovibles, Robert Lewandowski i Chesney com a capitans de la nau, i ara amb Roni Bardaggi, que s'ha afegit a aquest lideratge de l'autocar.
1: Doncs enfilant ara la travessera de les Corts per tornar cap al Camp Nou, encara algun quilòmetre més sumarem en el recorregut d'aquesta rua amb gentar de por, també tota en aquesta zona d'Avinguda de Sarrià, ara amb travessera de les Corts. Veurem ara si accelera una mica el ritme quan es va apropant al Camp Nou. Tornem ara amb la Marta i amb la Clara en aquesta rua dels campions del Barça. Vallecas sense gols, el 15 de la primera, Rayo 0, Girona 0. Miquel.
2: I passant poques coses, ara li demanaré a en Brugui si aquest és un bon guió de partit o no, segons el seu punt de vista. Servei de banda favorable al Girona a l'esquerra de l'atac, gairebé la perllongació imaginària de la frontal de l'àrea gran. Jugarà Àlex Moreno, veurem amb qui. Potser amb Unagi, potser amb Joel Roca. Finalment busquen Joel, aguanta la pilota, l'agafa i el supera en el duel amb facilitat Ràzio, que la treu des de darrere. Camello s'aprofita d'una relliscada en l'intent de pressió de Vito Gueis i gestiona la possessió cap al centre del camp per Unai López, endarrere cap al central, cap a sisè. Desplaçament llarg del Rayo, ben col·locat en planxa, intercepta la passada francesa a la posició de central dretà. El Girona, que intenta trobar espais per fer la transició. La passada de Lemar és molt dolenta cap a Sigankov. Mitchell s'exclama, obre els braços i aprofita que el Girona està obert al Rayo per gestionar el contraatac. La passada cap a la punta esquerra d'intervenir en defensa Arnau i enviar la pilota a corna. Serà el quart favorable al Rayo. Què t'està semblant aquesta arrencada, Brugui, en què no passa gran cosa i en què el Girona està espès?
3: De moment, masses cornes en contra, que no m'agrada. I llavors veig un Girona molt responsabilitzat, amb cert temor, certa por d'equivocar-se, de com sigués la consigna de no cometre errades no forçades, de no arriscar més del compte, i doncs no sé si el pla de partit és anar a buscar l'empat. De moment està sortint bé, que no passa gaire res ara. Si es vol guanyar s'haurà de fer bastant més.
2: Picarà el corna al Rayo des de l'esquerra. Compte, perquè hi ha molta gent dins l'àrea. La centrada ara cap al segon pal. El refusa amb el cap de Vito Gueis. Sortirà la pilota fora, servirà de banda al Rayo des de la dreta de l'atac. Serà segurament Ràzio i veurem si no agafarà embranzida i col·locarà la pilota amb totes dues mans a l'interior de l'àrea, intentant que aquest servei lateral sigui com un corna amb les mans. Finalment no, juga en curt cap a Pedro Díaz, torna la pilota cap al romanès i aquest cap a Paté 6, combinant amb la gent els dos centrals del Rayo.
1: A segona sí que tenim gol, Albert.
4: Ha marcat la Reial Societat B al camp de l'Osc, a punt d'arribar al descans, 0-1. Mira que fa setmanes que el Cádiz només perd, però clar, és que continua fora del descens perquè tots els de baix també perden. Vull dir, és increïble que el Cádiz, amb la ratxa horrorosa de resultats, continuï amb un més 3 sobre el descens. Avui tenia l'oportunitat l'Osca de sortir-ne, necessitava guanyar, de moment està perdent 0-1, a punt d'arribar al final de la primera part. I a la Premier ja ha començat el Tottenham Leeds, de moment el 18 de la primera, sense gols. Tottenham 0, Leeds 0, el Tottenham jugant-se la salvació. El Leeds ja té la permanència a la butxaca.
1: Ha perdut el Mirandés, ha perdut el Saragossa i va a camí de perdre l'Osca aquesta jornada. Per tant, el Cádiz continuarà fora del descens. El Girona empatant a 0, també acabarà la jornada, passi el que passi, fora del descens. Però, home, si queda una miqueta més fora del descens del que està, doncs encara millor.
2: Sí, home, i perquè a més ja ho deia en Puig abans, que segons com vagin els resultats, com que seràs l'última a jugar la jornada que ve, la que és intersetmanal, podria ser que comencessis, si avui no guanyessis i els resultats dels rivals directes no t'anessin bé, podria ser que comencessis a jugar contra la Reial Societat en zona de descens. O sigui que, des del punt de vista de la jornada d'avui i de la que ve i del futur en aquesta competició, en aquesta temporada, al Girona li convindria avui sumar els 3 punts. Una cosa és el que convingui i una altra cosa és el que passi. De moment està passant molt poc i el Girona no està trepitjant l'àrea contrària, com a molt aquella acció en què Unaji semblava que hi podia arribar abans que Batalla, però en què ha intervingut abans cert el porter argentí. S'ha de dir que el Rayo tampoc no està fent res en atac.
4: És que les dades, ara mira les dades ofensives, tots són zeros. Tots són zeros. Clar. Només hi ha 4 corners a favor del Rayo i un pel Girona, però la resta és que no hi ha xuts. No, és que no hem vist fins i tot gairebé trepitjar-hi a rival.
2: No, és que de fet aquest partit, Albert, allò que es diu a vegades que hi ha empats a zero que poden ser divertits i que sí, hi ha ocasions a les dues bandes, vull dir, no és el cas d'avui. Aviam la recuperació del Girona, Joel Roca a l'entrada d'àrea, dribla Batalla, entra a l'àrea, remata, ha salvat la rematada de Joel Roca, Òscar Valentín, la pèrdua de pilota del Rayo, demanen una falta que l'àrbitre no ha xiulat, no sé si veient la repetició potser n'hi ha o no, ha jugat des de la banda dreta cap a la frontal de l'àrea per Joel Roca, el Girona, Adri la sortida, la desesperada, al punt de penal del porter Batalla, però Òscar Valentín ha protegit la defensa quan Joel, la porteria, perdó, quan Joel Roca volia aprofitar-ho per fer el 0-1 en la que és la primera ocasió de gol del partit i l'ha tinguda el Girona fruit d'una pressió alta i d'una vedada del rival. Segons l'afició del Rayo, d'una falta. Segons l'àrbitre, ha estat tot legal. Pica Lemar al corna, el refús de la defensa, cau la pilota a la frontal cap a Unaji, aixeca el cap, la penja cap a l'interior de l'àrea, la treu la gent en el joc aeri, haurà de córrer Fran Beltrán per frenar el contraatac, veurem si hi arriba o no, ha incomodat Fran Pérez, pilota pel Girona que servirà de banda i que tingut la primera ocasió del partit que ha estat molt clara. Fins i tot Joel Roca ha demanat que el desestabilitzava el porter Batalla i que per això no podia encara haver porteria.
4: És que si es llença és penal i vermella, perquè no vol tocar la pilota, el toca bastant clar. Jo crec que si cau a terra, l'àrbitre només pot xiular penal. Després haurien de mirar si la falta prèvia sobre el jugador del Rayo és falta, que també s'ha
1: semblat, La recuperació em sembla correcta i després sí que hi ha aquest contacte, Joel que continua jugant-la, Joel ho fa bé, ho fa tothom bé, vaja, perquè és veritat que després també el jugador del Rayo tapa ràpidament el forat per impedir-li una rematada còmoda.
2: Sí, la defensa del Rayo ha estat rapidíssima perquè quan surt Batalla ja hi havia un parell de jugadors que havien anat Brugui a protegir la porteria, però aquí, amb el que diu l'Albert, a Joel Roca li ha faltat un punt de malícia. I és una llàstima que, de moment, en un partit en què no ha passat res, aquesta ocasió tan clara, no hagis pogut aprofitar-la.
4: I ho he vist claríssim que marcaria. Vaja, és que si tu driblaves el porter, tenies un jugador. Sí, és amb la cama de darrere. Però és que no, aquesta no és la bona. Estem veient la repetició. Amb el braç, cau sobre el bessó de Joel, i, de fet, Joel allà es desestabilitza una mica, però estic convençut que altres jugadors de la Lliga, el primer que se'n ve al cap és Vinícius, per exemple.
2: El capità del Madrid al Camp Nou.
4: Hauria anat a terra i amb el VAR el contacte és evident i seria penal. Però és que, clar, quan dribles el porter és que veus la porteria gairebé sola. Vull dir, creus que marcaràs.
2: Aviam Joel Roca dins l'àrea. I ha robat la cartera Ratzi quan semblava que el dorsal 3 del Girona el superava en l'esprint després de rebre una bona passada en profunditat. Una mica s'ha estirat el Girona Brugui ara.
3: Sí, mitjançant Joel Roca, que com ja fa un parell de partits és la principal arma ofensiva de l'equip. Segurament li ha faltat una mica de morrieria, no? El jove camprodoní, hagués sigut Estuani o algun altre, i havent vist Batalla que sortia tard i malament i el tocava, s'hauria tirat a terra. Són aquests petits detalls. Potser Joel Roca, quan se l'ha diplat, ha vist molt llaminer la possibilitat de fer gol i ha volgut xutar.
1: Per mi ha fet bé, doncs, Per mi ha fet bé, perquè vés a saber si després no t'acaben xulant el penal. I jo tampoc la veig tan clara de bar, com l'Albert, però és que per mi Joel ho fa bé, vull dir, perquè si no t'equilibren prou, tu el que has d'intentar és marcar.
4: És que l'acció era tan clara de gol que jo crec que també un davanter dins de l'àrea té la porteria entre cella i cella.
1: Sembla que hi ha cotxes que s'adapten a tu i n'hi ha altres que treuen la teva millor versió. És el cas del nou T-Roc, amb un disseny renovat, motor híbrid i etiqueta Eco. Una personalitat inconfusible per viure sense límits i ser una gran estrella del rock, llarga vida al rock. Informeu-vos-en a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Thank you. Jugant per l'esquerra, el Rayo Vallecano. Compte la jugada, serà corna o no? Doncs mira, ho ha evitat amb un doble esforç francès, perquè si no hauria estat el cinquè corna favorable al Rayo en aquest partit. Pèrdua d'Alemar, molt pressionat, intent de recuperació. Semblava que podia sortir-se'n a la primera i també a la segona, però al final ha acabat enviant la pilota fora. Bé, com a mínim ha evitat que el Rayo pogués pujar per la banda esquerra. En un partit espès en què de moment només hi ha una ocasió de gol, ha estat molt clara la tinguda el Girona, però no ha pogut aprofitar-la Joel Roca per la bona feina de batalla, que com un gat ha anat a buscar-lo a l'interior de l'àrea, l'ha desestabilitzat una mica, i després d'Òscar Valentín, que llançant-se arran de gespa ha evitat que la rematada del futbolista del Girona acabés a l'interior de la porteria. 0-0, 24 clavats a Vallecas i a Racu d'aquest Rayo Girona. Intervenció defensiva de Fran Beltrán, deixant bé la pilota de l'esperó per Unagi. Unagi amb Joel Roca a la banda esquerra, espera que s'incorpori a l'atac. Fran Beltrán li fa la passada. Intentaran la combinació dels dos o centrarà el joc el futbolista madrileny? Aguanta la pilota, l'engavien, se la treu de sobre com pot buscant Joel Roca, la perd, intenta sortir des de darrere el Rayo, compte que tenen espais, aquí algú haurà de fer falta, posa el peu molt, molt atavió, amb molta lleugeresa Unagi, sort que després s'han equivocat en la passada i ha pogut tallar-la Vito Geis, però Unagi hauria d'haver estat més contundent, Brugui, per frenar el contraatac, perquè era un atac a cap obert.
3: Sí, sí, ha semblat com si fiqués molt tímidament a la cama, però era una ocasió claríssima, sort que De Frutos no ha estat inspirat. Aquestes faltes s'han de fer, s'han de parar els tímids contraatacs del Rayo, que són molt perillosos.
2: Ara pugen per l'esquerra, contra la jugada de Fran Pérez, que sembla que xutarà, però fa la passada cap a la banda esquerra per la passada de fons, que fa finalment Pep Chavarria a l'interior de l'àrea, intercepta la defensa, nova centrada, refús bombat de Francesc, s'ha fet mal, li diu Francesc a l'àrbitre, és a terra a l'interior de l'àrea, l'àrbitre no l'ha vist, tampoc cap assistent no l'avisa, ataca el Rayo amb Francesc a terra, i ara sí, Unai López ho veu, atura el partit, i també l'àrbitre acaba per decidir aixecar el braç dret i indicar que s'atura el partit i que, per tant, Francesc compte, potser haurà de ser atès.
1: Sí,
2: crec que es queixa del genoll esquerre.
1: Que no hagi notat alguna cosa estranya, perquè ha demanat de seguida que hi havia alguna cosa que no girava rodó, eh? I és ell sol en el refús. S'agafa el genoll esquerre.
2: De moment s'ha aixecat i camina amb una aparent normalitat. Sí, sí, però vaja, espero que no calgui tornar a aturar el joc per l'estat físic del futbolista aragonès a la resta del partit. I ara Vallecas, que fa volallar les bufandes en una coreografia que realment queda bonica en aquest estadi per celebrar que són finalistes de la Conference League. Però això els importa a ells, a nosaltres el que ens importa és que el Girona està jugant aquí intentant encaminar la salvació. Ataca el Rayo, compte, Òscar Valentín a l'àrea, la centrada del segon pal, no arriba ningú a la rematada, la pilota es passeja per l'àrea i acaba arribant a recuperar-la Sigankov, gairebé com un lateral dret, molt pressionat cap endarrere per Arnau, que se la treu de sobre i l'envia al cercle central. Al minut 26 i mig de la primera part i amb l'empat a 0 al marcador. Pèrdua del Rayo, el Girona que intentarà treure'n alguna cosa de profit mitjançant Sigankov. Cap endarrere per Vito Geis i el brasiler que avança metres. Compte que pot entrar en un carreró sense sortida i perdre la pilota. L'ha perduda, després lluita per recuperar-la. No se'n surt. El Rayo voldrà aprofitar l'espai lliure que ha deixat el brasiler a l'esquena. Ataquen precisament per allà. Puja per aquella banda l'equip madrileny. A l'interior de l'àrea Camello, que prova de superar Vito Geis precisament. La centrada, xut molt potent, es passeja per l'àrea i acaba sortint directament a fora. És que està, el camp està malament. I fer aquestes conduccions de pilota ho has de tenir molt clar, perquè a més avui Vito Geis juga al perfil de blind. Per tant, no juga cap a natural. I quan el van tancant i arraconant, perd la pilota moltes vegades. O hi ha molt risc que la perdi, com ara la perduda Fran Beltrán a l'interior de l'àrea pròpia. Ha d'intervenir Francesc, estripar-la i enviar-la directament fora del terreny de joc.
1: La rua del Barça... clar, hem vist focs artificials, no?, fa una estona per aquí a Travessera de les Corts.
5: Sí, sí, sí, just fa escassos 200 metres o així. No és el primer tram de la rua en què ho hem vist, gent amb focs artificials, però aquests han estat una mica més bonics, la veritat, i a més ara que ja és de nit, encara ha fet més espectacle.

0: Jo detecto també que la comitiva està ja una mica cansada de donar voltes i aquí hi ha hagut una mica l'ordre de vinga, som-hi. I també és veritat que la densitat de població en aquest tram de trajecte ha disminuït una mica. Es nota que ja ha arribat l'hora de sopar, que s'està fent fosc i hi ha menys gent ara mateix en aquest tram. Es nota que ja estem en el final de la rua.
1: 4 hores i mitja des de les 5 que estaven convocats per començar-la i ha hagut, han de descansar, que han de jugar amb dissorrots a dimecres.
0: Sí, no, demà hi ha entrenament a les 11, vull dir que... Entrenament a les 11 i roda de premsa a la 1.
1: Ha hagut que no es can... s'estan cansant més del compte, eh?
2: Multilini i mentisorrotza. No, això és el que m'interessa a mi, que beguin aigua, que segur que estan bevent aigua
1: sí,
2: avui.
1: Sí, tots.
2: Protecció solar alta. Sí. I al cap, si us plau, que Hansi Flick els digui...
0: Molt poc alcohol,
2: la lliga dels 100 punts.
0: Molta panta, molta panta. Però sí que alguna cervesa sí que hi havia, eh? Perquè, de fet, hi ha hagut un membre de l'estaf que ens ha hidratat, diguem.
1: I Chesney i Lewandowski s'han fotut una terrina de gelat gegant allà a primera fila en un moment de la tarda. Espectacular,
3: pizza,
1: eh?
3: Pizza, hamburguesa...
0: Hem vist moltes llaminadures. Sí, sí, no, l'autobús ja han portat hamburgueses, també he vist dònuts, anaven més servits que nosaltres. Sí, sí, sí, han menjat de tot, hamburgueses, dònuts, fuet, de tot, tot el que puguis imaginar.
2: No ens interessa això.
1: Sempre el menú del superesport del cap de setmana. Tenim ganes.
3: Falten els palitos.
2: L'aplicació del vending al mòbil tenen, per això.
0: No, la veritat és que ens hauria anat bé, també, a nosaltres, una mica de menjar amb tanta quilometrada.
1: Ara tanquem la rua quan arribi al camp amb la Marta i amb la Clara. Vallecas, la de Joel Roca i poca cosa més del Girona en aquesta mitja hora de joc de la primera part, Miquel.
2: Jo crec que és l'únic que es pot computar, sí. Perquè a més la rematada era entre pals, Albert, dels gols esperats, no?
3: Sí, sí, no, és que només hi ha hagut aquesta rematada. Em surt una del Rayo. No sé.
2: Entre pals?
3: No, entre pals no, molt desviada. L'únic xut del Rayo.
2: Bueno, ara n'han fet una amb l'esquerra, que ha sortit desviat.
3: Deu ser aquest. Sí.
2: Fa un minut, una cosa així.
3: Sí, entre pals, només aquesta rematada.
2: Per cert, ara que hem vist la jugada de Joel Roca en batalla, vaja, jo així ràpidament, perquè clar, has d'estar pendent del que passa al camp, em sembla una jugada així una mica justeta, diguéssim, però en Brugui la veu més clara, el contacte. Ara en parlem, que hi ha Fran Beltran a la frontal. Intenta passar d'interior cap a Lemar, que intercepta la defensa del Rayo, i ara compta cap endarrere tothom, perquè el Rayo vol atacar l'espai, i les transicions són perilloses. La passada profunda per De Frutos, té davant Vito Geis, prova una segona passada De Frutos, la intercepta primer Vito Geis, arriba bé en l'ajuda Witzel, i entre els dos recuperen la pilota pel Girona, han frenat la cursa del Rayo a la contra. Vista la jugada de batalla, Joel Roca, Brugui, tu t'has exclamat una mica més que jo.
4: Sí, jo he vist la mà de batalla que tocava clarament el bessó de la cama de Joel Roca, dins l'àrea. Jo estic, com el que deia l'Albert, si en Joel hagués caigut, sí. Hi havia motius perquè el VAR avisés i xiulés penal.
3: Amb la imatge congelada, per mi em sembla molt evident el contacte, però clar, vull dir, si no causa la gespa no et xiularan mai aquest penal.
4: Ah, esclar, sí.
2: No, clar... I a més a més no pots xiular amb imatges congelades, has de veure la intensitat, sí. Que primer has de tenir clar que hi ha un contacte, després veure a velocitat real quina n'és la intensitat i què pot provocar. A veure, batalla, que torna a treure malament amb els peus la pilota, la intercepta Fran Beltran, se la podrà quedar la mera o no? Doncs l'acaba perdent. Era difícil perquè la pilota venia descontrolada després del refús de Fran Beltran amb el cap. Arrenca Pep Xavarria per l'esquerra, supera Sigankov, s'acosta a la frontal de l'àrea, prova la centrada. Ve la cobertura de Witzel sortint del mig del camp cap a la banda per frenar aquesta centrada que el Figueirense ja feia cap a l'interior de l'àrea. Jugant ara el Rayo mitjançant Patessis, obertura a la dreta per Razio, té davant Joel Roca la centrada de Razio al punt de penal francès, s'anticipa el davanter del Rayo i envia la pilota cap a la zona de mitjos al minut 32, gairebé 33 de la primera part del partit, amb l'empat a 0 al marcador. De moment, un partit en què només, ja ho dèiem amb l'Albert, hi ha hagut una ocasió de gol, la de Joel Roca, que ha salvat Òscar Valentín després que el porter Batalla també i fes una bona part de feina en aquesta acció per evitar que amb comoditat en Joel pogués enfilar porteria.
1: Va, que torna la màgia, eh? Torna la màgia de Panini. Disponible ja a la col·lecció de cromos oficial del Mundial 2026 de Panini. Col·lecció espectacular, la més gran de la història dels Mundials, amb cromos de tots els jugadors de les 48 seleccions classificades. Només pot ser l'últim cromo de Messi mundialista.
3: Sí.
1: I el primer de Lamine Yamal mundialista. Per tant, els cracs mundials en aquesta col·lecció de Panini, no deixi escapar cap dels seus cromos. Visca el Mundial, visca

0: de Panini. Visca la col·lecció del Mundial de Panini i la seva màgia.
1: Buscant la màgia, Joel Roca amb una pilota llarga i arriba abans el porter Batalla, 33 i mig de la primera.
0: D'aquí un mes clavat,
1: empat,
0: no?
1: A 0.
0: Comença el Mundial, 11 de juny, no?
1: Jo la data de començament no la tinc clara. Sé que ronda el 10 o el 15, sí, però exactament el dia
2: el
1: no ho sé.
2: El cap de setmana aquell del 13-14, però sí que és probable que arrenqui abans, sí, sí.
3: I avui s'ha conegut una
0: prèvia d'Argentina. Correcte, sí, sí, dijous 11.
3: Deia això, no? Que hi ha una prellista d'Argentina amb 50 jugadors, sí, entre els quals hi ha Claudio Echeverri.
0: M'estanyaria que fos a la definitiva.
3: Sí,
0: no?
3: A mi també. M'estanyaria molt.
1: No, home, si hi ha 3, seria perquè en els 4 partits que queden fa 4 gols que fan la volta al món, gairebé. Perquè si no, amb la temporada, no només penso en Girona, eh? L'Everkusen no va jugar. Atacant el Rayo per la dreta. O intentant-ho, perquè és que els jugadors estan tenint moltes dificultats per controlar la pilota i mantenir la verticalitat, eh? Els controls són dolents, però el Rayo ha aconseguit teixir una jugada. Pilota a l'intre de l'àrea per De Frutos, la mitja volta. Posa el peu, Fito Reis, queda solta. La pilota per Camello, que busca la mitja volta. La frontal de la petita, Francés a terra. Impedeix la rematada del jugador del Rayo. Busca la cursa, Sigankov emparellat amb Pep Xavarria. Guanya el duel el figuerenc. Pilota pel Rayo. No sé què diu la possessió, Albert. En aquesta primera part tinc la sensació que té més la pilota del Rayo que el Girona, però no sé si les sensacions es corresponen amb la realitat numèrica.
2: Els primers minuts era del Girona, ara ja és del Rayo, 58% a 42.
1: Si vols emprendre un negoci i tens dubtes, a CaixaBank disposen d'oficines especialitzades en emprenedoria perquè cada pas sigui una bona jugada. Perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Aquests són ells. Compta amb el Rayo, que ataca per l'esquerra. La centrada de Fran Pérez des de la línia de fons a les mans de Gazzaniga. Avui, per cert, totalment de taronja, buscant un servei de porteria llarg que corre sense opcions. Unagi acaba els dominis del porter Batalla. Recordo que a la banqueta del Girona, a banda dels porters, hi ha Hugo Rincón, David López Estuani, Abel Ruiz, Echeverri, Blin, Ivan Martín i Artero. Per si algú vol intentar modificar una mica el que està fent l'equip en aquesta primera mitja hora llarga de partit al camp del Rayo.
2: Torna a ser un partit sense faltes del Girona, 35 de la primera.
1: La centrada de Xavarria a l'àrea, el cop de cap fora! L'he vist a dins.
3: Jo també.
1: L'he vist a dins, el cop de cap, si no m'equivoco, de Pedro Díaz. La centrada per l'esquerra, ha entrat sol a l'àrea. Pedro Díaz, que no ha pogut precisar la rematada, i ha sortit, però vaja, Gazzaniga ha fet l'estàtua. No sé si era ell o Camello.
2: Camello.
1: Doncs vaja, la pilota... Sí, sí, perquè es queda dalt. Sí. La pilota ha sortit, jo tinc la sensació que a mig metre a la dreta de la porteria de Gazzaniga, però és que si va entre pals no hi pot fer res. Ui, ara Gazzaniga jugant entre rivals a la frontal de l'àrea pròpia amb Fran Beltran, que descongestiona el joc. Francés a la dreta, cercle central per Witzel, l'engavia en tres rivals, però ell no es posa nerviós i distribueix el joc cap a la banda esquerra per Àlex Moreno. Rep la pilota en posició d'extrem, Unagi, aviam què pot fer, aguanta la pilota, es va centrant, aixeca el cap, la col·loca a l'interior de l'àrea, el control de Sigankov a la punta dreta, es regira, aviam si pot rematar, no ho aconsegueix, encara la té controlada, el duel amb Pep Xavarria. Sigankov aguanta la pilota, xuta la mitja volta, Batalla. Aturant la pilota, Batalla, en el segon intent entre pals del Girona, la passada que feia des de l'esquerra Unagi era bona, li ha quedat una mica llarg el duel a Sigankov, que després de la lluita grecorromana amb Pep Xavarria no ha deixat la pilota endarrere per algú que vingués de cara, sinó que s'ha regirat i ha fet una rematada centrada que ha atrapat sense problemes el porter argentí del Rayo Vallecano. Ara és la primera vegada que recorden el partit en què el Girona ha tret bé la pilota des de darrere. Ui, ara bona pressió d'Unagi. Li roba la pilota a Patessis. Això és falta, noi. És falta, clar. És que és falta. L'està agafant i hauria de ser targeta perquè és una agafada sostinguda. De moment és falta. Patessis s'ha confiat molt. Unagi li ha guanyat el duel a la frontal de l'àrea contrària, protegint la pilota amb el cos. Patessis l'ha estat agafant, gairebé immobilitzant-lo com si fos un vigilant de seguretat, i ha acabat fent caure Unagi a terra amb una falta a 3 metres de la frontal de l'àrea gran, una mica escurada a l'esquerra, i que si algú la pica una mica bé pot ser una bona opció per obrir el marcador al 38 de la primera a Vallecas i a RAC1.
3: Sí. És bona, i en Sigankov i a Unagi.
0: A veure si la pica en directe o la busca en la centrada.
1: Jo crec que és per picar-la directa, vaja. Jo crec que és una falta per buscar el xut directe a porteria, però ho veurem, perquè Unagi és el candidat amb la dreta. i amb l'esquerra Sigankov, però agafant molt poca embranzida. A veure, toquen, la fan en curt, xuta Unagi fora. Semblava que xutaria Sigankov amb l'esquerra, però el que ha fet ha estat posar-se davant de la pilota i deixar-la en curt per Unagi, que ha provat el xut intentant desubicar la tanca defensiva del Rayo, però amb l'enviada molt amunt, per damunt de la porteria de batalla, en una jugada una mica estranya, perquè a més no feia falta que expliqués com si fos una indirecta, perquè era una falta directa. I el xut d'Unagi ha sortit molt desviat pel damunt de la porteria de batalla. A veure aquesta pressió alta del Girona, finalment Pedro Díaz endarrere, cap a Maté 6. No sé, tinc la sensació, Brugui, que tot és molt espès, que costa molt, però que si hi ha un dia per guanyar Vallecas amb el rival una mica desorientat, perquè també tinc la sensació que el Rayo està una mica desorientat, ha de ser avui.
3: Sí, és un partit molt estrany, eh? Tant del Girona, un cert...
1: Ui, espera la passada llarga de Razzio a l'interior de l'àrea per De Frutos, que centra malament. Sort que la jugada estava invalidada per fora de joc previ del màxim golejador del Rayo, però fixa't si n'han tingut prou en poc, que el canvi d'orientació del joc de Legend des de la posició de central esquerrà cap a la dreta del mig del camp per Razzio, amb el cap buscant l'espai per la velocitat de De Frutos, que estava en fora de joc, jugada invalidada, mentre en Brugui comentava com estava aquest tram de partit, ja 40 de joc amb l'empat a 0.
3: Sí, això no, el Girona, que el veig peruc, el veig amb responsabilitat de no voler-se equivocar, i el Rayo el veig molt tranquil, però esclar, té aquestes transicions que amb tres passades es planta davant de Gazzaniga i pot crear perill. El Girona molt, molt més centrat a defensar i no equivocar-se que no pas en atacar, perquè Unagi Lemar, el fals nou, el doble fals nou aquest, de moment no acaba de tenir gens de protagonisme. No.
0: A Molló, a casa, deu estar a crits demanant per què no surtes tu, Ani.
4: Sí.
1: Vaja, jo crec que entrarà una mica més endavant.
0: Perquè algun dia... Estuani ja donem per fet que no... Vull dir, en tota la temporada no estarà mai per jugar més de 30 minuts.
1: Sí. És que clar, la temporada passada en va jugar molts, però la temporada passada no s'havia lesionat, i aquesta sí. I és la gran diferència. Jo crec que Mitchell...
0: És un jugador... és un jugador de la plantilla, vull dir, és un jugador professional, és un jugador que fa setmanes ja que ha tornat a la disciplina.
1: Vull dir, sí, ja... que hi ha corna a favor del Rayo. Puig, un moment, perquè el picaran des de la banda esquerra, crec que és el sisè, si no m'he descomptat. Pilota penjada, molt passada a la frontal per l'intent de rematada, no arriba perquè ha estat bé Vito Geis anticipant-se al rival, impedint el xut, caçant-la el vol a la frontal, però la jugada continua d'atac del Rayo perquè se la queda Razzio, fa l'obertura a la banda, la pressió d'Àlex Moreno, els jugadors dels dos equips que gairebé van topant fins que se la queden els del Rayo. Va, Xavi.
0: No, dic això... no ens expliquen tota la veritat, o vaja, un jugador, si el tens a la plantilla fa un mes, jo crec, o més, que ha tornat, jo diria, sí, deu estar per jugar, o hauria d'estar per jugar una hora com a mínim de partit. És que si no, hosti, et limites molt a tu mateix, i més en situació d'emergència com estàs ara, i sent l'únic tio que saps que si li fots allà una pilota de rugby te la fotrà dins amb el cap.
1: Jo tinc la sensació que Mitchell en alguna ocasió ha dit que han d'anar molt en compte perquè està una mica més just que altres temporades. Compte amb l'atac del Rayo, haurà d'intervenir Vito Geis en defensa dins l'àrea, s'ha creuat molt bé i ha evitat la jugada de Razzio per la dreta, i a més ha forçat un servei lateral favorable al Girona al minut 42 de la primera. Tinc la sensació que Mitchell sap el valor que té Estuani en aquesta plantilla, però precisament per això no es vol arriscar a una lesió muscular que, per exemple, el pugui apartar un parell de setmanes dels terrenys de joc i que llavors vulgui dir que es perd el que queda de temporada, i més amb l'agreujant que no has tingut Abel Ruiz, que era l'altre davanter, durant ben bé l'últim mes de competició, que no és un jugador prioritari, perquè dissortadament des que va arribar aquí no ho ha estat, però tinc la sensació que davant d'aquestes mancances ha volgut protegir-se. L'atac del Rayo, el xut des de la frontal de Pedro Díaz, el bloqueix a Francesc i surt fora. No sé si tens, quina opinió tens, Brugui, d'això.
3: Sí, el problema no és que Estuani no pugui jugar mitja hora o una hora, el problema és que es necessiti Estuani una temporada més després del que va passar la temporada passada. S'ha lesionat Benat, sí, Abel Ruiz ja el tenies, però es podia haver incorporat algun altre davanter a l'estiu o a l'hivern, i no haver de dependre del capità, que té 39 anys, que aquesta temporada doncs ha tingut una lesió al sòl i de la qual en va recaure, i que li està fent molt la guitza, un altre l'adductor, i que esclar, té 39 anys i qualsevol petita molèstia el condiciona molt. I Mitchell, jo crec que vol que jugui 10, 15, 20 minuts al màxim nivell, que no pas que es desgasti durant una hora o així i poder-lo amb el risc de perdre'l per un altre dels partits que queden.
0: Ja, però és que al final el vas aguantant i al final acabarà jugant el partit de costellada per celebrar la salvació. Això s'acaba, no sé si som conscients, vull dir que no queda tant, vull dir que queden 3 jornades després d'avui.
1: A veure, arrenca Joel Roca, falta clara, això ha de ser targeta claríssima de Pedro Díaz. Espero que Joel Roca no s'hagi fet mal, perquè Pedro Díaz l'ha placat i després li ha caigut a sobre el bessó. Espero que no hagi fet mal el futbolista del Rayo, el del Girona, al mig del camp, la primera groga del partit, ja dins de l'últim minut de la primera part, perquè tinc la sensació que el 45 xiularà el descans.
0: Doncs mira, abans que el xiuli, deixeu-me que us deixi clar que perquè els supermercats són a la venda de la província de Girona, tot és millor pels preus, per la fruita i verdura, per la selecció de productes, per l'equip humà de confiança i per les superofertes en les millors marques. A Girona ho tenen clar, a Nova Venda és on s'ha d'anar, perquè sí, tot és millor on hagut, eh?
1: Nova Venda! L'atac del Rayo contra la rematada. Gazzaniga! La cursa de Camello tot sol després d'una pèrdua irresponsable de Francesc, gairebé la frontal de l'àrea contrària, busquen la contra amb una passada llarga i Camello dins l'àrea, rematada rasa, la diagonal, buscant col·locar la rematada. Gazzaniga li ha llegit les intencions i ha evitat amb la mà esquerra que el Rayo fes el primer del partit just abans del descans. Ara ataca el Girona, a la dreta Àlex Moreno, la demana Sigankov, lateral de l'àrea gran, la torna cap a Àlex Moreno, l'àrbitre xiularà el descans si el Girona no s'entra. Àlex Moreno se'n va a la frontal, cap endarrere per Fran Beltran, i l'àrbitre indica precisament el final de la primera part. Doncs jo diria que l'ocasió més clara de totes és la que ha tingut el Rayo a tocar del descans. I de moment, Gazzaniga i la seva mà esquerra estan sent providencials perquè el Girona mantingui com a mínim el 0 al caseller. Potser serà avui, tot i que el Rayo no s'ha prodigat gaire en atac, el dia en què l'argentí compensarà tot el que va fallar i tot allò en què es va equivocar el partit inaugural de la Lliga a Montilivi aquell dia en què va regalar 2 gols i va acabar expulsat per una vedada infantil. Una gran aturada abans del descans i de moment a la mitja part en aquest partit estrany, en aquest partit de pors i d'esperança, segons qui se'l miri, es manté el resultat inicial. Rayo 0, Girona 0.
0: Bona mà de Gazzaniga, el xut de Camello, l'ocasió més clara, arribat a l'últim minut d'aquesta primera part, encara sort de l'aturada de l'argentí, que si no ara estaríem cantant una cosa pitjor. 0-0, amb poqueta cosa del Girona en aquesta primera meitat. Diria Brugui que em reafirmo i em reafirmo en el que deia abans de començar, que el voli i signar l'empat, perquè veient la primera part, jo ara mateix un puntet no estaria gens malament.
3: Sí, la veritat, i veient el Girona, sí que ha tingut l'ocasió d'en Joan Roca, però ha estat fruit d'una errada de la gent o d'una possible falta, però fa la sensació que el Girona també li va bé, que no arrisca gens, que darrere mira de no patir, de no fer passades amb gens de risc, i que tampoc es mostra gaire alegre ofensivament, el que dèiem, no hem vist Ounahi, no hem vist Lemar, Sigankov també l'hem vist amb un xut, però molt poc, i és això, no deixant passar minuts, i fa la sensació que aquest és el pla de partit que té Mitchell. No sé si a la segona part el Rayo tampoc ha estat fi, i Íñigo Pérez potser, si vol guanyar, farà canvis, i Mitchell té la carta Estuani pels últims minuts.
0: A veure què passa a la segona meitat, ara la comentem a la primera i mirem cap a la segona, a veure quins canvis pot introduir Mitchell també des de la banqueta. Ara anem a la rua, abans ens actualitzem amb l'Anna Salvador. L'Anna, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què ens expliques?
4: Doncs comencem amb una notícia d'última hora, i és que un dels 14 espanyols que viatjaven al creuer Ondius i que estan fent quarantena en un hospital de Madrid ha donat positiu d'antivirus. Tot i això, des del govern espanyol asseguren que de moment no té símptomes i que es troba bé. El que encara no sabem és si és un dels 5 catalans que viatjaven al creuer o no. Aquest positiu és l'únic de moment entre els espanyols aïllats, perquè els altres 13 han donat negatiu. Tot i això, el Ministeri de Sanitat avisa que són resultats provisionals perquè els han de fer una segona PCR de confirmació. Sigui com sigui, tots continuaran fent quarantena almenys fins al 17 de juny. Paral·lelament, a les Canàries, ha acabat l'operatiu per evacuar el creuer on es va originar aquest brot del virus. Aquest vespre han desembarcat la trentena de passatgers que hi quedaven, que viatjaran ara cap als seus països per fer la quarantena, i el creuer ja ha salpat en direcció a Rotterdam. Ara, a dins, només hi queden una trentena de persones de la tripulació i el personal sanitari. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha tret pit de l'operatiu des del port de Granadilla de Tenerife.
5: Creo que con esto se termina el dispositivo, como decía, con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
4: Mònica García ho ha dit en una compareixença conjunta amb el director de la OMS, Tedros Adhanom, que ha agraït el lideratge del govern espanyol, ha dit, per fer aquesta operació. I més enllà de l'antivirus, demà els mestres i professors de tot Catalunya tornaran a fer vaga. És la sisena en el que portem de curs, però la primera del nou cicle de vagues d'aquest mes. A primera hora del matí s'espera que hi tornin a haver talls de carretera als principals accessos de Barcelona, i a les 12 del migdia tots els docents estan convocats a una manifestació que sortirà des de la plaça Urquinaona. A les aules hi haurà serveis mínims i hi haurà un mestre per cada 3 classes.
0: Gràcies, Anna. Fins ara.
4: Fins ara.
0: 8 minuts i les 10. Marta Ramon, això s'acaba, eh? S'està acabant.
6: Sí, estem ja arribant al Camp Nou. Hi ha hagut un moment a Travessera de les Corts que hi ha hagut molta, diguem, concentració de gent, moltes bengales enceses. S'ha hagut de desplegar més seguretat en aquest tram perquè s'ha acumulat moltíssima gent. I ara ja la cosa va més de ballada. Sí que veiem que per qüestions de seguretat s'ha desplegat molta policia i s'han posat cascs per si hi havia perill d'algun llançament d'algun objecte per alguns aficionats radicals que s'han acostat a aquesta zona del Camp Nou. De moment, però, que estiguem veient, no hi ha incidents. Els jugadors del Barça que estan ara cantant l'himne. Veiem també Hansi Flick que torna l'efecte que li dona l'afició. Realment ha estat una constant els càntics de Hansi Flick. I ara sí que veiem moltíssima policia desplegant-se ja perquè l'autocar del Barça, dels jugadors, haurà d'entrar al recinte i s'està desplegant molta seguretat per d'alguna manera facilitar aquesta entrada de l'autocar cap al Camp Nou sense que hi hagi problemes ni incidents.
0: Com han estat gairebé, Clara, 5 hores de rua, eh? Hosti, és de les rues llargues que recordo, eh?
7: Sí, no. És cert que no ha començat puntualíssim, que hem sortit del Camp Nou, que haurien ser gairebé un quart de 6, i no les 5, que era la prevista. Però després ha estat un no parar, ara ja gairebé arribant a les 10 de la nit, en aquest tram final, on ara al davant nostre no tenim ningú, però per darrere de l'autocar la sensació és que sí que venen diversos aficionats aquí donant l'últim alè als jugadors del Barça quan la rua està a punt d'acabar.
0: I demà dius, Marta, entrenament al matí, eh? I viatge, clar, deuen viatjar però dimecres també cap a Vitoria.
6: Sí, el viatge cap a Vitoria és dimecres, sí.
0: Demà sentirem Hansi Flick en aquesta prèvia ja d'un partit intranscendent a nivell classificatori, però amb aquest repte dels 100 punts al Barça i dels 100 gols, que també deia Molló, que és una xifra també que pot assolir el Barça en aquestes 3 jornades que queden perquè s'acabi la Lliga. Doncs si no dieu el contrari, Marta, Clara, tanquem línies amb la Rua.
7: Perfecte, qualsevol cosa, avisem.
6: Sí, fins ara.
0: Fins ara. La Rua arribant al Camp Nou, ja al recinte de l'estadi, on ahir el Barça va guanyar una altra lliga, i a més aquesta molt especial perquè és la primera que guanya en el partit contra el Real Madrid. 6 i les 10, pausa i tornem. De moment el descans a Vallecas, sense gols. Vallecas, anava a dir, Rayo 0, Girona 0.
8: El Girona juga a RAC 1.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
11: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
12: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
13: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
12: Thank you!
11: Per aquí, sisplau!
14: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard,
15: no.
14: Et surt de dins això de...
16: Necessito vacas.
14: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
17: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
18: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. El dijous 14 de maig, de 4 a 7, versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem. RAC1, tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP.
19: RAC1.
18: Recupereu els gols dels partits del Barça cantats per Joan Maria Pou.
20: A veure què fa Rashford, va cap a la pilota. El xut! Gol!
18: A l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
20: Molt d'esperó per Ferran, l'has de fer, la rematada. Gol! Gol del Tauró.
18: Torneu a vibrar amb només un clic.
20: Final. El Barça és campió de Lliga al Camp Nou a la cara del Madrid.
18: A l'app i al web de RAC1. Fot-li Pou.
19: RAC 1. Tots som un milió.
18: El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 2 minuts i les 10 de la nit, el descans empat a 0 a Vallecas, Rayo Vallecano 0, Girona 0, la més clara una de Camello, l'últim minut de la primera part, bona mà de Gazzaniga per evitar el gol del Rayo. Obrirem un cocteleo de formatge avui, de Frit Ràbic. Cocteleo de Frit Ràbic aquí a l'estudi de RAC1. No perdeu els bons costums i gaudiu amb cocteleo de Frit Ràbic, aquest mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment, sempre que sigui cocteleo de Frit Ràbic. Ara ho deia l'Albert quan sonava la publicitat, i no sé si esteu d'acord a Vallecas. Primera part, un punt preocupant del Girona, veient el que ens queda de temporada.
1: Sí, deixa'm dir-te només una cosa abans de valorar això, que és que no sé si és il·lusionant dir-te que Estuani s'ha escalfat i que ha entrat al vestidor i que fa la pinta, a mi em fa l'efecte, si ara m'hagués de jugar un parell de cacauets del cocteleo de formatge que acabes d'obrir, que entrarà al terreny de joc només començar la segona part.
0: Bé, perquè l'invent d'avui no ha funcionat.
1: No, l'invent d'avui no ha funcionat de cap de les maneres.
0: La solució a les baixes de Benat i de Bel Ruiz, la de Echeverri no va funcionar, i la d'avui de Lemar o Nahi aquí més centrats tampoc ha funcionat.
1: No, jo, a mi la primera part em deixa fred, sincerament, perquè a més, si tu volies que no passés res, ha passat massa, no?, pel que tu volies, perquè Camello ha tingut aquesta rematada final, però aquell cop de cap que ha sortit molt a prop del pal, també. N'ha tingut dues de gol clares, que si, com fa els últims dies, les endreça, el Rayo, sense fer res, hauria fet dos gols, i ara mateix estaria 2-0. Afortunadament, això no és així. I tampoc no crec que la intenció de Mitchell avui, quan pensava en el partit, fos una primera part en què no passés res, i llavors a la segona fer entrar Estuani i canviar el caràcter de l'equip, no? Jo crec que no crec que fos aquest el pla i que aquesta fos l'estratègia de Mitchell. Per tant, la primera part per mi té un component psicològic clar de por, perquè jo aquest Girona no el reconec. Aquest Girona a mi se'm fa molt estrany als ulls. Aquest Girona em sembla que ha vingut amb el ganivet a la boca per intentar defensar l'empat i amb el boli a la butxaca per signar-lo tan aviat com pugui. I no dic que estigui malament, perquè hi ha hagut altres dies en què has perdut punts al tram final. Però a mi em costa de reconèixer aquest Girona. El que passa és que arriba un moment també en què crec que el fi justifica els mitjans, segurament. I si avui estiguéssim veient un Girona que intenta ser exuberant i pressionar amunt, etc, etc, doncs potser el Rayo ja ho hauria aprofitat. El millor és que al descans el resultat encara és d'empat a zero i a veure si a la segona, en una jugada aïllada, sigui d'Estuània o de qui sigui, el Girona aconsegueix trobar petroli i marxar d'aquí amb una victòria, perquè, tot sigui dit, el Rayo també està fent un partit, jo m'atreviria a qualificar-lo de ressacós.
2: Sí, ressacós, però vaja, mirant dades, veus que tocs a l'àrea rival 11-4 del Rayo, 5 corners a 2, 19 duels guanyats al Rayo, 16 al Girona, i no sé si la por impedeix fer faltes, però és que torna a ser 45 minuts sense fer faltes. Vull dir,
0: quan cap perds, falta?
2: Cap falta al Girona. 4-0, però clar, és que el rival corre, per molt que sigui una groga, però s'han de fer faltes. O pilotes Home. Dividides, si no has fet cap falta, és que les pilotes dividides no hi vas prou.
1: Aquella d'Unagi que hem dit abans és clamorosa, per sí. exemple, que potser per no fer una falta tàctica i guanyar-se la groga, posa el peu tímidament, però la jugada continua.
0: Clar. Auto Girona, el teu concessionari, ara sento Brugui, el teu concessionari Mas de la província de Girona et vol sorprendre i com, doncs, oferint-te tota una exposició de la nova gamma Mazda, deixant sorprendre Auto Girona, són apassionats de la conducció i per això ofereixen només el bo i millor, i el millor es diu Mazda. Vés a veure el teu nou Mazda Auto Girona, carretera nacional 2, número 16, Fornells de la Selva. Et sento i fins i tot t'escoltaré, Brugui, el que vulguis dir des de Vallecas.
3: No, volia dir que això, que no s'ha notat la necessitat que té el Girona, no? Que en aquest partit hi ha dos equips, un que està relativament còmode i un que s'hi està jugant la vida. I aquesta necessitat que tenia, per exemple, el Mallorca divendres passat a Montilivi, que es va veure de seguida, no l'hem detectat en cap moment, no? Els jugadors sí que estan més juntets, però la sensació és més de por que no pas de necessitat. I aquí, si el Girona vol guanyar el partit, ha de fer un pas més en agressivitat i en intensitat, sempre, esclar, sense destapar més la manta, amb el risc de que tothom vol evitar el gol en contra, esclar.
1: No entrarà Estuani encara, Puig?
2: Mm-hmm.
1: Encara no entrarà Estuani, que se'n va a la banqueta, però vaja, jo crec que si el partit va més o menys com està anant, i sobretot si el Rayo fes un gol, que espero que això no passi, em fa l'efecte que Estuani entrarà aviat al terreny de joc, però de moment se'n va a la banqueta, és l'únic jugador del Girona, això sí que ha fet exercicis d'escalfament durant el descans.
0: I s'abraçava amb... Era Gumbau, no?
1: Sí.
0: Qui s'abraçava Estuani de manera molt sentida ara, quan anaven cap a les banquetes.
1: Sí, sí. Home, clar, van compartir vestidor i van patir molt el no ascens contra l'Elx, i evidentment que aquella temporada va unir molt el vestidor per les dificultats que van passar i encara se'n recorden. Vaja, Estuani s'ha abraçat i s'ha saludat amb molta gent, gairebé tanta com Mitchell, i això que ell aquí no hi ha jugat. Començarà la segona part aviat, no hi ha canvis en cap dels dos equips, tampoc no hi ha canvis en el resultat de com hem començat, es manté l'empat a zero. El Girona ara mateix 2 punts per sobre del descens a segona divisió. Comença la segona part amb la centrada inicial del Rayo Vallecano. Una pilota llarguíssima de Legend que desvia Àlex Moreno amb el cap i l'envia directament a fora. Ara el Rayo atacarà la porteria, que queda més a prop de la cabina 1 de Vallecas, que és on hi ha RAC 1. Aquí pensen que perquè ets RAC 1 t'han de donar la cabina 1. Si fossis RAC 10, potser et donarien la 10. No, ho dic perquè sempre ens posen en aquesta cantonada, hi ha una porteria que la veus molt bé, però l'altra et queda més o menys a Guadalajara. A l'altre se n'atacarà el Girona. La centrada del Rayo a l'àrea.
0: Imagina't si vingués RAC 105.
1: Pues el pis de dalt, els posarien, però encara ho veurien millor.
2: Això ho fan perquè si algun dia t'has deixat alguna cosa, l'any vinent tornes i la tens allà, no?
1: Sí, sí, no. Doncs mira, si ens van donant la cabina 10, per exemple, jo crec que ja sabrem que és aquella sempre i ho trobarem tot igual quan hi tornem. Però vaja, en fi. 0-0 al marcador. Ara mateix, un minut de la segona part entre el Rayo i el Girona. Continuen els exercicis d'escalfament de jugadors de l'equip de Mitchell en un dels laterals del camp. I de moment no es preveu cap substitució. Ara us diré qui s'escalfa perquè estan tan lluny en una cantonada que no els veig, però jo no sé si Estuani hi és en aquella nòmina de jugadors que s'han escalfat. Potser ja ha fet una mica de feina al descans per no trigar gaire a entrar al terreny de joc si la segona part va com ha anat la primera. El Girona que continua jugant amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Fran Beltrán i Witzel al doble pivot, a les mitja puntes Siganko, Funahi, Joel Roca i com a fals davanter Lemar, que avui ha tingut molt poca presència en el joc. Vaig dir el mateix al Bernabéu i va marcar. A veure, atacant el Rayo per l'esquerra, centrada a l'interior de l'àrea, se la treu de sobre com pot Àlex Moreno, que l'envia directament a fora. Servirà de banda l'equip madrileny a l'alçada del punt de penal des de la dreta de l'atac. De Frutos cap endarrere per Razio. I el romanès més endarrere, cap a Patesis. Legend. Pep Xavarria, a la divisòria, condueix la pilota, supera Sigankov, distribueix el joc cap a l'altra banda, cap a la dreta, el control amb el pit de Razio, que assaja la centrada, la treu amb el cap Àlex Moreno, pilota que arriba a Joel Roca, molt pressionat per Razio, que posa el peu, servei de porteria favorable al Girona, a la frontal de la petita, posarà la pilota en joc Gazzaniga, amb l'empat a 0 al marcador i també amb jugadors del Rayo fent exercicis d'escalfament, aquests molt a prop nostre.
3: Sí, aquests sí que els veiem. Veiem Gerard Gompau, Ivan Balliu, Alemao...
1: Sí, el Patx Espino, que sembla que estigui fent gesticulació policial per nens en un curs d'introducció als senyals urbans.
3: I per part del Girona hi ha Hugo Rincón, Echeverri, Ivan Martín i Abel Ruiz.
1: Veus, ja deia jo que Estuani ara no el veia.
0: Rafa Laufan, a la llotja de Vallecas, avui el president de la Federació Espanyola de Futbol.
1: Ahir al Camp Nou i avui aquí. Aviam si porta sort al Girona. No sé quantes vegades l'ha vist en directe, però a veure si... Amb Laufan a la llotja, el Girona és capaç de guanyar. Tebas no l'heu vist, no?
0: No, Tebas només surt de casa per donar la copa. És l'únic dia que va a un camp de futbol. Vaja, jo no el recordo cap altre dia, cap altre llotja.
1: No, perquè jo, amb els anys que fa que anem voltant amb el Girona, diria que aquest estadi i el de l'Alavés són els més hostils per Tebas. I això que ell va treballar a l'Alavés, fent d'advocat, quan intentava que Messi no pogués tenir la fitxa.
2: La primera falta del Girona, que l'ha xiulat l'àrbitre, tot i que ha volgut deixar continuar.
1: És que jo crec que és falta a favor del Girona.
2: No, era una acció... des de fa mig minut. Una càrrega sobre el coll de Camello.
1: Sí.
2: Que ha deixat continuar i quan ha perdut la pilota al Rayo l'ha assenyalat. Però és la primera falta del partit del Girona al 48.
1: Estat sobre el coll, no sobre la gepa de Camello. Al mig del camp. És que escolta'm.
0: Està bé aquesta.
1: Està bé, no s'ha fet mai.
0: Camello en té dues, recordem, el dromedari una. Aquella pregunta que sempre genera dubtes.
1: A les fires no es fan curses de dromedaris, no, Puig?
0: No, són camells, dues gepes.
1: Sí, sí. Dues gepes.
3: I una rasta, aquest camello.
1: Ai, el Girona remenant la pilota a l'interior de l'àrea pròpia. Compte que nosaltres anem parlant d'animals i el Girona fa animalades a l'àrea. Sort que el Rayo no ho aprofita i el Girona en una primera instància pot allunyar la pilota de l'àrea. Ha estat un desgavell absolut aquesta jugada. Sí. Vaja, una jugada que si arriba a ser gol n'hi hauria hagut per penjar-ne algun de la part més alta de l'estadi. Recuperació gironina. Contraatac per l'esquerra. Àlex Moreno aixeca el cap, fa la centrada al segon pal. La rematada de Sigankov fora! La rematada molt defectuosa de Sigankov, que ha arribat sol a l'esquena de la defensa per la dreta, que potser podria haver intentat fins i tot controlar la pilota, però que ha fet una rematada molt defectuosa després d'una contra ben treballada per l'esquerra amb una centrada d'Àlex Moreno d'una banda a l'altra. Jo crec que Sigankov podria haver fet alguna cosa millor en aquesta jugada, Brugui, que no és una ocasió clamorosa, però no ho és perquè la rematada és molt defectuosa de l'ucraïnès, perquè per la posició de rematada entre la frontal de la petita i la frontal de la gran tot sol podria haver fet mal, eh?
3: Sí, no està fi, no està gaire precís. Sigankov ja fa dies i aquesta ocasió s'ha vist claríssimament. La podia haver parat o tornat a fer una passada interior i ha triat la pitjor solució.
1: Aviam, flota la pilota, solta l'àrea del Girona, el xut a Razio i el rebot, corna!
0: Ui.
1: La transició del Rayo després d'una pèrdua d'Alemar a la frontal de l'àrea contrària al Rayo, que li agrada córrer. La jugada per la dreta, Razio ha provat el xut dins l'àrea en una acció en què Fito Geis ha tret la pilota amb el retrovisor i se l'ha jugada, perquè si no troba pilota i troba arribar l'hauria estat penal. I el xut de Razio tocat en algú ha sortit quan Gazzaniga feia l'estàtua perquè no tenia capacitat de resposta a prop del pal. Corna a favor del Rayo des de l'esquerra de l'atac, la centrada de sortir Gazzaniga, s'imposa en el joc aeri i atrapa la pilota. Quan el Rayo pot córrer, Mitchell va parlar de les transicions a la prèvia, les estadístiques avalen aquesta teoria del preparador madrileny, però si el Rayo pot córrer és molt més perillós que en el joc posicional, eh?
0: Sí, i si els hi fa regals, perquè l'acció abans a l'àrea és un punt ridícul, eh? La passada de Francesc és d'enemic absolutament, demana perdó, però amb raó a Gazzaniga, però és que després encara hi ha una altra passada cap a Vitor Reis, que també dius, però quina manera d'arriscar sense necessitat.
1: No, i a més, en un terreny de joc en mal estat, com és el de Vallecas, que si el camp estigués bé, dius, mira, jugues arran de gespa, però si ja és difícil pels jugadors mantenir la verticalitat, segons quin tipus de jugades, encara més. Es prepara Ivan Martín. No sé si hi ha algun altre canvi a la banqueta, però Ivan Martín sí que el veig. A veure per qui entra. Jo crec que l'última pèrdua de Lemar ha desesperat Mitchell, l'ha tret de polleguera, i que potser el futbolista francès serà el primer futbolista substituït. Al minut 7 i mig de la segona part, amb l'empat a 0 al marcador, encara l'ha clat en joc buscant l'esquena de la defensa, passada llarga per Camello, ha sortit al límit de l'àrea gran, Gazzaniga fer com home lliure i atrapar la pilota davant la cursa del davanter de l'equip madrileny. Signes l'empat, Brugui?
3: Sí, ja sí, ja... Ja me n'he desdit de confiar en la victòria, tot i que queda tota la segona part, però en Xavi ja m'ha convençut i el punt avui...
1: Estic de costat.
3: I guanyant dijous, si és que es guanya, doncs ja em donaria per satisfet.
1: Sí, perquè el Girona torna a perdre la pilota al mig del camp, la centrada del Rayo a l'àrea, baixa bé defensar Francesc, que la treu amb el cap, també amb el cap Fran Beltran, cap a Sigankov, que intenta la combinació abans de caure a terra amb Joel Roca, es fa l'autopassada, puja per l'esquerra, Joel Roca té davant Patesis, que té groga, per això Patesis no l'entra, fa la passada Joel Roca cap al centre per Sigankov, la demana a la dreta Unagi, la rep el futbolista marroquí, no té espai pel xut, aguanta la pilota, espera que arribi algun company, arriba Lemar, però Unagi no li pot fer la passada, la jugada ha perdut capacitat de sorpresa, però el Girona continua rondant l'àrea, l'obertura a l'esquerra per la incorporació a l'atac d'Àlex Moreno, Joel Roca a l'àrea, prova el xut, arriba al davant Òscar Valentín i li barra el pas, evita la rematada del futbolista de Camprodon, però recupera la pilota Witzel al mig del camp, la torna a tenir el Girona.
0: A la Premier, gol important, Albert.
15: Gol del Tottenham, marca Tel, el 5 de la segona part, Tottenham 1, Leeds 0, un gol que situaria el Tottenham amb un més 4 respecte a la zona de descens, i també gol a segona, marcat el segon, la Reial Societat B jugant amb 10, doncs fa el segon, Osca 0, Reial Societat B 2, per tant, el Cádiz, una setmana més, continuarà fora del descens.
0: Demà, sisena edició de la Gala dels Premis, sí. RAC 105, al Teatre Victòria de Barcelona, d'actuacions de Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. Les entrades ja estan exaudides, però no us perdeu la Gala dels Premis RAC 105, la podreu veure a la xarxa Més, la plataforma...
1: Compte que l'àrbitre xiula, que xiula, falta la frontal de l'àrea a favor del Girona o penal. Xiula, et falta, no? Falta per mans, perquè jo amb la gestualitat de l'àrbitre no sé si és falta
15: penal,
1: o és penal.
15: Penal
1: a favor del Girona per mans.
0: Sí, ara després ho explico, RAC 105, anem al penal.
1: Penal a favor del Girona per mans, ja ens ajudareu, perquè en aquest estadi del segle XVIII no tenim pantalla de televisió i no podem veure la jugada, però en tot cas ja ens ho direu, l'àrbitre no ha dubtat, a mi m'havia semblat que hi podia haver algun contacte amb la mà, però potser fora de l'àrea, no, la jugada ha continuat i l'àrbitre ens ha dit penal.
15: Si hi ha mans,
1: no, se'n va la pantalla.
15: Potser no hi ha mans.
0: Potser ve d'un rebot.
1: Doncs quan veieu la jugada ens ho direu, perquè aquí no hem dit res.
15: Aixeca el braç, però no les toca.
0: No la toca.
15: Jo crec que no la toca. Aixeca el braç.
0: A veure, Àlex Moreno...
15: Sí. Jo no xiularia penal.
0: No la deu tocar. I si ara s'ho va mirar. Ho deu haver vist molt, molt ràpid al bar, que no la toca.
1: No és penal.
0: Doncs no la toca.
1: No és penal. Ho ha vist molt ràpid.
0: Ara aquí, aquesta repetició és bona. Aquesta és la bona, a veure... Sí, no la toca. No. Enganya la perspectiva.
15: Sí.
0: En l'altra imatge... Tens dubtes de si l'arriba a tocar o no tocar, i en aquesta repetició, que és la bona, no hi ha cap dubte que no la toca.
15: Es pot excusar l'àrbitre. Si era en la posició de la primera imatge, sí. Pots creure que la toca. Però en aquesta queda clar, és evident que no hi ha contacte.
0: Ah,
1: Llàstima, perquè havíem concebut il·lusions, evidentment, en aquesta jugada. Ara compte que ataca el Rayo. Intenta passar d'interior, ben col·locat, la talla Vito Reis. El partit tinc la sensació que comença a esfilagarçar-se una mica. El Girona pot amenaçar una mica més, com en aquesta jugada individual de Joel Roca, que va superant rivals. El surt a trobar Patessi, s'aguanta la pilota en Joel. Juga en curt a la dreta per Lemar, més cap a la dreta, per Sigankov, que es va centrant, no pot xutar, està massa lluny a porteria. La passada a la frontal, per la rematada, batalla! Oh! El xut des de la frontal de l'àrea de Fran Beltran, que ha buscat la col·locació a prop del pal dret, i el porter Batalla atrapant la pilota en un nou intent del Girona. Ara fa l'efecte Brugui, que el partit a punt d'arribar al quart d'hora de la represa va molt de banda a banda. Abans no passava res i ara hi ha el risc que passin massa coses.
3: Sí, sí, s'ha ben obert i és perillós per tots dos costats.
1: Espera, que puja Ranzio per la dreta, fa el retall, és dins l'àrea, la passada endarrere per l'arribada dels migcampistes, el control de Pedro Díaz, que busca fer pel xut, xuta, el bloqueja Fran Beltran, el rebot en el futbolista madrileny, acaba a peus dels jugadors del Rayo, que continuen atacant per la dreta, passada d'Esperó, va a terra per recuperar la pilota una altra vegada Fran Beltran, però no se'n surt, ha estat a punt de fer-ho, però no ha pogut ser prou contundent amb l'impacte, amb l'esfèrica que rodava sobre la gespa, en un moment de descontrol sobre el terreny de joc, en què sembla que els dos equips s'han deixat les manilles al vestidor i estan corrent en alguns moments descontroladament sobre la gespa. El Girona està tenint alguna opció, però el Rayo també les té. I veurem què passa. Ara que surt la pilota fora, l'àrbitre atura el joc i hi haurà dos canvis per equip. En el cas del Girona estan preparats Ivan Martín i Echeverri. En el cas del Rayo entren Gumbau i Alemão. Se'n va del terreny de joc Pedro Díaz, se'n va del terreny de joc també Fran Pérez. Són els canvis que fa el Rayo. I en el cas del Girona entraran Ivan Martín i Echeverri en aquesta finestra, suposo, perquè el quart àrbitre, de moment, doncs no serà en aquesta finestra, perquè hi ha un servei de banda lateral favorable al Rayo des de l'esquerra, i Mitchell no vol fer aquest canvi ara, sinó que s'esperarà que s'acabi la jugada. Ivan Martín i Echeverri estan preparats, però encara no entren al terreny de joc. Es tornarà a aturar el desenvolupament del partit per obrir una nova finestra de canvi. Serà la primera del Girona. Penja la pilota al Rayo a l'àrea contra el control de Frutos. Posa bé el cos Vito Reis, que vol evitar el corna, però que la regala a Ratzio en posició d'extrem dret. Ratzio en curt cap endarrere. La primera pilota que toca Gumbau, la pressió de Fran Beltran, pilota fora. I de moment el Girona, que no fa els canvis, ha tornat ja a servir davant del Rayo. Recuperació d'un Agi a camp propi. Falta tàctica molt clara de Gerard Gumbau. Trompada posterior sobre Fran Beltran. L'àrbitre ha indicat la falta del jugador de Camp Llong, del migcampista gironí del Rayo, per avortar el contraatac del Girona. I ara que es fan els canvis, veiem que marxen del terreny de joc Unagi i Lemar. Entren Ivan Martín i Echeverri.
0: Doncs altra vegada, Echeverri de fals nou. Estuari continua esperant a la banqueta. Realment no deu estar bé l'uruguaià. Us recordo que gala dels Premis RAC 105 la podreu veure a la xarxa més demà, dimarts, al Teatre Victòria de Barcelona, amb el patrocini de Santanderes Music, de Deo Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Compte ara el Rayo amb De Frutos, Camello, Alemão. Van a buscar la victòria.
1: Sí, sí. El que passa és que el Girona el que no pot fer és regalar pilotes com ara Francesc, que ha volgut fer una passada profunda que està més enllà de les seves possibilitats. Si el Girona ataca i se'n va cap endavant, ha de ser amb una certa seguretat que el que pot fer o el que vol fer ho pot fer. Perquè regalar pilotes en fase de sortida és el principi de la condemna a mort. Atacant el Rayo per la dreta, compte, De Frutos, la centrada, la treu amb el cap Vito Reis. Ara el Rayo acumula molta gent a davant i clar, llavors el Girona té la temptació de recuperar la pilota i poder córrer. La conducció de Echeverri, jo crec que s'equivoca Sigankov, que en comptes de donar-li una passada es marca sol i obliga Echeverri a regirar-se i a orientar el joc cap a l'altra banda. Per on puja Àlex Moreno, al quart d'hora de la segona part. Àlex Moreno aixeca el cap, amaga amb la centrada, és el vèrtex de l'àrea gran, condueix la pilota, la remena molts homes a sobre, juga en curt per Echeverri a la frontal, també en curt cap a la dreta per Witzel, més a la dreta per Arnau, que per primera vegada gairebé en tota la segona part treu el cap al camp contrari. Arnau aguanta la pilota, fa una passada a l'interior de l'àrea per Echeverri, anticipació d'Òscar Valentín, el migcampista del Rayo, l'ajuda a la defensa, canvia la pilota fora al minut 16 de la segona part del partit, amb l'empat a 0 al marcador i amb la por agafant la samarreta dels jugadors del Girona sobre la gespa de Vallecas.
3: I sense el talent d'Unagi Lemar, Ale Mitchell, doncs no sé si ha prioritzat doncs tenir cames més fresques al mig del camp amb Ivan Martín i un jugador de més pressió com Echeverri en punta d'atac.
1: A veure, que centra Arnau, rebota en un rival a les mans de batalla. No sé si també el fet de jugar contra la Reial Societat dijous i anar al Metropolitano diumenge fa que Mitchell tingui clar, perquè tampoc no ha estat un bon partit ni d'Unahi ni de Lemar, millor del marroquí que del francès, tot sigui dit, i a partir d'aquí potser va fent números de cara a la resta de partits d'aquesta setmana, perquè ja va dir a la prèvia que necessitarà tenir tots els jugadors disponibles.
3: Sí, i Estuani no escalfa, eh? No deu estar bé.
0: Sí, igual s'ha provat el descans i no, ja ha vist que no girava rodó.
1: Podria ser, perquè si no aquest escalfament de la mitja part tampoc no ha estat gaire exigent, però sí que s'ha quedat sol escalfant-se i potser ha vingut fins aquí, s'ha provat una mica i si jugava es trencava o s'esparracava.
0: Estuani té contracte l'any que ve, no?
3: No.
0: Ah, no té contracte. Pensava que encara li quedava un any.
3: Acaba contracte i té una opció per una temporada més. S'haurà de veure si...
1: Sí, perquè l'opció que tenia l'anterior es va executar, però no sense polèmica. O sigui que hauran de tornar a parlar el club i el jugador. Aviam, que serveix a banda l'Alex Moreno per la cursa de Joel Roca per l'esquerra. S'acosta a l'àrea, té davant Pater Sies, intenta la paret amb Echeverri, ha posat el peu a última hora. Unai López a la frontal de l'àrea del Rayo i ha evitat la combinació entre els jugadors del Girona, perquè si no, aquesta podia ser bona, perquè Joel Roca engresa el porter batalla. Ara la té el Rayo, el Girona, que té tres futbolistes que de moment baixen poc per ajudar al darrere. El Rayo que penja la pilota a l'àrea, surt Gazzaniga, l'esperava Alemão, el porter argentí atrapa la pilota a la frontal de la petita. Un nou intent de centrada de Razio amb els dos entrenadors drets a les àrees tècniques. Íñigo Pérez donant moltes instruccions als seus jugadors i Mitchell desesperant-se quan veu alguna cosa que no li agrada, el que va ser clar. Íñigo pot estar més pendent de les instruccions als futbolistes perquè el seu equip té 42 punts i Mitchell, que ara es posa les mans al cap, està neguitós perquè si avui empates dorms dos punts per sobre del descens. La diferència amb una victòria és molt gran, perquè 3 punts voldrien dir que el Girona estaria 4 punts per sobre del descens quan en quedarien 9 en joc. Puja per l'esquerra Àlex Moreno, centrarà des del lateral de l'àrea gran, aixeca el cap. Finalment, s'espera tant que no centra la primera, vol centrar la segona, li barren el pas, corna a favor del Girona des de la punta esquerra, el picarà Echeverri. Jo crec que estava a punt de centrar, però que la gespa està tan malament...
3: Podria ser, jo he pensat que no ha centrat perquè no hi ha rematador i ha pensat forçar un corna que pugin els centrals a veure si ells són més alts i ho poden tocar.
1: A veure, corna a favor del Girona. Seria un gran moment, al minut 19 de la segona part, per fer el 0-1. El Girona campat a 0 al camp del Rayo en un partit importantíssim en la lluita per la permanència. Picarà el corna a Echeverri. Moviment dins l'àrea, la centrada passada, allà no hi ha ningú. Directament a fora. Clar, és que si ni els cornes van bé perquè algú el remati, tens un problema, perquè en aquest tipus de jugades els rivals et poden fer mal, però és que tu estàs sent inofensiu, ja no perquè no hi hagi Estuani a l'àrea, sinó perquè has centrat dos melons, un a la primera part de Sigankov i aquest d'Echeverri, que han anat a parar gairebé a Guadalajara. Atacant el Girona per l'esquerra. Rep la pilota Fran Beltran, acostant-se a la frontal. En curt cap endarrere per Witzel, aixeca el cap, el vira a l'horitzó, la deixa a la dreta per Arnau, que potser s'anima amb el xut a la frontal, no, finalment obre la dreta per Sigankov, vol fer la jugada individual, se'n va cap a la línia de fons, aviam què pot fer, aguanta la pilota, no pot centrar, la vol deixar cap endarrere, demana en mans als jugadors suplents del Girona d'un futbolista del Rayo dins l'àrea. A mi m'ha semblat que és inèrcia el que han fet els jugadors del Girona per intentar treure petroli d'una jugada en què Sigankov no se n'ha sortit de l'un contra un i en què ha acabat perdent la pilota davant Pep Xavarria i cometen una falta que li dona la possessió al Rayo al 20 de la segona amb l'empat a 0 al marcador.
0: A Romato tenen ja el nou Nissan Micra, no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i a romautonissan.com.
1: A veure, que despenja una pilota Alemão amb el cap. Corre Camello per arribar-hi, i arriba, però no l'entrega cap company. Se l'endú Fran Beltran, que vol provocar el contraatac del Girona. Aviam si se la pot endur. Després d'un bon control, Echeverri. La pilota el sobrepassa, però encara la pot domesticar. Fa una mala passada per Joel Roca. Va, noi, que acabes d'entrar, home! Una mica de clarividència, que en Joel està corrent des de fa una hora i tu acabes d'entrar. La decisió bona és de prendre, no el pots embarcar amb una pilota a la qual no arribarà mai. Ara es disculpa, Echeverri. Gazzaniga cap a l'esquerra per Àlex Moreno. És que pot passar de tot, perquè el Rayo fa la sensació de perill quan pot córrer, però si no, tampoc no... Vaja, Gazzaniga ha tingut una aturada en tot el partit, molt important, però una. Mentre que el Girona, si pot trobar alguna opció per córrer, pot fer mal. El que passa és que, esclar, després caldrà que prengui una bona decisió quan s'acosta a l'àrea contrària i acabi alguna jugada amb cara i ulls, Brugui.
3: Sí, sí, el Rayo això ha tingut aquella, la de Gazzaniga, el cop de cap de Camello, que també ha sigut força perillosa abans, a la primera part, i en aquesta segona part s'ha obert una mica el partit, però tampoc tant, eh? Semblava que serien anades i vingudes, però s'està calmant.
1: Com la derrota, perdó, la pèrdua d'Echeverri, el control de Lemau, que regira a prop de la frontal i l'envia als núvols. Echeverri que es disculpa, Mitchell que l'escridassa, Gazzaniga des de la distància li diu alguna cosa, però és que Echeverri de moment tot el que està fent ho està fent malament. Faig servir el mateix tipus de crítica que del d'Alemán al Bernabéu. Aviam si acaba igual. Amb el jugador que està fent un mal partit, segons el meu criteri...
0: Si els que estan jugant en aquesta posició no ho estan interpretant gaire bé, eh? Ni l'Alemán abans, ni ara tampoc Echeverri.
1: No, no.
0: Fa dos canvis més al Rayo.
1: Sí, entra en Carlos Martín i el Pach Espino en el lloc de Camello i de Frutos. Són els canvis que fa el Rayo. Dos dobles canvis que ha fet Íñigo Pérez en dues tongades. Dos dobles canvis i ha retocat el front de dalt. Els tres que havien començat han estat substituïts. El Girona, de moment, ha fet el doble canvi que hem explicat abans, amb Ivan Martín per una, i Echeverri per Lemar, i s'ha acabat. 0-0. Gazzaniga en curt a la dreta per Francesc. Se l'haurà de treure de sobre. L'envia al cercle central, on té les de guanyar. Paté 6, que la rebutja amb el cap. La pilota descontrolada acaba a peus de Fran Beltrán. Obertura a l'esquerra per Àlex Moreno. Al minut 23 de la segona, amb l'empat a 0 al marcador. Àlex Moreno, que se'n va cap a la línia de fons, pot superar el rival, fa la centrada, toca en el cos d'un jugador del Rayo, serà corna. Vaja, aquí ha fet un gest estrany, Paté 6. Ara diu que li ha tocat a la cara, però jo crec que ha fet un gest estrany amb el cos. No diré que sigui penal per mans, però ha fet un gest estrany. Ens queda molt lluny. Però vaja, serà corna a favor del Girona des de l'esquerra, després d'una bona acció individual d'Àlex Moreno, que crec que està projectant-se bé per aquella banda a la segona part. Mira, es prepara Hugo Rincón per entrar. No sé si hi haurà algun altre canvi del Girona abans, però el corna, el picarà Echeverri.
0: És ràtio amb el nas que l'acaba traient. Sí.
1: A veure, la centrada d'Echeverri. Aquesta és millor, primer pal, la treu la defensa amb el cap. Ivan Martín amb el cap a la frontal, intenta fer la vaselina. Acaba a les mans del porter Batalla, que a l'interior de l'àrea gran juga a l'esquerra cap a Pep Xavarria. Arribarem aviat als 25 de la segona. 0-0. Brugui, estàs nerviós, histèric? Estàs... Com estàs, Brugui?
3: No, histèric no, però nerviós sí. Perquè, vaja, veig que l'empat és bo, perquè el Girona no dona símptomes de poder guanyar el partit. I el pot perdre, perquè no està... El Rayo ha tret molta artilleria, com ara...
1: Pilota dins l'àrea, Unai López, obertura a la banda, la centrada de Ràtzio, la pentina amb el cap Witzel, la pilota arriba a la frontal de l'àrea sense opció de rematada per Alemau, vol regirar-se, posa el peu Arnau, Alemau aguanta la pilota, la deixa cap a Gumbau, amb empentes i rodolons, Carlos Martín cap a la dreta, més cap a la dreta l'atac del Rayo per Ràtzio, que se'n va cap a la frontal, l'agafa del cos Àlex Moreno, Ràtzio continua mantenint la verticalitat, juga amb Alemau, que perd la pilota, recuperació de Fran Beltrán a l'àrea pròpia, compte que surt massa tard des del darrere, li roben la cartera, pilota dins l'àrea del Girona, l'intent de rematada que acaba rebotant en un jugador gironí, en aquest cas amb Vito Geis, i que acaba sent corna a favor del Rayo. Així el celebra la parròquia de Vallecas a 19 minuts i mig pel final, temps afegit a banda i amb l'empat a 0 al marcador.
0: És una altra pèrdua d'aquestes que s'han d'evitar aquí a la frontal de la teva àrea. Fran Beltrán aquí ha estat tou.
1: Molt tou. Picarà el corna al Rayo. Algú està entorpint la posició de Gazzaniga. La centrada de Gumbau passada al segon pal. Sort que no hi arribarà ningú. Sortirà fora per la línia de fons o per la de banda. Per la de banda. L'esprint de Lemau no ha pogut controlar la pilota. Banda favorable al Girona. Signes l'empat, Albert Ferran Ferrés?
2: I tant, perquè és que veus els jugadors de, o l'atac del Rayo i dius, ostres, tenen 3, 4, 5 jugadors amb gol. Penses qui pot marcar del Girona? I és que... Sigankov. És que no ho veig. Llavors, te'l signo clarament. Tant de bo m'equivoqui, que en un corna, en una pilota penjada, en un xut des de fora a l'àrea, el Girona marqui, però ara mateix...
1: En un penal.
2: O un penal.
3: Ha tornat a escalfar Estuània.
2: No.
1: Sí, acaba d'entrar Hugo Rincón en el lloc d'Arnau. Servirà de banda el navarrès des de...

0: el van a pressionar, s'equivoca en la passada molt forçant, l'envia fora. És que, a més, Brugui, la gestualitat de Mitchell també és preocupant, perquè sembla que no tingui respostes, que estigui desesperat.
1: No, aquests minuts són el partit des del Rayo, i amb aquests, el que deia l'Albert, ha refrescat tot l'atac, té jugadors nous, bons, i el partit s'ha agafat un to salvatge que no convé al Girona.
0: 18 minuts pel final.
2: A segona s'acaba el Losca 1, Reial Societat B 2, i ara xiularan, crec, un penal a favor del Leeds.
0: Sí, digues, Albert, que hi havia una falta a favor del Rayo que l'àrbitre havia xiulat.
2: No, dic que...
0: A favor del Girona, vull dir.
2: No l'ha xiulat l'àrbitre, però l'ha anat a veure al monitor i crec que el xiularà. Tottenham 1, Leeds 0, el Leeds que no s'hi juga res, i si té aquest penal a favor podria complicar la vida al Tottenham.
0: Clar, perquè si marqués el Leeds i empatessin, el Tottenham tindria dos punts d'avantatge sobre el West Ham, oi?
2: Sí, sí, encara hi hauria un partit o menys d'un partit de diferència.
0: I en quedarien dos.
3: Sí.
0: En fi. Bé, ja s'ho faran veig, ja patim prou per altres coses. Ja ens informaràs.
3: Millor que baixi el Tottenham que el Girona, hagut.
0: No.
2: Penal claríssim, eh?
0: Calla. Pèrdua de Echeverri al mig del camp, l'ha compromès Fran Beltran, i després ja falta de Witzel. Clar, és que hi ha por. Jo crec que el que hi ha és por en els jugadors del Girona, i jugades relativament fàcils les estan perdent perquè estan espantats, estan acollonits. És que jo crec que estan acollonits. Sincerament ho crec. Estan acollonits, i això és el que els passa. Que no poden dir ni fava perquè estan... que no els toca la samarreta a la pell.
1: Hi han retrets entre els jugadors, ara veiem Fran Beltran, amb Echeverri, abans Àlex Moreno també.
0: Clar, perquè veuen que les coses no van bé, han perdut unes quantes pilotes a camp propi, i compta amb aquesta pèrdua, la falta de Witzel i el xut de la gent, perquè la pilota és equidistant de la frontal de l'àrea gran i de la divisòria, però la gent té un canó i des d'aquí pot crear més d'un problema a Gazzaniga, així com la falta aquella que ha tingut Tunaje a la frontal a la primera part. Ha sortit molt desviada i ha anat directament al Pallasso Fofó. Aquest xut de la gent pot ser perillós. El que cau, Gazzaniga!
4: Ui! Era molt lluny.
0: Era molt lluny, però ha superat la tanca i queia plom a prop del pal dret. Gazzaniga, sort que hi havia distància, ha tingut temps d'estirar-se a la dreta i enviar la pilota a corna. Jo no li recordo a la gent, sí, un bon xut, però tanta especialització en faltes des de lluny quan jugava a Girona. Jo crec que això ho ha anat guanyant amb el temps, Brugui.
1: Sí, sí, totalment. Amb l'Alavés, amb l'Eibar i amb el Rayo ha fet gols de falta i surt de fora. Amb el Girona no en feia.
3: És el nou bebé.
0: Picarà corna el Rayo, compte. Centrada a l'interior de l'àrea, refusa amb el cap d'Hugo Rincón. Se la quedarà el Rayo, sembla que el camp faci baixada. El Girona, que ha fet 3 canvis, encara en pot fer 2 més, però que ha exhaurit 2 finestres. Per tant, si en fa 2 més, hauran de ser en una única finestra. I així com hi ha hagut un moment de la segona part en què semblava que el partit era d'anada i tornada, ara ja fa uns quants minuts que el partit està molt més allà on vol el Rayo com vol el Girona. Però encara està empat a 0. Puja per la dreta Ivan Martín, a terra la gent, que li roba la pilota la primera, però Ivan Martín es refà i guanya la possessió a la segona. L'empaita de gent, Ivan Martín recula, juga en francès, és a punt de perdre la pilota, sort n'hi ha hagut d'Hugo Rincón, l'atac del Girona per la dreta, la bona combinació, Fran Beltran en posició d'extrem, prova la centrada, rebota en el cos de Chavarría, banda favorable al Girona, i els jugadors del Rayo que esperonen el públic perquè els acabi d'empènyer cap a la victòria. L'últim quart de partit amb l'empat a 0 al marcador. Un partit que pot marcar, per bé o per mal, la temporada del Girona. Després d'aquest en quedaran només 3 ara mateix, a aquesta hora de la nit. L'equip de Mitchell, 2 punts per sobre del descens quan se n'han de jugar 9. A veure, a la punta dreta el Girona, no hi ha opció de rematada, l'àrbitre fa nosa i sort que el Girona no ha perdut la pilota, la juga Vito Geis. Cap a l'esquerra, Àlex Moreno. No se la juga tot sol. Busca un soci, és Joel Roca. Fran Beltran. Àlex Moreno intenta la passada profunda per Joel Roca, no surt bé. La intercepta Patesis, que la treu malament. Servirà de banda des de l'esquerra de l'atac al Girona, a l'alçada del punt de penal. A l'esquerra de l'atac serà Àlex Moreno qui posarà la pilota en joc i l'entrega al rival. L'entrega al rival i el Rayo que vol sortir a la contra. Aviam si ho pot frenar el Girona. Segons l'àrbitre ho ha frenat Àlex Moreno en falta. A mi m'ha semblat que arribava a la pilota al mateix temps que l'adversari. Encara sort que l'equip de Mitchell ha pogut frenar la contra i evitar que el Rayo pogués córrer. Quina manera de patir. 13 pel final, més el temps afegit. Encara empat a 0.

0: en un moment en què el partit està molt més pel Rayo que pel Girona.
1: Si tens poc temps per fer el manteniment del teu cotxe, Autopodium Volkswagen Girona disposen de l'Express Service, el manteniment del teu vehicle sense llargues esperes amb la qualitat oficial de la marca Volkswagen. Cada dimecres, en menys d'una hora, el teu cotxe llest. I mentrestant, et pots relaxar a la seva zona de coworking amb un cafè. Agut, imagina't, així de fàcil, així de ràpid. Express Service Autopodium Volkswagen Girona.
2: Empata el Leeds.
0: Amb cafeïna em cobren fàcil.
2: Ha transformat el penal Calvert-Lewin, que ha fet callar l'estadi del Tottenham. 1-1, gerra d'aigua freda pels aficionats. I imagineu que els del West Ham, els del Pernil de l'Oest, ho deuen estar celebrant des del sofà de casa seva.
0: Els del Pernil de l'Oest, que van veure com el bar amb l'escombra costava l'Arsenal el títol de Lliga aquest cap de setmana. Però vaja, això són figues d'un altre paner i hi ha encara mal de caps més gruixuts que no pas aquest, que ens afecta ni de molt més a prop. Fora la pilota, servirà de banda el Rayo des de la dreta de l'atac. 12 pel final, més el temps afegit. Remenant la pilota, Paté 6, la pressió. Jo crec que un jugador del Girona demana a Echeverri un cop a la cara de Paté 6. Home, doncs, si això és un cop a la cara que l'àrbitre sanciona, Paté 6 té una groga. No sé fins a quin punt, ja m'ho direu per la tele, Echeverri posa més pa que formatge, però Paté 6 se l'ha jugada molt perquè volia girar sobre el seu propi eix, li ha robat la cartera a Echeverri, després ha picat a la cara de l'argentí. Jo crec que sense gaire contundència, però quan tens una groga a camp obert, aquesta jugada vol dir comprar números de la rifa, eh? De moment l'àrbitre ha fet una gestualitat que indica que no traurà targeta perquè és un frec a frec entre dos futbolistes.
3: Sí, no, no és groga, eh?
2: I posa el braç, més que...
3: Posa el braç i després pot ser que de rasquillada, però ja amb la, quan està caient Echeverri, amb el colze fregui la cara del jugador argentí. De
0: també tot. És veritat
3: però
0: que...
3: Però té groga, Paté 6?
2: Jo crec que és Pedro Díaz, però...
0: Doncs així...
2: Espera.
0: Sóc jo que m'he mal fixat. A veure, a l'esquerra el Girona atacant. Vaja, hauria de fer servir el passat. Atacava, perquè ha perdut la pilota. Realment, Brugui, l'Alberto deia el descans a l'estudi, segons ens ha explicat en Puig, i jo tinc la sensació que es confirma la segona part, que l'equip està molt espantat, molt acollonit, i que hi ha molta por a cometre alguna errada, a fer alguna passa en fals que pugui condemnar aquesta temporada.
4: Sí, totalment, i no hi ha jugadors amb jerarquia a dins l'equip, o el terreny de joc ara mateix, que puguin doncs, agafar la pilota, baixar-la, aguantar-la, forçar faltes, asserenar el partit, animar els jugadors. S'han anat Arnau, que és un que és jove, però és un dels capitans. No hi ha Estuani, no hi ha David López i no hi ha Porto. Si salva un punt avui el Girona serà un gran què, perquè... Ai.
0: Pilota llarga per la cursa de Raggio, evita que surti fora, és a la línia de fons, a dalt de l'àrea gran, la centrada de Raggio, posa el cos francès, el públic demana mans, jo no les tinc totes, l'àrbitre de moment no xiula res i acaba indicant falta a favor del Girona. Figueroa Vázquez haurà de revisar la jugada perquè jo no sé si a francès no li toca la pilota al braç a l'interior de l'àrea, el que passa és que crec que si li toca el braç és després d'un rebot en el seu cos intentant controlar la centrada, però vaja, el públic ho ha protestat molt.
3: Sí, a mi també em fa la sensació aquesta, que si és que li acaba tocant, i això està explicant Quadra Fernández també, a veure... Sí, l'estem posició natural, a més baixades, no?
0: Sí. A veure...
3: És el braç esquerre. El braç esquerre sí que li toca.
0: L'àrbitre diu que reprengui el joc. Per un moment estava fent el gest als jugadors del Girona que s'esperessin i que no servissin la falta que ha xiulat sobre francès al mig del camp l'àrbitre. Per un moment era així.
3: No. Bon arbitratge. I en aquell moment, mare de Déu. Quadra Fernández.
0: Digues?
3: Bon arbitratge de Quadra Fernández. Mm-hmm.
0: Sí, home, segurament haurà tingut partits més exigents, però jo de moment... No, perquè avui allò de... Mira, entraràs tu, Ani. Allò dels gols esperats i de les jugades polèmiques n'hi ha poques. A veure Hugo Rincón pujant per la dreta, mal control, refús de la defensa del Rayo, al mig del camp lluita per la pilota, intervé Fran Beltrán, se la queda a Lemau, falta de Fran Beltrán. Si l'àrbitre volgués, podria ser targeta per falta tàctica, el públic la demana com un sol home i l'àrbitre sembla que se l'estalviarà. I amb el joc aturat veurem si fa el canvi o no el Girona, i entra el Sant Cristo Gros al terreny de joc, aviam si entra Estuani i si entra en el lloc d'aquí perquè ara sí que està preparat, tindrà comptant el temps afegit, fet i fotut, comptat i debatut, més o menys 10 minuts de partit.
3: Si no deu estar permès, o Mitchell no el vol permès, que aquest és el dubte.
2: Si no, avui no tens idees i no estàs atacant i no tens oportunitats, a penjar-li pilotes, ja està, vull dir, avui ja no és el dia, doncs arribar a la zona de tres quarts i a penjar pilotes.
0: Jo també crec que el fet dels tres partits en aquesta setmana i arribant l'equip una mica just com arriba en diverses posicions també pesa a l'hora de prendre decisions. Però vaja, el partit més important ara mateix és aquest, que el Girona està empatant a 0 al camp del Rayo Vallecano amb una pèrdua d'Àlex Moreno. El xut de lluny de Lemau, que rebota en el cos de Francés, servirà de banda el Rayo des de l'esquerra a 7 minuts pel final més el temps afegit amb l'empat a 0 al marcador encara.
3: En fa un o en fa dos de canvis?
0: De moment ja és Tuani i sol.
3: Un. No, no, dic perquè és l'última finestra, li queda un altre relleu si volgués.
0: Però, vaja, jo no veig ningú dins de la banqueta que s'estigui preparant, o sigui, seràs Tuani i prou.
4: Sí, ja no escalfen ja tampoc David López ni Abel Ruiz.
0: Pilota per Paté 6. 6 i mig pel final. El Rayo intentant trobar l'escletxa en la defensa del Girona per tenir una opció de rematada i poder celebrar una victòria avui en aquest partit. Pressió de Sigankov, banda favorable al Rayo. Mira, ah no, sí, perquè veig que hi ha, clar, qui hi havia al costat d'Estuani era Sigankov, que ara venia de pressionar el rival. Per això, com que surt de darrere d'Estuani, m'ha semblat que hi hagués un doble canvi. A veure, fora del camp, Fran Beltran, entra al terreny de joc Estuani, hi ha qui aplaudeix Fran Beltran pel seu passat aquí a Vallecas, però no és un aplaudiment majoritari, és un aplaudiment tímid.
4: Algun xiulet també.
0: Sí.
4: Li retreuen que se n'anés al Celta en el seu moment.
0: Entra Estuani, 6 minuts més el temps afegit pel final. Jo crec que feia estona que Fran Beltran estava que no podia dir ni fava. Pilota per Paté 6 a la frontal de l'àrea del Rayo. Jugant en curt per Unai López en darrera batalla. I batalla a l'esquerra per la gent 0-0. A punt d'entrar els últims 5 minuts de partit més el temps afegit. El Girona, que aquesta hora de la nit té 39 punts, 2 per sobre del descens. Igualaria amb uns quants equips.
3: Sí, Espanyol, Mallorca i Elx.
2: I a sí. Més, quedaries a una victòria dels 42. Vull dir que és molt important aquest punt.
0: Clar, és que el punt, amb tot el que t'hi jugues, un punt sembla poc, però tenint en compte que si haguessis sumat, per exemple, contra el Betis un partit que perds 2-3 i en què t'anulen un gol, que està ben anul·lat perquè és fora de joc, però vull dir per molt poc. Ui, ara la pèrdua de Francesc contra l'interior de l'àrea. Es regiren, la passada endarrere, el xut d'Unai, gol! Gol de Lemau. No hi ha fora de joc perquè Lemau el persegueix un central del Girona. Lemau desvia la pilota, el xut és defectuós i la pilota se'n va cap a l'altra banda. El porter a la dreta, el rebot en Alemau, que posa el peu amb intenció. Més que un rebot, és un intent de rematada que li surt bé i acaba a dins. 5 minuts pel final. Vaja, 4 més el temps afegit. Jo crec que no hi ha fora de joc, ja ens ho direu pel que acabo d'explicar, perquè a Alemau hi ha un central que l'empaita, que el valida, i tot després d'un servei de banda. A la dreta de la defensa, Dugo Rincón cap endarrere per Francés. Incomprensible, perquè Francés tenia un rival amb els ullals esmolats molt a prop per anar-lo a pressionar. Francés fa un refús molt dolent de la pilota, que acaba a peus dels jugadors del Rayo, que la fan arribar a la frontal de l'àrea, la deixa de cara Carlos Martín pel xut d'Unai López i el rebot en Alemau acaba a dins. Jo crec, sense repeticions, que
3: és gol,
0: gol legal, correcte, doncs és gol, i aquí el que hauran de fer Hugo Rincón i Francesc és revisar la jugada i deixar de fer el préssec, perquè hi ha molt en joc. Un punt és molt important, tres molt millor, però un punt és molt important, hi ha molt en joc i no es pot fer el préssec d'aquesta manera, no es poden regalar gols d'aquesta manera, i el Girona ha regalat el gol del Rayo, que tot sigui dit se l'estava guanyant a la segona part, i ara tots a córrer, quedant 4 minuts pel final més el temps afegit, i el Girona perdent, i ara mateix només un punt per sobre del descens, i el Rayo que en vol un altre, amb el Girona desesperat, i el poden marcar perquè en són 3 i en defensen 2. Baixa Espino dins l'àrea, la passada per Gumbau, que des del punt de penal l'envia per damunt del el travesser quan ho tenia tot a favor. Gràcies, Gerard, gràcies per ser d'on ets, gràcies per ser com ets, gràcies per venir d'on vens i enviar la pilota directament als núvols perquè ha tingut una ocasió de gol claríssima el Rayo per fer el segon en un moment en què el Girona, després d'encaixar l'1-0, ha començat a desfigurar-se. Veurem si té temps de tenir-ne una última i que hi hagi algun miracle que li permeti empatar un partit que a dos pel final més el temps afegit perd el camp del Rayo per 1-0.
3: El punt era bo, evidentment la derrota no, amb aquest gol, amb aquesta pèrdua, estic d'acord amb l'agut incomprensible, el servei de banda cap al tio més pressionat que hi havia i després el refús també poc contundent de Francés, un cop rep la pilota del servei de banda. I ho fa bé Alemão, que no és un rebot, sinó que posa la cama amb tota la intenció per desviar-la, com veu que li passarà per allà a prop per marcar el primer del Rayo.
2: Està en estat de gràcia i un davanter, clar, és que quan comença amb aquesta ratxa bona de gols, acaba sent decisiu.
3: Brugui ara corre.
4: Sí, el pitjor escenari possible. Se li ha fet llarg al Girona el partit, que ja vèiem que la cosa no anava bé, que no hi havia arguments en atac i que tot es resumia a defensar i aguantar aquest 0 davant d'un equip amb molta més pólvora i benzina a les cames, i al final no serà possible, almenys de moment. Queden encara 2 minuts i l'ha afegit.
0: El temps afegit tampoc no haurà de ser gaire llarg. És el gol i hi ha hagut finestres de canvis dobles. Vull dir que tampoc, vaja, la revisió de VAR del penal a favor del Girona, que després s'ha invalidat, ha estat molt ràpida. Vull dir que jo tinc la sensació que el temps afegit, si arriba als 4...
3: Sí, amb el gol, no? 1, 2, 3, 4, 5 finestres, més el VAR.
2: 4-5.
3: Jo que 5, jo crec que arribarem,
0: A veure, corna a favor del Girona. El picarà des de la dreta, a punt d'arribar al 45 de la segona. 1-0 guanya el Rayo, 1-0 perd el Girona, que ara mateix quedaria en 3 partits de marge, només un punt per sobre del descens, sent el primer equip que se salvaria, i tot esperant la resta de rivals directes en la jornada intersetmanal en què el Girona serà l'últim que jugarà. Pica el corna des de la dreta, Sigankov, pilota passada al segon pal, el cop de cap! Gol!

0: sempre! De l'invocat, del desitjat, de l'adorat, de l'estimat, de l'etern, Christian Stuani! És que és tan fàcil com penjar una nevera a l'interior de l'àrea, que estigui en el radar d'Estuani, que no vagi ni a Guadalajara, ni a Chamartín, ni a Talavera, que vagi allà on hi hagi algú que pugui rematar la pilota. I Estuani, gairebé sense saltar, amb un cop de cap creuat que ha botat, ha picat el pal i ha acabat a dins, empat el partit pel Girona i dona oxigen, molt oxigen a l'equip, que haurà de resistir durant 6 minuts de temps afegit per sumar un punt que pot ser d'or en el desenllaç de la temporada per mantenir-se a primera divisió. Prohibit fer cap altra errada. S'ha de reservar el punt com sigui. Rayo 1, Stuani, Girona 1.
1: Obrim una estrella d'ama, evidentment, per celebrar el gol de Stuani, el seu quart gol a la Lliga. Molt bé, Brugui. M'haurà d'explicar Mitchell, és a dir, el motiu... que
0: espera, que ni... la pilota centra de l'àrea, pateixis amb el cap fora.
1: El motiu que hi ha, que segur que n'hi ha, perquè no l'hagi tret abans. Deu haver-hi un motiu físic, perquè si no, avui un altre argument per dir, noi, és que és l'únic que te la fot a dins, és l'únic que té la porteria al cap de tots els que tens ara mateix bé.
2: Sí, sí, l'únic. No hi ha cap altre jugador amb tant d'instint golejador, tant de capacitat per marcar com ell. És l'únic de la plantilla, m'atreveria a dir. I ha hagut de tornar a aparèixer coix, amb una cama de fusta, seria capaç de generar perill, i avui ha entrat. Segurament deu tenir molèsties, li preguntarem a Mitchell, ha entrat, ha tingut aquest corna i l'ha fet. I gràcies a Déu que hi és, amb 39 anys.
3: Però només per això hi hauria de continuar un any més. És igual, és que per tenir-lo pels 10 minuts, si ell ho accepta, és que... és un gol que pot valer una salvació, una
0: permanència. Espera un moment, que el Rayo continua prement l'accelerador. Gumbau des de lluny, el xut de Gumbau directament a fora, als Bucaneros. Quan queda? Perquè n'ha aturat el marcador al minut 90 i crec que deuen quedar 3 minuts llargs o 4, fins i tot.
3: 4
0: minuts de partit encara. El gol d'Estuani, el salvador, el de sempre, amb un cop de cap amb suspens, amb la pilota botant a l'àrea, picant el pal i acabant a dins, quan semblava impossible. Un corna que ha forçat el Girona per la dreta, que ha centrat Sigankov i que ha acabat a l'interior de l'àrea per la rematada del capità del Girona, que ha entrat al camp al minut 84 i que el 89 llarg ha fet el gol de l'empat en aquest partit al camp del Rayo, que ara s'atura perquè hi ha una picabaralla entre els jugadors dels dos equips, que l'àrbitre salta amb una conversa diplomàtica i que continuarà el partit amb la pilota per l'equip madrileny a camp propi, a 3 pel final i amb l'empat a 1 al marcador. Signes l'empat, Brugui?
2: I tant, vinga, va. Hosti, quina alegria, avui s'acaba així.
0: Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor, quina manera de patir. El gol d'Estuani, que pot ser decisiu en la temporada del Girona i que ha arribat 4 minuts després que el Rayo s'hagués avançat al marcador. Pilota que penja, el porter batalla, la despenja amb el cap Gumbau, corre a la punta esquerra el Pachaspino, emparellat amb Hugo Rincón. És porta, això? És porta? No, home, no, que ha sortit fora abans. Ha sortit fora abans, la toca Hugo Rincón, però Espino m'ha semblat que se li escapava la pilota. I ara groga Estuani per protestar. Vigila, Christian, vigila, perquè t'ha tret la groga. Quadra Fernández, i quan comencen a disparar els pistolers no tenen fre. Pica el corna Gumbau, pilota a l'àrea, el cop de cap parabòlica de ser de Gazzaniga, que salta i s'imposa en el joc aeri. Ha saldat el corna en contra el Girona, un corna que per mi no hauria d'haver existit, però vaja, i ara Gazzaniga que li diu de tot a Lemau perquè ha volgut entorpir el servei de porteria. Acabaran calentons els jugadors dels dos equips. Falta d'Hugo Rincón al mig del camp, claríssima. Claríssima, ha fet una mala passada i encara sort que ha fet caure el rival, perquè si no l'equip tornava a estar descobert al contraatac. Quan queda, Albert?
3: Queden menys de 2 minuts.
1: Estuani, quarta groga, ha percebut, per tant, a partir d'ara.
0: Sí.
2: I Gazzaniga, que també en té 4. Compte.
0: Sí. I no sé si algun altre, però vaja, ara és igual. El que es tracta és de mantenir aquest punt com si en fossin 3. amb el gol d'Estuani, que deixa el Girona momentàniament dos punts per sobre del descens a aquesta hora de la nit. Penja la pilota a Batalla, a la frontal de l'àrea del Girona. Aviam qui salta. Vito Gaius la treu amb el cap, cau a plom a la frontal. Joel Roca la treu com pot, se la treu de sobre. Echeverri, que l'envia al cercle central. Legend la torna a penjar cap a la banda dreta, ha d'intervenir Àlex Moreno, que lluita amb el rival. Deixa la pilota solta, fa un refús poc convincent. Ataca el Rayo per la dreta. Arriba amb l'ajuda Joel Roca, que encara té forces, però que patina i perd la pilota. El Rayo s'acosta a la frontal, pilota dins l'àrea, per Gumbau, la centrada de Gumbau, molt passada, directament a fora. Directament a fora. Mare de Déu, senyor. Quan queda, Albert, sisplau? Digue'm que s'ha acabat.
3: 40 segons.
0: 40 segons. Sort que Gumbau és amic, eh? Sort que Gumbau és amic, perquè les tres que ha tingut han anat als núvols. Vaja, dic això i espero que no hagi de desmentir-me a mi mateix. Demana falta el Rayo, l'àrbitre diu que no. Vol sortir a la contra el Girona, pilotada llarga d'Ivan Martín. A final, què passa? Que l'àrbitre ha indicat falta ara. Ha indicat falta a favor del Rayo, al vèrtex de l'àrea gran, a l'esquerra de l'atac de l'equip madrileny, i serà l'última del partit. Mare de Déu, senyor. Ha trigat molt a xiular la falta, molt. Perquè primer no l'havia indicada. I compta que és una falta que picarà el Rayo. Serà Legend qui la penjarà amb el peu dret en diagonal a la porteria de Gazzaniga. Jo crec que Legend buscarà el xut directe a porta. I aviam si algú la desvia entre el bosc de cames que hi haurà a l'interior de l'àrea. Legend tindrà l'última del partit. Una falta lateral favorable al Rayo, per la qual Estuani es broncà Hugo Rincón. Picarà la falta l'equip madrileny amb el temps complet, o sigui que haurà de ser l'última jugada del partit. Esperem que no trobin el premi del gol. La falta que picarà la gent des de gairebé una cantonada del camp, en diagonal a la porteria, agafa embranzida el que cau, Gazzaniga amb els punys, la pilota sobrevola l'àrea, a veure si algú la pot treure. L'àrbitre indica el final del partit. Mare de Déu, senyor, hem perdut una vegada més anys de vida amb un partit del Girona. L'àrbitre ha deixat picar la falta de Legend i quan el cacau potent i centrat del futbolista francès anava a porteria amb els punys, l'ha tret a Gazzaniga, i és aquí on s'ha acabat aquest Rayo Vallecano 1, Girona 1. Un partit patidíssim, el partit de la por, el partit en què s'ha notat el Girona menys atrevit, més atenallat i més acollonit de la temporada. Un partit que té un premi que és gairebé com una victòria, perquè el Girona el 86 ha encaixat l'1-0. Sort d'Estuani, del de sempre, de l'etern, de l'infinit, de l'invocat per Xavier Puig i Amorós, que amb un cop de cap, després d'un corna, ha trobat petroli i ha provocat l'empat del Girona al camp del Rayo. I a aquesta hora de la nit, el Girona acaba la jornada amb 39 punts. Després de 3 derrotes, torna a puntuar. No s'allunya tant com voldria del descens, però com a mínim no surt d'aquí amb el caseller de punts a 0. I tot això gràcies a Estuani, una temporada més. Gràcies a Estuani, que ha fet un gol que ha salvat un punt que pot ser d'or pel Girona, que a la jornada vinent, dijous, a Montilivi, a les 8, tindrà com a rival la Reial Societat. I ja que hi som, aquell dia Montilivi ha de ser Mestalla. Aquell dia Montilivi ha de ser el Sánchez Pizjuán. Aquell dia Montilivi ha de ser qualsevol estadi que vulgueu. Però Montilivi ha de collar i s'ha de deixar d'orgues. S'ha de deixar de si l'equip juga millor, juga pitjor, pateix menys o pateix més. Això tant és. Del que es tracta és d'omplir el serró de punts. I avui aquí Vallecas ha collat i molt. Els ha costat entrar en calor, però quan ho han fet sortia d'aquí una ferum de brases, d'incendi, d'infern, que no us la podeu imaginar. Doncs això és el que ha de ser Montilivi, i no s'hi val només a omplir l'estadi. No seré jo qui digui a l'afició què ha de fer, que és sobirana i que sap, evidentment, com comportar-se al camp. Però a mi m'agradaria que hi hagués un suport incondicional a l'equip des del xiulet inicial fins al final, i que Montilivi fes literalment por a la Reial Societat dijous. Només així, amb un equip just, que va amb pinces i que està acollonit, el Girona pot aconseguir 3 punts que gairebé li donin la permanència a primera divisió. S'ha acabat a Vallecas i a RAC1 amb el gol d'Estuani. Salvador, no s'hauria de dir Cristian, s'hauria de dir Salvador, per les vegades que ha posat la galta pel Girona Rayo 1, Girona 1, el descens quan queden 9 punts, 2 per sota.
1: Estuani que dona les gràcies a l'afició del Girona desplaçada avui a Vallecas pel suport i a la resta dels seus companys també. Un dia més Estuani és qui marca, un dia més Estuani és qui salva un punt pel Girona i qui fa que ara mateix en tingui 39, empati amb Espanyol, Mallorca i Ullells, i en tingui 2 de marge sobre la zona de descens i tingui l'opció amb una victòria dijous de sumar aquests 42, que no sabem si donaran la permanència o no, que normalment són els que sempre es diuen com a salvació, però com a mínim t'hi aproparien bastant, amb una victòria contra una Reial que ja sabem que té la feina feta a nivell de classificació, que té l'Europa League ja a la butxaca, que no té opcions de Champions, i que, per tant, veient el que ha fet també en aquestes dues últimes jornades, de que aquesta jornada ha acabat traient un empat, però s'ha de notar, com deia el Miquel, que qui s'hi juga de veritat la vida dijous és el Girona i no pas la Reial Societat. S'ha de notar el terreny de joc, s'ha de notar la graderia, s'ha de notar tot arreu que qui s'hi juga la vida és el Girona dijous a partir de les 8 en una altra final, i aquesta de debò contra la Reial Societat, perquè després has d'anar al Metropolitano, que algun dia l'Atlético tornarà a guanyar.
3: Últim partit de Griezmann.
0: Exacte.
3: Vull dir que hi haurà un ambient ple a vessar i la gent voldrà guanyar.
1: I l'últim dia és un Girona-Elx, que tampoc no cal recordar. Girona-Elx, vull dir que aquell dia valdria més tenir la feina feta, perquè el Girona-Elx no ens porta bons records. Girona-Elx així d'últimes jornades. Està parlant el Mau, ara de seguida suposo que és Tuani, que com a capità i com a salvador serà també qui prengui la paraula al micròfon de Movistar. Sentirem
0: correcte
1: el jugador del Girona i després, Brugui, et sento amb tu i t'escolto amb calma el que ens expliquis. Dia que la crònica va amunt i avall, Brugui? Que...
2: Sí, aquí estic amb els bolis, el teclat, tot ja...
1: En 4 minuts la crònica va d'una banda a l'altra. És a dir, sí, quin... Sí. De merda, ha dit en plata, a dir, bueno, hi ha esperança. Estuani ens ha tornat a portar pel camí de l'esperança després del seu gol de cap a la sortida d'un córner. A veure què explica l'uruguaià, com ho ha vist ell i com afronta aquestes 3 jornades que queden pel final, parla el golejador del Girona.
4: Buah, la verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil. Y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque, bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo. Y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
5: Le preguntaba a Lemao ahora la importancia de salir del banquillo. Han sido fundamentales en vuestros dos casos, los dos habéis salido. Y también le decía, no sé qué te opinas, que daba la sensación de que queríais ganar el partido, pero no queríais perder el punto que teníais.
4: Sí, efectivamente, como tú dices, al final creo que hay mucho, mucho en juego, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Y un pequeño fallo, una distracción, una jugada aislada, un rebote, cualquier cosa puede ocasionar un gol en contra, ¿no? Entonces, creo que en nuestro caso, después de haber conseguido el gol del empate, bueno, hemos intentado no tomar riesgos y si teníamos alguna otra ocasión, intentar marcar otro gol. Pero bueno, creo que al final el empate ha sido justo.
5: Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Sí. Los tres que faltan.
4: Sí, 3 finales. Para nosotros, 3 finales. Tenemos la siguiente el jueves. Pero te digo, nos vamos a casa con la sensación de haber conseguido algo importante hoy y que la gente confíe que el equipo va a dar todo hasta el final. Y bueno, vamos a luchar siempre como lo hemos hecho y con las ganas de ilusión de mantener el equipo en primera.
5: Gracias, Cristian.
1: A ustedes. Parles d'Estuani a Movistar després del seu gol salvador, d'aquest gol que dona un punt al Girona. Se n'anava de 8 amb el gol d'Alemau i com a mínim aquest gol de cap i de córner importantíssim. Brugui, què m'expliques?
2: Sí, doncs una mica això que ha dit l'Estuani, vida. Aquesta és la paraula, no? Perquè avui perdre avui hauria sigut doncs, el que ha passat aquí, que se n'ha anat la llum abans de començar. Foscor total, depressió màxima, 4 derrotes consecutives, i aquest puntet doncs, manté ben viu el Girona i l'acosta una mica més cap a la salvació. Hi havia sensació de por, hi havia canguelis, diguem-ho clarament, i les cames no tiraven. El gol del Rayo ho semblava que era la final, el fi del món, però amb Estuani al camp sempre hi ha aquesta petita flama d'esperança, i avui ho dèiem, coix amb molèsties ha aparegut per fer el gol de l'empat i doncs fer-ho veure una mica tot diferent i canviar el que hauria estat un partit indigne gairebé o desastrós, que no s'ha notat la necessitat del Girona, per un pas endavant de l'equip cap a la salvació. A partir d'ara, això, Montilivi ha de fer la feina, l'equip ha de respondre contra la Real Societat i aquest partit sí que no es pot escapar.
1: Anem a decidir, vaja, no us faré ni votar, vull dir, faré de dèspota absolut, però sabem qui és el millor del Girona avui.
6: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
1: Estuani.
7: Prova un MG ZS Hybrid Plus. Sol·licita una prova de conducció i estalvia 500 euros en la compra. Tria l'MG ZS Hybrid Plus, un SUV amb etiqueta Eco i un eficient motor híbrid des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a mgmotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
1: Brugui, dijous més. Gràcies.
2: Que vagi bé, bona nit.
1: Així amb el Bar Brugués, el diari de Girona, i dijous a Montilivi, en aquest Girona Reial Societat. Agut, et sentim ja amb Mitchell a la sala de premsa, entens de tu diràs. Fins ara.
0: Tres partits més així, no sé si s'ho agradis, Puig. Au, fins ara.
1: Fins ara. Quatre anuncis i arrenca el tu diràs fins a la una de la matinada per acabar d'analitzar aquest empat del Girona a un al camp del Rayo i per parlar d'aquesta rua espectacular. 750.000 persones ha xifrat l'Ajuntament de Barcelona de persones que han assistit avui pels carrers de Barcelona en aquesta rua de campions del Barça. Doncs la reviurem també el tu diràs. No marxeu, que ara tornem.
6: El Girona juga a RAC1.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
10: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
11: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
12: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
11: Thank you!
10: Per aquí, sisplau!
13: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: RAC 1. El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anirar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
13: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: RAC 1. You can be cool! La campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
6: RAC 1. Tots som un milió.
14: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
14: Tot el que sona a RAC 1.
15: Contingut exclusiu.
14: RAC més 1.
15: Fàcil.
14: Ràpid.
15: Còmode.
14: RAC1.cat.
15: RACU.CAT.
14: RAC1.cat. El Girona Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Ràdio en directe.
15: Contingut a la carta.
14: Podcast.
15: El que vols, quan ho vols.
14: A l'aplicació de RAC 1.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 10 minuts, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 11 de maig del 2026, després d'aquest Rayo Vallecano 1 Girona 1, que acabem de viure a RAC1 i que completava la jornada 35 de Lliga a Primera Divisió. Estuani, sempre Estuani. Com ha salvat els mobles l'uruguaià pel Girona al minut 90 amb un gol dels que fa sempre, dels que ha fet tota la vida, rematant de cap enmig d'una muntanya de jugadors a la sortida d'un córner i evitant el que hauria estat una derrota molt dolorosa i preocupant del Girona en aquest tram final de Lliga en què està lluitant per la permanència. Els de Mitchell, amb aquest empat, queden a 2 punts del descens que marca l'Alavés. El Girona té 39 punts, igual que l'Espanyol, igual que el Mallorca, igual que l'Elx. Com està la zona baixa? Ja ho hem vist a les últimes jornades, però és que encara s'ha igualat molt més aquesta zona baixa i, no, només una dada, numèricament, el Getafe, que és setè i que està en plaça europea, no s'ha salvat. El setè de la Lliga no s'ha salvat. Evidentment, hi ha tants duels directes que segurament, virtualment, està salvat el Getafe amb 45 punts. Però ara mateix, l'Alavés, que està en descens amb 37, si guanya els 9 punts pendents, en faria 46. Per tant, el Getafe amb 45 en plaça europea no estaria salvat, insisteixo, numèricament. És increïble com està aquesta zona mitja-baixa de la classificació. Queden 3 jornades i el Girona i l'Espanyol patiran de valent per salvar-se. Una d'aquestes 3 últimes jornades comença a disputar-se demà, sense descans, sense treva. Entre demà, dimecres i dijous, es disputa aquesta antepenúltima jornada de Lliga en la que tenim un Alavés-Barça, que és clau pels dos equips catalans, per l'Espanyol i el Girona. O sigui, el Barça, campió de Lliga i amb ressaca, pot fer de jutge i pot ajudar, pot donar un cop de mà a l'Espanyol i al Girona, perquè visita Mendizorroza dimecres a la nit a l'Alavés, un equip que està ara mateix en descens amb 37 punts. També tindrem entre setmana un Espanyol Atlètic de Bilbao, l'Atlètic Club jugant-se encara a una plaça europea, un Girona-Reial Societat, aquí el Girona pot sumar alguna cosa a Montilivi, la Reial Societat ja està de vacances, pràcticament amb plaça europea garantida, i també tenim, compte que té més d'interès del que sembla, aquest Madrid-Oviedo, que serà un gran plebiscit al Santiago Bernabéu dijous. Reial Madrid-Oviedo, un equip que ja és de segona divisió, matemàticament l'Oviedo, des d'avui, amb el puntet que ha sumat el Girona, l'Oviedo ha baixat avui matemàticament a segona i, per tant, serà un equip ja descendit que dijous visita el Bernabéu, però compta amb aquest Madrid, que també està de vacances, i compta l'ambient que pot haver-hi al Bernabéu. Ara anem a Vallecas amb el Miquel Agut per sentir Mitchell a la roda de premsa i acabem de valorar aquest empat del Girona amb l'Agut des de Vallecas i amb el Puig i l'Albert Ferran, que segueixen aquí a l'estudi de RAC1. Hola, Puig.
2: Hola, bona nit.
1: Hola, Albert Ferran.
3: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. I també ja tenim per aquí la tertúlia d'avui amb el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
4: Què tal, Pariser?
1: Més hores que un rellotge has fet en les últimes 48 hores.
4: Déu-n'hi-do.
1: Com,
4: sí, sí.
1: Com tots ahir els que seguim al Barça.
4: I no només les hores, que vam anar a dormir molt tard.
1: Molt tard.
4: Molt tard, perquè a més em vaig de passar per l'Udegas.
1: Vas entrar a l'Udegas?
4: Per agafar les últimes imatges de la jornada. Okay. Vaig entrar a l'Udegas.
1: Vas hidratar-te a l'Udegas?
4: Entre el David Ibáñez i jo a fer exactament el mateix. A retratar la postal de la porta fins que se'n va anar a les 3 i 5, se'n va anar i ja està, i va deixar la seva empremta com sempre.
1: No vas hidratar-te a l'Udegas?
4: No em vaig hidratar.
1: No et vas hidratar?
4: M'ho van oferir, però no.
1: Ets un professional de dia i de nit. Avui està pujant el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo, que estava acabant de tancar el diari, i ja que és un dia gran, perquè avui és l'endemà de guanyar la Lliga i el dia que s'ha fet la Rua dels Campions, hem tornat a convidar l'Edu Polo. Hola, Edu.
5: Què tal? Bona nit.
1: Tu n'has viscut unes quantes de rues i de festes i de celebracions
5: a Lleida. I jo sí que m'hidratava, l'Utega. Sí. Quan era jove sí que m'hidratava.
1: I Guest Star, que també s'hidratava molt. Raül Llimós, avui. Hola, Raül.
5: Bona nit. Black Card, l'Utega.
6: Arriba Joel Roca, que no és de l'Utega.
1: Tots els que esteu aquí, considerat. Vinga, anem a sentir Joel Roca des de Vallecas.
7: I, bueno, sí que hem recuperat un punt que semblava perdut i, bueno, ens quedem amb una sensació que el pròxim partit hem de millorar i intentar treure els 3.
8: És una final dijous?
7: Sí, ara ja tots els partits que queden hem de treure el millor de nosaltres, no guardar-nos res perquè està tot molt apretat i hem de treure els 3 punts com sigui.
6: Heu jugat acollonits en algun moment, Joel, avui, sabent el que hi havia en joc?
7: Bueno, com t'he dit ara, tots els partits són unes finals. Hem d'intentar treure's la pressió, jugar com nosaltres sabem i jo crec que així podrem treure-ho.
6: Avui hi ha hagut una jugada a la primera part en què has estat a punt de marcar. No sé com ho has vist, perquè sembla que et toquen una mica. No sé si has pensat en algun moment que si anaves a terra podia ser penal, perquè has estat a punt de fer gol, però suposo que també et veies amb opció de marcar.
7: Sí, bueno, he driblat el porter, m'ha tocat una mica, però jo penso que no era suficient, he decidit xutar i, bueno, la pròxima entrada.
6: deixem fer-te l'última i ja estem de cara a Montilivi, engresca amb la gent perquè vingui dijous.
7: Sí, necessitem que la nostra afició estigui amb nosaltres, junts com una família tots, i que preti com nosaltres ho farem per poder trobar els tres punts.
6: Fins aquí les preguntes a Joel Roca en català, ara arribaran les dels mitjans madrilenys. S'ha empipat Joel Roca perquè hi ha hagut algun efectiu de seguretat que mentre parlava amb nosaltres l'ha empès perquè estava fora de posició. Massa zel, segurament, d'aquest efectiu de seguretat, però vaja, en tot cas, continua Joel Roca ara parlant amb els mitjans madrilenys i nosaltres fent guàrdia a la sala de premsa perquè arribi Mitchell, però vaja, no ha desmentit Joel Roca. En tot cas, sembla més aviat el contrari, que avui hagin jugat acollonits aquest partit al Camp del Rayo.
1: Sí, sí, ha fet tota la pinta. Demana'ns pas, quan arribi Mitchell, que el sentirem en aquest tram inicial del Tu diràs. I com patiran Girona i Espanyol, eh? És que ara 39 punts els dos, a dos del descens... I l'Alavés, excepte dimecres, que és un Alavés-Barça, a veure com arriba el Barça a Mendizorroza, és que l'Alavés en les dues últimes jornades té Oviedo i Rayo. Que el Rayo a l'última jornada estarà, si ha guanyat la Conference, imagina't. I si l'ha perdut, també. I l'Oviedo en la penúltima. No? Vull dir que sembla que pot arribar als 43.
2: Sí, el Rayo pot arribar als 43. Jo ja no m'atreveixo a fer càlculs amb aquests de sota, perquè quan sembla que no han de guanyar, guanyen, i quan han de guanyar, no guanyen, i no tinc gens clar. Jo crec que dijous és el dia que el Girona ha de sumar els 3, i amb 42, llavors veurà si a l'última jornada són suficients o no són suficients, per si n'has de sumar algun contra l'Elx o no n'has de sumar cap contra l'Elx. Però dijous... Vull dir, si dijous... no aconsegueix els 3 punts contra la Real Societat, sí. Hosti, a mi la cosa crec que es posa molt, molt peluda.
1: Però això que estàs dient també li ha de servir a l'Espanyol, que l'última jornada rep la Real Societat. Per tant, l'Espanyol ha de comptar que potser té fàcil, entre cometes, arribar als 42, també, no?
2: Sí, però deixar-ho per l'última jornada a mi em sembla... molt perillós, eh?
3: I com diu com ha dit el Puig i l'Agut al final de la Transmi, dijous s'ha de notar que tu hi estàs jugant la salvació. És a dir... a la graderia, perquè la gent ompli Montilivi i també colli, però la gespa, perquè hi ha partits que sembla que sí, serà la por, serà el que sigui, però que sembla que el Girona no s'està jugant la permanència, la vida. Jo crec que dijous hi ha d'haver-hi aquest... s'ha de notar la graderia, la gespa, i que ha de ser el partit, perquè amb 42, com a mínim, tenia el coixí de l'última jornada.
1: El Llevant també té opcions, juga contra el Mallorca, que també té 39 punts. És que, clar, la zona baixa pot passar absolutament de tot aquí. No, amb 42 punts no has d'estar tranquil, eh? Vull dir, Osasuna i València, que tenen 42 punts, que són 11 i 12.
4: 42 punts mentalment no, ja no és el mateix. El cap dels jugadors que estan en 42 punts. O sigui, tu estàs en 38-39, estàs en una situació límit ja, veient el desenllaç que està tenint la part de baix i els punts que et poden donar la salvació. Jo crec que podem fer les conjectures que vulgueu al voltant de qui juga contra qui, quina situació hi ha de calendari. Al final marcarà la capacitat que tu tinguis mentalment de sobreposar-te a aquesta situació. Jo vaig jugar al Girona fa un mes i mig i el Girona jugava molt bé. Girona va tenir un parell de mesos que jugava molt bé futbol. Les incorporacions que ha tingut el Girona al mercat d'hivern a mi em semblen fantàstiques. Sí, més enllà de cara no estiguin tan bé, però vull dir que...
1: Es lesiona Bannat i aquí t'ho trenca tot.
4: Fran Beltran, Unagi... Vale, d'acord, s'ha lesionat Bannat, però vull dir... Tomàs Lemar fa 4 dies va tenir bons minuts al Bernabéu, per exemple, és a dir que s'ha reforçat amb jugadors de cert nivell i era un equip que col·lectivament havia millorat moltes coses, ho vam estar dient aquí més de...
5: Sí, fa 2 mesos i mig guanyen el Barça. Guanyen el Barça i semblava que entraven en una zona tranquil·la i en canvi el Barça perd aquell partit i ençà d'aquell partit els ha guanyat tots.
1: Ha fet 11 victòries seguides des de llavors.
4: Però saps què passa? Que va sumant en una situació ja que queden poques jornades, de cop i volta entres en una fase que perds 3 partits, no sumes i tu mentalment... O sigui, de la mateixa manera que nosaltres aquí traslladem la situació difícil dels equips, ells mentalment, els jugadors, també ho veuen això. Però ells han de jugar i han de tenir la capacitat per arriscar i prendre decisions, no? I aleshores ells mentalment es van fent una pilota que els és insuperable, com li ha passat a l'Espanyol, per exemple.
1: Les últimes victòries del Girona són contra el Barça, com deia Llimós, contra el Villarreal, contra l'Atlètic de Bilbao i un empat al Bernabéu. Vull dir, és que el Girona ha sumat amb els de dalt i en canvi amb els de baix...
4: Sí, però contra el Barça fa bastant de temps, eh?
1: Sí, va ser el febrer.
2: Sí, el Girona... I el Girona necessita jugar bé per guanyar. I el Girona no té un tio que... Bueno, sí que el té, però no el fa jugar perquè deu estar per jugar poc, perquè si no, no ho entenc. Vull dir, no tens un tio que te fotis allà una pilota a l'àrea i te l'acabi fotent a dins. Igual que li passa a l'Espanyol, que l'Espanyol, Quique i Roberto no li estan funcionant com a golejadors, i per tant tant, també li manca gol.
6: I insisteixo en el factor Coco, també, que deia el David, perquè el Girona surt del Bernabéu 8 punts per sobre del descens, i d'alguna manera, amb un punt que no compta ningú, segurament hi ha molta gent que ja veu la temporada mig feta. I quan et tornes a enfangar una altra vegada, llavors és quan has de tornar a remengar-te, i costa molt.
3: Hi ha un jugador, un Agi, que fa un mes i mig era, vaja, un jugadoràs que ens va meravellar i que porta uns partits desaparegut. Jo crec que exemplifica una mica aquesta mala dinàmica del Girona, el mal joc, aquesta por, perquè un futbolista que el volien molts equips, fins i tot, que aspiraven a la Champions, doncs ara mateix no és un... No marca la diferència.
8: Sigankov, per exemple, fa un mes i mig veia jugar Sigankov, va tenir una sèrie de partits que deies, ostres, tornem a veure el Sigankov que el va portar al Girona, i, ostres, els últims partits en la línia dels seus companys. Jo crec que és un tema mental i és molt difícil. Clar, el Girona ja ha passat per aquí, però potser els jugadors que té ara no tant, no? No hi han passat tant.
5: I després, els dos equips, de tots els implicats, que són molts, els dos que estan mentalment més tocats són els dos catalans.
8: Sí, totalment.
5: Perquè, amb diferència, Girona i Espanyol són els que veus que psicològicament els està costant més.
1: Tremola les cames.
4: I aquí haurem de treure la calculadora al final, perquè hi poden haver tranquil·lament triples empats, quadruples empats... Sí, pot anar d'un gol, pot anar de dos gols la permanència. Al final,
1: sí, hi havia una combinació que he vist avui a través de les xarxes, que és que 6 o 7 equips empataven a 43 punts. Això, si hi havia una sèrie de resultats en les últimes jornades, podia arribar
4: llavors,
1: a
4: passar. Llavors, el gol average és entre ells.
1: És com una lligueta entre ells.
4: Una lligueta entre ells.
1: Sí, que s'han de sumar els partits només entre ells. Hem de triar, i m'ajudareu, el professional de la jornada amb Obramat, d'acord? Del que vulgueu. Del Barça d'ahir, del Girona, de l'Espanyol, del que vulgueu. D'aquesta jornada 35, vinga, professional de la jornada amb Obramat. Puig i Albert també, si voleu, podeu triar vosaltres.
3: Jo ho tinc claríssim, Estuani.
1: Tu triaries Estuani.
3: Claríssim, no, vull dir,
1: és un obrer, no?
3: Acaba de salvar un punt pel Girona, que pot ser clau per la permanència.
1: Tu què? Podeu tirar cap al clàssic, si voleu.
4: No, ja em quedo amb Estuani, perquè el tenim molt recent i s'ho mereix, a més, l'uruguaià.
5: Jo crec que Hansi Flick. A més, amb el que ha passat aquesta setmana ell, en lo personal, amb el que ha aconseguit, jo crec que el professional de la jornada, sens dubte.
1: Hansi Flick. I tu, Bernabéu?
8: Sí, hagués dit Hansi Flick, però vaig a dir Ferran Torres, que acaba com un tiro la temporada i que, en fi, jo en aquests moments, sincerament, li queda un any de contracte i el renovaria.
1: El renovaria?
8: Jo sí. Jo sí.
1: Puig?
2: Per dir-ho indiferent, Rashford, no? Perquè va fer una feina impecable. Vull dir, tu et ve el lampista a casa i dius, jo vull que me la faci com Rashford. Sí, dir, tot net, polit, m'has comprat i tot la cuina.
4: Ràpid.
2: I se'n va, sí. I dius, perfecte, bravo.
8: El que passa que després del
2: bravo.
8: Gas que va clavar, hi ha una centrada que una però, mica més i l'envia a Cornellà.
2: Però això ja ho fa a l'altre pis. Vull dir, el teu pis te l'ha deixat perfecte.
1: Fernando Polo, què tal?
9: Molt bé, bona nit.
1: Bona nit. Benvingut de la redacció de Mundo Deportivo. Triem el professional de la jornada amb Obramat, per tu, del partit que vulguis d'aquesta jornada 35 que s'ha tancat ara. Què?
9: Mira, a mi em motiva Rashford.
1: Vinga!
9: No, però em motiva perquè és que el que va fer jo no m'ho esperava. Jo crec que no s'ho esperava ni ell.
1: Home, és un bon xutador.
9: Ha confessat que ell no volia xutar i que els companys li van dir xuta. I ell deia, no volia xutar perquè és que no veia forat per ficar-la aquí. Amb Courtois. I que li van dir, escolta, tu, pica-li i que sigui el que li vulgui.
1: I fot-li el mal del porter. Que...
9: I va fotre un gol...
1: Va fer la de Ronaldinho contra Anglaterra, recordeu? No. Aquell, el 2002, sí, crec que va ser. N'hi ha un de... Brasil-Anglaterra?
9: N'hi ha, sí. Ha un de...
1: A Seaman, no?
9: Era Seaman. Però... I n'hi ha un de Messi a Courtois.
1: Sí, des de l'altra banda.
9: El Calderón.
1: Sí, sí.
9: Hòstia, molt, una mica molt més complicat de fer aquest gol, eh? Sí,
1: curiós que fos amb Courtois, també, que és alt, no? I que Messi aconseguís sí, fer-li la...
8: No, allò encara és una pilota que bomba molt més.
1: Sí, sí, sí. Bé, doncs això. Aquests són els professionals d'aquesta jornada 35 a la primera divisió. I els més professionals de tots, ja sabeu que són Obramat, eh? Estan celebrant 20 anys sent el millor aliat dels professionals de la construcció i la reforma. Facilitant-los la feina, amb assessorament, oferint-los marques professionals al millor preu i garantint estoc sempre disponible perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. Tot allò construït fins ara ha estat gràcies a Obramat. I tot el que queda per construir també ho fareu de la mà. Des d'aquí, felicitats a Obramat per aquests 20 anys construint junts. No apareix Michel, no, encara, a Vallecas? Em deixes fer una pausa de 2 minuts molt ràpid, agut?
6: Sí, no sé dir quan vindrà, o sigui que t'ho fes.
1: Vinga, va, ara tornem.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
11: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Ah, cómo hemos cambiado.
14: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
15: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
20: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
21: Sí, com el 50% en totes les galetes. Bescanviable en un cupó...
20: que et dona per molt, només el 12 de maig.
22: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
23: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
24: 35.704-35704.
23: Sèrie
24: 46046.
23: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: Tu diràs. Amb Aleix Pariser.

0: 3 minuts i 2 quarts de 12. Encara no has parat a omplir el dipòsit? Doncs amb el nou Lincoln Co 08 ja no cal. Fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica té aquest cotxe. En el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar ni per la benzinera. És la combinació perfecta, eh? Més autonomia, més eficiència i més llibertat. Així és el nou Lincoln Co 08. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya. No apareix Michel, encara. Agut, clar, deu té molts amics aquí a Vallecas, entenc, no?
1: Sí, però no deu ser per això, perquè no sé si farà cara de molts o pocs amics, per molt que sigui a Vallecas amb el que s'està jugant l'equip en aquestes últimes jornades. Està fent ara declaracions a Televisió de Catalunya, o sigui que quan acabi, i deu fer ben bé un parell o tres de minuts que hi és, hauria de fer cap a la sala de premsa perquè puguem escoltar les respostes que ofereix després d'aquest empat al camp del Rayo.
0: Perfecte. Estàs preocupat o no, Miquel, pel que queda?
1: Sí, clar. Estic preocupat perquè, sobretot, has tornat a entrar en la roda del descens quan semblava que n'eres fora. Primer, recordo que la primera volta el Girona va estar 16 jornades en descens i que en 9 d'aquestes 16 va ser cué. Vull dir que hem de saber d'on venim. Però també és veritat que al Girona hi ha hagut un moment que semblava que s'enlairava i que no que pogués ser, evidentment, campió de Lliga, però que podia tenir un final de temporada mínimament tranquil. I ha tingut oportunitats per poder trencar amb la part de baix i no les aprofitades. I en els últims partits ha perdut el camp del València per poc, ha perdut a casa contra el Betis per poc, i així n'hi ha hagut algun altre de partits d'aquestes característiques. El del Mallorca, que va ser especialment dolorós, perquè si aquell el guanyaves d'una banda tenies 3 punts més i no els tenia un rival directíssim com l'equip balear. Per tant, tot això fa que hagis d'estar ara mateix barallant-te en un ring amb molts altres equips i veurem qui acaba salvant-se. Ha baixat l'Oviedo, el Llevant té una dinàmica que va a l'alça, tot i perdre el camp del Villarreal fa 4 dies per 5-1, i la primera part de l'equip i el partit d'avui en què hem percebut la por en els jugadors del Girona, no sé què dirà Michel, però des de fora ha semblat clar. A partir d'aquí, començar a parlar de finals, etcètera, etcètera. Potser comences a jugar contra la Reial Societat dijous en zona de descens.
0: Sí, però és cert que demà hi ha un Celta Llevant. El Celta encara té opcions de la cinquena plaça, per tant, aquí a casa Balaïdos hauria de fer la feina. Hi ha un Betis Elx. Sí, el Betis té la, sí, feina, però té la feina feta, però vull dir que el Betis és superior a l'Elx. És a dir que no tots els de baix ho tenen fàcil, per sumar, a priori.
1: No, evidentment que no, però potser quan hi ha un equip, com per exemple, no ho sé, el Llevant, jo evidentment prefereixo estar en la posició del Girona perquè tens 3 punts més que el Llevant, però un equip que té clar des del principi, quan semblava que ja estava mort i enterrat, que haurà de lluitar per mantenir la categoria i que ara mateix és a un partit de salvar-la, doncs segurament és un equip que el Terrat el té més preparat que no pas un equip com el Girona, que per molt que comencés molt malament, semblava que s'havia enlairat. I també és veritat que els que queden de la temporada passada van patir molt per salvar la categoria. I ara es tornen a trobar en aquest mateix context una vegada més. I suposo que això és difícil per la majoria del vestidor, també per Michel, una altra vegada haver de tornar a fer el mateix esforç, que torni a ser Estuani qui et salvi, etc. Em sembla que ve Michel, sí. Ve Michel a la sala de premsa de

0: i escalfar-se la mitja part i ha entrat als últims 5 més el temps afegit.
1: Sí, no, Estuani va tenir un cop al genoll en al principi de setmana de la setmana passada i no ha pogut entrenar en tota la setmana i ahir va fer una ressonància i no té res, però tenia el genoll inflamat i s'ha infiltrat per jugar al descans i ha dit que estava millor i per això l'hem posat. Lo normal és que no hauria jugat, però és un jugador molt, molt important per nosaltres i ell ha dit que estava preparat i l'hem posat 10 minuts, és el descompte,
2: descompte
1: i ja està, i ha fet un gol molt important per nosaltres. Por no, la realitat és que el Rayo venia en una situació molt important, històrica per ells, una final europea i s'ha vist que estaven en una situació de molta seguretat en el que feien i nosaltres venien de 3 derrotes. És difícil igualar i Vallecas es nota molt també i no hem pogut fer la nostra millor versió, però la sensació és que ells han tingut 2 ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja, que estén en primera l'any que ve.
2: Xavi. Hola, Michel, Xavi Soler, en directe a Catalunya Ràdio. En tot cas, no sé si has trobat a faltar en algun moment l'orgull i que ha posat Estuani amb algun o amb la resta dels jugadors.
1: Cadascú és un és diferent. L'uruguaio és diferent. En la seva carrera sempre ha tingut aquest orgull i però no, per mi cap jugador no ha estat en una mala versió en l'actitud. Altra cosa és el joc i altra cosa és que el rival esté amb més energia que tu, però no l'energia de que no tens ganes de fer les coses bé, sinó perquè el Rayo està una mica millor en que nosaltres en mentalitat per el moment i has d'entendre això. No, jo a els meus jugadors no les puc dir res, perquè l'han intentat, no han sortit les coses bé, però l'han intentat i és la manera de patir per sortir d'aquesta situació.
3: Hola, Michel, bona nit, Marc Brugués del Diari de Girona. Tens la sensació que aquest gol pot canviar l'estat d'ànim de l'equip, que perdre hauria estat dramàtic i que pot suposar un punt d'inflexió en aquestes últimes 3 jornades que queden?
1: Ha de ser. No sé si és la sensació, però ha de ser. Després del gol d'ells, era un cop molt gran per nosaltres. Per estar una mica molt preocupat, però la sensació és la mateixa, que necessitem guanyar el dijous i l'ho he dit ara al jugador, que necessitem guanyar, preparar-nos bé, descansar ara, són pocs dies per el partit, però és un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
2: Sí.
4: ¿Qué tal, Michel? Un gusto. Lucas Cárdenas para Bola VIP. Te quería preguntar por Claudio Echeverri. Con el de hoy, si la memoria no me falla, ja són 14.
5: Bé, doncs crec que ha quedat clar i català, a més.

0: dit el missatge que ha volgut enviar Mitchell de cara a aquesta primera final que tenen dijous, 8 del vespre a Montilivi contra la Reial Societat. Deixem el Miquel Agut pendent del tram final de la roda de premsa de Mitchell, a veure si diu alguna cosa més, i de seguida parlarem de la Rua dels Campions i del títol de Lliga que va aconseguir brillantment el Barça ahir derrotant el Reial Madrid, eh? La Lliga del Clàssic, així l'hem batejada després d'aconseguir-se per primer cop a la història derrotant en un duel directe l'etern rival, eh? De forma matemàtica, mai havia passat que el Barça guanyant un partit contra el Madrid matemàticament fos campió, ahir ho va aconseguir en una nit rodona al Camp Nou. Albert Puig, voleu afegir alguna cosa més? En Clau Girona?
1: El dijous és el dia.
2: Dijous, és el dia, sí.
0: Perfecte. Sí. Aquí farem el partit, com sempre, aquest superdijous que tindrem de Lliga. Gràcies, Puig.
1: Fins ara.
0: Gràcies, Albert.
1: Bona nit.
0: Vinga, fins ara. Una pausa i ens quedem amb Ferrando Polo, David Bernabéu, Raúl Llimós i Edu Polo per parlar de la Rua dels Campions.
3: RAC 1.
4: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
1: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
0: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
1: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
2: Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
3: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
4: Fàcil, només amb un clic.
5: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
3: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
2: Molt ràpid.
5: Molt còmode.
4: Molt RAC1.
2: Tots som un. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Vini les 12. Mira, ara mateix s'acaba la roda de premsa de Michel a Vallecas. Agut, ens hem perdut alguna cosa durant la publi?
1: No, no ens hem perdut res perquè hi ha hagut una pregunta sobre el Rayo i la classificació per la final de la Conference League. Evidentment, ell s'ha esplaiat com a ballacà i seguidor del Rayo, que és també. Però, més enllà d'això, poca cosa més i res de nou en comparació amb el que ja havíem sentit. I el que ens interessa i ens toca més de prop, que és això, que Estuani s'ha infiltrat, que l'Uruguai és distinto i que ha de ser un partit històric el de dijous. Aviam si Montilivi s'omple i empeny l'equip cap a la victòria contra la Reial Societat.
0: Tant de bo cantis molts gols com el d'avui. Agut, bon viatge de tornada.
1: Si en canto molts com el d'avui, jo crec que a la mitja part no tinc veu, però vaja, tot sigui això.
0: Gràcies.
1: Adeu.
0: Vinga, adeu-siau. Ànims a tots els gironins i també als pericos, en aquest tram final de Lliga. Demà més, que demà comença una nova jornada.
2: Però dic que no és com Mbappé, Estuani.
0: No és com Mbappé, Estuani, no. Oh, per cert. Hi ha una motivació, tinc una motivació per aquestes tres últimes jornades, que és que Morici li foti el Pichichi. Està a dos gols. Morici 22, Mbappé 24. I en l'última jornada hi ha un Mallorca-Oviedo. L'última jornada.
2: Tu creus que tornarà a jugar?
0: Mbappé, per això t'ho dic, que no, que Morici ha de fer dos gols.
3: Quan dius l'Oviedo amb aquest to despectiu...
0: No,
3: no, no, el segon millor porter de la Liga, sí, després de Joan García, Aaron Escandell, no, clar.
0: Que estaran descendits, bueno, a l'última jornada. Que
4: favor, home, avui Mbappé ha penjat una foto des del gimnàs de la ciutat esportiva, sí, del Real Madrid.
5: Sí, perquè havia com una
4: rumorologia... No sé si era d'avui...
3: I segueix un dia,
4: segueix feliç,
2: clar,
4: el tio.
2: Clar, és que igual, exacte.
5: És que havia rumorologia que potser estava
2: fora. Penjar una amb el 2-0.
0: Sí, perquè estava veient Bein Sports, llavors.
5: Estava veient Bein i hi ha gent que deia, bueno, això no es veu des d'aquí, potser està a França. I no, es veu que es pot veure des d'aquí, no, d'alguna forma. Veure,
0: sí. Ah, sí? No és pirata?
5: Això sí.
3: No, aquests tenen parabòliques que veuen les teles dels seus països.
0: Ah, que deuen pagar allà religiosament a França.
2: No, és estrany, perquè ja entén perfectament el que...
5: Però també et dic una cosa, el dia després de guanyar, de perdre la Lliga i tal, i de ser notícia perquè no vas anar al Camp Nou i tal, tampoc allà somrient, és que és un tio estrany, eh? El que fa el minut 35 a la Madrid amb 2-0, que dius, escolta, o fas a la Madrid abans de començar el partit, o ja calla-te la boca, no?
0: Mal assessorat, perquè això ho has de fer al minut 35. Al minut 1 amb el 0-0, vinga, a la Madrid.
2: Sí, però mai va arribar com
0: passant tots. No, però és una foto amb 2-0.
5: Es va despistar, estaria fent alguna cosa i amb la nòvia i es va despistar.
2: Que ha empezat el clàssic.
5: Clar, a les 35 minuts, hòstia, anem a posar la tele.
0: Ara parlarem del Madrid. Ara parlarem de la crisi del Madrid.
5: Hoy jugamos.
2: Vull
5: realista, eh? Imagina que fos al revés, amb la Minya Mal.
0: No.
5: Imagina't,
0: És molt greu. És
3: no,
0: molt
3: tot,
0: greu.
3: Tot el que ha passat al Real Madrid els últims dies passa al Barça...
2: Bo.
0: És motiu de cese, que diria l'altre. Sí. No, no, però vull parlar primer de l'Alegria i del Barça. I després, si
5: el
0: doble
5: pivot del Barça és... què? Gavi Pedri, Ustiansa, no? O De Jong Pedri.
0: Bueno, l'altre dia recordàvem que la pretemporada Gavi Fermín mantenia alguna entradeta...
5: No m'arriba això, tampoc.
4: A De Jong no el veig.
5: No va perdre la consciència.
0: Ahir va entrar molt bé, de mitja punta. Intens, en el xoc... Va estar bé,
3: Sí, va fer dos o tres passades a l'espai a ningú.
5: Aquesta no, calla.
3: No, és igual, tio, no parlem de De Jong.
0: Va,
3: no,
0: sí, parlem de la Lliga.
5: No toca.
2: Aviam si avui haurem de parlar malament del partit d'ahir de De Jong.
4: No, però m'ha fet l'assistència.
0: Va
4: jugar bé ahir.
0: Anem als campions, que és un dia alegre. El Barça va guanyar aquesta Lliga del Clàssic. Avui ha reunit, segons fonts oficials, Guàrdia Urbana i Ajuntament, 750.000 persones pels carrers de Barcelona, aproximadament. Hi ha una rua que ens ha deixat un altre cop imatges espectaculars.
5: Quantes han dit, per cert?
0: 750.000, segons fonts oficials.
2: Ja, és que no recordo.
0: Jo recordo rues de més d'un milió.
2: És que hi ha hagut moments de les imatges d'avui que em semblava molta gent, però clar, ja no te'n recordes l'any
4: passat. Que a mi m'ha semblat que molta gent acompanyava la rua.
0: Sí,
2: però això ja passa els últims anys. No? Sí. Hi ha dues rues, la gent que s'espera com si fos una volta ciclista, i el veu passar pel punt,
4: I els que van caminant
2: Els que fan tota la rua.
0: Saps qui ha anat al costat? La Marta Ramon i la Clara Rodergas, que han fet tota la rua. Gairebé 5 hores.
5: Diuen que la tornada ha accelerat l'autobús.
0: Sí,
5: no?
0: Sempre, sempre passa. Hola, Marta, hola, Clara.
6: Hola, bona nit.
7: Hola.
0: Bona nit, a veure. Marta, jo ahir et feia conya. Ho has mirat o no? Quants quilòmetres heu fet des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit?
6: 18 quilòmetres.
3: Ullo. 18 quilòmetres?
6: Sí. I alguns corrent.
4: Gairebé mitja marató,
0: Esteu rebentades o no? Us fan mal les cames?
6: Sí. La Clara és més jove, segur que té més resistència, però...
4: Jo avui recordava... I aquí entrant amb l'Edu Polo ho parlàvem, i quan sortia d'allà del port...
0: Sí, de Colón.
4: I arribava de Colón, i arribava al Camp Nou, jo la vaig fer el 2009, com la Marta avui, caminant al costat del bus, amb el micro inalàmbric, i em sembla que sortia en 10 quilòmetres. només.
2: Bueno, és que la d'avui era circular. Poc més de 5 quilòmetres, clar. I la tornada poc més de 5 quilòmetres.
6: És que avui, quan hem arribat a la Pedrera i encara ens quedava tot el que ens quedava, era com, Déu meu, això.
5: A veure
6: això
5: si us sona tal dins després a fer alguna cosa a la cinta.
2: No, però us dic una cosa, aviam, cansa molt més, perquè és molt difícil treballar ara mateix quan segueixes la rua, perquè no sé si us sona missatges també que Moja, el cosí de la Minya Mal, i ha suat el Suhait, un dels seus amics, el seu millor amic, hi ha un vídeo que
6: corre
2: per les xarxes que la policia els ha empès i tal, de mala manera. Jo recordo, l'última vaig fer va ser la Lliga de Xavi. Escolta'm, ostres, que em van empènyer mil vegades. Aleshores, tu estàs treballant amb tensió.
6: Ha empitjorat això, David.
0: Ha empitjorat, diu.
2: Ha empitjorat, no? Això he llegit avui aquesta tarda. Aleshores,
6: avui
2: clar, et canses
6: estat
2: molt més del que és el propi recorregut.
6: Especialment dur. O sigui, l'he trobat més agobiant que totes les altres que havia fet. En contrast, la més recent, la de la temporada passada, avui treballarà més complicat, perquè a més les forces de seguretat estaven especialment dures, molt poc espai et deixaven, i a més molt poca mobilitat, perquè normalment una de les coses que estan bé és poder-te moure pel voltant de l'autocar on hi ha els futbolistes per veure detalls de què fan tots, els d'una banda i els de l'altra. Avui això era complicadíssim, cops, empentes, no tenien contemplacions. No parlo de la gent, parlo dels cossos de seguretat
0: que vigilen, no?
6: Que vigilen que no hi hagin incidents.
7: Hi ha hagut un tram especialment de tornada, ja quan hem tornat a passar pel carrer París, que era un tram molt estret, que aquell ha estat realment tens i agobiant, perquè hi ha hagut caigudes de gent que volia haver pres mal, i allà sí que ha estat complicat perquè molta gent corria al costat de l'autobús i era molt difícil treballar.
0: No, anava a dir que això són coses internes, però jo crec que la gent que era als carrers ha gaudit. Jo avui he vist cares, llàgrimes,
6: sí,
0: de nen,
6: sí. I nosaltres fent la nostra feina també, és complicat, però ja saps el que vas i t'ho passes molt bé, és un dia molt xulo poder compartir això i viure aquestes sensacions, aquests moments de connexió i de comunió de l'equip amb l'afició. I evidentment hi ha moments molt xulos durant una rua, i més una rua de 5 hores.
0: Ara repassarem alguns moments divertits i algunes declaracions xules. Deixeu-me dir un parell de coses només de la rua que m'han cridat l'atenció. Una, l'MVP ha estat Chesney. Jo crec que no hi ha dubte. S'ha passat al sostre de l'autocar tota la rua, amb Lewandowski, amb Roni Bardaggi, s'ha fotut un gelat de dimensions siderals, s'ha fotut una pizza,
4: una hamburguesa,
0: ha vapejat com si no hagués vapejat en sa vida, cridant coses. Mira, li han llançat allò que llença els micros, li han llançat el micro de DAZN, que estava fent la rua també en directe de DAZN, i ha dit això de Joan García.
8: Visca Barça i visca Catalunya! Joan García és de la Garcia!
6: Ojo!
0: Espera.
8: Joan García!
0: Joan García és de la Masia, després queremos la cabeza de Joan, com dient, a veure si jugo algun partit. Res, feia broma, eh? Però l'autèntic crac, eh? Ara mateix és més... jo crec que és més un assessor de porters, no? I un tio que t'ajuda a entrenar-te, que no un futbolista professional, Chesney. Que
2: no està ni per escalfar Vitoria.
0: No està, ara, ell accepta el seu rol sense discussió, s'ho està passant bé aquí a Barcelona, és un mes de la pinya, però sembla més de la Fuente que no pas el porter suplent.
2: Una altra cosa... Fer la renovació, eh?
0: Clar. Ell no vol marxar, ja ho va deixar clar l'altre dia. M'ha cridat l'atenció una altra cosa, i a vegades ho critiquem, i per tant avui ho vull destacar en positiu. Vull felicitar tots els jugadors del Barça per com s'han comportat avui durant la rua. Saludant en tot moment, no passaven de la gent, no, estaven amb la gent. Els han fet feliços, han signat totes les samarretes i pilotes que els hi llançaven des del carrer cap a dalt a l'autocar.
4: Covarsí ha signat un fuet.
0: Un fuet, per exemple. Sí. Cap jugador anava amb una copa de més, que jo entenc que s'ha de veure i que s'ho poden passar bé i agafar el puntillo, com es diu vulgarment, però crec que...
6: És que generalment no beuen alcohol, Aleix.
0: Val, però hem vist algunes escenes altres anys, que jo entenc que són moments d'eufòria, però crec que, són, tot i la seva joventut, són conscients que la seva imatge...
6: Aquests anys recents, no és com anys pejant, enrere.
0: Sí, aquest és l'únic que...
4: Xesny va pejant, molt bon exemple, no dona.
0: Però jo dic els que són referents per la gent, sí, amics, com així...
4: S'ho devien veure ahir tot la nit.
0: Segurament, però avui han entès que el seu comportament davant de nens i nenes doncs havia de ser una mica més pausat, més tranquil, amb una eufòria continguda. I jo això, a mi m'ha encantat veure l'actitud en tot moment, perquè s'han divertit divertits, s'hauran begut alguna cerveseta o algun cubata, però sempre sense passar-se de la ratlla en un acte així tan multitudinari i amb tants ulls mirant-los. Per tant, per mi, bravo, i ho volia destacar.
6: El que circulaven eren refrescs i aigües. Sí que a dalt de l'autocar alguna cervesa hi havia, però majoritàriament, és que diria el 95% dels integrants de l'autobús, el que bevien eren refrescos i aigües.
0: Va. I l'última cosa... S'ha de celebrar, és meravellosa les imatges des de l'helicòpter, la gent sortint al carrer, hi ha molta gent que no pot anar mai al Camp Nou i no pot gaudir del que és una rua, però és un merder descomunal de trànsit. A mi avui a la tarda m'ha enganxat, com a centenars i milers de cotxes a la zona de la Diagonal o a l'inici de l'Eixample,
2: i
0: jo m'he passat tranquil·lament 2 hores per arribar a la ràdio. Llavors, sí, és un dia...
3: Va, que no ho sabies.
0: Sí, però pensava que no afectaria. Sí, però pensava que no afectaria la zona de la Diagonal. Llavors, sense voler, com que tallen carrers, afecta moltes zones. Llavors, jo ho entenc, és un dia a l'any, a més, insisteixo, m'encanten les imatges, crec que s'ha de fer, dones l'oportunitat a gairebé 1 milió de persones de veure els teus ídols de molt a prop, però des d'aquí jo llançaria una idea, a veure si ho podem fer les pròximes rues, que espero que n'hi hagi moltes, en alguna zona que no emprenyi tant, al centre de Barcelona, crec jo.
3: Ah, però la gràcia és que
4: llavors la cavalcada de Reis també, perquè hi haurà gent que li molestarà.
0: Sí, però la cavalcada de Reis és festiu.
2: El pàrquing del Carrefour vol fer-ho?
0: No sé, es poden trobar fórmules per trobar una manera de fer-ho tranquil·lament. No sé.
2: És la ciutat. És un cop l'any, si guanyes.
0: No passa res.
3: Agafes el metro i ja
0: està. Perfecte.
2: No, perquè ell és Ibarita i ja venia amb el seu cotxe d'importació.
0: Bueno, però pots entendre que...
3: Transport públic.
0: Hagi generat en un dilluns laborable un merder
2: descomunal. Sí, però és veritat que hi ha zones que teòricament penses pel recorregut de la rua no s'haurien de veure afectades i es veuen afectades.
0: Sí, absolutament. Dit això, m'ha encantat la rua, m'ho he passat pipa i hi ha grans moments que ara alguns els recorreguen. Recuperarem. Marta, Clara, a vosaltres què us ha cridat l'atenció d'aquests quilòmetres que heu fet?
6: Bé, sobretot subratllar el que ja d'alguna manera explicàvem la temporada passada, aquesta connexió tan natural i tan genuïna que existeix entre aquesta plantilla i l'afició, no? Hi ha molta interacció, molt intercanvi de missatges, de càntics, molta complicitat, es nota que hi ha una base, un gran gruix de la plantilla que és molt culer i que ningú fa falta que els hi expliqui quins són els càntics i quines són les cançons que han de cantar en un dia com el d'avui, que ho encomanen els que no són de la casa i que al final sembla que siguin de la casa, que tenen aquesta cosa tan carismàtica de tenir la gent super enganxada al que fan, que tenen sentit de l'humor, que en fi, que és que són tal com raja, no? I en una rua com la d'avui, també com la de la temporada passada, doncs veus aquesta connexió de primera mà i la veritat és que és emocionant. Després també, especialment avui, que era un dia estrany per Hansi Flick, veure'l tan emocionat, d'alguna manera fotografiant amb la mirada aquest amor que anava rebent de tota l'afició, que li feia veure el seu afecte, molts càntics de Hansi Flick al llarg de tot el recorregut, i després hi han hagut moments com més els moments així més curiosos, no? de buscar signatures a les samarretes. Clar, és que anaven voleiant samarretes tota l'estona perquè els jugadors les signessin, i els jugadors estaven com preocupats quan la samarreta signada no arribava al destinatari. Sí. Molta complicitat, moments curiosos, també el moment de l'estelada de Lewandowski, onejant l'estelada, agafant-li el relleu de l'any passat d'Iñigo Martínez, també Lamine Yamal, que havia tingut un paper una mica secundari, que l'hem vist d'alguna manera dosificant-se, després s'ha deixat anar molt, s'ha deixat veure més i ha onejat una bandera palestina, que això ja haurà donat la volta al món, i sobretot molt, molt bon rotllo i molt magnetisme amb l'afició que era avui als carrers de Barcelona.
0: I tu, Clara?
7: Sí, en el meu cas, clar, era la meva primera rua. Jo no havia anat mai a una rua, perquè sí que com a aficionada havia anat alguns cops a la festa final del Camp Nou, però no havia anat mai a una rua. I clar, està com veure una cosa nova per mi. I a més, amb tanta gent jove, que és gent tan jove que ni tan sols recorda o ha vist el Barça guanyar una Champions, per exemple, no? Llavors, veus aquesta il·lusió que en el meu cas, o la gent de la nostra edat, o una mica més gran, hem viscut, no?, del Barça que guanyava tants títols, que celebrava triplets, Champions, tot. Veus com després d'uns anys complicats de tornar a haver-hi la gent il·lusionada, la gent enganxada, la gent embogida per veure'ls, perquè és que se les empesquen de totes les maneres, sobre els contenidors, a les faroles, en arbres, en marquesines, i que jo en un moment patia per la integritat física d'alguns d'ells, tot per veure-ho gent plorant. És uns jugadors que han enganxat un altre cop, jugadors, com deia la Marta, més que són joves, que per tant tens un present i un futur, no? Jugadors que ho senten molt, que són del Barça, que són antimadridistes perquè no s'ho pensen dues vegades quan hi ha un càntic en contra del Madrid. I llavors pensava, ostres, és una mica com tornar en aquells anys bons del Barça, doncs aquesta gent ara està vivint també això, no? Un Barça nou que il·lusiona, que li falta aquest títol de la Champions, però que la sensació és que la gent hi creu i té ganes de seguir veient i disfrutant d'aquest equip que pot aconseguir grans coses.
0: Sí, realment és una generació, no?, que no sé per què ha enganxat amb la gent. No, home, sí, Bissing, mira. Caçador i Valde a Casata, a Plaça Catalunya,
7: sí, sí.
0: No?
7: Sí, Raül? Sí, exacte.
4: Sí, sí, són joves, catalans, culers, i llavors han connectat moltíssim amb la gent, no? I s'ho passen bé, igual que s'ho passa bé la gent. I jo ara estava recordant, escoltant a la Clara, el que jo he viscut també en Rues el 2006, ara fa 20 anys, amb la Champions de París. Recordo a Ronaldinho davant de tot del bus amb uns timbals que van muntar allà i van muntar una batucada espectacular. I recordava sobretot, el que recordo molt és les cares dels nens i les nenes. Vull dir, és aquesta cara de felicitat absoluta quan passa la Rua, i són records que se't queden, sí, sí.
0: Que bo. Ara us demano també la vostra opinió. Hem de fer una pausa molt ràpida abans de la mitjanit i ara parlem també del clàssic d'ahir, una miqueta, que també val la pena, després del festival que ens va oferir el Barça ahir.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
11: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.

0: Agnès, el Club de Vins de l'Avantguàrdia, descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
1: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. El dijous 14 de maig de 4 a 7, Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem. RAC1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP.
3: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
4: 24 d'octubre del 1954.
3: I el número de la sort, el
4: 3.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. Running through the strange life, chasing all them
2: green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Everything is so
5: fine, little. Aquí seguim, la mitjanit en punt, amb Edu Polo, Raúl Llimós, David Bernabéu i Fernando Polo. Mira, us agrada el cinema?
6: Home,
5: sí? Mira, RAC1 i Filmax ens hem associat ara per convidar els oients a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Moner, que dirigeixen Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el proper dimarts, el dia 19 de maig, dimarts de la setmana vinent, no demà, sinó d'aquí a 8 dies, si voleu anar a aquesta preestrena de Cowgirl a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, qualsevol capital de província, només heu d'omplir el formulari que trobareu a la pàgina web rac1.cat, i podreu aconseguir una entrada doble. Entreu a rac1.cat i allà trobareu tota la informació per aquesta preestrena de Cowgirl. Gaudiu de la preestrena amb RAC1 i Filmax. Què us ha semblat la rua? Edu, tu l'has estat seguint, també? Què t'ha semblat?
7: Sí, per televisió, aquest any. Aquest any no hi he anat. M'hauria de fer 18 quilòmetres, com la Marta i la Clara. Molt divertida. Realment, seguint la línia de les últimes... El que deia la Marta, la línia ja des de la de fa 3 anys, aquelles dosis exagerades d'alcohol que veiem fa unes temporades, quan el Raúl i jo estàvem a peu de rua... que fins i tot ens anaven tirant cervesa als periodistes.
8: Jo també, Piqué, avui ha caigut una unes... cervesa també, sí, cap a baix.
7: Sí, alguna que però no, és que te les donaven...
9: I Guardiola. Sí, les coses com siguin.
10: Ens proporcionaven hidratació.
5: Bueno, sí, és important hidratar-se, sí, aquestes tipus de caminades.
7: I aquestes són, en aquest sentit, són més tranquil·les, jo crec que és d'agrair que beguin a la nit tot el que hagin de veure, que facin, que celebrin, però allà és un moment per també, perquè després, al final, ells mateixos després no l'acaben gaudint com la gaudeixen. I avui els hem vist com l'han gaudit, com s'ho han passat bé, i de sortida penses, bueno, els més joves són els que més la gaudiran, i al final els dos que més ens han sorprès són els dos polonesos, que estan allà davant, els jefes de la rua, Chesney i Lewandowski, gaudint com mai.
5: Però increïble, eh? Sí, s'han fotut una llauna de gelat, després un tros de pizza,
10: anaven a un tren.
8: Jo crec que és gent que ja fa una mica la tornada, no?
5: Potser és l'última rua que fa Lewandowski.
8: Un que estava jubilat a Marbella i jugant a golf i prenem allò cervesa, i l'altre que té 38. A mi m'ha donat la sensació com que el Lewandowski estava disfrutant molt aquesta rua, com dient, per si és la darrera. Potser no, però...
9: Sí, escolta, a mi també m'ha fet aquesta sensació, Fernando.
8: Sí, aprofitem-ho, escolta, anem a ser protagonistes i estar en primera línia, perquè l'any que ve potser estic a Chicago o estic a Milán o... A Aràbia no veig rues, jo, que es facin allà... No sé, si guanyen i tal, no sé.
9: Més aviat no.
8: Llavors, clar, el tio aquest que veu les orelles al llop, i l'altre que s'apunta a un bombardeig i que s'ho passa bé, on sigui, i que li és igual tot. I després he vist, per exemple, el Fermín, que continua amb els càntics de tot tipus quan surten allò contra l'Espanyol, s'enganxa. Sí, s'enganxa ràpid, se la sap totes.
9: Dime que se siente, s'ha sentit unes quantes vegades. Sí.
8: I alguna samarreta antimadridista també. Bueno,
7: sí, una calamina exhibit.
8: Sí. Però bueno, els veig que els hi surt natural i ja està, tu. Tampoc van a buscar a ningú, però si surt l'ocasió, doncs ho disfruten i ja està.
6: Jo crec que hi ha un gruix de jugadors molt importants, perquè són els que estan tirant del carro, alguns d'ells, que són més culers que la gent que ha anat a la rua. O sigui, aquest és, per mi, és el segell de distinció d'aquesta plantilla. Ahir, per exemple, veiem normalment a Casado, acompanyat de Balde, celebrant a la Plaça Catalunya. Celebrant de mala manera.
5: Deixa'm sentir l'àudio, que és boníssim. Mira, això passava al mig de Plaça Catalunya.

0: Ah, t'ho imagina't, alçats sí. espatlles sí. i tota la gent envoltant-los.
1: Tu, baixes, tu vas allà, no saps qui són Casado i Balde, no saps que són jugadors del Barça, no van vestits en cap indumentària del Barça.
2: Amunt passa muntanyes, no?
0: Sí. Però a mi, sí. llavors se'l van treure, sí, quan estaven a dalt de tot. No?
1: I creus que són dos paios que han sorgit del no-res allà a ser els mestres de cerimònies. Estem parlant de jugadors... Un d'ells no ha jugat en el tram final, no ha estat important en el tram final, li ha pres la titularitat Cancelo, i Casado ja porta molt de temps sense ser un jugador important per Flick.
0: S'ha de buscar minuts, l'any que ve s'ha de buscar
1: minuts. No, però vull dir que venen d'una situació particular, personal, difícil. D'acord? I ahir, crec que juga uns instants Balde al final, Casado no juga, i els dos... van a celebrar com si haguessin estat jugadors importantíssims, que si haguessin estat jugadors claus. Són culers. O sigui, són culers, si no... O sigui, en la situació de Valdi Casado, tu no ets culer i ahir no tens ganes d'anar a celebrar res i... Mira, doncs, no sé, avui, per exemple, a mi m'ha cridat l'atenció. Vull dir, entenc per què és, no? Però jo l'he vist molt apagat a Koundé, a la rua. Molt apagat.
0: És que ahir li passa per davant, Eric.
1: Conscient que ahir li passa per davant, Eric, però Koundé no té aquest punt... lògicament, vull dir, no és una crítica, però té un de barcelonisme que tenen tots aquests nanos, no? Que són nanos, molt joves, que són criats a la casa, que ho entenen tot, tant al camp com fora del camp, del que és el Barça, i que a més entren al club més que, i et donen un plus d'identificació amb la gent.
0: Sí.
1: Ahir, és, jo crec que és el, és
0: Eric,
1: el punt...
0: Olmo, Pedri, fent-lo del bici.
1: Diferencial.
0: Que és com una tradició, això, d'anar amb bici.
3: Bueno, els hi ha fet gràcia.
0: Com Iñigo Martínez l'any passat, no?
3: Sí. I després... Van anar a veure Ferran, no?, que estava operat l'any passat.
0: Sí, és veritat, aquí a la ciutat de Barcelona. Sí. I després hi ha una escena, que l'he vist a... Bueno, l'he vist a les xarxes, però l'heu penjat també al Mundo Deportivo, a través de les vostres xarxes, que és Chesney, amb un barret. Caminant ahir la nit per Barcelona.
3: És amb el fill del Roger Torelló, que se'l van trobar i cantava aquest... Chesney Fumador.
0: I ella, mira, va ser això. Chesney Fumador. I ella allà cantant això.
3: Sí, ho canta ell.
0: Li agrada, Chesney Fumador.
3: Sí. Ell és un personatge i jo crec que la gent l'ha acceptat i ell ja no es tapa.
0: I després Covarsí agafa el megàfon, Rafinha agafa el tambor allà al camp...
3: Sí, exacte.
0: La porta, quan va entrar l'U de Gas, allò, és un bany de masses espectacular. Feia molt de temps que no havia una cosa
4: així. Sí, però amb aquest estil de ball, el mateix dia de les eleccions, l'està perfeccionant i és el seu nou segell.
5: Jo crec que és conscient que ja hi ha gifs amb aquestes ballaruques.
0: Despechar, no era? Despechar era?
1: Aquest passet que sembla que vagi enrere, no?
2: I li serveix per ballar qualsevol tipus de
1: ballar. Exacte. Allò et salva de qualsevol contingència.
5: Clar, és que està molt bé tenir un recurs com aquest.
3: Jo trobo que els jugadors del Barça són gent sana. Perquè avui... podien haver fet alguna escena allò de boxa, saps? Alguna cosa així. Saps? Que hagués tingut alguna... Saps?
1: Home, et dic una cosa. Si avui arriben a...
3: No. Clar, per això et dic. Que arriben a haver d'altres èpoques.
0: Treu uns guants de boxa.
5: Treu els guants allà. I un dels cons que hi havia amb la cara d'Arbeloa que va dalt de l'autocari a dalt del cap de Piqué, segurament.
0: Com?
5: Que si arriba a haver-hi Piqué, algun dels cons que tenia l'afició amb la cara d'Arbeloa hagués acabat a dalt de l'autocar i potser a dalt del cap de Piqué directament.
3: Algun aficionat ha ensenyat a l'autobús algun con d'aquests?
5: Sí, per això t'ho deia, perquè n'hem vist.
0: Ahir n'hi havia al camp.
2: Bueno, ahir al camp cantava Cono, quédate. Vull dir que Piqué ha fet... Això ve de Piqué, clar.
0: No cantaven que se besen, sinó que se peguen, que se peguen.
1: Se peguen al
0: dia.
4: És el primer cop, perdona, és el primer cop la història, que també va haver insults, però per primer cop a la vida, més que insultar els jugadors de Madrid, la gent s'enreia del
0: baló de playa, no?
4: Baló de playa, que se peguen, Cono, quédate, assassino...
5: Avui hi havia moltes pilotes de platja.
4: Pilotes de platja, moltíssimes. Si era una burla, ja no eren insults, i això també diu molt del mal moment del Real Madrid, que la gent directament, en lloc d'insultar-los, ja directament va a humiliar-los.
0: És un mem.
1: I et dic una cosa, aquesta sensació d'inferioritat i d'equip absolutament... gairebé d'un pelele en mans del Barça, que al minut ni deu ja guanyava 2-0.
0: És que trotava.
1: Jo crec que la va percebre. Jo crec que Hernández la va percebre.
3: Sí.
1: Perquè jo no recordo un clàssic on no s'afegeixi
0: ni
1: 10 segons.
0: A mi no em va semblar bé això,
1: Clar.
0: Amb 5 minuts el Madrid et podia fer 3 gols, per tant, era real que podia...
1: Sí, però... No, però jo crec que si el Madrid amb 2-0, perdona, Raül, si el Madrid amb 2-0 hagués estat tancant el Barça els últims 5 minuts de partit a dins l'àrea buscant el 2-1 i tal.
2: Afegeix els minuts que toquen.
1: Afegeix els minuts que toquen. Ell va veure que era un equip absolutament rendit.
0: Però no
1: ho
0: pot fer.
1: Però no ho pot fer. Jo crec que l'inconscient el va trair i va dir...
2: A mi a Madrid ahir em va fer llàstima. Em va fer llàstima en algun moment.
3: Tenia moltes baixes.
1: Bueno, llàstima mai fa.
5: Home, Raül, Madrid mai ens fa llàstima.
2: Ja m'enteneu, no? De dir, hòstia, això és el Madrid? Sí, sí. És que no van plantar cara, però no van treure ni aquell orgull.
4: L'únic Brahim, una miqueta.
3: Va ser el millor jugador.
0: Va ser el millor jugador. Asensio amb la pelada de cable.
3: En un minut...
2: Home, perquè tenen qualitat, però...
3: Minut 23 i 24 va haver una del Gonzalo. I una altra, que del Vinícius, que li treu Eric, crec que li treu Eric.
2: I Joan García treu una de Vinícius, també.
3: Que són la revifada així més forta que tenen, i després ja era perseguir el Barça, i el Pedri aixecant la mà i dir, escolta, atureu-vos.
0: Tranquils.
3: Anem tranquils. I dius, hòstia, tio, aquest tio s'està sobrant. No ho fa mala fe, però dient, això, tio, porto la batuta i aquests que facin el que nosaltres volem.
0: Ara parlem del partit, que m'agrada que entreu per aquí. Deixa'm acomiadar la Clara i la Marta, que a més estan cansades després de tot el tuti d'ahir i d'avui. Marta, només confirmar i reconfirmar el que ja fa dies i setmanes que expliquem. Hansi Flick renovarà amb el Barça. Avui hi ha hagut informacions en aquesta línia. Què en sabem?
5: Doncs, sobretot, reafirmar el que ja havíem explicat. Ja estava clar que Hansi Flick, perquè ell mateix ja ho havia dit públicament, que no hi hauria cap problema amb renovar. El tema estava amb la durada. Ja havíem explicant que estava assegurat que continuaria fins al 2028 i que des del club el que se li estava proposant era incloure un més 1 opcional. Per tant, la possibilitat de continuar fins al 2029. Una cosa que el tècnic doncs, no li acabava de fer el pes, no veia clara, perquè ell vol anar com sempre any a any, però finalment el club l'ha convençut i per tant renovarà fins al 2028 més un d'opcional. D'alguna manera és una fórmula que el fa sentir còmode a ell perquè no el lliga fins al 2029, que és segurament el que hauria volgut d'entrada ja el president Laporta, i d'alguna manera doncs, el tècnic té, podríem dir-ho així, la paella pel mànec, i es respecta aquesta naturalesa que ell vol tenir d'anar any a any sense lligar-se amb contractes llargs. Per tant, ja hi ha acord verbal, ara és qüestió de dies, un cop hagi acabat la temporada, quan les agendes quadrin, doncs, de fer l'acte oficial de la signatura. 2028 més un opcional.
0: Per tant, contracte curt, com ell volia, 2028, dues temporades més, i si veu amb cor, seguirà fins al 29, i si no, ho deixarà el 2028. Molt bé. Marta, gràcies.
5: Una abraçada a tots.
0: Adéu, a descansar. Va molt bé l'aigua amb sal, no? Si tens els peus una mica fotuts, una mica posar
5: sí,
0: els peus
5: no,
0: el
5: que faré serà una dutxa d'aigua freda, perquè així els músculs es recuperaran ràpid.
2: Dormir també bastant bé.
0: També, però com a runner,
5: sí, dormir,
0: no?
5: Dormir
4: mai
5: dormirem.
4: Els peus amb aigua amb sal.
0: Mai es posa aigua amb sal, va molt bé.
3: Això
0: va
3: bé. Tens remeis de xumar i el faro,
1: Això ho recomanen quan tens unes guins, no?
0: No, quan tens els peus una mica
2: peus inflats.
1: Quan tens unes guins o...
5: Però no, a veure, no estamos tan mal, Vull dir, tampoc ara tinc aquí els peus...
4: Ara caminant fins a casa, les dues.
5: Que jo he anat al cau, molts anys.
0: Ah, sí, m'agrada.
5: Estic entrenada del caminar, jo.
0: Demà més.
6: Increïble.
0: Demà més, Marta, que parla Flick. Una abraçada.
5: Que vagi bé.
0: Adéu. Clara, vols afegir alguna cosa més, també? I si no, posa els peus amb sal, també, i amb aigua.
6: Sí, dret al llit, jo crec, perquè déu-n'hi-do. No, a veure el Barça com juga dimecres, perquè aquesta festa potser s'arrossega una mica.
0: Sí, esperem que no, perquè el Barça opta als 100 punts, que és un objectiu xulo, sí, però difícil.
2: Jo crec que Flick demà...
0: Gràcies, Clara, una abraçada. Sí.
2: Demà...
6: Bona nit.
0: Bona nit, digues.
2: Demà el discurs de Flick jo crec que anirà per aquí,
0: Ens hem de motivar.
2: No relax,
1: sí,
2: i... de ser molt professionals, perquè a més hi ha molt en joc, mira l'Alavés el que s'està jugant, i la resta de rivals que estaran molt pendents, i jo crec que el repte dels 100 punts jo crec que els motiva. De fet, em consta que els motiva.
0: Seria... I a més poden batre el rècord de victòries en una lliga. El Barça en porta 30 en 35 jornades. Mai ningú ha fet 33 victòries en una lliga. I si guanya els 3 partits...
2: I el rècord dels partits de casa, no?
0: Sí, també, el 19 de 19.
2: I que tu, és brutal.
1: I que tu, després d'haver
2: aconseguit... En 3 camps diferents. Perdona, David.
1: Sí, no.
2: És sensacional,
1: No, no. No, jo... Vaja, jo espero que el discurs de Flick vagi per aquí. Sí. És a dir, tu el discurs que has de vendre sempre és de voler-te superar a tu mateix i de voler aconseguir el màxim. Si tu vols construir un Barça de futur fort, ha de ser a partir d'aquella frase famosa amb la que va començar aquesta temporada, no? Els egos maten a l'èxit.
0: Jornada 3 a Vallecas, l'únic empat, l'únic empat de la Lliga del Barça. Jornada 3, va dir, els egos
1: ell maten. Ell va divisar un perill i, bueno, doncs el Barça, o sigui, va ser capaç d'avortar-ho com a entrenador i el Barça va seguir endavant i ha fet els deures, a la Lliga especialment. Perfecte. Si tu ara envies un missatge d'escolta, ja no hi ha la Lliga, ens deixem anar, no, hem d'anar a jugar aquests tres partits, però els hem d'anar a jugar... Vulguis o no, ja sé que molta gent dirà escolta'm tu, que ja has guanyat la Lliga. Sí, sí, però no pots enviar professionalment aquest discurs amb jugadors que han d'estar sempre competint. I per tant, el discurs que has d'enviar és que has d'anar a intentar els 100 punts pensant ja en la temporada que ve, que tornaràs a començar de zero.
3: El missatge és el que has de fer, però també et dic que un cop has aconseguit el gran objectiu. Sí, sí, i amb un Mundial a l'horitzó, i aquí no el juga, eh? Perquè Lewandowski, per exemple, no
0: avui queda un mes, pel Mundial.
3: Això.
0: L'11 de juny
3: a un mes del Mundial. Jo, ostres, no sé, per motivar el personal sí que posaria els no tan habituals. Que aquest sí que...
2: Home, més normal seria que juguessin Casador...
1: Segur que moure l'equip.
3: Clar, que els que no estan desgastats, els que tenen més motivació, els que volen sortir als llibres d'història, si també, participaran...
0: Per exemple, Joan García el posaria o no? O ja té el Zamora, ell legalment ja el tindria.
1: No sé si xestista per jugar dimecres.
3: Bueno,
0: no, o Cochen, o no, potser...
3: Es pot jugar amb un vàper allà?
0: Segurament,
3: clar,
0: sí.
3: Aquest li treus el vàper i...
0: No, però, per exemple, mira, reptes. El Barça té 91 punts, evidentment.
3: Sí, i 91 gols.
0: I 91 gols a favor. L'any passat en va fer 102 a favor a la Lliga. Però bé, arribar als 100 gols a favor és un repte. Em porta 31 en contra. L'any passat em va encaixar 39. És a dir, podria millorar el Barça els gols en contra.
2: No sé. I no tindràs pas els gols que van fer els equips de Tito Vilanova i de Mourinho que van arribar als 100 punts?
0: Ara t'ho miro.
3: Sí, això surt.
2: Em sembla que el Madrid treia pit, que ells ja havien fet 100 punts, igual que el Tito Vilanova, però havien marcat més gols.
1: Sí, jo crec que és el rècord.
2: Sí.
1: Jo crec que Mourinho té el rècord de gols amb una
2: gent. Crec que no hi arribem, eh?
0: Sí. Ara t'ho miro.
2: Estem parlant de 120 i pico.
0: Mira, aprofito aquesta pausa que tenim molt curta i t'ho miro. I ara us ho expliquem, de veres.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
9: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
10: Hola, com anem?
9: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
11: Molt bé.
9: I la petita, com està?
11: Doncs ja camina.
9: I el gat?
11: Bé, molt bé.
9: Ja hi som, aquesta és casa teva.
12: Ostres, m'encanta.
13: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
9: Benvinguda.
14: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
15: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
18: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
19: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
20: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
21: Nil Moliner.
20: Joan Dausà.
21: Mamaduixa.
20: Maria Jaume.
21: Max Navarro.
20: Siderland.
21: Banda Neon.
20: I Naina.
22: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
21: el 12 de maig.
19: I des del Teatre Victòria,
21: viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
10: Amb el patrocini de Santander és Music,
11: D.O. Catalunya,
10: Frit Ràbic,
11: L'Illa Diagonal,
10: Som Connexió
11: i Veolia.
10: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
11: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 12 i 20 minuts. Ara que el Barça ha guanyat la Lliga del Clàssic, si teniu pensat canviar de cotxe, una bona ocasió és anar aquest pròxim cap de setmana a Expocasió Girona. Us resoldran tots els dubtes que tingueu, si elèctric o gasolina, si híbrid o híbrid endollable. Aneu a Expocasió Girona. Més de 1.000 vehicles d'ocasió seminous i de quilòmetre zero. A Fornells de la Selva, aquest cap de setmana, 15, 16 i 17 de maig. Ah, i també hi haurà furgonetes i autocaravanes. Tota la informació a expocasió.cat. Mira, ara farem passar un moment als Saperes per parlar del clàssic d'ahir i algun moment d'aquesta lliga que jo crec que és destacable. Però el Pau Bombardó, que el tenim aquests dies per aquí a la redacció. Hola, Pau.
2: Què tal? Bona nit.
1: Bona nit. Has fet un petit resum dels millors moments. Res, són tres grans moments.
3: Sortir, va arribar tard, a la ràdio.
1: Ahir va anar a Canaletes. Ahir va anar a Canaletes, a plaça Catalunya. Ahir va estar molt.
3: Ni li obrien la porta, pobre.
1: No li obrien, pobre. Vas haver d'anar tu al rescat.
3: Va picar la porta ja amb una clau.
2: Va ser exactament així.
3: Sí, sí, és veritat.
1: No, és que ahir vam sortir d'aquí, que a les 3 del matí gairebé, Pau,
2: pràcticament.
1: Sí. T'ho vas passar bé per això o no? A plaça Catalunya?
2: Sí, home, es va gaudir.
1: Clar. I avui has estat pendent de la rua i d'alguns moments, per tancar
2: aquest
1: capítol.
2: Molts els heu comentat ja, perquè ja circulen per tot arreu. Jo crec que, bueno, ho has dit abans, tots estem d'acord que Chesney MVP, no?
1: Sí, sens dubte.
2: Chesney MVP allà al bus al davant amb Lewandowski ens ha deixat aquest tall de Joan Garcia de la Masia, etcètera.
1: Queremos la cabeza de Joan.
2: Correcte. Sí. També l'hem vist vapejant pràcticament tota la rua. La gent li llançava paquets de tabac i
1: ell deia, no, només vaper.
2: No, i ell els agafava, se'ls recollia i se'ls guardava. I anava fent també una mica de servei de distribució de cigarretes.
1: Això no m'agrada.
2: Però sí.
4: Públicament és vaper, només.
1: Val.
2: Això ha passat. I també ens ha deixat un tall en el mateix moment en què Dazón l'ha llançat el micro i ens ha deixat el tall de Joan Garcia, doncs també ens ha donat algun indici de les seves preferències d'idioma.
5: Com es dice en italiano, campeón?
6: Italiano.
5: ¿Cómo?
7: No hablo italiano. No hablo inglés, no hablo italiano. Solo catalán.
1: Solo català.
2: El que li deia Lewandowski és, sí. Digue-ho italià, si vols, perquè veia que li costava el castellà, i diu, no, jo no italià, no anglès, diu, jo només català.
1: Sí, va dir que li agradaven molt els ulls, no? Mira'm els ulls, o els teus ulls. Una cosa, en una entrevista va dir alguna cosa així, que li agradava molt l'expressió dels ulls.
2: Ah, doncs mira.
1: Com sonava, sí. Recordo de Chesney. Sí.
2: Ell només català. Hem vist moltes pilotes de platja, sí. Això ja hi ha el partit, també avui a la rua, i ens ha deixat també una imatge curiosa. Marc Bernal, Gerard Martín i Pau Cubarsí, que s'estaven menjant allà dalt del bus un fuet a queixalades.
1: S'ha fet tota la vida, no, això?
2: Sí, però que està a destacar que els jugadors del Barça, no, que al final et dona d'entendre aquesta... Bé,
1: sí, naturalitat que tenen.
2: Naturalitat, no?
4: Aquí, perquè Cancelo anava al costat i el mirava, li han ofert i se'l ha mirat amb una cara de dir, sí, què fan aquests bojos?
2: Sí, perquè no li ha arribat a Chesney, si no se'l fot, també. Sí.
1: O se'l fuma. El fuet. Mai se sap. Sí.
2: Hem vist també...
4: Li cala foc al fuet.
2: Hem vist també a Lewandowski.
1: Ah, perdona, sí. M'agraden els teus ulls. Va dir Chesney en una entrevista, diu, m'encanta l'expressió de m'agraden els teus ulls.
8: M'agraden els teus ulls.
1: Ah, mira, veus, aquest és Chesney, no? A veure, torna-hi.
8: M'agraden els teus ulls.
1: Això va dir, que li agradava aquesta expressió. Bé.
3: És un romàntic.
2: Doncs hem vist a Lewandowski també amb una estelada al davant, com vam veure Íñigo Martínez l'any passat, també Eric, alguns altres jugadors, i també ens ha deixat un moment curiós que un aficionat del Madrid ha sortit amb una samarreta del Real Madrid al balcó i Rafinha li ha respost ensenyant-li el dit del mig. Els dits del mig, de les dues mans.
1: Endavant, molt bé.
2: Però bé, i... naturalitat també.
1: Molt bé, endavant. I em quedo jo només amb una imatge que hem vist a les xarxes socials aquests dies, que a mi m'ha quedat molt l'atenció avui, que és ahir al vestidor, Rafinha i Cancelo estan fumant un puraco, però un puro.
2: Sí.
1: Un habano.
4: Això és molt NBA.
1: Molt NBA. Sí,
3: és molt LeBron. Molt NBA.
1: Estan amb una estrella d'ama una mà i els dos amb el puro a la boca celebrant el títol al vestidor del Barça. Això va ser ahir la nit.
4: El cigar de la victòria.
9: Això ho fa Pep Guardiola també quan guanya un títol.
1: Sí, és entrenador.
9: Bueno, i escolta,
1: no passa res,
9: passa
1: no?
9: Res, I Michael Jordan després de cada anell.
1: Clar,
9: això també és veritat. El veiem al puraco.
1: Sí.
3: És, bueno, és postureo.
4: I els casaments també ho fem, no?
1: Sí.
4: Bueno, això es feia abans, no? Ara ja no...
6: Sí, sí, ja.
8: Abans sí que es repartien puros, al
1: ara
8: final.
1: Ja no,
8: eh?
1: Ara ja no, ara ja no.
8: Jo
1: encara
8: regalen. Fa temps que no hi vaig a un casament, però repartien puros.
1: Ara ja no es fan puros,
8: però la gent ja no es casa.
6: Sí, vinga, sí. Una última veu. A Barça One, els mitjans oficials del club, que estaven a dalt de l'autocar descapotat, Lamine Yamal ha dit això al company Llorenç Tarrés.
10: Sí, tenim a Lamine Yamal aquí, gaudint amb l'afició. Lamine, quina passada, quanta gent.
11: Sí, és increïble, sempre estan a nosaltres. El dia important és el dia que no són tan importants i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
10: Te'n faig dues molt ràpid. No és la primera rua, però hi ha molta feina al darrere, no?, per arribar a viure un moment així.
11: Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però ara estem disfrutant molt.
10: Quantes samarretes, quantes pancartes, quina bogeria. Jo no sé si igualment us sorprèn, encara que ja ho heu viscut abans.
11: Sí, perquè al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
10: I ara una rua de Champions aviat, per què no, eh?
11: Segur que sí, segur que sí.
10: A disfrutar, Lamine, gràcies.
6: Segur que sí, en tenen moltes ganes tots d'arribar lluny a la Champions i de lluitar per la competició europea, que és el que li ha faltat al Barça de Flick. Per cert, aquesta imatge de Lamine amb la bandera de Palestina, aquí ho està aprofitant tothom ja.
8: Pablo, ja està fent la volta al món.
6: Pablo, no? Iglesias i Rufián ja han fet un tuit. Sí. Pablo Iglesias ha dit: es muy importante que uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo tenga un gesto de compromiso con Palestina como este. Por muy millonario y famoso que sea, los poderes empresariales de los sionistas actuarán para hacerle daño. Todo mi reconocimiento a sus agallas.
8: Ay, Netanyahu.
6: Bé.
8: Bueno, sí. Però escolta, l'ha agafat ell voluntàriament, no?
6: Sí, home. Sí.
8: Escolta, sí. Ja està. Sí, sí.
6: I Rufián igual, eh? Lamine Yamal tiene 42 millones de seguidores en Instagram, una incidencia enorme aún en más millones de personas en todo el mundo. Celebremos que haya ondeado la bandera de Palestina. Doncs això.
8: A mi el que m'ha fet una mica d'angúnia és que es veu que el Joan García ha agafat una estelada i dic, ostres, com estigui veient això de la Fuente o li arribi, el Mundial se'l ventila ràpid, eh?
6: Se'l
8: cruspeix, vamos, ràpid.
6: No, home, no, ja veuràs com no.
8: Home, espero que hi vagi. Ha fet mèrits per anar-hi.
9: No està a aquest nivell de poder anar al Mundial, però hi ha una polèmica important. A 600 quilòmetres vam veure la imatge de... crec que era a Berga.
8: Fa temps.
9: No, en un pregó, no pot ser? Un pregó de la Patum o una cosa de Marc Bernal.
6: Sí que em sona, sí. Bé, a tot això, el Barça ha guanyat la Lliga del Clàssic de forma brillant. 49 punts a la primera volta. 49 punts a la primera volta i ara en porta 42 a la segona. La trajectòria és brutal, amb aquestes 11 victòries consecutives des de la derrota al febrer a Montilivi. I ahir... no sé si heu vist el segon gol. El primer és preciós, de Rashford, la falta. El segon és un rondo gegant, però un rondo, eh? Si tires enrere la moviola...
9: 24 passades, les he comptat.
6: Però toquen, esquerra, dreta, el Madrid ni mossega, ni es mou, ni fa res. I després, sí, Fermín accelera amb la passada a Olmo, que fa la toca d'Esperó, i Ferran fa un golaç. Avui he llegit que Cancelo, que per cert, ens agradi més o menys, ha crescut molt, és l'únic jugador del planeta que ha guanyat 4 lligues grans. Ha guanyat amb el Barça la Lliga Espanyola, amb el City la Premier, amb el Bayern de Múnich la Bundesliga i amb la Juventus la Sèrie A. És l'únic jugador del món que ha guanyat les 4 lligues.
8: I a més té la portuguesa amb el Benfica, sí. També.
6: Sí, imagina't això.
8: És que poca broma el currículum a nivell de clubs de Cancelo, eh?
6: Sí, sí,
8: poca broma,
6: sí.
8: Perquè el Pep Guardiola el va fitxar pel City, després suposo que es van penedir. Però la fitxa...
1: ha fet un molt bon final de temporada, Cancelo.
8: I tant.
1: Sí. Molt bon final de temporada.
6: I hi ha jugadors que pugen de cara a l'estiu, no?
8: Jo diria que el Flick no se'l creia massa a l'inici i se l'acaba creient, sí. Però absolutament.
1: I xapó per Deco, que va apostar per Cancelo, eh?
6: Sí.
8: I a més, quan el que sonava sobretot era que necessitava Flick un central.
1: Un central perquè Araujo...
8: sí.
1: Estava de baixa.
8: Estava xungo.
6: Sí, però mira què han fet. Gerard Martín de l'esquerra, sí, sí. Al mig, li ha funcionat i fitxem una segona.
8: És que jo crec que al final el que a Flick li pesa també en positiu és que el que s'ha inventat a Gerard Martín és ell.
1: Sí, sí.
8: I si se'n recordeu, a la pretemporada ja el va provar algun cop i no sé si ja sabia alguna cosa Flick de lo d'Íñigo o no ho sabia, però va haver algun partit a la pretemporada que Gerard Martín va jugar de central. Per l'esquerra.
6: Flick és el gran protagonista d'aquests dos anys, sens dubte. Ha guanyat 6 dels 7 clàssics, eh?
9: No, però escolta, mira...
6: És bèstia.
9: Tu ara deies...
6: Ningú hagués pogut dir que el Barça hauria guanyat 5 de 8 títols quan Flick a terra aquí a l'estiu del 24. Tots teníem dubtes de Flick.
9: La celebració i la il·lusió avui dels barcelonistes no és només per aquesta lliga. O sigui, que li fots 14 al Madrid, però és que mira, tens... És que és una lliga que el Barça ha fet 69 de 75 punts. Des del clàssico.
6: Sí, des de l'octubre.
9: Des del clàssic del 26 d'octubre, 69 de 75. Això traduït en victòries són 23 victòries i 2 empats. 23 victòries i 2 empats en 7 mesos de competició.
1: I dues derrotes, no són?
9: Perdó, 23 victòries i dues derrotes en 7 mesos de competició. Ha sortit 91 gols, vas canviar dels 100 punts, almenys golejat, etc. Tens 4 futbolistes amb 2 dígits, però és que, clar, el 6 de 7 clàssics, però és que el parcial és de 22 a 11 a nivell de gols. O sigui, has doblat en gols al Madrid.
1: En clàssics.
9: I li has guanyat 5 títols, 2 lligues consecutives i 3 finals.
1: Les dues Supercopa i la de Copa.
9: És a dir, en 2 anys, el Barça de Flick ha esborrat el que havia de ser el Madrid de Mbappé. O sigui, la participació de Flick en tot l'enrenou que arrossega ara Mbappé, home, no diré que té un 50%, però té un petit percentatge, molt important.
12: Sí, jo estic molt d'acord amb el David. Jo crec que estem celebrant, i estem tan feliços, perquè estem celebrant tot això, però també estem celebrant un futur esperançador i esplendorós, amb una plantilla superjove, catalana, culer, com hem comentat abans, però ja vull fer una petita reflexió sobre el passat, també, perquè el Barça, el 2021, quan marxa Messi, hòstia, entrava en un pou negre, bueno, depressiu molt heavy. Des d'aleshores hem guanyat 3 de les 4. Últimes...
1: 4 lligues, no?
12: No, 3 de les últimes 5 lligues.
1: No, però sí.
12: La Xavi, les dues de Flick.
1: Sí. Tu has guanyat.
9: Tres dels últims quatre.
1: Has guanyat, sí. La del 23 amb Xavi, la del 24 la perds i has guanyat 25 i 26. Vull dir que són 3 de 4, però sí, si vas enrere, 3 de 5.
12: Sí, però si tirem...
1: Sí, tu tires abans, 3 de 5. Sí.
12: I si tirem més enrere, és que avui he començat a fer números, com no estava el Jové, he fet uns quants números. Llavors, si tirem enrere, des del 2005, he fet una mica el tall on he volgut perquè quedi bé, eh? Però des del 2005, primera lliga de Rijkaard, Barça 13, Madrid 7. Des del 91, primera lliga de Cruyff, Barça 19, Madrid 11. Des del 85, que és quan guanyem la lliga de Benevols, Barça 20, Madrid 16. Fins al 85, el Barça n'havia guanyat només 9. Des del 85, aquí n'hem guanyat 20, eh? Més del doble. I una petita curiositat personal, des que jo vaig néixer, avui m'he dedicat a mirar quantes lligues ha guanyat el Barça i quantes el Madrid. Conto des del 76, perquè vaig néixer el juliol del 75. 20 a 20. O sigui, jo, en vida...
1: Has vist les mateixes del Barça que del Madrid?
12: Sí, a què passa, clar, amb ús de raó, sent jove, i n'he vist més. Però, clar, en vida n'he vist les mateixes. Però aniré més enllà. Avui he mirat, el meu pare està a punt de fer 80 anys, és del 46, d'acord? Llavors he mirat...
1: Eren anys durs, aquells, eh?
12: Sí. No, he tallat també els anys a conveniència, eh? Però són reals, les xifres.
1: M'agrada.
12: El meu pare, entre els 14 anys i els 44, és a dir, entre els 60 i el 90, va guanyar dues lligues amb el Barça. Dues! O sigui, entre els 14 i els 44 va veure només dues lligues.
8: La de Cruyff i la del Benevols.
12: La de Cruyff i la del Benevols.

0: vides blaugrana.
1: Exacte.
0: És a dir, jo sóc del 67, el Barça guanya el 74 i guanya el 85. Jo, amb 17-18 anys, he vist dues lligues.
1: Clar, igual.
0: Sí, i a partir dels... Doncs no sé...
1: A partir del 91...
0: La primera de jo...
1: N'has vist 19 més.
0: 91,
1: 19 més.
0: 91, que jo en tenia 24 d'anys, o 23-24, imagina't, fins ara, que en tinc 58, doncs imagina't les lligues que he vist. Clar, és a dir, clar, i els nostres fills només han viscut veient el Barça com guanyava.
1: No, no, i en els últims anys hem guanyat lligues dobles, és a dir, lligues seguides, continuades, consecutives, amb Valverde, amb Luis Enrique, ara amb Flick, amb Guardiola, amb Rijkaard...
2: Sí, però s'ha fet 10 cops a la història, eh? Repetir lliga al Barça ho ha fet amb el d'ahir 10 cops a la història, i la majoria són ara. Sí, no? Rijkaard, Guardiola...
3: Moltes. Aquí el tema també és que has guanyat aquestes lligues amb una inversió que dius, escolta'm, històricament el Barça no és això. Li podien sortir malament els fitxatges, però el Barça ha fitxat sempre jugadors potents i jugadors cars.
0: Hi ha un aprenentatge aquí, eh? Hi ha un aprenentatge,
3: bueno,
0: això que
3: està dient. Sí, el tema és quan torni a haver pasta, si l'apliques o no.
0: Bueno, doncs espero que hagin après la
3: lliçó. Però sí que és veritat que, a part d'aplicar aquest ensenyament, sí que va tocant que el Barça pugui fitxar com un club normal.
0: Sí, però jugadors de terreny.
3: Com un club normal gran, vull dir. Com un gran del futbol d'elit.
2: Però com diu el David, has de fer els dos o tres retocs per estar-te la pasta.
3: Sí, el que sigui, però que puguis fer-les amb el que tu vulguis. Perquè tu mires, per exemple, el Madrid, Huijsen, Carreras, Trent Alexander-Arnold i Mastantuono.
2: Franco no els ha sortit molt bé, eh?
3: Bueno, però són 170 quilos o 160 i pico quilos.
0: Bueno, però és que el Barça abans de...
3: No sempre els hi sortirà malament.
0: Abans de la sequera post-Bartomeu, el Barça fitxa 3 jugadors de més de 100 milions.
3: Correcte.
0: Que són 3 jugadors que, bueno, es podien discutir, però vull dir que eren jugadors d'una qualitat inqüestionable.
3: Sí, clar.
0: Van sortir com van sortir.
3: Bueno, mira, Dembélé ha arribat a pilotador. Dembélé ha arribat a pilotador. I és veritat que està aquí l'Edu, però el que va creure en ell absolutament va ser Xavi, que es va entestar fins i tot quan Mateu Alemany el va posar un dia a la grada, crec que a Bilbao, perquè no renovava.
2: Al gener.
3: I després li va demanar, escolta, tio, deixa'm mal, perquè aquest tio és molt important. Però vull dir que al final et pots equivocar o et poden sortir malament o els jugadors poden sortir allò que es despisten. Però va ser històricament, ha pogut fitxar...
2: Però aquest estiu fa la pinta que sí, vull dir...
3: Bueno, confiem, tot, sí, per això...
2: Que, la paperassa que estan enviant a la Lliga farà que tornis a la regla 1 i el club té uns diners guardats per invertir, sobretot en el davanter.
3: Després de dues lligues, la gent què voldrà? I a més el Flick també es posa la pressió.
2: Però si diuen els jugadors, ho diu la Mint, tant de bo puguem.
4: Vol tothom.
3: Això t'ho dic, però... vulguis
1: sí,
3: que no,
1: necessites alguna cosa? Jo ahir era a l'estadi i va ser una nit històrica. Hòstia, per primer cop a la història hem guanyat la Lliga a casa contra el Madrid, a més, Madrid desnortat. Hi havia moltíssima alegria, però, i jo sóc dels que valoro molt la Lliga, i crec que hem caigut en el parany de la Champions, que ens han parat sempre des de Madrid i tal, però hòstia, és que no puc evitar. Ahir sortia del camp i deia, hòstia, estava puta mare la Lliga, però que és que vull la puta Champions, ja.
2: Sí, sí.
1: És així.
0: Ja,
1: és així.
0: Però, ja,
1: sí, jo mateix em faig trampes.
4: Ahir vas i la Lliga i ja ahir... està guanyada. Vale, sí. La guanyes oficialment ahir, però ja està guanyada.
1: Però era contra el Madrid, a casa, però no em va aconseguir omplir del tot.
2: Perquè tots tenim la sensació que aquesta generació és capaç...
1: I perquè fa 11 anys que no guanyem la Champions.
2: Sí. O d'arribar a una final.
0: Ja, però escolta'm una cosa. Jo estava a Berlín. Vale?
1: Sí, sí.
0: I recordo que després del derbi vam anar al lloc de celebració de la plantilla.
1: A l'aeroport.
0: Era a l'aeroport, no?
1: Tempelhof.
0: Sí, sí, exacte. Sí. I pensàvem, i ho comentàvem entre els companys, dèiem, hòstia, és que Messi té 28 anys.
1: N'hem de guanyar més.
0: En guanyarà dues o tres més, segur. És que això no s'ha acabat aquí.
2: Mira, el gran error va ser Anfield. Perquè tu el 2019, si no t'equivoques a Anfield, el Tottenham el guanyes a la final.
0: Les coses que et passen a Anfield, a la segona part, et passen per alguna cosa.
2: Vale, però
0: sí, allò,
2: vas estar
0: allò
2: un trist
0: ja era, allò ja era un declivi,
2: de tornar a guanyar el 2019.
0: Allò era un declivi evident. I vas a Roma l'any anterior i perds 3-0 amb un entrenador que el dia abans et fa una roda de premsa i t'explica que hem de plantejar el partit perquè no passin coses. Vull dir que ja passaven coses al club que no tenia res a veure amb tot el que havíem vist quan les coses anaven bé. És a dir, però el que dic...
3: Per un 3-0... Sí.
0: Bueno, no, el que tu vulguis.
2: Ho tenies a tocar.
1: Bueno, 4-1.
0: Però fas el partit que fas.
2: No, però Anfield era 3-0, per exemple.
0: I vull recordar que
2: passa amb un 3-0.
0: 3-0 faltant 7 minuts, treus a Paco Alcácer i a Paulinho. No? Feies aquestes coses. Fitxaves a Paulinho i Arturos Vidals, tenint calés, en lloc d'anar a buscar la gent de...
2: Però no anem

0: ha passat. Anem
1: a l'alegria, va.
2: Sí, però el que vull dir és ostres, quan arriben els anys següents i veus que Messi, ara 3-0, ara 4-0 contra... 3-0 contra la Juve, 4-0 contra el Paris Saint-Germain, que després remuntes, vas avisat i te'n fot 3 la Juve, allò de Roma, allò de Liverpool i tal, i vas sumant 3 jatges esportives amb Messi, algunes amb Neymar encara i altres segur amb Suárez. No podem carregar aquesta motxilla, Raül? Jo crec que no la podem carregar. Aquests joves jugadors que acaben de néixer, com aquell qui diu en el món del futbol, i que tenen encara un període molt llarg per poder competir.
1: Perquè
2: jo crec que guanyaran la Champions, però no podem convertir en una obsessió.
3: No, tens tota la raó. Sí, tota
1: però
3: la
1: ells
3: raó.
1: Són els primers que diuen la volem guanyar.
3: No, però sí,
2: jo també la vull guanyar.
3: Jo mateix, començant per la mi. David, que jo mateix et dic que em faig trampes a mi mateix.
2: Sí, home, a mi també.
3: Però no puc evitar-ho.
0: Però una cosa és una obsessió, una altra és que l'objectiu principal de tothom, la temporada que ve, és la Champions. Sense ser una obsessió.
2: Sí,
0: però és el primer objectiu, òbviament, tornar a ser campió de Lliga, però el gran objectiu, sense convertir
2: en opció, és la Champions. La Champions pot ser un gran equip i un detall també a prendre pel
0: sol. Sí, però és que no...
2: I pot ser un gran any a la Lliga. La Lliga és un reflex més fidel del que ets.
0: Però que sigui el gran objectiu, no vol dir una, que estiguis obligat a guanyar-la i després que no facis el ridícul. Si després caus... com aquest any, o com l'any passat.
2: És igual.
0: Cap problema.
4: Però, mira,
0: no passa res.
4: Això que dius tu és sobre el paper, però jo vull veure la inversió que pot fer el Barça, i la que fa, i la plantilla que li queda. Entre altres coses, perquè s'anirà Lewandowski, que crec jo que s'anirà, Igual es queda. Però en tot cas, si es queda, és amb un residual amb 38 anys. Qui juga de davant centre?
2: Jo crec que aniran a sac amb el teu nom.
1: Però que, no, és que és la gran prioritat fitxar Julián Álvarez. Si no, buscaran una altra figura.
4: Que aquest jugador que ha donat tant, perquè ha donat molt, tot s'ha de dir, ara sembla que ja està gran i tal, i que millor que marxi, perquè guanya molts diners, però és veritat que ha donat un rendiment
3: brutal.
4: I es quedi o no es quedi, i si no es queda encara més... mereix un homenatge, perquè el tio s'ho ha currat molt, que va arribar amb 34 anys i s'ha mantingut, que el veus ara...
2: Vale, però tu el tens ara amb 38 anys, és clar, una decisió. Però quina decisió prendries?
4: No, per ja mi, s'ha acabat.
1: Homenatge i
4: s'ha acabat, perquè guanya molts diners i això, si has fet play, tu treus de sobre, ho pots invertir en un altre, ho has d'invertir bé. Però necessites saber qui serà el teu davanter centre. Igual que et dic que Ferran, per mi, darrerament està jugant no bé, molt bé. Molt bé. I si algun rumor de que pugui sortir tal, jo me'l quedaria si se'n va Lewandowski i si ell vol seguir.
3: Del mercat, no?
2: No, però és que Ferran... No.
3: Bueno, jo ara mateix...
4: Si fiches un davanter centre i ell veu que no serà titular...
3: Del mercat vull dir que...
4: Ella aquest any ha tastat la titularitat.
3: Imagina que et ve una oferta...
2: Sí, però és igual.
3: Molt important de la Premier.
2: O a dia d'avui, Raül.
3: Que t'ajuda a pagar el davanter.
4: Li ha de venir amb ell,
2: que
4: ell la
2: vulgui. Exacte. Jo el que jo sé i el que m'han dit és que Ferran té decidit que o em renoven... Home, em vaig lliure.
1: Ja. O sigui, acaba el 27.
2: No me n'aniré del Barça ara en futur.
1: Per
2: tant, el jugador té la palla pel mar.
3: Jo renovaria, també.
4: És que és un tio que està aquí, que fa pinya, és un tio que cau bé al vestidor. I, home,
2: molt amic de Pedri.
0: Jo he estat a dins. És peça clau, et diria la peça clau. No he conegut a Chesney, no he tingut aquesta sort. Deixant el parell de Chesney, és una bona peça, número 1 al vestidor, pel bon ambient, per fer pinya... per unir joves i veterans, perquè quan hi ha un moment de tensió és el que fa la broma que destén. És un tio,
1: sí?
0: Jo sóc l'entrenador, i dic, Ferran es queda sí o sí.
1: Ah, doncs no el tenia així, jo. No
0: jo
1: tenia...
0: li vaig dir a ell un dia, dic, hòstia, jo des de fora no tenia aquesta sensació com ets, i és un tio, com ha dit abans el Raül, de puta mare. I és increïble a nivell de vestidor.
1: Yeah.
0: He estat un any convisquent amb ells, increïble, Ferran Torres, com a persona, i per unir el grup, que a més, en un vestidor, en un any, hi ha moments de tensió, hi ha bons moments, i Ferran és el tio necessari, perquè quan s'ha de fer bromes el primer... Però si hi ha un moment d'atenció, també és el tio que t'ajuda a suavitzar la cosa, és un tio perfecte.
1: Escolta, tu has vist arribar a les mans o no?
0: No, de veritat que no va passar mai res d'això.
1: No, com a Madrid.
0: De veritat ho dic.
1: Val.
4: Bueno, algun crit podia haver o alguna cosa, però això és normal.
0: No, tensió, tensions hi ha, òbviament. Però...
4: No, però jo el que dic és que veiem la plantilla, veiem la inversió, i a partir d'allà, doncs, diem... A part de que tothom la vulgui, la Champions, a veure quines eines té Flick també per arribar... I jo sempre, en això sóc plomizo i ho admeto, que sí que crec que Flick, i ara no vull obrir el meló perquè el David, clar, traurà aquí...
1: No, perquè a més hem d'anar tancant la...
4: No, però el que dic que sí...
3: Frenkie?
4: No, que jo crec que tàcticament les eliminacions que ha patit el Barça aquesta temporada contra l'Atlético de Madrid, a veure si el Flick li treu algun tipus de conclusió tàctica a nivell de... No et dic que plantejar partits d'una forma absoluta, sinó dintre d'un partit amb el marcador que tinguis a favor...
1: Per mi ha evolucionat, doncs, Flick. Per mi, en aquesta segona temporada, ha evolucionat amb coses de la primera.
4: Ha evolucionat algo en el sentit de dir... Tios, a tomba abierta potser...
3: Ja no és tan rock and roll.
1: No.
4: Bueno, però hi ha un matís. És que la Champions potser és de...
1: Les baixes.
2: S'ha perdut amenaça. Tu, sense la Lamine Yamal, t'has de tapar una mica més.
1: I amb Rafinha tampoc
2: és control, has de defensar més amb la pilota, no tens... Bueno. No pots executar tant de rock and roll quan tens el bateria lesionat.
1: Bé, clar, perdona, ara que has dit això, Simeone, és que deixeu-me sentir Simeone avui en la prèvia de l'Osasuna Atlético de demà, que és que mira què ha dit de la Lliga del Barça.
5: Sinceramente, lo venimos hablando durante toda la temporada, el Barça es el mejor equipo que juega posiblemente en el mundo y bueno, ganó una liga merecidísima desde el principio al final, el año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble, felicitarlos, la verdad que juegan un fútbol increíble y yo lo miraba el partido ayer y decía dejamos dos veces eliminado al Barcelona, Dios mío.
3: Es que no s'ho creu, és que no s'ho creu.
2: No, ho posen valor.
3: No s'ho creu. Jugues 100 eliminatòries i no les passes.
2: Sí que s'ho creu.
3: És una forma molt elegant de recordar que jo he eliminat dos vegades aquest Barça.
1: Però que no s'ho creu.
2: Estàs pegando palos perquè no he ganado nada i jo he eliminat estos tipus dos vegades.
3: Però tu imagina't el tio.
4: Justifica la seva temporada dient no hem guanyat res, ni la final de Copa, però al Barça l'hem eliminat dos cops.
3: Que sí.
4: Un Barça que, a més,
3: però que ho diu amb sorpresa.
4: El toreja com vol, bueno, veritat, i li diuen ole, ole.
2: Se li ha de reconèixer una cosa. Des del primer dia de l'any passat, diu que el Barça juga molt bé.
1: Sí, sí.
2: És l'equip que millor juga. Però abans de saber quantes...
3: El delata, el... Es que los eliminamos, sí, com dient... Va, que sorpresón. No s'ho creu.
4: És posar en valor la seva feina. Ell li diu a la seva afició, escolta, no hem guanyat res, però els millors els hem eliminat dos. No un cop, dos.
3: Mira contra qui competim, no? L'està dient a la seva afició.
1: Per cert,
4: aquest estiu l'Atlético es va gastar molta pasta en fitxatges, eh? Molta pasta.
3: A 30 punts.
4: I el Barça, 25 en Joan García i 2,5.
3: I l'Atlético...
1: A 28 punts.
3: L'Atlético, que ara té un nou propietari, que és un fons d'inversió que es diu Apollo, tindrà molta pasta en els pròxims anys, perquè a més estan invertint en la ciutat del deporte que estan fent allà al voltant del Metropolitano, que sigui un parc de oles, que sigui la sala de concerts...
1: Ah, sí, per fer surf, allà, aquestes
3: coses. Sí, tindran... Sí, sí, generaran molts ingressos, Retallaran la diferència amb el Barça i el Madrid.
2: Per mi és la gran taca de la temporada del Barça. No et pot eliminar l'Atlético de Madrid dos cops.
1: Sí, és així.
2: Amb un 4-0... patètic a la primera part de l'anada de la Copa.
3: I després
2: sent capaç de fer un gol a l'anada de Champions.
3: Fent dos partidassos. El del Camp Nou de Copa.
2: Totalment.
3: I allà.
2: La tornada allà. Sí. Però la tornada allà, hi ha un moment en què tu amb el 0-2 i podem fer el 0-3, amb tres passades et fan un gol que és propi del minut 93.
3: El cop de cap de Fermín en el 0-3.
0: El dia que venim de guanyar la Lliga, fer la rua, i només estàs traient lo negatiu de la temporada.
3: Van Gaal tenia raó.
4: Busquem l'excel·lència.
3: Sempre negatiu.
4: I et diré una cosa. I el partit d'anada de la Champions, que el Barça perd 0-2, crec que fa un partit molt digne amb un jugador menys, eh?
2: No, la segona part està molt bé.
1: No, 11 contra 11 és bo, i 10 contra 11 també.
2: Però et falta contundència, és a dir, t'elimina dos contra la Lliga, que per a mi és un equip pitjor que tu.
1: Bé, Detalles, sí. Com deia Enrique Ballester, gran jugador, eh? Detalles, sempre apareix. Sí.
3: Gran grup de música, també. Sí.
1: Voleu dir alguna cosa molt ràpida que us hagi quedat al pap de la Lliga?
4: Vull dir una cosa que ara, bueno, no sé si agradarà, però m'és igual. Em vaig fixar en com van sortir els jugadors del Madrid del camp i em va agradar que els tios van anar a saludar els del Barça i a Hansi Flick d'una forma esportiva.
1: Juste ens ho va dir ahir, el
4: Tudiràs. Que dintre del liu que tenen, dius, hòstia, me'n vaig cap al vestidor i que els donguin pel sac i em tapo i m'amago. No, va acabar, els del Barça van anar a saludar la seva afició i tal, i els del Madrid els van anar a buscar.
1: Xapo,
4: i es van trobar de cara a Hansi Flick i dintre...
2: Si haguéssim perdut la Lliga estant a 3 punts del Barça...
3: Això Juanito no ho hauria fet.
4: Però mira, però et dic una cosa, crec que tal com venien i d'on venien, no és plat de gust després anar a felicitar el tio que t'ha guanyat. Escolta, igual, tiro cap al vestidor i fora. Com a mínim en això van estar.
3: Igual, no sé si estaven més tranquils. Contents, eh?
4: Bueno, doncs és un bon símptoma.
0: Igual se sentien més tranquils, amb els del Barça, que entren en aquell vestidor.
1: També és veritat. A veure, Xavi Puig, anem a tancar la tertúlia.
4: Com quedarà aquest Valverde allà? És que...
2: No, però clar, aquest tio...
1: Jo, per
2: és un dels capitans.
3: I Arbeloa? Pues
2: ja ho has vist com quedarà.
3: Arbeloa, si
1: veus que de multa i avall...
2: Potser ja, estan dient que aquest tio, que té molts jugadors, molts companys, que no el volen ni veure.
1: Potser...
2: Es veu que el Tchouaméni va saltar ja quan era impossible no saltar.
1: Sí, és que li va dir de tot.
2: Que li va dir de tot.
6: És que té diversos processos a les esquenes, ja.
1: Per mi és un escàndol. Un, que jugués Tchouaméni.
2: Sí, sí.
1: O sigui, per mi em sembla vergonyós com a club que un tio es pegui i estigui jugant tranquil·lament. I l'altre no va jugar perquè tenia un traumatisme cranioencefàlic. Si no, comunicado, se han pedido perdón y venga, los dos a jugar. Em sembla lamentable, com a valors de l'esport. Però bé, i el que deia, si arriba Mourinho, potser el fa Arbeló ajudant el nou Caranca, eh? Potser el torna a fer el segon, eh? Què? No?
3: Que sí. Que el tindrem aquesta sort.
1: Que es porta molt bé.
3: I Valverde, i Valverde primer capità, també, perquè... Amb...
1: Sí. Home, no, clar.
3: Sí. Seria meravellós.
1: No, saps què volaria? Que es juguessin la capitania en un rinc, Valverde i Xavi.
2: No tindrem aquesta sort, que vols dir Mourinho al Madrid? Jo crec que sí que la tindrem, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: No, diuen que està molt coll avall, eh?
2: Els que deien que no a Madrid abans, ara diuen que sí.
3: Però em sembla... No. Tan poca imaginació per part del Madrid anar a buscar Mourinho.
1: És que és com la de Bengal, va ser fatal. Ahir recordàvem que va ser fatal. El retorn de Bengal va sortir molt malament,
3: sí,
1: no?
3: Sí, però el retorn de Bengal el 2002 va ser 4 anys després que marxés. Ara, sí. Mourinho fa més de 10 anys que va marxar.
2: Diu la llegenda negra que van pensar en Bengal perquè encara li devien diners, eh? Que li devien diners del finiquito del primer any i van dir, escolta, ja que li devem diners, li hem de pagar que vingui a entrenar.
3: Sí, hi ha
2: una llegenda urbana.
3: No hi ha entrenadors al mercat?
1: Bueno, és
2: o Garça. O va fer fora Bengal i devia diners. I van dir, escolta, ja que li devem diners, que vingui a entrenar.
1: Raül, jo he sentit a Madrid que han començat a trucar a entrenadors que no volen anar a aquell vestidor ara mateix, que hi ha molta gent que ha dit, jo no, clar, després, jo no me como el marrón.
3: Els Artetes, Luis Enrique, no. Guardiola, que no es poden tocar.
6: No. Però per una raó molt simple, no vols anar amb aquell vestidor. Clar, perquè no, perquè és que qualsevol entrenador de prestigi vol el poder.
1: I que està descompensat.
6: Vol el poder per prendre decisions i que el club li doni suport.
1: I que tens una plantilla...
6: Any, i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre, ha passat tot el contrari.
1: Però a més, tu veus la plantilla, està descompensada. És que falta
6: sí,
1: mig del camp.
6: Sí, però la plantilla camp, està descompensada i tu vas allà amb el poder.
1: Allà dalt,
6: el Madrid pot invertir i tu demanes una sèrie de coses, però vull dir, tu has de tenir el poder per prendre decisions. Que és el que li ha faltat aquest any a Xavi Alonso.
0: Posa't en el lloc de Florentino, un moment, qui posaries en aquella banqueta ara mateix? Sabent que Klopp diuen que no vol, que aquests que deies són intocables...
1: Deschamps,
3: però és que és un fitxatge per destruir.
1: Pochettino,
3: no acaba fitxant Mourinho per destruir.
1: Tu creus que treuen aquest Madrid?
3: Ara vol destruir aquesta generació amb Mourinho.
1: Escaloni ha sonat, Emery ha sonat...
3: Però és que no hi ha un sol tècnic que digui aquest, jo crec que els hi pot... Per sort, jo no se m'acudiria.
2: Perquè no hi creuen.
3: Aposta per un... Iraola.
2: A l'Atlètic de Bilbao, que ha fitxat Terzic. Doncs mira, portes Terzic i li dius, el poder és teu, i fes el que, igual que va portar el Barça Flick, i fes el que vulguis amb l'Eixample. El problema és que no ho faran, això.
0: Però sabent com funciona el Madrid, jo no veig cap tècnic al món ara mateix que arregli això, per sort.
1: Jo confio molt dijous en el teu Oviedo, el Bernabéu. És el partido.
2: Però para, el que és l'hòstia.
3: L'ambient que hi haurà allà.
2: Deixeu-me que mulli una mica de pa, eh?
1: Vinga, va, i tanquem d'estudiar. Sí.
2: Perdona, Xavi i David, que estan aquí esperant.
1: David Llorenç, que està esperant pel final feliç.
2: No, però...
7: La
1: polla. Hi ha hagut una agressió verbal des de la grada.
3: Fàcilment detectable.
1: Diu que està fins als nassos, que no s'entés bé.
2: L'Mbappé entrant i sortint descollonant-se després del pitot i així del que tenen allà.
1: No se'n va adonar.
2: Jo, de veritat...
1: No se'n va adonar.
2: No se'n va adonar. Clar, li estaven explicant un acudit pel mòbil, no, allà? Clar.
0: Justament aquell dia baixa la finestra del cotxe.
1: Sí.
0: Justament aquell dia.
1: A mi em sembla més greu lo de la Sardenya
3: abans de l'Espanyol. És una persona enamorada, deixeu-lo en pa.
2: Bueno, igual estava parlant amb la nòvia.
1: Sí. Vale. Puig, vinga, per tancar tertúlia. És que l'altra gran notícia del dia és que l'Espanyol ha fet oficial que contracta Monchi com a director general esportiu, l'ex del Sevilla, de l'Aston Villa, no?
8: Sí, un Monchi que reportarà directament amb el president de l'Espanyol i de Velocity Sport, amb Alan Pace, especialment exitós en la seva llarga etapa com a director esportiu del Sevilla, també ha treballat a la Roma i a l'Aston Villa. Aquestes són les seves primeres paraules com a director general esportiu de l'Espanyol, explicant el perquè també de la seva incorporació ara, quan encara no s'ha acabat la temporada i la permanència primera encara no està assegurada.
9: Encantado de estar en este club. Estoy aquí porque desde el primer momento... En mis primeras conversaciones con Alan sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club.
8: I ha volgut llançar aquest missatge d'optimisme a l'equip i també a l'afició per afrontar aquestes tres jornades que queden pel final de la Lliga, començant per dimecres a casa contra l'Atlètic de Bilbao.
9: Yo creo que el Espanyol se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no? Tiene argumentos porque lo ha demostrado durante la temporada. Tanto cuerpo técnico como jugadores tienen fútbol. Lo único que les falta quizás es falta de confianza. Yo creo que si entre todos le damos ese cariño, ese apoyo que creo que necesitan, van a recuperar sensaciones y van a volver a ser ese equipo que en la primera vuelta a todos nos llama la atención.
8: Caldrà veure ara com es reestructura tota l'àrea esportiva del primer equip, també qui ocupa la banqueta de l'Espanyol la propera temporada. Demà serà interessant de sentir Manolo González a la prèvia del partit contra l'Atlètic Club explicant com ha estat aquest primer contacte amb Monchi, un espanyol, per cert, més enllà d'això de Monchi, que avui ha anunciat també que posarà a disposició d'aquells socis que tinguin entrades per anar al Sadar diumenge a plaça d'autocar gratuïta.
1: Clar, l'Espanyol té ara a casa l'Atlètic de Bilbao, i diumenge, en la jornada unificada, perquè és la penúltima, va a Pamplona contra l'Osasuna.
4: Hi ha un gran, perico que li podia fer una molt bona entrevista a Monchi. Sergi Mas.
1: Oh?
4: Era el seu imitador. Sí,
1: sí, sí. Tens tota la raó del món. Que bona
4: recordeu,
1: seria.
4: No?
1: Que bona
4: seria. Anys, això és per ja gent gelat, com que jo.
0: La Força Barça, no? I la Lluís.
4: Sí, I tant.
1: Amics, m'ho he passat molt bé. Realment ha estat la millor tertúlia, de moment, d'aquesta
4: de setmana. Eh?
1: No, d'aquesta setmana està sent la millor. A veure com m'acaba. Ja sabeu que això fins diumenge no se sap. Gràcies.
4: I sortim d'hora.
1: Edu, Raül, una abraçada. Vinga, a celebrar la Lliga, si voleu. Adéu, Bernabéu, Polo. Aneu a l'Udegas una estona. Una pausa i al final feliç.
7: RAC 1. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
10: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
11: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
10: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
11: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
10: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
11: RomautoNissan.com.
12: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou aquí a Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia fet per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QualisARMotors.es.
13: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
14: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
15: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
14: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
15: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
16: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
17: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
18: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
17: El portal de RAC1.
19: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
20: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
21: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
5: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
6: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
5: Amb el patrocini de Tractopon, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
6: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
22: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
23: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
24: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. El dijous 14 de maig de 4 a 7, Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP FanFest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem. RAC1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP.
25: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Un minut i la una, de seguida al final feliç. Abans us vull explicar que n'hi ha que aparenten i n'hi ha que són. Com el nou Jeep Compass, un vehicle amb disseny, caràcter i esperit 100% Jeep. Preparat per destacar a la ciutat i per escapar-te també quan tu vulguis per la muntanya. Descobreix-ne tota la gamma, ara disponible en plug-in híbrid, híbrid i també 100% elèctric. I aprofita una oportunitat única. Ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del pla autoincentiva. Informa-te'n a jeep.es o visita la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
25: Final feliç.
1: Sempre puntual a la cita el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
4: Jo puntual, sí. Vosaltres no tant, eh?
1: Mira, sí, just abans de la una arrenca la secció.
4: Que bé, que bon milagro.
1: El senyal d'horaris. Què ens portes avui, a veure?
4: Doncs mira, avui arrel del purparler que han tingut Tchouaméni i Valverde...
1: M'encanta.
4: Sí, doncs mira, he pensat, mira, parlarem d'esports de combat. I he portat el combat de boxa més heavy, més dur i més intens de la història. Que dius, aviam, com ho mesures, això?
1: Com ho mesures?
4: Com ho mesures, perquè la intensitat dels cops no la saps, la sap el tio que el rep. L'agressivitat, bueno, és opinable, vull dir. Però hi ha una dada que és irrebatible, que és la duració del combat.
1: És el combat més llarg.
4: Sí, i quan dic més llarg, és molt llarg. Primer posem-nos en context abans d'explicar la pel·lícula, perquè la boxa, que s'ha practicat tota la vida, bàsicament és fotre's de pinyos amb algú, abans no tenia normes. És a dir, s'acabava el combat quan un tio queia a terra i no s'aixecava directament. O sigui, no hi havia ni assalts ni punyetes. O sigui, era salvatjada. Fins que l'any 1853 va venir un aristòcrata escocès, que es deia el marquès de Queensberry, i va reglamentar la boxa. Va fer una sèrie de normes molt bàsiques, crec que eren 13 punts, que en essència se segueixen avui en dia, encara estan vigents, i que deien que, per exemple, un assalt no podia durar més de 3 minuts, que entre assalt i assalt havia d'haver-hi un descans d'un minut, que s'havien de portar guants, i que els guants havien de ser nous i d'una manera determinada, etc etc. I que no, l'àrbitre no podia donar per acabat un combat fins que comptés 10 segons... quan hi havia un boxejador al terra.
1: El tema de cops baixos i això ja es reglamentava?
4: Estava reglamentat, potser no tant, però, bueno, en essència és el que va dir, bueno, la boxa a partir d'ara la farem així. Val. Bé, fins aquí. El combat que dic és post-marquès de Queensberry. És un combat que es va disputar 37 anys després de que el marquès de Queensberry unifiqués
0: totes les normes de la boxa que es van aplicar de manera internacional i unànima, eh? Vull dir, ningú va discutir, no, és que en aquest país no ho farem, això no, ho va fer tothom.
1: Per tant, finals del segle XIX estem parlant?
0: Estem parlant d'un combat que es va fer l'any 1893.
1: Ahí està.
0: Es va fer a Nova Orleans. Nova Orleans era una de les poques ciutats d'Estats Units on es permetia la boxa, perquè la majoria de les ciutats no era legal. Però a Nova Orleans sí, sempre i quan complissis una sèrie de condicions. No es podia fer mai un combat de boxa en diumenge, perquè el diumenge havies d'anar a missa, no estava permès. Quan tu feies un combat no podia servir alcohol en els assistents, perquè es liava parda, i tenies que destinar part dels beneficis del combat a obres de beneficència.
1: Oh.
0: Bueno, i el cas és que hi havia un gimnàs allà, l'Olímpic Club, que tenia un dels pocs rings fixos, no desmuntables, que hi havia en tot el país. I allà es va fer un combat entre dos americans blancs, ja us ho dic ara, perquè no hi hagi equívocs, perquè en aquella època era molt difícil veure un blanc pagant-se amb un negre, perquè era il·legal, i hi havia un apartheid descomunal, sobretot en els estats del sud, estem parlant de Louisiana. Bé, el cas és que es van enfrontar Andy Bowen i Jack Burke, que eren dos púgils blancs, com he dit, pel títol del pes lleuger, és a dir, no eren tios molt grossos, el títol del sud d'Estats Units. O sigui, hi havia un títol que era el títol de campió del sud d'Estats Units. Bé, i aquests van entrar al ring el dijous 6 d'abril d'aquest any que t'he comentat, 1893. Què no se li va passar pel cap al marquès de Queensberry a l'hora de reglamentar la boxa?
1: Que continuessin...
0: Establir un límit.
1: Clar, que continuessin drets.
0: Establir un límit. És a dir, si no hi havia un pacte express abans del combat de dir el combat el resoldrem amb 10 assalts i fins aquí, doncs els combats duraven el que duraven, fins que s'acabés, fins que algú caigués i no s'aixequés directament. Quan diries que pot durar, que va durar aquest combat extraordinari entre Andy Bowen i Jack Burke?
1: Van entrar el 6 d'abril de 1893 al ring.
0: Ja, em pensa que és un combat de boxa, eh? No estan jugant a bitlles, eh? Vull dir que es foten d'hòsties, es fan mal. Físicament superexigent.
1: 3 hores.
0: 3 hores, molt bé. 7 hores i 20 minuts. Concretament 7 hores i 19 minuts. 110 assalts. 110 assalts.
1: Però no van parar.
0: A més, van passar una sèrie de coses...
1: No ho van fer en dos dies, a dir, continuem demà, o no?
0: No.
1: Van fer com a Wimbledon, aquell, el Maud Tisner.
0: No, és que no es podia fer. O sigui, és que no es podia fer. O sigui, un cop entraves al combat, fins que no perdia algú, no s'acabava el combat. O sigui, era així.
1: Però, perdona, es temptejaven en els assalts? No es pagaven, o sí es pagaven?
0: I tant que es pagaven. Mira, el Burke va arrencar la baralla amb molta intensitat... L'altre es va refer, va estar a punt de guanyar, el van salvar per la campana i van estar fotent-se de pinyos fins a l'assalt 48, aproximadament. De 110. A l'assalt 48, un dels dos pugis es va donar compte de que ja no podia pagar. Després, quan va acabar el combat i el van portar a l'hospital, va saber que s'havia trencat tots els ossos de les dues mans.
1: De les hòsties que s'havia fotut.
0: De les hòsties que havia fotut ell en l'altre.
1: Sí, sí, que s'havien fotut, sí.
0: Els guants no eren en aquella època els que són ara, però bé.
1: Sí, tenia un dolor als punys.
0: A partir de l'assalt 50 es tenien de peu més per tossuderia que per resistència física, perquè estaven en el límit. Vull dir, era una baralla de voluntats. Ja no era un combat de boxe, era una baralla de voluntats. Devien qui els té més grossos. I els dos es veu que els... Bueno, podien sortir els pebrots rodolant Nova Orleans avall, perquè cap dels dos van seguir allà fins a l'assalt 108, quan ja portaven 7 hores de combat, més de 7 hores. L'àrbitre va dir, nois, els va veure tan justos i tement que morissin al ring, perquè podia haver passat, els va dir, nois, us dono un màxim de 2 assalts perquè algú dels dos guanyi. Si no, jo decidiré. En aquells 2 assalts, evidentment, no va passar absolutament res i després de 7 hores, 19 minuts, l'àrbitre va decidir donar combat nul, un empat.
1: Hòstia.
0: Va obligar que repartissin la borsa econòmica que hi havia, a parts iguals, el 50%, i va decidir que allò s'havia acabat. A tot això, clar, el públic que comença a veure el combat, molta gent a mitjanit se'n anava a casa perquè havia de treballar el dia següent. Però s'havia corregut la veu del que estava passant a dins d'aquell ring i hi havia gent que entrava per veure com acabava allò. Va ser una cosa descomunal. Perquè et facis una idea de l'exigència física, tots dos combatents van perdre un 10% del seu pes corporal, més de 5 quilos, en aquelles 7 hores de combat, cadascun. Cadascun.
1: És que al final ja no atinaven a res, no?
0: No, no, al final ja no pots pagar-li. Un tenia tots els ossos de les mans trencats, l'altre, amb prou feines, s'aguantava de peu. Què havien de fer? Estaven absolutament més enllà de l'esgotament, o sigui, era una cosa brutal.
1: Van quedar contents o no? Se sap, a les cròniques de l'època, si van quedar...
0: Bueno, molt contents no. El Jack Burke va estar ingressat en un hospital durant 6 setmanes després del combat. Wow. O sigui, incapaç d'aixecar-se del llit. 6 setmanes. Es va plantejar la retirada, però finalment va decidir continuar i va estar uns anys més fent combats de boxa. Andy Bowen, i aquest és el que em té absolutament fascinat, sí. Va tornar al ring 2 mesos després, disputant un combat de 85 assalts.
1: Un heroi.
0: De 85 assalts. Però, clar, dius,
1: però aquest no és el que tenia els ossos trencats, no?, de les mans?
0: No, era l'altre.
1: Era l'altre que va estar 6 setmanes.
0: Era l'altre, però clar, o sigui, fots un combat de 110 que quasi mores i 2 mesos després en fas un de 85 assalts. El dius, aviam, aquest tio no pot acabar bé. Efectivament, no va acabar bé. Amb un combat, en el seu 27è combat, quan tenia 27 anys, va encaixar un cop al cap que el va deixar estès al ring i ja no es va aixecar mai més. Va morir allà. Aviam, si forces tant la màquina i estires tant la corda, alguna cosa dolenta passa.
1: Que bo. El combat més llarg de la història de la boxa, 1893, Andy Bowen i Jack Burke.
0: Conclusió, Tchouaméni i Valverde són uns putos aprenents.
1: Sí, i sisplau, no poseu taules pel mig si hi ha d'haver-hi algun combat. Molt bé, David, m'ha encantat la història. Et llegim a Mundo Deportivo, com sempre.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu, bona nit.
2: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, el Tu diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Tenim...
3: Ja tenga.
1: Tenim de tot, eh? Aquest dilluns han passat moltes coses i aquest dimarts tenim també molt d'esport en directe.
3: Anirem per feina, a banda de l'empatot del Girona. També hem tingut altres partits de futbol. A segona divisió, Òscar 1, Real Societat B2. Tottenham 1, Leeds 1 a la Premier League. Els Spurs estan a 2 punts de la zona de descens que marca el West Ham. I a la Sèrie A, Nàpols 2, Bologna 3. Encara en futbol, aquest dimarts arranca la penúltima jornada de Lliga. A les 7, Celta Llevant, Betis Elx a les 8 i Osasuna Atlètic de Madrid a 2:15. També escoltarem Hansi Flick i Manolo González en les prèvies de l'Alavés Barça i de l'Espanyol Atlètic Club. El tècnic blaugrana parlarà a 2:15 i Manolo González sortirà a la tarda en roda de premsa. En bàsquet, aquesta matinada a les 2, d'aquí menys d'una hora, quart partit de les semifinals de la Conferència Est, Cavaliers-Pistons. Els Cavaliers dominen la sèrie per 2-1 i a 4:45 de la matinada, a les semifinals de la Conferència Oest, Lakers, Oklahoma City i Thunder. Els Lakers perden 3-0 al global, per tant, si avui no guanyen, els City Thunder que liquidarien l'eliminatòria per la via ràpida. I a les 8, aquest dimarts, duel català a la Lliga ACB a Fontejau, Girona-Manresa.
1: Sí, aquest dimarts serem a Fontejau amb el Dani Aguilar per viure aquest Girona-Manresa, el tram final ja de la Lliga regular de l'ACB. Vinga, i remata-ho amb Masters 1000 de tenis a Roma. Com el tenim?
3: Sí, aquest dimarts es juga la ronda de vuitens. El jove madrileny de 19 anys, Rafa Hodder, s'enfrontarà a l'estatunidenc Tien. L'italià Jannik Sinner, número 1 del rànquing ATP, es creuarà amb el seu compatriota Pellegrino. L'alemany Alexander Zverev jugarà contra l'italià Darderi i el madrileny l'Andalus s'enfrontarà al serbi Medjovic, entre altres partits destacats.
1: Molt bé, gràcies, Pau.
3: A tu.
1: Ara et sentim al butlletí de la una.
7: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembolsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
2: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
8: Esportiu McDonald doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
9: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
24: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
10: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
24: Amb el patrocini de Tractopon, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
10: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
11: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
25: Winamax, les millors quotes.
12: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
13: Ràdio en directe.
14: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
14: RAC més 1.
13: Notícies.
15: Podcast.
14: Contingut exclusiu.
13: Escolta.
15: Navega.
13: Descarrega.
14: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
13: Fàcil, còmoda.
15: Intuïtiva.
13: I renovada.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
26: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
27: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
28: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
29: Yeah.
28: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
29: Yeah.
28: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
29: Yeah.
28: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
30: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: Aquí ho deixarem per avui. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva en aquest inici d'una nova jornada de Lliga, l'antepenúltima ja del campionat a primera divisió, i demà seguirem gaudint i celebrant el títol de Lliga que ha aconseguit el Barça de Flick aquest cap de setmana contra el Real Madrid. Demà seguirem celebrant aquesta segona Lliga consecutiva de Hansi Flick, aquesta Lliga del Clàssic. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
31: Tu diràs.
25: RAC 1. Notícies. Pol Prat.
32: Bona nit, pràcticament un quart de dues. El passatger espanyol que anava a bord de l'Ondius i que ha donat positiu per antivirus no és resident a Catalunya. Ho ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, però a aquesta hora encara no ho han confirmat ni la Conselleria de Salut, ni el Ministeri de Sanitat, ni tampoc l'OMS. El que sí que han confirmat és que és un home i que de moment no té símptomes. Per precaució, això sí, l'han aïllat dels altres 13 passatgers espanyols que anaven al creuer i que han donat negatiu i l'han traslladat a la unitat d'aïllament de l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Tot i que ha donat positiu en una primera PCR, en les properes hores li hauran de fer una segona prova per confirmar que no es tracti d'un fals positiu. Aquest dilluns, les autoritats sanitàries també han anunciat dos possibles positius més entre els creueristes, l'últim, un ciutadà francès que es va començar a trobar malament quan ja feia via cap a París, i l'altre, un ciutadà nord-americà. Tot plegat després que el creuer ja hagi salpat de Tenerife en direcció als Països Baixos, després de fer l'evacuació de tots els passatgers. La ministra de Sanitat, Mònica García, en feia aquest balanç.
33: Creo que con esto se termina el dispositivo, como decía, con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
32: De moment, aquest brot ja ha baixat una desena de contagis arreu del món i aquest dimarts està previst que l'Organització Mundial de la Salut actualitzi com cada dia, fet els últims dies, la xifra exacta de contagis. L'antivirus també ha estat un dels protagonistes de la People in Red, la gala solidària que ha acabat fa poca estona a Barcelona i ha recaptat gairebé 840.000 euros, uns diners que ara es destinaran a la investigació de les malalties infeccioses. Com cada any, l'ha organitzat el doctor Bonaventura Clotet, que ha insistit que aquest brot d'antivirus mostra la importància de donar fons per la investigació.
0: Jo crec que el que ens ha de preocupar és que hem de ser capaços de treure una lliçó d'això i poder avançar i aprofundir en la recerca en les malalties que venen dels animals, que són les zoonosis. Per tant, la recerca en salut humana i salut animal han d'anar combinades segur.
32: Bonaventura Clotet, que per cert ho ha dit a RAC1. Durant la gala, per cert, també s'ha entregat un premi al cineasta Eduardo Casanova, que fa uns mesos va explicar que té VIH. I aquest dimarts, Catalunya viurà la primera gran vaga del cicle de 17 protestes que el sector educatiu ha convocat fins a final de curs. Afectarà totes les escoles i instituts, es preveuen talls de carreteres arreu del país, però les principals afectacions es preveuen, com sempre, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Mestres i professors protestaran un cop més per l'acord que Educació va tancar amb els sindicats minoritaris. De fet, en les hores prèvies a la vaga, la portaveu d'USTEC, un dels sindicats majoritaris, Yolanda Segura, ha dit al diari Ara que per aixecar la protesta caldria que el departament accepti reclamacions que fins ara ha rebutjat, com per exemple un augment de sou de 500.000 d'euros mensuals.
4: Entre 400 i 500 euros podríem parlar. Això és una proposta que podria posar-se sobre la taula i a veure si el col·lectiu la considera acceptable, perquè amb això revertim una situació d'injustícia salarial, es nota en el salari realment no, aquest augment salarial, va més enllà d'aquest mínim que en 4 anys no veurem res perquè ja s'ho ha menjat la inflació ara mateix, i podríem parlar en aquests termes.
32: De cara a aquest dimarts, el govern ha decretat uns serveis mínims d'un docent, un docent per cada 3 aules, i als centres d'educació especial hi haurà d'assistir la meitat de la plantilla. I ara els esports. Amb Pau Espí.
3: El Girona ha empatat a un contra el Rayo Vallecano amb un gol de Cristian Estuani sobre la botzina. Els de Mitchell són 16ens amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la zona de la permanència i tenen 2 punts d'avantatge sobre l'Alavés. El golejador Estuani destacava la importància del punt aconseguit. Són declaracions a Movistar.
5: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil, y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave.
3: El Barça ha celebrat aquest dilluns la Rua dels Campions pels carrers de Barcelona. Segons l'Ajuntament, 750.000 persones han acompanyat l'equip que ha exhibit els títols de Lliga i la Supercopa d'Espanya aconseguits aquesta temporada. Tot això, el dia que hem sabut que Hansi Flick renovarà el seu contracte amb el Barça fins al 2028 amb opció a una temporada més. L'acord és verbal i es farà oficial un cop acabi la temporada, i l'Espanyol ha oficialitzat l'arribada de Monchi com a nou director general del club. El gadità compaginarà el càrrec amb la presidència del San Fernando. Encara en futbol, aquest dimarts arrenca l'antepenúltima jornada de Lliga. A les 7, Celta Llevant, Betis El Gel a les 8 i Osasuna Atlètic de Madrid a 2:15. I en bàsquet aquest dimarts a les 8, duel català a la Lliga ACB a Fontajau, Girona, Manresa.
32: I pel que fa al temps, aquest dimarts tindrem un matí tranquil, però a la tarda arribaran xàfecs i tempestes, primer a l'interior del país, però acabaran afectant qualsevol comarca, i al vespre es concentraran ja a les de Barcelona, les de Girona i al nord de les comarques de Lleida. Algunes tempestes seran fortes, i amb calamarsa o pedra. De fet, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat pel perill d'inundacions i demana màxima prudència, no apropar-se a les lleres de rius ni zones inundables, i també evitar desplaçaments en cas que hi hagi una tempesta està forta. Al centre del dia, els termòmetres recularan algun grau, i a la tarda, evidentment, ni de bon tros farà la bonança d'aquest dilluns. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
16: a RAC1.cat.
6: El portal de RAC1.
17: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
18: Ciutadans de Catalunya.
17: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
19: Get out!
2: moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
7: Sabadell! Sí! Sinamont!
8: Sí!
7: Valls!
8: Sí!
7: Sant Pons de Capçanteies!
8: Sí!
7: Badalona!
8: Sí!
7: Sí! Sant Joan d'Espí!
8: Sí!
7: Sant Andreu del Palomar!
8: Sí!
7: I Rubí!
8: Sí!
9: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
2: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
2: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
1: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
2: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Notícia d'última hora, Jan Laporta ha abandonat Luz de Gas.
2: Bueno,
1: 12 i 8 minuts.
2: El Luz de Gas per Laporta és com el seu vivari, no?
1: A veure, un moment, què vol dir?
2: Passa hores i hores, vull dir.
1: Què vol dir que és el seu vivari?
2: Que hi ha gent amb una certa edat, hi ha abuelos, que... amb un tallat i un mini croissant es poden estar dos dies i mig...
1: En un vivari.
2: En una taula d'un vivari.
1: Sí.
2: I al Jan Laporta li passa el mateix, però el de gas.
1: És a dir, sense tallat i sense croissant.
2: No, no li cal, no li cal.
1: D'aquí uns minuts sabrem com va anar tota la festa de celebració d'ahir, perquè farem un cop d'ull al dietari personal de Jan Laporta. Sí. Manel, m'ho confirmes, és així?
2: T'ho puc desmentir, però no t'ho puc confirmar.
1: No m'ho pots confirmar, però m'ho pots desmentir.
2: No puc fer cap de les dues coses.
1: Val, però vés confirmant.
2: Perfecte, confirmo.
1: Quan puguis,
2: Com dèiem una vegada més, la festa que va començar al temple del Barça, fixa't com parlo, el temple barcelonista, al Camp Nou...
10: I encara no han acabat les obres, perquè tot el que tenen a dalt de formigó...
2: Sí, allò s'ha d'omplir, tot allò.
10: Allò va forrat de parquet. Allò va forrat.
2: Sí, ha forrat de parquet.
10: Perquè flotant.
1: El
10: Camp Nou.
1: Bueno, que no facin com alguns camps de bàsquet d'aquests de l'Eurocopa, de l'Euroliga, perdó,
10: sí.
1: que són reflectants. És a dir, que la gespa seria, en realitat, una il·lusió òptica.
10: Increïble.
1: Seria molt guai.
10: Sí. Julián Álvarez també és una il·lusió.
2: Bueno. Doncs això, el que va començar el temple barcelonista, el Camp Nou, va acabar el temple de Jan Laporta.
1: El Camp Nou.
10: Quina hora és? És l'hora de contar. Què tal, com
2: és, senyor? Ja tenim amb nosaltres Juli Pijuli. Bon dia. Entres en condició de president de la FEBARIL, de la Federació de Bars Il·legals?
10: Una mica, president.
2: T'anava a dir, el Luz de Gas és un bar legal.
10: Té totes
2: les llicències en regla. Una altra cosa, els locals que tu freqüentes,
10: sí,
2: per a Luz de Gas.
10: Jo en aquest cas no entro com a president de la FEBARIL, de la Federació de Bars Il·legals.
2: Entres en condició de què?
10: De monitor de lleure nocturn.
2: Avui ens parla Juli Pijuli com a monitor de lleure nocturn.
10: Sí, perquè ja sabeu que ahir el Barcelona va guanyar, una victòria, són 3 punts. 3 punts fan una ratlla i 3 ratlles fan una recepta ideal per passar una bona nit.
2: Bueno, però per fer una ratlla, només per traçar una ratlla, només calen 2 punts, no?
10: Ja ha vingut el 7 ciències.
2: Però era...
10: És correcte. Si em poses 3, la falques.
2: Has estat al Luz de Gas, tu, aquesta matinada, a la festa del Barça?
10: Sí.
1: No sé, t'ho preguntem.
10: Sí, he hagut de mirar les fotografies del mòbil i és correcte.
2: És correcte, no te'n recordes de res, però hi has estat, hi has fet fotos.
10: He fet fotos i me les han fet, afirmatiu. Si hi ha festa, hi ha Juli.
2: Ets molt culer.
10: Sí, bueno, jo em vaig fer culer gràcies a la Santíssima Trinitat, a Ronaldinho, Deco i Thiago Mota. Gent que s'ha vestit en gabardina de cuir alguna vegada i sense més a sota. Això sí que era més que un club. Era un club, després era una disco, després era un entra, després era un after, després era una rave i quan havien acabat la prèvia, començava la festa i després l'entrenament.
2: Després d'entrenar, sí.
10: Aquests tres van inventar l'alcoholímetre amb 3 xifres. I va, endavant aquesta gent i es guanyaven copes.
2: Però no, Guinyo, Deco i Thiago Mota,
10: Es guanyaven copes.
2: Perdona, tenim a Deco...
10: Literalment, es guanyaven copes.
2: Copes, sí. Tenim a Deco com a director esportiu,
10: Al final, la vida premia, no?
1: Oi, avui el Bastelli ha dedicat al seu avantal, a Deco.
2: Sí, home, i tant.
10: Exacte.
2: I la porta...
10: La porta al fons a la dreta.
2: No, dic en la porta, ja en la porta.
10: El president. Home, de president a president. Saps aquests passos de ball que fa ja en la porta?
2: Bueno, els passos de ball és molt generós.
10: És
2: simplement... Prem molt fort els punys.
10: Sí, efectivament.
2: Mou una mica la cintura, a banda i banda.
1: Sí. Bueno, fa el que se'n diu el ball del Velociraptor, una miqueta, no?
10: Sí. Doncs li vaig ensenyar jo un dia que vam tenir un sopar tranquil·let aquí al centre de Barcelona i vam acabar cantant la samba de Bahia a casa Carlinhos Brown.
2: No sabia que Carlinhos va on vivia a Barcelona.
10: Jo tampoc. És que la nit es va allargar, el metro ja estava tancat, i allò que fas una mica de volta i acabes al Brasil.
2: Molt bé, gràcies, Juli.
10: Hem vingut amb uns amics de Barcelona.
2: Per cert, escolta, ara que parlo de futbol, sabeu com està o què?
1: Qui?
2: Arbaló Berlola.
11: No, aviam. No ho sé.
2: Vau veure, jo no. Sí, sí, jo ja feia mala cara només començar el partit, bueno, ja de... i quan va acabar ja...
11: Sí, sí, pobre.
2: Aquest tio jo crec que va néixer amb aquesta cara ja.
11: Ja pot ser.
12: Amb Arbaló jo crec que no, que li ha anat creixent després.
2: Bueno, bueno, aquest paio, pues, el carregaran avui mateix, aquest tio, eh?
11: Home, tant de bo, no?
2: I que Florentino el deu haver segrestat, sí? I a hores d'ara el Berola deu estar emmordaçat en un motel de carretera a l'Afganistan, sí? Envoltat de paramilitars que li acaronen els cabells amb les puntes dels Kalashnikov.
11: Aviam, un moment, no es faci pel·lícula. Home, ara us en donarem tots els detalls de la victòria d'ahir. La rua de celebració d'aquesta tarda per als canals, sí? De Barcelona en parlarem.
2: No, sí, no, va, sisplau, va, sí. Quan s'acaba això? Va.
12: No, acaba de començar,
2: quan
12: això.
2: Quan s'acaba aquesta tortura?
11: Home, ui, no ho sé, vostè és a l'Espanyol. Conrad Consum, sí. Bon dia i bona hora.
2: No, bon dia no.
11: Bon dia.
2: Els pericos no han tingut un bon dia des del 18 de maig de 1988.
11: Com? El segle passat.
2: 18 de maig del 1988, allà va començar la mala sort.
11: Què va passar?
2: Prèvia de la final... de la Copa de la UEFA.
11: Ja. Yeah.
2: Partit de tornada. Mm. L'Espanyol havia guanyat el partit d'anada 3-0.
11: Sí.
2: La victòria estava assegurada.
11: Yeah.
2: Sí? No. Perquè som l'Espanyol. I allò va acabar sent una tarda aciaga. Una tarda aciaga que encara dura. Mireu què va passar dissabte. Contra el Sevilla Futbol, sí, Club, no. Club de Futbol, o sigui, que si és FC o CF.
12: Sevilla Futbol Club.
2: Club de Futbol Balompié.
11: No, no sé,
2: l'Atlètic Club. El Sevilla Futbol Club.
11: El que va passar amb el Sevilla és que bueno, l'Espanyol va perdre.
2: Podeu ser el més llest de la classe, oi? Jo no cal ni dir-ho, vull dir, la gent ja s'ho imagina. Encara que no siguin seguidors de futbol, ja saben que l'Espanyol perdrà.
11: Però
2: no,
11: bueno, va guanyar bona part del partit, diguem.
2: L'Espanyol continua sense guanyar un partit des de desembre de l'any passat.
11: Sí.
2: És un desastre total.
11: Bueno, total, tampoc. La Lliga no s'ha acabat. L'Espanyol està en una situació molt delicada.
2: Hòstia, som a dos punts del descens de categoria, eh? Cada cop més a prop, del Pou.
11: Sí.
2: Després d'anar guanyant el Sevilla.
11: Sí.
2: Anant guanyant.
12: Fins al final.
11: Sí, fins al final, sí. Però en 9 minuts el Sevilla li van clavar dos gols. De fet, el de la derrota va caure l'últim minut de partit.
2: Mira, jo ja... És que som uns desgraciats.
11: No, home, no, però aquesta actitud no és bona per sortir
2: del lloc. No, que torni Tomi Encono.
11: Que torni
2: Lauritsen.
11: Però com ha de tornar Lauritsen?
2: Que torni Pichi Alonso.
11: Aviam.
2: Jo crec que encara faria alguna cosa a la davantera de l'Espanyol d'enguany. Sí, sí. Que torni Azcar Gorta.
11: No crec que...
2: O el veig prou en forma.
11: No.
2: Molt més en forma que el Manolo González, que malo és.
11: Bueno, una cosa, Azcar Gorta ha traspassat.
2: Doncs imagina't si Manolo González és malo.
12: Però si era el seu déu, Manolo González, que era com vaja...
11: Manolo González ho ha fet molt bé, la primera part, i aquesta segona part l'equip tampoc no ha xutat.
2: El futbol, diguem, són dues parts, eh?
11: Ja, sí, bueno, la primera part...
2: Ja pots fer molt bé una primera part, que sí. Després si a la segona palmes, doncs s'acaben palmant, eh?
11: Sí, bueno...
2: Doncs... Jo avui miraré amb molta atenció la rua del Barça.
11: Ah, sí?
2: De fet... He comprat una bufanda.
11: Un moment. Ha comprat una bufanda de què?
2: Una bufanda que posa un any, el 1989, no sé quin any.
13: No, això és l'any que vaig néixer jo, però el 1899 és l'any que va néixer el Barça.
2: Això, doncs, 1899 posa FC Barcelona.
11: FC.
2: Mira, me la posaré al coll.
11: Sí. He
2: comprat un barret també de llana.
11: Un barret de llana. Però què vol, atracar un banc?
2: Un barret de llana amb els colors del Barça i avui, doncs...
12: Però si vostè és pericol,
2: no? Rua del Barça.
11: Clar, vostè...
2: Jo sóc perico, però també culer.
11: Què diu ara?
2: I no sóc l'únic.
11: Eh?
2: Josep Lluís Núñez.
11: A veure, un moment. S'ha fotut un cop al cap o què? Perico culer.
2: Dimecres. Tots els pericos serem del Barça.
11: Ah, sí?
2: Josep Maria Bartomeu, també. Tots els pericos serem del Barça el dimecres. A la vés, Barça el dimecres.
12: Ah, és veritat, clar.
2: Si el Barça guanya a la vés,
11: sí,
2: que està en zona de descens.
11: Hosti, tu.
2: El Barça, que ajudarà l'Espanyol. Com ens hem de veure els pericos, hòstia, animant el Barça.
11: Sí.
2: Déu meu, hi ha algun perico entre el públic?
11: Un!
2: Com et dius?
11: Josep Maria.
2: Josep Maria. Direm Maria Josep, perquè no et reconeguin. Per mantenir-te l'anonimat. Josep Maria, estàs amb mi, eh? El dimecres amb el Barça, eh? Doncs ja pot...
11: Bufanda
2: del Barça i tot, eh? Ja podem començar a cantar tots dos, a la de tres, eh? Una, dos i tres, acompanya'm.
11: Sí.
2: Un dia de partir...
11: No cal.
2: Al camp no ho vaig anar.
11: De debò que no cal.
2: No vés entrar a la grada. Em vaig enamorar. Ale.
11: Un moment. El Maria l'està animant.
2: Comencem de veure.
11: Comencem de veure.
2: Què animarem fa? Tots al club de la cera d'enfrente contra l'Alavés.
11: Déu-n'hi-do.
2: El Barça. Un equip de gent de ressaca.
11: Sí.
2: Ha d'ajudar l'Espanyol a salvar-se. Hòstia, saps? Això serà un desastre.
11: Un desastre.
2: Ple de jugadors del Barça que dimecres encara aniran borratxos. No tenim res a fotre, Josep Maria.
11: Home, no.
2: Dimecres el Barça jugarà amb els suplents.
11: És tan probable, sí.
2: Jugarà amb els infantils, amb els alevins.
11: Acaba de jugar amb els infantils.
2: Anant a buscar gent jove, ja no en queden. Amb Araujo de titular. Hòstia, Sant Araujo, que juga amb poca alegria. Araujo és com un cantant de reggaeton deprimit. Araujo és Bad Bunny trist.
11: Per què diu? Bueno, ja va tenir la seva època de Bad Bunny trist, la veritat.
2: Escolta'm,
11: és que...
2: jo aquest matí m'he trobat el...
13: Sad Bunny?
14: Sat
15: del glou, si no heu fet Duolingo, és de l'anglès, eh? Sat, que és com un verb irregular, que és assentar-se.
11: Sat, és un adjectiu. No.
15: És el verb irregular phrasal.
11: No. Està confonent.
14: Quina lasanya.
11: Phrasal rock, eh? La lasanya de l'anglès.
2: Però escolta'm, jo avui m'he trobat el company Perico de RAC1.
11: Sí.
2: Edu de Batlle.
11: El que tenim.
2: Josep Maria, aquí tenen un Perico.
11: Sí.
16: Patidor.
2: És un patidor de mena. Ens hem trobat amb l'Edu de Batlle a la cuina de RAC1.
11: És molt dir la cuina d'allò, però...
2: Sí, bueno, és una office, és un solo.
11: Bueno, no.
2: De 2 metres

0: permanent, sí, però una cosa, no pot fer costelles de xai a la sandvitxera de la cuina de la ràdio, perquè després els companys es queixaran.
1: Home, sí que puc, sí, sí, sí.
0: No, no, sí, ja, no,
1: tu poses les costelletes de la sandvitxera, sí, i quan sents una olor com de cabra cremada,
0: no, clar,
1: quan sents com plora el greix de la costella, fixa't, fixa't.
0: Ah, val, perdoni,
1: és el greix que plora. Sí. Això només ho poden sentir els gossos. I jo. Sabeu aquell so?
2: Sí.
1: Aquell...
2: Sí,
1: ja plora.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja plora el greix. Per què plora? Perquè és perico.
0: En tot cas, moltes gràcies. Quedem-nos amb aquesta alegria momentània.
1: Sí, home, sí.
0: De seguida repassarem tots els detalls de la victòria del Barça i com queda el panorama al Real Madrid.
3: I parlarem amb el nostre company d'esports més internacional, també, potser el més neutral, en sí. Damià López,
0: sí,
3: que ha seguit el Real Madrid durant tota aquesta temporada ben a prop. De
0: sí,
3: ben a prop.
0: I avui a la competència també parlarem del creuer de l'antivirus. Avui se'n va ja de Tenerife un cop desembarcats i traslladats tots els passatgers.
1: Oh, ojo, eh?
0: Sí.
1: Ojo que el president de les Canàries, que aquell sap de lo que parla,
0: sí,
1: assegura que el barco aquest hi ha tot de rates que saben nadar.
0: No, no, no.
1: I que hi ha rates, nenes, ho heu sentit o no?
0: Sí.
1: Ojo, que hi ha rates que es tiren des d'un trampolín, fan el doble tirabuixó,
4: no,
1: i cauen de cap, eh?
0: No, senyora.
1: I van nadant fins a la platja, eh? Amb xeringues plenes de virus entre les dents.
0: No, no.
1: Ojo, que no. Això no s'està dient prou, eh?
0: No,
1: i ho ha dit el president de les Canàries,
0: no,
1: eh?
0: No funciona així.
1: Com això, que no funciona així?
0: Això dels rossegadors que neden i porten l'antivirus és un rumor totalment infundat.
1: No, no, no.
0: Per començar, encara que el president de les Canàries hagi dit que aquesta teoria és certa.
1: Escolta, perdona, no és cap rumor, eh? Que a mi això de les rates infectades que saben nadar m'ha arribat pel WhatsApp, eh?
0: Bueno, doncs escolti...
1: El que ens arriba per WhatsApp, nenes, ojo,
0: no,
1: eh?
0: Clar, no.
1: I el Google Notícies.
0: Això dic jo.
1: T'obres el mòbil i em surt allà, vull dir, no ha de ser mentira.
0: Home, jo, en tot cas, jo, dubti
1: sempre. No, no dubto, vull dir, ja ho veus claríssim.
0: No, no, no.
1: Hi ha una rata que dues potes es tira d'un barco amb una xeringa entre les dents i va nedant,
0: sí,
1: i quan arriba, fixa't el virus, aquest del fantavirus, quan la rata arriba a port,
0: sí,
1: que se la veu que arriba a la platja,
0: se la veu.
1: Quan surt del mar,
0: sí,
1: té sis potes. I després en torna a tenir quatre.
0: Què té a veure? És un efecte òptic?
5: Ha mutat?
1: Això deu ser intel·ligència artificial.
5: Ah, exacte, no sé.
1: Ha de ser intel·ligència artificial.
5: Però vostè ha vist les imatges?
1: Home, que ens les hem passat pel WhatsApp.
5: Però és una rata que parla.
1: M'ha arribat pel WhatsApp, que m'ho va enviar la Consolín, que li va reenviar la Pilarín,
0: sí,
1: que li va reenviar la Conchitín, que li va reenviar moltes vegades l'Emperín.
0: Ah,
1: doncs ha reenviat moltes vegades.
0: Oh, tant,
1: imagina't,
0: tant,
1: si no fos veritat no es reenviaria, claro.
0: Sí, que estan fent circular una bola. Estan fent circular
1: no, una bola, no,
0: una
1: un WhatsApp.
0: Notícia falsa. Sí, no, però
1: és un vídeo, que se la veu com naga, eh?
0: Sí,
1: com
0: bueno,
1: que la veu així?
0: Ja li dic jo, és intel·ligència artificial. I parlant d'intel·ligència artificial, que vam estrenar la setmana passada, avui també tenim intel·ligència artificial.
5: Sí, ara bé, ara bé.
0: Hem recreat una assemblea de professors amb intel·ligència artificial, però ja en parlarem més endavant, com parlarem també del diari de Jan Laporta. Avui tenim moltes coses, anem molt plens, així que anem per feina.
5: Només deixeu-me desmentir això que estava explicant l'Angelina, encara que l'hagués arribat.
1: Sí, ja està, nenes, ja una dona ara ha de sortir un home a desmentir-la.
5: Bueno,
1: a veure, què has de dir?
5: Doncs que el tipus de rosegador que pot contagiar,
1: sí,
5: l'antivirus,
1: sí,
5: que és aquest antivirus amb la variant,
1: sí,
5: dels Andes,
1: sí,
5: és
1: què?
5: Un ratolí, precisament, de la serralada dels Andes, que no sap nedar.
1: Clar. És a dir, escolta, i tu, què sabies nedar, tu, quan vas néixer?
5: No,
1: t'has d'apuntar uns cursets.
0: I no és dels Andes.
1: Pues el ratolí aquest igual. Sí. Com ho sabeu que no sap nedar els ratolins aquests del barco?
0: El propi no m'ho diu, Andes.
1: Potser s'han apuntat al Club Natació Sabadell i n'han après?
0: Sí, home, sí.
1: O van amb flotador o amb manguitos a les potetes, es posen, sí, manguitos.
0: Però és que han revisat el vaixell, i això és totalment cert, em sap greu que no li hagi arribat per WhatsApp i no hi ha ni una rata.
1: Ah, no?
0: El que ha passat és que un passatger es devia infectar en alguna de les escales que va fer el creuer.
1: Mira, jo, nenes, jo tinc molta por. Vull dir, ara, avui, des d'això del barco i del fantavirus, jo ara al metro sento algú tossir.
0: Sí.
1: Jo ja m'agafo fort el bolso, eh?
0: Però què té a veure?
1: Perquè potser és un infectat que em vol robar la cartera, també.
0: Home, però està barrejant.
1: Ara ja no van ni amb navalles, ara tossen a la cara, ja.
0: No, sí, home. A banda de l'antivirus, Angelines, si m'ho permet, avui també parlarem, com dèiem ara, de les vagues a l'ensenyament.
3: Sí, hi ha vagues tant a Catalunya com al País Valencià aquesta setmana. A Catalunya, demà hi ha vaga tot el país.
0: Sí.
3: I al País Valencià les protestes comencen avui. Sí. I s'allargaran de manera indefinida per part de docents i d'estudiants.
6: Mare meva, quants dies de vagues venen aquí? Doncs
3: miri, hi ha vingut molts. El principal, miri, demà comença tot.
6: Ai.
3: I a partir d'aquí un parell de cops per setmana, però va per zones,
6: sí,
3: això.
6: Va per
3: però
6: zones.
3: Què li passa?
6: Ai.
3: Què li passa?
6: És que ja veig venir tots ja, tots, ja...

0: Veig tots els avis de Catalunya activats per fer els serveis mínims de cangur. Això sabeu què passa. També els serveis màxims, el mínim i el màxim. Sí. Els fem tots. Iaios i iaies, que em sentiu. Crec que és el moment de renovar-se el passaport i fugir del país abans que els fills ens encolomin els nens a casa.
1: Avi.
0: Ha arribat el moment del que vam haver de fer la guerra per culpa dels franquistes i dels seus col·laboradors, que fins ara la cosa dura. Tornem a marxar per on sabeu que va la cosa.
2: A veure, demà en parlarem amb més detall, avi, perquè no, la cosa collons. Va forta. La setmana ha començat amb força mala maror entre els docents, primer perquè la consellera Niubó ha convocat, que és la consellera d'Educació, ha convocat una reunió amb els sindicats, però dijous...
0: No tenen pressa!
2: Dos dies després del primer dia de vaga. Per tant, sí, molt... No sé
0: per què dijous? Que han d'anar a celebrar el títol de Lliga o què?
2: No sé, potser avui era més difícil. No ho sé,
0: era
2: ho
0: molt difícil posar-se a treballar un dilluns? Què passa, que no es treballa els dilluns?
2: Què
0: som, Madrid? O què passa aquí? Sí. No, el dilluns ja està molt enganxat al cap de setmana. Nos ponemos el martes i el miércoles i el jueves pues ja és el nuevo viernes. Toca't els collons, jo sí...
1: No, avui sí que... No, avi, no s'adormi, home.
0: Pues ara una cosa que no està en vaga.
1: Va! Però... Què dius, Mohamed? Que et veig aquí nerviós. Et tremola la cama.
3: No em tremola la cama. Em tremola tot el cos.
1: Tot el
3: cos. La cama ja veuràs si em tremola la cama. És que encara cueja tot això. No n'heu parlat tant de futbol, tant jijijaja, però n'heu parlat del tema de les dues Mossos d'Esquadra infiltrades la setmana passada en un comitè de vaga de professors.
1: Ah, sí, això també. No n'heu parlat. També.
3: Mossos infiltrats en vaga, en assemblees de professors.
1: Sí, home, sí. La consellera d'Educació va dir ahir a RAC1, el dia lliure del Xavi Bundó, que no en sabia res, que s'infiltressin Mossos en aquesta comitè de vaga.
3: Doncs no sé què és pitjor, que la consellera ho sàpiga i li sembli bé, o que no ho sàpiga i els Mossos facin el que els hi surt de l'entre cosa.
1: Sí, certament és un cas molt greu, sí. I la consellera d'Interior encara no n'ha dit res, que ni és la responsable dels Mossos.
3: Ni cal que en digui res. Voleu saber què va passar en aquesta reunió on es van infiltrar dos Mossos fent-se passar per mestres? Sí. Pareu bé les orelles. Tenim el document. Recopilant totes les informacions, hem recreat amb intel·ligència artificial... Sí. El moment
4: en què... Ja riu.
3: El moment...
4: Perquè saben que és mentira.
2: És que des de... No com lo de la rata de sis potes.
4: Home, lo de la rata de sis potes m'ha arribat a mi pel WhatsApp. Tu te'n no repetir? Ara què heu fet? Que li heu fet dir una cosa al ChatGPT?
3: Atenció.
4: Pues ja em diràs quina gràcia.
3: Recreació amb intel·ligència artificial del moment en què descobreixen les policies infiltrades en una assemblea.
2: A veure...
3: Escolteu amb atenció, pareu l'orella.
2: Sí?
3: Primer se sent un sindicalista començar la reunió i la dona que sentiu és una de les policies.
5: Vale, comencem l'assemblea, companys, companyes, companyes, companyes i companyes.
6: Oh, una assemblea. Em fa molta il·lusió si a ti. Vindran David Fernans, de la CUP, i cantaran cançons d'Ovidi Montllor?
3: Molt bé, un moment.
1: No parla gaire bé, el català, aquesta intel·ligència artificial.
2: Bueno, és Mossa d'Esquadra, no?
3: Bueno, aviam, una cosa. CUP vol dir la CUP. I representa que aquesta dona que diu que pregunta per si arriba David Fernández, ho ha preguntat per una raó. I aleshores respon el sindicalista.
5: Tu, noia, que t'he vist en alguna mani. Com et dius?
6: No és veritat. No sóc Mosso d'Esquadra.
3: Molt bé. Aquí
1: potser s'ha delatat, jo diria que aquí s'ha precipitat la Mossa d'Esquadra.
3: Són els nervis.
1: Clar, has d'estar nerviosa.
3: Tinguem una mica d'empatia per la policia de la comunitat autònoma.
1: Potser aquí van començar a descobrir-la,
3: Aquí el mestre comença a sospitar.
1: Clar.
3: I continua.
5: Però si jo no havia dit res...
6: Ah, perdó. Però que consti en acte que no sóc Mosso d'Esquadra infiltrada. Ho podeu apuntar a l'acte?
3: Ho podeu apuntar a l'acte?
1: Molt bé, tot s'ha d'apuntar en un acte, molt bé, sí.
3: I aquí ve el moment culminant.
5: En quin col·legi treballes?
6: Sí, ara que ho dic. Treballo en col·legi públic que es diu i és Arbalo Alberola.
3: Aquí la van descobrir.
1: Aquí la van descobrir.
3: Policia infiltrada.
1: Clar.
2: Home, jo crec que després de la victòria del Barça, d'aquí poc haurien de tenir instituts de Catalunya que es diguin Álvaro Arbelora. Vull dir que no...
3: En honor.
2: Un
3: gran i arriba a Espanya. O sigui, segur que la versió real és molt pitjor.
1: Molt pitjor,
3: vull dir,
1: sí.
3: Quedeu-vos amb aquesta.
1: Va, que avui a la competència també parlarem d'estadístiques i dades com aquesta. Una de cada tres persones té fòbia a conduir.
0: Exacte, fòbia a conduir. Ja sabeu que no poden entrar un cotxe sense començar a suar, sobretot si han de bueno, conduir.
1: Això ja t'ho hagués pogut dir jo. Una de cada tres, sí, sí, sí. És una dona.
3: No.
1: Home, ja sabeu el que diuen. Dona al volant, perill constant.
0: No, perill constant.
1: Això s'ha dit tota la vida. El refraner popular...
0: Sí, no. El refraner popular, vostè és imbècil.
1: Dona al volant, columna tremolant.
0: La fòbia a conduir la pateixen tant homes com dones. No és una qüestió...
1: Bueno, és la teva opinió.
0: No,
1: la comparteixo, però... Tampoc la respecto, no?
0: Ja, va.
1: Però donaria la meva vida... Fixa't sí, si sóc ja. Demòcrata, sí. Que donaria la meva vida perquè no poguessis donar la teva opinió mai més.
0: Home, però això no és democràcia.
1: Fixa't si sóc bona persona.
0: Ho expliquem bé. Un de cada tres conductors té fòbia a conduir i aquesta por té un nom, que és amaxofòbia. Amaxa vol dir, com sabeu, carruatge en grec.
1: Escolta'm, amaxofòbia, això són collonades. Se diu collonada. De temps arriba. Jo no sabeu què inventar-vos per justificar que sou de vidre.
0: I dalt.
1: Li poseu nom a tot el que no sigui ser un home. Femellisme, sí. Ecologisme, sí. Drets humans...
0: Home, drets humans...
1: Però... Tots són maneres de dir que no heu fet l'Emili, hòstia.
3: Jo, perdoni, però jo també tinc por de conduir, m'entens?
1: Ah, sí? Tu també?
3: Sí.
1: Tu ets una de cada tres d'aquestes...
3: Tres persones.
1: Una que... persona d'aquestes, sí.
3: I mira que vaig fer la teòrica, que me la vaig treure gràcies a...
1: Bueno, sí, clar,
3: a una ajuda.
1: La teòrica encara no et poses al volant, però la pràctica...
3: Però, veure el fotos de camions per darrere me genera ansietat. O sigui,
1: fotos ja, de camions per darrere?
3: Me genera ansietat perquè estic respirant, tinc ecoansietat, que s'ajunta amb exoansietat,
1: sí?
3: I és ansietat extrema, a banda de l'ansietat de viure, que és la pròpia ansietat sí, de ser viu, no?
1: No, ja...
3: Tot i que, bueno,
1: ja sé,
3: aleshores...
1: Tens moltes fòbies,
3: la
1: tu,
3: pràctica,
1: no?
3: La pràctica, doncs, he pujat com 5 o 6 vegades, però no m'he tret el carnet, perquè agafar el volant del cotxe, doncs, me fa por. I agafar el volant de la vida, doncs, també.
1: Ja.
3: I tinc més fòbies, de tota manera. De fet, col·lecciono. Fòbia a agafar trucades de telèfon.
1: Sí.
3: Fòbia a escoltar notes de veu del WhatsApp. Hòstia. Fòbia a estar més de 30 segons concentrat en alguna cosa.
1: Ja,
3: i sí. També tinc fòbia a fer qualsevol tràmit amb l'administració pública.
1: Però aquesta potser la comparteixo amb tu, però quin tràmit és de...
3: Que al final...
1: Quin tràmit és de fer, tu?
3: Bueno, aquest matí he entrat al web de la Seguretat Social i quan he vist que els dies cotitzats de la meva vida laboral tendeixen a zero...
1: Sí.
3: De fet, són tres perquè vaig ser, vaig ser de cambrer
1: en un festival de música.
3: Que eren més cambrers que persones, van venir al festival.
1: Sí, són els bons, aquests.
3: Pues, tinc tres dies cotitzats.
1: Home, molt bé, i què tal?
3: En tres festivals diferents.
1: Ah.
3: I aleshores, pues, bueno, m'ha saltat el cor veient aquella vida laboral meva.
1: Yeah.
3: I quan he entrat a la pestanya que calcula quants anys em queden per jubilar-me, tenint en compte el que he cotitzat,
1: sí. Doncs
3: el cor directament se m'ha aturat.
1: Bé, calla un momentet, sisplau.
0: Sí, segons un estudi, ara en parlem de la Fundació CEA, una entitat sense ànim de lucre que promou la seguretat vial, prop d'un 30% de les persones amb carnet té pànic de conduir.
1: Aneu al gra, que us esteu enrotllant massa, que ho esteu fent més llarg que el contestador automàtic d'una associació de tartamulls.
0: No. D'on ha sortit vostè?
1: Qui pot tenir fòbia a agafar el volant d'un cotxe?
0: Qui pot tenir...
1: Qui pot tenir fòbia a accelerar quan el semàfor es posa en àmbar?
0: Home, això no...
1: Té fòbia, té... Emoció,
0: Contrària fòbia,
1: Sí,
2: vostè ho eufòria, ha dit sempre, no?, que verd és passar, vermell és no passar, i àmbar és...
1: Accelerar. Sí, està claríssim, sí. Qui pot tenir fòbia a anar a 180 per hora per una carretera comarcal fotent trompos?
0: Bueno, és que per una carretera comarcal no...
1: I agafar una mica el marge quan et trobes un tractor de cara.
0: Agafar una mica de marge...
1: Això es nota... L'adrenalina.
0: Adrenalina, sí.
1: L'adrenalina.
0: No li deixa parlar, és l'adrenalina.
1: Efectivament. La gent que té fòbia a conduir és gent a qui li falta un bull, gent a qui li falta una hora de forn.
0: Sí.
1: Gent que menja els espaguetis amb una forquilla giratòria.
0: Per què diu?
1: D'aquelles que apretes un botó que van amb una pila
0: sí.
1: I t'enrotlla els espaguetis.
0: I et fa... Et pinta les parets també pel mateix preu.
1: Va,
0: doncs,
1: va.
0: Escolti, parlarem de tot això, del diari, deixem la porta, etc. Però ja sabeu que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit, la repassem.
7: No cal moure's de recu per escoltar la competència.
8: Que, per cert, la dona que hi havia aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat de negatiu,
2: sí,
8: d'antivirus.
4: Que la mirin bé!
2: No, de fet, s'hi quedarà uns dies més.
4: Ah,
2: no,
4: amigo!
2: La setmana que ve li tornen a fer una prova per veure el què, i, per tant, si hi ha un segon negatiu, es descartarà definitivament.
0: Jo, aquesta és la senyora que va anar motu proprio,
2: sí,
0: van a dir, jo he anat aquí, jo em vaig asseure, sí, en una butaca que no em tocava,
1: sí,
0: i va anar ella al metge a dir, m'heu de fer alguna cosa? Molt bé.
1: Responsable.
0: Amb aquesta gent, exacte, responsable, ètica. O sigui, aquesta és la gent amb la que vull viure.
2: Si té antivirus no, però...
0: No, bueno, si té antivirus jo ho trobaré.
8: Bueno, en fi, el Barça, que va guanyar ahir 2-0 contra el Madrid i és campió de Lliga.
4: Efectivament, canteu tots amb mi.
8: Aviam.

0: I us ho diu RAC1, una ràdio neutral. La ràdio que és de tots. Que fins Josep, i tot en Josep, Josep Maria.
1: Maria. Sí. Josep Maria. Josep Maria, això no ho aplaudeixi.
2: No, no ho ha aplaudit. Ha estat,
1: ruïna.
2: Ha estat amb els braços plegats, sí, fins als dos últims aplaudiments, que ha matat més una mosca que no pas aplaudir. Charlie, això, hauries de ser neutral com a periodista esportiu.
0: Som-hi tots! No. Porto un escut al pit!
2: És la teva versió
3: funky, eh?
2: Sí.
0: Molt millor.
2: El Xarri Carol, cap d'esports de la competència, bon dia i bona.
0: Ah, efectivament, soc Xarri Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol.
2: En fi, suposo que estàs content, Xarri. Felicitats per la part que et toca.
0: Quina repassada, sí, quina refregada,
2: sí,
0: quina tremenda follada.
2: No, prou. Relaxa't una mica.
0: No em relaxo. Ahir el Barça va destrossar el Madrid.
2: Ja, sí.
0: Els va rebentar.
2: Sí.
0: Sentim com narrava el segon gol del Barça a RAC1, en Joan Maria Pou.
4: La té el seca central, Gerard Martín. Avança metres. La posa a l'esquerra per Fermín. Aixeca el cap Fermín. Veu el desmarcatge del molt interior a l'àrea. Olmo d'esperó per Ferran. L'has de fer la rematada. Gol!
0: Gol del Tauró.
5: Deliri futbolístic al Camp Nou. Aquesta jugada és 100% Futbol Club Barcelona.
0: Senyor, això és eufòria.
2: Així es va viure a RAC1.
0: Amb objectivitat.
2: Sí.
0: No com a Real Madrid Televisión.
2: Què?
0: Ara sentim com narraven el mateix gol. Sembla mentida, però és el mateix gol.
2: Sí, sí.
0: Sentint-lo com el van narrar a Real Madrid Televisión.
6: Y el Barcelona, la verdad, que ha tenido suerte porque tampoco, aunque tenga más dominio y esté jugando más en campo contrario, pero más allá de la jugada del gol, un lanzamiento libre directo, que la falta evidentemente ha sido clara.
7: Cuidado, cuidado con esta llegada, que llega Julio el segundo gol del Barça.
8: Es una buena triangulación, una buena jugadora del conjunto de Hansi Flick, que termina rematando Ferran Torres.
0: Fixa't tu,
2: Hi ha una diferència,
0: És el mateix gol,
9: sí. Parla com el meu gestor.
3: He sentit notaris, jo crec que amb més expressivitat,
0: No? Efectivament. Estem segurs que era el mateix gol? Sí, em diuen que sí,
2: Sí, sí.
0: Però a Real Madrid hi havia un autèntic funeral.
2: Bueno, no es narren igual els gols a Real Madrid Televisió que...
0: Carraco!
2: Carraco, sí.
0: La ràdio del Barça.
2: Tampoc és això, però sí que és veritat que...
0: Tu creus que això no és la ràdio del Barça?
2: Bueno, no exactament.
0: No has vist com ha vingut avui tota la redacció d'esports?
2: Què?
0: Tothom vestit.
2: No.
0: Amb el xandall del Barça.
2: No és veritat.
0: Ha vingut Aleix Pariser amb l'equipació de Chesney. Amb els guants i tot. Porta tot el matí intentant picar una paraula.
10: Això és mentida perquè l'Aleix no ve els matins.
3: No. De fet, avui era bastant desèrtic perquè els companys d'esport van treballar fins ben tard. Vull dir.
0: Perdona, en Jordi Basté ha fet el món a RAC1 amb una samarreta de Cubarsí.
2: Relaxa't.
0: No em relaxo, i encara em relaxo menys ara, perquè ens acompanya un periodista. Aquest sí que és neutral.
3: Per fi.
2: Sí.
0: Aquest sí que l'haureu sentit narrant 1.000 partits del Real Madrid.
2: Sí.
0: El pobre.
2: Sí. El pobre.
3: El pobre.
0: És en Damià López, alias Dami.
11: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
11: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, Dami.
11: Bon dia.
0: En Dami és l'home del Madrid a la redacció d'Esports de RAC1.
2: No és l'home del Madrid.
3: És una mà una mica de multiusos, diguéssim. És el nostre talismà.
0: Tu fas les transmis del Madrid.
11: Bueno, quan van coincidir les transmissions amb les Champions del Madrid, que en van guanyar 3 seguides, sí que allà em deien que era el Madrid, que tenia talismà a la inversa.
0: Però, afortunadament, el Madrid va de mal en pitjor. Sentim com va narrar en Dami l'últim gol del Bayern contra el Madrid a la Champions.
12: Vinga, Olise! Sí! Vinga, Olise!
13: Gol! Gol i eliminats! Gol i al carrer! Gol i a l'estrasse! Gol i cap a casa! Aneu passant, que aquí s'ha acabat el camí del Madrid a la Champions. Gol i eliminats! Gol i al carrer!
0: Damià López.
2: Què volies
0: com
2: dir
0: sempre,
2: quan deies...
0: Com sempre, sempre de naixement del Bayern, tu, oi?
11: Sí, sí, sí. D'Alemanya i la Bundesliga sempre hem estat del Bayern. Aleshores sí que és veritat que va ser un partit que el Madrid va competir. Més o menys va donar una imatge sòlida, ferma. Van competir fins al final a l'Allianz. Res a veure amb el d'ahir, que sí que va ser un equip ja en descomposició, sense ànima, i que feia una miqueta de llàstima, no?
0: Fixa't.
11: Sensació que ahir el Barça va tenir certa compassió, sí.
0: Tami, després d'una altra temporada en blanc del Madrid, o com en diuen allà, un nada plete.
11: Sí. Plete, un conoplete, sí.
0: Un conoplete.
11: Moltes denominacions.
10: Som engelats, eh? Sí.
0: Com encara en la temporada que ve el Real Madrid? Tu creus que faran neteja?
11: Doncs mira, m'informen
0: la teva font?
11: Que just aquest migdia, gent ben informada a Madrid, està havent-hi una junta extraordinària a Valdebeba.
0: Què dius?
11: Sí, sí, sí. Hi ha una junta aquest migdia.
0: És Serroni Florentino, Florentino?
11: Doncs mira, Oriol, pràcticament, perquè m'expliquen que Florentino s'està reunint amb la seva junta, literalment no per consultar, sinó per informar dels moviments que pensa realitzar. I aquests moviments és una mica el que ara t'explico, que és realment és Mourinho 100%.
2: Aposta.
11: Veu Mourinho com una mica l'única figura capaç de ja no contrarrestar Flick ni contrarrestar el Barça, sinó de d'alguna manera redreçar una situació d'indolència en la plantilla d'alguns futbolistes. Sí, madura, alguns futbolistes que realment han desafiat coses que volia fer Xavi Alonso o Arbeloa. No pot ser que 6 o 7 jugadors no es parlin amb l'entrenador. Això no és professional, semblen realment nens petits, coses que nosaltres fèiem quan érem benjamins, quan jugàvem a bàsquet.
0: Mare meva! Això
2: ho feies quan eres benjamí?
11: M'havia passat realment quan
2: no li parlaves a Arbeloa, sí, no?
0: Sí. Perdoneu una cosa, amb Mourinho, han tirat mà de Mourinho.
11: Sí, sí, sí, han tirat la fitxa
0: Florentino de parlant amb Mourinho a última hora. Florentino és com tots nosaltres quan escrivim un WhatsApp a les 5 de la matinada a la nostra ex.
2: Què diu ara?
0: És així. Sí.
2: Per tant, lo de Mourinho va en sèrio.
11: No, no, i tant que va en sèrio. Però és que, a més, no és que hi hagi hagut un debat dintre de la Junta de Madrid.
10: Sí, no
11: n'hi ha
10: gaire,
11: No, però no ara...
0: Però, Dami,
11: però una vegada la decisió està presa per Florentino, ja és a fets consumats. Que sapigueu que anem a per Mourinho, ara veurem si el poden convèncer.
0: Però realment creus que seran capaços de portar un entrenador que l'últim títol que va guanyar el va guanyar fa 4 anys i va ser una Conference League que no sé ni el que és.
11: No anem a menysprear que ara el Rayo està totes les Espanyes allò, vaja, calentíssimes amb el Rayo Vallecano. La situació és que recuperaran dos futbolistes segur. Un és Endrick, que ha rendit bé amb l'Olímpic de Lió, ha fet una bona sessió, i Nico Paz, que ha brillat amb el Como. Donaran unes quantes baixes, no moltes, 5 o 6 baixes, fitxaran...
0: Valverde és baixa, es veu.
11: Valverde ara mateix és baixa,
0: sí.
11: Però és dels que continuarà. Fitxaran molts defenses, volen renovar la defensa, perquè hi ha molts jugadors que sortiran. I fitxaran un migcampista, i la gran incògnita és que passarà amb Mbappé i Vinícius. Sortirà un...
2: O l'altre.
11: Vindran els dos.
0: Damià.
2: Que ens hem que l'estany vol dir...
0: Damià, no voldria interrompre't, vull dir...
2: Està interrompent tota l'estona.
11: Està interrompent,
0: però... Déu-me xanguar, però no s'ha parlat de què passarà amb el nom clau.
2: Què?
0: Arbeló.
11: Arbeló.
0: Albert Lola.
2: Bé, home, si arriba Mourinho...
10: S'havia dit que es quedava de segon entrenador.
2: Què? Clar, ja havia estat.
0: És el premi?
2: Havia estat el segon de Mourinho.
10: Havia sigut el seu amic del vestidor.
2: No, era...
11: No, era el que li portava les aigües.
2: Bueno, fins aquí el que puc aportar.
11: Arbeloa ja va dir que si truca a Mourinho a les 3 de la matinada li agafa el telèfon, no? Ja ho va comentar. Home, jo crec que tu quan has entrenat al Madrid o al Barça, al final... t'acaben fitxant, acabes enganyant.
10: Sí.
11: No? O sigui, et ve el típic Middlesbrough i et fitxa, no? Com ho veus,
10: sí,
11: Manel?
10: Sí, carrera en farà.
11: Carrera fas. Sí,
0: però, Dami, anem al tema. Mbappé.
11: Quin post va fer ahir,
0: Mbappé? Parlarem de l'història que va fer ahir a Instagram des de casa seva, veient el partit amb el text a la Madrid, però serà després de publicitat. Ara tornem. Un gran programa. De dilluns a divendres.
9: Amb els Òscars.
12: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
14: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
15: ¿De qué?
14: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
15: ¡Buah! Con ese Colacao.
14: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
15: ¿Qué más quieres?
14: Más mañana así.
16: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
0: ¡Electric!
17: Pic o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
18: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
19: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
20: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
21: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
20: Quants de milions has dit?
21: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
20: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
24: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
25: Perfecte.
24: Arribarem a tot?
25: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Mira aquesta casa, hi entrem?
28: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
29: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes, tecnologia per protegir millor.
30: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares encara no t'has decidit? Tu ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
31: Fes t'entendre amb mi, di.
32: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
31: Crec que m'he enamorat.
32: Normal, amb aquests preus.
31: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
32: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
2: Oh. Ja tornem a ser aquí a Sorra, tu això és la competència, Noemí Polls, bon dia. Hola, bon dia.
33: Noemí.
2: Un segon, que falten les piles.
10: S'estan silenciant les dones.
33: A veure,
0: ara sí. Ara sí.
33: Ara sí,
2: ara sí. No, ara no, no, encara no. Encara
33: no, no, sí, no. Sí, ara sí, ara sí, ara sí. Jo em sento.
2: Ah, doncs aleshores el problema sóc jo, perdó.
33: Sí, sí, anava a dir-vos que falta molt poc per la sisena edició de la gala dels Premis RAC 105. És demà, 12 de maig,
0: al Teatre Victòria. Poc, sí.
33: Veus? Les actuacions hi haurà Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, wow. Max Navarro, Siderland, Banda Neon, Naina. Les entrades ja estan exaurides, però no us perdeu la gala dels Premis RAC 105 perquè la podeu veure a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals. És el 12 de maig, com dèiem, demà tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander Music, D.O. Catalunya, Frit Ràbic, L'Illa Diagonal, Som Connexió i Veòlia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Continuem ara, sí, parlàvem d'aquesta desfeta del Madrid i la consecució de la segona lliga seguida al Barça. Damià López,
0: en Dami, concret... ens havia quedat pendent, sí, preguntar-te per Mbappé.
2: Sí, sí.
0: Va penjar una història a Instagram des de casa seva, veient el partit, fent una fotografia del televisor, on el resultat ja era 2-0, sí, amb el text a la Madrid i un petit cor. Es veia el logo de Bein a la seva tele,
2: sí,
0: i Bein no té els drets de la Lliga a Espanya.
2: Vaja.
0: Cosa que vol dir que Mbappé o mira el futbol pirata des de Madrid o ja era a França gratant-se la pebrotera.
2: No,
0: un autèntic heroi.
2: Sí.
0: Dami, pot ser que aquest tio li importi menys al Madrid que a mi els esports sense pilota?
11: O pot ser que odiï al Madrid, no? Tal i com...
3: és un odinoi.
11: Pot ser que hagi entrat al Madrid per destruir-ho. Bé, la veritat és que està encenent el madridisme. L'altre dia, quan es van barallar Valverde i Tchouaméni, va sortir...
10: Sí, rient molt, eh?
11: Va sortir rient, com si li hagués divertit la situació. Bé, és difícil imaginar-se, però és com una muntanya russa. curiosa, perquè quan Mbappé estava fent gols, si li donaves a escollir a la gent del Madrid, et deien que Vinícius qui havia de sortir. Perquè Vinícius, més o menys, sempre hi ha estat, però mai decideix. Tu mires el partit d'ahir de Vinícius...
0: I havia... Caminava pel camp!
11: Va comparèixer, però la seva millor versió, Mbappé és que ha rendit més. Però no hi és, no? Yeah. I no et dona disponibilitat. Així que per un madridista, si tu li dius qui vols que continuï dels dos, és difícil d'escollir, perquè la seva millor versió, Mbappé ha estat millor, però clar, si després desapareix...